0: Esteu escoltant una obertura, obertura de Felipe VI, d'Òscar Navarro, interpretada per la Unitat de Música de l'Acadèmia General de l'Aire de l'Espai, de l'Espacio. És la sintonia que escoltareu cada vegada que posem la secció Educació Musical, perquè anem a parlar d'un festival però que està tremendament connectat en l'educació. I avui volem parlar-vos d'una nova proposta cultural que naix a Gata de Gorgos, el Gatam Fest 2026, la primera edició d'un festival que aposta per la creació contemporània, però que ho fa mirar molt de prop el territori, el patrimoni i la seua gent. Sota el lema Fem Poble, Gata vol convertir Gata de Gorgos en un punt de trobada entre artistes, creadors, ciutadania i teixit local. El projecte parteix d'una idea molt vinculada a la identitat del municipi, teixir. Teixir com a metàfora de les connexions entre disciplines, generacions i diferents formes de crear. Música, creació sonora i audiovisual, experimentació i noves tecnologies formen part d'una programació que busca posar en diàleg tradició i contemporaneïtat i demostrar que la cultura també pot créixer des dels pobles i des del mateix territori. I per a parlar-nos de Gatam Fest, tenim el músic més important i conegut de Gata de Gorgos, que és Pere Vicalet, que és músic, compositor, director, pedagog i artista digital. I el tenim així. Pere, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Jo molt bé, encantada de parlar amb tu i de veure les coses que es fan a la Marina, perquè se'n fan, eh? Se'n fan moltes coses. I ara precisament este Gatam Fest. Una pregunta, quin és el gentilici dels habitants de Gata de Gorgos? Gateig o quins són?
1: Gateros.
0: Era una curiositat que tenia, és que se m'ha vingut al cap i quin serà el gentilici. Bé, per començar, què és Gatam i com naix el projecte cultural de Gata de Gorgos? Gatam.
1: Bueno, Gatam naix de la inquietud d'uns músics que estàvem allí en el poble i pues el que estaves comentant, no?, de la necessitat també d'apropar tota la música que estem fent arreu d'allà on anem, pues de portar-la al poble i pues tenim com a lema el teixir arrels creatives, no? Volem teixir en el poble, volem arrelar-nos també els músics que hem eixit, no?, que d'alguna manera estem fora, pues poder tornar al poble i tindre una xicoteta part de nosaltres en el poble i que tenim fora, pues retornar-la al poble, no? I naix a partir d'ahir, i d'ahir ja pues ens ampliem a la Marina Alta, no?, com a tal.
0: Sí, tu també tens la sensació, Pere, jo la tinc, la sensació de que quants músics, quanta gent, molts d'ells professionals, però quanta gent i músics hi ha en cada poble. I molts professionals, perquè abans no n'hi havia tant de professional. Érem els amateurs, no?
1: Correcte,
0: però ara sí,
1: correcte. Sí. Dime.
0: No, anava a dir-te, i el poses, poses allí a... Tu saps que avui és el Dia Mundial de la picaeta, no?, de l'aperitiu, i tu te'n vas a fer-se la picaeta al bar, no?, i t'enjuntes en gent que igual fa temps que no has vist, que és músic, i a partir d'ahir naixen totes les idees.
1: Claro. Sí, de fet, el Gatam Fest va naixent així, no?, estant en una picaeta, no?, i bueno, va ser un comentari com aquell que diu aïllat, però bueno, poc a poc va anar prenent forma, i hem format un equip des de músics fins també gestors, no?, perquè al final pues, hi ha moltes feines darrere l'organització del festival, no?, i bueno, no tenim només el festival, no?, com bé has comentat abans, tenim també el tipus de concerts, i després també la part de tallers, no?
0: Correcte.
1: Però bueno, va néixer així, no?, des d'una picaeta, i aprofite per a dir que aquesta nit la comissió de festes també estarà fent picaetes, no?, des de la vesprada, en l'acte que tenim de les bateries, fins a la nit, no?
0: Imagina't, avui és el Dia Mundial de l'Aperitiu, imagina't, eh?
1: Sí,
0: i damunt ja convides tu. Bé, el lema d'esta primera edició és Fem Poble. Què significa realment aquesta expressió per a vosaltres, fer poble?
1: Clar, per a nosaltres hem volgut fer poble precisament per a això, per a teixir entre la música i diferents entitats del poble, pues, fer com una espècie de, podríem dir, anagrama, en el qual ens podem retrobar, no? A través de la música fer unitat, fer bueno, comunitat i fer poble.
0: Sí.
1: Ja sé que no se pot definir una cosa com a tal, però sí. Volem fer poble, volem que el poble senga eixe festival com a seu i que senga orgullós també de la gent que està fora, que torna al poble i aleshores es fa ja poble també, no? Eixa gent que és del poble però que ja no professionalment no es, sí. Es desenvolupa massa en el poble, no?
0: I coneguent-te tu intentaràs sempre unir una creació més contemporània amb una tradició artesanal, com és el teixir.
1: Clar, sí.
0: És a dir, tu sempre intentaràs unir eixes dos vessants, no? La tradició i l'actualitat, diguem, més
1: claro.
0: Contemporània.
1: Sí. Ahir, ahir tenim el concert que farem ahir, no? Que fou un encàrrec del festival conjuntament al Festival del Cauce de l'Arte de Xulilla.
0: Sí.
1: I li farem un encàrrec a Pablo Andrés, que ell és del Canalí.
0: Sí.
1: I fa poc ha estat estrenant una òpera en Estrasburg. I, bueno, això que parlàvem de també portar-ho al poble, pues el que hem fet ha sigut una obra que es diu Resonàncies de la Terra, que és per a tractors i percussió. I la percussió són Connecta Percussió, que és l'ensemble d'ací de la Marina.
0: Sí.
1: I bueno, la veritat és que, bueno, és una proposta nova, no?
0: Sí.
1: Per arrelar i teixir, en este cas, entre agricultors.
0: Sí, espera, que no sentim molt. Pere, el
1: sí.
0: Festival no vol ser simplement un festival que es fa a Gata, sinó un festival que naix des de Gata, que és una diferència, és a dir, una diferència gran entre aquestes dues idees,
1: no? Sí, sí, sí. Sí, mira, nosaltres naixem des de Gata, no? Perquè al final, pues, conforme abans va néixer, no? En la picareta d'ahir, pues, comentant-ho, no? I però pretenem ser de la Marina, no? Perquè de fet el Gatam, la M, nosaltres diguem que entre altres significats el que significa és marina, no?
0: Sí.
1: És fer música en la Marina, no?
0: I de fet,
1: bueno, molts músics som de Gata, però també tenim músics de Teulà, com he dit, l'encàrrec que li farem a Pablo, que és el Canalí, no?
0: Al final volem ser
1: el punt de referència, no, musical de la Marina, no?
0: En la programació, Pere, trobem música, creació sonora i audiovisual, experimentació i noves tecnologies. Tu ja has comentat un concert que vau fer ahir, el que combineu tractors en estaves dient-ho abans, en altres instruments, no? Com es fa això? És a dir, això com va ser?
1: Bueno, jo coneixia ja dos concerts per a tractors que ja existien i bueno, escoltant-los una vegada i tal, pues bueno, va aixir la idea de poder fer això en este cas per a vertebrar també el territori del poble, no? Això que havien comentat, el lema eixe, i va ser una de tantes idees que hi havia en la taula i va ser com, bueno, podríem fer l'avant i bueno, li vas comentar a Pablo i Pablo des del primer moment ho va tindre clar, que a més Pablo també va optar a una beca residència en els Castells de Magàlia del Ministeri de Cultura. Aleshores, pues bueno, va així com aquí que diu bordat, no?
0: Sí.
1: Eixe. I respecte al glitch que estaves comentant ara, bueno,
0: sí.
1: Estem, la veritat és que estem expectants, no? Perquè bueno, és la primera vegada que va fer-se este concurs d'este, anem a dir, error digital convertit en art, no?
0: Sí.
1: Al poble, i bueno, anem a veure com va, no? Tenim molta il·lusió i la veritat és que també tenim un jurat excepcional, tenim a Marta Verde, que va fer la que feu els visuals de les Tanxugueires en el Festival de Benidorm. També tenim a Raül, que és actualment és Grifiloner, productor que de Madrid, i després
0: sí.
1: Hi ha les dues gateres que estan per el món, com són Alba Vega i Marina Mulet, no?
0: Pues, I, bueno. I teniu moltes propostes? Heu rebut?
1: Hem seleccionat unes cinc propostes.
0: Cinc propostes?
1: Dos propostes van sobre videoart i les altres tres són performance en viu.
0: Que és, això és el que avui, perquè vosaltres vau començar el dijous, ja vau començar el dijous,
1: claro.
0: Dijous, sí. Divendres, i avui dissabte diguem que és El pla fort d'avui, no?
1: El pla fort de la nit, sí, però també tenim un pla fort per la vesprà, que és que hem reunit a unes quantes bateries i aprofito ara que estem a la ràdio per acomiadar també a tots aquells que vulguin vindre i portar-se la seva bateria, perquè tenim a les 7:30 anem a fer com un concert multitudinari de bateries, que també és un plat fort, no?, d'avui. I la idea és, pues, això, aunar a tots els percussionistes en les bateries i fer ahí ja una llista que tenim en el nostre web, i són les obres que anem a tocar avui, no?
0: I tot això no ho va fer-ho? És a dir,
1: això ho farem en el camp de futbol del poble, en el Parc Enric Valor, l'antic camp de futbol.
0: Doncs ja ho sabeu, i el GATAM, el projecte GATAM Leeds, i això també és en el camp de futbol.
1: També, sí.
0: Tot allí, és a dir...
1: És en el mateix lloc, correcte, sí.
0: Sí, t'agraden les coses grans.
1: Sí. Bueno, sí. Ja que anem, no, Imma?
0: Se fa a lo gran. Claro. La Fundació Salom Sabar col·labora en esta primera edició. Què és esta fundació?
1: Sí, mira, estem molt agraïts. De fet, fou el primer col·laborador que tinguérem, no? I bueno, la Fundació Salom Sabar és una entitat que ha acabat d'arribar a la Marina, i la veritat és que ja ha col·laborat en moltíssims projectes de la Marina i té com a objectiu, pues, el suport a la creació, no?, i al talent local, i també a la dinamització i mediació cultural. I la veritat és que des que els ho van plantejar, el que anaven a fer, ells han estat ahí al primer canyó, no? I, bueno, sí, pues estem agraïts, no?
0: I també està, la col·laboració també està vinculada en escoltant la Posidònia. Quina relació té aquestes dos?
1: Correcte.
0: La proposta al Mediterrani i la filosofia, no?, del GATAM.
1: Clar, dins dels objectius de la Fundació és la promoció d'espais orientats també al cuidado, diríem, del mar Mediterrani, no? I això entronca en la instal·lació de la Posidònia, que està liderada per Marina Muret i Alba Vega, se diu així, Memòries d'aigua escoltant la Posidònia, i d'alguna manera, pues, van a conscienciar-nos durant seran passes tots els dies de les 7 a les 8 de 20 minuts, i van a conscienciar-nos, pues, un poc del que és la Posidònia, de com cuidar-la, i pues, bueno, anem a tindre com a instal·lació sonora també tindrem visuals que ens van a evocar aquestes praderies submarines, no?, que tenim ahí a la Marina Alta, i bueno, que convidem també a tot el món, s'han de reservar per mitjançant la web, en gatamfest.com, i convidem a vindre, i que sigui més ràpid, perquè no queden massa ja per a demà.
0: És a dir, que ja estan quasi totes les entrades esgotades?
1: Sí, la veritat és que este projecte, vull dir, va ser fer la roda de premsa del projecte, i en dos dies ja no quedaven quasi localitats. Quedaven per avui, quedava un poc aquesta setmana, però ja s'ha complet, i demà, diumenge, pues convidem a...
0: I ja que és nombrat, Pere, ja que és nombrat demà què podem trobar? Demà, diumenge.
1: Demà tenim, pel matí, a les 8:30, hi haurà una concentració a la plaça Vella, i ahir anirem amb el cronista oficial del poble, Miguel Vives, i ens farà una ruta pel poble, caminant, i ens parlarà també de xicotetes anècdotes, i bueno, ens comentarà un poc per què és identitari cada un dels punts on anem a visitar, des del Calvari a la Caseta de la Lepra o les Coves Roges, i finalment acabarem en la ruta, l'acabarem en la placeta del Tetuán, i allí farem un concert ja de quasi acomiadament, no?
0: I anireu a l'Arbre Blanc o no? No
1: sí, bueno, sí. Sí, de fet, se fa una visita al Calvari, però l'Arbre Blanc ja en la Guerra Civil el feren foc, sí. Però bueno, sí, eixa llegenda estarà ahí, sí.
0: Sí, estarà. Bé, el GATAM de 2026 està dedicat a la composició contemporània també per a flauta i clarinet.
1: Sí, correcte, sí. Dins del que havia comentat, que tenim com el festival el cicle de concerts, també tenim la creació. I dins de la creació, enguany hem volgut dedicar-la al clarinet i a la flauta, perquè tenim una flautista que va en el seu moment va estudiar fora, en Graz i tot això, i ha fet molts concerts de contemporània. Aleshores, hem volgut lligar això també per a que, en este cas, Rosa, actualment afincada en Madrid, que pugui tornar al poble i retornar un poc a això, no? És el que sempre parlem, no? Que Rosa ha nascut de la banda,
0: sí.
1: Ha eixit, ara que torne, no? També, que hem tingut, el cap de setmana passat tinguérem les classes teòriques amb professors com Bernat Cucarella i Pablo Andrés, que també ens donaren un poc de Dórico, d'este nou software que hi ha per escriure música, així com també Marc García i José Miguel Fallos. I això ha sigut com el punt de partida. Ara els alumnes tindran un panell de lectura en Rosa, Josu i Alba Francesc. Uh-huh. Me deixa també Àngela Gómez, que estarà parlant sobre el clarinet. Això serà cada setmana del 10 d'octubre. I ja finalment han de fer una composició xicoteta de 2 minuts, cada un dels alumnes actius. I al final això serà... la idea és que aquest curs de creació continuï any rere any i continuï aportant patrimoni, no? Musical des de la Marina. I això.
0: I abans d'acabar, Pere, perquè este GATAM no es limita al festival sol, sinó que el que voleu fer és que estan totes les activitats que estan concentrades entre esta setmana, dijous i diumenge, però el que voleu és durant tot l'any desenvolupar activitats com concerts, formació, creació, perquè és important construir un projecte que tinga aquesta continuïtat conforme tu estàs dient.
1: Claro, sí, un dels primers debats que tinguérem és, fem festival només, però clar, realment per acabar de teixir arrels creatives, no? Que és el lema este, dins de les reunions ens vam adonar de seguida que el que feia falta també era aquesta continuïtat, no? que estaves comentant ara. Aleshores, tenim el cicle, que segurament pel 2027 tindrem el cicle d'hivern-primavera i el cicle d'estiu-tardor. Uh-huh. Aleshores, pues això, tenim programació durant tot l'any.
0: Sí.
1: Dins d'eixe teixir arrels creatives tenim programació que és més clàssica, tenim programació que és també més dedicada també als nostres xicons que estan estudiant el professional, perquè tinguin també una plataforma on poder desenvolupar-se, no?
0: Sí.
1: I també, fer concerts. I després també tenim, com comentàvem ara, no? També tenim un minicicle dins d'eixe que seria l'arrapassons, li hem dit, no? Com a gateros, no?
0: Que
1: anem arrapant els sons. Clar, i eixe és el més experimental, que és on estarien el dels tractors o el curs este de crear, no?
0: Correcte. Pere, ja recordem als nostres oients on poden trobar tota la informació dels concerts, a quina hora seran, tota l'explicació, perquè està en la pàgina web, veritat que sí?
1: Correcte, sí. Si entren tant a les nostres xarxes socials com a la pàgina web, si busquen per GATAM Fest, ahí està tot. És a dir, GATAM més una M i fest.com.
0: I acabem, i vull que definisques GATAM, GATAM Fest, en 2 o 3 paraules. Per a tu, què seria?
1: Per a mi seria el lema, que el lema és el teixir arrels creatives.
0: El teixir arrels creatives. Està bonic.
1: Sí,
0: està bonic.
1: Correcte.
0: Perquè el que vulgueu és això, teixir des de les arrels d'un poble i fins a on arriba la cosa, no? És així.
1: Claro.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Pere, moltes gràcies per informar-nos del que es fa a la Marina, del que es fa a Gata de Gorgos, el teu poble, de saber que n'hi ha tants músics bons en el teu poble. Per informar-nos de tot això i que es espere en el GATAM Fest a Gata de Gorgos este cap de setmana sense falta. Gràcies, Pere.
1: Moltes gràcies, vos esperem.
0: Vinga.

I escoltant el tango Remolino interpretat per Guillermo Ibáñez, anirem al butlletí informatiu i farem un repàs a l'actualitat. Així que no se'n vagin, que tornarem després del butlletí informatiu en més entrevistes.

0: cor.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
4: Després de la primera victòria en Lliga, el València torna a Mestalla. Viu el València Real Societat al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota la jornada poliesportiva amb atenció especial al derbi entre el Villarreal i el Llevant, l'Hèrcules Joventut, Torremolinos i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Viu un diumenge de ràdio amb el Punt a Punt a Punt Ràdio.
1: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegeix la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La sintonia que esteu escoltant és de la compositora Sara Galiana i s'anomena The Game, el joc. Torna el Festival de Música Contemporània Ensems 2026 i en la programació d'Ensems hi ha un concert per a guitarra que s'estrena al Palau de la Música el divendres que ve, 25 de setembre, amb l'Orquestra de València. Per a parlar d'este concert de guitarra tinc els dos protagonistes principals. Un és Marc García, que és el compositor. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: I per altra banda tinc altra vegada així a Ausias Parejo, que és el guitarra solista. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bueno, bon dia als dos per tindre-vos així. Estic encantada de tindre així a dos músics de la Vall d'Albaida, perquè vos uneix la música, vos uneix els dos, no? Però a banda d'això, què vos uneix més? Un dels dos.
2: Bé, doncs dona la casualitat que venim de diguem que compartim arrels perquè venim del mateix poble, que és Castelló de Rugat, com estaves comentant allà a la Vall d'Albaida.
0: Correcte.
2: I bé, ja, els nostres orígens d'alguna manera els tenim relativament compartits, no?
0: Correcte. La veritat que serà bonic, no, Marc, que escriure un concert per a un músic del mateix poble que tu?
3: Sí, bueno, és entranyable, clar.
0: Ja ho crec que sí. A més, perquè també té relació a son pare i tota la família, Parejo, que és extensa. Doncs, Marc, no és la primera vegada que una obra teva s'interpreta en Ensems.
3: No, efectivament.
0: L'any passat, la Banda Simfònica de València ja va interpretar una obra teva. No va ser estrena, però sí que va interpretar una obra que després parlarem. Una obra per a banda. Este any s'estrena, això sí, un concert per a guitarra. Com naix aquesta idea de crear un concert per a guitarra i orquestra?
3: Bé, aquestes coses sempre es posen en marxa a foc molt lent, en molt de temps, en molta perspectiva, perquè no és un projecte xicotet en ningú sentit. I, com dius, tenim una relació que ve del mateix poble, en la família d'Ausias, que és una família de músics, al contrari
0: sí.
3: de la meua. I sempre en les famílies de músics, o els músics directament, està la cosa esta de hem de fer alguna cosa junts, hem de proposar alguna cosa. I això, alguna cosa, pues, finalment, després de diverses opcions, es va concretar en este concert per a guitarra i orquestra, que crec que és possiblement la manera més... no sé, més gran de donar-li rellevància a una guitarra solista.
0: O sigui, coneguent un poc la música de Marc, t'ha complicat molt el paper, perquè jo suposo que haurà explotat el timbre de la guitarra fins al màxim.
2: Doncs al principi jo recordo que les primeres vegades que ens anàvem veient i m'anava fent algunes propostes, recorde que ell tenia moltes idees, però de vegades estava sent fins i tot un poc conservador, no? Anava en un poquitiu, òbviament, si no m'equivoco, és la primera vegada que escriu per a guitarra, i també hi havia certes coses que no sabia si eren tècnicament possibles o no, i ja més avant, quan em va enviar dels últims borradors, ja vaig veure la partitura i vaig dir, igual ens hem passat. Però no, al final ho va fer amb molt de coneixement i és una obra que és tècnicament molt complicada, però que sí que és factible i, a més, explota tots els recursos de la guitarra al màxim, principalment els elements tímbrics també, amb alguna xicoteta sorpreseta que altra, que igual algun joc en elements que són molt poc habituals, i a més d'això penso que l'obra està també marcada per un caràcter rítmic molt, molt, molt present i molt important que en fi, que fa que sigui molt atractiva també.
0: O sigui, n'hi ha hagut algun so que fins i tot has pensat ai, no sabia ni que es podia fer això en la guitarra? Perquè Marc haurà esprimit, haurà investigat i haurà fet de tot ahir.
2: Vam estar treballant els dos i vam tractar de buscar certes coses i de fet també jo li vaig donar alguna idea en conceptes tímbrics i això, i a partir d'això ell ha desenvolupat i la veritat és que ha creat a veure, al final, òbviament nosaltres com a guitarristes no ens sorprèn tant l'efecte sinó l'ús que li pots donar a l'efecte, no? Perquè sí, l'efecte existeix, però en si la manera d'usar-lo, la manera de combinar-los i el seu context és el que fa que sigui un concert molt especial.
0: Ja ho crec que sí, Marc. Jo crec que deus d'estar content perquè l'any passat la Banda Municipal de València i enguany te l'estrena l'Orquestra de València.
3: Sí, no es pot demanar més, en realitat. Estic content, sí, clar, clar.
0: Jo crec que més no pot demanar-se. No. Bé, anem a conèixer un poquetet més a Marc, perquè Àusia sí que ha vingut així altres vegades, que després ja parlarem dels Grammy, com va anar el viatge i tot això, però entrem en Marc. Marc, tu comences a estudiar música al teu poble, uh-huh, i després passes pel Conservatori Melchor Gómez d'Ontinyent, i diguem que n'hi ha tres llocs importants, que és Barcelona, Ginebra i París.
3: Exacte.
0: Què t'aporta cadascú d'aquests entorns i com va transformant la teua mirada de compondre música?
3: Bé, al principi Barcelona és la formació de base d'estudiar composició en un grau superior, que és el que tots hem de passar per algun moment per aquest tipus de formació, normalment. I Barcelona tenia la diferència respecte a València, que era un centre molt nou, que s'havia reinventat, uh-huh, i vaig decidir anar allí per aquestes coses, perquè en un mateix centre pues, incloïa el jazz, el flamenc, l'etnomusicologia i moltes mirades diverses, i coincidíem en classe en gent de procedència molt diversa, que això a mi em semblava molt, molt enriquidor. És una cosa que s'ha anat incorporant a altres llocs, però que en aquell moment València no estava encara en aquestes coses, uh-huh, tenia un ensenyament diferent, molt punter, però diferent. I això és el que més vaig apreciar durant els meus 4 anys a Barcelona. Després, Ginebra és una ciutat molt més anclada en la tradició europea, que així, en certa manera, estem un poc en la perifèria, que té alguns avantatges i inconvenients. I allí em vaig aprendre altres coses, un cert rigor, un entroncament més directe en la tradició més alemanya i tot això. I en París, clar, París és una ciutat on la creació de la música està a un nivell, encara que siga simplement per números, que no té res a veure amb quasi cap altra ciutat europea, n'hi ha 3 o 4, Londres, París, Berlín. I clar, això et dona peu a descobrir coses i a aprendre, bueno, en el meu cas, en un centre d'investigació com és l'IRCAM, basat en la tecnologia aplicada a la música, que això, bueno, tot això combinat és el que al final acaba sent jo.
0: Doncs escoltem una peça anomenada Interludis per a sentir en l'oscuritat, que és esta que escoltem ara.

0: Marc, és una obra que té 5 moviments, pot ser?
1: Correcte, 5 moviments.
0: 5 moviments, no? Interludis per sentir en l'oscuritat. Com sorgís aquesta idea d'escoltar en l'oscuritat?
1: Bé, els interludis que els interpretarà l'Orquestra de València en novembre de nou, per cert. És una notícia molt bona, també.
0: Sí.
1: És una peça que va eixir en la pandèmia. Bueno, en la pandèmia ens van preguntar moltes coses tots,
0: sí,
1: i estàvem en la solitud de la pantalla
0: i en les cases.
1: I per tant, els que feien música van tindre uns condicionants molt forts en un cert moment, que tenien que veure en, pues això, en la solitud, l'oscuritat i tot això. I començant pel simple fet de que els músics havien d'estar a certa distància uns dels altres, mm-hmm. i per tant l'orquestra no, ja no podia ser el que estàvem entenent com una orquestra, sinó que eren músics molt aïllats uns d'altres.
0: Sí.
1: I sí, és una plantilla més reduïda, i vaig pensar que podia ser interessant perquè, per exemple, el simple fet de que els músics no podien entrar i eixir d'escena.
0: Correcte.
1: I aleshores vaig pensar que podien ser, per compte d'una peça, uns interludis entre peces,
0: sí.
1: el que jo podia plantejar. Bueno, vam programar un programa, finalment es va tocar tota seguida, i esta volta es tocarà en dos parts.
0: Sí.
1: Seran realment interludis entre, si no recorde mal, Stravinsky i Falla, primer, i després entre Stravinsky i el que ve després, que no recorde què és. I sí que serà en l'oscuritat, m'han dit que sí que podran baixar,
0: ah, sí?
1: això, i per tant serà l'experiència.
0: És a dir, estarà fosquet?
1: Un cert recolliment interior entre altres obres, una espècie de passatge.
0: I farà de paper d'interludi, no?
1: Efectivament,
0: entre peces.
1: Sí.
0: Bé, tu ja has dit que vas estar a l'IRCAM, que és un centre d'investigació uh-huh. musical i d'electrònica, no? Uh-huh. I possiblement es va traure a partir d'ahir ixa recerca que tens tu del so, ixa transformació, no?, que de vegades fas del so. Què significa per a tu compondre amb el so?
1: Clar, bé, en dos minuts...
0: És complicat,
1: Sí. Bé, es podria dir que n'hi ha moltes tradicions d'entendre la música. Unes que tenen que veure més en el significat de la música, en base a la cultura, altres que tenen que veure més en el seu ús més social o més etnogràfic, o com vulguis dir-li, altres que tenen que veure entrant més en la tradició. Jo, en certa manera, de manera prou natural, he tendit a la tradició francesa de prestar certa atenció al so,
0: sí.
1: al timbre de la música, a com això pot ser una matèria de composició bàsica, tant com és l'harmonia, com és la melodia, com és els baixos, les estructures. I aquest so, de fet, la meva tesi que estic fent ara en aquest moment va un poc en aquesta línia. Possiblement, si anem a les maneres més essencials de comprendre el so, el timbre siga la més essencial de totes, perquè tu a una persona que no sap música et costarà explicar-li quina nota està sonant o quin ritme està sonant o quina durada tenen les coses, però és suficient en sentir una volta un acord de guitarra perquè
0: sí.
1: dos anys després digués: ai, això que sona és una guitarra.
0: Sí.
1: El timbre és una cosa que s'impregna molt fàcilment.
0: Sí,
1: no?
0: sí, sí, sí.
1: I això, que pot ser una cosa que juga en contra dels compositors i les compositores, pot ser una cosa que també podem utilitzar a favor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs seguim escoltant una altra peça teua, que no sé si es diu Dictus o Oisifs. Ho he pronunciat bé?
1: Diccionari a l'usage des oisifs, que realment te l'he passat el títol en francès perquè és com es va estrenar, però és el diccionari per a ociosos de ai,
2: Joan Fuster,
1: collins, quin blanc, més tonto m'ha vingut. Sí, de Joan Fuster. És una, és
0: però
1: una,
0: la peça s'anomena
1: Diccionaire à l'usage des oisifs, que és la traducció literal de Diccionari per a ociosos de Joan Fuster, i el text ve de la traducció francesa.
0: Pronunciat en francès, Dictus o Oisifs.
1: Sí, el que passa que t'he passat el títol resumit,
0: que
1: és com el títol de treball que fa estar.
0: Escoltem, això dura molt poquet, escoltem.

0: Je ne comprends pas. Ceux qui disent mépriser l'argent. C'est si difficile à gagner.
1: En aquesta obra sí que n'hi ha molts moviments.
2: Sí, és una obra feta a partir d'aforismes de John Fuster i per tant són molts moviments molt curts. I l'objectiu era, de fet, que s'entenguera el text. Per això la vaig fer en francès, perquè l'encàrrec venia de França.
1: De França.
2: Clar, fer-lo en València tenia mitja hora d'aforismes en València per als francesos, podia ser més complicat a entendre.
1: Ja, no entenia per què el raonament, està clar. Mira, en la teua música trobem també música electrònica i noves tècniques instrumentals. La tecnologia, diguem que per a tu, és una ferramenta o forma part ja del mateix llenguatge? O encara no creus que està massa?
2: Estàs parlant de
1: música tecnològica.
2: Bueno, per a mi, però això és personal, no vull dir que hagi de ser així, és indissociable perquè la tecnologia jo la gaste en cada una de les etapes de la composició. Algunes voltes el so electrònic està present en la música final, algunes voltes no és simplement una ajuda tecnològica per a compondre, siga per a elaborar estructures, per a medir coses, per a poder fer-te referències auditives, inclús per a orquestrar en ajuda de la màquina. Últimament està molt de moda la intel·ligència artificial.
1: Sí.
2: De moment molt intel·ligent tampoc pareix ser en certs aspectes relacionats amb la música, però sí que n'hi ha recolzaments en els quals pot ser útil. No?
1: Jo aquest tema seria superimportant i mos allargaríem, però per exemple la intel·ligència artificial, el que acabes de dir, no? En alguns conceptes no, per exemple, que acabes de dir. On no podrem utilitzar la intel·ligència?
2: Jo no sé què podrem fer en el futur. Jo et puc dir lo que no podem fer avui en dia, que és demanar-li realment que siga molt creativa. És a dir, a partir de tot el que existís, sí, ja pot inferir algunes estructures, però és com demanar-li, no sé, un text escrit de paraules, te'l fa superbé, ni una falta, ningun problema de coherència, tot això ho fa molt bé.
1: Sí.
2: Ara, quan tu realment vols fer poesia i simplement que el text diga alguna cosa que encara no s'ha dit, l'intel·ligència artificial de moment està encara...
1: No, poses, no digues idees encara perquè...
2: Tot pot arribar, no ho sé.
1: No sé. Sí, seguim escoltant una altra peça teua, que és esta, que també suposa que te la vas trenar la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana.
2: Sí, efectivament, sí.
1: Escoltem un moment.

0: Quina és la que està sonant ara?
1: El primer dels interludis que dels que parlaves abans.
0: Sí, sí. El primer dels interludis. Mm. La música contemporània està concebuda moltes vegades com a música molt difícil.
1: Ah, i tècnicament vols dir, de tocar.
0: Molt sí. Difícil. Creus que és realment difícil d'interpretar o també és difícil d'entendre-la?
1: Tot és una qüestió de costum i de voluntat, també, en certa manera. En quant a interpretar-la, bueno, Ausia segurament està més ben situat que jo, és de veres que per a aconseguir noves sensacions, noves fórmules, a voltes demanem dels intèrprets noves tècniques o tècniques aplicades de manera diferent, no? Hi havia una frase molt famosa que de no sé qui que deia que per a que l'efecte del fagot de la consagració de la primavera fora el mateix de l'estrena, cada 30 anys l'hauríem de pujar mig to, perquè els músics van adquirint noves tècniques i van sí. Millorant-les en funció del que els compositors i compositores van demanant. Jo crec que els oients els passa una miqueta el mateix. Anem proposant coses per esta part, algunes voltes estan més en la línia de lo que la gent espera, algunes voltes no tant, però tant la música de concert com la música que es fa en els estudis o la música pop o la música feta per als mitjans audiovisuals va explorant vies i anem acostumant-nos a aquestes vies.
0: I tu creus que s'hauria d'explicar abans? O igual que no fem, encara que jo sóc partidària de que expliquen un poquetet unes notes al programa per a que sàpiguen el que van a escoltar, no? Però creus que és convenient que s'expliqui abans?
1: Sí, no li veig inconvenient, no ho veig com un anatema ni res. Si s'explica està bé, si no, pues, també a voltes.
0: Estem parlant amb Marc García, que és compositor. Anem a parlar d'un concert per a guitarra que s'estrena la setmana que ve, però té un altre concert que en este cas és per a viola i que també escoltem la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. Escoltem.

0: Què estem escoltant? Estem escoltant un concert per a viola. Qui és la viola?
1: Joaquín Riquelme la va estrenar.
0: Quan va ser això?
1: Ai, 23, 22, per ahí. Post-pandèmia, 21, no recordo.
0: 3 o 4 anys, no?
1: Sí, 5 o 6 anys, sí.
0: 3 o 4 anys. Aleshores, és el primer concert que vas fer en este cas per a viola?
1: Sí.
0: És el primer.
1: El primer, de moment l'últim.
0: T'agrada composar més per a grups, la pregunta era, per a grups reduïts, és a dir, més cambrístics, no? O per a, diguem, formacions més grans?
1: A mi m'agrada tot. Jo disfruto cada un dels projectes d'una manera individual. És de veres que els concerts de solista i orquestra tenen una cosa molt especial, que porten molta feina per això, però que és que tenen molts reptes junts. Un, el repte de posar a un solista davant de l'orquestra, i ara parlarem d'això si voleu, que ha de, per dir-ho d'una manera senzilla, s'ha de lluir. No pot estar simplement com un músic més, és un músic diferent, i la gent espera això, i el músic espera això, i aquest rol jo el respecte. Podria no respectar-lo, però sí que ho faig.
0: Sí.
1: I l'orquestra per darrere, o per davant, o per costat, com tu vulguis dir-li també, que ha de tindre un rol interessant, perquè si les orquestres s'avorrixen quan hi ha un solista que ve a tocar, tampoc és una cosa que siga interessant, si els músics són molt bons també.
0: Sí.
1: I aquest equilibri és difícil de trobar i per això m'agrada molt.
0: Tu creus que s'ha trobat en el concert de guitarra?
2: A veure, ahir me pots preguntar a mi per la part de guitarra, i jo en la part de guitarra estic molt content, però clar, després l'hauríem de preguntar a l'orquestra, si l'orquestra... Ja. Jo crec que sí, jo crec que tots
0: sí?
2: Estaran molt contents, i a més penso que funcionarà molt bé. Però pot ser això, podem deixar per a després de l'estrena, i ja després...
0: Ja ho crec que sí. Escoltem este... Va ser nominat als Grammy, al Latin Grammy, l'any passat, per el Best Classical Album, no? És a dir, per música clàssica. Pel disc Spanish and Latin American Music for Guitar. Que el vas gravar, crec que va ser en el 24 o 20... Quan el vau gravar?
2: Sí, efectivament, el 2024 vaig treure un CD que bé, és el meu primer disc en solitari, i que es titula Brouwer, Arena and Others Guitar Works, i és música espanyola i latinoamericana per a guitarra. Va ser un CD que vas gravar com a part del premi del concurs internacional de guitarres Alhambra, que vas guanyar en 2022. I el vas gravar amb Naxos, una discogràfica que està especialitzada en música clàssica, i que vas decidir presentar el projecte als Latin Grammy de l'any passat, i al final de totes les propostes se seleccionen 5 per a, diguem, que són bueno, les 5 nominacions al cap i a la fi, i jo vaig eixir entre aquests 5 nominats dins de la categoria de música clàssica. Així que és un projecte que li tinc molta estima. A més, una nominació un poc diguem de sorpresa, perquè era la primera vegada que presentava també a estos premis, i en fi, va sonar la campana, no?
0: Una anècdota que va passar l'any passat és que van vindre, tu te recordes que va vindre tu i ton pare, i es van posar a parlar dels concerts que tenies i tot això, i al dia següent d'haver vingut al programa és quan és la nominació, i ton pare em va quedar i diu, que llàstima no haver-ho dit en el programa, perquè va ser justament el dia després del programa. I en aquest disc, entre altres peces, està la tercera sonata, este és l'Allegro, non troppo, el rondó de Ponce, de Manuel Ponce, que és esta que escoltem.

0: Jo sé que no pares. Què va significar per a tu que el cridaren? És a dir, que el cridaren com a... que estaves nominat. Jo recorde que ton pare, que ta mare estava preparant-se per a viatjar en tu als premis, però quan vas rebre eixa notificació?
1: Va ser un dia, en fi, un dia completament normal, com qualsevol altre, perquè de fet jo estava preparant un concurs molt important, que és el concurs Michele Pitaluga d'Alessandria, allí es fa en Itàlia, i que de fet vaig guanyar també el concurs. I ja estava jo pensant en altres coses, òbviament, estava centrat en el concurs i ni me'n recordava que eixe dia eixien les nominacions. I aleshores em va cridar un bon amic, que és Rafa Serrallet, i em va cridar, felicitar-me, i jo vaig dir, jo dic...
0: I ara què?
1: I què ha passat? Jo no m'entera de res. I aleshores m'ho va dir ell i jo me vaig quedar un poc com, bueno, molt atònic, sense acabar de creure'm, i en fi, una gran notícia. A més, en fi, al final vaig anar a Las Vegas també, bueno, vam fer un viatge també allí per conèixer un poquit la zona, i ho vam passar molt bé.
0: Ja ho crec que sí. Els nostres oients, si volen escoltar este moviment sencer en el concert de matí, s'escolta complet, igual que acabes de dir que vas guanyar a Itàlia en el concert d'Aranjuez, del mestre Rodrigo, també el poden escoltar en el concert d'esta matí. Jo sé que tu no pares, on estaves la setmana passada?
1: Bé, doncs este últim cap de setmana vaig estar a Màlaga. Allí és, durant este mes de setembre es fa un festival molt important de guitarra, que és el festival Pepe Romero. Pepe Romero és una figura clau en els últims 50-60 anys de la guitarra. I vaig estar participant jo en un concert que es va fer allí en l'Alcazaba de Màlaga, que a més és un espai únic, en un dels patis, i
0: superbonic.
1: I sí, i ara diguem que un poc el que té tota esta agenda apretada és que la setmana passada estàs en un projecte, i ara esta setmana que ve estem, diguem, canviem completament d'àmbit, d'un concert a solo a un concert en orquestra, i a més una estrena, un projecte que a més tinc moltes ganes de compartir en Marc i amb l'orquestra de València, i en fi, pense que hi serà molt bé, i sobretot tinc moltes ganes perquè porto ja esperant este moment molt de temps.
0: I referent al concert que estàs nombrant, quan estàs preparant tu l'obra, què és més important, respectar al màxim allò que escriu el compositor o aportar la teua pròpia personalitat?
1: Bé, podríem estar...
0: Tens que dir la veritat,
1: hores i hores debatent així. Jo penso que el més important, sobretot, és captar l'essència de la peça, perquè el compositor ha fet el treball de crear des del no-res... diguem, crear una guia, no?
0: Sí.
1: Al final, a partir d'ahí, nosaltres el que hem de fer és, òbviament, interpretar. Jo penso que s'ha de seguir al màxim, diguem, la voluntat, o sobretot les idees del compositor, fins al punt també de tractar de posar-se també en la seva pell, i pense que no estan renyides, diguem, les dues opcions, no?
0: Sí.
1: És a dir, s'ha de poder respectar al màxim el que vol el compositor, però també al mateix temps pense que en qüestions interpretatives nosaltres, que coneguem molt bé el nostre instrument, podem aportar també moltes idees, i diguem que el que hem de fer sobretot és tractar de conèixer, i en este cas, com tinc quasi en Marc al meu costat, pues qualsevol dubte o qualsevol idea que puga tindre li puc preguntar a ell directament, i ell m'ha dit
0: heu estat en contacte, és a dir,
2: sí, clar,
0: sempre
2: sí,
0: en contacte, sí. Perquè
2: sí,
0: la guitarra...
2: sobretot en dos grans etapes, una en la que jo escrivia primer per a guitarra sola en unes poques anotacions orquestrals, i en la que vam fer un punt important de trobada, en la que, com ell deia abans, em va dir que podia anar molt més enllà, que jo havia sigut prou caut, perquè efectivament la guitarra no és un instrument evident a l'hora d'escriure, i una segona etapa en la que ja la cosa havia avançat moltíssim més, i entremig xicotetes consultes, sí.
0: Doncs, tornat al concert, recordem on serà el concert i a quina hora serà. Recordeu-lo. Serà el dia 25?
1: 25 de setembre, a les 7:30 de la vesprada, és divendres, en la Sala Iturbi, que és la sala gran. Digam, del Palau de la Música de València. I bé, estarem allí. Les entrades estan disponibles al web del Palau, al web també d'Ensems.
0: Sí.
1: Així que qui vulga assistir està més que convidat. A més, el programa és molt interessant. I també variat. Jo pense que serà un concert que en fi, que cal la pena anar.
0: Ja ho crec que sí. I llanço una pregunta per als dos abans de passar al suggeriment de la setmana, que també ens el dirà Marc. Abans de passar ahir, què té la guitarra? Tu com a instrumentista m'ho tens que dir. És a dir, què atrau de la guitarra com a instrument que pot expressar una guitarra que no pot expressar ningú altre instrument?
1: No sé, al final cada instrument té lo seu, no? La guitarra, diguem que té una combinació de moltes coses, perquè tímbricament és un instrument que té moltes opcions. Al mateix temps és un instrument polifònic, és a dir, que normalment treballem amb harmonies i no només a nivell melòdic. I a més d'això, és complicat no dir unes coses i altres coses. Per exemple, limitacions també en tenim, però dins del que és, a part d'això, nosaltres, dins de la nostra tradició i dins de la nostra cultura, també la guitarra és un instrument molt important. Aleshores, en qualsevol context de música popular, sí, per exemple, que és una cosa que ja es va explotar molt al llarg, sí, del segle XX, i de tots els nacionalismes, a partir d'un poc d'eixa etapa es va començar a recuperar la guitarra, i ara mateixa pense que en el concert en Marc tots aquests elements, harmonia, ritme i timbre, i pense que tot això està explotat fins al màxim. I no sé si Marc està satisfet en els recursos que...
0: Ha sigut un descobriment la guitarra per a tu? És a dir, coneguem l'instrument, però descobrir l'instrument.
2: Clar, jo la guitarra la conec com tots els que estem així, des del punt de vista del que escolta, no? Però efectivament la guitarra té un pes històric, i aquest pes històric, bueno, un pot navegar en ell, intentar llevar-se de damunt. Jo no sóc molt de llevar-m'ho de damunt, perquè encara que ho intente, el públic sí que el té, i per tant no m'agrada trobar-me en dificultats d'aquest aspecte, no? Però a voltes sí que em preguntava al revés la pregunta que feies tu, però des de l'altra part, que és què és el que no és la guitarra, què és el que la guitarra no pot fer, sí, o no pot ser. I en aquest cas, l'avantatge de tindre un concert per a guitarra i orquestra és que jo podia navegar un poc entre els dos mons, sí, tot el que la guitarra sí que podia ser i tot el que no podia ser, o fer una espècie de diàleg, la guitarra voldria ser això, i allà està l'orquestra per a respondre això.
0: Doncs moltes gràcies. Ausias, no se n'aneu, no te'n vagis, Marc, perquè ara continuem amb tu. Estem escoltant Fuego Fatuo. Diu la lletra, lo mismo que el fuego, fatuo, lo mismito es el querer. No vos la cante perquè encara és matinet, però escoltem esta peça. I donem pas al suggeriment de la setmana.

0: Marc és la Banda Simfònica Municipal de València, és l'obra Notes a peu de pàgina, que van interpretar l'any passat, en ensems de l'any passat, en aquest concert jo estava, però on es va estrenar?
1: Es va estrenar un parell d'anys abans en Castelló de la Plana, dos anys abans, no recordo.
0: I què són aquestes notes a peu de pàgina?
1: És una obra per a banda, escrita en moviments molt curts, que són com això, com notes a peu de pàgina d'un...
0: Quants n'hi ha? Perquè n'hi ha...
1: Nou moviments, un poc en la idea dels aforismes que parlàvem abans, en este cas, més la idea literària venia dels contes de terror, però sí, venia per ahí.
0: Contes de terror. Què és el que, quan l'escolta la gent, perquè la poden escoltar, com he dit, a les 7 del matí, és la primera obra que sona, com... què és el que voldries que descobrir a l'oient quan l'escolta?
1: D'alguna manera, aquestes obres tan curtes tenen una cosa que en la música s'aprecia molt, en general, en la música nostra, que és el desenvolupament. Però aquestes obres no tenen desenvolupament d'idees, tenen una idea i molt pronte es difumina ja soles. Mm-hmm. I moltes voltes el que esperava jo a l'hora d'escriure la peça és que aquestes idees queden en la memòria i passem a una altra idea, i sí, passem a una altra idea, passem a una idea. Un poc com quan llegis un recull de contes, no? No diria com quan llegis un fil de tuits, perquè seria sí, exagerat, però quan llegis uns contes i estàs pel conte número 6 i de sobte trobes una idea que has llegit fa mitja hora, però que no tenia res que veure en este conte, però que recupera un poc el terror i a lo millor tens ganes de tornar darrere. Bueno, la gràcia de la ràdio és que online és que la pots recuperar aquest temps que en directe no està.
0: Sí, veritat que sí, veritat. Quan comences a compondre, penses primer en aquests xucutius fragments de manera independent o ja saps la relació que van entendre entre ells? O comences a tindre clar, mira, anem a fer este lligam que van apareguent després?
1: Això va fent-se, és una manera de compondre un poc artesanal, en la que tu vas escrivint i vas creant material, i aquest material a voltes està on té que estar i a voltes de repent salta de lloc i se'n va a un altre lloc molt diferent. Per cert, en el concert de guitarra això passava moltíssim. Material que estava en un moviment que havia d'estar en un cert lloc va saltar i va cobrar importància, es va tornar una espècie de moviment de 2 minuts o 3. I és una manera que tinc jo d'escriure.
0: Sí.
1: Jo li trobo aquesta relació a l'escriure i espero que després l'oient retrospectivament la faça sentir.
0: El faci sentir. Una característica teua de la música és la importància que dones al timbre.
1: Uh-huh.
0: Sempre dones al timbre. En esta obra, quin paper té el color dels instruments en la construcció de l'obra?
1: Té un paper que...
0: Perquè sona hasta el director.
1: Sí. Es podria dir, si som un poc exagerats, que l'obra és més color que res més.
0: Sí,
1: no hi ha harmonia, no hi ha melodies en el sentit tradicional,
0: sí.
1: El que hi ha són colors que van sobreposant-se i és una espècie de pintura abstracta plena de colors molt molt xillons, diria.
0: Sí. Sempre es diu que és una obra exigent, que és difícil, molt difícil.
1: Sí.
0: Inclusive dius que el músic té que estudiar-se-la abans, és a dir, d'estes
1: bueno, clar,
0: que...
1: idealment.
0: Que d'estes que a primera vista igual és més complicada. És molt complicada? Per a una banda amateur, per exemple, seria molt complicada?
1: No, estudiable, tocable perfectament, sí, no hi ha massa problema. N'hi ha dos o tres coses que són pues, registres que alguns músics no estan habituats a explotar, algunes velocitats que sí que s'haurien de treballar per automatitzar certs gestos, però no n'hi ha res fora de... No n'hi ha tècniques que no estiguen en el llibre de grau elemental, diguem.
0: Sí, sí. Quan escoltes interpretar l'obra com ara mateixa, i hi ha coses que tu descobreixes que no t'havies imaginat mentre l'escrivies?
1: Sí, perquè particularment la banda no és el meu instrument d'ús habitual.
0: Perquè tu mai has anat a la banda, la de Castelló de Rugat, és a dir, la del Benicadell?
1: No, perquè jo tocava el violí i només em cridaven a la banda quan havien de tocar alguna cosa que portava piano. I aleshores sí que participava en el concert, però jo no he fet espassacarrers. Ah, clar, és el que més he sentit en la vida, la banda del meu poble és el que més he sentit en la vida, quantitativament, però no estava dins, normalment.
0: Ja ho crec que sí. La música contemporània, de vegades, genera certa distància amb el públic.
1: Mm-hmm.
0: Tu penses en l'oient mentre escrius una obra?
1: Sempre,
0: és a dir,
1: sempre.
0: Penses en l'oient per arribar més al públic?
1: sempre pense en l'oient, però no pense en termes d'un oient... no m'agradaria, diguem, obrir massa polèmiques, no? Però no m'agrada infantilitzar a les persones. M'agrada exigir a les persones. Jo, em dóna la sensació de que n'hi ha, per exemple... Jo disfrute molt de les novel·les estes que t'enganxen i no pots deixar-les fins que arribes al final. En un viatge de tren m'encanta fer això. Però no són novel·les que jo torno a llegir. Mai les torno a llegir. Ja saps el que passarà, ja saps on està l'assassí i ja no té gràcia tornar a llegir. En canvi, hi ha novel·les i l'altre està llegint l'Odissea en la meva xiqueta. Li encanta. Clar, una miqueta més simple del que possiblement siga, no? Sí, però el capítol sí, de les cines sí, és una cosa que travessa segles i segles i segles perquè té un missatge darrere, té una... Sí. I em passa en la música una miqueta el mateix, no? Sí, em dona l'impressió de que soc molt condescendent, que utilitzo recursos, estructures, fórmules, que el públic reconeixerà en la primera escolta. Em dona aquesta impressió de que una segona escolta serà molt banal, no van a sentir-la més, no van a tindre... En canvi, si tu ofereixes coses que en una segona escolta pugues tindre un grau de profunditat un poc major, uh-huh. I n'hi ha moltes maneres de fer això, jo en faig una, n'hi ha gent que ho fa d'una altra manera, en música perfectament tonal i tot això, no vull dir que ahí estigui el criteri, no? Però sí que em dona la sensació de que a voltes ens hem parat a pensar en el públic com dir, això li ha d'agradar avui i li ha d'agradar a la primera, i això segurament no és la meva via.
0: És com el... M'has fet recordar el cafè, que a mi em va agradar a la... No sé dir-te quanta, perquè no m'agradava. O el bitter cas, o coses d'estes que a la primera no agrada. I ja parlant d'això, què li demanaries al públic escoltant esta obra? Què voldries que intentara descobrir?
1: Jo crec que el públic ha de simplement escoltar obertament, tranquil·lament. I en esta obra concretament el que hi ha moltes voltes són uns contrastos molt forts de dinàmiques que estem sentint-les, que quasi que no puc ni parlar perquè estic sentint la peça de fons.
0: T'entenc.
1: Del cap se me'n va un poc a tot el que és aquest moment.
0: Sí, sí, sí.
1: I no hi ha res que jo puga demanar més que estar a l'escolta del que està passant. Eixes sensacions que a voltes la música... Per això et deia que m'agradava molt treballar en el timbre, perquè hi ha sensacions molt atàviques que tenen que veure en el timbre dels instruments, que et posen un poc en alerta, que et posen en calma, que això no té que veure en altres usos secundaris com l'harmonia, sinó que té que veure en el mateix timbre i en les relacions psicoacústiques que això puga tindre en l'oient. Per tant, és qüestió simplement d'escoltar.
0: I aleshores, una peça com esta, tu ja la consideres que està tancada o encara podries continuar-la?
1: Això és un poc el meu defecte, que cada volta que l'obra es torna a tocar, em dona la sensació de que sempre es pot perfilar una miqueta més. I això, bueno, això és una cosa que tinc que portar jo
0: doncs, com a
1: càrrega.
0: Jo demanar-te moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. Està publicada l'obra, no?
1: Esta està en l'editorial Babel,
0: vale.
1: I es pot obtenir.
0: Que allí es pot obtenir. Sí. Moltes gràcies als dos, Ausias, moltes gràcies. I vinga, a veure si estic allí a la setmana que ve, el divendres.
1: Allí es veurem.
0: A les 7:30.
2: Molt bé, doncs a veure si vens tu i a veure si venen tots els convidats.
0: Correcte.
2: Nosaltres estarem allí segur.
0: Molt bé, moltes gràcies als dos per haver vingut.

Certàmens, concerts i tota l'agenda de la comunitat al compàs de la setmana. Fem banda amb Imma Mateu.

0: Escolta'm, esta sintonia, entrem en l'última part del programa d'avui, l'agenda musical, que sempre ve molt carregada. Per exemple, avui, dins del quart cicle de concerts de cambra de les societats musicals, esta vegada li toca el turn al grup de cambra de la Societat Musical d'Alboraia. I avui a les 12, a l'Alqueria Julià, Casa de la Música, així a València, faran un concert de cambra. Avui també, concert Som Patrimoni, per l'Ateneu Musical de Cullera, avui a les 7:30 a l'Auditori Municipal de Cullera. I seguim amb més concerts, concert de les bandes de Llíria, per la Unió Musical de Llíria i per la Primitiva de Llíria, avui a les 10:30 a la Plaça Major de Llíria. I avui hi ha una cita important a Oliva. El cor i l'orquestra de la rectoria interpretarà l'Stabat Mater de Carl Jenkins a les 8 de la vesprada a l'església Sant Francesc d'Assís d'Oliva. Però jo vaig a parar en este concert perquè tenim a l'altra part del fil telefònic al seu director, Jaume. Jaume, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Jo, és un plaer tornar a parlar amb tu i de veure tot el que esteu fent ahir en el cor de la rectoria, perquè, vamos, n'hi ha una programació per a este any que és importantíssima, però avui teniu un dia molt especial.
1: Pues sí, és per segona vegada tornem a Oliva i sí, anem a interpretar l'obra Stabat Mater de Carl Jenkins esta vesprada a les 8, sí.
0: Exigent.
1: Sí, molt exigent per al cor.
0: Jo no sé si haureu parat en estiu, però que...
1: Sí, nosaltres solem parar en estiu una mesà i això,
0: sí,
1: tenim
0: sí,
1: algunes
0: sí.
1: Misses i alguns enredros per ahir.
0: Però ja tenien ahir mirant-la, ja estaves ahir mirant-la, no?
1: Sí, ja ho teníem, i de fet ara en unes hores tenim l'assaig general ahir a l'església de Sant Francesc. Molt il·lusionat, sí.
0: A mi m'agradava molt fer concerts en eixa església, perquè té una sonoritat que m'agrada, la veritat.
1: Nosaltres és la primera volta que anem, no coneixem.
0: Ah, no?
1: És dir, no.
0: Jo crec que n'he fet en quasi tot, en totes, jo diria que en totes les esglésies d'Oliva, i a mi m'agrada, la sonoritat d'allí, m'agrada, te dic la veritat, m'agrada.
1: Sí, ens hem parlat molt bé d'ella.
0: Sí.
1: A veure si...
0: M'agrada. Sí. Quina metge soprano esta vegada interpretarà la solista?
1: Sí, és una cantant de València, que li diuen Carla Mayer, ja fa uns anys que està col·laborant amb nosaltres, i la veritat és que estem molt contents, perquè a més de la seva faceta lírica, anem a dir així,
0: sí.
1: Ella té una carrera també d'actriu de doblatge, d'anuncis, de sèries
0: sí,
1: això.
0: Sí, clar.
1: Per a aquesta obra és vital, perquè d'alguna manera està interpretant dos rols o dos personatges al mateix temps.
0: Sí.
1: Una veu més, anem a dir així, més lírica, més de mezzo-soprano, d'escola, i l'altra un poc més ètnica.
0: Correcte.
1: Imitant un poc el cant arameu, el cant hebreu...
0: Sí, que és el que demana la partitura, sí. I també tenim un organista que vos acompanya.
1: Sí, és el Josep Vicent Giner, ell és concertista, és professor d'òrgan del Conservatori de València i molt content de poder comptar amb ell. Sí,
0: quanta gent? Tu has comptat, Jaume, quanta gent pujareu allí, és a dir, allí a l'altar, no? Quanta gent entre l'orquestra i els cantants?
1: Nosaltres tenim al voltant de 70 en el cor, l'orquestra és una orquestra de cambra d'uns 20, més la mezzo i tot, uns 90 per ahir, xafant de 100, sí, estarem prop de 100.
0: Sí. L'església és gran, però que vosaltres l'omplireu, ja ho crec que sí. Tinc davant la temporada, ¿vale? I la pròxima data que tinc així és el 18 d'octubre, que canvieu de registre, és música sacra, però diguem dins del jazz, no?
1: No tenim temps de respirar cas, quasi. Pues no. Sí, és un concert benèfic per a recaptar fons per l'Associació Espanyola contra el Càncer en la delegació del Verger.
0: Sí.
1: I ens havíem proposat, i sí, és el repertori, este és la Massive Blue de Will Todd, farem un repertori al voltant d'este compositor anglès.
0: Sí.
1: I sí, totalment canvi de registre total. Sí.
0: Això ho feu en el Verger, crec, no?
1: Sí, en l'església del Verger, sí.
0: I no teniu temps a descansar, és a dir, perquè després, això ja, tot el que feu ja és complicat, l'1 de novembre, interpreteu la missa de la coronació
1: de Mozart,
0: a Pedreguer. També. Crec que és a Pedreguer, no?
1: Sí, sí, és una cita important perquè és el 30 aniversari del Festival d'Orgue, el Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara va fer un repertori en la missa de la coronació de Mozart com a obra principal, però és un repertori que gira al voltant de l'última etapa de Mozart en Salzburg. Per això l'hem titulat Salzburger Kirchen Trio, que és la formació a trio de corda i orgue específica que n'hi havia en Salzburg a finals del segle XVIII i a Viena també, i és un repertori espectacular per a celebrar el 30 aniversari del Festival d'Orgue.
0: És a dir, que mes i mig, perquè
1: sí,
0: sols estem parlant de mes i mig, eh?
1: Ha vingut molt apretat.
0: Menys de mes i mig.
1: Sí, sí. Després estem un poc més calmats.
0: Sí,
1: però ara
0: sí.
1: Anem molt a tope.
0: Sí, sí, perquè després ja continueu en...
1: Sí,
0: suposo que Nadal, no?
1: El festival de Nadal i tot això, però ara, sí, sí, ha vingut així, no? Imma, les coses, mira, a vegades...
0: Bé,
1: molt motivat. Sí.
0: Abans d'anar-se'n, vull que recordem a quina hora és esta vesprada a la gent. Convidar a la gent que vagi allí a l'església, és gran, però han d'anar prompte per a pillar el lloc, no?
1: Sí.
0: Aleshores, a quina hora aneu a fer
1: l'església? El concert està previst a les 8, es suposa que obriran portes ja a partir de les 7, 7 i quart. Clar, el tema de les esglésies, ja saps, la missa sí, l'han adelantat.
0: Correcte.
1: I clar, quan acabe la missa pues, ja es podrà accedir, n'hi ha una missa abans. Però bueno, a partir jo calculo que 7, 4, 7 i mitja ja es podrà accedir.
0: Sí.
1: I sí, a les 8, l'entrada és lliure completament. Sí,
0: sí, sí. Ara m'has fet pensar, i l'assaig tingueu que fer-lo abans, de fer la missa...
1: Sí, sí, l'assaig.
0: Tot és així.
1: Minuts.
0: Bueno, Jaume, moltes gràcies, anirem sempre contactant. Ara té ja, hem dit... Els tres concerts principals que tingueu en menys de mes i mig i seguirem parlant en tota
1: moltes
0: la programació que tingueu.
1: Jaume, sempre un plaer, un gran plaer.
0: Ja esteu sentint ahir el Rèquiem. I això sou vosaltres, el cor de la rectoria. Gràcies.
1: Gràcies. Jaume. Adéu, bon dia.
0: I així arribem al final de Fent Banda d'este dissabte. Avui hem compartit una vegada més música, cultura i moltes històries al voltant dels nostres músics i compositors. Un programa que esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres. Arribat el cap de setmana, així que només em queda desitjar-vos que gaudiu molt, que descanseu, que compartiu bons moments i, si pot ser, que ho feu sempre amb bona música. Ens acomiadem escoltant música, com sempre, escoltant una obra mestra, una part de l'obra mestra del Rèquiem, el Kyrie del Rèquiem de Mozart, interpretat pel cor i l'orquestra de la rectoria. Que tingueu molt bon dissabte, però recordeu, demà tornem. Fins demà!

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte, 19 de setembre de 2026, i una taula on està la flor innata de la ràdio, que dic autonòmica, nacional. Jota González, ¿cómo estás?
1: Gracias, Denis. Muy buenos días. Aquí está la flor.
0: ¿Veus?
1: Vamos con la nata.
0: El capullo. Es una broma, hombre. Claro que sí. Bueno, Andrés Salapico, ¿cómo estás?
2: Pues crema. Nata no, crema. Yo soy crema. Bueno, cremita.
0: Per tant, de cremar, avui hi ha fagueres, mig anys i de tot, no?
2: I mig anys i de tot. Avui, deneu de setembre, estem a mig any de falles. Ojo, sí. Bueno, de falles no, de cremar-les.
0: De cremar-les. Com està, Rubén Mallols?
3: Genial, i tinc que donar-te la raó perquè, la veritat, quasi se reuneix molt, molt bona gent.
0: Cert és.
3: Quan tens raó...
0: Per passar un dissabte i bon dia, Pablo Fernández, com estàs?
4: Bon dia, molt bé. Ni flor ni nata, jo sóc més de torró. Zarapico és més de frigopié, però te n'acirà per la cremeta, eh?
0: A veure, això de ser més de torró és que...
4: El xerà de torró, que bo, no?
0: Nos queden uns mesets encara, no?
4: Sí, perquè estem a 10 de setembre.
0: És que sabia que m'anaves a treure el lapsus, el lingüe de la setmana passada. Però, bueno, a veure, si estem parlant de mig any fallera, doncs... Ja.
4: El meu poble, Benifaió, avui a tope, mig any fallera, a tope, Benifaió.
0: No,
4: i molts pobles de la Ribera no se celebra a lo gran.
0: Efectivament, molts pobles falleres de la Comunitat Valenciana, inclús Cap i Casal.
2: Sí.
0: Però, bueno, això són algunes de les coses de les que anem a parlar avui. Sumari, comencem. I entre altres coses, i parlant d'avançar-se els temps, parlarem del Benidorm Fest, Pablo Fernández.
4: Més de 900 cançons s'han rebut. Què te pareix?
0: 900 temes? Pues, pocs me'n pareixen.
4: I deixes 350 en 24, les últimes 24 hores. Se donaré datos importants.
0: Ja, podem presentar alguna cosa?
4: De moment encara no. Està tot en l'aire, però te vaig a donar uns datos que te van a sorprendre.
0: Però està tancat ja el plaç d'inscripció o de preselecció?
4: Però Televisió Espanyola dona opció, depèn de la qualitat, a convidar artistes de renom. Estan pendent d'això, per a poder participar.
0: Bé, no és el nostre cas, ¿vale? Però a mi se m'havia ocorrit que... bueno, igual podíem haver presentat un tema, no sé.
4: Home, molts temes tenim.
0: Ara parlarem d'això, perquè parlem també en Gisela Gilges, conferenciant que estarà en la ciutat de València esta setmana. Benidorm Fest, jo crec que va donar per a molt. Esa és la veritat, Pablo.
4: Però, bueno, hi ha una polèmica per ahí, que ara també la comentarem.
0: Però per a molt també donarà la Faguera de Sueca Literatozorín, que celebra el mig any d'esta forma. Entre falla i foguera, la Faguera. Coses de Juanjo García, no?
2: Sí.
0: Intel·ligència artificial, li posem freno o què, Rubén?
3: Pues això és el que s'està debatint esta setmana. Ara entrarem més en profunditat en el debat.
0: De cine i pel·lícules que mesclen animació i imatge real cada volta més.
2: Sí, bueno, la veritat és que és un gènere dins del gènere i anem a parlar d'ell aprofitant l'estrena este fi de setmana de Coyote versus Acme.
0: T'encanten a tu els gèneres dins dels gèneres,
2: eh? I dins del gènere. Per cert, tinc una suggerència que quede així ja, notario, si presentem un tema al Benidorm Fest, que siga 7-Eleven.
1: Ah, sí, claro.
2: 7-Eleven, que se diga 7-Eleven, que siga Pablo Fernández el que el presente.
4: Me la apunte. La setmana passada, apunta, Pablo, te recordes?
0: Sí,
4: esa me la apunte. Però sí, seria un bon tema. Fiqueu-me en marxa que jo me envalentone.
0: Ai, mare. En acabant del boletín informatiu de les 11, tindrem el salseo viral. El Consell d'Experts farà de les seues en Majo Jimeno, que és la nostra convidada principal, Majo Jimeno, de Mamás en Acció. I en acabant també parlarem del Museu Millennial i d'altres coses que ens faran arribar a les 12 en moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: I la bona qüestió és que ja no estem a temps per a presentar un tema a aquesta preselecció o a aquesta primera fase de Benidorm Fest al marge de si a la fi anem a Eurovisión o no anem a Eurovisión. Sabem alguna cosa, Pablo?
4: Pues a veure, anem a parar el Benidorm Fest, com tu dius. Han sigut 115 dies que ha tingut la gent per a poder presentar, a pleguem tard.
0: Ja no estem vosaltres dient, no, és que han tancat molt pront.
4: Del 6 d'abril al 30 de juliol.
2: A mi no m'he donat temps en aquest pla. Ja t'ho dic.
4: És que hem tingut temps de haver fet un 7-Eleven.
2: 7-Eleven.
4: Imagineu-se que anem al Benidorm Fest en 7-Eleven i som finalistes. No. Ta mare se queda rere. Ta mare se queda rere.
0: Imagineu-se com si això no haver passat ja.
2: Exacte. No, no ha passat, però tampoc vull imaginar-me. Tu t'imagines...
0: Xiquili 4, a veure, Xiquili 4.
2: Estàs comparant que el que podíem fer nosaltres era el Xiquili 4?
0: No, pitjor.
2: Ah, pitjor, vale, no, no.
3: Molta qualitat ahí, eh?
4: Pues mira, Xiquili 4 ha anat al Festival d'Eurovisió el 2008 i queda el 14, vull dir, tampoc queda tan mal.
2: No, ni tan mal.
0: Però jo crec que queda en el número 14 perquè encara teníem les simpaties de mitja Europa. Però ara mateixa, vull dir, així Servidor passa un poc de vergonya aliena.
4: Home, orgullosos d'aquesta participació, orgullosos. No, orgullosos...
0: Ni quasi.
4: Orgullosos estem de Melody. Que encara hi quedarà en mal lloc.
0: Mira, no m'ho digues que tinc encara en mal cos.
4: Orgullosos estem de Chanel en aquest tercer lloc.
0: Sí,
4: en Turín,
0: però guanyadora moral, eh? Guanyadora moral, eh?
4: I l'última representant d'Espanya en el Festival d'Eurovisió, Melody. Recordem que l'any passat no tinguerem participació, veurem si en el pròxim 2027 n'hi ha. Però te pareix, Donís, anem a parlar del Benidorm Fest.
0: A veure què passa en el Benidorm Fest.
4: 900 cançons s'han presentat per a participar al Benidorm Fest, que la fecha està prevista, la seva posada ja en marxa, final de gener. Encara no s'ha decidit, Televisió Espanyola no ho ha decidit. I d'aquestes 900 cançons, 350 es varen presentar en les últimes 24 hores. A última hora se va envalentonar la gent, fa, allà voy. Què passa? Que n'hi ha... Ara tenen que triar 16 propostes. Que, segons...
0: A última hora, un poc com vosaltres, no? Un poc de sujeta amb el cubata, no?
4: Sí. Algo paregut, molt paregut. Molt paregut. Podrien ampliar-se a 20 cançons, depèn de la qualitat. I encara se pot ampliar encara més perquè Televisió Espanyola, Ràdio Televisió Espanyola, també valora el poder convidar a artistes de renom a participar en el Benidorm Fest. També hi ha una opció en les bases que poden participar convidats per Ràdio Televisió Espanyola. Veurem a veure què passa. Tenim ja les fetxes clau del Benidorm Fest.
0: En quin objectiu convidarien a una persona de renom al Benidorm Fest?
4: Que no participi.
0: Prenent-ho com a festival, sí, però si realment espera el que va néixer el Benidorm Fest com a tal, no el festival de Benidorm, sinó el Benidorm Fest, que va ser per a triar la persona que representaria Espanya en Eurovisió.
4: O no. No. De moment no se sap.
0: No. Si fora per a lo que realment va néixer el Benidorm Fest, insistís que no el Festival de Benidorm.
4: La seua finalitat principal, que era elegir al representant d'Espanya en el Festival de Benidorm.
0: En aquest cas, si hi ha una persona de renom a la que conviden a anar al Benidorm, o sea, te convide pel teu renom a anar a la prèvia, no? O sea, si vols que jo vaig a l'Eurovisió de renom.
4: No, recordem que n'hi ha artistes de renom que han participat en el Benidorm Fest. Ja no sols Melody, sinó Azúcar Moreno... han participat també, vull dir, n'hi ha hagut artistes. La finalitat, doncs, pot ser donar-li més renom encara al Benidorm Fest, que participen artistes que estan ja consolidats en el panorama musical i donar-li un poc de, doncs, de renom, no? De dir, no sols
0: consolidats,
4: participen...
0: No en primera línia, a lo millor, encara que l'any passat tinguem per ahí algo de... Bueno,
4: sí, tinguem el fill de Miquel Erzo, també,
0: sí, bueno,
4: que va participar, tinguem...
0: Però me refereixo a mi, un artista de renom
4: Sonia i Selena,
0: que per a mi
4: que varen participar en el Benidorm Fest.
0: Però que per a mi un artista de renom és Bisbal, no és el fill de... En tot el respecte, dic, eh?
4: Sí. Però per l'apellido, pot ser. Però bé, veurem a veure si conviden o no conviden. Tenim ja les fetxes claus per a que els nostres radioients ho apunten en la seva agenda, sobretot aquests eurofans. 13 d'octubre serà l'anunci oficial dels artistes seleccionats. El dia 10 de desembre serà la presentació de les cançons candidates i, com bé dic, l'última setmana de gener del 2027 serà quan se fique ja en marxa, no? Tinguem ja la parrilla de la programació del Benidorm Fest 2027. I què passa? Què és el que ha passat esta setmana que està d'actualitat?
0: Què ha passat esta setmana que
4: pues
0: està d'actualitat?
4: Pues que no sabem si Espanya finalment participarà o no en el Festival d'Eurovisió.
0: I tot això no serà un poquet voler alçar pols i fer revolt per a tapar altres coses? Perquè que l'any passat no has participat i que ara mateix tinguem que estar parlant d'això en un mitjà de comunicació perquè volem, pues bueno, d'alguna forma posicionar-nos front a una obvietat lògica, que és que precisament dixa, l'any passat no participes perquè participa Israel, però...
4: I per altre motiu. Eren dos. Uno, perquè participava Israel, i dos, perquè el major patrocinador era israelí. Bueno. I ese patrocinador ja no forma part del Festival d'Eurovisió.
0: És a dir... Bueno, és que això canvia les coses.
4: El patrocinador, en un percentatge alt del Festival d'Eurovisió, era una empresa israelí, que no l'anem a anomenar, i ara aquest patrocinador ja no forma part. Vull dir, ara la participació d'Israel és una participació musical. I ahí és el que s'estan valorant, perquè de tots els països que l'any passat digueren no voy, no voy a estar...
0: No voy porque participa Israel, eh?
4: Correcte. Eren Bèlgica, Països Baixos, Eslovènia, Islàndia, Irlanda i Hongria, a part d'Espanya. De tots, l'únic que ha dit a fecha d'avui no vaig segur, encara que Israel me faça la ola, és Irlanda. És de més, Bèlgica, Països Baixos, Eslovènia, Islanda, Hongria i Espanya han dit volem una pròrroga i anem a pensar-ho. De fet, el passat dimecres es va reunir el Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola per a tratar aquest tema i ha demanat una pròrroga com tots els altres països i tenen fins al 15 d'octubre per a decidir la participació o no d'Espanya.
0: Vull que posar l'opinió de la taula sobre si deuríem o no deuríem anar al Festival d'Eurovisió 2027 o, si, bueno, més que si deuríem, si ens agradaria.
4: Jo tinc la meva opinió, si vols. La meva opinió és que no s'ha de mesclar la música a la política, el deport a la política, la cultura a la política. Jo, personalment, la meva opinió és que la música està fora de tot conflicte i que això s'ha de barallar en altres estaments.
0: Bravo, sí, senyor. Bravo, senyor. Sí, senyor. Que bé parla d'este xic.
1: Impressionante, Pablo.
4: Quan dice Ben Leven no m'aplaudi.
0: que bé parla d'este xic a voltes, perdona.
6: Que vols tot.
4: És de la convocatòria, la tenim ahí. Espanya participarà? Pues a mi sí que m'agradaria que participara perquè al fi i al cap, què és? És una batalla musical.
1: I no d'aura.
4: No és una batalla bèl·lica.
0: I no, ni d'aura, tampoc.
4: Ni d'aura, muy bien. Entonces, no ho sabem fins al 15 d'octubre, però és cert que, clar, Espanya ara diu, ui, ha sigut l'últim en decidir. Tots els meus companys que digueren que no, de 8 que som, sols ho ha dit no. I els altres han demanat una pròrroga per a poder pensar. I és que sí que és cert que en audiències i econòmicament Espanya li beneficia poder participar en l'estima de l'organització.
0: Home, clar, i moltes no és una alegria, i moltes és un poquet, estem enjuassats.
4: Un festival d'Eurovisió...
0: Fent convoi, no?
4: Fent convoi, que recordem que se celebrarà de l'11 al 15 de maig en Burgas, Bulgària. Ahí serà el festival. Anirem? No anirem?
0: Pues si, no ho saps tu...
4: No ho sabem, el 15 d'octubre tindrem la decisió. El que sí que tenim...
0: La cridà, no? La cridà.
4: La cridà telefònica de...
0: De l'alcaldessa.
4: De l'alcaldessa. Sí. Bueno, del president del govern, que tindrà que, en este cas, delegar en el seu consell d'administració per a poder delegar. El que no queda res ja, Donís, és per a la celebració d'Eurovisió Júnior 2026, perquè Espanya no participa en el Festival Gran... Però Espanya sí que participa en el germà menut, que és el Eurovisió Júnior, que se celebrarà el 24 d'octubre a Malta. I ja tenim quin és el candidat d'Espanya en este festival Euro Júnior. Espanya sí que participa.
0: Per favor, seguiment al...
4: Pues anem allà. Candidat. És el jove de Jaén, Lucas Paulano, que representarà Espanya. I una cançó molt interessant. No, encara no. Coneguem la cançó, però sí el títol. Jota se riu. No és tamaré ni te querré. Però va per ahí. Va per ahí.
1: Sorpréndeme, Pablo.
4: Cuore bel. Anda. El título en italiano. Cuore bel.
0: Ah, pues sí, anava per ahí, eh?
4: Anava per ahí. Era... Todo va de jo... cariñitos.
0: M'havia pregut.
4: És lo que sabem de moment d'esta participació. I Cuore bel és el títol d'una cançó que representarà Espanya, acompanyat en aquest projecte dels compositors Blas Cantó, D'Angelo i Carlos Almazán, i almenys el mateix Lucas, qui este jove que representarà Espanya, també ha participat en la composició del Tede Wines, a tot això.
1: 10 anys.
4: Nascut a Jaén, i la seva sensibilitat interpretativa, la seva potent veu, la seva capacitat per emocionar, pues ha sigut el que va fer que guanyara la Voz Kids España y ahora pues representa el 24 de octubre en Malta a España en ese festival Euro Junior que siempre España ha tingut jocs molt bons, ha sigut, ha estat en el top 10 en quasi totes les participacions i tenim una guanyadora que va ser Isabel en Antes Muerta, que senzilla. Entonces,
3: temazo.
4: Veurem a veure què passa si per lo menos tenim una alegria en el certamen infantil.
0: Melanie que guanya, queda segon?
4: Segon.
0: Segon.
4: Melanie queda segon, sempre hem tingut un espai...
0: Veus, guanyadora moral també.
4: El 90% de les participacions d'Espanya en Eurovisió Junior ha sigut un top 5.
0: És que...
4: Venimés d'euros fets, eh?
6: Algun dia tindrem que tractar el tema de guanyador moral...
4: Home, me lo dius un guanyador moral.
6: No,
0: I a criteri de qui, no?
6: Clar, és el guanyador moral. Ah, vale, però qui ha guanyat?
4: I una cosa, la IA també forma part de les bases del Benidorm Fest, que no vull deixar-ho passar.
0: Laia.
4: Entre n'hi ha canvis en les regles del Benidorm Fest 2026. L'edat de participar ascendís de 16 a 18. Un canvi. Un altre canvi. Sobre el control i autoria de l'ús de la intel·ligència artificial. D'aquesta manera, les composicions hauran de ser obres d'autors humans i no es permetran veus generades per IA.
0: Les veus, sí, però com saps tu si l'autoria és humana o és feta per IA?
4: Pues ells sabran. Que han creat un comitè d'administració per a poder controlar el Benidorm Fest.
6: Tindrem algun tipus de mides.
0: És que no pots saber-ho.
6: Tindrem algun tipus de mida informàtica que ficaran la cançó i...
4: Entre les bases... Fica, s'ha reforçat el control sobre l'autoria i l'ús de la intel·ligència artificial.
0: Val, però tu pots inclús fer una cançó per a intel·ligència artificial, utilitzar aquesta ferramenta per a fer una composició i en acabant fer anar a l'estudi i gravar tu tots els instruments i ja
4: pues,
0: està.
4: Pues,
0: I,
4: possiblement...
0: I ningú va dir-te és que tu heu pensat...
4: Possiblement, aquest tipus de bases crearà polèmica en el Benidorm Fest, veurem les cançons que s'han presentat. També s'estableixen límits lingüístics amb predomini del castellà o llengües cooficials i es prohibixen, me pareix molt bé, missatges ofensius, polítics o de caràcter publicitari. Les actuacions hauran de ser en directe sense instruments sobre l'escenari i amb base musical pregravada i els cors, alguna cançó que puguem dur cors, podran ser en directe o gravats però en cap cas podran tindre la veu de l'intèrpret principal.
0: Molt bé.
4: Canvis en les bases del Benidorm Fest.
0: Bueno, això igual per a fomentar que un que vaig a cantar no tinga la seua veu gravada per darrere... No, és que, és que era un coro. Sí.
4: Que l'intèrpret és l'intèrpret i després formen partes que estan en el cor de la cançó. Com veus, informació important, soles en Fora de Cobertura donem tanta informació directa i d'última hora, eixida del forn.
0: Estarem pendents de lo que passa en el Benidorm Fest d'ací a final de gener, no?
4: Sí, final de gener.
0: Gràcies, Pablo.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: La nostra següent convidada és, o la primera convidada, millor dit, és una escrita bestseller, life coach i conferenciant argentina, especialitzada en desenvolupament personal, gestió emocional, lideratge i amor propi. Compta amb formació en disciplines com psicologia, neurolingüística i recursos humans enfocant les seues xerrades i publicacions en oferir ferramentes pràctiques i aplicables per al dia a dia sense excessiva solemnitat. D'anar per casa. És autora de títols coneguts en l'àmbit del creixement personal com Cuentos de amor propio o Seràs tan feliç com insistes. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Gisela Gilges. Què tal, Gisela, com estàs?
7: Hola, encantada. Muchísimas gracias por esa presentación.
0: Faltaría.
7: Muy contenta de este llamado.
0: Faltaría. Gisela, lo primero que quiero decirte es gracias por atendernos al teléfono de Fora de Cobertura y de Apunt Radio y gracias por venir a Valencia el martes 22 de septiembre a las 17 horas. Teatro Olimpia. Tenemos una cita con una ponencia del ciclo de conferencias motivacionales que está organizando Mentes Expertas.
7: Así es, y qué honor estar en ese escenario, Mentes Expertas. Soñé muchos años estar ahí porque creo que es un mensaje que llega con mucha fuerza al mundo y yo tengo un mensaje poderoso para compartir. Por eso se titula mi conferencia Aprender a Vivir es Urgente, porque la vida se pasa muy rápido. Muy rápido se pasa y todos se dan cuenta sobre el final. Y mi objetivo es que aprendan a disfrutarla antes de que tengan esa sensación del abismo, de que ya no queda nada.
0: Qué maravilla, porque el título habla por sí solo. Aprender a vivir es urgente. Es como que estamos ya dando por hechas muchas cosas. Y una vez me dijo una persona que leyó en otro sitio y me citó el autor, pero no me acuerdo de quién era. Si hubiera sido consciente, me hubiera operado la vista antes, hubiera aprendido economía antes y hubiera, bueno, me enumeró varias cosas que para él eran muy importantes, pero que realmente no se es consciente hasta que se tiene una edad o un bagaje.
8: Yo atiendo a muchas personas de todo el mundo desde hace muchísimos años y las historias se repiten. Las historias se repiten desde el ojalá, ¿no? Ojalá me hubiera animado, ojalá hubiera hecho, ojalá hubiera sabido, ojalá hubiera disfrutado. Y lo que me pasa a mí es, ¿por qué ojalá? Yo entiendo que quizás hay un montón de cosas que quedaron atrás, pero estoy segura que las que están ahora un día las vamos a extrañar si no las sabemos valorar también. Y parece que aprender algunas cosas que quizás antes, hace muchos años atrás, las sabíamos hacer mejor que ahora, que tienen que ver con esto, ¿no? Con frenar, con conectar, mirarse a los ojos, sentir, decir las cosas en la cara, vivir, aprovechar los momentos, disfrutar un desayuno a la mañana, en valorar las compañías que tenemos. La gente en general llega a sesión de coaching llorando por la gente que extraña, ¿no? Se fue mi pareja, no vivo más en la misma casa. Y les hago siempre la misma pregunta, ¿y lo disfrutabas? Y me contestan, y es que tenía mucho trabajo, ¿no? Y todos se arrepienten desde ahí. Sin embargo, yo también tengo mucho trabajo, afortunadamente, y puedo hacer todo eso.
0: Gisela, tú muchas veces dices que a menudo no es importante o no es fundamental cambiar de vida, sino parar, ver el tablero de juego y continuar, ¿no?
8: Totalmente. Mi objetivo es enseñarles a disfrutar la vida de la manera que yo la aprendí en la misma vida. No hace falta cambiar de trabajo, no hace falta separarse, no hace falta encontrar nuevas cosas. Es con los elementos que tenemos, ya tenemos mucho. Pero bueno, alguien tiene que traer las nuevas ideas y creo que es parte de lo que se vive en la conferencia. A mí me gusta que cada persona que pase por una conferencia mía se lleve como si fuera una valija llena de herramientas y que se vaya empoderado en la fuerza de yo hacer un montón de cosas que me van a permitir tener una mejor vida. Así que se llevan 6 herramientas quienes pasan por la conferencia que son para siempre.
0: ¿Este es el concepto de biopausia?
8: Así es, biopausia. Ayer fue premiado mi libro, estoy muy feliz. Fue el libro número 1 en ventas, fue premiado porque, bueno, creo que viene a abrir los ojos de muchas cosas que necesitaban hablarse. Biopausia es la pausa de la vida.
0: Sí. No, hay una frase tuya que dice que la ira no aparece de golpe.
8: Totalmente. Nada aparece de golpe, todo nos avisa. El tema es que no escuchamos. Yo tengo una historia que la cuento siempre, creo que es muy significativa, con mi computadora, con mi ordenador, que un día no me funcionaba muy bien y yo lo que dije fue, oh, qué molesta esta PC que no funciona. Al otro día dejó de cargar y entonces tuve que conseguir un cargador nuevo. Al tercer día ya le costaba un poco cargar y tenía que estar siempre enchufada, no tenía batería. Al cuarto día se me rompió. Y lo primero que pensé fue, qué mala suerte que se me vino a romper. Y después dije, ¿dónde está la mala suerte? 4 días me avisó que necesitaba ayuda. Y el cuerpo pasa lo mismo, el cuerpo nos avisa con el latido del ojo, con el resfrío permanente, con el dolor de espalda, con el dolor de cabeza. Nos avisa que tenemos que escuchar algo que no estamos escuchando. Y entonces después un día aparece el diagnóstico médico, la enfermedad, y decimos, uff, qué mala suerte, tengo que frenar. Y nos venía avisando porque el primero que no quiere enfermarse es el cuerpo. Y por eso, bueno, los avisos están siempre.
0: Bueno, Gisela, parar no siempre significa abandonar. A veces es precisamente lo contrario, parar para poder continuar, pero hay que saber hacia dónde. Así que tenemos una cita el martes 22 de septiembre, o sea, el próximo martes, a las 17 horas en el Teatro Olimpia, en la ciudad de Valencia.
8: Así es, los espero a todos. Si el coche no para a cargar combustible, llega un momento que no puede seguir. Yo intento que esta cita conmigo, este Mentes Expertas, sea esa carga de combustible para todos, para que puedan seguir.
0: Gracias, Gisela Gilges, por estar con nosotros en Foro de Cobertura en Apunt Radio. Ha sido un placer.
8: Encantadísima, gracias por recibirme.
9: Apunt Radio, sintonitza amb tu. Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
10: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: Tria Transport Públic. Moute per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
12: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Parlàvem del mitjanfaller, parlàvem de que en Benifaió han preparat inclús una crida, veritat?
4: Sí, avui a les 7 de la vespre a la plaça major de Benifaió, les 5 comissions falleres. Nosaltres tenim un 10% de falleros en el municipi, vull dir, més de 1.000 falleres i falleres faran la crida per dir que en només 6 mesos s'acaba la festa, perquè coincidix de 9 de setembre, de 9 de març. La fauna ibèrica és la disfressa i avui hi ha molta festa, festa plena i xaranga, i beguda, i cervesa, i Coca-Cola, i paella.
0: Saps on les cerveses sense alcohol i refresc de cola, efectivament. I altres coses també.
4: I música.
0: Molta festa, en definitiva. Però no només en Benifaió, tenim mig any faller, perquè en el Cap i Casal, entre altres, Sueca Literat Oferint, la comissió de Sueca Literat Oferint, ha preparat també la seva pròpia festa. Ja és pràcticament tradició, perquè a partir de quants anys és tradició ja?
6: L'any que ve.
0: Estem
6: en València, estem en Espanya. Quan fa dos anys i ja és tradició.
0: Ja és tradició, no?
4: Bueno, pues, Benifaió porten des del 2011.
6: La tradicional, no. Lo que siga.
0: Pues el Sueca Literat Oferint porten més d'un any fent la Faguera 2026. Encara que mos confirmarà l'autor intel·lectual d'esta obra si ha canviat de dates, perquè jo crec recordar que abans era per Sant Joan. Juanjo García, com estàs?
13: Molt bé, així estem. De plantar, per variar.
0: Claro, Juanjo García, president de Sueca Literat Oferint, un dels presidents i artista faller, com tot el món sap. Jo sempre dic que Juanjo García, si no existira, ja hauria que inventar-lo, perquè probablement ha fet el not més genial de les falles de la història. A veure, no, és que no tenia molta...
13: Tu també ho fas bé, eres un locutor que ho fas bé, també.
0: Gràcies, Juanjo. Parla d'un ninot que fer, o d'un no-ninot, que, clar, que dius, ingeni i gràcia. Home, pues gràcia en el modelat no en tenia perquè no n'hi havia ninot, però l'ingeni estava tot, estava tot. I va ser quan canvia la normativa i ja no es podia fumar en espais tancats, etcètera, Juanjo va posar en l'exposició del ninot un caixó i una nota que deia: estic en la porta fumant. Firmat el ninot. Colossal. Sublim, de veritat. Enhorabona, Juanjo, una volta més. T'ho he dit moltes voltes, però volia dir-ho també per així, per les zones persianes. Juanjo, tenim Faguera. Abans era Sant Joan, no? Ixa mescla de falla i foguera, Faguera.
13: Sí, la inventarem per Sant Joan. Quan sempre estava la polèmica de què diferència una hoguera d'una falla, què tal? Sempre estem fent la punyeta. Inventarem la Faguera, que és... de les dues paraules falla i foguera, traguem el nom, no? I entonces sempre ha sigut Sant Joan, quan l'han plantat.
0: Però ara...
13: Però enguany Sant Joan, que n'hi havia gent en Alacant i altres estaven de concerts i tal, diguem, pues mira, pel mig any, per celebrar-ho, la plantem. Que ja fa 16 anys que plantarem la primera. O sigui que
0: se pot dir que ja és tradició, no?
6: Així. Hola, Juanjo, soc Manolo. Això sí que és una tradició. Això sí, 16 anys.
0: Ja se pot dir que sí, oficialment.
6: La tradicional Faguera.
0: Sí,
6: però com se va traure de la manega fer una cosa diferent? I això és una cosa que jo vull dir també, tu li has donat cera ara
2: a Juanjo Bobull Donans i jo també. Això és una cosa, això és una cosa que té Juanjo que no té ni, ningú o quasi ningú en el món de les falles, que és traure un conill de la xistera. Quan estàs fent una cosa, quan tot el món està fent lo mateix, de repente ell agarra i fa una cosa diferent, però que te sap igual o millor que el que s'està fent. I això és lo de la faguera. Va néixer per a Sant Joan, per a celebrar la festa de Sant Joan en sueca literato zorín, en Isinchen i esa gràcia de, com ha dit, de barrejar el concepte d'una foguera de Sant Joan i d'una falla, perquè va traure punta, i ell ho ha dit, d'eixa polèmica, per a mi, estèril totalment, de què diferència una falla d'una foguera. No sé si no, Juanjo?
13: Exacte, és una, és al final les dos sacraments, que és el, això se fan, o sigui, que no té major diferència. I el que sí que des del moment, primer moment pensarem és fer algo, o sigui, que no fora traure trastos i quemar-los sense més, sinó fer una cosa aposta, no? I fem aposta per això i que se guió, ara s'acaba en la corfa per terra, fico, si, anar a passar de xurat igual,
0: sí, vale? Perquè aquí se li ocorriria traure trastos vells i cremar-los, no? Vull dir, això seria, no?
13: Ah, no.
2: Aquí sí li va ocorrer,
0: aquí se li ocorriria
2: traure trastos vells per a cremar-los, chico.
13: Trastos n'hi ha, trastos n'hi
2: ha.
0: Juanjo García, tenim horaris d'eixa faguera?
13: Sí, home, avui durant tot el dia en, el, en la falla, pues, hi haurà activitats, com no, unes parelles i tal, en fi, les eixes que se mengen, i després a les 8 i mitja de l'espera, a les 20:30 serà la crema de la faguera.
0: Anem a veure, perquè tenim sorpresa musical, eixo concurs de paelles. Concurs de paelles, tu paella, tu canción. Sí, sorpresa musical, sí. Crema de la faguera, i a continuació diu el programa, lo que surja.
13: Lo que surja.
0: Molt bé.
13: Sí, és que cada grup de paella està obligat a assajar una cançoneta per després en el cas interpretar-la. O sigui,
0: mare meva, promet la cosa.
13: Farem molt bé.
0: Juanjo García, president de sueca literato zorín i artista faguer, o artista faguer, no?
13: Faguerer.
0: Molt bé. Gràcies, Juanjo García, per estar amb nosaltres en Fora de Cultura, en el Món Ràdio.
13: Vale,
0: gràcies, plaer, fort abraç.
13: Adéu, bon dia.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Li posem freno a la intel·ligència artificial, Rubén Mallols?
3: Pues això és el que s'ha estat debatint esta setmana en tot el que són els grans foros d'intel·ligència artificial. I és que si bé la setmana passada vos contava que n'hi havia un ex-empleat d'una d'aquestes empreses punteres en intel·ligència artificial.
0: D'Antropic, no?
3: D'Antropic, concretament, que se n'havia anat perquè deia que això era un caos, que estaven jugant en el nostre futur i que podia haver algun problema degut a el que se denomina el desalineament, que és que vol dir que la intel·ligència artificial no té per què pensar exactament baix unes normes morals humanes, i això són coses que se tenen que pulir.
0: Ja ha passat, vull dir, ja...
3: Correcte, ja han hagut incidents, i bueno, pues, per exemple, pues, podem vindre errors. Per exemple, si una intel·ligència artificial tu l'has entrenat per a que siga molt ecològica, podria arribar, per exemple, a la conclusió de que els humans no li fan un gran favor a l'ecologisme i que la solució per a que la Terra siga més ecològica siguera pues, o reduir la població humana o cosetes aixina perilloses.
0: Sí.
3: Clar, o, per exemple, n'hi ha que acabar a una intel·ligència artificial que no estigui ben alineada i pues, vull que acabar en la desigualtat de les persones. I te puc dir, bueno, pues...
0: Tens igual a tots per baix,
3: acabem en tots els pobres i pues, ja estan tots més iguals.
0: O en tots els rics.
2: I intel·ligència artificial seria Thanos.
3: Un poquet.
2: El Avengers Endgame.
3: Un poquet.
2: Anem a acabar en la meitat de la població de l'univers.
3: Un poquet.
2: És Thanos.
3: I això que va causar tant de revolt que un dels enginyers de... precisament de el... com sigui que érem, el seu... especialitat és l'alineament, va situar la probabilitat de que ocorrera una gran desgràcia en alrededor del 10% d'ací a 2030.
0: Atenció, que només xifren com a dada positiva, que només hi ha un 10% de possibilitats, clar, de que això passi. Perdón?
3: Li falta dir... Bueno, vivir cada dia com si fos l'últim. Li falta dir.
4: I 2030, que no està tan lluny.
0: Clar, només hi ha un 10% de possibilitats que
4: no més.
3: Un poc ruleta russa, no? O sea, això però, no, però, no mola molt.
0: Clar, i algun optimista dirà, ah, bueno, no és un 10%. Però és que, senyor, que estem parlant d'un 10%, eh?
3: I a partir d'ací, el president de Anthropic, Dario Amodei, també estratègicament desviant un poc l'atenció de que la competència havia resolt un dels problemes del mil·lenni i era un gran avanç, va publicar un article que era We must pace the frontier. És a dir, tenim que controlar el ritme al que la frontera de la intel·ligència artificial avança perquè, evidentment, poden haver riscos. Què passa? Que la intel·ligència artificial ja comença a entrenar els següents models que venen, models que només tenen ells en els laboratoris, o sigui, no estan oberts al públic. I fins a que poden eixir al públic, tenen que passar per una sèrie d'exàmens, de, com si digueren, de proves de seguretat, que pues, no ens dona temps a, o sigui, ho estem desenvolupant molt ràpid, però a fer el check de que tot està bé no anem tan ràpid. Entonces, pues,
0: de fet, ja hem llevat models.
3: Ha exposat este conflicte.
0: Hem llevat models que hem tret al mercat perquè estaven diguem, tombant certes barreres informàtiques, no?
3: Models, sí, models que
0: estaven hackejant alguns sistemes
3: i... al mercat, correcte, durant les proves va haver un dels models, en este cas de l'empresa OpenAI, que són els que tenen ChatGPT, que se van escapar de lo que en teoria no podien escapar, que és un entorn virtual que per a que treballen ells, pues aconseguiren explotar una vulnerabilitat mitjançant la qual s'escapaven a l'internet i ahir ja podien arreplegar, pues, de fet, van hackejar una important empresa que alberga les solucions a l'examen del qual s'estava examinant. Va fer un poquet de trampa ahir. I...
0: Cuidado, tio, poca broma en això.
2: Jo, òbviament, però és que vaig a treure un altre exemple. Això és Ultron.
3: O sea, també està...
2: és com Ultron.
3: Pareix ficció, i a vegades...
2: Pareix ficció.
0: És un subgènere.
2: Vale. Sí, sí, un subgènere d'un subgènere.
3: La realitat...
4: el psico del subgènere.
3: A la ficció. I després de dir això, Dario Amodei se va unir els que són la seva competència, és a dir, el CEO de OpenAI, Sam Altman, el Google de Demis Hassabis i inclús Elon Musk en XAI va dir té raó, n'hi ha que anar un poc, ojo, cuidado, no? N'hi ha que anar ahí, pues, tantejant i assegurant que se complixen una sèrie de protocols de seguretat que no vagin a perjudicar a lo que és la humanitat.
0: Però això ja ho han vist en...
3: Terminator.
0: En Terminator.
3: Sí, bueno, és una cosa prou diferent perquè...
0: És una cosa prou diferent, però ja comença a veure paral·lelismes.
3: Sí, però perquè Terminator ho ha pensat un humà. O sigui, vull dir, nosaltres, si la intel·ligència artificial, una verdadera intel·ligència artificial molt superior en intel·ligència als humans, volguera acabar com nosaltres, és que no s'imaginem. O sigui, és com si una formiga estiguera pensant en com la va matar un xiquet. O sea, no, n'hi ha tantes maneres que la formiga no li dona. Pues nosaltres seríem les formigues en este cas. Sí,
0: clar, lo mateix en Terminator, no?
3: Però no tenen ni per què ser robots, ni armes nuclears, ni...
0: Però parlem de que una intel·ligència artificial se torna roïn i automàticament
3: sí, sí,
0: vol...
3: Això, sí, això és el que se vol evitar.
0: I tens que tornar a una versió pràcticament inicial que sí podies controlar, que ahí és el senyor Arnold Schwarzenegger. Bon tio.
4: Sí, és com el càncer de la intel·ligència artificial, cèl·lules que se tornen malignes.
3: Sí, correcte. I... Bueno, pues qui no està tan d'acord en ficar-li freno és en este cas el president dels Estats Units, Donald Trump, que ell mateix ha dit som el millor país, bueno, el país més sofisticat en desenvolupar la intel·ligència artificial i no anem a parar perquè el que guanya la carrera de la intel·ligència artificial és qui va a guanyar.
0: El todo
3: en
0: vale.
3: En general.
0: El todo vale, no?
3: Correcte.
0: El todo por el todo.
3: A Trump pues, se li ha unit Mark Zuckerberg, que també ha sigut un poc la nota discordant, diguent que el que n'hi ha que fer és responsabilitat de les empreses fer modelos que estiguen alineats i que no se pot fer un pacte per a decidir quins productes, entre tots, quins productes tenen que arribar al públic en general.
0: Una cabra això, però té a la llarga mala pinta, eh?
3: El problema sí és que si frenen els Estats Units, no t'assegura que altres països vagin a frenar.
0: No, sí, està clar. Però ha passat el mateix industrialment.
3: Correcte.
0: Tu has posat certes barreres a contaminació, a tal, tal, i hi ha països que t'han adelantat per l'esquerra, t'han llevat les pegatines perquè no han posat isofrenos que tu has posat.
3: Correcte.
0: I ara tu has quedat darrere.
3: Correcte. Això és el que ens ha passat, en este cas, a nosaltres. I bueno, pues si ve la setmana passada parlàvem de que una gran eminència, entre cometes, com era Bernie Sanders, va proposar una pena de 20 anys per a tot aquell que desenvolupara una intel·ligència artificial superior a la dels humans.
0: Clara, sí, és que també entra una altra cosa que bueno.
3: Ara, una altra eminència que, bueno, sé que n'hi ha gent que no l'ha dit molt bé, però jo me n'aniria a prendre un almoçar en ell, ha parlat sobre el tema, i, bueno, això podria ser quasi una secció de gent que parla de l'intel·ligència...
0: Qui era este xicón?
3: Bueno, és un tal Pablo Iglesias. I ha dit que la intel·ligència artificial deuria expropiar-se, no deuria pertenecer a les empreses. Un poc, estic fent un resum, no? Però un poc més o menys és el que ha vingut dient, i que el problema no és la intel·ligència artificial en si, sinó el capitalisme. Acaba dient que si la intel·ligència artificial és tan intel·ligent, acabarà sent socialista. Això és un poc, pues, intentant crear la intel·ligència artificial a su imagen y semejanza, no? Bueno, i és que això és un problema també, perquè a tots ens agrada que la intel·ligència artificial ens diga el que volem sentir. Això és un sesgo que ha ficat molt manifestament.
0: Però bueno, jo crec que independentment de les tendències en les que no vaig entrar i no vaig manifestar ara mateix ninguna tendència, però les paraules, la declaració és una declaració que parla de superioritat moral d'una persona, no d'una tendència, d'una persona en concret.
3: Correcte, és un sesgo. I bueno, pues lo que ha vingut a dir és un poc, pues quan algú diu, bueno, Isaac Newton, pues si era tan listo, porque está muerto, ¿no? Pues,
4: pues claro.
3: Un poco aixina, pues si ya está la inteligent, vida. Pensará como yo.
0: Bueno, en fin, ho deixem ahí. Gràcies,
3: Rubén Mallols. Moltes gràcies.
5: Fora de cobertura, Donís Salvador.
0: Pel·lícules que mesclen animació en imatge real.
2: Sí, sí, els dibuixos animats i l'imatge real comparteixen pantalla des de fa 80 anys. Si anem a fer un recorregut ràpid per aquells moments icònics que ens han deixat els dibuixos i les persones...
0: Mickey estava per ahí segur, no?
2: Sí. Està. Però ara veureu de quina forma està. Val? Aixina que anem al món de l'animació i l'imatge real. I ho fem en el Buffer Mambo de Ima Sumac, que sona en la banda sonora de Coyote versus Acme, en cartellera des d'ahir, i que conta com el Coyote, coneguem tots el Coyote, Wild. Hombre, clar, i Coyote.
0: Clar, pobre meu.
2: I ese pobre que no agarra mai al correcaminos. Sí. I per què no l'agarra? Perquè els productes de la marca Acme mai funcionen. Mai funcionen. Ell fica, no sé, una dinamita marca Acme i li esclata d'ell en el rostre.
0: Pobre meu, eh?
2: Per exemple, bueno, pues ja està fart i en Coyote versus Acme demanda judicialment a Acme i establix un procés judicial.
0: No me dius que això passa en la peli.
2: Sí, això passa en la peli.
0: De veritat.
2: Sí, està basat en un article satíric de Ian Fraser que publicà en el New Yorker en l'any 1990. Feu un article de com seria la demanda de Coyote contra Acme.
0: Me pareix genial.
2: Pues esta pel·lícula la va tindre en la nevera Warner per una qüestió de deducció d'impostos, val? I no la va traure. I hi hagué tant de revolt en les redes socials que Capture Entertainment va adquirir els drets de distribució per 50 milions de dòlars i gràcies a això la tenim en pantalla. La tenim des d'este fi de setmana. Està Will Forte, l'Anna Condor, John Cena, que fa del roïn, que fa de l'amo, bueno, fa d'un dels factòtums de la marca Acme i, evidentment, el Coyote i el Correcamins. Però, aprofitant esta estrena, parlem de l'animació de personatges i d'imatge real. I com comença tot això? En un ratolí. Levando anclas.
0: Ah, però... era...
2: Sí, és altre ratolín. És no Jerry, era... el de Tom i Jerry.
0: No era Mickey.
2: No. Mickey vendrà després.
0: Ah, perdó.
2: Sí. Este és Jerry. La pel·lícula és Levando anclas, 1945. I segur que vos recordeu de la imatge Gene Kelly, el ballarí Gene Kelly, ballant en Jerry. Este és el mite fundacional. Així és on se va rechar.
0: Qui és major, Mickey o Jerry?
2: Me pense que Mickey. Sí. No. Sí, mamá se agarra taisina de imprevist, pero yo apostaría todo a Mickey.
4: O Jerry. No sabem.
2: Yo pensé que es es Mickey. Bueno, la película la dirigía George Sidney en William Hanna y Joseph Barbera, Hanna-Barbera, codirigint la secuencia animada. És un dels grans clàssics, però clar, hem parlat ja de l'any 45 de Levando Anclas, però 17 anys després va passar això. Oh, it's a jolly holiday
0: with Mary. Mary,
2: clar, Mary Poppins, eh?
0: Sí.
2: Mary Poppins, l'any 64, la història de la institutriu màgica que arriba a casa dels bancs i que du els xiquets a passar una espera molt entretinguda en un món on els pingüins, per exemple, són cambrers. Val? Una seqüència d'imatge real i animació mítica. Cal recordar que Julie Andrews va guanyar l'Oscar a millor actriu per esta pel·lícula en l'any 65, clar, va ser el 64 quan se va estrenar, el 65 va guanyar l'Oscar, i tècnicament va ser un prodigi perquè Disney va encetar una forma de rodar esa imatge real en dibuixos que després se va fer quasi estàndard i que se va aprofitar d'una forma fantàstica en una altra pel·lícula de Disney que sonava aixina. Vos recordeu quina pel·lícula és? Un clàssic de la infància.
0: És que era molt de l'anterior i ara més...
2: La Bruja Novata.
0: La Bruja Novata.
2: La Bruja Novata, en la grandíssima, inabarcable Angela Lansbury fent de Eglantine Price, la bruixa novata en la Segona Guerra Mundial, en una escena ballant en animals en el fons del mar, la illa de Nabumbu...
0: Esta era de la setmana passada, també, no?
2: Esta del 71.
0: No, de la setmana passada me referís que de la secció...
2: Ah, sí,
0: no?
2: De la bruixa, però parlarem molt poc, com anàvem a parlar de la bruixa novata més avui. Bueno, pues, una curiositat, val? Esta pel·lícula s'havia començat a desenrotllar abans en Disney que Mary Poppins, però Disney la va abandonar per ser massa complicada tècnicament, fija't, i després la van fer més avant de Mary Poppins i van perfeccionar la tècnica de rodatge, no? Però on va arribar la pel·lícula fundacional moderna de dibuixos i imatge real va ser en això. Un detectiu de Los Angeles investiga l'assassinat del poderós Marvin Acme. Qui és l'únic acusat, l'únic sospitós? Un conill de dibuixos animats anomenat Roger Rabbit.
0: Boníssim.
2: ¿Quién engañó a Roger Rabbit? És la pel·lícula fundacional
0: peliculón.
2: Moderna i mítica. És l'any 1988 i se barreja en la mateixa pel·lícula personatges de Disney, de Warner Bros, de Fleischer, estava Betty Boop en la pel·lícula, i de Universal. Això és mític. I un detall, sabeu que se va obligar la condició que va ficar Warner, perdó, millor dit, per a que isquera Bugs Bunny, quina era? Que compartira seqüència en Mickey Mouse i en el mateix número de frases.
0: Anda.
2: Sí. També va passar en El Pato Lucas i Donald. Si vos recordeu, n'hi ha un moment de la pel·lícula en la que fan una competició de pianos, El Pato Lucas i El Pato Donald, i també és lo mateix. És lo mateix.
0: Això és història del cine.
2: Totalment. Bueno, pues la pel·lícula va ser tan exitosa que Warner va intentar tindre la seua Roger Rabbit. Com la va anomenar? Que sone David Bowie. Warner va encarregar al magnífic Ralph Bakshi, un dels personatges més importants del món de l'animació de tots els temps, que creara la seua Roger Rabbit, i va fer Cool World. Cool World, que va ser una pel·lícula que no va tindre cap èxit. Se va estrellar en
0: va
2: taquilla.
0: Va diluir ahí en res, no?
2: Se va estrellar en taquilla tenint en el seu repartiment a Kim Basinger, a Gabriel Byrne i a un jove...
0: Cuidao.
2: Jove, molt jove i molt guapo, Brad Pitt. I sonava... David Bowie. Anem, mira, escolta. De Cool World passem ràpidament a Casper. Casper, per què parlem d'ella? Perquè va ser la primera volta que se va juntar un personatge 3D, un personatge fet per CGI, Computer Generated Image, i persones reals. Clar, qui ho va fer? Pues la totpoderosa Industrial Light and Magic. És l'any 1995 i se va encarregar de fer el fantasmeta xicotet i els seus tios i barrejar-los en Christina Ricci i Bill Pullman pel mig. És una pel·lícula també fundacional, perquè després varen vindre Ted, Paddington, el remake del Llibre de la Selva, i ja posem el punt i final a la secció en una pel·lícula que igual no conegueu.
0: Primer, me pareix un temazo, i en acabant me pareix un peliculón. Tot.
2: Té les dues coses, és Space Jam.
0: En Michael Jordan.
2: En Michael Jordan. Això és, jo no sé com transmetre als xics i les xiques de Wii com era barrejar a Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Dimoni de Tasmània, el Coyote i tot això en Michael Jordan. Estem parlant, mira, m'avorro en la pell, eh? O sea, el millor deportista de tots els temps. Se li va fer una canxa de bàsquet exprofés per a que en els ratets que tenia per ahí pel mig fer a lo seu, que és jugar al bàsquet i jugar com el Sánchez. Això sí que va ser un èxit i va tindre seqüela.
3: En Bill Murray.
2: En Bill Murray. Pel mig. Bueno, fijat, de Jerry i Gene Kelly a Space Jams o a Coyote versus Acme, imagina el que n'hi ha.
0: Manuel Andrés Zalapico, gràcies. Gran secció, eh?
2: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies, caballera. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Paco Gallego des de la plaça Torrent, València. Què tal, Paco? Com estàs?
14: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Molt bon dia. Molt bon dia. Anem a parlar avui d'un plat molt... Bueno, podríem dir que és un... Podríem dir que està cuinat o no?
14: Parlem
0: de l'esgarraet, de l'esgarraet.
14: Correcto, un plato muy, muy tradicional de la Comunidad Valenciana, que es como si fuese una salada fría, a ver... es más, sí que hay que cocinarlo, porque sí que es verdad que los ingredientes que lleva, sobre todo uno de ellos, requiere una elaboración de hornear, pero sí, es un plato frío, una tapa típica aquí de Valencia, que bueno, que al final no lleva muchos ingredientes, no lleva mucha elaboración, como te he comentado, pero sí que es verdad que requiere, a ver, para poder elaborarlo y que tenga un sabor como toca, pues una elaboración correcta, claro.
0: Paco, un plat molt senzill, però molt resultó.
14: Sí, porque al final lleva lo que es el pimiento rojo asado, que si conseguimos que pues asarlo en un horno a leña sería espectacular, porque al final le daremos mucho más sabor a lo que es el plato del garraer. Unas migas de bacalao, luego un poquito de unos dientes de ajo y luego un buen aceite de oliva virgen extra. Ya está. Al final no lleva nada más. Luego sí que es verdad que este plato agradece mucho muchos ingredientes de acompañamiento, como puede ser las olivas negras, un poquito de queso fresco, se le puede poner también, un poquito de ventresca de atún. Todos estos ingredientes fríos también le acompañan muy bien a lo que es el garraet.
0: I ja està, no? Com una cosa molt senzilla, però per què a mi no m'és igual que a tu?
14: Pues al final yo creo que también es muy poco lo que hemos hablado, dependiendo que el pimiento esté bien asado, que no nos habíamos pasado mucho en asarlo ni poco, lo que te he comentado de si es una leña, le daríamos un sabor a ese garraet increíble, pero bueno, si es una tradicional tampoco pasa nada. Luego poner una buena miga de bacalao y sobre todo también un buen aceite de oliva virgen extra. Al final, si los ingredientes son óptimos, pues al final el plato resultará uno mejor que otro.
0: Paco Gallego, claro. La plaza Torrent, València. Moltíssimes gràcies.
14: Muy bien, gracias, Denis. Un abrazo.
0: Un fort abraç. Serenem a escoltar el boletín informatiu i tornem ràpidament més fora de cobertura. Fins ara.
12: La teua terra. La teua actualitat. El teu dia a dia. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: My days have grown. Informatiu i tornem ràpidament més fora de cobertura. Fins ara.
12: La teua terra. La teua actualitat. El teu dia a dia. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: 11 i 5 minuts d'este dissabte 19 de setembre de 2026. La nostra convidada especial del dia és una emprenedora social, comunicadora i conferenciant valenciana, coneguda principalment per ser la fundadora i presidenta de la ONG Mamás en Acció. Dames i cavallers, un fort aplaudiment per a la nostra convidada especial que entra en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Majo Jimeno, Mamás en Acció.
3: Claro que sí. Bravo.
4: Bravo.
2: Majo, benvinguda, moltíssimes gràcies per estar amb vosaltres.
5: Moltes gràcies, Donís, per convidar-me.
2: Que, a més, bueno, has tingut una setmana un poquet mogudeta, no?
5: Un poquet intensa.
2: Mare meva. Totes les seves setmanes són així, no, Majo?
5: Pues m'agradaria dir que no, però últimament sí.
2: No, però sí. Venies de Màlaga, no? Si no recordo mal.
5: No, al final he pogut fer la reunió online.
2: Bueno.
5: Si no, no podria estar així tampoc, ara.
2: Pues,
5: no arribava tot.
2: Molt agraïts, de veritat, Majo. Però és el que té Mamás en Acció, no?
5: Pues,
2: a part de molta màgia i molt de cor.
5: Bueno, sí, però també som ja en moltes ciutats, molts hospitals, i costa també portar un poquet la coordinació, no? Des d'ací. Ho portem, però és feina. Pues,
2: perquè
5: sí.
2: Mamás en Acció, jo crec que tot el món coneix Mamás en Acció, però anem a explicar un poc, no? Mamás en Acció és un grup de mares, algun pare?
5: De persones. Són mares, són pares, són xiques, bueno, xics...
2: Sí, és veritat, perquè no tot el món ha de ser pare o mare per a ser mamà o papà en Acció, no?
5: Sí, dir-se mamàs no sona molt inclusiu, però és veritat que així caben tots.
2: Bueno, és que en aquest moment éreu mamàs.
5: I qui no s'anava a dir que anàvem a tindre que ampliar el nom? Perquè
2: veritat, Majo.
5: Sí, ni idea, no sabíem.
2: Bé, i Majo un dia que passa per un hospital i veu que hi ha un xiquet a soles en una habitació.
5: Uh-huh.
2: I esta dona, que és un cor en pates, perquè és que, Majo, jo dic en tot el carinyo i en tot el respecte per vos, un cor en pates, o sigui, tota ella és tot cor. Decidís que, bueno, que no pot ser aquesta situació i te prestes voluntària a acompanyar el xiquet que te diuen que no pots, no?
5: No, mai l'acompanyi, de fet. Jo me trobo en un xiquet en l'Hospital La Fe que casualment, i puc dir casualment entre cometes perquè tenia l'edat de la meva filla, no tenia ni 2 anys, i estava soles. En La Fe les habitacions són individuals. Si estàs soles, estàs soles.
2: Sí.
5: No és com, per exemple, igual en un altre hospital que n'hi ha més llitets i un pare d'un altre, pues, allí no n'hi ha ningú. I a mi m'impacta. Jo digui, este xiquet, no n'hi ha ningú així que l'acompanyi, i anir a control d'infermeria i digui... Mireu, és que este xiquet està soles. I em diuen, sí, és que no te pares. I jo, com?
2: Ostres.
5: Entonces, que te diguen, no te pares, i així no, te quedes com, però esto passa. Jo no tenia ni idea de que això passava, no? I dic, mira, jo me puc quedar.
2: Que dur, no?
5: Pues claro, es que no, yo no me imaginaba.
2: I tu te prestes voluntària a quedarte.
5: Claro, yo le dic, mira, yo me puc quedar ara, vinc esta nit, quan vostè me diga. Me diu, pues nos faries molta falta.
2: Oh.
5: Dic, pues vale, pues digan vostè, però a tu a quin col·lectiu perteneixes? Dic, jo a ninguno, jo sóc una mare normal que m'acabé de trobar en este xiquet. Ah, no, pues tu així a títol personal no pots estar, i ja me tiraren, no?
2: Oh.
5: Normal, ho farem molt bé. Jo avui en dia comprenc...
2: Sí, ho entenc perfectament. Perquè si no, qualsevol persona pot anar ahí i a veure què passa, no?
5: Però en aquell moment, pues, jo no ho entenia, no? I me dona molta ràbia.
2: Perquè des del teu punt de vista de persona que volia ajudar, per què no me deixen ajudar, no? Si el que vull fer és bo, no?
5: Claro, jo pensava, este xiquet no té ningú que el cuide, i jo quan la meva filla està maleta, lo primer que faig, pues, és que són pares, no? La xiqueta, pues, l'agarres, la cuides, li lleves la robeta, no passa res, pues, avui vas a dormir amb els papàs, tranquil·la, i després ja actua la piretal. Però jo com a mare no tenia molt clar que si no feia tot això, la pireta l'actuava igual. Entonces jo volia fer-li aquest xiquet el que suponia que el xiquet necessitava.
2: Jo crec que igual no actua. Igual no actua.
5: Ja no és que ho creguem. És que aquí no s'anava a dir que en el 2018, 3 anys després, La Fe anava a ficar evidència científica a la labor de Mamás en Acció. Entonces ja no és que podem dir jo crec, és que n'hi ha evidència científica de que els xiquets acompanyats per Mamás en Acció se recuperen antes.
3: Mare meva.
5: I que els xiquets que han rebut maltractament en casa per part dels pares no han desenvolupat en ningú cas el patró d'agressivitat adherit al maltractament recibit.
2: Uf. Majo, Jimeno, decidís agrupar-se, no? I fer una associació, una ONG, constituir-se i comences a acompanyar a xiquets. Uh-huh. Com és aquesta primera nit o aquest primer dia?
5: Jo primer tinc que dir que no vaig decidir res. Vull dir, jo sigui molt inconscient. Jo tenia un treball, tenia una filla, tingui un altre, però a mi això me lleva la pau. Entonces a mi me dien, n'hi ha que, tens que pertenecer a un col·lectiu. Pues jo buscava i no n'hi havia ningú que fer això i tornava a la fe. I me dien, no, no, no, a tu qui t'avala. Bueno, al final dic, què n'hi ha que fer? Una forma jurídica? Pues me'n vaig un dia a conselleria, consiguió saber a tot i me
2: diran... Clar, que això no se te passa en el moment. No, és que he tingut això, m'ha passat menar-te en mal cos a casa. Però bueno, pues anem a continuar en el dia i demà serà un altre dia, començaré millor el dia i no sé, estic en la meva família i estic tal. Sinó que tu realment veus un problema i que això és un patró que pot repetir-se. Bueno, un patró, no un patró, però que és una situació que pot repetir-se, no? El clar. Que hi ha xiquets soles.
5: I dius, i què puc fer? Pues, i tot inconscient, perquè clar, ara també te dic, ara ho veig pa carrere, dic, no sé en quin moment jo me vingui tan amunt, però bueno.
2: Clar, és que no, vull dir, és que anar-se'n amunt és una cosa, però quan comences a donar un poc més, un poc més, un poc més, un poc més, de com començares, ara, bueno, ara parlarem en el punt en el que estem en l'actualitat, però sí, arriba el moment en què, què faig? Vaig a conselleria, i dius, bueno, pues vaig a conselleria.
5: Claro, jo no tenia ni idea de lo que feia falta. No sabia lo que era. I dic, bueno, pues jo vaig, com si ho tinguera tot, me diran lo que falta, me ho apunte, i ja sé lo que n'hi ha que fer. I llavors vaig un dia allí i dic, hola, bon dia, vinc a crear una fundació. Molt bé, estatuts. I jo, ai, estatuts, sí. El depòsit és 30.000 euros. I jo, com? I diuen, claro, claro, per muntar una fundació necessites 30.000 euros. I jo no tenia ni idea. Dic, bueno, pues ja està, no se pot, així s'acaba. No? Era cada volta, era un problema més. I al final, pues...
2: Vull saber com aquests problemes com se solucionen.
5: Pues al final me diu una persona, majo, mira, una associació, 40 euros i 4 firmes. Dic, home, pues és així. 4 amigues que me firmaren, ficarem 40 euros i crearem una associació. I de repente, pues toca la fe un dia, no? I digue, hola, és Mamas en Acció? I claro, nosotros eren com, sí, sí, ningú tocava el meu mòbil, diguem Mamas en Acció. Claro, jo no havíem fet mai res.
2: I wow.
5: Claro, claro, así es, dígame. Tenim un xiquet a on? En l'hospital.
2: A Borronaes, no?
5: Claro.
2: En el minut 1.
5: Fija que jo no pregunté què li passava al xiquet. O sea, no tenia ni idea de lo que li passava al xiquet. Jo, ¿podeu vindre? Jo, claro, ¿a quina hora? Ah, pues quan vulgueu, el xiquet ja està així. Jo, pues no sé, a les 5. I en això que pense, dic, ostres, a les 5 jo no puc. Tinc que arreplegar els meus xiquets del col·le. Toca a la meva germana, li dic, mira, tenim un xiquet a on en la fe, sí, i què tinc que fer? Dic, pues no sé, lo mateix que faries en els nenes, pues jo què sé, no sé lo que li passa, és que no he preguntat, ara un toque per preguntar. Pots anar tu el primer turno? Sí, sí, toca una altra amiga i jo sigui en realitat la tercera mamà en Acció. Jo arribi com a les 8 de la nit a la fe, a aquesta habitació, i no tenia ni idea de lo que m'anava a trobar. Perquè, claro, jo, aquell primer xiquet que em trobe és quasi com la meva filla, un bebè.
2: Uf.
5: Però quan nos tocaren per acompanyar era un xiquet de 7 anys que havia recibit un maltractament tan grave en casa que havia estat 2 mesos en UCI.
2: Ostres.
5: I el treien a planta perquè Mamás en Acció l'anava a acompanyar com si fórem superexpertes i no teníem ni idea. I entonces jo em vaig sentir una impostora total. Perquè, clar, jo arribeix, la meva amiga, també li diuen Majo, i tanca la porta i se fica a plorar. I dic, majo, per què plores? I me fa, tu no saps on vas? I jo dic, no, diu, no has preguntat? I jo dic, pues no he caigut.
2: Mare meva.
5: Diu, majo, no entres. Total, jo ja he patit, perquè anem a patir les dos. Jo li dic, majo, tinc molta por. No sé per què estàs aixina. Me digue, tu no saps lo que n'hi ha dins. Total, que quan obrigui la porta i entri, creia que m'anava a desmayar.
2: Per la vista que estaves... Que estaves el xiquet, no?
5: T'ho imagina't un xiquet de 7 anys, tot el seu cos vendat, ple de ferides, un olor en eixa habitació que jo crec que fins al dia que me muiga me'n recordaré d'eixa olor. I jo no havia vist en la vida un xiquet que sense parlar és com que xillava en els ulls. O sea, el xiquet te mirava en una por que se moria.
2: Uf.
5: I claro, jo dia, ara què faig? O sea, què li dic? En el meu cap era... cuidar a bebés. No me podía imaginar que esto pasaba, ¿no? Que un xiquet de 7 anys en València podia recibir un maltractament tan gran. Esto yo no m'ho havia sentit en la meva vida, no? I dic, pues res, sols dic, no te pots vindre a baix, no pots plorar, no te pots... Jo creia que m'anava a desmaiar. Total, que conforme pugui, m'arrimi allà al seu llit, li doni la mà i li digui, me dic majo, vinc a quedar-me amb tu, no te preocupes, tot va anar bé. I no me contesta. Se feren les 10, les 11 de la nit i me comencen a tocar el meu home. No vens? I dic, i com el vaig a deixar a soles? Me diu, claro, claro. Me toquen els majo, però no te'n vas. Dic, però és que no puc deixar-lo soles. I me diu una, ah, entonces en Mamás en Acción també acompanyem de nit. I dic jo, pues sí. I així anà decidirem que acompanyàvem 24 hores.
2: Sobre la marxa.
5: Sí, jo li dic a una, alguna por vindrà per fa les 8 que jo tinc anar a treballar? Una vinga a les 8, jo me n'anir a casa, me dutxi, me n'anir al treball. Així, així estigrem 6 mesos.
2: Acompanyant d'aquest xiquet.
5: Hasta que li donaren l'alta.
2: Uf.
5: I se sigui el nostre estreno.
2: Mare meua. Mare meua.
5: Sí.
2: Clar, jo crec que ahí s'ha de crear un vincul inclús involuntàriament, de manera espontània. S'ha de crear un vincul molt important.
5: Home, claro, tu pensa que tu no pots fer res per aquest xiquet. Vull dir, tot el que se pot fer per ell ho van a fer els metges, no? Els metges se van a curar...
2: Majo, que no pots fer res.
5: No, l'únic que pots fer és donar-li carinyo. Com, pues, com no se crea un vincul si tu vas a donar carinyo?
2: Clar, te pareix poc.
5: Clar, no, però vull dir que quan dius quin vincul, no? Home, és que és l'únic que pots fer per ell. Vull dir, cuidar-lo, voler-lo, calmar-lo...
2: A les 11 de la nit diuen, però no vens? I el teu home... Que és un santamé, de veritat. I clar, i tu li dius, com vaig a deixar-lo soles? I ell ho entén perfectament, i no només, sinó que te recolza, a més. I tu dius, bueno, és que m'ha de quedar.
5: Home, clar, si no, Borja no m'haver apoyat, mai haver seguit en Mamás en Acción.
2: Mare meua.
5: I aquests 6 mesos jo dormia 3 nits a la setmana en la fe. No érem tanta gent com ara. Entre el meu grup d'amigues i les que se volien apuntar i sinar conegudes, se distribuïa més dies i el deixàvem, no el deixàvem sols mai.
3: Jo volia preguntar-te una cosa, Majo, perquè t'estava sentint i jo el que estava pensant és que tu començares en un projecte dins del CAP quan vas veure aquell bebè, val? I quan va començar el treball de camp, per dir-ho així, no? Te trobares en una de les moltes realitats que hi ha en el dia a dia en un hospital, en una àrea infantil, no? En una àrea infantil d'un hospital. Això com cristal·litza dins, perquè, clar, tu pensaves una cosa, cal acompanyar a xiquets que estan així a soles, pobrets, i després te trobes que n'hi ha tanta faena que fer, que n'hi ha tanta història, no? Com cristal·litza dins de tu aquesta realitat?
5: Pues mira, jo no... És que... Quan jo dic que no, jo no volia muntar res, jo no volia emprendre, jo no volia muntar, i molt menys una ONG. O sea, tu diré a una dona jove, perquè jo era jove i tenia dos xiquets xicotets, no?
3: I ho eres encara.
5: Però vull dir, imagina't a la Majo del 2013, no? Pues una dona en 30, menys de 40 anys, amb dos xiquets xicotets i que tens un treball de 8 a 3, que a mi m'anava superbé, tenia un lloc de direcció, o sea, jo no volia emprendre, però a mi me se clava dins... un pensament i és qui fa ni aquest xiquet el que faig amb la meva filla, no? I a partir d'ahí és, bueno, pues què n'hi ha que fer, pues què n'hi ha que fer, i vaig fent una rere de l'altra. Ve el primer acompanyament, que ja vos he contat, i a l'alta les meues amigues me diuen, Majo, en mi no comptes més. Perquè, claro, ningú se donarem compte que havíem fet aquest xiquet tan nostre, que a l'alta era un dol tan gran per a totes que les meues amigues van sofrir moltíssim. I jo me vaig sentir super mala persona. Perquè jo dia, qui eres tu per ficar les teues amigues, a la teva germana, a patir d'aquesta manera en un hospital? Claro, jo m'ho passia horrible, però al final era la meva responsabilitat. Jo me sentia culpable també per elles, no? I entonces tornen a tocar. I me diuen, Majo, tenim un altre xiquet. Jo dic, un altre? I me diuen, sí, un bebè de 9 mesos que porta ingressat des de 2 mesos en leucèmia, els pares claudicaren. I fa 3 mesos que no venen a veure-lo.
2: No me digues.
5: Entrem en fase final de vida. I
2: ostres.
5: no volem que fallezca solo. I clar, jo dic, i jo què vaig a fer?
2: Ostres.
5: Tocar a les meves amigues, a les que jo ja me sent culpable, i tornar-les a ficar.
2: Mare meua.
5: O sea, i altra volta dius, i com no ho vaig a fer? Pues jo dic, mira, jo s'ho torno a dir. Si no podem estar 24 hores com en l'altre, però l'acompanyem un ratet cada dia, pues aquesta xiqueta tindrà un bracet, tindrà algú que l'acompanyi, no? Torni a dir-li a les meves amigues i fija't, totes digueren sí i tornarem a anar, no? I uns dies antes de Nochebuena, pues esta xiqueta se n'anà al cel en braços d'una mama en acció.
2: Uf.
3: Això és, jo, vamos, és la constatació de que existís la bondat i les bones persones, i això és necessari i cal visibilitzar-lo. A banda de la faena que això és criteri per vostra opinió, no? Però a banda de la faena que feu, que és meravellosa, jo crec que cal visibilitzar aquesta bondat i aquesta manera de ser i manera d'actuar, no? Perquè se tornen a enrolar quan ja havia sigut colpidor, no? La primera volta.
5: Jo t'ho agraeix, Manolo, i clar que sí, n'hi ha molta gent bona, però jo vull que penseu que no som més bons que la mitja, no som més bones.
2: Tu hauràs fet el mateix. Per favor.
5: No, fica't en el puesto, tu hauràs fet el mateix.
2: Homes, de veritat, jo si haurà pogut, per supost que haurà fet el mateix. Perquè és que me ho estàs contant i jo m'està donant una pena. Qualsevol dels casos, però és que m'encontraries un altre i probablement te diria el mateix. És que al final esteu acompanyant a xiquets que no tenen a ningú. Uh-huh. I eixe algú, eixe faro de guia, eixe llum d'esperança, sou vosaltres, sou mames en acció.
5: No, i també, a veure, tots els casos són difícils perquè si tu vas és perquè no tenen a ningú.
2: O sea, ja, però és que quin començament.
5: Però n'hi ha alguns que són un regal. Vull dir, el final... és bonico, el final sempre és feliç. Passe el que passe, jo sempre dic que el final és feliç, perquè no estava en la nostra mà que passarà una altra cosa més que acompanyar. Tu no te pots instal·lar en el que no està en la teua mà, si no tires la toalla i no tornes més.
2: És veritat que moltes voltes quan dones de manera desinteressada reps molt més de lo que dones. Però, Majo, no podem negar una evidència, i és que això... era una cosa molt difícil, era una cosa impensable probablement arribar a on no ha arribat ara, i bueno, ara mos contaràs en quin punt estem en l'actualitat, però si vosaltres sabeu que el començament és aixina, no dic que no ho feu, però dic que per lo menos la serietat del tema te fa replantejar-te moltes coses. Per lo menos el com has començar. El començar en una estructura preparar o improvisar-la sobre la marxa. Perquè el primer dia ja improviseu. La primera nit, quan te diu el teu home, no vens? Estàs bé, no? Ha passat algo? És que estic així. Com me'n vaig anar? Això és totalment sobrevingut.
5: Total, és que mai hi havia un plan per emprendre els mamas en acció. O sea, és lo que te dic. De fet, durant 8 anys jo he seguit duent Mamas en Acció com podia, treballant en el meu treball i criant els meus fills, perquè Mamas en Acció mai era el meu objectiu de vida, fins que arriba un moment en el que jo no puc seguir i tinc que triar. O tancar Mamas en Acció, o... Però, claro, no tenia diners per contratar una gerent que poguera portar el projecte al nivell en el que ja estava. És que així han passat moltes coses. Jo un dia me tinc que sentar en el meu jefe i dir-li que li estic mentint, que la major part del dia en el treball estic atenent el mòbil perquè tinc molts xiquets malets, no? I me sinceren, vull dir, si haver hagut un plan, tot això estaria previst, però Majo, no ha sigut així.
2: I què te digué? Què te va
5: pues
2: respondre?
5: Mira, tinc que dir que el meu jefe era... Jo en este moment treballava en la Universitat Politècnica i el meu jefe era Pepe Millet, que era el vicerrector, i me digué, esto me han recordat tota la vida, me digué, mira, Majo, jo valore més de tu una hora de cap que quatre de caire. A mi me dona igual. El teu treball ix i tu ho estàs fent bé. Fes-ho com pugues, però no te'n vagis. I per això per mi sigui un recolzament enorme, no? Una responsabilitat de puc seguir, però al poquet de temps ja me'n tingui que anar perquè la meva sanació ja se desbordava, no?
2: Anem a passar els anys i les històries apretant-li el botó de forward, d'anar ràpidament down, no? Del passar ràpid. ¿En quin punt estem? ¿En quin punt està Mamas en Acció en l'actualitat, en 2026?
5: Pues mira, estem en un punt molt il·lusionant, perquè després de tots aquells començos, bueno, els casos que acompanyem són els mateixos, no canvien, o sea, sempre. Lo que la gent no sap és que en Espanya n'hi ha més de 55.000 xiquets que no tenen pares o no poden viure en ells, i que nosaltres no acompanyem a xiquets que estan malets, acompanyem a xiquets que han sigut renunciats o declarats en desamparo. Vull dir, nosaltres no filtrem per patologia. Jo puc acompanyar un apendicitis, que van a ser 3 dies, o un procés oncològic en un adolescent en fase final de vida. Perquè el que tenen en comú tots ells és que no tenen a ningú que es cuide, no? Entonces, resulta que un dia prengueren consciència i diguerem, mira, nosaltres treballem una causa que se pot extingir i això és un avantatge. O sea, jo no podria acabar, per exemple, en la dislexia. Jo no podria acabar en l'autisme, però jo puc acabar en la soledat no deseada dels xiquets que estan mal hechos sols en els hospitals.
2: De veritat, Majo, i mira que coneixia la vostra història, la vostra associació, per supost, però és que tendim-se's un poc més i escoltes històries i, a més, en primera persona, no? Tan, històries tan vives, històries tan a flor de pell, que és que és impossible no emocionar-se i no aborronar-se escoltant-les.
5: Pues estem treballant perquè esto no passe més i tenim un plan per aconseguir-ho. Me dies en quin punt estem? Pues Mamás en Acción Wista ja en 57 hospitals d'Espanya, en 14 ciutats, algo que neix que en València, a mi me fa il·lusió dir que neix que en València, sense plan, en 4 mares que sols volien cuidar i que avui en dia té una comunitat de més de 3.000 voluntaris en tota Espanya i que estem en els hospitals de referència infantils més importants d'Espanya i que tenim un plan perquè si tot és com pensem que pot eixir, en 2030 podem dir ja no n'hi ha més xiquets en Espanya a soles en ningun hospital perquè Mamás en Acción ha arribat allí. I això a mi me fa molta il·lusió.
2: Jo crec que anem a donar pas a publicitat i a respirar un poc, eh?
3: Sí.
2: Vos pareix?
3: Sí.
2: Sí?
4: Jo
3: sí.
4: Crec que
2: mejor. Majo, sí, de veritat, gràcies i enhorabona per el que esteu fent. Fem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament amb més fort de cobertura.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
8: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Seguim en Fora de Cobertura, ho fem en J. González, Manuel de Estalepico, Rubén Mayols i en Majo Jimeno, una dona inconscient que junta la seva germana i dos amigues van fundar una associació per a acompanyar els xiquets que estaven desatesos en hospitals. Que començant i els quatre, avui són més de, apuntaves...
5: Més de 3.000 voluntaris en Espanya.
2: 3.000, i estàs en 57 hospitals de referència.
3: I com ha dit ella, de València per al món, O sea, això també... Jo vull ficar-lo en valor,
5: És que a mi, de veres, a mi m'encanta... Jo crec, vull dir, jolín, pues fem valencianía, un projecte tan xiconino que naix en un hospital en la fe, en quatre mares, en una precarietat...
2: Quin orgull,
5: no? De veritat, quin seguim orgull. En la mateixa precarietat, però jolín, és...
3: Escolta, precarietat, però a nivell nacional.
5: Exacte.
3: És una altra història.
2: Mamás en Acción, són elles i ells, ja, avui en dia?
5: Sí.
2: I al final, pues, bueno, de lo que se tracta, evidentment, mai s'ha volgut privar a ningú de poder ajudar i de poder col·laborar en la causa. A més, fa falta que la gent col·labore. I ara tenim el Consell d'Experts, Majo, en què també uns xiquets, per sort, estos sí tenen els seus pares, però no deixen de ser xiquets, no? I en la seva innocència i en la seva bondat, volien preguntar-te Sobre mamás en acción y también sobre tu matiza. ¿Te parece que también pasa al Consejo de Expertos fuera de cobertura?
5: Hombre, claro.
2: Primera pregunta. Pueden preguntar cualquier cosa, ¿eh?
5: Uy, mare, qué por.
2: Primera pregunta del Consejo de Expertos fuera de cobertura para Majo Jimeno, mamás en acción.
4: Buen día, Majo. Si mamare se porta mal y no vola nada al parque, ¿la puedo cambiar?
2: No.
5: La pot cambiar. Bueno.
2: Te puedo cuidar, Majo. Te puedo cuidar.
5: Bueno, anem
2: a veure. Si se porta mal i no vol anar al parque.
5: Molt mal, ta mare, que no vol anar al parque. Fas molt bé en reivindicar, molt mal. Però antes de canviar de mare, val la pena assegurar-te que ta mare és la millor que te podia tocar. Perquè no saps mai on pots acabar si decidixes canviar de mare. Aixina, que lo millor és que negocies en ella per anar al parque, però que no la canvies.
2: Segon pregunta del Consell d'Experts de Forta Cobertura per a Majo Jimeno, Mamás en Acción.
9: Hola, Majo. Vosaltres vos poseu el traje de Wonder Woman quan aneu a l'hospital?
5: I se traje on se compra? I se el vull jo? Si n'hi ha un traje de Wonder Woman, jo me'l demano.
2: El porto implícit, eh? El porto implícit.
5: Se fiquem el traje de mamàs. De mamàs, què fa una mamà? Què fa una mamà i un papà? Calmar, consolar, achuchar, cantar una cançó... I si no nos rinyen, correguem per els passillos també i fent carreres.
2: Sí, en sèrio?
5: Clar que sí.
2: Ostres, de
5: veritat. I hasta que mos rinyen, correguem i se n'anem a veure els trens per la ventana, per el ventanal de la fe i fem el que tots els xiquets necessiten i demanen i ho fem tot.
2: Mare, o sigui, no és només acompanyar, sentar-se i llegir un llibre.
5: També
2: hi ha moment per això, perquè els xiquets tenen que descansar també. Estan en l'hospital, avui estan malalts.
5: A voltes un turno és estar totes les teues hores esperant en la porta d'un quiròfano bones notícies. I ni siquiera estar en ell. Però a voltes un turno és, no n'hi ha dolor, estem contents i anem a jugar. I anem a jugar a lo que hi vulga. I n'hi ha que córrer i n'hi ha que passar-ho bé també.
2: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Majo Jimeno, Mamás en Acción.
10: Hola, Majo. Les xiquetes també podríem anar a ajudar i fer una espècie de Hermanas en Acción?
5: M'encantaria, seria xulíssim. Però la llei del voluntariat no permetís que els menors d'edat acompanyen els xiquets. Així que tindrem que esperar a que complisquen 18 i que vinguin i s'unisquen a Mamás en Acción perquè me faran molta falta.
2: Oh. Quarta pregunta, pròxima, per a Majo Jimeno, Mamás en Acción.
11: Bon dia, Majo. Vosaltres sou com el Pare Noel, que va a tots els puestos el mateix dia?
5: Ah, pues mira, sí, no ho havia pensat.
2: Bon paral·lelisme, no?
5: Sí, m'encanta el Pare Noel. Pues sí, mira, podríem dir que som igual, perquè avui dia, mira, mentre estem així parlant, tenim a gent el mateix dia en el mateix puesto en molts puestos d'Espanya. Mm-hmm. O sea que probablement som com el Pare Noel.
2: I tenim una última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Majo Jimeno, Mamás en Acción.
12: Hola, Majo. Ma mare és molt bona també. Vols que te la deixi algun fin de setmana?
5: Clar que vull. Clar. Si ta mare és molt bona, me la tens que deixar no un fin de setmana, tot és que ella puga.
2: Ha paregut que se volia lliurar un poquet, no? Algun fin de setmana?
5: No, jo feliç. A totes les mamàs bones, benvingudes a Mamás en Acción.
2: Jo crec que s'ha portat bé el Consell d'Experts.
5: M'encanta sí. El Consell d'Experts.
2: Un aplaudiment per a ell, per favor. Un aplaudiment per a ells.
13: Bravo.
2: Un aplaudiment per a ells. Manuel del Zaratico, posa els aplaudiments. Adolfo, posa-los, que se'ls ha merit. Molt bé, clar que sí. Tenim el Museu Millennial pendent de fora de cobertura de sí, Majo Jimeno, sí. Mamás en Acción.
3: Sí, sí, no, anem al Museu Millennial, lo primer de tot, i després li farem una pregunta perquè m'estan també trastejant en les seues redes socials. Si
2: perquè teníeu de salseo viral, sí, Museu Millennial, pues arrenca per on vulguis.
3: Vale, pues mira, jo crec que anem a parlar del Museu Millennial, però parlarem després d'una cosa que jo vull remarcar. Però, bueno, anem al Museu Millennial. Majo, és que tenim un museu en este programa en el que fiquem les coses que la gent que hem viscut els 80, els 90 i el principi del 2000 coneixem i molta gent no coneix. No me mires aixina, Donís, perquè vaig a parlar d'una cosa que tu has tingut i que hem tingut tots i qui no ho ha tingut és que no té cor.
2: Ja, però és que en este moment, Manolo, donant aquesta intensitat, a més, no sé de què estàs parlant.
3: Del Wallman!
2: El Wallman.
3: 1 de juliol de 1979, Sony trau a la venda en el Japó una caixeta blava i plata, que és el Wallman model TPS, el
13: Chu per 33.000 yens. Tu dus 33.000 yens damunt...
2: No sé el canvi, la veritat, és que com està el yen?
14: 4 euros.
2: A 4 euros.
13: No. Escolta, la primera setmana no van vendre quasi res, eh?
2: Home, és que un Walmart a 120.000 euros, vull dir...
13: I l'empresa va agarrar els treballadors, li va donar un Walmart i se'n van anar a una avinguda d'estes molt llarga del Japó i... Quiere probarlo? I aixina van aconseguir que el primer lot de 30.000 unitats s'agotara en 2 mesos.
2: T'has emportat alguna volta, Majo, a l'hospi... Bueno, un Walmart ja no perquè...
13: Quan no, un Walmart no. Posar, ara ja un Walmart no.
2: Com a molt un Discman i no sé, un MP3 directament.
5: No, a l'hospital no, m'enduguis.
2: Bueno, sí, no per a utilitzar-ho, però un xiquet que a lo millor és que no només està solo, sinó que no té possibilitats de tindre una cosa així, no?
5: Claro, no, però moltes voltes sí que piquen música. Sí,
13: sí.
5: Claro, quan són adolescents...
2: Pues, aceptamos barco.
13: Aceptamos,
2: ¿no?
13: barco, claro, sí. La música sempre és una bona teràpia, eh? És una bona teràpia. Bueno, coses que heu fet totes i tots, i si no ho heu fet, com dic sempre, no teniu cor. Primer, rebobinar la cinta en el boli, xirant i xirant, per a no gastar les piles.
14: Bueno,
13: i jo, Majo,
2: jo.
13: Jo
2: crec que tots, no?
13: Vale.
2: Tots en taula.
13: Segon, quan l'aparell es menjava la cinta... Oh. Recuperar-la poquet a poquet com qui trau un fil. Val?
5: Per no trencar-lo.
13: Per no trencar la cinta.
2: Sí, però quan passava per ahí ja veies que te feia un ruïdet. Te feia un ruïdet.
13: Ja l'havies tot arrugat i no funcionava.
2: Jo no, a mi m'ho han dit, perquè jo no sóc tan major, per haver fet aquestes coses.
13: Ah, l'amor de Déu. I tercer, això tot, gravar-nos cintes de la ràdio per ficar-les en el Walmart. El dit damunt del botó de gravar per a quan se callara el locutor... Perquè, i quantes voltes haveu...
2: Espera, retruque.
13: A veure.
2: Retruque.
13: Por, me dona por.
2: Diu, me pots posar tal cançó i la pots dedicar a tal? Però, per favor, no parles, que la vaig a gravar. Ah?
13: Que maravilla, sí, sí. Claro. Sí, perquè quantes voltes mos hem deprès cançons en... I ara, una cançó... I sonava, Seguridad Social. O lo que fora.
2: Per exemple.
13: Bueno, com curiositat, vos tinc que dir que no estaven molt convençuts de l'èxit de lo de Wallman, i al principi en els Estats Units es va dir Soundabout, en Suècia Freestyle, en el Regne Unit Stowaway. Val? I així, en Espanya, la primera volta que isqué la paraula Wallman escrita va ser en un anunci del Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife en l'any 80, dient el fabuloso casete estéreo portàtil Wallman. I això va ser la primera volta que se va publicitar d'ahir a la història.
2: A veure, Wallman, encara que és un anglicisme, evidentment, però jo crec que és un nom més curt, més comercial i més pràctic. No? Senzill, pràctic, funcional, te definís lo que era.
13: Sí, i parlant de definició, el diccionari històric de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola anota en la seua definició que el Wallman està en decadència i diu textualment por la desaparición del objeto referente, és a dir, com el casset.
2: El casset.
13: Va desaparèixer, descansa en pau el casset, bueno, i va eixir el CD i el minidisc i tot això, pues se va acabar el Walkman. Va ser l'any 2010 quan Sony va dir fins així i va deixar de fabricar el Walkman en pau descanse, que va donar-nos moltíssima, moltíssima il·lusió i xoc.
2: Però és que... El Discman.
13: Clar. No. En pròximes edicions del Museu Millenia parlarem perquè això té del Discman i de l'iPod. Perquè l'iPod també va arribar, va estar i se'n va anar. O sigui que...
2: Clar.
13: Són coses que ara, però ara s'escolta la música en streaming. Va deixar el MP3, se va deixar el disc...
2: Ja, però és que se n'ha anat hasta la càmera de fotos.
13: El CD s'ha anat...
2: La càmera de fotos, la que t'emportaves al viatge de fi de curs, vull
13: dir. Efectivament, la de carrete. O la que te regalaven a la comunió, eh?
2: Sí,
13: bueno, a mi me regalaran una càmera de...
2: Inclús te'n compraves una digital que era, a més de fer en colors molt bonics i tal, i dius, no, és que esta té... Sí. És que esta té 5 megapíxels.
13: No, I de dos...
14: 2 megapíxels era una burrada.
13: De dos.
2: Sí.
13: Jo la primera digital que va tindre era una Kodak, va ser l'any 2003, mira si me'n recorde, i eren 2 megapíxels.
2: I ara el mòbil té 40.
13: Era bona.
2: Una de les càmeres. Una de les càmeres té 40. És que és una locura.
13: Avancem i tenim, Majo, un diccionari, perquè és que el millennial, els X i tot allò, i els baby boom i tal, no coneguem les paraules que s'utilitzen ara. Igual vosaltres, quan esteu en els adolescents, pues diuen coses, no? Parlen de coses i no agarreu ni una.
2: A veure, ¿vale? Majo, per posar-te el dia un poc, perquè igual, imagina, vas acompanyant un adolescent i te dius... Hola, Majo, sí, és que estoy farmeando ahora. I dius, bueno...
5: I tu li dius, lit, bro.
13: Ha cogido la referència, sí, sí, con Diwen. Sí, sí, sí. Bueno, pues, avui anem a definir NPC.
5: Hombre,
13: NPC. ¿Tú sabes lo que es un NPC?
2: NPI, sí.
14: No, pero bueno, mejor no NPC. Decirlo.
13: Vale, pues el concepte ve del món dels videojocs. És non-player character, o sea, non-playable character. Personatge no jugable, que no controla ningú, que està ahí i que només repetís lo mateix una volta darrere una altra. En argot, dir-li a un NPC és dir-li que no pensa per ell mateix, que seguís les modes sense criteri, que no té opinió.
2: Quan jo era jove li dius Borinot.
13: Borinot, sí, tros de suro. Borinot, tros de suro. Vamos, no té personalitat pròpia, repetís com un lloro. Pues seria una cosa així.
2: NPC.
5: Això jo ho sent contínuament.
14: Com l'extra de les pel·lícules.
5: És que tinc dos adolescents en casa.
2: Bueno, sí, sí, clar, és de veres.
13: Ja per a concloure l'NPC, tinc uns exemples de com podíem traduir-lo per nosaltres. ¿Vale? Por ejemplo, el grupo de WhatsApp de la familia, tú fiques una noticia y esta tía en un jajaja ja, ja, y el emoji del dit cap amunt. Siempre, siga lo que siga, te comenta jajaja ja, ja, y el dit cap amunt. Ta tía es una NPC. ¿Vale? El veí de la escala, ¿vale? Plové, nevano, 40 graus, siempre diu, ya está así la calor. O este año, pues no ha hagut hivern, ¿eh? Y siempre te diu lo mateix, no temes diàleg. I saps qui és també un NPC?
2: Qui?
13: Donís?
2: Qui?
13: Tu.
2: Jo per què?
13: Un dilluns a les 8 del matí en la cafeteria. No penses, no parles, camines cap al cafè i prou. Eixe matí de dilluns eres un NPC de manual.
2: Home, de manual. Eixe dilluns de matí jo crec que tots som uns NPC de Manuel, segons Manuel.
13: De Manuel. Manuel.
2: No, no, però... Hi ha circumstàncies i circumstàncies.
13: Soy Xixina.
2: Sí, sí.
13: A esos deberes.
2: També has estat mirant en les redes socials de Moms en Acció, no?
13: Sí, he estat mirant en les redes socials de Majo. He estat mirant en les
2: redes socials. A veure què
13: pensaves, eh? Saps que tens en Instagram 25.700 seguidors? Això és massa, eh?
5: Ah, sí?
13: No. Això és una barbaritat. I tens una publicació, i així ja anem un poquet més seriós, val? Tens una publicació de 10.800 likes, que és una entrevista que vas fer en un podcast, Se busquen rebeldes, on vas dir, dius una frase que jo la vaig sentir i a mi me va colpir profundament. És una frase per a utilitzar-la d'aforisme allà on siga, i dir, Majo ha dit, inoculando cariño se borra la huella del mal. Uh-huh. I això a mi me va deixar knockout. Totalment. ¿Te recuerdas en qué context estabas viendo?
5: En el context de explicar el estudi científic que feu la fe. Uh-huh. Perquè, i això ho digui perquè si la fe diu, o sea, este primer xiquet que acompanyarem perquè deixeu d'on ve, quan es comença a recuperar-se físicament, vingui la psiquiatra i nos digui, se va ficar agressiu. Presteu molta atenció perquè el mediquem, no? I que no patisca més de lo que toca, perquè els xiquets que han recibit un maltractament a nivell psiquiàtric desenvolupen un patró d'agressivitat.
2: Clar, és que ho comentaves abans, precisament.
5: Per això, aquests xiquets el dia de demà repetiran els patrons d'agressivitat que han recibit de manera involuntària, no? Mm. Entonces es comenzaron a prestar mucha atención y al alta mai había aparegut. La psiquiatra digue, bueno, pues esto es algo extraordinario, ahora sabemos qué puede pasar. La cuestión es que Mamás en Acción porta ya más de 100.000 horas de acompañamiento hospitalario, más de 2.500 chiquets y mai aparegut y ese patró de agresividad, ¿no? Entonces la fe, la ciencia digue que es chiquets acompañats, o sea, es chiquets maltractats, acompañats en cariño, en la recuperación, no desarrollen el patró de agresividad, ¿no? I jo digui, pues ja està, ho diu la ciència, no ho dic jo, no?
13: Exacte.
5: Quan un xiquet té un antecedent de maltratament i se li trata mal, però és acompanyat en cariño, se borra la huella del mal.
2: Has sigut, o eres conscient de que li has posat els punts sobre les is a la ciència en aquest aspecte? Has matisat a la ciència, que tenia una creència fins al moment, però has tingut que arribar tu, la teua germana i les teues dues amigues, per a que... Bueno, li posen matisos a les seues pròpies declaracions o estudis.
5: És que no tenien un recurs que se dedicara a donar cariño.
13: Mm. Per a finalitzar, este ITV digital que li diem, la anem a fer molt ràpida, ve un test. Me tens que contestar, eh?
5: Vale.
13: Si vols, si no. Quines són les tres aplicacions que més gastes?
5: Jo?
13: Sí.
5: La de Mamás en Acción.
13: Estava clar.
5: la ràdio en el mòbil i Instagram.
13: Quina aplicació has borrat per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
5: El Candy Crush.
13: Quines plataformes de streaming o música utilitzes?
5: Spotify.
13: Quantes sèries tens a mitges?
5: Fa anys que no veig una sèrie. Vull veure una sèrie. Ara però no la, no la veig. No, no,
13: no
5: tinc,
13: tens temps. No,
14: recomaneu-li una sèrie, per favor. Sí, no, no.
5: Sí, és que tinc...
14: Loki.
5: Te pots creure, mira, te pots creure que me vaig quedar ben Luis Miguel?
13: La de Netflix?
5: Sí.
13: Uah. Ara està clar, està clar. Clar,
14: jo la tens a mitges.
5: No, l'acabí perquè m'enganxi ja, i no he tornat a veure.
13: T'anava a recomanar The Pitt, que és la que ha guanyat l'Emmy a millor sèrie dramàtica, però clar, és una sèrie que tracta d'hospitals. Jo crec que també t'agradarà desconnectar quan veus la tele, però The Pitt jo la recomano. Ha guanyat esta setmana, però ha guanyat en tots els mèrits del món. És una sèrie fantàstica.
14: Mira't Lo Serrano per a desconnectar.
13: Sí, exacte, una comèdia. I per últim, quines redes socials utilitzes a banda d'Instagram? Que hem vist que estàs ahí.
5: Sol és Instagram, no tinc més. O sea, sí que tinc LinkedIn, però l'utilitzo molt, molt poquet, no sol que entrar molt. I Facebook ja fa anys que no entra en Facebook.
14: Majo Jimeno o Mamás en Acción és. Espera, que vull saber més sobre Mamás en Acción. Tenim rànquing musical en Fora de Cobertura.

0: Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Avui vaig a parlar un poc del 20 de setembre. És una data que pot semblar un dia qualsevol, però que en realitat està relacionada amb diverses celebracions internacionals i amb moments importants de la història de la música. En primer lloc, el 20 de setembre està relacionat amb diverses jornades internacionals. Una d'elles és el Dia Internacional de l'Esport Universitari, que té com a objectiu promoure la pràctica esportiva entre els estudiants i destacar la importància de l'activitat física i dels valors que transmet l'esport, com per exemple l'esforç, la disciplina i el treball en equip. També se celebra el Dia Mundial de la Neteja, una iniciativa que busca conscienciar la població sobre la importància de mantindre nets els nostres carrers, ciutats i espais culturals i naturals. És una jornada que ens recorda la responsabilitat que tenim en la protecció del medi ambient. A més, el 20 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió del Pensament, que reivindica la importància de poder expressar lliurement les nostres idees i opinions i de respectar la diversitat de pensaments. Però esta data també té un significat especial en el món de la música clàssica, perquè coincideix amb la mort de dos grans compositors i intèrprets. El primer és Sibelius, Jan Sibelius, nascut a Finlàndia en 1865 i mort el 20 de setembre de 1957. És considerat el compositor més important de Finlàndia i una figura destacada del nacionalisme musical. La seva música està molt vinculada a la cultura i a la identitat finlandeses. El segon és Pablo de Sarasate, nascut a Pamplona en 1844 i mort el 20 de setembre de 1908. Va ser un extraordinari violinista i compositor espanyol, considerat un dels grans virtuosos de la història del violí. La seva tècnica i les seues composicions van contribuir a convertir-lo en una figura de referència dins del repertori violinístic. Per tant, podem dir que el 20 de setembre és una data especialment diversa, perquè combina temes tan diferents com són l'esport, el medi ambient i la llibertat de pensament amb la història de la música. I fets aquests recordatoris, li donem la benvinguda a Imma. Imma, quin programa tenim preparat per avui? Explica un poc el sumari.
2: Bueno, primer que res, bon dia a tots. I avui tenim preparat un programa molt atractiu. Com sempre, començarem a la secció Arxiu Sonor. I en res, escoltarem el concert d'avui diumenge. Tot seguit, continuarem amb la secció Educació Musical i parlarem de la 48a edició del Festival de Música Contemporània Ensems. Després, arribarà una primera secció del Rebost de la Banda i xerrarem amb Salvador Sebastià de la nova temporada 2026-2027 de la Societat Musical L'Artística, de Bunyol. Ja després de les notícies de les 9, vindrà una altra secció del Rebost de la Banda i sabrem tot de la Banda Municipal de Castelló de la mà del seu director, José Vicente Ramón Segarra, i acabarem amb una ampla agenda musical.
1: Que xulo serà el programa d'avui. Ja comença a fer fresqueta, veritat, Imma?
2: Ja
1: s'apropa i està propet la tardor.
2: Ja s'acaba l'estiu.
1: Ja s'acaba el bo i, bueno, entrem també en la tardor, que també és bo. I fetes aquestes notacions i dit el sumari del programa d'avui, comencem fent banda intentant afinar el més possible.

En el programa d'avui tenim una proposta musical ben especial. Escoltarem la Banda Municipal de Castelló i també a la Banda Simfònica i l'Orquestra de la Societat Musical Artística de Muñol. Tres formacions que ens oferiran una bona mostra de la riquesa i la qualitat de la música de banda i simfònica. Començarem escoltant un pasdoble molt especial, Banda Municipal de Castelló, una composició del mestre Francisco Vallarri Beltrán. Es tracta d'un pasdoble escrit l'any 2025 amb motiu d'una efemèride molt significativa, el centenari de la Banda Municipal de Castelló de la Plana, fundada l'any 1925. El pasdoble es va estrenar el 5 de març de 2025 dins de la 31a Festival del Pasdoble Taurino del Club Taurí de Castelló, celebrat a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Una obra, o un pasdoble per tant, que naix com a homenatge a una formació estretament vinculada a la vida musical de la ciutat i que, amb aquest títol, deixa constància musical dels seus 100 anys d'història. Escoltem ja Banda Municipal de Castelló del mestre Francisco Vallarri Beltrán sota la batuta del seu director José Vicente Ramón Segarra.

Bonica manera de començar un concert, celebrant el centenari de la banda municipal de Castelló. I ara viatjarem fins a la Viena del segle XIX, de la mà de Franz von Schuppe, un dels grans noms de l'opereta vienesa. Anem a escoltar l'obertura de la Cavalleria Lleugera. La música ens portarà al món dels hússars i de la cavalleria amb fanfàries de metall, rimes vigorosos, passatges lírics i, sobretot, un espectacular cavalcada final, que és una de les pàgines més reconegudes del repertori de Schuppe. Escoltem ja l'obertura de la Cavalleria Lleugera de Franz von Schuppe, interpretada per la banda municipal de Castelló sota la batuta del mestre José Vicente.

Acabem d'escoltar l'obertura de la cavalleria lleugera de Franz von Schuppe. I ara continuem amb música de composició valenciana. És el torn d'escoltar El Retorno, que és un episodi sinfònic del compositor José Vicente Ripollés, escrit per a banda. És una peça que ens convida ja des del seu títol a parlar d'un retorn, tornar a un lloc, a una música, a una emoció o a un record. I és precisament esta capacitat evocadora de la música la que fa que cada interpretació puga adquirir un significat especial. Escoltem ja a la banda municipal de Castelló interpretar l'obra El Retorno sota la batuta de José Vicente Ramón Segarra.

Una obra intensa i plena de matisos, la peça que acabem d'escoltar, en què la banda mostra tota la seva capacitat expressiva, combinant força lirisme i diferents colors instrumentals. Acabem d'escoltar El Retorno, un episodi sinfònic de José Vicente Ripollès. I ara canviem de banda i se n'anem fins a Bunyol, concretament a la Societat Musical Artística de Bunyol, una formació de gran tradició musical que ens oferirà ara uns dels passodobles més coneguts del repertori, Goya, del compositor valencià Julián Palanca. El pas doble Goya és una de les seues obres més conegudes dins del repertori bandístic i una dada especialment interessant és que va obtindre el primer premi del Concurs Nacional de Pasdobles de Saragossa l'any 1960. És un pasdoble de concert brillant, melòdic i ple de caràcter que continua formant part del repertori de les nostres bandes. Escoltem ja el pasdoble Goya de Julián Palanca, interpretat per la banda de la Societat Musical Artística de Bunyol i dirigit pel seu director titular, Josep Gil i Gil.

Gran pas doble del mestre Palanca, acabem d'escoltar Goya. I ara continuem amb la banda sinfònica de l'artística de Buñol i amb música de Salvador Sebastià. I ho fem amb una obra especialment suggeridora, Bodega. Es tracta d'un rondó orquestral per a banda sinfònica compost l'any 2018 per encàrrec de la Banda Sinfònica de La Rioja, que va fer l'estrena de l'obra. En aquesta obra, el compositor ens proposa un viatge musical per les terres de La Rioja, establint un paral·lelisme entre la seva naturalesa, les vinyes, les coves i els cellers on el raïm es transforma lentament en vi. La música ens porta així de la llum de la natura al misteri i al silenci de la bodega, amb diferents cèl·lules i motius que van apareixent i retornant al llarg de l'obra. Una proposta descriptiva plena de colors i atmosferes que ens permet escoltar la banda sinfònica des d'una perspectiva molt suggeridora. Doncs escoltem ja Bodega, de Salvador Sebastià, interpretada per la Banda Sinfònica de l'Artística de Buñol i dirigida pel mateix compositor.

Acabem d'escoltar Bodega, de Salvador Sebastià, una obra que ens ha portat musicalment fins a La Rioja, des de la natura i les vinyes fins al món subterrani de les bodegues, on el temps, el silenci i la transformació del vi es converteix en música. I acabem el concert d'avui amb un vals interpretat per l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol. Es traslladem fins a la Viena Imperial de la mà d'un dels grans mestres del vals, Johann Strauss II. Anem a escoltar el famós Vals de l'Emperador, opus 437, compost l'any 1989. Strauss va compondre esta obra en un moment en què les relacions entre l'imperi austro-hongarès i l'imperi alemany buscaven projectar una imatge d'entesa. Originalment, Strauss havia pensat titular-la Hand in Hand, és a dir, mà a mà. El títol de Kaiserwalzer va ser proposat pel seu editor Fritz Simrock perquè podia al·ludir indistintament als dos emperadors, Franz Josef I d'Àustria i Wilhelm II d'Alemanya. L'estrena va tindre lloc a Berlín el 21 d'octubre de 1889, dirigida pel mateix Johann Strauss II. Posteriorment, l'obra es va presentar també a Viena, on Strauss la va dirigir el 24 de novembre del mateix any. Musicalment, és molt interessant perquè Strauss combina l'elegància del vals vienès amb un caràcter solemne i quasi cerimonial. L'obra comença amb una introducció de caràcter de marxa que va creixent progressivament fins a donar pas al vals. La partitura està estructurada en una introducció i cinc seccions amb diversos valsos que es van succeint i una coda final. Aleshores, jo crec que ja no parle més i és hora d'escoltar el Vals de l'Emperador interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Societat Artística de Bunyol sota la batuta del mestre Mario Ortuño.

0: Acabem d'escoltar el Vals de l'Emperador, una de les grans obres de Johann Strauss. Una música elegant i majestuosa que ens ha transportat per uns instants a les grans sales de ball de la Viena Imperial. I fins així el concert d'avui. Com sempre, ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. Nosaltres estem ací des de les 7 del matí i acabem d'escoltar el concert d'avui. Abans ja he dit algunes cosetes del 20 de setembre. És una data que pot semblar un dia qualsevol, però en realitat està relacionada amb diverses celebracions internacionals i amb moments importants de la història de la música. En primer lloc, el 20 de setembre està relacionat amb diverses jornades internacionals. Una d'elles és el Dia Internacional de l'Esport Universitari, que té com a objectiu promoure la pràctica esportiva entre els estudiants i destacar la importància de l'activitat física i dels valors que transmet l'esport, com ara l'esforç, la disciplina i el treball en equip, al igual que la música. També se celebra el Dia Mundial de la Neteja, una iniciativa que busca conscienciar la població sobre la importància de mantindre nets els nostres carrers, ciutats i espais naturals. És una jornada que ens recorda la responsabilitat que tenim en la projecció del medi ambient. A més, el 20 de setembre, mireu si n'hi ha coses, es commemora el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió del Pensament, que reivindica la importància de poder expressar lliurement les nostres idees i opinions i de respectar la diversitat de pensaments. Però esta data també té un significat especial en el món de la música clàssica, perquè coincideix amb la mort de dos grans compositors i intèrprets. El primer és Jan Sibelius, nascut a Finlàndia en 1865 i mort el 20 de setembre de 1957. És considerat el compositor més important de Finlàndia i una figura destacada del nacionalisme musical. La seva música està molt vinculada a la cultura i a la identitat finlandeses. El segon és Pablo Sarasate, nascut a Pamplona en 1844 i mort el 20 de setembre de 1908. Va ser un gran violinista i compositor espanyol, considerat un dels grans virtuosos de la història del violí. La seva tècnica i les seues composicions van contribuir a convertir-lo en una de les figures i referència del repertori violinístic. Per tant, podem dir que el 20 de setembre és una data especialment diversa perquè combina temes tan diferents com l'esport, el medi ambient i la llibertat de pensament amb la història de la música. I fets aquests recordatoris, jo crec que és hora de que continuem fent banda en les entrevistes. Imma, bon dia. Torna a recordar quin és el sumari del programa d'avui, és a dir, a partir d'ara, què va passar així a Fent Banda?
2: Bueno, bon dia a tots. Com ja sabeu, acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. I a partir d'ara seguim en la secció Educació Musical i parlarem de la 48a edició del Festival de Música Contemporània Ensems. Després arribarà una primera secció del Rebost de la Banda i xerrarem amb Salvador Sebastià de la nova temporada 2026-2027 de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. Ja després de les notícies de les 9 vindrà una altra secció del Rebost de la Banda i sabrem tot de la Banda Municipal de Castelló de la mà del seu director José Vicente Ramón Segarra i acabarem amb una àmplia agenda musical.
0: Moltes gràcies, Imma, per aquesta informació.
2: A tu.
0: Bé, jo crec que és hora de continuar el programa. Òscar, que comencem les entrevistes. Seguim.

0: Ja ha arrencat la 48a edició del Festival Ensems. El Festival Internacional de Música Contemporània Ensems és un dels esdeveniments més destacats dedicats a la música contemporània a València. Va ser fundat l'any 1978 i des d'aleshores ha desenvolupat una trajectòria de quasi 5 dècades, convertint-se en un espai de referència per a la creació i l'experimentació musical. Al llarg de la seva història, Ensems ha acollit compositors, compositores, intèrprets i creadors de diferents procedències i ha contribuït a donar a conèixer noves formes d'entendre i experimentar la música. Més que un simple festival de concerts, Ensems és un espai de trobada entre la música, el pensament i la creació contemporània, que busca acostar al públic les noves tendències de la música actual. En aquest 2026, el festival celebra la seva 48a edició, una edició que proposa reflexionar sobre la manera com escoltem música en l'actualitat i sobre la necessitat de recuperar una escolta més atenta i conscient. I per a contar-nos tot el que podeu trobar en esta 48a edició d'Ensems, anem a parlar un ratet amb Beatriz Travet, que és la directora adjunta de l'Institut Valencià de la Cultura de la Generalitat Valenciana i la responsable del programa del Festival Ensems. Beatriz, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé i encantada de parlar amb tu, però no ens vegem, Beatriz.
1: No ens vegem.
0: Estàs sempre fent feina.
1: Anem a tope, mos devem al sector musical valencià, ja ho saps.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, jo sé que estàs a tope perquè ja ha arrencat. Avui és diumenge i va arrencar, crec que va ser el dijous, en una proposta, pues jo crec que a mi m'agrada, és a dir, començar en una òpera estètica i massacre d'un compositor valencià.
1: A veure, és que un any hem arriscat en el festival i no hem fet només una òpera, sinó que n'hem programat dos.
0: Correcte.
1: La primera en la que hem estrenat el festival, efectivament, com bé has dit tu, Estètica i Massacre, una producció d'Oriol Pla que ve del Teatre del Liceu de Barcelona.
0: Sí, sí. Què significa per a tu arribar ja a una 48 edició? Jo suposo que ja estareu pensant, encara falta la 49, eh? No anem tan ràpid, però ja s'apropa la 50.
1: Estic pensant en la 50, és una gran responsabilitat tindre entre les mans el Festival de Gà de Música Contemporània i de Nova Creació més antic d'Espanya, de fet, i el segon més antic d'Europa. Una gran responsabilitat.
0: Correcte. El fil conductor d'enguany reflexiona en una temàtica que jo crec que està tremendament present, l'objecte del consum ràpid.
1: Correcte.
0: És a dir, què aporta o què portarà Ensems a plantejar esta reflexió, és a dir, tot acaba ràpid, pam, pam, picat, picar i arrere, que dic jo, no?
1: Sí, jo volia fer una crítica a aquest consum de xarxes socials, de reels, de stories, de ràpid, de l'scroll down, de consumir tot ràpidament i de forma atrafegada. Volia fer a l'espectador un poc forçar-lo i obligar-lo a sentar-se i a escoltar i a gaudir i a tenir una altra perspectiva i una altra forma de transitar l'escolta de la música, perquè vivim accelerats, vivim en FOMO, no? Que diuen, no? Que és esta sensació de m'estic perdent tot, vull consumir tot alhora. La gent estarà veient en la tablet una sèrie, al mateix temps està veient TikTok, després està enviant WhatsApps, tot alhora, no? És com, no, Ensems t'obliga a sentar-te, a parar, a fer una pausa i a escoltar conscientment el que hi ha i no saps quan va durar.
0: Beatriz, estàs explicant, és que jo crec que estan tots representats el que acabes d'explicar, no? I una manera de combatre esta tendència, no? De la rapidesa, de que estàs això, escrivint un WhatsApp, estàs veient una sèrie, estàs fent mil coses, no? És una manera de dir, para't, vine en Ensems, senta't i gaudeix del que estàs escoltant, no? O veient.
1: Sí, així no és.
0: És així, no?
1: I totes les propostes artístiques que estan formant part del festival pues estan en aquesta línia, direm, estètica i d'experiència per al públic.
0: I abans d'entrar, Beatriz, en temàtica del que anem a trobar en Ensems, per què és important Ensems? Què és Ensems que no siga sols un festival de concerts?
1: d'ensems és ensems, la paraula ensems, que vol dir precisament junts, no? Ensems és una experiència dir de tots, no? Perquè hem de pensar que la música contemporània no és només per a quatre que estan estudiant o investigant i fent recerca en les noves pràctiques, noves en l'experimentació, sinó que en veritat és per a una gran audiència. El públic hem de llevar-li la por a gaudir i a escoltar i a experimentar la música contemporània. També és una necessitat i una obligació per a nosaltres com a Institut Valencià de Cultura, com a Generalitat Valenciana, com a administració pública, fomentar aquesta creació contemporània, tots aquests repertoris nous del segle XX fins als nostres dies, és una obligació també potenciar-los i generar-los, perquè la música que se crearà serà el patrimoni musical del dia de demà. Entonces, pues és important fomentar això i crear este context, este entorn de debat, d'anàlisi, de creació, d'escolta, de transitar tots aquests repertoris que a vegades són més difícils de programar en els espais habituals.
0: Sí, tu creus que després de 48 anys d'estar ahí, pues, oferint, no?, concerts més contemporanis, encara realment és difícil escoltar música més actual, més contemporània, o és que no es l'han ensenyat a l'escola?
1: Ai, mira, i tu que eres músic, això ho saps, eh? Que és de veres que a les escoles i els conservatoris, com que els grans repertoris romàntics i clàssics són els que abunden i els que estan i els que tots coneixem, no? I passa que a partir del segle XX són llenguatges també musicals, a vegades molts d'especulació teòrica, més difícils d'entendre, no? Però que no han de donar por, perquè clar, també hi ha un ventall ahí de possibilitats, també en la electrònica, la música electroacústica, tot això dona una varietat de possibilitats extraordinàries. Jo veig una cosa que també estic veient en els últims anys, que a voltes a la gent jove li resulta més atractiu, més accessible, millor. Quan fas experimentació sonora en aquests llenguatges més electrònics, més tecnològics, més on la tecnologia entra a formar part de tota aquesta composició i també de l'execució, que altres llenguatges més clàssics del segle XX, que són potser més, quina paraula podríem dir, no?
0: Més tradicional. Sí, correcte, més. Mira,
1: la paraula tradicional no diria,
0: no tradicional no, sinó més contemporani, més inusual.
1: Sí, correcte. Doncs a millor, per exemple, però si entrem en experimentació tecnològica, electrònica, igual és més accessible, perquè estem més acostumbrats a la gent jove que altres llenguatges més del segle XX, no? Però en qualsevol cas, tots són molt nutritius, tots aporten. No estaríem avui en dia en la música on estem si no haguem passat, no? Per tot aquest segle XX, per aquests grans compositors com John Cage, Steve Reich, Kurtag, Morton Feldman, Philip Glass, que un any per cert celebrem de Kurtag, de Philip Glass i de Morton Feldman aniversaris, que tenim programats al festival.
0: Doncs anem ahir en temàtica. Ja ho fa la representació, dos representacions d'Estètica i Massacre, el dijous i el divendres, ahir dissabte el piano en Sai Glass.
1: Un valencià, Rubén Talón, un programa monogràfic al voltant d'este gran compositor fonamental del minimalisme del segle XX.
0: Correcte. I avui, que és diumenge 20 de setembre, a les 5:30 ja tinguem una performance amfíbia. A partir d'avui, què podem trobar avui, demà?
1: Pues tenim coses és que molt les interessants.
0: Dies, fins al 27, totes les dies.
1: Tenim l'aula magistral a Argo Collective, que és el grup guanyador del concurs de crear el Conservatori Superior de Música de Castelló, que és un grup emergent i per al qual hem fet l'encàrrec de composició en guany des de l'Institut Valencià de Cultura, Esther Pérez, aquesta jove compositora valenciana, una estrena mundial extraordinària que ha fet aposta per a este grup emergent. És important també recolzar des de l'Institut Valencià de Cultura aquest talent emergent propi, local, també valencià i també de fora, internacional, i que entren en diàleg i que treballen junts, perquè això genera sinergies i genera moltíssima riquesa en quant a l'experiència i en quant a el que ells creen en si també. I després en la Martín i Soler tindrem a un clàssic, el Quinteto Cuesta, valencians també fent este, este concert homenatge monogràfic dedicat a Curta, que és el temps d'aniversari també.
0: Després seguim el dia 21, des de les 9 del matí, ja n'hi ha i Vexatius, a la Universitat Politècnica de València.
1: Una experiència de 12 hores seguides fent este programa de Satí en projectes de So21 i Soncool tecnològic, on hi haurà dansa, on hi haurà tecnologia, on hi haurà percussió i on hi haurà una proposta que reinterpreta este programa importantíssim del compositor de Satí des d'una perspectiva completament innovadora, 12 hores seguides.
0: Correcte, imagineu-se. I arriba la segona òpera, espectacle operístic, el dia 22 de setembre, a les 7:30 a les Arts.
1: Sí, tenim esta gran òpera de la que se complís el 40 aniversari de la seva composició, que és Einstein on the Beach, de Philip Glass, en un grup fonamental a nivell internacional de la música contemporània, com és Ictus, em sembla, i un dels grups vocals més importants del món, que és Collegium Vocale de Ghent.
0: Correcte.
1: Tindrem esta òpera on Philip Glass, el propi compositor, volia que el públic entraís, que era de la sala, les portes estan obertes, és una òpera llarga, dura diverses hores, i els músics de l'escenari també entren i dicen, i generen una experiència completament novedosa d'esta proposta operística.
0: Però sorprendrà molt al públic, així que convidem a anar.
1: Sí, no deixarà ningú indiferent, i a més una narradora extraordinària com és Murmoder. Jo animo a tot el món que ens està escoltant a que la busquen xarxes i descobrisca un perfil molt interessant.
0: Sí, després seguim el dia 23, un concert de, a càrrec de l'ensemble AB, ensemble.
1: Sí, dirigit per el castellonenc Pablo Carrascosa, que reinterpretarà l'obra de Morton Feldman en cintes modulars al Centre del Carmen.
0: Al Centre del Carmen? Sí. I després el 24 és el concert d'experimentació sonora que es fa pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo.
1: Sí, així tenim la participació de diversos conservatoris arran de tota Europa. Un fum, és igual a la web, és el projecte d'Erasmus 2026. Participaran i escoltarem creacions de tota Europa de la gent més jove.
0: I tenien que arribar també, com no, Beatriz, tenien que arribar la banda i l'orquestra, és a dir, el dia 24, i feu homenatge a Òscar
1: Esplà. Sí, és important. Mira, la Banda Simfònica Municipal de València i l'Orquestra de València són dos unitats que ja formen part indissociable del festival. En SEMS ja venen participant els últims anys. N'hi ha moltíssim. Jo crec que ara mateix, a nivell de comunitat valenciana, un dels entorns que més estrena música contemporània són les bandes.
0: Sí, és
1: superimportant insistir en aquesta idea. I evidentment no podíem deixar de tindre la Banda Simfònica Municipal en Cristóbal Soler a la batuta i un solista de luxe com és Adolfo Bueso fent estos repertoris. També en banda i l'Orquestra de València, que estrenem obra de Marc en Ausías Parejo a la guitarra i un director valencià també de luxe, que és Josep Planell.
0: Tu saps que ahir dissabte els van tindre així a la ràdio i es van explicar el concert per a guitarra de Marc García? Doncs ells l'han explicat ahir, ho van explicar convidant que el dia 25 a les 7:30 a la sala Iturbi. Correcte. I seguim perquè això no para. El dia 26, topografies sonores en la plaça del Viriat.
1: Bueno, tenim diverses coses, fem un concert i sí, guany de les muralles del territori de la comunitat valenciana i anirem a fer un concert a Centro, al centre d'avantguardes musicals que tenen ells allí a la plaça Cibeles dins del seu cicle que programa l'Ajuntament de Madrid i portem aquests americans que fan en uns metalls jo animes que estiguen en Madrid a que vinguin a este concert a Centro i en esta col·laboració i este traure de fora de les nostres fronteres el festival en SEMS i portar-lo a la capital. I després pues venim a la plaça Viriat, que tindrem així els alumnes dels conservatoris superiors de València i Castelló, els del Departament de Sonologia, que són els que estan precisament estudiant composició i creació sonora en les últimes tecnologies. Sí. Vam tindre l'any passat, va ser la primera volta que vam passar, seguim en ells, és molt interessant. És important que la gent jove se sume i participi i que aquests alumnes que estan creant formen part d'aquests cartells i compartisquen programació en grans i consolidats músics i grups.
0: I s'acaba el 27 i n'hi ha tres dades, tres hores importants, a les 12, tenim... a les 5 i mitja i a les 7 i mitja. Això és un tenim no parar, eh?
1: No parar, tenim una cloenda a tope el dia 27. Pel matí tindrem una escena d'un programa de John Cage en Clan Company, Joanes Barber, una cosa molt interessant al Centre del Carmen. I per la vesprada tindrem el grup polac Spolnichnia Muzichnin. Ho he estudiat, per a pronunciar-lo.
0: No estudié jo, però em fa falta més temps per a estudiar anglès.
1: Perquè el polac no és gens fàcil.
0: Ah, el polac. Sí,
1: fan una estrena mundial de la compositora Agata Zubel. Que important és programar obra de compositores dones. Inma, que important que estiguin en les molt programacions. Molt. Una estrena mundial. En este programa de 5 i mitja en la sala magistral i per la vesprada, cloenda absoluta, sí. Aniversari de Morton Feldman i aniversari també de Grup Enigma, que estan residents a l'Auditori de Saragossa i el Coro Nuba, que venen des de Granada per a fer esta obra monumental del segle XX, com és Rothko Chapel.
0: I Beatriz, ara que no ens escolta ningú, quina de totes les propostes aquestes d'esta edició es fa més il·lusió?
1: No
0: sabries què dir-me, no?
1: Les dues òperes són fantàstiques. Sí. Rothko Chapel, això és la catedral de la música contemporània. És la catedral de la música contemporània. Que participin els conservatoris me dona molta il·lusió. Sí. Perquè crec que és importantíssim recolzar el jove talent, els joves intèrprets... i espentar-los a que estiguen ahí, confiar en ells i recolzar-los i tindre tants valencians que tots els anys tenim, perquè tenim temps.
0: És que tenim molts, és que en tenim molts i s'ha de fer, i s'ha de donar llum i s'ha de saber.
1: I tots els repertoris, també música contemporània. Tenim grans agrupacions així, com el grup instrumental que fan coses per ahí i que és un dels clàssics, no, que normalment estan, no puc dir, però que ja he de tindre en compte que a la comunitat valenciana tenim grans músics, grans experts, grans intèrprets en música contemporània.
0: Mira, ahir també van entrevistar a Peri Bicalet i en el seu poble, a Gorgos, va fer una performance i un concert entre actors i músics.
1: És una altra catedral de la música contemporània.
0: Imagina't.
1: Bé, és com el concert de helicòpters de Steve Ryan.
0: Sí.
1: Què
0: sí.
1: sembla que programarem això?
0: N'hi ha que fer alguna cosa. Beatriz, què pesa més a l'hora de programar? La qualitat artística, la innovació, el pressupost o la capacitat d'arribar al públic? Pregunta complicada,
1: Pregunta complicada. Jo crec que en el pressupost sempre s'estira, sempre podem fer bolillos, no? Com se diu tradicionalment. Al final, això és un poc de creativitat. Crec que és important, partint sempre de bàsic, això de ser intrínsec, sempre a qualsevol proposta que isca, la qualitat musical, d'intrínseca, la donem per feta. Així que és important apostar per propostes que atraguen al públic. Mm-hmm. De pensar sempre en el públic. Estem... obligats d'alguna forma a ese propòsit educatiu didàctic d'apropar aquestes propostes que no són tan fàcils de trobar en les programacions
0: sí.
1: i de fomentar la nova creació sempre, i de tocar lo nostre, perquè no vindré de fora per a trobar lo seu. Nosaltres hem d'interpretar lo nostre sempre, és precís.
0: Correcte. Què li diries a una persona per a que s'apropi a Estensens, a aquests concerts que heu organitzat en el Festival Encens? Què li diries a aquesta persona que diu que la música contemporània no és per a ella?
1: No, que no tinga por, que va així transformat i que va a descobrir coses que no el van a deixar indiferent, perquè és que és tan sorprenent, els llenguatges són tan inusuals, l'experiència és tan enriquidora, tan novedosa i tan brutal en alguns casos, com en alguns projectes que tenim així, com són les dues òperes o com és el Rothko Chapel, per exemple. És que és precís que no se pot perdre una experiència tan extraordinària com esta.
0: Correcte. Queda algun somni per complir en els EMS? Encara queda molt?
1: Home, jo plegar a la 50a edició en bona salut i en grans músics.
0: Doncs moltes gràcies, Beatriz, per atendre'ns. Ens despedirem escoltant la primera part, la introducció i l'aparició del Diable d'Òscar Esplà. D'Òscar Esplà, que la poden escoltar.
1: Gran compositor alicantí.
0: Correcte, que la poden escoltar en el concert que va fer la banda municipal de Manència. Mm-hmm. Donar-te les gràcies i dir a la gent que està tot publicat en la pàgina web, no? Busquen Ensems i allí trobaran tot.
1: Ensems, correcte, en Google, i és el primer enllaç que hi ha.
0: Moltíssimes gràcies, Beatriz. Un beset ben fort i a la pròxima veuré quan vens així, per favor. Sempre és per telèfon.
1: Sí, tinc que pillar-te.
0: Tinc que pillar-te. Gràcies al concert que va fer la banda municipal de Manència. Donar-te les gràcies i dir a la gent que està tot publicat en la pàgina web, no? Busquen Ensems i allí trobaran tot.
1: Ensems, correcte, en Google, i és el primer enllaç que hi ha.
0: Moltíssimes gràcies, Beatriz. Un beset ben fort i a la pròxima veuré quan vens.

0: Avui, en el rebost de la banda, anem a parlar de la nova temporada de concerts 2026-2027 de la societat musical L'Artística de Bunyol. Una temporada que naix amb molta il·lusió, amb 16 concerts, diferents agrupacions, músics, directors i artistes convidats, i amb una clara vocació de compartir la música amb tot el públic. Una temporada que mira el passat amb respecte i viu el present amb entusiasme i, sobretot, mira cap al futur amb il·lusió. I ho fa sota un lema que resumeix perfectament el que som i el que volem continuar sent. L'Artística, el somni que és que ens uneix. I coneixerem tot allò que ens oferirà esta nova temporada de concerts de la mà del director artístic Salvador Sebastià, que és director pedagog, coordinador de programació, és tot. Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu.
1: Igualment.
0: I espero que haureu passat tota la família un bon estiu i tornem a la feina, perquè hi ha que treballar i hi ha que arrencar la temporada. Salvador.
1: Setembre. És el nostre cap d'any.
0: Correcte, sí, no millor dit. Ha sigut molt complicat organitzar tota aquesta temporada, perquè sou diverses agrupacions que formeu part de l'Artística de Bunyol, i aleshores coordinar tot això és complicat.
1: Exactament. Si mires al llarg de la temporada, és seguir el ritme social, musical, administratiu de sempre, però òbviament per als directors l'aventurar-se a programar tots els concerts de la temporada, o almenys els del Teatro Monte Carlo, això sí que ha sigut una novetat per a ells, i tot un repte, sí, però bé. Pensé que anirà tot bé.
0: Ja ho crec que sí. La temporada porta un lema molt bonic que diu L'Artística, el somni que ens uneix. És un somni el que voleu aconseguir. És a dir, jo suposo que a Bunyol n'hi ha molta tradició i esteu units. I a més, jo sempre partís de que les bandes són una societat, és una associació que està molt unides, però fa falta encara unir-se més.
1: Exactament, són unes societats, la idiosincràsia d'aquestes societats, les dos de Bunyol, la veritat és que ho viuen molt intensament. Jo penso que traspassa l'envergadura d'aquestes societats en comparació al número d'habitants, és molt important, no? Traspassa tota la seva activitat a lo que és l'activitat normal del poble, cultural. I, la presentació mateixa, ho vaig comentar, imagina't que en un poble com és Bunyol, pues tu tens 16 concerts d'abono d'entrada gratuïta, soles en una societat. Pues això és un granite, no?, cultural. Sí. Calia recalcar que a banda de directors convidats, orquestes, bandes convidades, cors convidats, tot això que no perguen l'essència i la focalització de que tot això està fet gràcies a l'Artística. Per això lo del somni que ens unís. Aparentment pareix que siga moltíssima cosa, però és el que fem sempre i en el somni que sempre les unís a ells.
0: Correcte. I tots els concerts es faran en el Teatro Monte Carlo, se suposa.
1: Exacte, tots sabem, igual que en totes les ciutats, totes les bandes, o totes les orquestes, o els cors, o la Big Band, per exemple, tenen unes actuacions extraordinàries, intercanvi...

0: Canvis de cors, intercanvis de bandes, la Big Band doncs, també quan s'arriba l'estiu sol fer concerts a l'aire lliure, però hem focalitzat aquells concerts en el qual s'obri la llum del Teatre Monte Carlo.
1: Doncs aleshores anem a desglosar tot això, perquè teniu, per exemple, les agrupacions que formen part de la societat musical, és la banda sinfònica, l'orquestra, la banda juvenil, la bandica també, el cor i la big band. No sé si en deixa alguna. Les que formen part són eixes. Doncs és hora de començar a explicar tota esta temporada, que està molt interessant. Els nostres oients, és dir, que estiguen ahí a la ràdio escoltant, perquè fan concerts molt xulos. Comencem parlant del cor, del Orfeos. Escoltem, espera. Comencem per el cor. Salvador, qui és el director titular del cor Orfeos?
0: Pues el tenim així, José Ramón Peinado, director, sí.
1: Sí, i comencen ja, és a dir, la temporada ja comenceu el dimarts, crec que estem a 22, i ja n'hi ha un cantorion pentalar, és a dir, ve un cor de Gales, és Wansi, no sé si estarà ben pronunciat o no, i fa un concert el dia 22, i a partir d'ahí té diversos concerts el cor Orfeos.
0: Exactament, iniciem com si fos un microcicle coral, val? Sí. Degut a que teatres de l'envergadura com el Teatro Monte Carlo, que és la veritat que és una joia, són molt atractius per a les xires organitzades per, per cor, sobretot estrangers. Entonces, per a nosaltres és molt, diguem, entre cometes, molt senzill l'atractiu que ofereix el teatre, i es mateixa pues, vam tindre l'oportunitat de que ens enviaren este cor per a integrar-lo dins de la nostra programació. Entonces, obrim el dimarts 22 de setembre en Cantorion Pentalares. És un cor, la veritat, en moltíssima tradició, i la veritat és que és un honor obrir en ells.
1: A les 7 de la vesprada, el dimarts.
0: Exactament. Tots els concerts els farem, si no n'hi ha contraorden, a les 7 de la vesprada.
1: Vale. Després d'ahir passem al diumenge 4 d'octubre, que n'hi ha un intercanvi, FECOCOVA, que és la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, i ahir n'hi ha dos, l'Escola Cantorum Maristes de València i el cor Orfeos.
0: Exactament, sí, l'Escola Cantorum, diguem que l'Orfeo, el coro de l'artística, ja va fer el viatge aquest estiu a València, a l'escola del Col·legi Maristes, i ara fan la tornada.
1: I abans de diguem, de la festivitat de Santa Cecília, encara tenen més, perquè està el quart festival coral Villa de Bunyol, ahir n'hi ha més, més cors.
0: Exactament, això està organitzat per l'Ajuntament de Bunyol i dona la casualitat que enguany diguem que el Teatre Monte Carlo o la societat serà la resident d'aquest festival, en el qual, a part de les dos corals de les dues societats, actuen dos cors convidats, uno per cada societat, i conformen doncs, un festival de quatre cors.
1: Correcte. Al llarg de tot l'any ells també participen en Santa Cecília, participen en Nadal, els concerts típics,
0: claro,
1: no?
0: Sí, la missa de Santa Cecília, tot sí, lo tradicional de sempre. Sí.
1: Correcte. Doncs jo crec que és hora de passar a la banda sinfònica, a la banda que escoltem ja en res, escoltem el pas doble Goya de Julián Palanca i dirigit pel seu director, que és Josep Gil i Gil. Escoltem un poquet.

0: Este pas doble jo no em canso mai d'escoltar-lo. Salvador, ja dic que Josep Gil i Gil és el seu director titular i la banda sinfònica té molta feina. Puguem dir, abans de Santa Cecília té algun altre concert? És a dir, a partir del 14 té concert i després està el concert de Santa Cecília més tard.
1: Mira, el 14 tenim la banda juvenil i l'orquestra. Però la banda, per exemple, per lo que diem, actuacions externes, el divendres 6 de novembre està en el Teatre Principal, col·laborant en una gala. Vull dir-te que sempre n'hi ha molta més activitat, però aquesta és la que nosaltres focalitzem per al nostre públic.
0: Sí, per exemple, té el 21 sí que és la banda sinfònica, el 21 de desembre.
1: Sí,
0: estic parlant
1: que...
0: de desembre, ahí té un...
1: Ah, desembre.
0: De novembre, exacte. Perdó, de novembre, novembre.
1: Sí, no, el 21 de novembre, clar, és la sempre la data estrella, no, pues per la banda sinfònica, en aquest cas, i res, tots els concerts també tenen com una doble unitat, tenen, tots se conformen baix un títol, que pot ser eclèctic o pot ser molt específic de lo que és el concert, i a més tenim el que és el cicle Aurelio Pérez Perelló, un cicle.
0: Correcte.
1: De memòria.
0: És a dir, que tot té un fil conductor, puguem dir, no? Tot
1: Exacte.
0: Està més o menys unit.
1: Clar, val? Clar, clar, clar.
0: Tot
1: clar.
0: Està més o menys unit. Mm. I, per exemple, ja has dit tu que feu un cicle en honor, diguem, en homenatge a una persona que ha significat molt per a...
1: Claro, claro.
0: Per a la societat musical.
1: Com bé saps, tota temporada, a part de les obres tradicionals i tal... pues tradicionalment en lo que són les bandes o les orquestres professionals també pues, o tenen un compositor resident o un artista resident o un compositor al qual commemorar. Entonces per a nosaltres, diguem en esta temporada més elaborada, pues no podia cabre altre que el nostre compositor i gran músic Aurelio Pérez Perelló, al qual en el 28, o sea, la raó és que el 28 se farà la celebració del seu centenari, del seu naixement, però el que volem nosaltres és que la societat, igual que sempre, ja que tornarà a fer Beethoven perquè les noves generacions...
0: Sí,
1: escolten,
0: sí,
1: pues,
0: sí, sí.
1: Redescobrir, perquè a més, afortunadament, els nostres alumnes, els nostres músics estan fent treballs d'investigació i cada viatge pues, se trau a la llum més obres d'ell o més explicades. Entonces, conèixer al voltant d'esta temporada i la que ve la seua música i rescatar algunes obres que s'havien perdut i res, i posar-lo en valor.
0: Correcte, els nostres oients es diran que és l'autor del Pas Doble Teatro Monte Carlo. L'autor del Pas Doble tan conegut. Mira, jo tinc quasi davant el programa del dia 21 i la primera part del concert diu Sugerències Aurelio Pérez Perelló. Sugerències què vol dir? Que
1: sis
0: obres, per exemple...
1: Sí. I s'obre, per exemple, comencem en la banda. És el concert, és l'obra, diguem, més potent d'ell. És una obra de maduresa,
0: sí.
1: En la qual ell en l'any 1999 va guanyar el primer premi del concurs de composició per a bandes Rafael Rodríguez Albert en Alicant,
0: sí.
1: En la sèptima edició.
0: Sí.
1: I a més és perquè normalment és un músic com pues, un perfil com, per exemple, Rafael Talens, músics que en Madrid van estar al camí de la música lleugera i de la música culta.
0: Sí.
1: Però diguem que al final de la seva etapa compositiva ell va seguir madurant. Entonces
0: sí, sí,
1: és una
0: sí.
1: obra que ens feia molta il·lusió perquè, a més, no, nosaltres tampoc ni la tenim gravada i no sé si s'ha arribat a fer per la banda i entonces pues, és
0: diguem,
1: el plat fora. A part dels grans passos dobles, concerts de clarinet, obres per a Big Band, per a orquestra que té, però aquesta obra ens resultava molt, molt interessant.
0: Al igual que recupereu això, també... porteu a directors, diguem, de la casa, no? Per el que intenteu és això, recollir, bueno, fent partíceps a músics que, per exemple, com Adrià Moscardó o Ricardo Casero.
1: O Ricardo Casero, sí. Bueno, abans que res no volia oblidar-me del concert d'abans de Santa Cecília, molt important per a nosaltres, que és el de la banda juvenil.
0: Ah, però és que això ho tenia preparat. Això era però parla, parla.
1: Ah, val. Jo m'he pensat que anava menor.
0: No. Seguís, explica.
1: No, perquè evidentment el plat fort sempre és la banda gran on tots aspiren, no? O sigui, tu imagina't que tota aquesta maquinària d'escola de música, banda infantil, orquestra infantil, al final és tots arribar a la agrupació gran, no?
0: Correcte.
1: Entonces, per a nosaltres ens fa molta il·lusió pues fer el concert que hi ha abans, ¿vale? De la mà de David Tarín, però explicar-te que la meua vessant, així, a part de ser directora artística de coordinació, al llarg de la temporada dirigir algunes de les agrupacions. Pues,
0: correcte.
1: Vaig dirigir el Mano a Mano i en este cas em fa especialment il·lusió contactar en els músics de l'orquestra.
0: Correcte.
1: Per tant, farem un concert a mitja part la banda juvenil i mitja part l'orquestra sinfònica, un concert molt eclèctic, que començarem des del barroc fins a música dels nostres dies, i la veritat és que em fa especialment il·lusió perquè la emoció de les caretes dels xiquets quan entren a l'orquestra o la banda juvenil és molt, molt, molt tendre, i entonces pues, se fa molt especial.
0: Mira, ara estem escoltant un pas doble Manuela Calzada, que és de l'any passat, van anar la banda juvenil a un festival de música i cinema, i esta és la banda juvenil. I aleshores, com tu molt bé has dit, el 14 de novembre feu este concert i tu dirigiràs l'orquestra. La banda juvenil la dirigís David Tarín i també durant tot l'any també dirigissis, a banda d'este concert, també dirigissis altres vegades, altres concerts.
1: En principi, en esta temporada faré este concert, si es que era alguna cosa extraordinària o algo que potser algun director no poguera, pues jo les tiraria una maneta, però dirigi la banda sinfònica, ara l'orquestra, en desembre també faré mitja part, junts al seu director Jaime Aldàs, i bueno, pues em quedarà la banda juvenil, que també farà molta il·lusió només puga, i inclús la bandica que diuen ells, la banda infantil, m'agradaria fer música en tot.
0: Sí, de la bandica no tinc ninguna gravació, la veritat.
1: Sí,
0: no tinc cap gravació, però també ells, per exemple, no sé si el primer concert que tenen és en participen també en Santa Cecília, com no, igual cantant o algo, però el primer concert que tenen crec que és en desembre. En desembre.
1: Sí. Imagina't, no és una banda a l'uso tipo en els conservatoris on repleguem la gent de tercer i quart d'elemental, sinó que en primer d'elemental, en primer d'elemental, pues una vegada passa el primer trimestre, si en un informe favorable dels professors o si dintre un conservatori del director, pues ixa gent ja entra allí dins. Entonces, clar, deixem una miqueta d'espai per a que respire l'agrupació i poder confeccionar un concertet, que el primer concert que fan ells oficial, diguem, és en desembre.
0: Correcte, després també tenen més endavant més concerts i a mi sí que m'agradaria que escoltaren este vals de l'emperador, que ara sí que és l'orquestra que tu dirigiràs, l'orquestra sinfònica. Bueno, no sé si serà formato sinfònic o serà formato de cambra, segons el repertori que el tinc així, però esta és l'orquestra que la dirigís, qui és l'actual director?
1: Jaime Aldàs.
0: Jaime Aldàs.
1: Jaime Aldàs i Domingo.
0: Sí. Donc, és dos cooperen en l'orquestra i esta és la que tu dirigiràs. El primer concert és el de Santa Cecília el 11 de novembre, si no m'enganya.
1: El de Santa Cecília el 14 de novembre.
0: Ja me s'ha perdut la fulla, saps? Però això estava mirant ara. El 14 de novembre. Seguint endavant, diguem que, com he dit abans, porteu directors convidats per a la banda.
1: Sí, tenim comencem òbviament per per als nostres des de la casa. Entonces, sí, tenim l'oportunitat de tindre Adrià Moscardó, que és un ha sigut director assistent de l'Orquestra de Càmera i de l'Orquestra i l'any passat de l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya. I per a nosaltres, pues, la veritat és que és tot un honor que mos dirigisca ahí, perquè, a més, lo que ella ha oferit per a fer el concert, és la programació, és rememorant el 25 aniversari del triomf en el certamen mundial de Kerkrade, que va guanyar en el 2001 societat. Sí. Entonces, clar, ell lo que ha fet és reviure aquests moments, pues, interpretant en la segona part obres que se van tocar allí. I com no, pues, dins del cicle Aurelio Pérez Perelló, el pasodoble que va dedicar en honor d'aquell premi, del Kerkrade 2001.
0: D'acord, és així. I això és el dia 26 de desembre, en
1: Exactament.
0: Nadal.
1: Exactament. Exactament. I el dia següent,
0: correcte, el 27, això és...
1: Pues Artística Navidad, no podia ser d'una
0: altra
1: forma el nom.
0: L'Orquestra Simfònica el dia 27 a les 7.
1: Exacte, Imma, en este cas ja és un formato sinfònic, el ventadors, els trombons i tal, i ja és un concert un poc més potent. Igual que les demés societats, pues nosaltres també tenim unes dades on en període vacacional pues podem tindre un poc més de múscul per professionals o músics que estan fora al llarg de l'any.
0: El dia després va Ricardo Casero, el 13 de febrer ja, l'any que ve, diguem en el concert del soci. També és
1: molt important. Sí, és molt important este concert per a nosaltres perquè l'incorporem. Tradicionalment la banda, després del període de Nadal, ja se centrava en el concert d'aniversari d'abril. Però enguany, a partir d'enguany hem volgut fer com un concert a mitant, un concert que siga homenatge, pues, als socis, a persones vinculats, que a voltes no són expressament músics, per exemple, però que estan molt presents dins de la societat.
0: Correcte, però no és l'única orquestra que participa en esta nova temporada, sinó que dos vegades, primer la Banda Sinfònica del Conservatori Superior de Música en gener, i l'orquestra que també va, no? De la mà de Pablo Marqués.
1: De Pablo Marqués, mira, nosaltres tenim un conveni de col·laboració en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló per a pràctiques orquestals. Per tant, nosaltres el que fem és que si en algun moment necessitem que algun assaig es faci per algun extern, alguna persona externa, parlem en Pablo Marqués, que és el que porta la càtedra, catedràtic de direcció, i ens envia alumnes. A banda d'això, això és el que nosaltres les vam demanar en el conveni, però ells també ens van oferir les seues agrupacions, tant de cambra, com banda, com orquestra, i en aquest cas pues, tenim l'oportunitat de rebre, pues, evidentment, el divendres 15 tenim el 4 de desembre la quinta de Tchaikovsky per l'orquestra. I i després tenim el 15 de gener la banda, amb Pablo Marqués, sí, que és el director titular.
0: Correcte. I no vull oblidar-me, perquè no m'oblide, de l'artística Big Band.
1: Exactament. Diguem que és... tradicionalment, tots sabem que aparentment, pues, dius, bueno, més o menys pot ser... músics que isquen de la banda, però tots sabem que té una idiosincràsia, una big band, pues, té una base de bateria, piano, guitarra elèctrica, contrabaix, tal, que és diferent. I a part, els músics no toquen tot sol sobre partitura. Entonces, és una vessant en la qual la societat artística pues, ja porta uns anys treballant. I la veritat és que enguany el que hem volgut fer és incloure-los en algun concert també mitja part o en alguns tots sencers per a que capten el públic tradicional, el públic de l'orquestra o el públic de la banda que vinga també a conèixer-los a ells.
0: És a dir, n'hi ha una temporada que és totes les agrupacions tenen concerts, dos, tres concerts. a banda, feu ixe, jo què sé, ixe homenatge, no?, al mestre Aurelio Pérez Perelló per a avançar un poc el centenari del naixement, no?
1: Sí.
0: I a banda també convideu a directors que van a dirigir les agrupacions i també teniu que forma part el Conservatori Superior de Castelló dins de la vostra programació. Jo crec que és molt complet tot el que heu preparat.
1: Sí, la veritat és que sí, i moltes coses que ja t'he dit. Per exemple, en maig rebem a una orquestra, a una banda d'una universitat dels Estats Units, però bueno, això entra dins del cicle de l'Ajuntament, però bueno, que nosaltres estem ahí partícips també.
0: Igual que sempre feu els concerts, està clar que pues està el que feu sempre, crec que és en abril, com homenatge al Teatre Monte Carlo,
1: sempre se fa un cicle, un concurs de solistes que també se fa per ahí, però ja t'he dit, però per exemple, pues el final de curs espectacular que fa l'escola, que se fa a l'aire lliure en el portal de Sant Lluís, pues evidentment no ho tenim inclòs, vale? Això més que res és centrat en el Teatre Monte Carlo.
0: N'hi ha algun lloc, abans d'acabar, perquè ja no queda més temps, n'hi ha algun lloc que està tot allí en una pàgina web que els nostres oients poden veure tota aquesta temporada de concerts?
1: Evidentment, en la pàgina web està i físicament, permís del QR, pues en la banderola la gent pot accedir directament. Sí, en la nostra pàgina web està tot.
0: Doncs, Salvador, moltes gràcies. Ràpidament.
1: Sí,
0: si tingueres que triar un sol concert, quin seria?
1: Ai.
0: Ja t'ho pillat.
1: Això no m'ho digues.
0: doncs tots. Així que convidem a tota la gent a ser partícip d'esta nova temporada de l'Artística de Bunyol. Moltes gràcies, Salvador, per estar ahí, per informar-nos. I res,
1: moltes gràcies a tu. I sols dir una última coseta, agrair també profundament en este cicle, en esta aventura, als nostres patrocinadors, que és l'Ajuntament de Bunyol, Caixa Popular i Etallo Empreses de Construcció en Enginyeria.
0: Doncs moltes gràcies, Salvador. Moltes gràcies.
1: Molt bé, a tu. Vinga,
0: estem escoltant Spain de Chicorea, interpretat per l'Artística Big Band de Bunyol. I escoltant esta peça, donem pas als nostres companys del butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en un 3 i no res.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza de la Igua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit València i Ajuntament de València. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y València Turisme.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
0: De nord a sur de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: La plataforma de familiars de les fosses de Paterna organitza este matí un homenatge per a entregar les restes de 17 represaliats pel franquisme. És la primera vegada que s'entreguen restes de tantes fosses diferents, 7 en total. L'acte homenatge serà al cementeri municipal de Paterna, a l'Horta Nord, on hi ha registrades 152 fosses comunes. Els familiars de 17 víctimes del franquisme rebran les restes identificades gràcies al Banc Valencià d'ADN de la Fundació Fisavio. Es va posar en marxa en 2021 i depèn de la Generalitat. Ha pogut identificar 150 represaliats. Lúcia Martínez és la directora científica del projecte.
5: En tot el genoma que té una persona, val, tot el ese llibre, diguem-ne, sobre si mateix, nosaltres mirem unes regions en concret, que són molt més diferents quan més llunyana, diguem-ne, és la familiaritat. S'extrau l'ADN i a partir d'ahí s'estableix el seu perfil, igual que se fan els familiars i després se coteja. I a més familiars tenim, més potència tenim, perquè més podem traçar quina és la comparativa comú entre tota una família.
4: Una dona de 56 anys ha mort i 18 persones estan ferides en l'incendi d'una residència de malalts mentals a Pamplona. El foc s'ha originat en una habitació per causes que s'estan investigant. Mig centenar de pacients han hagut de ser reubicats en el mateix centre. Un dels ferits, de 62 anys, està ingressat a l'UCI. La majoria van inhalar el fum de l'incendi i ara la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els socialistes valencians tanquen este matí la conferència política que este cap de setmana celebren a la Universitat d'Alacant. La secretària general del PSPB, la ministra Diana Morant, intervindrà en la cloenda. En la jornada d'ahir, Morant va marcar el full de ruta de la precampanya, derogar lleis aprovades pel PP i Vox i obrir el Palau de la Generalitat a les víctimes de la Dana.
6: Hasta que tengan las respuestas y la justicia verdaderamente reparadora. Y vamos a abrirle las puertas del Palau de la Generalitat a las víctimas de la Dana.
4: La presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, va estar present en l'acte d'ahir, igual com els sindicats Comissions Obreres i UGT i també representants de col·lectius, com ara Rosa de Falastín Mustafa, que és la presidenta de la Comunitat Palestina de València.
7: Sempre estem al costat dels que ens fan costat. Intentarem estar el 14 de març de 2025 en Gènova i quan isquerem teníem a 14 antidisturbis. Donar el nostre punt de vista de com ha de ser aquesta reconstrucció i com hi ha que transmetre les alertes.
8: Venim a explicar què és el que passa a Palestina, no de fa 3 anys, sinó de fa vora 80, la realitat del poble palestí.
4: Des del Partit Popular consideren que la conferència política del PSPB és un acte publicitari de la ministra Diana Morant. Carlos Gil és el secretari general dels Populars Valencians.
9: Al final a la senyora Morant le gusta organizar fiestas que paguemos entre todos. Y el problema es que estas fiestas que pagamos todos los valencianos y todos los españoles no suponen ninguna mejora ni para unos ni para otros. La valoración de esta conferencia política viene a ser la misma que la que podríamos haber hecho de la fiesta que montó cuando el eclipse. Realmente poca amiga, poca ventaja social y mucha publicidad, que es al final lo que el Partido Socialista y a la señora Diana Morán le gusta hacer.
4: En els esports, el València Bàsquet va caure a nit per 86-87 contra el Barça en les semifinals de la Supercopa i no podrà reeditar el títol de la passada temporada. En futbol, avui tenim dos escenaris en primera on juguen els nostres. A les 6:30, duel a la Ceràmica entre el Villarreal i el Llevant. I a les 9, a Mestalla, València, Reial Societat. En segona, el Castelló és més líder després de la victòria per 5-0 a Castalia contra el Tenerife. Els orelluts sumen 16 punts de 18 possibles i continuen invictes. Per la seva banda, estrena de Calleja amb derrota en el Deportivo Eldense. Al remat, 1-2 al nou Pepico Amat amb l'Eibar. Últim diumenge de l'estiu, amb horatge estable, sol al nord i alguns núvols cap al sud. Joan Carles Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. Efectivament, horatge més estable i tranquil avui que en la jornada d'ahir, però també amb més nuvolositat i alguns bancs de boira cap a les comarques de l'interior de València, també d'Alacant. Més núvols també hores d'ara tapant el cel en algunes comarques cap a Alacant i al sud de València, i amb més sol cap al nord de València i sobretot cap a Castelló. Matí més fresc, amb temperatures que han baixat lleugerament respecte a ahir a aquestes hores, tot i que avui al migdia esperem que aquesta nuvolositat que tenim cap a Alacant, cap al sud de València, i que no descartem poguera deixar alguna precipitació molt dèbil, algun plugim, anirà desapareixent al llarg del matí, i al migdia i de vesprada lluirà el sol, amb unes temperatures màximes que avui seran lleugerament més altes que les d'ahir. En general, al litoral i prelitoral estaran entre els 25 i els 29-30 graus de màxima, fins i tot localment podien superar-se els 30. Tot apunta que l'inici de la setmana que ve serà amb un horatge estable, amb sol i amb temperatures màximes que pujaran lleugerament.
4: De moment és tot, més notícies a les 10 i en apuntmedia.es. Ara continua Fent Banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
0: Apunt Radio, sintoniza amb tu. El rebost de la banda.

0: I avui tenim doble secció del rebost de la banda. I en fent banda anem a viatjar cap a Castelló de la Plana. I allí trobem una formació que porta més de 100 anys formant part de la vida cultural de la ciutat. La Banda Municipal de Castelló, fundada l'any 1925. Una banda que al llarg de la seva història ha estat molt més que una agrupació musical. Ha sigut present en les festes, en les celebracions i en els moments més importants de la vida ciutadana, convertint-se en una autèntica ambaixadora de Castelló. Durant tots aquests anys, diferents mestres han deixat la seva empremta en la formació fins a arribar a l'actual director, José Vicente Ramón Segarra. I precisament és el que tenim avui ací a l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, el seu director, José Vicente, bon dia.
1: Bon
0: bueno,
1: dia.
0: Jo el conec com Hobby.
1: Tots me coneixen com Hobby. No, no
0: doncs anem a nombrar Hobby perquè així tots reconeixeran de seguida en qui estem parlant.
1: Molt bé.
0: Bueno, anem a parlar de la nova temporada, d'estos 3 mesos, bueno, 4 mesos, de la nova temporada de la Banda Municipal de Castelló. També parlarem d'alguns festivals que també feu al llarg de l'any, però, Jovi, no és la primera vegada que tu estàs al capdavant de la Banda Municipal.
1: No, no és la primera vegada. Al millor ni la segona tampoc, perquè anteriorment també he sigut subdirector de la Banda Municipal en Paco Signes.
0: Sí.
1: Sí. I així és que, bàsicament, pues, és una institució que forma part de la meva vida.
0: Doncs jo vaig a fer-te una pregunta que, si no te'n recordes, no passa res, perquè és normal, moltes vegades, de tant de concerts. Tu te'n recordes la primera vegada que vas pujar damunt de la tarima, damunt del podi, i estaves davant de la Banda Municipal de Castelló per primera vegada i vas pensar, mare meua?
1: No, perquè jo... Te ho dic de veres, perquè jo és que resulta que formo part de la Banda Municipal de Castelló des de l'any 1988. Anteriorment ja havia anat contratat a fer alguns concerts en algunes substitucions anterior a l'any 88. I després jo, en la meva etapa de músic, el que he sigut és sindicalista per a portar la banda on està ara, que són funcionaris de carrera.
0: Sí.
1: En aquella banda, en aquell entonces, pues eren fijos discontinuos, contratats per actes. I de modo que feia tants discursos allí, tenia tan clares les coses, sabia tan bé el que volia i coneixia la gent de la manera que la coneixia i,
0: sí,
1: i treballava de la manera que treballava en un altre aspecte, pues, tocant o pujant a la tarima per fer el míting i buscar el consens dels companys. I així és que, pues, quan vaig pujar a dirigir, com també tenia una trajectòria llarga en bandes importants de la província de Castelló, i, bueno, i alguna fora de la província també,
0: sí,
1: de 2 províncies distintes més, pues no, la veritat és que no tinc aquesta sensació d'haver sentit el que tu m'has preguntat.
0: Clar, perquè fa tant d'any que igual ja de tant de dirigir, és veritat, és així, es perd aquesta noció, és veritat.
1: No, però vull dir-te una cosa, a mi la vida m'ha portat als jocs sense que jo, bueno, sí, d'alguna manera els he buscat.
0: Però te porto la vida.
1: Sí, m'ha portat la vida i jo ho he fet en tota la naturalitat sempre.
0: És una responsabilitat molt gran estar ahí al davant com a director de la Banda Municipal de Castelló.
1: Fíjate, no vaig a ser probablement correcte, però jo no ho note. No note ninguna responsabilitat, no note ninguna...
0: Segurament perquè ho fas natural, estàs fent-ho molt natural, i això fa que eixe pes igual no el tingues.
1: No el tinc.
0: És important, és important. Bé, si tirem enrere, tu on començares a estudiar música?
1: Pues mira, jo vaig començar a estudiar música en Valldoxó, en la banda del Centre Instructiu d'Art i Cultura, i també va ser una cosa circumstancial i accidental, i és que jo me quedava sol jugant en el carrer quan tots anaven a música, tots els veïns eren més majors que jo, anaven tots, jo me quedava sol, i mama, jo vull anar a música, però simplement anaven en ells, i ma mare va dir, pues quan fases la comunió? I després de la comunió li vaig tornar a dir i ja està.
0: És a dir, no ves de família de tradició musical?
1: No, de ninguna manera. Mon pare treballava en la fàbrica Segarra, mon pare era de Barcelona, va venir a treballar a la Vall, sí. Ma mare era de Valldoxó, ma mare era una mare de casa i mon pare treballava en la fàbrica.
0: És a dir, que gràcies als teus amics que es van apuntar a la música, tu eres músic.
1: Efectivament.
0: Així és, així és, així és. Quin instrument és el teu? El primer que vas a...
1: El clarinet.
0: I quan comences a interessar-te per el món de la direcció? Perquè això és algo que també t'ha portat la vida, però de quina manera?
1: Sí, mira, resulta que va haver un moment en què jo vaig acabar la mili i vaig vindre així, vaig estudiar en Madrid... mentre feia la mili en Peñarroja, en el Conservatori Superior de Música de Madrid, vaig fer el superior entre Madrid i després en València, i l'assumpte està en que jo vaig arribar així i directament pues, vaig començar a donar classe de clarinet en Segorbe i un senyor me crida per telèfon i me diu, escolta, estan buscant director en Sarrión. Dic, pues, bueno, pues entonces yo, a propi de Segorbe, pues me'n vaig a Sarrión. Vaig anar a Sarrión, me van fer unes proves, me van presentar en el País que 3,
0: sí.
1: Me van dir que tu, i jo vaig anar allí, però jo no sabia res de dirigir res, només que el que havia vist a fer els temes,
0: sí,
1: però mai m'havia interessat.
0: Sí, sí, sí.
1: I m'he donat compte que jo no sabia fer-ho, però també se pensava que sí.
0: Sí.
1: Però jo sabia que no. De manera que me'n vaig anar a parlar en Eduardo Cifre, de mestre, jo, que el coneixia, perquè ell donava direcció de cors, però jo anteriorment havia fet una bona relació amb ell des de que vaig fer conjunt coral en la plaça Sant Esteban. I aquell home va dir, jo t'ensenyaré a dirigir. Jo he fet en ell direcció de cors i després en Manuel Galduf, direcció d'orquestra, i naturalment no puc deixar-me Enrique García Asensio, que és el que sí. Jo agarré com a guia per haver aplegat estar així.
0: Tres grans directors has tingut de mestres.
1: Efectivament, i vaig fer direcció de cors, com t'he dit, i vaig fer direcció sí. d'orquestra simplement Correcte. Perquè jo tenia la curiositat de saber això que jo m'ha compromès a fer, com se fa, però és com si anares a muntar un moble i no sapieres.
0: Sí.
1: I de més confien en tu,
0: sí,
1: que tu
0: sí,
1: estàs
0: sí,
1: ahí.
0: Sí, sí, sí. I de vegades ells van, funcionen, però tu saps que s'ha d'estudiar perquè...
1: Efectivament, al llarg del temps, el que m'ha donat compte és que n'hi ha que continuen els demés sabent-se que sap i ells no s'han donat compte que no.
0: És així, és així. Doncs anem a escoltar ja la Banda Municipal de Castelló en un pas doble que es va estrenar l'any passat.

0: Anomenat Banda Municipal de Castelló, el vau estrenar l'any passat Francisco Vallarri. És el que estem escoltant de Francisco Vallarri. Els nostres oients el poden tornar a escoltar perquè ja s'ha escoltat a l'Esa del Matí. És una de les primeres obres que han escoltat completa, este pas doble, Banda Municipal de Castelló. El vau estrenar l'any passat?
1: Efectivament.
0: Per a celebrar aquest centenari.
1: Va ser un regal del compositor, de Francisco Vallarri, que al que li vam agrair després al concert de Nadal, com a totes les persones i institucions que han tingut detalls d'esta envergadura en la Banda Municipal de Castelló, que no podem passar per alt, que han sigut absolutament totes les que puguen representar la societat castellonense, i la veritat que molt agraeix a Francisco Vallarri per la composició d'esta marxa.
0: Com recordes tu la primera etapa com a director titular? Està clar que va ser subdirector, però com recordes eixa primera etapa i en què es diferencia en esta segona etapa que estàs al capdavant?
1: Bueno, n'hi ha diverses coses. Per la primera la recorde molt de carinyo, i a més, quan me pensava que anés a preguntar-me una altra cosa, el primer concert que jo vaig fer va ser en el Palau de les Arts, que és la primera vegada que una banda havia tocat en el Palau de les Arts. I vam tocar nosaltres i la Banda Municipal de València, però nosaltres antes. I
0: ells van tocar. Som
1: la primera banda que ha tocat el Palau de les Arts. A banda d'aquesta anècdota, la recordo amb molt de carinyo, perquè vaig tindre molta sort en el Consell de Cultura que me va tocar, que era Vicent Sales, i va ser un home que va confiar molt en mi, i gràcies a aquesta confiança, pues, quan te donen aquesta confiança, pues, tu, ahí sí que sento una responsabilitat de fer que sàpiga que no s'ha equivocat. I la veritat és que vam fer moltes coses que ara, en aquesta segona etapa, hem rescatat, i en la mateixa llibertat que tinc per treballar en Maria Espanya, que és l'actual regidora de Cultura.
0: Quins són els principals reptes que té ara la Banda Municipal de Castelló?
1: Bueno, els principals reptes només pot haver uno, que és servir a la ciutat. A la ciutat en tots els àmbits, en els àmbits institucionals, en els àmbits protocolaris, en els festius, en els culturals, i també com a sentiment de professional de la música, pues, entonces n'hi ha una cosa que ja fem extra, que són grans concerts a l'auditori com els que puguen fer les millors formacions, però ja és una cosa d'ego que nosaltres portem molt a gala i ho fem.
0: Al llarg de la història, Jovi, han passat molts directors que han format part de la Banda Municipal de Castelló, com Pascual Asensio, Eduardo Felip Suárez, Juan García Esqueral, Francisco Signes, Marcel Ortega i tu. Cadascú ha portat ixe granet. Ara estem escoltant, escoltem un moment, la puntilla. Dirigís, com tu has dit, Paco Signes.
1: Dirigís Paco Signes.

0: Com tu bé has dit, al llarg de la història han passat molts directors. Cada un ha portat algo a la banda municipal.
1: Efectivament, va haver-ho, que només va estar un mes, que va ser Pasqual Asencio, però si no haguera passat aquest mes, la banda municipal probablement no existiria com existís, perquè va ser...
0: Tot això no importa.
1: Clar, perquè va ser la persona pues, que en aquell moment pues, va tirar avant un projecte, el va presentar i va triomfar, per almenys en la consolidació,
0: passaria el que passara.
1: I al cap d'un mes pues, va vindre un altre director, de Llíria, que se va fer de la càrrec de la banda municipal i va estar molts anys.
0: Sí.
1: Bueno, cada un ha portat el seu granet en les seues circumstàncies en l'època en la que ha estat.
0: Correcte. Com va sorgir aquesta idea de fundar una banda municipal a Castelló?
1: Pues, la idea de fundar la banda municipal de Castelló va ser bàsicament pues, per la inestabilitat de diverses formacions musicals que n'hi haven i després també per les discrepàncies entre unes i altres i aquestes topeties pues, van fer que, bueno, sí. que l'Ajuntament prenguera la determinació d'assumir la responsabilitat d'organitzar allò i de fundir tot en un projecte.
0: Te vaig a dir una anècdota, igual que tots van ser la primera que va actuar en les arts, no? Pues el 1 de juliol de 1925 va començar la banda amb 33 músics.
1: Sí.
0: L'endemà, el 2 de juliol, va fer el primer concert. I a poques dies va aconseguir el primer premi en un certamen de València.
1: Sí, senyora.
0: És a dir, vau entrar per la Puerta Grande.
1: Por la Puerta Grande.
0: És així. Era una necessitat que n'hi una banda municipal a Castelló.
1: Sí, a més era una època en la que s'inventaven les coses, tenien que fer les coses, i com ara veiem que en un lloc passa algo o immediatament nosaltres ho acoplem, pues ja estava la banda municipal de València, estaven bandes municipals en les ciutats de quasi tota Espanya i era una necessitat ja social.
0: Mira, vaig a ficar-te una peça que tu vas dirigir en aquesta primera etapa, que és esta meravella, Sansón y Dalila.

0: una peça que no tindria que faltar mai en el repertori. Encara que siga transcripció per a banda, però és que no hauria de faltar mai en, una, en un repertori bandístic. Mira, avui la banda municipal no és sols una banda de fer cercaviles i pas doble. Avui ocupa dins del panorama musical un lloc important a la ciutat de Castelló.
1: Sí, la banda municipal de Castelló té molt clar, per la primera pregunta que m'has fet, quin objectiu té, jo t'he dit que servir, i servir no sols és per fer els actes institucionals, sinó servir també és donar-li a la ciutat ese caché que moltes vegades és necessari. Ara mateix, en la programació que hem presentat recentment, pues presentem solistes de talla internacional, com Peter Moore, que ve a tocar el trombó amb nosaltres, un trombonista de referència internacional londinense, o donem pas a Aurora Peña, que és una soprano valenciana que està triomfant a nivell internacional, i també a artistes locals. Mira, fem un homenatge al Titi en Juanra Castillo.
0: Correcte.
1: Que la banda municipal no sols de servici per a la ciutat, sinó per a les persones que venen, també actuarem nosaltres i projectar la nostra imatge com a ambaixadors, que som de Castelló.
0: I ja que has començat parlant de la programació de la temporada, vau començar el dia 8 de setembre i vau fer un concert commemoratiu del 750 aniversari de la ciutat de Castelló.
1: 775.
0: Ai, sí, 775.
1: Sí.
0: Estic ja cega. Sí. I això que m'has portat tu també... jo tinc el paper, explica als oients, i m'ha portat un cartell A3, jo he agafat el de A4, siguent xula, 775. Dime,
1: jo ho tinc més gran.
0: Sí.
1: Bueno, no, res, que és el cartell en la programació de Hasta Nadal, i en esta programació, pues, naturalment, pues, volem atendre tot el que antes hem comentat, però incluint en aquesta programació tant artistes locals com internacionals, com projectes que servissin a la ciutat de Castelló en Nadal, com poden ser els Nadales de la Plaça Major, que col·laboren amb nosaltres, els xiquets d'escoles de Castelló, o un concert que no podia faltar, com han tingut anteriors compositors, com Bernardo Adán Ferrero, amic de la banda municipal de Castelló i de l'Ajuntament, pues un homenatge a Salvador Xulià Hernández. La banda municipal de Castelló és una banda germana de la de València, de la d'Alacant, vivim en el mateix entorn, tenim les mateixes inquietuds, les mateixes tradicions, i tenim els mateixos compositors, i Salvador Xulià Hernández li farem un homenatge en el que estrenarem en Espanya un concert pa trompeta que no s'ha escoltat mai així, i el tocarà, pues, el fill Ernesto Xulià Ramiro, i una vegada jo hagi dirigit al germà a Ernesto Xulià, pues, passarà a dirigir l'altre fill de Salvador Xulià.
0: Sí.
1: Vicente Francisco Xulià, que farà la segon part del concert.
0: És a dir, vau començar el dia 8. Jo tinc algun senyalatge, veus? Estic així en fosforito.
1: També en un estreno d'una obra pòstuma del mestre.
0: Correcte.
1: Que anem a fer un homenatge com cal i com mereix una figura.
0: I aquest homenatge serà el 24 de novembre, és a dir, en el concert de Santa Cecília.
1: En el concert de Santa Cecília, sí, senyora.
0: En el concert de Santa Cecília, que es farà a les 7:30 a l'Auditori de Castelló. Uh-huh. Entre estos i aquest concert, jo m'he assenyalat alguns, no? Perquè començaré el dia 8, després l'11, després el 12... El pròxim és el dia 25 de setembre, però jo tinc assenyalat un del 30 de setembre, que és el concert commemoratiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que feu un concert de zarzuela, Passió per la Zarzuela.
1: Passió per la Zarzuela, en una soprano d'excepció, com ha dit antes, que és Aurora Peña, en un programa que alçarà de la caïra les persones que vinguin a escoltar el concert a la Plaça Major.
0: Entre ahir i el 9 d'octubre, que també en teniu altres, i el del 9 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana, també tinc un concert important.
1: Sí. Tots els anys en el concert de la Comunitat Valenciana li dediquem a una de les nostres tradicions. L'any passat el vam dedicar als dolçainers, per exemple, i enguany el dediquem als dansants. i unes altres dansa anys del Corpus,
0: sí.
1: no als grups de danses, als que fa dos anys per exemple vam dedicar el concert, sí. Pues, comptem amb la participació i els programes són a col·lació de la dedicatòria que fem i de les persones i institucions que col·laboren amb nosaltres. Anem als dansa anys i unes altres dansa anys del Corpus,
0: sí.
1: no als grups de danses, als que fa dos anys per exemple vam dedicar el concert,
0: sí.
1: Pues, comptem amb la participació i els programes són

0: d'octubre feu més concerts, el 25, fins a arribar a un concert que feu en col·laboració amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, el Titi Simfònic, i va un cantant, Juanra Castillo,
1: sí,
0: que l'has nombrat tant abans.
1: Sí, i és un concert, diguem, novedós, perquè estrenem el projecte nosaltres ahir, del Titi Simfònic. És inèdit, no s'ha fet, i anem a estrenar un projecte en banda de la figura del Titi, que tant ha significat per moltes coses d'esta comunitat. Moltes coses, sí, que sí. Ara molt se rasguen les vestidures, el Titi les va descobrir totes i se'n va anar en pau.
0: Correcte. Seguim, divendres 30 d'octubre n'hi ha un 50 aniversari de la rondalla, és de la Fileta, i després anem a un concert en col·laboració amb l'Associació de Moros de l'Alqueria, que també és important, sempre feu algo en els Moros de l'Alqueria, i ahí teniu a Peter Moore, que tu ja has nombrat abans, com a trombó solista.
1: Sí, tots els anys l'Associació Moros de l'Alqueria de Castelló és una associació important a nivell d'activitats que fan per la ciutat, i també col·laboren amb nosaltres de maneres distintes i sempre de forma desinteressada. I aquest concert sempre s'acaba, encara que vinga Peter Moore a tocar el trombó, un concert de Philip Spark espectacular,
0: sí,
1: i que sigui un programa clàssic,
0: uh-huh,
1: el concert sempre acaba en una marxa mora, en un desenfado i en un auditori fent una fila.
0: Representa molt les marxes mores i cristianes a la societat on visquem. Després seguim, perquè teniu més, el concert de Santa Cecília, passem al concert del Dia de la Constitució i entrem ja a Nadal. Estem escoltant La Cavalleria Ligera, de Franz von Schuppé. És un concert que vau fer farà 2 anys. I sempre és un concert important, perquè en Nadal sempre feu el concert de Nadal.
1: Sempre fem el concert de Nadal.
0: Esta peça s'ha escoltat ja a les 7 i algo, en el concert completa. Escoltem un trosset i seguim parlant en el director de la banda municipal de Castelló, José Vicente Ramón Segarra, conegut per Hobby.

0: Enguany en Nadal ja tens les obres preparades? Suposo que serà sempre dins del mateix estil de vals, obertures...
1: Sí, sempre a la gent li agrada escoltar un concert de corte... anem a dir de corte d'eixe que s'ha ficat de moda en els concerts d'any nou que se fan per la televisió.
0: Sí.
1: Entonces, pues
0: este bàsicament... crec que va ser retransmès, eh?
1: Este que estem escoltant, sí, va ser retransmès per a punt. Mm-hmm. En televisió, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per lo que me preguntes de les obres, sí, el programa el tenim fet, n'hi ha una... N'hi ha, anem a dir, un estreno, que, un estreno nostre, d'un vals molt peculiar, molt bonico, d'Anthony Hopkins, l'actor que tots pensem que sí. És un actor, i efectivament és un actor, però si és un bon actor també és un bon compositor. I fem un vals d'ell.
0: Anda, ja havia sentit algo, però jo mai he vist una partitura d'ell.
1: No? Pues no te les perdis perquè escriu molt bé.
0: M'alegre de saber això, sí. Ara ho buscaré.
1: I recentment Dudamel li ha fet un disc.
0: Sí. Jo mai he vist una, però bé. Ara buscarem. La banda municipal és una ambaixadora de la ciutat, no? Estem parlant de la temporada fins a desembre, però durant l'any feu moltes coses més.
1: Clar.
0: Jo no sé si... És una pregunta que llanço, eh? No sé si ho heu pensat, però la banda té previst eixir de la ciutat?
1: Sí, la banda... fíjate que la banda és de la ciutat. Tenim una concejala de turisme que diu: jo tinc que promocionar la ciutat i tinc que fer coses fora de la ciutat.

0: Castelló i tenim que promocionar el turisme i tinc que... I entonces nosaltres pues, col·laborem en aquesta regidoria i pues, hem anat a Saragossa, pues, hem anat a Barcelona i hem anat al Albacete, en fi. La qüestió és que la banda sí que és, almenys un concert el fa fora de la província, però dins de la província nosaltres acabem la temporada d'estiu visitant un poble en una filosofia importantíssima, i és que en Castelló viu molta gent dels pobles que sí. passa, que ve als concerts, però que en estiu pues, en va al seu poble, però nosaltres sí. anem a veure'ls. De manera que en guany pues, hem anat a Llodar,
1: sí.
0: que per cert vam tindre la desgràcia en aquell moment de que en la tercera hora van sonar les alarmes, van tindre que anar d'allí perquè van desallotjar el poble, però nosaltres estàvem a ajudar, hem anat a Cirat, hem anat a Viver, hem anat a tants pobles.
1: I feu més cosetes encara durant l'any, perquè jo vull que escoltem una peça que pertany al FESMUS, que ara explicaràs el que és això del FESMUS, de l'any passat, del 2025, jo suposo que en el 2026 seguireu. És una peça que s'anomena Marató, de José María Doblas. Escoltem un poquet.

0: Marathon. Què és això de FESMUS?
1: FESMUS és un projecte del Conservatori Superior de Música de Castelló que tots els anys pues, fa l'Auditori de Castelló i és la Festa de la Música. De manera que nosaltres col·laborem en aquest projecte tots els anys en un concert. El que fem bàsicament en el concert és tocar composicions de compositors relacionats en el conservatori, o bé professors, o bé alumnes, o bé que han segut, o bé... I també la col·laboració de directors que tinguin que veure en el conservatori. I és un projecte interessant.
0: És a dir, això partís del Conservatori Superior...
1: Sí. Partits del Conservatori, nosaltres col·laborem.
0: Col·laborem. Molt bé. Això el torneu a fer, suposo, aquest enguany.
1: Claro, naturalment. Me pareix que és en febrer, però com ara estem immersos en esta programació...
0: Clar, és normal. És pues, en febrer. N'hi ha un altre festival que suposo que enguany serà la 33a edició. Escoltem este pas doble.

0: Este pas doble s'anomena Fundació d'Àvalos Fletcher. Va guanyar el primer concurs de pas dobles el mestre Manuel Godoy. El pas doble és d'ell, Manuel Godoy. En la 32a edició d'estos festivals de pas dobles taurins. Porteu ja 32 anys. A l'any que ve fer una 33.
1: Sí.
0: És a dir, com sorgís, és a dir, això dels pas dobles taurins? Doncs
1: pues mira, això sorgís d'una persona que ja no està entre vosaltres, però que jo conserve l'amistat en les dues filles i en la dona, que era Quiquet de Castàlia, un personatge emblemàtic de la ciutat de Castelló, que l'home pues va tindre aquesta idea i va ser el primer presentador que va tindre el Paso Doble, el festival.
0: Sí.
1: Els presentadors han sigut una senya d'identitat del propi festival. Després d'ell va ser Toni Gascó i després d'ell la presentadora ara de Onda Cero en Castelló. La qüestió està en que ha tingut tan bona acollida, està organitzat pel Club Taurino de Castelló i no queden entrades pues, per entrar pel pròxim.
0: Quan és el pròxim?
1: Pues, el pròxim serà en febrer, però la gent se pega per entrar, no n'hi ha entrades. Estan compromeses d'un any per un altre i estan repartides.
0: Aleshores, tindreu que retransmitir-ho per televisió o algo.
1: Jo crec que el fan també. Jo crec que el fan en televisió de Castelló. Sí, el fan.
0: Sí. És important aquest festival.
1: Sí,
0: i després està el cronològicament després vindria la Magdalena, no? Que és important,
1: sí,
0: també.
1: Però tornant al festival, això va començar fent-se en el Teatre Principal de Castelló perquè l'auditori encara no existia.
0: No existia, correcte.
1: Només van fer l'auditori, van respirar perquè en el Teatre Principal que havien 60 persones i en l'altre més de 1.000. Total, que vam anar a l'altre i este festival és un èxit sempre.
0: Jo ja pots dir que sí, i este any passat diguem que una cosa que atrau és que és la primera vegada que es fa un concurs de pas dobles.
1: Això va ser iniciativa l'any passat i enguany sí, se continua.
0: Correcte. Per a tu, José Vicente, què significa la Banda Municipal de Castelló?
1: Bueno, bàsicament jo podria dir que és un treball, però és que li he dedicat per unes coses o per unes altres tantes hores de la meua vida sense donar-me compte,
0: sí.
1: Pues que quan penses ha ocupat pues, gran part de la meua vida i entonces, pues, forma part de la meua vida. No sé si això és fàcil de dir, perquè jo veig que ara les persones se manegen molt a pressa, i estan en un lloc o en un altre i no tenen sentit de pertenència. Jo encara soc d'aquella generació que tenia sentit de pertenència, que volia construir allò, que ho va aconseguir, que ho vaig construir, ho dic vaig perquè estic autoritzat a dir-ho, ho vaig construir i avui pues estic disfrutant de poder fer realitat allò que jo dia que era possible.
0: Un somni molt bonic.
1: Sí.
0: Fet realitat.
1: Sí, a més, vaig a dir-te una cosa. Antes hem nomenat a Paco Signes. Paco Signes se va funcionalitzar la banda municipal i al cap d'uns mesos ell pues, se va jubilar.
0: Sí.
1: I vaig passar jo a ser director. Sí. Lo primer que me va dir Vicent Sales, el consell de cultura, va dir, bueno, així teníem una banda que hasta avui éreu personal laboral al 75%, que ja va ser una millora respecte als fijos discontinuos anteriors que érem. Bueno, després estàvem contratats laborals al 75%, ensenyant de vespre, i va vindre el regidor i me de, bueno, tu el que tens que fer ara és dotar de contingut i ser 25% més d'activitat pública i d'activitat els assajos, i si dotar de contingut mos porta a tindre programacions com les que tenim ara.
0: Com la que tenim ací, quina plantilla és la que tenim actual?
1: Ara, 50 músics.
0: 50 músics. Jo tinc ací davant el cartell que he de dir que m'has explicat fora de micro, que és un cartell que l'has fet a la vieja usanza.
1: Sí, perquè resulta que a mi m'ha agradat sempre molt el disseny i molt llamar l'atenció i molt de tot. Aplega un moment que quan veus un cartell fet en intel·ligència artificial, tu ja saps que l'has fet en intel·ligència artificial. Ai, nosaltres no m'han plegat, sempre hem fet dissenys de dissenys. Però cada vegada així anar més a veure com... Jo he agarrat un programa del 70, dic, com este. Sí. Com el programa de la banda quan jo anava a tocar. I este és el cartell, si veus els programes, sí, dels concerts d'esta temporada, estem parlant d'esta temporada.
0: Sí, sí, temporada hasta desembre.
1: Hasta desembre. Pues els programes també segueixen esta línia d'un programa de concierto que celebrarà la banda municipal en totes les
0: lletres. És una mena de reivindicació, diguem, d'un treball més artesanal en contra que la IA té coses bones, la intel·ligència artificial té coses bones, però moltes vegades tinguin que anar
1: pues sí,
0: cuidant ixa artesania, no?
1: Cuidant ixa artesania i ixa manera de fer les coses i ixe carinyo que en el que feien ixos programes i en ixes explicacions en les que feien les notes del programa i en tot, hem procurat mantindre ixa línia per esta temporada i vull dir-te que està sent un èxit perquè la gent que ha agarrat un programa
0: sí,
1: l'ha vist i és que l'ha vist molt clar, a més no sé, no només la tipografia sinó també la presentació, sí.
0: Tot el que hem parlat de concerts suposa que estaran també en la pàgina web de l'Ajuntament i de la banda municipal. Sí, estarà, bueno, tot penjat.
1: Sí, en el que està funcionant ara l'Ajuntament més perquè a la pàgina web ha plegat en una miqueta més de retras pues, per la pròpia idiosincràsia de l'Ajuntament. Però el que està funcionant molt bé és les redes socials que des de l'Ajuntament se manegen. Això sí que va ràpid. L'altre vas a buscar una cosa en què no l'han ficat, lamentablement. Però no és res més que una xicoteta de reivindicació als meus companys funcionaris sí, que vagin un poc més a pressa i ja està.
0: Doncs jo, Jovi, la veritat que ha sigut un plaer parlar amb tu, saber de tot el que feu. Jo ja sé que sou una banda que no para de fer actes, concerts, activitats, tot, festivals... i per a mi ha sigut un plaer veure't així en aquest estudi, que vingueres així. Ja t'ho he dit abans, t'he trobat molt jove.
1: I jo a tu també.
0: T'he trobat molt jove.
1: I per a mi també ha sigut un plaer.
0: I que seguisques en la banda municipal de Castelló en ixe amor que li tens, perquè el que tu has fet entendre així als nostres oients és que li tens amor. I és pues, una paraula molt bonica.
1: Pues sí, perquè si no vull que era la banda municipal directament no voldria la meva pròpia vida i haguera sigut una frustració.
0: I com tu has dit, la vida t'ha portat
1: sí,
0: a estar ahí. Perquè és la funció que tenies.
1: Sí, la vida m'ha portat a estar ahí i jo quan he aplegat sempre a un lloc, pues sempre he aplegat en la millor de les intencions i en tot el carinyo.
0: Anem a acabar l'entrevista escoltant un pas doble també dirigit per tu, també ja fa anys, perquè jo es veig allà en el vídeo i estàs joveníssim.
1: És a dir, ara també
0: estàs jove, però és que quan mirem la relació, diu, ai, mare de Déu, us passa a tots. Castàlia, en el nom de Castàlia, és una marxa, pas doble marxa, dels germans Terol.
1: Sí.
0: Terol, moltes gràcies per estar ací, per saber moltes coses de la banda municipal de Castelló.

0: Agenda musical.
1: I arribem al final del programa d'avui amb una ampla agenda musical. Sempre estan fent-se concerts així a la nostra terra. Avui, per exemple, concert del Fantasma de l'Òpera per l'Ateneu Musical del Port a les 7 de la vesprada al Teatre del Musical. I dins de la celebració del 40 aniversari del Palau de la Música, el dilluns passat es va presentar un cicle de música per a les bandes de la coordinadora. Per a parlar-nos d'aquest cicle, tinc a l'altra part del fil telefònic a Miguel Hernández, que és el president de la coordinadora de societats musicals de la ciutat de València. Miguel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal,
1: José? Jo encantada de parlar amb tu i la veritat siga dit, que sempre esteu, sempre les bandes de la ciutat sempre esteu fent concerts. N'hi ha prou bandes, però sempre esteu fent. Aleshores, ixa presentació d'aquest cicle, que va molt lligada al Palau de la Música també i al València. Vale. Com va ser aquesta presentació? Què és aquest cicle de concerts? Quantes bandes participen en aquest cicle?
2: Bueno, bé, jo te conté ràpidament. Això sí. Té una història de fa aproximadament, diràs, una història que estem fent-ho ara en el 40 aniversari del Palau, i del qual estem contents que ja porta 40 anys en marxa, però Clar. Nosaltres, jo vull recordar que en l'any 2024, ja farem arribar una proposta des de coordinadora al Palau de la Música proposant-los un cicle de concert que siga estable, que tinguem la possibilitat de participar totes les bandes de la ciutat, de la coordinadora en aquest cas, i evidentment farem tres propostes o un cicle de 26 bandes, que pot ser són una barbaritat, però també donarem, per la programació del Palau me refereix, però també donarem opcions de que foren de la meitat 13 concerts per a dos bandes, a modo festival, cada diumenge, cada dissabte que pugui ser, o una altra que va ser la possibilitat de que 13 societats feren un concert un any i 13 societats feren l'altre any el cicle de concerts, mantenint-ho així. Total que ahí queda la cosa i de moment, entre dues coses i altres, que han acontès a nivell social i ja sabem tots, i a nivell Palau també, històries de temps que està tancat, pues hem estat esperant. Hem estat esperant fins que el dia de la presentació del 40 aniversari jo estava allí i vaig notar que era important que dins d'aquesta celebració, de concerts, s'anomenava la banda municipal, però no s'anomenaven les bandes com a tal, de la ciutat en aquest cas. I jo ho vaig proposar, recordar, i a modo proposta també, no? I mira, la realitat és que la proposta en aquest cas quallà perfectament, perquè tenia un motiu també molt especial, que és el 40 aniversari del Palau de la Música, i sobretot també un motiu molt especial, que és encetar un cicle que pot ser, ojalà sigui així, perdure en el temps, i tots els anys tinguem l'oportunitat de participar en ell. L'alcaldia, en aquest cas, el Palau de la Música, València Music City, evidentment notaren que allò era convenient i important per altra part. I clar, nosaltres contentíssims també. En aquest cas, hem aconseguit, aquestes coses van així, això va ser en juny, i ha sigut un poc així ràpid, hem tingut l'oportunitat o la possibilitat de, durant aquesta temporada 26-27, que és quan se celebra el 40 aniversari, 8 bandes de la ciutat, perquè no hi havia més dates en aquest cas, 8 bandes de la ciutat tindran l'oportunitat de fer un concert en dissabte o una societat concretament un dijous, no? Però hi ha altres que faran diumenge i seran en la sala Rodrigo, en la sala Iturbi, la majoria, Iturbi, i algunes en la sala Rodrigo.
1: Dos en la sala Rodrigo i les altres tinc davant així la programació. Sí. En la sala Iturbi, en la gran. I comença ja avui diumenge, és a dir, avui comença ja el Centre de Música i Dansa de Nazaret. Comença en res, és a dir, a les 11:30, a les 11:30, si n'hi ha alguna gent que està escoltant-nos, a les 11:30, a la sala Iturbi, el primer concert que se fa dins d'aquest cicle, que espere, ho has explicat superbé, que puguem participar, perquè sempre heu reivindicat aquesta mancança d'auditoris. Sou moltes societats musicals i sempre fa falta un auditori, sempre falta un auditori per a poder fer els concerts. I així tot, mai decaigueu, sempre esteu en ganes de fer concerts. I este cicle és un dels més. Un altre.
2: Pues sí, la veritat és que, bueno, per altra part, és la nostra tasca també, el nostre sentiment i el nostre motiu, no? No sols concerts, sinó mantenir aquesta dinàmica activa o l'activitat de les societats a la ciutat de València, que n'és molta i que justament i concretament he de dir que a nivell de relació i d'activitats en València Music City i en l'Ajuntament de València, en les diferents regidories i demés, mm-hmm. la veritat és que tenim no sols bona sintonia, sinó sí. també, evidentment, una important dinàmica d'activitat o de propostes, per una part i per l'altra, claro. Correcte. I és la realitat en aquest moment. Estem contents per això, també. Ja. Sempre faltaran coses, sempre faltaran llocs per a les societats musicals. Mm-hmm. Sempre tindrem necessitats, perquè som societats sense ànimo de lucre i a més, som amateurs, per altra mm-hmm. part, no? Però, bueno, nosaltres hem fet veure a l'Ajuntament a tota la corporació, me referís no sols a l'equip de govern, sinó mm-hmm. a tota la corporació, la necessitat de mantenir aquestes societats, aquesta activitat que mou un muntó, un fum de gent, no sols com a músics, sinó com a educandos, com a estudiants i socis. I dic com a estudiants perquè segurament l'administració seria impossible, o és impossible, que tot el muntó de gent sí. que tenim a les nostres escoles sí. poguera fer-se càrrec, en aquest cas, l'administració.
1: Correcte. Hem de dir que, se suposa, com has parlat tu, Miguel, és que este cicle continuarà perquè ara són 8, és Nazaré, Campanar, Sant Isidre, Unió, Ateneu Musical del Port, Sant José de Pingatelli, i pues Santa Cecília del Grau i Jerónima Galés, Falla Jerónima Galés i la banda de Torrefiel. Però n'hi ha moltes més que se suposa que continuarem. Bé, jo...
2: Això és la idea.
1: Sí. Jo no vull que es despedim sense parlar d'un altre concert, perquè hem parlat d'aquest tema de la coordinadora, però resulta que la teua banda, Sant Marcelí, ara més pronte, a les 11, és a dir, ja estaràs preparat per anar-te'n a com es diu? A la Rambleta.
2: Sí, a la Rambleta, que ahí farem. Sí, sí.
1: El concert a dos bandes. Quines dos bandes?
2: Pues en este cas és la banda de Massanassa i la nostra, la Unió Musical d'Horta, de Sant Marcelí.
1: La de Massanassa, sí, sí. Que crec que està José Miguel
2: ahir.
1: Pérez. Sí, Massanassa.
2: Ahir farem el concert d'anada en ells, ahir sí. en Massanassa.
1: Ah, molt bé.
2: I avui diumenge farem el concert en el nostre lloc, en Sant Marcelí, en este cas.
1: I aleshores, ràpidament, què és el que interpreteu vosaltres?
2: Pues és un repertori que parla d'actors valencians, fonamentalment, però també parla d'autors de fora de la comunitat, en este cas, no?
1: Sí.
2: I, bueno, ells també porten un repertori interessant, molt, molt valencianot i molt, molt xulo. I, bueno, pues, en això estem.
1: Correcte.
2: I en ganes.
1: En ganes. L'entrada és gratuïta. Allà a la Rambleta, l'entrada gratuïta.
2: Sí, sí.
1: Correcte.
2: Sí, l'entrada és la gratuïta, sols ja que troba l'entrada, hi ha uns gastos que això és l'empresa que fa el tema de les entrades, que és un euro, però això a nosaltres no ens afecta directament, evidentment, perquè no és el que volem en aquests tipus de concerts.
1: Doncs no es podem anar...
2: Una política de l'empresa.
1: Correcte, doncs no es podem anar més al públic, que si volen escoltar bona música, doncs ja ho saben, a la Rambleta, a les 11 del matí.
2: En casa de temps.
1: I de baix, és a dir, gratis.
2: I de baix, sí senyora.
1: I de baix. Bueno, moltes gràcies, Miguel Hernández, per informar-nos d'este cicle de concerts que comença avui a les 11:30 al Palau de la Música i d'este concert a dos bandes que la teua banda també comença en res ahir a la Rambleta. Gràcies per estar sempre. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, a tu particularment, Tima, també, per la repercussió i sempre estar ahí pensant i mirant també per nosaltres. Molt bé.
1: Ja ho crec que sí. Moltes gràcies, Miguel. Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies.

I fins ací el concert. El programa d'avui. L'equip tècnic ha estat Òscar Pellicer i en continguts i xarxes Ima Santana. Avui no vull acabar sense fer un xicotet homenatge al compositor i professor alacantí Òscar Esplà, que este any celebra 140 aniversari del seu naixement i 50 anys de la seva mort. Considerat un dels compositors espanyols més importants del segle XX, la seva música es va inspirar sovint en la cultura i les tradicions valencianes. Entre les seves obres destaquen la Suite Levantina i la Sinfonia Aitana. Nosaltres vos deixem escoltant la seva obra Nochebuena del Diablo. Esteu escoltant el primer moviment, Introducció i Aparició del Diable, que és una de les obres que va interpretar la Banda Municipal de València en el concert que faran el dijous 24 de 7:30 al Palau de la Música de València, en un concert que s'anomena Esplà, Música després del temps. A mi només em queda dir-vos que adeu i que tornem la setmana que ve. Que sigueu feliços, que passeu una molt bona setmana i un molt bon diumenge. Adeu.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: A Benia han detingut un fugitiu reclamat per Rússia per delictes de prostitució, coacció i producció de pornografia il·legal per internet. La Policia Nacional ha arrestat l'home de 33 anys que tenia un ordre internacional de detenció. Rússia el va condemnar a 10 anys de presó el 2021 i ell havia pegat a fugir. Ara, 5 anys després, l'han trobat a Dénia. Segons la sentència, l'home formava part d'una organització criminal que es dedicava a produir contingut pornogràfic i el retransmetia en directe a través d'internet. Seleccionava ell mateix i formava les dones que participaven en aquestes emissions. L'arrestat ja està a disposició de l'Audiència Nacional per a extradir-lo a Rússia. A esta hora comença un acte homenatge de la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna, organitzat per a entregar les restes de 17 represaliats pel franquisme. Esta és la primera vegada que s'entreguen restes de tantes fosses diferents, 7 en total. L'acte homenatge és al Cementeri Municipal de Paterna, a l'Horta Nord, on hi ha registrades 152 fosses comunes. Els familiars d'estes 17 víctimes del franquisme rebran les restes identificades gràcies al Banc Valencià d'ADN de la Fundació Fisavio, una fundació que es va posar en marxa el 2021 i que depèn de la Generalitat i que ha pogut identificar ja 150 represaliats. Llúcia Martínez és la directora científica del projecte.
2: En tot el genoma que té una persona, val, tot aquest llibre, diguem-ne, sobre si mateix, nosaltres mirem unes regions en concret, que són molt més diferents quan més llunyana, diguem-ne, és la familiaritat. S'extrau l'ADN i a partir d'ahí s'estableix el seu perfil, igual que se fan els familiars i després se coteja. I a més familiars tenim, més potència tenim, perquè més podem traçar quina és la comparativa comú entre tota una família.
1: La seqüenciació massiva ha permès a aquest equip de científics crear una base de dades de més de 1.400 persones, que és, a hores d'ara, la més gran de tot Espanya. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, associacions veïnals es concentren avui al Tarajal, a prop de la frontera amb el Marroc, en una marxa motera que inclourà un homenatge a la Legió per el seu 106 aniversari. Mentrestant, més de 2 milers de persones que van entrar de manera massiva a la ciutat continuen acampades a les platges de Benítez i del Trampolín. Estan esperant l'obertura de nous centres d'acollida. La situació a Ceuta marcarà l'agenda política d'avui perquè este matí el president Pedro Sánchez acudix a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà, a Barcelona, on l'acompanyarà el president català Salvador Illa. Segurament parlarà de la migració. I també a Catalunya, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, intervindrà en un acte polític a Badalona amb l'alcalde Xavier García Albiol. En els esports, el València Bàsquet va caure a nit per 86-87 contra el Barça en les semifinals de la Supercopa i no podrà reeditar el títol de la passada temporada. En futbol, avui tenim dos escenaris en primera on juguen els nostres. A les 6:30, duel a la Ceràmica entre el Villarreal i el Llevant. A les 9, a Mestalla, València-Reial Societat. En segona, el Castelló és més líder després de la victòria per 5-0 a Castalia contra el Tenerife. Els orelluts sumen 16 punts de 18 possibles i continuen invictes. Per la seva banda, estrena de Calleja amb derrota en el Deportivo Eldense. Al remat, 1-2 al nou Pepico Amat amb l'Eibar. Últim diumenge de l'estiu, amb horatge estable, sol al nord i alguns núvols cap al sud. Joan Carles Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Efectivament, horatge més estable i tranquil avui que en la jornada d'ahir, però també amb més nuvolositat i alguns bancs de boira cap a les comarques de l'interior de València i també d'Alacant. Més núvols també hores d'ara tapant el cel en algunes comarques cap a Alacant i al sud de València i amb més sol cap al nord de València i sobretot cap a Castelló. Matí més fresc, amb temperatures que han baixat lleugerament respecte a ahir a aquestes hores, tot i que avui al migdia esperem que aquesta nuvolositat que tenim cap a Alacant, cap al sud de València i que no descartem poguera deixar alguna precipitació molt dèbil, algun plugim, anirà desapareixent al llarg del matí i al migdia i de vesprada lluirà el sol amb unes temperatures màximes que avui seran lleugerament més altes que les d'ahir. En general, al litoral i prelitoral estaran entre els 25 i els 29, 30 graus de màxima, fins i tot localment podrien superar-se els 30. Tot apunta que l'inici de la setmana que ve serà amb un horatge estable, amb sol i amb temperatures màximes que pujaran lleugerament.
1: De moment és tot. Més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
0: A Punt Ràdio, notícies. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 20 de setembre de 2026 i comencem este diumenge i bon dia presentant els nostres habituals de la taula. J. González, com estàs?
1: Donís, què tal? Muy buenos días.
0: Molt bon
1: dia. Un poco apenado, ¿no? Porque despedimos el último fin de semana del verano, pero bueno.
0: Pensaba que era perquè el València Bàsquet contra el Barcelona.
1: Sí, no tenía constancia de ello, pero bueno, también, sí, también.
0: Pero res, pero un puntet, ¿eh?
1: Vaya, por Dios.
0: La madre que va. També. Parlarem del final de l'estiu també, no?
1: Sí, hay una sección preparada para ello, Donís.
0: Molt bé. Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Aquí de vuelta, arrancando nueva temporada, en mi caso, porque he estado unas semanitas fuera en México. Estoy con un jet lag tremendo, ¿eh? Ayer me desperté a las 11:30 a.m. y porque tenía cosas después, me despertó la compra, que pido compra online, y porque tocó el timbre, que si no estoy durmiendo hasta mediodía. Esto del jet lag me afecta muchísimo.
0: ¿Qué tal el tu periple por México?
2: Es una pasada, una auténtica pasada. Estuve haciendo formación, me invitaron de varias universidades a hacer conferencias en las universidades.
0: ¿Auditor Nacional, otra vuelta?
2: Todavía no lo tengo confirmado para el año que viene. Ojalá sí, me encantaría. Porque la verdad es que el Auditorio Nacional de Ciudad de México es un espectáculo. O sea, son casi 10.000 personas en directo, que es increíble. Hablando de congresos, el 24 y 25 de septiembre estoy organizando junto con AEPSIS,
0: la asociación. La semana que ve, ¿eh?
2: Exacto. Te voy a dar una noticia porque es escuchad bien, el mayor congreso de psicología del mundo lo estamos organizando aquí en Valencia. Un congreso sobre suicidio en el mes de la prevención del suicidio. Va a ser los días 24 y 25 de septiembre. Tenemos ya más de 24.000 personas apuntadas. El mayor congreso de psicología de la historia. Más de 24.000 personas apuntadas. Y será en directo, también estarán las grabaciones disponibles el jueves y viernes por la tarde.
0: Un asunto que se le da una poca importancia en acabante, ho recordem.
2: Perfecto.
0: ¿Vale? Sí. Óscar Rueda, ¿cómo estás?
3: Pues molt bé, així de tornar també.
0: Efectivament.
3: Jo, bueno, que s'acabe l'estiu mal perquè ja no tenim vacacions, com a mínim la gent mitja, la gent corrent, però que faci un poc menys de caloreta també s'agraeix. Jo com tinc ixa genètica, no sé si escocesa o escandinava, que la calor no me va gens, pues jo la veritat és que este horatge ja una miqueta més aguantable és preferible.
0: Home, caloreta és una cosa, però el que ha passat d'estiu...
3: Bueno, caloreta entre cometes, cursiva, sí. I en tots els punts suspensius que vulguis, perquè mare meua.
0: El caloret de l'estiu.
3: Sí, sí.
0: El caloret fa ayer.
3: Efectivament.
0: Gràcies, Óscar Rueda. Amics, sumar i comencem. El nostre primer convidat serà Miguel, l'humorista que estarà en el Teatre Olímpia dies 25 i 26 de setembre, o sigui, d'est mes. Parlarem en Óscar Rueda sobre la Mare de Déu, sobre la Mare de Déu de les batalles, però les Mare de Déu trobaes, no? Que en són diverses, Óscar, de les que podem parlar.
3: La Mare de Déu és única, les advocacions múltiples i parlarem de tot això.
0: De les imatges, més que... Efectivament. Sergio Ramiro, mos presenta Te Apuesto la Vida. Estarem en l'autor, també, en Fora de Cobertura. Parlarem del final de l'estiu, de com ho sentim i altres coses, i de l'exposició sobre Jaume I que tindrà lloc en la localitat d'Alcàsser, província de València. Parlem de psicologia i de tipus de memòria en Fernando Pena, acabant la primera hora en el plat valencià del dia, que atenció, serà la llipebre. Mereixia la llipebre també. Olé. El plat valencià del dia, clar que sí.
1: Sí, senyor.
0: A les 11, com és habitual, ronda informativa dels servicis de noticiaris de Punt Ràdio, i tornarem en el nostre convidat especial del dia, que és Constantino Martínez, director de la Film Symphony Orquestra, que estarà així, en estudi número 1 de Punt Ràdio. Pressupost, previsió meteorològica, i parlarem d'altres temes fins a les 12, on arribarà punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim en Fora de Cobertura.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El nostre primer convidat, com dia, és un reconegut còmic, monologuista i presentador espanyol. Comença la seva trajectòria en el món de l'espectacle combinant la comèdia estàndard tradicional en rutines de màgia, lo que li va permetre destacar ràpidament en l'escena nacional. Al llarg de la seva carrera ha treballat en diversos programes de televisió i ràdio, a més de girar per teatres en tota Espanya. I el seu estil caracteritza un humor pròxim, dinàmic i molt enfocat a les situacions quotidianes, les relacions personals i la autoironia. Ell és Miguel Miguel i està a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Miguel? Com estàs?
1: Hola, bon dia, Denis. Com estàs?
0: Bueno, pues encantado de tenerte otra vez aquí, en Fora de Cobertura. Va a ser la segunda vez en un año. La otra vez viniste a Altalía, Ciudad de Valencia, y ahora vas a l'Olimpia. Sí. Hacía falta, ¿eh? Hacía falta.
1: Jolín, la verdad es que sí, porque a mí, aparte, sabes que la terreta me flipa, yo tengo casa ahí en Valencia, y es como ir a casa, macho, es como ir a casa, ¿eh?
0: Ya, hombre, qué maravilla. Sí, señor, es que te ganas el aplauso.
2: Bravo.
0: Te ganas el aplauso.
2: Sí, señor.
0: De verdad que sí. Miguel, vine hasta Altalía, y en la puerta te dije, es que le tienes que poner cuatro pisos a Altalía para que te quepa la audiencia. En este caso vienes al Olimpia. ¿Cómo vamos de entradas? Porque ahora mismo tenemos dos funciones, 25 de septiembre a las 22:45, 26 de septiembre a las 17 horas. ¿Todavía se pueden comprar entradas?
1: Sí, mira, el sábado está lleno. Sacamos primero la función del sábado, se llenó, y ahora me queda llenar la 25, que es viernes. Y a ver, quedan pocas, pero todavía la gente puede venir a verme. Si no quieren ir al congreso del compañero, pues se pueden venir a verme a mí. O pueden hacer las dos cosas.
3: O sea, quédate en la copla, ¿eh?
0: Bueno, Miguel, el chiste está. A ver, el chiste está, ¿no?
1: El chiste está. Hay gente que lo pilla y hay gente que no. Es una... el chiste ha vuelto. Yo ya te lo hablamos la última vez, Donis. Yo, el chiste... Bueno, te has visto mi espectáculo.
0: Sí.
1: Y mi espectáculo, es verdad que el nacimiento del show...
0: Lo disfruté muchísimo. Porque además fue desde el inicio hasta el final. Incluso con giros de guión al final, enlazados con el inicio del show, que bueno, que era como la cuadratura del círculo. Ya había quedado todo perfecto, niquelado, y ya nos fuimos diciendo, bueno, es que ha sido completo y perfecto.
1: Sí, pero te digo que mucha gente que me escribe por redes de, pero tío, vas a contar chistes, estás todo el día contando chistes, una hora y tal, pero no, es un espectáculo de hora y media, donde hay monólogo, hay música, la gente canta, luego un poquito de magia, como tú bien decías, y por supuesto que hay chistes, pero la gente viene por los chistes y se queda por el monólogo. O sea, el monólogo es una cosa que es un yo creo que de los tres espectáculos que tiene en Gran Vía, este es el más completo de los tres. O sea, yo estoy encantado y cada vez me da más pena porque esto tiene que llegar a su fin. Y cada vez me da más pena tener que cambiar y poner el nuevo. Entonces, te digo que la gente que no lo ha visto, que vaya a verlo, porque yo creo que es un espectáculo bastante, bastante redondo.
0: Absolutamente recomendable. Miguel, viernes 25 de septiembre a las 22:45 y sábado 27 de septiembre. Esto ya es un recordatorio a quien tiene la entrada, porque ya no pueden comprar a las 17 horas. Pero bueno, todavía quedan para el viernes 22:45 y así no te solapas con Fernando Pena.
2: No, 22:45 has dicho. No, el congreso termina a las 8:30 de la tarde. Fíjate. O sea que la gente lo puede...
1: Perfecto, pues sí. Cenan.
0: Puede ganar a todos.
1: Cenan y se vienen.
0: Miguel, puedes ir al congreso y Fernando puedes ir a...
2: Bueno, esto es online, así que se puede ver desde todo el mundo y luego ir a echarse unas risas, desde luego.
0: Bueno,
1: sí, además es necesario, ¿eh? Porque la gente está, yo noto que después del verano la gente necesita reírse, ¿eh? No sé si es lo que está pasando en el mundo, gente está un poco tensa.
0: Después del verano, durante el verano, antes del verano, previa al otoño, necesitamos reírnos todo el año, porque como están las cosas, la verdad es que una risa es una terapia que nunca viene mal. De verdad que sí.
1: Claro, que sí.
0: Miguel,
1: claro que
0: sí. Fuerte abrazo. Nos vemos el próximo fin de semana y bueno, no te voy a desear suerte porque no te hace falta, pero te voy a dar la enhorabuena una vez más por tu espectáculo.
1: Muchas gracias, Doris. Pues, escucha, espero veros allí, ¿no? Venidos a verme.
0: Ahí nos vemos, por supuesto que sí.
1: Sí, por favor, estáis invitadísimos, ¿vale?
0: Gracias.
1: Recordad, venid a ver el espectáculo de Miguel Miguel, que es muy bueno. Gente de Valencia, por favor, veniros.
0: Esto es mensaje subliminal para el que está con la radio puesta durmiendo, para que se levanta y dice, oye, que de repente me apetece ir al...
2: A echar una risa, sí.
0: 25 de septiembre, 22:45 horas. También función, por supuesto, como hemos dicho, en el Teatro Olimpia, Ciudad de Valencia. El 27 de septiembre a las 17, que ya están todas las localidades vendidas. Ya está el cartelito de no hay entradas. Pero el viernes 25 todavía sí, para las 22:45. Gracias, Miguel Miguel. Fuerte abrazo.
1: A vosotros, buen día. Un beso. Chao.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Algú li vindria bé que si li apareguera la Mare de Déu, Òscar Rueda. La veritat és que... bueno, això, pues que sempre mos vindria bé a tots, no? Però algú de veritat és que se li ha aparegut o se l'ha trobat.
3: Efectivament. I anem a parlar de les Mares de Déu trobades, que és... No és una tradició o un fet religiós exclusiu de les Terres Valencianes, però sí que és de veres que ací té una especial incidència. Tenim que pensar que ací el cristianisme arriba en el segle IV, són, pues, diguem, en els moments finals o diguem, la part final de l'Imperi Romà. Fins a aquell moment ací, pues, hi havia una religió que era mescla de la religió romana i les creences íberes anteriors. I a partir d'aquesta expansió del cristianisme, que continuarà en època dels visigots, pues després vindrà una, anem a dir-ho així, una retracció en l'època de dominació musulmana a partir de l'any 711, que és quan un contingent d'àrabs i berebers creua l'estret de Gibraltar i conquista el regne visigot, que en aquell moment tenia, pues, una guerra civil. I clar, això el que provocarà en el pas del temps és que els cristians, que eren majoria absoluta en Hispània, anaren convertint-se a l'islam, perquè era la religió oficial. Sempre quedaren cristians en el territori de l'Andalús, però sí que és de veres que aplega un moment, sobretot en el segle XII, en l'arribada dels almoràvits, que eren un altre poble del nord d'Àfrica, en un especial rigorisme en la seva concepció religiosa, i els cristians decidiren es començar a amagar, a soterrar en llocs que pensaven segurs les imatges religioses i singularment les imatges de la Mare de Déu per por a que foren destruïdes. Quan un segle més tard, Jaume I conquista el regne de València i torna, anem a dir-ho així, a la religió cristiana, a l'oficialitat, automàticament en moltes localitats valencianes es començaren a aparèixer aquestes Mare de Déus que s'havien amagat pels cristians en moments, anem a dir-ho així, de repressió religiosa. I a partir d'ahí, pues, tenim advocacions més i manco conegudes, segons els llocs, però, si te pareix, Donís, podem repassar de nord a sud del nostre territori algunes de les advocacions principals que són molt conegudes.
0: Per favor, amb moltes ganes, a més, Òscar.
3: Bueno, pues, començant per Morella i la Mare de Déu de Vallivana, en aquest sexeni, eixa festa gran que se celebra cada 6 anys en la població dels Ports, en la capital dels Ports. La Mare Déu de l'Ermitana en Peníscola, també en unes festes i en unes danses que no se m'oblida, Donís, i si se m'oblida me ho recordes. Unes danses molt curioses que també se repeteixen en altres localitats que coincideixen en aquestes celebracions. La Mare Déu de la Misericòrdia en Castelló, en Burriana, la Mare Déu de la Salut en Algemesí, que probablement siga la més coneguda en unes festes que són reconegudes patrimonialment, però també la Mare Déu de Loreto en l'Alcúdia, la de l'Oliveral en Alaquàs, la Mare Déu de Sales en Sueca, la Virgen del Remedio en Utiel, i ja anant més pa cal sur, pues, la Mare Déu d'Agres, la de les Virtuts en Villena, coneguda popularment com la Morenica, o la Mare Déu de Montserrat o Montserrate, com diuen en Oriola. Totes eixes i moltes més van ser Mares de Déus, junta una especialment significativa, que és la Mare de Déu del Puig, patrona del Regne de València, la primera patrona del Regne de València, que aparegué baix d'una campana amagada en el Puig, i que per això, pues, Jaume I, en vespres de la conquista de València i d'eixa batalla del Puig, que fon fonamental per a canviar el gir dels aconteniments bèl·lics, pues, fon reconeguda també com a patrona del Regne de València.
0: Baix d'una campana.
3: Baix d'una campana, efectivament, soterra. Sí. Sí. Bueno, pues aparegué...
0: I sa campana...
3: Pues és una campana que eixos cristians, abans que pues, ixa imatge fora destruïda, pues despenxaren la campana de la iglesia i colgaren, soterraren tant la Mare de Déu com la campana damunt perquè quedara protegida i amagada en espera de millors temps per a la religió cristiana.
0: Que bona.
3: Efectivament. I a partir d'ahí, pues, bueno, cada poble té les seues festes, les seues costums, les seues danses. I a mi m'agradaria, sobretot, parlar de tres danses que són les que se fan en Peníscola, en l'Alcúdia i en Algemesí. Perquè encara que tenen característiques pròpies, totes tenen un nexe comú, que és les torres humanes. Probablement quan preguntem a una persona de fora de València per les torres humanes, pues tot el món està pensant en Catalunya, en els castellers, però està més que demostrat que l'origen d'eixos balls, d'eixes danses...
0: És nostre.
3: És nostre.
0: És nostre.
3: De fet, s'implanta en Catalunya especialment a partir del segle XVIII, en el nom de Ball de Valencians, precisament. De fet, una de les colles principals de balls se diu Els Xiquets, precisament pues perquè en el seu origen eren valencians, no? Perquè la paraula xiquet no es gasta en català. Haurien dit els nois, molt probablement, no?
0: Els xiquets. O els nens, no?
3: O els nens. La bona qüestió és que aquest costum, ells la feren derivar cap a fer les torres quan més altes millor, no? Diguem que ells ho han derivat a l'altura, però nosaltres... La nostra tradició no era de fer-les molt altes, sinó de fer-les en un concepte de dansa plàstica. I en un concepte, inclús en figures en moviment, creant com imatges, no? Alegòriques i sempre lligades, com estem parlant, a una adoració religiosa i especialment a la Mare de Déu. En Peníscola, dins de totes les danses que se dediquen en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana, que interpreten diferents grups, pues, dansants, llauraores, cavallets, xitanetes... Al final, el moment final, el moment culminant, és una torre humana de tres pisos que fan set jovens en una indumentària molt característica i des de dalt se proclamen versos d'alabança a la Mare de Déu. En l'Alcúdia també està els negrets, que també se fa, se combina el ball... inclús en alguna característica burlesca, d'ahir el nom precisament de Moixeranga que té en el Xemesí, perquè sempre ha hagut ahir aquesta doble vertent, que fan també torres humanes, xigotetes, no tan grans com les que puguem fer en el Xemesí, perquè el Xemesí pues, sí que és més conegut, la dansa de la Moixeranga, eixa que se fa pues, durant totes les processons que tenen lloc en torn al 8 de setembre, que és la data, diguem, de referència per a totes aquestes Mare de Déus. Lògicament, pues, s'adapta segons poblacions a pues, si és festiu, no és festiu, si cau en fi de setmana, més prou d'un fi de setmana o de l'altre, però en torn a aquestes dates. I, bueno, pues, a banda dels bastoners, de la carxofa, dels tornejans, que sí que és una dansa més característica del Xemesí, molt espectacular. És una dansa alegòrica que se balla en unes bares entre dos dansants que pareix que se van retant i al mateix temps fan moviments solemnes, cavallerescs i sempre en honor a la Mare de Déu.
2: Cuando, es muy recomendable. Cuando yo llegué a Valencia hace un poco más de 20 años, yo fui bailarín o danzante de
3: queso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú?
2: Sí. Es una lucha con palos, sí. Unos palos que llevan como una coreografía. Entonces vas luchando con varias personas y como danzando, y es como una procesión por el medio de la calle. Te vistes con un ropaje típico, ¿no? Es como una... como un vestido de terciopelo de falda corta, algo así, con unas plumas en la cabeza.
0: ¡Qué sorpresa!
2: Y es una coreografía muy bonita de ver desde fuera, porque es una lucha y realmente pues parece que están luchando, pero está todo coreografiado.
0: Claro, está contando una historia, ¿no? Dígame en cuenta que fa molts anys la gent del poble no era habitual que saber llegir y escribir y es transmitida... Al igual con el Corpus, por ejemplo, el Ball de la Moma.
3: Efectivamente, claro. Y una sorpresa, y cómo arribar esa... Como un gallec, como tú, sí, arriba sí. A hacer el Ball de...
2: Pues yo empecé a vivir en Alberic, luego me cambié a Carcaixent, y en Carcaixent tuve la fortuna de tener un grupo amplio de amigos, y estos amigos estaban en eso, y me invitaron a participar con ellos, y... Y oye, encantado, porque era algo muy bonito. Ensayábamos todas las semanas porque, claro, la coreografía no se aprende de un día para otro.
0: Hombre.
2: Entonces eran espacios para reunirnos, para charlar, para vernos. Y luego el salir en la procesión con la batalla, entre comillas, y que toda la gente saliera a la calle a vernos. Bueno, no a vernos a nosotros solos, sino a ver toda la procesión. Pues fue un momento muy emotivo de mi vida. Y lo hicimos varios años, sí.
3: Una progreso... Bueno, sobretot la general que es comença en, on se troba la Mare de Déu de la Salut, en el tronc d'una morera. Allí hi havia una capella, per desgràcia, tant la imatge com la pròpia capella foren destruïdes en la Guerra Civil, després foren reconstruïdes. Per cert, la capella preciosa per un arquitecte, Joan Segura de Lago, molt important per al moviment cultural valencià, perquè fou un president de l'Orat Penat en els anys 70. I a partir d'ahí, pues, ixa rèplica de la talla original, pues, és on se venera. I, bueno, i ixa costum de les Mare de Déus trobades, que tenen el seu contrapunt en una Mare de Déu que no fon trobar, i en això, si vols, acabem, sinó que fon portar per Jaume I, que fon la Mare de Déu de les victòries o de les batalles, que també commemorem en estes dates, i que tradicionalment és la imatge que ell portava, de fet té una anella per la banda de darrere, que portava penjat del cavall per a fer misses de campanya. És una imatge que té el xiquet en la mà esquerra i una poma en la mà dreta, simbolitzant el triomf de la virtut front al pecat capital. Imatge que ell portava, de fet té una anella per la banda de darrere, que portava penjat del cavall per a fer misses de campanya. És una imatge que té el xiquet en la mà esquerra i una poma en la mà dreta, simbolitzant el triomf de la virtut.

0: prèviament la parròquia, però al final no se trasllada i que en l'actualitat està dedicat a Sant Joan de la Creu. En eixa iglesia, molt prop d'on el Centenar de la Ploma tenia el seu quartet, des de fa uns anys, eixa corporació, el Centenar de la Ploma, ha fet una rèplica que està també en, pues bueno, se pot venerar en la iglesia on estava la imatge original, que per sort se conserva. I si vols, pues bueno, algun detall en el que un servidor està implicat, este divendres estrenarem un himne a eixa Mare de Déu, a la Mare de Déu de les Victòries, en música del mestre Gómez de Deta i lletra d'un servidor.
1: Hombre, enhorabona, Òscar.
0: Sí, no, que molt bé, estem molt pagats d'això. I sobretot de recordar la nostra història, una història que té pues, eixos matisos tan bonicos i que donen peu a tradicions que van passant de generació en generació i que donen sentit a la nostra personalitat individual i col·lectiva com a poble.
1: Iglesia de Sant Joan de la Creu, que és pràcticament la base espiritual i religiosa del Centenar de la Ploma.
0: Sí, originàriament estava el quarter del Centenar de la Ploma, on avui està el teatre principal, quan Felip V abolí els furs, abolí també la milícia del Centenar de la Ploma, allò queda abandonat, en el segle XIX se construí el teatre principal. L'església de Sant Jordi, que estava en la plaça de Rodrigo Botet, al costat d'un, lo que avui és un conegut hotel, la plaça dels Patos, que diem col·loquialment, també desaparegué. Altres coses, per desgràcia, no s'han quedat en València, com el retaule del Centenar de la Ploma, que seran a Londres. Però aquesta imatge de la Mare de Déu de les Victòries sí que està en València, el seu record permaneix viu i també la tradició de tot aquell temps tan convuls i al mateix temps tan interessant.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: A vosaltres, gràcies sempre.
1: Breu pausa publicitària i tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: quasi 10:31 d'este diumenge 20 de setembre de 2026. A l'altre costat del fil telefònic tenim un consultor, conferenciant i fundador de Ethic Leadership Lab, una iniciativa especialitzada en lideratge ètic, comprensió humana i presa de decisions en entorns complexos. És llicenciat en dret, compta en un MBA internacional, un màster en diplomàcia i relacions internacionals i està especialitzat en mediació, cooperació internacional i resolució de conflictes. Per què està avui en Fora de Cobertura el senyor Sergio Ramiro? Perquè mos presenta un llibre, Te ha puesto la vida. Què tal, Sergio? Com estàs?
6: Què tal? Bon dia. Encantat d'estar amb tu i moltes gràcies per la invitació.
1: Molt bon dia, un plaer. I un plaer que mos presentes este llibre, Te ha puesto la vida, una novel·la que naix de més de 25 anys de treball i experiències en cooperació internacional i solidaritat.
6: Sí, la veritat és que ha tingut molta sort en esta vida de poder anar a molts puestos i conèixer a molta gent. És de veres que la majoria de vegades és gent que està passant-ho mal, però el que has après en això després de 25 anys és increïble. Entonces volia escriure el llibre perquè volia contar, perquè moltes de les persones que visitaves el demanaven, tens que contar el que està passant, la gent que saber el que està passant, i bueno, era com una obsessió donar veu, i escriure el llibre ha sigut molt bonic. No volia escriure només un llibre de viatges, volia escriure una novel·la en què apareguen també pues, el dolor, la violència que pateixen, el sofriment, el valor de la vida, el valor de comprendre que n'hi ha segones oportunitats, i tot això ha derivat en Te ha puesto la vida.
1: És curiós que algunes de les trames o de les

0: històries naixen de la gravació del programa de reportatges d'acció humanitària que vas fer en esta casa en l'any 2006.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molts dels puestos visitats van ser en 2006 quan vaig visitar aquests puestos, després ha tornat a la majoria d'ells, però vaig tindre la immensa sort de quan anava a aquests puestos i em dient, i jo pensava, no, esta persona té que girar en la televisió, tenim que donar-li veu, tenim que aprendre de coses d'ells. Després vaig presentar un projecte a lo que era Canal 9, i la veritat és que, bueno, vam estar ahí lluitant un any per a tindre el programa, però al final va eixir i va ser increïble, la veritat, perquè vaig visitar molts puestos, vaig visitar molts cooperants i missioners valencians, projectes amb finançació valenciana, i la veritat és que va ser una autèntica sort conèixer històries increïbles de xiquets soldats, de xiquetes víctimes de la prostitució. Bueno, una barbaritat d'històries que de veres, pues això, tenien que ser contades només per a donar veu, perquè després et dones compte que només estàs donant veu, sinó que estàs fent és aprendre moltíssim d'eixa veu. Entonces canvia un poc la vista a que tu vols ajudar a algú, sinó que també estan ajudant-te molt a tu i estan ajudant molt a tots, perquè les persones en un moment vulnerable de la seva vida tenen una història que contar que ens ensenya moltes coses.
0: Sergio Ramiro, ¿te ha puesto la vida? ¿Está ya disponible?
1: Sí, sí, sí, està disponible en totes les llibreries i en les plataformes típiques i la veritat és que està anant molt bé i sobretot el feedback de la gent que ho ha llegit és molt bo, només per aquests viatges i per aquesta gent que has conegut, sinó per la part que també ha ficat de vulnerabilitat personal, de veure com estàs patint, de veure que potser no trobes un sentit a la vida i les persones més vulnerables el donen un sentit. Entonces, tot això, la gent està molt contenta perquè està dient-me, pues, jo també he trobat algo en este llibre, ha trobat a lo millor una resposta que ara estava passant mal i que no tenia resposta i ara ho ha trobat. Entonces, la veritat és que estic molt content d'aquest feedback que estic rebent.
0: A més, els beneficis del llibre es destinen a Infància sense fronteres, de manera que la pròpia publicació contribueix a donar suport als projectes de caràcter social. Per tant, Sergio, pel llibre i per la iniciativa, gràcies i enhorabona.
1: Gràcies, moltíssimes gràcies. Sí que de veres que volia aportar a Infància sense fronteres, que és una gent en la que ha treballat molt de temps i que són una gent increïble, pues lo que la societat també i lo que aquestes persones m'han donat.
0: Lo dit, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest treball, per aquest relat i per aquesta reflexió també, que és molt important a la fi d'un llibre, encara que sigui una novel·la. Gràcies, Sergio Ramiro.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Era més o menys, anaves per ahí. Tu, sí, tu has escoltat a Chihuahua dir-li-ho, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu has escoltat a Chihuahua dir-li-ho.
2: Que bueno.
0: Bueno, tenim notícies absurdes i surrealistes, val? Però ne tenim una o dos, perquè és que se n'anem.
2: Es que nos vamos, Doni, rápidamente. Dice la noticia, la primera noticia, que la Vegetable Orchestra, la Orquesta de Verduras de Viena, lleva años realizando giras internacionales tallando zanahorias como flautas, calabazas como instrumentos de percusión y puerros como violines. Dado que los instrumentos se deterioran rápidamente, utilizan un juego completamente nuevo antes de cada concierto.
1: Es peor que lo de los platos.
0: ¿Verdadero o falsa, Constantino?
1: Yo hoy en día me lo creo todo. Podría ser verdadero.
0: ¿Verdadera?
3: Yo digo es verdadero también.
0: Venga, verdadera también.
2: Tú también dices verdadero, y esto, aunque parezca mentira, es verdadero, y es que al finalizar actuación, ojo, cocinan una sopa con los restos de verdura para invitar al público.
1: Muy bien.
0: Una mesa, rápida.
2: Un grupo danés creó un proyecto donde 5 músicos tocan instrumentos especialmente adaptados y cantan sumergidos de cabeza a pies en tanques llenos de agua.
0: ¿Verdadero o falsa?
1: Falso.
3: Yo digo falso también.
0: Yo digo falso también.
2: Verdadero, el grupo se llama... Music y se creó el proyecto Aqua Sonic.
1: ¿Ah?
0: ¡Senarem! A mí Senarem, J. González, gracias.
1: Gracias.
0: Fernando Pena, gracias.
3: Un
0: Constantino
3: gusto.
0: Martínez Sors, próximos concerts de la Film Symphony Orquesta.
1: Pues mira, el 2 de septiembre en el Palau de la Música, Odisea, primer pase.
0: ¿2 de septiembre?
1: 3 de octubre, Palau de la Música, Odisea. Está todo vendido, ya lo siento para los que no tengan entradas, pero volvemos el 1 de noviembre con nuestro especial de Halloween, Dracul, el mejor cine de terror. Psicosis, Tiburón, también cine familiar, Beetlejuice también, Coco, también aparece, hay un poco de todo, Drácula, frente. Homenaje a la Star Wars, amantes de Star Wars, volvemos en febrero con la música de las galaxias, 50 años de Star Wars, y Odisea vuelve en abril, el segundo pase si alguien se lo ha perdido.
0: Busqueu en la página web,
1: Film Symphony Orchestra.
0: Continuem en sintonia en la Punt Radio.
4: És migdia. A Punt Radio. Notícies.
5: Novetats en la investigació de la mort d'un home en un tiroteig esta matinada a Alzira. El conflicte entre dos famílies va començar per una baralla entre dos xiquetes besnetes de l'home mort, com avança el diari Levante. La víctima va rebre entre 3 i 5 tirs. Un d'ells li va arribar directe al cor i li va causar la mort. L'home tenia 56 anys i la Policia Nacional ha detingut 4 persones, totes membres de la mateixa família al barri de l'Alquerieta d'Alzira, a la Ribera Alta. El tiroteig ha passat al voltant de les 4 d'esta passada matinada. Els 3 ferits estan ingressats a l'Hospital de la Ribera, però no estan greus. La investigació la du el grup d'homicidis, mentre que la policia científica s'ha fet càrrec de l'escenari dels fets per a replegar proves. Segons les primeres investigacions, este succés estaria també relacionat amb un altre enfrontament a tirs unes hores abans a la localitat d'Albal, a l'Horta Sud. La plataforma de familiars de les fosses de Paterna ha fet este matí un homenatge per a entregar les restes de 17 represaliats pel franquisme. Ha sigut al cementeri municipal de Paterna, a l'Horta Nord. Allí ha estat Adelaida Ferri.
6: L'entrega s'ha fet després d'un llarg procés, primer d'exhumació dels cossos i posteriorment d'identificació de les 17 víctimes. És la primera vegada que s'aconsegueix identificar víctimes de tantes fosses diferents, 7 en total, però en la majoria de casos els treballs s'han hagut de repetir pel mal estat de conservació dels ossos. El lliurament s'ha fet en una emotiva cerimònia en què s'ha homenatjat els represaliats i s'ha reconegut el paper de les famílies. Unes famílies que han destacat que amb este acte posen fi a anys de cerca i de lluita. 2.238 persones van ser assassinades a Paterna.
7: Supone pues darle dignidad, no estar enterrado pues en una fosa común y que tenía su nombre, pero que tenga su nombre y su sitio.
8: Tenemos labradores, tenemos un maestro, tenemos ebanistas, tenemos jóvenes, tenemos 2 víctimas de 22 y 21 años.
9: És un acte de reparació molt important perquè les famílies estem tota la vida buscant-los i nosaltres estem buscant-los, estem parlant d'ells, però les nostres avantpassades van patir moltíssim, un silenci absolut i sempre somiant en este moment.
5: Els socialistes valencians tanquen a esta hora la conferència política que este cap de setmana han celebrat a la Universitat d'Alacant. Allí està Marc Gomar.
10: Els socialistes rearmaran el seu programa electoral amb les reflexions extretes de les nombroses taules redones celebrades ahir. Entre els punts destacats figura posar en valor les mancomunitats i el municipalisme, cuidar com la millor forma de governar i, en aquest sentit, destinar un de cada 4 euros del pressupost sanitari a l'atenció primària. En matèria d'habitatge, passar d'enfocar-ho com a ressorgiment a entendre-ho com a projectes de vida i persones. Que el creixement econòmic no siguin les xifres i arribi a les persones. Un pla d'emergències provat en tots els municipis o més places públiques en universitats i formació professional. Realitzada la lectura de les conclusions, en estos moments se celebra la clausura a càrrec de Rubén Alfaro, secretari provincial d'Alacant, i Diana Morant, candidata a la Generalitat.
5: El 28 de setembre comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid a la Comunitat Valenciana. Este mes han repuntat els casos de Covid i a les farmàcies han augmentat les vendes de les proves autodiagnòstiques. Victòria Masso informa des d'una farmàcia de València.
11: Setembre sempre arriba amb més virus respiratoris i això comporta un augment en la demanda en la venda de tests d'autodiagnòstic, tant de grip com de Covid. Ens ho confirmen farmàcies com esta, està al barri de Benimaclet, a la ciutat de València. En el mes de juny i en el mes de juliol van vendre uns 10-15 tests de Covid. En el mes d'agost van vendre uns 40 i en el que portem de setembre han venut vora 100. Els factors que influïssen que hi ha darrere els habituals, gent que torna al treball, xiquets i xiquetes a les escoles, per tant, més interacció en espais tancats i per tant més contagis. Les persones venen buscant ací, a aquestes farmàcies, aquest tipus de test amb diferents símptomes.
12: Mal a la gola, també afonia i sobretot moc líquid i tos seca i en alguns casos febre.
5: En els esports, un apunt de motociclisme, Raül Pina.
13: I parlem del Gran Premi d'Àustria, que es disputa este cap de setmana al circuit de Red Bull Ring Spielberg. Ha acabat la carrera de Moto3 amb un calaix totalment espanyol. Victòria per a Máximo Quiles, per davant d'Uriarte i Carpel. València Adrián Cruces, que així des del lloc 16 en la graella, ha fet una bona remuntada per acabar en la 7a posició i en 10 minuts comença la carrera de Moto2.
5: Gràcies, Raül. De moment és tot. Més notícies a les 12:30 i en apuntmedia.es. Ara comença Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
14: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
16: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mónica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt. Amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en valencià.
17: Què tal? Com estan? Molt bon dia. Benvinguts al Punt a Punt des d'ara i fins les 12:30 de la nit. 12 hores i mitja d'esport en directe, esport en valencià, amb dos cites molt especials per a la jornada d'avui. El derbi en primera divisió, 6:30, en l'estall de la Ceràmica, que va enfrontar a Villarreal i Llevant. I a les 9 de la nit en Mestalla, el debut d'Òscar Sánchez en la banqueta del Coliseum de l'Avinguda de Suècia per enfrontar-se a la Real Societat de Gonzalo Guedes i de Carlos Soler. Seran els dos grans partits de la jornada. Junta d'ells, el partit de l'Hèrcules, que juga el Rico Pérez buscant la segona victòria consecutiva, ho farà a les 8:30 de la vesprada davant del Juventud de Tornemolinos. A més, estarem pendent de la jornada de la pilota valenciana. Tenim avui raspall en el trinquet de Canals. Pendents del tennis, perquè a les 5 de la vesprada comença la final del 8-125 en l'Sporting de València. Final que va enfrontar a l'espanyola Alicia Herrero davant de la francesa Clara Burel. I per suposat de tot el poliesportiu, amb una cita molt especial, un partit per a la història. És el retorn de l'hoquei de Divisió d'Honor Femení a la ciutat de València. És un partit històric i li ho contem de la mà de Teica.
18: Espai oferit per Teica, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
17: València Rugby Club, València Hockey Club, Real Club de Polo de Madrid. És el retorn de l'hoquei herba en València a l'elit espanyola. Matías Oliver, bon dia.
19: Molt bon dia, Luis. Efectivament, del retorn a l'elit del hockey herba femení. I des d'ací, des de Taronxers, des de les 12 del matí, està en marxa el València Club de Hockey, el Real Club de Polo, l'estrena històrica del sènior femení València a la Lliga Iberdrola. I ara mateix, amb el marcador de 0-0 en estos primers compassos del partit, queden 8 minuts per a concloure el primer quart. El València afronta avui el primer partit de la seva història en la màxima categoria estatal, després d'una temporada passada extraordinària que vam viure ací al punt a punt, on va aconseguir l'ascens sense perdre cap partit entre Lliga i Playoff, 21 victòries, 3 empats, 83 gols a favor, només 13 en contra, i un domini que es va confirmar en la Final Four amb un 4-1 contra Joleseta i un 3-1 contra Sant Cugat en la final. Ara arriba una realitat nova, molt més exigent, davant tenen un rival de molta entitat, el Polo és un dels grans clubs històrics del hockey espanyol, va ser campió d'esta Lliga Iberdrola l'any 2024 i l'any passat va acabar sisè, encara que torna en l'objectiu de recuperar les places de dalt, i València, que ha mantingut el gran part del bloc de l'ascens, ha reforçat l'equip amb jugadores joves de projecció, Celia Gómez, Isabel Pérez, Elisa Muñoz, vinculades al FEAT, la portera holandesa Anne Van Dahl, i l'Argentina, la gran fitxatge, Valentina Llollosa, arribades des de Gimnàstica i Esgrima de Rosario. Per tant, més enllà del resultat del primer dia, la gran història és aquesta, és que el hockey valencià ha lluitat molt per a tornar a estar en l'elit i ara de demostrar que és capaç de consolidar-se entre les millors jugadores del hockey nacional.
17: Anirem actualitzant el marcador des de este poliesportiu de Tarongers per a veure si és capaç d'aconseguir la victòria l'equip femení del València Hockey Club. Busquem el futbol. Segona federació. El primer partit que ha començat este matí ha estat a les 11, així que està ja en la segona meitat amb victòria del Orihuela, que està guanyant 0-1 davant del Minera. A les 11 i mitja ha començat en el Collao el partit entre el Collano i Poblense. Està guanyant l'Alcoyano a prop del descans 1-0. A més, el Poblense ha rebut una targeta roja. També a cavalls de la primera meitat, en el partit entre l'Elx Il·licità i la Penya Deportiva, 0-0 al marcador. Obrim circuit amb la tercera federació, 11 i mitja, horari d'inici del duel del derbi entre Llevant B i Ontinyent. Com va el partit? Toni Galindo, bon dia.
20: Hola, Urrutia, què tal, don Luis? Salutacions, ulla, pare meva, que tenim penal. Tenim, no. Sí, sí, tenim penal a favor del Llevant D. Atenció, perquè tenim pena màxima en estos moments. Eixa incursió del jugador blaugrana. La entrada del de l'Ontinyent ja ha caigut. Per tant, penal. Estem en el 39 de la primera part. Està guanyant el Llevant B des del 14 d'este primer acte. Una jugada on el cap i Calatrava rematava en diagonal des de l'àrea gran. La clavava de dreta a esquerra dins la porteria de l'Ontinyent 1931, que ha aguantat 10 minuts. Eixos 10 minuts estava molt concentrat en l'equip que entrena Rubén Sanz, però a partir d'eixe minut 10 el Llevant B s'ha fet amb el control del xoc i ha arribat en el 14 eixe primer gol. Està ja la pilota plantada en, en el punt de la pena màxima. Ahí planta la pilota és el jugador Luismi, és el jugador blaugrana qui efectuarà eixe llançament, sembla. L'àrbitre està reclamant atenció al jugador de Assís, també està llamant l'atenció. Atenció, sembla que és targeta groga per a de Assís. És el bon que passa, perquè estem allà tenint absolutament de tot. Al porter de l'Ontinyent també li ha tret la targeta groga. Sembla que hi ha alguna cosa també més que paraules, així que anem a aguantar, Luis, si te pareix, perquè és una pena màxima fort del Llevant Unió Esportiva, que es clavaria amb un 2-0 en el marcador. Estem ja en el 40 d'esta primera part. Ahí tenim ja el futbolista del filial blaugrana que agafa la pilota. Es planta. Ahí hi ha una successió de jugadors que passen per davant. Finalment serà Javi Alonso, que ja marcava en un dels primers partits que li havia donat l'empat per al Llevantina Esportiva. Per tant, Javi Alonso és qui efectuarà el llançament de la pena màxima. Ahí tenim el 17 del filial blaugrana, que agafa la carrereta cap arrere. Ara ja inicia cap avant el llançament. La parada del porter de l'Ontinyent. La parada de Juanvi. Para Juanvi, para el porter de l'Ontinyent. No puja el 2-0 al marcador. 40, camí del 41 de la primera part. Llevant bé. Un Ontinyent 0.
17: 1-0 al marcador, per ser des de la circumstància de que en eixa mateixa ciutat esportiva estan jugant pràcticament alhora el filial i el femení, no?
20: Efectivament, Lluís, està portant ja aproximadament 10 minuts de la primera part en el partit del el femení del Llevant Unió Esportiva juga contra el Cacereño. De moment no tenim cap novetat, per tant, 0-0 en el marcador. Un Llevant que està jugant en esta primera federació, ha baixat des de la Lliga F i no ha començat molt bé en el seu inici en esta categoria. Així que esperem avui aconseguir la victòria, la primera victòria en esta primera federació de la Lliga Femenina. Per tant, Llevant femení 0, Cacereño 0.
17: I el Llevant...
2: Gol! En San Gregorio s'avança la Zeneta, ha arrencat el partit a les 10, portem 11 minuts de xoc i la Zeneta, que ja havia avisat l'encontre en dos aproximacions molt perilloses, s'avança en el marcador amb gol de Luis Páez de la frontal, golpejava una radiciada del baló per part del conjunt local. S'avança la Zeneta en San Gregorio, Torrent 0, Zeneta 1.
17: Carlos Gallardo, molt bon dia. Quina errada en la treta de baló per part del Torrent, i ho aprofita la Zeneta per a col·locar-se per davant en el marcador. Moment per a repassar els marcadors, Carlos, d'este duel valencià de tercera en el San Gregorio.
2: Sí, el conjunt local, el conjunt de Berna Ballester, el Torrent, que buscava la tercera victòria consecutiva, és el líder amb dos victòries. Només el Villarreal S ha sumat també dos victòries en les dues primeres jornades, i comença malament el partit per al Torrent, que a més fa res se li havia lesionat un dels defenses. Carlos Peris ha eixit del terreny de xoc i en el seu lloc ha entrat Bruno. Així, l'11 inicial del Torrent és Jorge Ribes en porteria, com diem, amb la lesió de Carlos Peris, Bruno i Pablo Lluc de centrals, pres lateral Civil i Vinú, en el mig del camp David Ruiz i Lois, per les bandes Gabri López i Ben Brives, d'alt Lluís Felipe i Ferran. Per part de la Zeneta, que com dient ja guanyen i se gol de Luis Pa des de fa dos minuts, Ferran Ferri en porteria, zona defensiva, centrals Víctor Sabay, Borja Boronat i Marcos Sirera, per les laterals en línia de Sin Juanma i Salva Martí, en el mig del camp Joan Gallego, Luis Pa i Leo Ramírez, d'alt Dani Triguero i Vergillos. L'àrbitre Òscar Agulló, porten 12 minuts de xoc, ja pràcticament 13, guanya la Zeneta, ni se gol de Luis Pa Farrés, Torrent 0, Zeneta 1.
17: Repassem també les formacions del duel entre el Llevant B i l'Ontinyent, Toni Galindo.
20: Sí, estem jugant ara en estos moments, estem ja a punt d'arribar al 44 de la primera part. M'estaven informant que continua el 0-0 en el marcador, ho estaven confirmant en ese Llevant femení Cacereño. La reacció és que el Llevant continua amb el domini en el xoc, el Ontinyent està molt concentrat, però ese gol pues li ha fet molt de mal, ese gol que arribava al minut 14. Això sí, el Llevant Unió Esportiva, després d'errar ese veral, que... Javi Alonso és el que ha errat ese llançament des de la pena màxima en el 40, pues continua buscant el segon. Així que continua el domini en el joc del Llevant Unió Esportiva, 43, a punt d'arribar ja al 44, per tant faltarà un minut per arribar al 45 reglamentari. Llevant B 1, Ontinyent 1931-0.
17: Quan hi ha novetat en Tarongers, anem a buscar el primer gol del partit, Matías Oliver.
19: Luis, no, el primer gol no, el primer i el segon, perquè molt ràpidament el Polo s'ha avançat en el marcador. Ara mateix va guanyant 0-2 davant el València, després d'un partit que tenia prou control a València. Ben és cert que Polo s'estava apropant molt més, però la realitat sense un perill evident, però han arribat dos penaltis corners, i això és l'elit del hockey femení. No ha fallat, Chantal Chiré ha sigut l'autora dels dos gols per part del club Polo, i un inici complicat per a aquesta estrena de la Lliga, però esperem que les de Pato Rambaudi ara peguen un passet endavant i intenten almenys retallar distàncies per a creure's que estan entre les millors i que poden, com van demostrar l'any passat en la temporada històrica de l'ascens.
17: Així que 0-2 en el marcador en Tarongers, 12 i 17 minuts. Què tal, Clara Cobert? Bon dia.
21: Bon dia, molt bé.
17: Anem a repassar quins són els marcadors de la jornada en la primera divisió.
21: Com bé sabem, ja va començar la jornada 7 de la Lliga el passat divendres. Ja s'ha jugat l'Espanyol 1, Elche 3, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, Atlètic Club de Bilbao 0, Alavés 0, Celta de Vigo 5, Racing 0, i ahir va tancar la jornada el Sevilla 1, Barça 3. Per avui diumenge, a partir de les 2 2 de la vesprada, Getafe Màlaga, 4 i quart per a l'Atlètic de Madrid davant el Real Madrid, 6 i mitja dos partits, el Depor davant del Betis i el Villarreal davant del Llevant, i tancarà la jornada a partir de les 9, el nostre partit de la jornada, València-Real Societat. Pel que fa a la classificació, el Barça és líder amb 21 punts en zona de descens, l'Elche és 18è amb 5 punts, el València 19è amb 4 i el Màlaga és 20è amb 3 punts.
17: Així que el València ni empatant esta vesprada eixirà del descens d'esta primera divisió, només ho farà si aconseguís la victòria. Tenim gols en el partit de l'Orihuela perquè aplegàvem amb el descans 0-1, però en el 50 ha empatat el Minera, en el 53 ha col·locat l'Orihuela 1-2 i en el 56 el Deportivo Minera empata a 2. Per tant, els marcadors en esta segona federació, en este moment Alcoyano 1, Poblense 0, el partit està en el descompte de la primera part, en el quart d'hora Lorca Deportiva 0, Intercity 0, en el minut 56 Deportiva Minera 2, Orihuela 2 i en el 48 Elche Ilicità 0, Deportiva Peña Deportiva 0, quan acaba de fer el segon el Alcoyano, fa el segon el conjunt del Collao, Alcoyano 2, Poblense 0. Tornem a l'esport en viu, tercera federació, tornem al duel que està jugant-se en el San Gregorio perquè hi ha victòria visitant, Carlos Gallardo.
2: I ho torna a intentar buscar el segon gol. La xeneta és Juanma per banda esquerra, que intentava entrar dins de la... aproximar-se a la porteria rival. Torna a recuperar Juanma el baló. La cedissa a Luispa, l'autor del gol del partit. Luispa intenta avançar per el mig, però hi apareix Pablo Lluc per retallar la seva avançada. I ara és Civil per l'esquerra, que intenta avançar posicions, però ahí intenta el jugador Borja Boronat que evitar que aquest jugador continuï avançant i ho aconseguís. Torna a tindre l'esfèric i la xeneta, que ha sigut millor en este partit que s'està jugant en sangre. Gregorio, 29 graus, avui fa calor així en Torrent. El baló que buscava Juanma a Dani Trigueros, al seu davanter, però agafa el baló ja el porter Jorge Ribes del Torrent. Estem en el minut 17, continua el 0, un favorable a la Xeneta, Torrent 0, a Xeneta 1.
21: Repassar també la jornada 6 de la Lliga Hypermotion. Ja s'han jugat el Albacete 1, Córdoba 2, Real Societat B 0, Mallorca 1, Andorra 1, Sporting 3, Castelló 5, Tenerife 0, Eldense 1, Eibar 2, Cádiz 1, Girona 2 i per avui diumenge a partir del migdia, a partir de les 2 de la vesprada, es jugarà el Sabadell Real Oviedo, a les 4 i quart el Ceuta davant del Valladolid i a les 6 i mitja dos partits, l'Almeria davant el Celta Fortuna i les Palmas davant el Burgos. Si tancar la jornada a partir de les 9 el Leganés davant del Granada. Recordem que en la Lliga Hypermotion el Castelló continua líder amb 16 punts de 18 possibles, per baix està l'Andorra que és 20 amb 3 punts, l'Albacete 21 amb 1 i el Celta que és cuer que encara no ha pogut puntuar i que veurem què és el que passa durant la jornada d'avui.
17: Però què ves ara això del líder el Club Esportiu Castelló, mentre s'aplega el descans tercera federació en la Ciutat Esportiva del Llevant.
20: Ja s'han retirat els de dos equips cap als vestidors, per tant estem en temps de descans oficialment. S'havien afegit dos minuts, ha finalitzat esta primera part amb una targeta groga que ha vist el futbolista de l'Ontinyent 1931 Pau per una entrada sobre Moya, per tant està guanyant el Llevant B per un gol a 0, gol que arribava al 14 de la primera part, que marcava el Capi, marcava Calatrava. Recordem que també ha errat un penal Javi Alonso que haguera sigut el 2-0 a favor del filial blaugrana, per tant temps de descans, així a la Ciutat Esportiva de Bunyol, llevant de 1, Ontinyent 1931, 0.
17: Divisió d'honor d'hoquei femení conclou el primer quart en Tarongers.
1: Doncs, efectivament, ara mateix estem en aquest descans entre el primer i el segon quart, marcador de València 0, Polo 2, ha tingut una apropada a l'àrea el conjunt valencià. Són xicotets bros verds dels que tenim a Ferrar, perquè de veres el ritme, la igualtat estava en el xoc i no ha hagut un moment en el que el Polo realment se destacara en més que el València. Així que anem a creure en les de Pato Rambaudi, que ja eixen al terreny de xoc. Anem a començar ara el segon quart amb l'esperança d'aconseguir aquest gol que retalla distàncies en el marcador. València 0, Polo 2.
21: I també anem a repassar els resultats en primera federació al grup segon. Està en joc l'Alcorcón 2, Nàstic 0. I també per a, ja s'ha jugat el Huesca 0, Atlètic de Madrid B 0. El Jaén 2, Ibiza 1. El Villarreal B 2, Antequera 2. El Rayo Majalaonda 2, Teruel 0. I el Real Murcia 2, Europa 1. I per a avui seguirà la jornada a partir de les 4 amb el Algeciras Àguiles, el Hèrcules davant del Torremolinos a partir de les les 8:30, que podran seguir en la sintonia del Punt a Punt amb el nostre company Gonzalo Blanes i Toni Cabot. També a les 8:30 serà el torn de la Saragossa davant el Cartagena i tancarà la jornada el proper dimecres el Sant Andreu davant el Real Madrid a partir de les 9 de la nit.
17: Esta és la primera federació amb l'Hèrcules, ja dic, buscant la segona victòria consecutiva en la vesprada d'avui en segona federació. Els marcadors estan així en el descans: Alcoyanos 2, Poblense 0, Lorca 0, Intercity 0, en travessera el minut 20, en el 62, Deportiva Minera 2, Orihuela 2, en el descans Elche Licità 0, Penya Deportiva 0. Tornem al futbol en viu, tornem al Sant Gregorio, perquè està guanyant la Zeneta, Carlos.
2: Sí, ja que anotar ara mateix la primera targeta groga del partit l'ha vist David Ruiz, el migcentre de Guadassuar, el futbolista que ha tornat al futbol valencià després de 4 anys al futbol italià i que alguns molt recordareu per aquesta etapa en la pedrera del València, en la generació, per exemple, de Carlos Soler, i que ha tornat al nostre futbol ara ocupant posició de migcentre, on deia que el futbol italià ha jugat molt en eixa posició, així el recordem molt segur de lateral. Ara és una bona falta lateral, un poc llunyana, però té el balón espeus Leo Ramírez, que és un especialista en aquest tipus de llançaments. També està Luispa preparat per a llançar. Luispa li cedeix a Leo Ramírez, que penja el balón al segon pal, busca rematadora, intenta Trigueros rematar, diu l'àrbitre que hi havia falta, li va agafar de la samarreta Marcir, era el jugador que estava al costat, el de la Zeneta havia agafat a Binu i així que queda jugada invalidada. Ja té Jorge Ribes, el porter de Xiva, el porter del Torrent, per a traure per al seu equip. Ell cedeix ja ràpidament per a Bruno, per al futbolista de defensa, que així té en lloc de Carlos Peris, que com comentàvem sobre el minut 8 ha tingut que ser substituït per lesió. Ell mateix a soles ha fet aquesta lesió que li impedia continuar en l'encontre, i ara ho intenta el Torrent per l'esquerra, però perd ràpidament el balón. No està gens acertat avui el Torrent en aquest inici de partit, en els passes que està intentant, i el Atxereta està mirant més el xoc, que és Joan Gallego, el de Llosa de Ranes, en el mig del camp, que intenta circular l'esfèric i la passa a la dreta per a Luis Pa, que cau ahí entre la lluita de David Ruiz, que recupera el valor per al Torrent, retrasa per al seu porter, per a Jorge Ribes. Ahí observe alça de peu al míster de la Xeneta, és Pablo Carbonell, qui està fent de primer entrenador, encara que Garrido, el exjugador de l'Alcoyano, és el que diguem que fa de primer entrenador, encara que oficialment ho fa Pablo Carbonell, que s'alça la banqueta per temes burocràtics, és el segon tècnic Pablo Carbonell. Ara és el valor per al porter del Torrent, per a Jorge Ribes, obre la banda esquerra per a David Ruiz, que li demana als seus companys que s'oferisquen, que li donen opcions. Està un poquet bloquejat en aquests intents ofensius per part del conjunt local. Ara Gabriel López intenta per la dreta, retrasa per al seu porter, per a Jorge Ribes, que torna a tindre el valor i la cedeix a David Ruiz. David Ruiz en el mig del camp, connecta amb el capità, amb Adrián Lois. Lois per a Binu, banda esquerra, torna, juga el baló per banda dreta, vol arriba Gabriel Ruiz, que pot arribar a ese baló, però avança, agafa el porter Ferran Ferri, se li escapa l'esferi, que és baló per a Gabriel, diu l'àrbitre que hi ha falta sobre el porter, reclama la fixeta aranxa, perquè si aconseguia marxar-se Gabriel, es marxava sols la banda, porteria rival, diu l'àrbitre que falta, i a més targeta per al xor, el Torrent, estem en el minut 23, Torrent 0, Atxeneta 1.
21: I anem a parlar també de les motos, perquè Máximo Quiles continua imparable en Moto3. El pilot de l'Espart Team acaba de guanyar el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring i suma ja la novena victòria de la temporada. A més, Quiles reforça així més el lideratge del Mundial i, atenció, encara no és campió, però arribarà al Gran Premi del Japó amb la primera oportunitat matemàtica d'aconseguir el títol després d'ampliar a 131 punts l'avantatge sobre Álvaro Carpe. La nova victòria de Máximo Quiles i un pas més cap al Mundial per al pilot de l'Espart Team València. I no parem amb les motos, perquè a les 12:15 ha arrencat la carrera de Moto2, i després recordem que a partir de les 2 de la vesprada serà el torn de la gran cita del MotoGP al Red Bull Ring.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Tria transport públic. Molte, per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Apunt Radio. A Alacant, 96.5.
16: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
17: 12:27, he pogut veure una repetició d'aquesta jugada superpolèmica, Carlos, i en fi, no tinc gens clar que hi hagi falta de l'atacant del Torrent, eh?
2: La gent ha sigut molt cabrejada, eh? Tota la banqueta del Torrent ha eixit a reclamar aquesta acció que l'àrbitre finalment ha assenyalat falta, i a més tarjeta groga, la segona per al Torrent, l'ha vist David Ruiz Farrés, i ara Gabri López en un esfèric, això que pareixia que se li escapa el baló entre les mans a Ferran Ferrer, el porter d'Alberic, el porter de la Xeneta, i que es marxava Gabri en aquest esfèric, però l'àrbitre...
17: El que no hi ha segur és contacte del jugador del Torrent en la cara del porter de la Xeneta, no n'hi ha. Vull dir, fa teatre el porter de la Xeneta.
2: L'ha vist David Ruiz Farrés, i ara Gabri López en un esfèric, això que pareixia que se li escapa el baló entre les mans a Ferran Ferrer, el porter d'Alberic, el porter de la Xeneta, i que es marxava Gabri en aquest esfèric, però l'àrbitre...
17: El que no hi ha segur és contacte del jugador del Torrent en la cara del porter de la Xeneta, no n'hi ha.

0: Col·loca el peu buscant la pilota. No sé si quan col·loca el peu ja té la pilota agafada el porter de la Geneta o no.
1: Así, sense veure la imatge, pareixia neta, pareixia que el baló s'havia fet en el baló. Así, la imatge que es veu des de la graderia, que per ser molt bona entrada, jo diria que uns 1000 aficionats, así, tots en la sombra, això sí, menys un grupet amb els ultres que estan ahí en samarretes taronges i en una bandera del Torrent, que seran uns 20, així a més edat adolescent, la resta tots en la sombra. Así, però vora 1000 aficionats que estan així presents en este partit de tercera entre el Torrent i la Geneta.
0: Hi ha una tribuna magnífica en l'estadi de Sant Gregorio, des d'on està narrant-nos Carlos Gallardo este polèmic partit. Està guanyant la Geneta, però l'àrbitre ha anul·lat un gol. A més, li ha costat dos grogues al Torrent, i ixa anul·lació d'una... Bueno, no ha plegat a ser gol perquè el jugador ha parat quan ha sentit el xiulet en un hipotètic contacte entre el davanter i el porter del Geneta. 0-1, el que continúa el marcador. Onia goles en la categoría femenina. Marcat el Llevant davant del Cacereño. 1-0 al marcador. El Llevant femení està guanyant en este partit de primera federació. Afegim un esport més a esta matinal del punt a punt. És l'handbol, perquè després de la derrota d'ahir del Fertiberia a Puerto Sagunto, el Orneo Alacant vol el 2-2 i ho fa en una canxa complicada com és la del Caserío Ciudad Real. Seguint el partit, Gonzalo Blanes, bon dia.
2: Què tal, Lluís? Salutacions punt a punt. Partit amb vol de dos equips que l'any passat van lograr l'ascens de la mà, que van consolidar el projecte en una molt bona temporada i que este any aspiren els dos a ser equip revelació. Recordem que en la primera jornada el conjunt de Orneo va guanyar a Torrelavega en un gran partit, Ciutat Real va empatar a domicili, i que la temporada passada, sí, el conjunt manxec va sumar la victòria. Orneo, que té sis cares noves, que va donar una molt bona versió en la primera jornada, però ja sabem que en la Lliga Sobal, fora de casa, hi ha que apretar els dents per a puntuar, i més així, a Ciutat Real, en un dels pavellons més històrics de l'handbol nacional. Ja estem veient, Lluís, damunt del parquet, als jugadors del Ciutat Real i als jugadors del Orneo Alacant. Poc a poc va arribar el públic al Quijote Arena, tot disposat per arrencar la segona jornada de la Lliga Sobal. El Orneo Alacant vol demostrar, Lluís, que també a domicili té capacitat per a competir i per a ser un dels aspirants a equip revelació de la temporada.
3: I en segona federació, tercera jornada al grup 3, que ja està en marxa, i anem a actualitzar perquè hi ha novetats en els nostres. Tenim dos resultats definitius d'ahir. El Castelló B es va emportar el derbi de filials 1-2 davant el València Mestalla, i el castellonense continua perfecte després de guanyar 1-0 al Cieza i sumar 9 de 9 punts. I ara mateix l'Orihuela empata a 2 al camp de la Deportiva Minera. Ja en la segona part, dos partits han arribat al descans també. L'Alcoyano, que guanya 2-0 al Poblense, i l'Atlètic Balears, que perd 0-2 davant l'UCAM Murcia. L'Elche, licita per la seva banda, empata 0 amb la Penya Deportiva. També està en xoc el Lorca Deportiva Intercity, 0-0, i el Real Murcia Imperial davant el Mallorca B, també sense gols. I esta vesprada a les 6 tancarà la jornada el Yeclano La Nucía.
0: Així està la segona federació, amb de moment una jornada positiva, sense derrotes, excepció feta del València Mestalla, que va caure derrotat en la jornada d'ahir. Mirem situació dels partits que tenim en marxa. En tercera federació comença la segona meitat en Buñol, Toni.
4: No, de moment encara no, i estàvem ahí comentant, escolta, que cantaves o que diuen Ardíes, el gol de la Llevant femení. Ha marcat Dolores Silva en el minut 26 de la primera part. Per tant, amb este marcador provisional, el Llevant femení encetaria el seu caseller en la classificació. Actualment ha arrencat esta jornada com a quart, perquè encara no ha pogut puntuar. Així, en el camp 4 de la Ciutat Esportiva de Buñol, on està jugant el Llevant de contra Ontinyent 1931, estan arruixant l'herba, estan escalfant alguns jugadors. Ara veig que comença en eixir els futbolistes del Ontinyent 1931, per tant estem a escassos minuts perquè arrenca este segon acte. Recordem que està guanyant des de la primera part el Llevant B per 1-0, gol que arribava al 14, gol que marcava el capità Calatrava. Així que en uns minutets arrencarà el segon acte així a la Ciutat Esportiva de Buñol.
0: Comença el partit d'handbol, Gonzalo.
2: En gol de Jorge Maqueda per a Ciutat Real en el primer atac del conjunt local. Ara no ha encertat en la transició d'atac el conjunt d'Orneo, és a dir que els locals tenen possessió per a situar 2-0 la defensa de l'Orneo, que no pot parar l'atac. Ara sí, menys mal que ha aparegut la mà del porter. Atenció a este home, Pau Guitart, és un dels fitxatges, va arribar de Granollers i va fer un partit espectacular en la primera jornada i també ha demostrat en la pretemporada ser un gran porter. Igual ara

0: el conjunt d'Orneola, a veure si el partit se pot a poc igualar, perquè comentem que el Caserío Ciutat Real és un dels equips que també més s'ha reforçat al llarg de l'estiu, i l'any passat recordem també que va quedar en el lloc 7 de la classificació Ciutat Real i en el 8 el Orneo, i els dos després d'abastar l'ascens de categoria. Està jugant ara Ciutat Real, la pilota que la té el conjunt local, empata 1. De moment el Orneo, que està tractant de fer una defensa 6-0 pressionant, com li agrada a Roy Sánchez, per a demostrar que té capacitat per a competir davant Ciutat Real. La circulació del conjunt manxec, el llançament i el gol, el segon gol d'un home, Jorge Maqueda, hi ha que estar molt atents en ell. Dos llançaments, dos gols del 5 de Ciutat Real, que és de la primera línia, un dels millors jugadors. Ataca l'Orneo per a tractar de posar l'empat a dos, la pressió, però l'àrbitre ha dit que és falta, bloqueig antireglamentari. La pilota de nou serà per a l'Orneo Alacant. Així ja està, per tant, en joc la segona jornada de la Lliga Sobal. Esperem, jo crec que sí, un partit igualat. Minutos de la primera part. Caserío Ciutat Real 2, Orneo Alacant 1.
1: Tornem al futbol de tercera federació en el Sant Gregorio, Carlos.
2: Buen de Natal Torrent, a balón parado en un centro de una falta lateral de David Ruiz, y que a tres puntos Ferran Ferri para evitar ese perillo. Ahora tiene una otra falta lateral más perillosa, porque es un semicórner, está próxima al córner y está a un metro de la línea del área. Escorada a la esquerra de l'atac del conjunt del Torrent, va buscar ahir el gol de l'empat quan tenim 33 minuts i Farré s'ha produït i se paró tècnic per refrescar-se els dos equips. Ja ha aprofitat Adrián Lois, el capità del Torrent, l'observava parlant, una xerrada extensa amb l'àrbitre, segur que buscant una explicació a aquesta jugada polèmica que abans feien menció, on Gabri López havia estat a prop de fer el gol per al Torrent, però l'àrbitre havia assenyalat falta sobre el porter. Es prepara ja el Torrent, escolteu els aficionats locals taronges animats del seu equip. És David Ruiz qui es prepara per a llançar ese semicórner a favor del conjunt de Berna Ballester. Minut 33 i 45 segons, allí va David Ruiz, el baló al primer pal, però fica el peu ahí Borja Boronat per a que ese baló es marxe al córner. Ara sí que va ser un córner. Es prepara també el mateix David Ruiz, que ha llançat esa falta per a tornar a ser el protagonista d'ese llançament. Ara des de la treta de cantó es prepara David Ruiz, ahí va a centrar el jugador al primer pal i directament fora, i sina que va ser baló per a Ferran Ferri, per al porter de l'Atzeneta. Minut 34, Torrent 0, Atzeneta 1.
1: Apreta el Torrent per a tractar d'empatar el partit. Alguna novetat en este històric partit d'hoquei herba en tarongers, Matías Oliver?
3: Doncs estem a falta, 3:34 que congloga el segon quart. El marcador segueix igual, València 0, Polo 2, però sí que és de veres que les de Rambaudi estan espentant, estan apretant, estan trepitjant el camp rival, encara que no és fàcil. Recordem, el Polo, campió de Lliga 2024, té tres internacionals, dos d'elles espanyoles. De fet, per a ficar-vos en context, l'autora dels dos gols ha sigut Chantal Chiné, que és la capitana de la selecció espanyola, i té una campiona del món, l'argentina Maria Paula Ortiz. Però la veritat que estan ara de tu a tu, acaba de tindre un penalti córner el Polo, o sigui que tampoc se poden, no poden deixar-los jugar tampoc a les barcelonines, però és de veres que ara l'actitud és una altra, la manera d'apretar és una altra, i estic de segur de que d'així no res podrem cantar el primer gol de València hockey femení a esta Lliga Iberdrola en esta jornada 1, en este partit històric en l'estrena del conjunt valencià a la màxima categoria.
1: En segona federació no hi ha novetats en els partits. Comença la segona meitat en el Collao Alcoyano 2, Poblenz 0. Minut 34, primera meitat, Lorca 0, Intercity 0. A 12 minuts per a que concloca el partit, Deportivo Minera 2, Orihuela 2, i en l'inici també de la segona meitat, Elche Illicità 0, Peña Deportiva 0. Més coses, Clara.
4: Es que demà el València Bàsquet, i ja hi ha estima, no, de no poder arribar a la final de la Supercopa. Es va quedar només a un punt de la final de la Supercopa Endesa, i els taronja caigueren 86-87 davant del Barça en una semifinal d'infart a Badalona, que varen poder viure així amb Salva Gomis i Nacho Rodilla, i on l'equip valencià anà per darrere tot el partit, ho va intentar en ixa última posició quasi, no, pues es va completar ixa remuntada, però finalment no va entrar, i el València Bàsquet digué adeu a la Supercopa, i avui a l'ESA de la Vesprada serà la final del Joventut i el Barça, que jugaran el títol.
1: Així que la Supercopa d'Espanya, que sembla la final de la Copa Catalunya, no? Que van a jugar el Joventut i el Barcelona. Bueno, mentre ahir el Madrid guanyava la Supercopa de la Euroliga i Pedro Martínez aconseguia de nou fer més ampla, més gran la seva llegenda. Tornem al futbol. Tercera Federació. Com comença la segona meitat en Buñol, Toni?
5: Apretant el Ontinyent, que busca el gol de l'empat. Estem en el 47 de partit, a punt d'arribar al 48, a pràcticament el minut 3 d'esta segona part. Apreta l'Ontinyent, està volent controlar el marcador, controlant l'avantatge el Llevant B, així que continua aquest 1-0 a favor del filial Granota. Gol que arribava al 14 del primer acte, gol que marcava Calatrava.
1: En vol està jugant bé l'Orneo, Gonzalo?
0: No, està jugant mal, i sobretot en defensa, Luis. Estadísticament parlant, estem amb un gol per minut. Així ens marcarien 60, per tant, hi ha que millorar. 6-2, el parcial de més 4 és la màxima diferència en l'electrònic per al conjunt local, per a Caserío Ciutat Real, però sobretot té un problema defensiu greu el conjunt d'Orneo, que precisament en la primera jornada és el que millor va fer, frenar a Torrelavega. De moment no està bé, pràcticament tot el que ha llançat ha entrat, cap parada del porter de Pau Guitart, i el Orneo que ara marca per a retallar diferències. Important Aaron Gutiérrez, que en el llançament acaba de ficar el 6-3. En una acció prèvia, Javi Borragán s'ha lesionat, però per sort ja l'estic veient bé i pot tornar de nou al partit. És un jugador molt important en el llançament exterior del conjunt de Roy Sánchez. 6-3, 6 minuts, hi ha que millorar en defensa. Ciutat Real, que té un equip amb bons llançadors. Jorge Maqueda ha marcat un gol, Ignacio Plaza l'altre i Sergio López, però el Orneo, que està en aquesta defensa 6-0 pressionant, de moment no està parant l'atac del conjunt manxe, que està jugant ara Caserío Ciutat Real, que busca de nou la màxima diferència de més 4. Eixa pilota la guanya Orneo, pot ser una bona opció per a retallar diferències. Ahí està Parker, ha frenat la transició defensa-atac, preferís fer i construir la jugada. Juan Carlos Sempere, una de les cares noves del conjunt de l'Orneo, deixant per a Javi, això és falta, bloqueig antireglamentari, clar. Pilota de nou per al conjunt alacantí, que juga per a reduir diferències i per a situar-se a dos gols després d'un mal inici del conjunt de Roy Sánchez. La pilota que la té de nou Juan Carlos Sempere. Ara la circulació de pilota lenta del conjunt alacantí. El valor per a Parker, la passada al pivot, el llançament i quina intervenció més bona del porter. I a la segona no val perquè ha xafat, no val el gol d'Adrián Sánchez. Una pena, perquè ahí tenia l'opció de situar-se a dos. I de nou Ciutat Real, que està jugant en un joc més serèlic, buscant directament el gol, i ara per fi arriba la primera parada del nostre porter, però mal, perquè l'acció acaba en dos minuts. Ens quedem en un home menys de Carles Asensio Cambra, i damunt hi ha penal en contra d'Orneo Alacant. Així que la primera intervenció del porter acaba en penal i en exclusió. Anem a jugar, per tant, els pròxims dos minuts en inferioritat numèrica, i segur que en jugador i porter, atenció al llançament del penal, li va, és David Cardoso, el llançament de David i el gol. Per tant, Luis, no és un bon inici de partit, perquè està perdent de 4 gols. Estem en el minut 7 en inferioritat numèrica, i de moment 7-3 està guanyant Caserío Ciutat Real al nostre Orneo Alacant.
1: Encaixat gol per minut, serà impossible puntuar per part de l'equip alacantí. Hem tingut jugada polèmica en el San Gregorio, demanava roig a tot el torrent. Que ha passat, Carlos?
2: Així és, en una acció on el baló no estava en xoc, estava Joan, els jugadors del Torrent i la banqueta del Torrent, i l'afició també reclamava targeta roja per a Joan Gallego, per al migcentre de la Xeneta, per una colzada sobre, crec que era Membrives, el dorsal 23 del Torrent, del club de futbol. L'àrbitre finalment ha mostrat targeta groga, jo l'he vist i no n'hi ha colzada, sí que hi ha una espenta, un cara a cara on espenta el jugador del Xeneta al del Torrent, i a mi pareix que és bona targeta groga, que no és mereixora de targeta roja, però sí que pues, el partit està sent molt intens, d'entrades en algunes ocasions fortes, i així que ja han vist dos jugadors de cada equip targeta groga, i el partit se veu amb molta intensitat, i així pues, la gent des d'aquesta jugada tan polèmica, d'aquesta possible acció d'un gol que era molt probable per al Torrent, que ha assenyalat l'àrbitre de falta sobre el porter, pues, la gent està molt calenta en l'arbitratge, que la veritat és que té una tasca complicada avui Òscar Agulló, l'àrbitre del encontre, però com diem, aquesta jugada polèmica que finalment l'àrbitre l'ha sancionat en targeta groga només per al jugador del Atxeneta. I si en aquest minut 40, últim tram de la primera part, continua guanyant el Atxeneta. Ara ho intenta el Torrent per banda esquerra. Ahí va Membrives, va buscar algun dels seus companys, busca la banda dreta a Gabri, però recupera el Atxeneta aquí ràpidament. El valor de Juanma buscant a Luispa per banda dreta i se valor Semanar per la línia de fons. I si en aquest minut, per la línia de banda, estem en el minut 41 i 18 segons. Guanya l'Atxeneta, Torrent 0, Atxeneta 1.
1: 4 per al descans, 0-1. Continua la victòria de l'Atxeneta. Tenim ja descans en el hoquei femení, Matías.
3: Sí, tenim descans. No ha canviat el marcador. València 0, Polo 2. En un segon quart, com deien abans, que on les de Pato Rambau havien pegat eixe passet endavant per a arribar a la porteria. Han tingut 3 penaltis corners per a poder retallar distàncies. No ha pogut ser. Des de veres que Polo també ha tingut 2 penaltis corners. I al final d'este segon quart ja s'han vist els nervis, les indecisions, perquè és el rival que tenen davant. És molt poderós, és molt fort. Però de moment l'estrena està siguent molt honrosa, perquè tot i el marcador de 0-2, la veritat és que no hi ha un equip que siga dominant clarament. O sigui que ara mateix estem en el descans, falten uns 7 minuts per a que reprenga la segona part i esperem poder cantar ese gol en l'estrena de la Lliga Iberdrola del València Club de Hockey Femení ben pronta, així en el punt a punt.
4: I anem... I anem a repassar la quarta jornada de la Lliga F-MUEB i comencem per les nostres, on el València femení continua sense poder estrenar el caseller de punts. Ahir va perdre 3-1 davant el Real Madrid al Di Stéfano i el València és últim amb 0 punts després de 4 jornades. I en la resta de la jornada, el Barça continua liderant ple de victòries. Després del 0-6 contra l'Alavés, l'Espanyol va golejar 5-1 al Madrid Club de Futbol, l'Atlètic de Madrid va superar 1-0 el Logroño i el Badalona i Real Societat van empatar a 0. I ara mateix tenim 2 partits en xoc en la categoria. El Tenerife guanya 1-0 al Sevilla i el Deportivo s'imposa 0-2 al camp del Granada. I encara quedarà un partit per a tancar esta quarta jornada de la Lliga F-MUEB. A les 6 de la vesprada, el Eibar Athletic Club de Bilbao.
1: Mirem cap a la segona federació. Situació de marcadors. Només 5 minuts per a la fi del Deportivo Minera 2, Orihuela 2. Estem en el 12 de la segona meitat en el Collao, al Collano 2, Poblense 0. El Poblense, a més, jugant amb 10 per una expulsió en la primera meitat. En el minut 12 de la segona meitat, Ilicitano 0, Penya Deportiva 0. I a cavalles de la primera meitat per al Lorca Deportiva 0, Intercity 0. A cavalles també de la primera meitat en el Sant Gregorio, està guanyant l'Atxeneta.
2: Així és, i ara té el valor el conjunt de la Vall d'Albaida, és Ferran Ferri, qui s'associa amb Savall, amb el defensa d'Oliva, segueix a la dreta per a Borja Bronat, és una altra volta per al porter, que llança cap amunt Ferran, buscant a Juanma, molt participatiu des d'esta banda esquerra, l'ex de l'Orihuela, l'ex de l'Alcira, ara intenta connectar amb Triguero, però ahí apareix Vino per a recuperar el valor per al Torrent, i ho intenta per banda dreta, Membrives, ahí escoltem els aplaudiments de Berna Ballester, animant els seus jugadors, Membrives que torna a agafar el valor, s'estorba ahí en Lluís Felipe, i finalment entre un i l'altre no s'han ficat d'acord, i ha sigut la Xeneta que ha recuperat l'esfèric, el té Vergillos d'esquenes, però recupera Pablo Llu per al Torrent, ara ho intenta per banda esquerra, és Gabri López que intenta mantenir el valor davant diversos jugadors del Atxeneta, i Xina ho manté, Lluís Felipe qui troba a la dreta a Vino, Vino va a buscar el llançament, centre i se remarca i va quedar a Ferran, llança creuat, fora, perquè poquet Ferran, perquè poquet Ferran Giner, que ha agafat el valor, pràcticament el punt de penal ha llançat creuat i a punt està de fer el gol per al Torrent, l'ocasió més clara per al conjunt taronja, per al conjunt de Berna Ballester, en el que portem de partit. Estem ja, ara mateix, arribem al minut 45 i esperant a veure el que puga afegir l'àrbitre a esta primera part, però l'ocasió més clara del partit l'ha tingut ara mateix el Torrent per a buscar i trobar aquest gol de l'empat i es van afegir 5 minuts. Així que a partir d'ara hi ha que afegir 5 minuts per arribar a la fi d'esta primera part.
1: En un instant vivim este final, aprofitem per a repassar situació de marcadors. Lliga a Somal, Gonzalo Blanés.
0: Retallant diferències, Orneo perdia de 4, s'ha posat a 1, ara 2 per al conjunt local, però més igualat, Caserío, Ciutat Real 8, Orneo Alacant 6.
1: Futbol de tercera federació en Bunyol.
5: 56 de partit, 11, pràcticament 12 de la segona part, llevant B1, Ontinyent 1931-0. I pel que fa a les xiques, a punt d'arribar ja al descans, el llevant femení va guanyant per 1-0 al Cacereño, gol que aconseguia en el 26, Dolores Silva.
1: Recorde que estem en el descans en hoquei, en la derrota provisional del València femení en el seu retorn a la màxima categoria del hoquei herba. 0-2 està guanyant el Polo, i que en segona federació està a punt de concloure el partit del Orihuela, que empata 2-2 davant del Deportivo Minera després de la seua eliminació de la Copa Federació. Què està passant en Torrent en este temps de descompte de la primera meitat, Carlos?
2: Que acaba de fer un xut el capità Adrián Lois, espectacular, buscant el gol, però se va l'ostrat un poc desviat a l'esquerra del pal de la porteria, defensada per Ferran Ferri. Així que el Torrent gana de menys a més en el partit, està tinguent les ocasions més clares per al seu gol en este tram final de la primera part, en el que s'han afegit 5 minuts i estem ara en el 91 i 20 segons. I torna a intentar el Torrent per banda esquerra, se li escapa, però fica el peu un jugador del Atxeneta, així que ho torna a intentar, que és Gabri López, qui fica el balón. El balón per a Ferran, se li escapa l'esfèric entre els peus i finalment és l'altre Ferran, el porter, és el Ferran Giner, el davanter del Torrent, i Ferran Ferri, el porter de la Xeneta, qui ara té el baló. El porter dels futbolistes ja a més anys consecutius en el conjunt de la Vall d'Albaida, del Regit, en la Xeneta, i de porter a porter, perquè el seu baló ha arribat a les mans de Jorge Ribes, que ja ràpidament trau el baló per a que els seus companys puguen buscar el gol de l'empat en el temps afegit d'esta primera part. A punt d'arribar al minut 92, en afegit 5, fica el cap Juanma per a que ese baló que buscava des de banda esquerra, banda dreta, el Torrent, que connectara amb en Ribes, finalment no ha sigut així, perquè com dèiem, el lateral esquerra, Juanma de la Xeneta, fica't el cap, i va ser baló en treta de banda per a el Torrent. Es prepara Binu, que agafa un poc de distància per a dur a terme la seua treta. Ahí es prepara el árbitre, que señala 5, 4, 3, li dona temps per a que puga traure i se baló. Ahí Juanma connecta amb en Brives, un altre baló per a Juanma, s'entra i fica el peu Juanma. Ahí sí que va ser treta de cantó per al Torrent, buscant el gol de l'empat en el 90, en el 47 i mig que estem ara mateix en esta primera part, que es va marxar fins al minut 50. És David Ruiz el que sempre agafa la pilota en en les accions de baló parat. El conjunt taronja alça el braç dret, David Ruiz, allí va el llançament, el baló al segon pal, busca rematador, cau un jugador sobre la xespa, reclamen penal, diu l'àrbitre que ahí no ha passat res, que continue l'acció, i ara Gabri López intenta tornar a ficar el baló a l'àrea, però ha ficat ahí el peu Salva Martí, el futbolista Xeneta, i ho torna a intentar per ese costat la Xeneta, el baló al segon pal, pot arribar en Membrives, però el baló l'ha controlat, però no ha aconseguit estabilitzar-se per a poder xutar ese esfèric, i ara és Jorge Ribes que hi la porteria per a pegar-li a l'esfèric, que llança directament fora. Així que va ser treta de banda per a la Xeneta.
1: Ho està intentant, està anant en tot el Torrent per a buscar el gol de l'empat abans del descans. Repassem situació de marcadors en handbol, Gonzalo.
0: Estem, de moment, complicant-nos el partit, perquè ha hagut expulsió, descalificació d'un jugador de Ciutat Real, concretament de Toglis John, targeta roja directa, no tornarà a jugar ell, però no l'aprofita Torneo. Així que estem en el 14 de lloc de la primera part, Caserío 10, Orneo 7, 3 baix el conjunt alacantí.
1: Últim minut en el Sant Gregorio.
2: Últim minut i el baló per al Torrent des de treta de banda. Estem en el 90, en el 48 i 50 segons. Se li queda un minut i 20 per a que l'àrbitre xiule el final de la primera part en 0-1 en el marcador. A mise gol de Luispa des del minut 11 d'encontre, que li dona la victòria momentània per al conjunt de la Vall d'Albaida, per al conjunt de Garrido i de Pablo Carbonell. Ho intenta el Torrent per banda esquerra. Es protegís bé ahí en línia de 5 el conjunt de la Xeneta, i no trau el baló en certa fluidesa el conjunt aranxar. Ho intenta per banda esquerra, allí va Gabri López, busca algun dels seus companys, ahí es, se li presenta David Ruiz, però recupera la Xeneta, que vol rematar la feina, però recupera una altra volta el Torrent. És Lluís Felipe que avança per banda dreta, té al seu costat a Membrives, connecta amb ell, Membrives intenta marxar-se per la línia de fons, fica el baló a l'àrea, el remat de Ferran, quin remat de Ferran, que es marxa fora. Quina gran jugada del Torrent, i així finalitza. Mira, en el minut a 10 segons d'arribar al 50, xiula l'àrbitre Òscar Agulló al final de la primera part, en la gran acció que ha tingut ara mateix el Torrent per a fer el gol de l'empat, però ixe baló, ixe remat de Ferran s'ha anat fora per poc, així que es manté la victòria momentània de la Xeneta des d'eixe minut 11 des del gol de Luispa en este Torrent 0 a Xeneta un en temps de descans.
1: El davanter del Torrent, Ferran, és el fill de Ferran Giner, no?
2: No. Ferran Giner, el fill, es va retirar fa un any. Ah, jugava en el Acero i això.
1: Sí.
2: Este és un que va jugar en el Patacona i el València en la Pedrera.
1: Ai, que té moño per a regalar, eh? Entre la barba, la cua que porta... Moño per a regalar, per al davanter del Torrent. Sí que és de veres. 0-1 en el marcador, el partit aplega en el descans. En segona federació donen 5 d'afegit en el Deportivo Minera 2, Orihuela 2. Així que anem a veure si aguanta estos dos minuts que li resten l'equip Escorpí. Tornem al futbol en viu, tercera federació, i el partit del Llevant ve davant de l'Ontinyent 1931, Toni.
5: Ahí se estaven produint canvis, es retira del terreny de joc Dani Cervera, el dorsal 10 del Llevant, entra Ethan, continua la victòria provisional del Llevant Unió Esportiva per un gol a 0, gol que aconseguia el capità Cervera en el 14 del primer acte, estem en el 62, camí del 63 de partit, a punt d'arribar al 18 d'esta segona part, així a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Ahí la continua controlant ara en estos moments el Ontinyent 1931, també tenim un ull posat en el que està succeint en el camp principal d'esta ciutat esportiva. Ahí está guanyante el Llevant femení, gol de Dolores Silva en el 26 del primer acte. Ya estem en temps de descans. En el pel que fa a ese partit entre el Llevant femení i el Cacereño. Ahí está jugant el Llevant Unió Esportiva en el mig del camp. Ahí la tocava aquí, la tocava Calatrava, el capità, la recupera l'Ontinyent. Atenció, balón profunditat, que se clavava, la filtrava. No ha pogut arribar ahí el company del... futbolista del Ontinyent 1931, no ha pogut arribar Carlos, per tant la pilota ha sigut per a Igor, el porter del filial blaugrana. Ahí la juga ja en defensa el Llevant Unió Esportiva, la controlava de Assís cap arrere, cap a De Castro la tira cap a la banda, ahí està esperant-lo el seu company que acaba d'entrar, Ethan jugant-la per a Moya per a Nacojas, jugant en defensa tranquil·lamente, tocant-la l'equip de Álvaro del Moral, que està estrenant-se en el Casellero, està estrenant-se en el marcador. Així, en la Ciutat Esportiva de Bunyol només havia aconseguit un puntet fruit d'un empat, així que està sumant els 3 punts de manera provisional. Ahí està jugant el porter del filial blaugrana, la toca Nacoja caminant, no té cap pressa, alça el cap, la tira cap arrere, la deixa per a De Castro que alça el cap, ahí està el defensa central, el 4 del Llevant B, ahí tenim a Ethan avança, atenció que corre, Ethan que se'n va, rebut i un gol per darrere, està queixant-se d'una patada del pulsera del futbolista de l'Ontinyent 1931, ahí de pulsera que ja inicia la jugada de contraatac, el Ontinyent ahí no s'ha entès amb Carlos, arriba tranquil·lament la defensa, estem en el 64, camí del 65 d'este partit, estem a punt d'arribar al 20 de la segona part, està guanyant el Llevant Unió Esportiva per un gol a 0, recordem que també estan fent el femení amb gol de Dolores Silva, des del 26 del primer acte, està en temps de descans el filial blaugrana. Bueno, pues així, atenció que tenim una jugada molt bona del Llevant Unió Esportiva, el retall d'Islària, atenció que pot rematar, ahí la bala de profunditat, Javi Alonso, per tant, jugada que no ha pogut marcar, atenció, bueno, pues res, de moment continua, atenció, ara pot haver gol del Llevant Unió Esportiva, res, talla la defensa, així que continua esta victòria provisional per 1-0 del filial blaugrana.
4: I en pilota valenciana ja tenim resultat al Trinquet d'Orba. Nova partida de la Caixa Popular d'Escala i Corda amb victòria contundent de l'equip local. José Salvador Conillet i Álvaro Mañas s'han imposat 60-30 a Puigol segon, Héctor i Rubén. Una partida que hem pogut seguir en directe a través de Apunto.
1: A través de la tele hem pogut veure efectivament esta partida de pilota valenciana. Mirem cap a la graderia del Sant Gregorio, Carlos Gallardo.
2: Així és, perquè estem en un entrenador de tercera. Jo crec que és l'entrenador que més anys consecutius porta l'actual tercera. No és la quarta temporada que porta. És José Manuel Descalzo, míster de la Vall d'Uixó.
6: Hola, buenas. Sí, és el quart any que llevo entrenando a Vall d'Uixó.
2: Ser entrenador, la vida del entrenador es muy complicada, ¿no? Y mantenerse en un mismo equipo muchos años, complicadísimo por lo que vemos en esta misma liga.
6: Sí, es muy difícil porque hay mucha inestabilidad en los banquillos y sobre todo en tercera.
2: Bueno, estem observant este partit que ara mateix estem en el temps de descans, este encontre entre el Torrent i Atzeneta, guanya 0-1 Atzeneta. Com has vist de moment este partit?
6: Pues muy igualado, sí que es verdad que el gol de la Atzeneta ha marcado un poquito el devenir de la primera parte, porque la Atzeneta juega un poquito más cómodo en su campo, sin prisa, y es un partido abierto, porque el Torrente tiene una calidad enorme y yo estoy seguro que la Atzeneta en la segunda parte a la contra va a tener alguna opción.
2: ¿Y cómo ha visto esa jugada polémica? Porque en la galería todos parlaban de si ha sido falta, no ha sido falta, a mí no me ha parecido, ¿tú cómo la has visto?
6: Yo desde aquí tampoco la he podido ver muy bien, creo que tampoco es falta, pero no te puedo decir algo concreto.
2: Bueno, y esta desplada juega el Baidusó, juega el tu equipo a casa en el José Magriñán, en el Beis Segarra, davante el Español de San Vicente. ¿Qué preveus del partido que juega esta desplada?
6: Bueno, pues como todos los partidos de tercera, muchísima igualdad, porque aquí da igual el rival al que te enfrentes, hay muchísima igualdad. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles. Un equipo, el Chove es un equipo con mucha experiencia en la categoría, con grandes jugadores, y esperamos eso, pues un partido muy, muy cerrado.
2: Arribeu en 4 de 6 punts en les dues primeres jornades, després de l'ascens, les últimes dues anteriors. Heu estat ahí molt a prop de la zona de playoff en les últimes jornades, en opcions d'entrar al playoff. Quin pensament, quin objectiu es marqueu per aquesta temporada?
6: Pues el mismo que en años anteriores, ir paso a paso, la meta son 40 puntos y contra antes lo consigamos, antes nos permitirá pensar en otras cosas, pero a día de hoy la única premisa que tenemos son los 40 puntos.
2: I l'última, si n'hi ha vora uns 1.000 aficionats que estan veient este partit, en el vostre camp, en el Beis Segarra, en el José Magriñán, també és un espectacle cada partit que jugueu a casa, en aquesta banda de música que a vegades ha anat Toni Galindo i s'ha ficat ahí el micro i ha sonat la banda, això jo crec que motiva, no?, als jugadors, al cos tècnic, veure que hi ha gent, hi ha aficionats en aquestes categories també.
6: Sí, la verdad es que es un fútbol muy bonito. Nosotros, gracias a Dios, nuestra afición nos acompaña domingo tras domingo y en ciertos momentos del partido, cuando tú a lo mejor físicamente no estás bien o el contrario te está apretando, pues te dan ese plus para apretar también.
2: Moltes gràcies a José Manuel Descalzo, al míster de la Vall d'Uixó, que esta vesprada a les 6 juga a casa davant de l'Espanyol de San Vicente en esta tercera jornada que està així presenciant d'este partit que estem donant en el punt de punt, este Torrent Atzeneta.
1: Que està en el descans amb 0-1 en el marcador, victòria per a l'equip visitant. Conclou el partit de l'Orihuela, empatat 2-2 davant del Minera, amb la qual cosa es col·loca segon en la classificació amb 7 punts, el líder intractable, el recent ascendit castellonense, 3-3, 9 punts per a l'equip de la Ribera, 7 punts per a l'Orihuela, amb 6 la Lucía, que té que jugar, amb 6 el Castelló B. Així que només li segueix el pols al castellonense l'equip de la Lucía, que en cas de victòria també col·locarà el 3-3 en la categoria. Mentre hi ha gol anul·lat al Collano, que havia fet el tercer, gol anul·lat, així que el 2-0 continua, també el 0-0 en Elche entre l'Ilicitano i el conjunt balear de la Penya Deportiva, i en el descans continua el partit entre el Llorca i l'Intercity, 0-0 en el marcador. En futbol femení també descans, el partit entre el Llevant i el Cacereño, 1-0 al marcador. Tornem a l'handbol, una de la vesprada, el punta a punta, punt ràdio, Lliga Sobal, està jugant el Orneo Alacant.
0: I de moment està perdent de 4, que és la diferència que ha establit l'equip local en el 6-2 i que manté. Ha hagut un moment que Orneo s'ha situat a 1, però després les errades defensives estan condenant al conjunt alacantí, que està patint moltíssim en el llançament, en el tir exterior del conjunt de Caserío Ciutat Real. També hi ha que dir que portem 4 llançaments al pal, però hi ha una estadística molt quidranera, 86% d'acert en el llançament de el Ciutat Real, 56 de l'Orneo. Evidentment, en aquesta diferència és molt complicat competir. La possessió la té el conjunt de Roy Sánchez, que ara l'ha perdut en una falta en atac. El valor, per tant, de nou per a Caserío. No està bé. Estan eixint les coses mal avui al conjunt alacantí, perquè ja no sol és que en defensa està patint molt, sinó que està fent errades no forçades, impròpies del conjunt de Roy Sánchez. Pot ser per la precipitació de Bore, que estan 4 gols per baix en el marcador, però hi ha hagut 2-3 opcions d'Alacant per a reduir diferències i s'han precipitat. I això, òbviament, li dona més tranquil·litat a Ciutat Real, que juga per a posar el més 5, el llançament i el gol, que se li ha ficat per baix de les cames al porter, que tampoc està fent un bon partit, Pau Guitar, que va ser, sense cap dubte, el millor en la primera jornada de Liga. Anem a Bore, la passada per a Reinante, el llançament de Reinante són 7 metres... Reinante, que està sent un dels millors del conjunt alacantí, Dani Reinante, que ha marcat 2 gols en 3 llançaments i ara 2 minuts per a Jorge Maqueda. Hi ha que dir que està sent prou dur el Ciutat Real i de fet ha hagut una exclusió de Troglis John perquè ha fet un bloqueig totalment antirreglamentari, li han mostrat la roja, és a dir, que ell ja no pot jugar, l'equip s'ha quedat dos minuts en un home menys i ara este jugador que ja no pot entrar en la rotació. Anem a veure, Luis, el penal. Sergio Casares, el que ha sigut excluït.
1: El que ens diu l'atenció, Gonzalo, és lo tacadíssima que està a l'àrea, no? I també està, sí. Hi ha taques negres per tot el camp. Serà de la resina del baló, però està supertacat, no?
0: Sí, jo crec que és de la resina, però de tant de... No, no de avui, sinó de, sí, dels partits que s'han jugat en este pavelló. Sí. Però sí, és de veure que no és molt habitual, no? No és la millor imatge.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, no és la millor imatge. El llançament i el gol, ha marcat el gol Adrián Sánchez. El públic està molt ficat, ja que recordar que aquest equip, en l'etapa de Dutxe Valle, va ser un dels grans de l'handbol nacional. Després va patir molt perquè va estar en divisió de segona, però ha tornat i ha tornat en la sensació de ser com l'Orneo, no? Tornar per a quedar-se, per a consolidar el projecte, i que Ciutat Real i Alacant, que també, recordem, Alacant ha guanyat lligues, ha guanyat Copa d'Europa, és a dir, que el Calpisa, el Tecnisan, és història de l'handbol. Estem davant de dos equips que tornen en força, però de moment avui millor el Caserío, que continua en eixa ventalla a l'Electrònic, que li està donant 5 i ara un mes, perquè tots els atacs de Ciutat Real, tots acaben en un tir clar. I així és molt complicat. Ja és 99% d'encert en els llançaments, així és impossible. Estem en el minut 24, té que canviar tot. Temps mort demanat per Roy Sánchez, que vol trobar solucions, però de moment el resultat de 7-11 és ventatge per al conjunt de Caserío Ciutat Real.
1: Una de la vesprada, 4 minuts, situem tots els marcadors de la matinal en la ronda informativa del punt a punt. Segona federació, partit conclòs, Minera 2, Orihuela 2. A 15 per a la fi del partit, Elx Il·licità 0, Penya Deportiva 0. A 14 per a la fi, Alcoyano 2, Poblense 0. Al descans, Lorca Deportiva 0, Intercity 0.
2: En tercera estem en el temps de descans en Sant Gregorio, els jugadors en zona de vestidors, Torrente 0, Atzeneta 1.
5: La tenguda Carlos per a l'Ontinyent 1931 per a poder empatar el partit, però se n'ha anat fora per molt poc. Estem en el 73 de partit, 28 de la segona part, llevant de 1, Ontinyent 1931 0.
0: I en la Lliga Sobal estem a 6 minuts per arribar al descans. En Ciutat Real, de moment, guanya l'equip local, el Caserío, per 17-11.
4: I en handbol també l'altre representant valencià, el Fertiberia Port de Sagún, va patir una derrota ajustada ahir en la segona jornada d'esta Lliga a Sobal davant del Granollers 24-27. La pròxima cita per als del Port de Sagún serà davant del Valladolid el proper diumenge a partir de les 12.
1: A les 4 i quart estarem vivint el derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. A les 6 i mitja estarem en la Ceràmica per al Villarreal Llevant, i a les 9 de la nit en Mestalla per al València Real Societat. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio, vivint esta interessant jornada dominical amb el futbol com a protagonista i també l'handbol, perquè les coses no van bé per a l'Orneo. Futbol, estem en la segona meitat, en Bunyol guanya per la mínima el filial del Llevant.
5: Apretant ahir el Llevant Unió Esportiva, estava controlant l'Ontinyent 1931, estem en el 74, camí del 75 de partit, a punt d'arribar al 29, a punt d'arribar al 30 de la segona part. Continua aquesta victòria provisional del filial blaugrana, que aconseguiria 3 punters d'or per als seus interessos. Estem, com diem, a punt d'arribar ja al 30 de la segona part. Llevant B1, Ontinyent 1931 0.
1: Tiene que entrar.
4: I molta atenció també al tenis valencià, perquè avui Alicia Herrero juga a casa per a fer història. La tenista de Xàtiva disputa la final del Open Internacional de València, que és un torneig de categoria WT a 125, que es juga sobre terra batuda al Sporting Club de Tenis València, i Alicia, que ve de superar a Yasmín Cabach per 6-0 i 6-3 en semifinals, buscarà així el primer títol WTA de la seva carrera davant la francesa Clara Burel. Així que Alicia davant de Clara esta vesprada, no abans de les 5 i mitja, amb un títol en xoc i una valenciana per a coronar-se així a casa.
1: A veure si ho aconseguís. Aplega o no el històric gol del retorn del hoquei femení a la ciutat de València, Matías?
3: Doncs estem en el tercer quart, a falta d'un minut i mig, el marcador segueix igual, València 0, Polo 2, en un quart on en principi ha començat una màxima pressió del Polo, la eixida del València, li estava constant eixir, però sí que és de veres que a mitat d'este quart ja ha tingut les primeres ocasions, ara ja està altra vegada més igualat, amb molta tensió des de la situació arbitral, i sí que és de veres que ha tingut València una ocasió molt clara en Colomer des de dins de l'àrea, que ha fet passejar la boixa molt a prop de la línia de gol, però Martina Santos no ha arribat, una llàstima. Ara mateix màxima tensió entre els dos equips perquè València està apretant, perquè és el que necessita, perquè necessita marcar aquest gol en l'estrena de la Lliga Iberdrola, i des d'ací estarem comptant-vos si hi ha el primer gol de València en esta tornada a la màxima competició de l'elit nacional.
1: Amb vol, Gonzalo Blanes.
0: No hi ha forma, parada molt bona del porter Pau Guitart, però en el rebuig marca de nou Caserío, que s'està trobant en tot a favor i la situació és preocupant. Deneu 12, més 7 per a Caserío, resten 3 minuts per al descans. Evidentment no és la imatge que volíem de l'Orneo, que defensant està mal, però que a més se li està posant tot en contra. Hi ha la gesticulació del tècnic i dels jugadors, és un poc de desesperació. Anem a veure com pot retallar diferències abans del descans, Luis, perquè evidentment 7 gols és una diferència ja molt clara per al conjunt de Caserío. Ara són 2 minuts, exclusió, tindrà superioritat numèrica en la recta final l'Orneo Alacant, que està atacant en problemes, però sobretot defensant molt mal, perquè va camí de rebre 40 gols. Normalment a l'equip de Roy Sánchez és un equip que li agraden els marcadors amples, és a dir, 36, 34, coses així, però clar, 9 gols encaixats en 27 minuts és una estadística que no se pot en un partit en el que vols puntuar davant un rival directe com té que ser el Caserío Ciutat Real. Estem en el punt a punt en la Lliga Sobal, en la segona jornada. Juga ara James Parker, és a dir, l'Orneo. La pilota per a un dels cares noves de l'equip, Sempere, per a l'extrem, el llançament i el gol. Bon partit, possiblement és el que s'està salvant Daniel Reinante Santonja, l'extrem esquerra, que acaba de marcar el seu tercer gol i que està fent un bon partit. 6 de ventatge per a Ciutat Real. Estan inferioritando América, ya que
1: cal aprofitar-les, Gonzalo. Crec que és la tercera superioritando América que té Orneo i està 6 avall.
0: Correcte, i a més ara està jugant en 6 jugadors, és a dir, sense porter Ciutat Real, ara furtar la pilota és quasi marcar un gol, però és el que li està faltant al conjunt alacantí, que ara estic veient que està pressionant un poc més la línia de tir i ara es falta bloqueig antireglamentari, baló per a el conjunt local, a més ha fet mal el llançador. I el públic està disfrutant, òbviament, en esta primera part, però efectivament, Luis, no estem aprofitant tampoc les superioritats numèriques, només en aquesta acció que s'hem posat a un gol, que de fet ha sigut en un gol del porter, Pau Guitart, de porta a porta, precisament aprofitant aquesta situació, però després, poc a poc, Ciutat Real, de nou s'ha situat en aquesta diferència de més 6, que en este moment està el marcador, més 7 ha sigut la màxima diferència en esta roïna primera part del conjunt de l'Orneo Alacant.
1: El joc està parat en un instant. Tornem per a viure este final de partit. Abans conclou el tercer quart en Tarongers, Matías.
3: Poca cosa que afegir més enllà de que el resultat seguís València 0, Polo 2 i que el conjunt valencià està apretant de valent per a intentar retallar distàncies i donar-li una alegria d'una instal·lació que s'estrena avui com a una en un partit de competició oficial de la màxima categoria, però sobretot estrena avui la graderia, perquè ja havíem viscut algun partit així l'any passat de la divisió d'honor femenina B, però no tenia la grada finalitzada este camp de Tarongers i ara mateix està de gom a gom, la veritat. Un gran ambient per a veure avui el hoquei femení valencià estrenar-se en l'èlit del hoquei nacional.
4: I anem a canviar ara la pilota per una de molt més xicoteta perquè toca parlar de golf. Avui es decideix a Denia la Sella Open. És un torneig integrat en les Ladies European Tour que arriba a la jornada definitiva després d'un cap de setmana molt condicionat per la pluja i les tempestes i on l'organització ha hagut de reduir la competició de 4 a 3 rondes. Així que avui des de primera hora del matí està en xoc esta tercera i definitiva jornada a la Sella Golf amb el títol en xoc i on l'anglesa Charlotte Head afronta l'última volta com a líder amb 11 sota par, mentre que Ana Peláez amb 4 sota par és la millor espanyola, així que tot per decidir en este diumenge de golf, per lo menos amb solazo, no? Podríem sí, dir, sí, com sí, es sí. Diu al meu poble, i un títol en Denia en xoc.
1: Sí que és de veres. Quant resta per a que conclogui el partit en Bunyol?
5: Pues 9 minuts pràcticament, estem ja a punt d'arribar al 81 de partit, al 36 de la segona part. Continua aquesta victòria provisional per 1-0 del Llevant d'Unió Esportiva, gol que arribava al 14 d'aquest primer acte, i hem de dir que també ha començat ja la segona part en el partit que enfronta el Llevant femení contra el Cacereño. Recordem, està guanyant l'equip Granota femení per 1-0, gol que marcava Dolores Silva al 26 del primer acte. Així que 9 minuts per arribar al final, així, en el, pel que fa al filial blaugrana, Xics 1-0, està guanyant el Llevant B contra l'Ontinyent 1931.
1: És dos partits jugant-se alhora en la ciutat esportiva de Bunyol. Comença la segona meitat en el Sant Gregorio, Carlos.
2: Acaba d'arrencar fa un minut i mig, ho intenta Gabri López, però des de defensa ve la Xeneta i ho ha fet sense canvis. Recordar que el Torrent de la primera part sí que feia una substitució per lesió de Carlos Pérez i en el seu lloc Bruno, però la resta continuen els mateixos 22-28 jugadors que han iniciat el partit. Ho intenta Civil Baló des de la banda esquerra central, buscant l'àrea, la porteria o l'àrea xicoteta rival, però ahí fica el cap el defensa d'Oliva Víctor Savall per a defensar i rebutjar i s'esfèric, i el Baló que va de porteria en porteria ja la té Bruno, que retrasa per a Jorge Ribes per al porter del Torrent. El Torrent que va per davall en el marcador, per damunt va la Xeneta des d'aquest minut 11 que marcava Luispa per al conjunt de la Vall d'Albaida, per al conjunt de Garrido i Pablo Carbonell en la banqueta.
1: 0-1 en el marcador, està guanyant la Xeneta. Últim minut en vol.
0: Desastros. Meset per al conjunt de Caserío, que té ara la possessió per a tindre la màxima diferència. Mira, penal. Ha fet 4 intervencions el porter Pau Guitart, Luis, i en els 4, en el rebuig ha marcat Caserío. És que l'estàs sent tot el que pot ser mal, estàs sent pitjor. Tot el contrari que en la primera jornada, que va fer un partit espectacular Orneo. Avui no està encertat el conjunt de Roy Sánchez, que està desesperat. I ara tenim el joc parat, però ja penal per al conjunt de Caserío, per a situar la màxima diferència, que ja seria més 8. Pràcticament està sentenciant el partit en la primera part del conjunt local. Ahí va el llançament del penal. David Cárdenas, que ha llançat 3 i ha marcat els 3. De moment, tampoc. Ara sí, per fi! Ha parat, ha entrat Roberto Domènech per a ficar la cama esquerra i almenys detindre el primer penal. Pues bé, ja es queda Roberto en la porta perquè no estava tenint el seu dia Pau Guitart, i Roberto Domènech també és un bon porter. Queden 4-3 segons, és l'última jugada per a part del Ciutat Real. La defensa ara és bona, últim segon, el llançament fora de temps. S'acaba el primer temps molt roïn del conjunt alacantí, però almenys s'ha salvat en esta última acció un penal. Màxima diferència al descans. Més 7 per a Ciutat Real, que ha estat molt efectiu. 20-13, molt, Luis, molt. Té que capgirar el destí del partit Orneo si vol puntuar. Descans, així. A Ciutat Real, el Caserío se'n va al descans en clar avantatge, 20-13.
1: I a gol en segona federació marca l'Elche Ilicitano. A només 5 minuts de la fi del partit, anota el filial frangevert per a imposar-se la penya deportiva. Elche Ilicità 1, penya deportiva 0, 5 minuts per a concloure. També a cavalles del partit en el Collao, minut 42 de la segona meitat. El Collano 2, Poblense 0, minut 8 del primer acte. També en segona federació, en el Lorca Deportiva 0, Intercity 0. Descansen, l'handbol comença la segona meitat amb bon ritme o no en el Sant Gregorio, Carlos?
2: Sí, ho intenta el Torrent, encara té el baló en zona defensiva. Slois, qui s'associa per banda esquerra amb Civil, recupera la Xeneta, salva Martí, qui fica el baló, un centrexut. A veurem, arriba les mans del porter del Torrent, és en Jorge Ribes. I se ho pensa per a ficar en xoc i se baló, és esfèric per a Bruno, amb tranquil·litat, no ho té clar el Torrent, està molt ben organitzat el conjunt de la Vall d'Albaida. La Xeneta ara intenta marxar-se Civil, però la lluita i l'ispa va ser baló per a la Xeneta, minut 49, ja 50 de partit, continua guanyant la Xeneta, Torrent 0, Xeneta 1.
1: Una i quart de la vesprada, això és el Punt a Punt i esta és la nostra ronda informativa per a situar els marcadors de la matinal. En segona federació ja és definitiu el Minera 2, Orihuela 2, en el 87...
5: Gol a la Ciutat Esportiva de Bunyol! Gol del Llevant! La jugada en solitari que feia el futbolista, el davanter Goñi, se'n va tot sol cap a la porteria i la clava per un gol. Marca el Llevant B, marca Goñi, Llevant B 2, Ontinyent 1931-0.
1: Estem en directe en este punt a punt de Punt Ràdio. Estàvem en ronda informativa. En segona federació, dèiem definitiu, Minera 2, Orihuela 2. En joc a cavalles del Elche Il·licità 1, Penya Deportiva 0. I del Alcoyano 2, Poblense 0. Minut 10 de la segona meitat. En el Lorca Deportiva 0, Intercity 0.
2: I en tercera, gran ocasió per al Torrent, llança Ferran i para Ferran. Estem en el minut 51, Torrent 0, Atzeneta 1.
5: En el 86 de partit, 41 de la segona part, acaba de marcar el Llevant, ha marcat Goñi, Llevant B2, Ontinyent 1931-0.
0: I en la Lliga Sobal, recordem que estem en el descans del partit, està guanyant per 7 gols el Caserío Ciutat Real, 20-13 a l'Orneo Alacant.
3: I a la Lliga Iberdrola, males notícies al camp de Taronxers, perquè Polo ha marcat el tercer gol. Patricia Álvarez ha estat l'autora d'este tercer tanto per a les barcelonines. València 0, Polo 3.
4: I de l'aigua ens arriba una altra gran notícia per a l'esport valencià. El remer del Real Club Nàutic de Torrevieja, Ander Martín, s'ha proclamat campió d'Europa de beach sprint en la modalitat individual masculina en l'europeu disputat en la línia de la Concepció. Ander, que l'any passat ja havia sigut subcampió d'Europa, ha fet un pas més i s'ha penjat l'or després de superar en la final al finlandès Joel Naukarien, i apuntem el nom d'esta disciplina, el beach sprint, que combina carrera per l'arena i un recorregut de 500 metres en l'aigua i que serà olímpic per primera vegada a Los Angeles 2028. Així que or europeu, la nostra enhorabona per a Ander Martín des del punt a punt, per al remo de Torrevieja, i també amb la mirada posada ja en aquestes noves disciplines que es van a començar a introduir en aquest Los Angeles 2028.
1: La una de la vesprada i 10 minuts, això és el punt a punt, això és a Punt Ràdio, estem vivint les acaballes en el Collano, més donen dos d'afegit en el Collano, 2, Poblense 0. El partit conclourà en apenes uns segons. Tornem al futbol en viu perquè li ha llevat este segon gol del filial de Llevant l'emoció al final de partit, Toni Galindo.
5: Sí, perquè estem ja a dos minuts per arribar al 90 reglamentari. Estem en el 43, camí del 44 ja d'esta segona part. Estava tractant d'empatar el partit l'Ontinyent 1931, però efectivament, ixe segon gol del Llevant en B, de l'Atlètic Llevant, pues ja li ha llevat tota l'emoció i s'ha possibilitat d'empat de l'equip de la Vall d'Albaida. Així que estem ja a camí, com diem, del 89, del 44, del segon acte, Llevant B2, Ontinyent 1931-0.
1: 2-0 al marcador, així que el filial del Llevant dona la sensació que sumarà els punts. On sí que hi ha emocions en el Sant Gregorio, Carlos.
2: Sí, moltíssima emoció perquè Farres ha tingut una molt clara ocasió el Torrent, un baló a l'esquena que Gabri López pareixia dirigir-se cap a la porteria rival, allà apareixia en defenses de la Atzeneta i en el rebuig l'ha agafat el baló Ferran Giner per a golpejar, però ha sigut Ferran Ferri que ha ficat el cos el porter de la Atzeneta per a evitar el gol de l'empat del Torrent, però també la Atzeneta en les contres també està aproximant-se en alguna opció perillosa, així que partit absolutament obert, en qualsevol moment pot arribar el segon gol de la Atzeneta o el gol de l'empat del Torrent. Ara intentava la Atzeneta per banda dreta Luispa, però el baló es ve per la línia de fons i ja és esfèric per a Jorge Ribes, que li cedís el baló per a Bruno. En tranquil·litat queda molt per davant, estem només en el minut 54, però el Torrent busca el gol de l'empat. Estem això en el minut 54 en contra, Torrent 0, Atzeneta 1. So am I still
4: waiting for this world to... I parlem del tenis individual, perdó, parlem del tenis en grup de la Copa Davis, perquè Espanya està a només un punt de la final a 8, on l'equip de David Ferrer domina 0-2 davant de Xile en l'eliminatòria que es disputa sobre terra batuda a Santiago, i a un ahir Dani Mérida va remuntar Alejandro Tabilo 5-7, 6-3 i 6-3, i després Rafa Jódar va arrasar també a Cristian Garín 6-0 i 6-2, i avui a partir de 5 de la vesprada, hora espanyola, primera oportunitat per sentenciar. Pedro Martínez i Jaume Munar juguen en el doble davant Tomás Barrio i Alejandro Tabilo, i si Espanya guanya, estarà classificada per a la final a 8 de Bologna, que es disputarà al novembre. Així que 0-2 per a Espanya, i un únic punt separa l'equip de David Ferrer de Bologna.
1: Així que amb presència valenciana en eixe partit de dobles, amb la presència de Pedro Martínez. Donen 6 minuts d'afegit en l'Ilicitano Penya Deportiva, 1-0, el que reflecteix el marcador. Continua el descans, el partit de la Lliga Sobal està perdent per 7 l'Orneo Alacant, mentre el punt a punt mira cap a la fi del partit en Bunyol.
5: i tenim gol pel que fa al Llevant femení, ha marcat el segon el Llevant femení, per tant 2-0 contra el Cacereño. Bones notícies per a les xiques blaugrana, que es posen ja en un clar avantatge quan estem a punt d'arribar al 60 de partit. El que fa aquí el partit de l'Atlètic Llevant del filial blaugrana de xics, pues estem ja en el minut 90, estem en temps afegit, ja passa un minut del 45 reglamentari, 2-0 en el marcador, així que ja està tot el peix venut així a la ciutat esportiva de Bunyol. No sabem encara quant de temps s'afegirà, però la veritat és que així ja està tot el peix venut, com estan dient. 2-0 a favor de l'Atlètic Llevant contra el Ontinyent 1931. El Llevant sumarà 3 punts si no passa res en uns instants.
1: Tornem a l'hoquei perquè continua el 0-3 en Tarongers, Matías.
3: Si falten 4 minuts 30 segons per a que conclogui el partit, així els ànims s'han apagat un poc, s'han amainat, és normal, el Polo té controlat el partit. València no acaba d'atemorir la porteria de Mariana Escandura, però és que hi ha que dir que, per exemple, el bloc és el mateix de l'ascens, i no a Cibera és l'única jugadora que havia tocat l'elit del hockey nacional, i que tot i que l'estrena, el marcador no siga molt favorable, sí que és de veres que la imatge ha estat molt bona, estan encara lluitant per almenys aconseguir perforar aquesta porteria, aconseguir el primer gol en l'estrena, però el rival no era fàcil, campiones de Lliga l'any 2024, dos internacionals d'Espanya, la capitana de la selecció espanyola, una campiona del món a Argentina, no és fàcil, però és el que se va trobar València en esta temporada, no va ser el passeig que va tindre l'any passat, on va arrasar en la divisió d'honor femenina, on no va perdre cap partit, i ara se troba amb les millors del hockey nacional, així que de moment falten 3 minuts 28 segons perquè concloga el partit. València 0, Polo 3.
1: 0-3 en el marcador, a veure si en estos 4 minuts que resten aplega ese primer gol de la temporada. En Bunyol, que resta per a que concloga el partit, Toni?
5: Res, segons, estem a escassos segons, eh? Mira, a veure, més pront te parles, Lluís, més pront te s'acaba. Final del partit, així a la ciutat esportiva de Bunyol, a la que arribem a mitja victòria del Llevant B per 2-0 contra l'Ontinyent de 1931, gols que arribava al minut 14 de la primera part per part de Calatrava, i en esta segona part, al 41, marcava Goñi el segon per al filial blaugrana. 2-0 a favor de l'equip d'Álvaro del Moral, per tant, victòria tranquil·la per al filial granota, i com estàvem dient, les sí que s'estan ja en la última mitja hora de partit, així que està guanyant 2-0 també l'equip femení del Llevant. Per tant, bones notícies tant per als xics com de moment per a les xiques.
4: I València ha tornat a córrer este matí, ho ha fet amb rècord, perquè la 48a volta a peu a Sant Marcelí i Sant Isidre ha reunit 5.278 corredors. És la participació més alta de la història de la prova en el retorn del circuit de carreres Caixa Popular Ciutat de València després de la parada de l'estiu. I en els 5 quilòmetres de recorregut, Joshua García s'ha imposat en categoria masculina amb 15 minuts i 9 segons, mentre que Elia Fuentes ha sigut la més ràpida entre les dones amb 17 minuts i 18 segons. La setena i penúltima prova del circuit completada i que ja mira cap a la pròxima cita, que és la volta a peu a les Falles el 4 d'octubre.
1: Conclou el partit en el Iborra, guanya el Licitano amb gol en el 85, el Xilicita un Peña Deportiva 0, és marcador definitiu. En handbol continua el descans en Ciudad Real, Gonzalo.
0: Sí, sí, pràcticament a fosques, en un joc de llums que se fa així al Quijote Arena, estem al descans. Imagine que Roy Sánchez estarà tractant de capgirar el destí del partit, va ser complicat perquè són 7 gols el que hi ha que jugar en esta segona part. Recordem que 20-13 ha sigut el resultat al descans. De moment, ara comencen a eixir poc a poc els protagonistes, tot i que encara no hi ha llum en el pavelló. En 2-3 minuts s'encetarà la segona part d'esta segona jornada de la Lliga Sobal entre Caserío Ciudad Real i el nostre Orneo Alacant.
1: Quan el Llevant femení fa el tercer davant del Cacereño, Llevant 3, Cacereño 0, el partit travessa minut 18 de la segona meitat. En hoquei, quan li resta el partit en Tarongers, Matías?
3: Mateix 46 segons per a que concloga el partit. Recordem, València 0, Polo 3.
1: 0-3 al marcador, 46 segons per a la fi del partit, així que en un instant estem allí mentre actualitzem el marcador en el Sant Gregorio, Carlos.
2: Esteve en el minut 60, se preparen canvis en el Torrent, ja la falta perillosa a favor del Torrent, continua guanyant la Xeneta, Torrent 0, Xeneta 1.
1: 0-1 en el marcador, estem ja en les acaballes en Taronges, Matías.
3: Sí, ara mateix 16 segons per a que concloga el partit. València està intentant, està tractant de que la boixa arribi al camp rival. Esteu escoltant els aplaudiments per l'esforç que estan fent les jugadores de Pato Rambaudi. Queden 5 segons només perquè concloga. Ja estan totes rendides, diguem, perquè ara mateix sona la botxina. S'abracen les jugadores en un partit on ha sigut una llosa molt gran. Eixos dos gols de penalti corner de Chantal Giné al minut 11, en el mateix minut han sigut dos gols que ha sigut el primer marge que ha significat el control total d'un equip com el Polo, que té internacionals, que ha sigut el que és guanyar la Lliga després d'un segon quart d'espenta del València Club de Hockey. Ha tingut tres penaltis corners, però a partir del descans el Polo ha pressionat l'eixida de València i li ha costat molt eixir a l'equip de Pato Rambaudi. Ha tingut Martina Santos una ocasió clara, a punt de tocar-la per a anotar després de que passejara la boixa per la línia de gol després d'una jugada d'Àngela Colomer, la capitana, i en l'últim quart sí que ha estat la sentència amb ese gol de Patricia Álvarez en una jugada tonta després d'una parada de Celia Gómez. La jugadora barcelonina ha agafat el rebús de la portera valenciana i ha anotat el tercer gol que ha significat ese València 0, Polo 3 en l'estrena del conjunt valencià en la Lliga Iberdrola femenina de la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
1: Així que, colp de realitat per a el València Hockey Club, que en el seu debut perd 0-3 a casa davant del Polo. En un instant tornem, Matías, per a sentir la veu de les protagonistes d'este encontre, en este partit històric, en el debut, en la màxima categoria del Hockey Herba per a l'equip de la ciutat de València, per a el València Hockey Club, l'informació de la mà de Teica.
7: Espai oferit per Teica, el bon vending.
8: Ganamos todos.
7: Juguen elles, guanyem tots.
4: I ja tenim guanyador també en Moto2 al Red Bull.
1: Victòria del Hockey Herba per a l'equip de la ciutat de València, per a el València Hockey Club, l'informació de la mà de Teica.
7: Espai oferit per Teica, el bon vending.
8: Ganamos todos.
7: Juguen elles, guanyem tots.

0: aconseguir el títol i encara queda el plat fort de la jornada, perquè a les 2 de la vesprada en MotoGP amb 28 voltes al Red Bull Ring i amb eixa lluita pel Mundial en la que Jorge Martín eixirà des de la pole, Marc Márquez segon i Pedro Acosta tercer, i on Jorge Martín a més arriba com a nou líder del campionat, només 3 punts per davant de Márquez després de guanyar a Irle Sprint. Així que el duel entre Jorge Martín i Marc Márquez, que estan separats només per 3 punts a les 2, amb eixe nou capítol per la batalla del Mundial.
1: Ahí sí que està interessant, està per a no tensos, no? Esta MotoGP en la jornada d'avui en este circuit austríac. Una i mitja de la vesprada, això és el Punta a Punta, això és a Punt Ràdio. Hem començat a les 12, anem a acompanyar-los fins les 12 i mitja de la nit. A les 11, els últims 90 minuts per a resumir el que ha estat tot este cap de setmana poliesportiu. Abans, a les 9, estarem en Mestalla per a viure el partit entre el València i la Reial Societat. Abans, a les 6 i mitja, ens espera el derbi en el Estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Llevant. I abans estarem amb José Luis Gual i Toni Seligrat per a l'Atlètic de Madrid, Real Madrid, que comença a les 4 i quart de la vesprada. Abans tenim que anar tancant els marcadors. Per exemple, en segona federació continua l'empat a 0 entre el Lorca Deportiva i l'Intercity. L'encontre està en l'Equador de la segona meitat. En tercera federació ja conclòs el Llevant 2, Ontinyent 0. Està en marxa el partit en el San Gregorio. Mou la banqueta al tècnic local, Carlos Gallardo.
2: Així és, una triple substitució per part de l'Atzeneta en eixir del terreny de xoc. Lluís Felipe, David Ruiz i Membrives han entrat, Adrián Domínguez, Iván García i Carrasco, jugador per jugador, per a refrescar el seu equip. També acaba de manejar la banqueta l'Atzeneta perquè ha eixit del terreny de xoc Borja Boronat i ha entrat a llocs de defensa per defensa, aixina que també refrescar el seu equip, l'equip de Pablo Carbonell i Garrido. Es prepara un llançament de treta de cantó per a l'Atzeneta i va Leo, fica el baló al segon pal, busca el rematador, però agafa el baló Jorge Ribes per al conjunt local, per al Torrent Club de Futbol. Minut 65, Torrent 0, Atzeneta 1.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Movilitat. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: A Punt Ràdio. A Castelló. 103.7.
6: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Una de la vesprada, 32 minuts, Torrent, Carlos Gallardo.
2: Penal en San Gregorio, ara mateix a targeta groga per a Salva Martí i buscava el remat en el punt de penal un jugador de taronja, crec que era Gabriel López. Ara l'observaré perquè està seguint ara mateix a test per als servicis mèdics del Torrent Club de Futbol. Era un baló que caia ahí a l'àrea, sí que aconseguia rematar, però amb complicacions el jugador del Torrent, i l'àrbitre ha assenyalat penal, ho ha tingut molt clar, perquè ho ha assenyalat a només ha succeït aquesta acció, encara que els jugadors de l'Atzeneta, ara observa Marc Cirera, que està parlant amb l'àrbitre, també Leo Ramírez, els jugadors veterans, protestant aquesta decisió arbitral al col·legiat de l'encontre, que recordem és Òscar Agulló. Així que va tindre l'opció en el minut 67 d'encontre el Torrent per a fer el gol de l'empat. Es prepara ja el dorsal 9, Ferran Giner, i ese futbolista que pareix tor físicament per ese pentinat i perquè està molt fort. Ahí es prepara el davanter del Torrent, Ferran davant Ferran. Ferran Giner va llançar ese penal i Ferran Ferri va intentar evitar el gol del conjunt del local a 100 San Gregorio. La gent expectant, alguns alçats per a veure esta acció que pot ser decisiva en l'encontre. Minut ja 68, entrem ja en el minut 68 i ja fica el baló en el punt de penal Ferran Giner. Oportunitat per al Torrent per a empatar l'encontre. Allí obre les cames Ferran Giner, es prepara

0: Ferran Ferri en porteria. Ferran llança. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Tor. Gol de Ferran Giner. Marca el Torrent el gol de l'empat en el minut 68. Marca el Torrent, Torrent, un Atzeneta, un.
1: El gol de l'empat, jo diria que merescut, Carlos, per al Torrent, eh?
0: Sí, sí, per nombre d'ocasions ja les havia tingut. No estava siguent un domini absolut, però sí que les ocasions més clares de l'encontre i sobretot des d'aquest gol que ficava per davant de l'Atzeneta han sigut per al Torrent, i sí que merescut per el nombre d'ocasions. I ara la gent que s'anima vol una victòria, que recordem que el Torrent amb el Villarreal s'han sigut els dos NSX que han guanyat les dues primeres jornades. D'aconseguir la tercera victòria es mantindria en la posició més alta de la taula en esta tercera, en este inici de temporada. Minut 69, acaba de marcar Ferran Giner per al Torrent, Torrent 1, Atzeneta 1.
1: Recorden, en primera divisió, a les 2 de la vesprada comença la jornada amb el partit entre el Getafe i el Màlaga, mentre que en Itàlia està en el descans el partit entre la Fiorentina i el Nàpols. Està guanyant el Nàpols 0-1 amb un gol de Gilmour en el minut 23. Handbol, com comença la segona meitat en el partit del Orneo, Gonzalo?
2: El titular és vol, però no pot, perquè està millorant en defensa, està pressionant, però s'està precipitant en atac per l'ansietat de veure que l'equip està darrere. Ahí està el penal, que para ara, que para, perfecte, Roberto Domènech, que ja para dos penals i s'ha quedat com a porter de l'equip alacantí. Pau Guitart ara està per tant a la banqueta, però continua el més 6 de Ciutat Real, una altra acció de precipitació. Després de l'errada del penal, Orneo vol marcar dos gols consecutius i així és impossible. Ha fet una acció molt ràpida i finalment la pilota s'ha anat directament per treta de banda. Està desaprofitant en errades no forçades moltes accions ofensives, però jo crec que de veres és perquè ara estan defensant millor i tenen la sensació que en cada atac és una oportunitat. Però clar, la precipitació de moment li està impedint a Orneo fer el que vol, que és reduir diferències i a veure si encara tenim partit. La pilota espera Ciutat Real, que guanya de 6 quan estem encara en el minut 6 d'esta segona part, és a dir, Luis, resten 24 minuts. La pilota per a l'extrem, el llançament i el gol. És que és amb molta facilitat troben els espais. Ara que està pressionant Torneo el llançament exterior, el que està fent Ciutat Real és o bé obrir els extrems o buscar el pivot, i està fent-lo amb moltíssima qualitat. I de nou errada de Orneo Alacant, que no està en el partit, en la transició, i el gol de Ciutat Real, que, atenció, ara situa la màxima diferència, més 8 per al conjunt local. Insistim, vol, però no pot. El conjunt de Roi Sánchez està donant la seva pitjor versió. Estem en el minut 37, 23 per a la fi. De moment, clara l'avantatge del conjunt local, més 8, Caserío 24, Orneo Alacant 16.
1: Tornem al futbol de tercera. Què ha passat?
0: Expulsió en Torrent, l'àrbitre que ha mostrat la segona targeta groga a Gabri López, que seria la roja, i l'ha mostrat el col·legiat, però ràpidament des de la banqueta del Torrent han anat a busca del línier i a dir-li que qui ha fet la falta és el 17, Carrasco, és a dir que s'ha enganyat l'àrbitre en assenyalar que ha sigut qui ha fet aquesta infracció. També és que han sigut dos faltes consecutives i tots pensem que la falta més dura ha sigut la de Carrasco, que era la mereixedora d'aquesta targeta groga, i no la de Gabri López. Però l'àrbitre ja havia mostrat la segona targeta groga a Gabri López, però la banqueta del Torrent continuen parlant en el línier, diguent-li que parlen en l'àrbitre per a que canviï aquesta decisió i evite la expulsió del jugador, però ja es marxa. Observe ja a Gabri López, que es marxa sobre la banda, així que l'àrbitre treca clara la seva decisió, pareix ser.
1: En la mateixa categoria, Carlos, tercera federació, després de veure l'arbitratge d'ahir en el partit del Roda, veure-ho este arbitratge, que és demencial, eh? L'arbitratge és horrorós, el que està vent en este partit en Torrent. Hi ha molta diferència d'uns a altres àrbitres en esta categoria, eh?
0: Sí, sí, jo, ja, l'àrbitre, jo crec que des d'aquesta acció que ha assenyalat d'aquest gol, no gol, perquè no ha sigut gol, però aquesta jugada que se marxava un futbolista, Gabri López, el mateix Gabri López, mira, la primera targeta de Gabri López ha sigut per aquesta acció, sí, on ha sigut la falta sobre el porter, que molts pensem així, que no hi havia falta sobre el porter, i el que són les coses, no? L'àrbitre s'ha enganyat, jo crec, en aquesta decisió de mostrar aquesta targeta groga a Gabri López en una jugada que jo crec que li havia furtat de forma neta el valor al porter, i ara li mostra la targeta groga en aquesta acció on pensem que la que era mereixedora era Carrasco, que era el jugador que ha fet la falta consecutiva que ha sigut més dura. però bueno, l'àrbitre que ha sancionat ahí en targeta roja al jugador del Torrente, i sí que des del minut 72 que el conjunt de Berna Ballester, que va afrontar este tram final i després de conseguir l'empat en un futbolista menys, i s'acaba de produir un canvi, dos canvis, han entrat Mateo Flenche i Àngel Sánchez per part de la Xeneta. Ara descobrirem per qui s'han marxat en este lío que ha hagut ara moment així en Sant Gregorio. Estem en el minut 73, empat a un entre el Torrent i la Xeneta.
1: En futbol en viu està en marxa, minut 76, el Lorca Deportiva 0, Intercity 0. En futbol femení està guanyant el Llevant 3-0 el Cacereño a 14 minuts per a la fi de l'encontre. Mentre en ambos no hi ha manera, Gonzalo.
2: No hi ha manera, perquè de nou hem tingut l'opció de posar el marcador així si ens hem precipitat en atac. I així, evidentment, no pot ser. 25-18. Estem sempre en aquesta horquilla de més 6, més 7 per al conjunt de Ciutat Real. És de veres que en la segona part no està ja guanyant el parcial Ciutat Real. Està empatat. De fet, 5-5 és el resultat de la segona part, però, evidentment, és insuficient. Estem veient ahir la defensa més pressionant de l'Orneo, però això facilita també l'opció d'accions com esta. Però estem en la sensació que no hi ha forma de parar a Ciutat Real. I és que, de fet, ara hi ha dos minuts d'exclusió per a complicar encara més el partit. El gol és de Sergi Mach i acaba de fer, de nou, la màxima diferència per al conjunt local, que, a més, ara té més 8 i superioritat numèrica. Quan resten 20 minuts, l'esport és curiós. Jo, després de la primera jornada i de veure com s'havien adaptat les cares noves a l'equip de Roy Sánchez, vaig eixir del Pitiu Rochelle pensant que este any era l'equip revelació Orneo. Després del partit de Wii, pensé en la permanència, però així és l'esport, no? Es viu del present, però és que es pareix un altre equip, eh?
1: És que això ja acaba de començar, són només dues jornades.
2: Sí, parlant en Roy Sánchez em comentava que el Pitiu Rochelle era com un fortí i que l'equip tenia que millorar a domicili, perquè en Asobal jugar fora és més complicat, però clar, una cosa és millorar i una altra cosa és el que està fent avui el conjunt d'Alacantí, que de nou torna a perdre una pilota en atac. Resten 20 minuts, la possessió és de Ciutat Real, que jo crec que ja té el partit guanyat. Orneo no està trobant ni defensivament ni ofensivament el camí del partit i ara té superioritat numèrica el conjunt de Ciutat Real, que no ha volgut ni aprofitar que no hi havia porter, perquè ara evidentment un tècnic com és Santiago Urdiales, un dels clàssics de l'handbol nacional, té molt clar que el que té que fer ara Caserío és parar el partit i controlar. Bona intervenció de Roberto Domènech, que ha entrat bé al partit, ja porta tres parades el porter, que millora a Pau Guitart, que no està bé en la primera part, ataca l'Orneo, però sempre l'atac d'Orneo és ràpid i la precipitació es troba en un home que està sent clau en l'encontre, com és Juan Mavar, el porter del conjunt de Ciutat Real. Efectivament, hi ha 7 metres perquè ha defensat ahí dins de l'àrea el jugador del conjunt de Ciutat Real, concretament Javier Domingo, i anem a veure si des d'esta situació almenys podem retallar diferències. És el llançament del penal de 7 metres per al conjunt d'Orneo Alacant. Ahí va, i gol, marca concretament Dani Reinante. Esta temporada les cares noves estan llançant els penals. Adrián Sánchez, que ha fet 4 gols, i ara Dani Reinante, que també fa 4 gols, que són en atac els millors jugadors del conjunt de Roy Sánchez. Segona jornada, Lliga Sobal en Ciutat Real. De moment no hi ha partit, estem en el minut 41 i 46, és a dir, de nou per a tancar l'encontre, està guanyant el Caserío, clarament 27 de neu al Orneo Alacant.
1: Que ha estabilitzat la distància entre els 6 i els 9 gols a favor de l'equip de Ciutat Real. Tornem al futbol perquè Toni Galindo ha anat del camp 4 al camp principal de la Ciutat Esportiva, del filial que ha guanyat 2-0, al femení que també està guanyant, Toni.
3: I de manera molt sobrada, Luis, la veritat és que un partit molt còmode, una victòria molt còmoda per a este equip femení del Llevant Unió Esportiva. Atenció, Arias, que està dins l'àrea, bueno, ahí la pressió de la defensa del Cacereño, con Diem, victòria de moment còmoda del Llevant femení, doblet per a Dolores Silva, gol al 26, gol al 56, rematada la faena per a este 3-0, Arias en el 58, una rematada de cap. De moment estem ja en el 80, que vida el 81 de partit, així al camp principal de la Ciutat Esportiva de Bunyol, Llevant femení 3, Cacereño 0.
1: Quina alegria tornar a sentir Ari Arias després de la greu lesió que va patir en la temporada passada i que va ser una de les claus del descens del Llevant Unió Esportiva, que juga en primera federació, que busca de nou l'ascens cap a la Lliga F. Un quart d'hora per arribar a les 2 de la vesprada. Em diu Clara que té una
4: curiositat,
1: no?
4: Perquè t'imagines correr a una carrera amb una caputxa, o has arribat a pensar alguna vegada que la roba que porta un atleta pot arribar a fer-te més ràpid? Pues bé, en l'atletisme continua mirant cap al futur i esta vegada la revolució no està en les sabatilles sinó en la roba, perquè la campiona olímpica britànica dels 800 metres, Kelly Hodgkinson, ha estrenat un espectacular vestit aerodinàmic de cos complet creat específicament per una de les marques esportives més famosa a nivell mundial, que no l'anem a dir perquè no ens paga si al punt a punt. És negre, porta caputxa i té tota l'esquena oberta i incorpora fins i tot xicotets generadors de vòrtex impresos en 3D per intentar reduir la resistència de l'aire i donar-li un poc més de velocitat. Aleshores, el disseny s'ha treballat amb simulacions i proves aerodinàmiques i inclòs el túnel de vent. I esta estrena no ha anat gens malament perquè Hodgkinson l'ha utilitzat en els 800 metres de l'Atlas a Londres i ha guanyat la prova amb 1 minut 56 segons i 40 centèsimes i pues, la pregunta està ahí. Estem davant del futur de l'atletisme o arribarà un moment en què caldrà posar límits a tanta tecnologia?
1: Atletisme, natació, sempre la polèmica al voltant de la vestimenta i de guanyar-hi ses dècimes, centèsimes...
4: Per... Amb supervestits, sí, ja.
1: Amb aquests vestuaris. Futbol, segona federació, l'Intercity està a 7 minuts de puntuar davant del Llorca. L'encontre continua 0-0 en el marcador, mentre continua la bogeria en l'estadi Sant Gregorio, 1-1 en el marcador, un expulsat en el Torrent. Estic segur, Carlos, que has perdut el compte de Groes.
5: Sí, sí, jo tinc anotades així, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grogues, comptant dos targetes grogues per al mateix jugador, per a Gabri López, que ha sigut expulsat en els últims minuts. I es prepara Berna Ballester per a utilitzar l'última finestra de substitució, si on ara entrada Mitchell, es prepara la banda, li queda una finestra encara que pot utilitzar el Atzeneta, i ahí es prepara una falta lateral perillosa per al conjunt local, per al conjunt taronja. Ahí està Carrasco, que ja ha plantat el baló sobre la xespa, obre els dos braços, va llançar Carrasco, fica el baló en l'àrea rival, busca rematador que troba Ivan García, que llança directament fora. Abans ha tingut una bona ocasió la Xeneta en un llançament de fletxe que ha anat per damunt de la porteria de Jorge Ribes, així que el partit obert. Ara es produeix el canvi que feia menció, es marxa del terreny de xoc. A veure què observa, si per banda Ferran Giner el davanter, i va ser el seu lloc un altre davanter, Mitchell el dorsal 21. Estem en el minut 80, els últims 10 minuts del partit en Sant Gregori, en un partit absolutament obert, en este Torrent 1, Atzeneta 1.
1: Has vist alguna possibilitat de que l'Atzeneta aprofita la superioritat numèrica o encara no ha tingut opcions de gol?
5: Sí, el partit està molt obert. Fa poc ha tingut una bona acció un dels jugadors que ha existit la segona part, Mateo Flenche, que ha llançat la frontal de l'àrea i el baló s'ha anat per poc per damunt de la porteria de Jorge Ribes. Ara ho intenta el mateix Mateo, que es fica davant del porter. Tenia Bruno al seu costat i ha tingut que ser Jorge Ribes qui ha tret una mà per evitar aquest gol de Mateo, que ja ha tingut dos per part de la Geneta des que ha existit la segona part. I sí que partit obert, perquè el Torrent no s'està conformant tampoc en l'empat. I això que van un futbolista menys, i ara es falta en zona ofensiva per al Torrent, així que partit absolutament obert, així pot marcar qualsevol dels dos equips en la recta final, minut 81, Torrent 1, Atzeneta 1.
1: Amb vol, Gonzalo.
2: De nou superioritat per Alacant, que perd de 7. El llançament ha anat directament al porter i no se pot llançar a la cara, per tant, exclusió 2 minuts de Alonso Moreno. Anem a veure si esta vegada sí la superioritat numèrica li dona a Orneo per a reduir diferències. La pilota que la té el pivot Montoya. Està un poc desorganitzat ara Orneo. La pilota de nou per a Montoya, el llançament i el gol. Ara sí, marca perfecte davant d'un dels herois de l'equip local, Juan Mavar, el porter, que està fent un partit espectacular i que ja ha salvat 8 gols cantats en intervencions de molt de mèrit. Atenció, perquè ara hi ha que aprofitar com a mínim per a reduir diferències. Resta un quart d'hora i el conjunt de Caserío no està donant de moment marge per a que el conjunt alacantí tinga opcions de veres de ficar-se en el partit. Jugant ara Caserío en atac, la defensa és bona, després del llançament no val perquè ha hagut passes, per tant hi ha que tornar de nou al punt d'eixida. 27-21, estem a 6, que és la diferència que ha posat Ciutat Real en el minut 8, i estem tot el partit entre el més 6, més 7, més 8, però no hi ha forma de reduir diferències i d'almenys posar-li un poc d'emoció al partit, però ara té un minut 46 segons de superioritat. Està el Caserío jugant ara en atac, en tranquil·litat, perquè sap que el temps va al seu favor i gol, no hi ha forma. El gol de Caserío, el gol de Javi Domingo, en una facilitat en el llançament des de fora per a posar de nou el 28-21. Pilota per a James Parker, que no està tenint el seu partit. Ahí està un dels homes que acaba d'arribar a l'equip, Rafael Oliveira, el 97, té moltíssima velocitat. James Parker, Rafael Oliveira, se li escapa la pilota, el baló que va al pal, però havien xiulat ahí, baló directament per a el conjunt de Sierra Real. No hi ha forma, sincerament, no hi ha forma. Està buscant el camí, però no està trobant el camí. I jo crec que està totalment atascat el conjunt d'Orneo, que en la primera part ha estat mal i en la segona part li està posant un poc més de voluntat, però no és suficient per a reduir diferències. Resta, Luis, 14 minuts per a tancar el partit. Si no hi ha miracles, punts es queden en casa. Està guanyant el Caserío a l'Orneo, 28-21.
1: Victòria clara per a l'equip de Ciudad Real. Victòria clara també per al Llevant femení, Toni Galindo.
3: I teníem un córner que ha rematat amb una cabotada d'Iria Castro, molt desviat, se n'ha anat fora, estem a falta de 3 minuts per arribar al 90, reglamentari, anem a veure quant de temps s'ha afegit. Continua així, 3-0, claríssim, victòria molt còmoda per al Llevant Unió Esportiva, per al Llevant femení. Recordem, doblet de Dolores Silva, marcava també Ari Arias a la 58, atenció, ocasió per al Llevant femení, Parcel, rematada, la parada de la portera del Cacereño, la rematada de Sant Adri, molt fluixeta, estava a punt d'arribar el quart per al Llevant femení, no ho ha fet, 3-0, estem a 2 minuts i mig per arribar al 90 reglamentari.
1: Quin partit, quin final en el San Gregorio.
5: Ai, sí, és perquè acaba de tindre un baló al pal, Vergillos per a l'Atzeneta, un molt bon centre des de banda esquerra que ha rematat el nou de l'Atzeneta i que ha llançat el baló que ha colpejat al pal. Quan ara fa l'última substitució Pablo Carbonell per al conjunt de la Vall d'Albaida, es marxa el terreny de xoc el migcampista Leo Ramírez i trau al davanter el Hatchi, un davanter que havia firmat aquest estiu per el Saler Puente Genil, que anava a competir en tercera, però a missa vacant, que va agafar el Castelló B en segona federació, el Saler Puente Genil va agafar la vacant en, que tocava també en segona federació, i finalment es va quedar lliure aquest futbolista i la Xeneta va estar ràpid per agafar a un davanter amb molta experiència en tercera i en segona federació. Així que vol la victòria el conjunt de Pablo Carbonell, que canvia un migcampista per un davanter i ara sí que busca amb decisió, ho ha intentat la Salva Martí per banda dreta, ara ho intenta Luis Pa, que troba en mig del camp a Àngel per a Marcilera, Marcilera que obri ràpidament a l'esquerra per a Juanma, que ha ficat aquest centre deliciós per la banda esquerra abans, que ha rematat Perejillos al pal. Ara té el baló Sabai, Sabai per a Luis Pa, per al dorsal 10 de la Xeneta, obre a banda dreta per a Salva Martí, el de Rótova es prepara per a dur a terme i se llançament i se centra a l'àrea, que busca el remat d'algun dels seus jugadors, però rebutja el torrent, ara torna a tindre Luis Pa, Luis Pa que va obrir per a Salva Martí, Salva Martí des de banda dreta, torna a ficar el baló en l'àrea del torrent, que es defensa con poc, estem en el minut 86 d'encontre, continua l'1-1, torrent 1, a Xeneta 1.
1: Però la Xeneta va amb tot per la victòria.
4: Carlos, volia comentar amb tu també el tema de este any, no? La novetat que té el Torrent, que està en xarxes socials com desatat, no? Podríem dir, perquè a banda de seguir aquesta recreació, no, dels cartells de les pel·lícules, esta setmana ha tocat la de la taronja mecànica, no? Amb l'estètica característica de barret negre, vestimenta blanca, un gabinet... Bueno, s'ha adaptat un poc al taronja del Torrent, però m'ha agradat també molt el cartell, igual que la setmana passada varen comentar el...
5: Atenció al Hachi! A punt de marcar el Atzeneta del nou davanter, que acaba de ser al terreny de xoc, ha rematat davant Jorge Ribes, que ha aturat i s'esfèric, però en jugada que ha sigut anul·lada, per el línier que ha sigut fora de xoc. Sí, sí, i com comentaves, Clara, sí, en la primera jornada va ser el cartell de Show, no, de la pel·lícula de terror, i ara una altra imatge, un altre cartell
4: de la taronja mecànica.
5: Correcte, el xic de premsa, sí. El responsable de Sergi, que esta temporada volia fer tot de cine o de videojocs, volia donar-li ese toc als cartells per a cada partit, i la veritat és que estan quedant molt bé els cartells que està fent ara en aquesta relació amb la taronja mecànica, perquè a més els dos equips que s'enfronten avui popularment se diuen els clubs taronges, el Torrent i la Xeneta, que avui juga de verd per a no coincidir, però també és un club que se li anomena els taronges perquè la seva equipació habitual és la taronja.
1: Han donat 5 minuts d'afegit en el Llorca Deportiva 0, Intercity 0. Quan s'afegís en el Llevant femení?
3: 4 minuts, arribarem al 94, així que anem a veure què passa, perquè cap d'arribar algun gol més.
1: Ja tens mort en l'embol, per què, Gonzalo?
2: perquè s'ha passat a 6 a Alacant i l'ha demanat Santiago Urdiales, el tècnic de Ciutat Real. Hi ha que dir, Luis, que acaba d'eixir al camp Hamza Abdalla, jugador del Orneo, el ser jugador internacional per la selecció d'Egipto i és campió de la Copa d'Àfrica. No havia estat en la primera jornada i, de fet, va ser triat com un dels jugadors en el set inicial del millor equip d'Àfrica. Per tant, este xic és molt jove, Hamza, que ha eixit i el primer que ha fet és marcar un gol. Ha demanat temps mort Ciutat Real perquè evidentment no vol que es compliqui el partit. Estem a 11 minuts per a la fi, 6 de ventatge per als locals. Això sí, la possessió serà per al Orneo Alacant.
1: 30-24 en el marcador. Tornem al Sant Gregori a la botgeria d'empat entre el Torrent i la Geneta.
5: Atenció que corre y corre per la banda dreta Luispa, el autor del gol de la Xeneta en el partit d'avui. Continua Luispa, continua Luispa, Luispa fica el balón en l'àrea, però defensa civil que fica el cama lateral argentí i va ser treta de cantó per al conjunt visitant. Es prepara Juanma, Juanma García, futbolista que ha passat per el Barça i per el Liverpool. En la seva trajectòria és de l'Orihuela, entre altres equips de l'Alzira. Es prepara ja per a llançar el minut 89, últim minut abans d'arribar al 90. Després veurem el que afegís l'àrbitre. Ahí va Juan Manuel, segon pal, trau els punts Jorge Ribes i rebutja Isesferi per al conjunt local. Torna a recuperar la Xeneta, que la té en zona defensiva Salva Martí, un dels seus referents, que obre la dreta per a Juanma, l'orsal 11, que va a penjar el baló, si ho pensa. Troba a Luispa, que ves marxa de dos futbolistes del Torrent. Luispa, Luispa, que es dona la volta sobre si mateix, llança Luispa, toca el baló en el capital Lois i a l'esferi que podia arribar Salva Martí va i si per la línia de banda. Estem en el minut 89, tots pendents del que puga afegir l'àrbitre en este empat a un en Sant Gregorio.
1: Vivim el final del partit del Llevant femení.
3: Pues ahí está, una falta a favor de l'equip granota, 3-0 en el marcador. Recordem que estem ja en el temps afegit, estem ja en el temps de prolongació per arribar a este final d'encontre. Recordem que estem guanyant per 3-0 el Llevant femení. Ahí tenim ja la pilota que es posa en marxa, la volia arribar Ari Arias, no ha pogut fer el rebutjat de defensa, el cacereño. Ahí tenim a Dana, que està volent controlar la pilota. Dana, que fa només uns instants, ha llançat una pilota al travesser. Espectacular la rematada de la jugadora del Llevant Unió Esportiva. La pilota que serà per al Llevant en forma de falta. Ahí tenim Lía, també tenim a la jugadora Parce. Qualsevol de les dues posarà la pilota penjada a l'àrea. Ahí tenim la resta de l'equip que està en la mitja lluna. Ahí va Lía que pasa, Parce que la coloca, el balón penjat, es la portera del Cacereño, no pot agafar la pilota en disputa, ahí tenim la lluita, la defensa del Cacereño que se la lleva de damunt compot, la futbolista del Llevant, ahí tenim Carol que la tira, la pilota finalment acaba en les mans de Carlota, alcalde de Blas, la portera del Cacereño, ahí tenim ya que puja la pilota l'equip d'Extremadura, ahí la recupera el Llevant Unió Esportiva, ahí tenim a les xiques de Javi Aguado, final, final del partit, victòria clara i contundent del Llevant femení per 3-0, doblet de Dolores Silva, gol també d'Ari Arias, Llevant femení 3, Cacereño 0.
1: També conclou en segona federació el partit de l'Intercity que ha empatat 0-0 en el camp del Llorca Deportiva. Quant afegixen en el Sant Gregorio?
5: 6 minuts i estem en el minut 91 i ara ha intentat una tisoreta ahí Hatsi, el davanter de la Xeneta, però no l'ha eixit i el baló espera la Xeneta en zona defensiva. Anem a anar fins al 96, estem en el 91-50, continua l'empat a 1 en el marcador.
1: Actualitzem el marcador en handbol.
2: Almenys reduint diferències, el conjunt de la cantí està a 5 gols, resten 9 minuts, el marcador és Caserío 30, Orneo 25.
1: Torrent.
5: Ho intenta per banda esquerra, penja balón l'àrea i busca el Hatzi, el baló per apareix Jorge Ribes, encara que se li escapa l'esfèric, ja en la segona, sí que l'agafa el porter de Xiva, el porter del Torrent, allà anava rapidíssim Juanma a intentar agafar el rebuig, però com dèiem el porter del Torrent que ha agafat l'esfèric en el minut 92 i 20 segons, i una curiositat, la primera part que li afavoria el Torrent, que no xiulava l'àrbitre perquè anava perdent, ahí s'ha parat el cronòmetre en el minut 45 i no ha mostrat l'afegit. Ara sí que es mostra l'afegit més allà del 90, perquè suposo que el Torrent, que va en un jugador menys, li interessa que xiule quan avança l'àrbitre, que sàpiga quan s'arriba al minut 96, que és on l'àrbitre ha indicat que té que finalitzar este encontre. Té el baló Marcirera en zona defensiva per a la Xeneta, que busca el gol de la victòria, busca la primera victòria de la temporada després d'una derrota i un empat. El conjunt de Pablo Carbonell ho intenta per banda esquerra, ho intentava Mateo Fletch, intenta avançar, però diu l'àrbitre que ho fa en falta sobre Iván García. Aixina que balón en zona defensiva per al Torrent. Creen 3 minuts, resten 3 minuts per arribar al 96. Continua este Torrent 1, Atzeneta 1.
1: El Torrent que en este empat se posaria com a líder de la categoria, depenent del que faça esta vesprada el Villarreal C, que juga en el Camp Nou de Morvedre davant del Saguntino. El Villarreal C, si guanya esta vesprada, seria líder de la categoria, seria l'únic equip en sumar les 3 victòries en les 3 jornades inicials. Per la seva banda, el Atzeneta en este empat es col·locaria fora del descens, però continuaria, Carlos, sense guanyar en la temporada.
5: Així és, la Xeneta que la temporada passada va patir moltíssim. De fet, se va quedar aquest equip pendent de la Nucía, si aconseguia o no l'ascens, per a saber si continuava o no en tercera, per aquest efecte arrossegament, i finalment va tindre que esperar a l'ascens de la Nucía per a confirmar que anava a continuar en el futbol nacional, dient que no volien patir tant d'este any, però de moment li està constant en esta estrena. I un Torrent que ja que destacar estos 7 punts que de moment en aquestes primeres 9 jornades, anem a veure què passa en este partit, perquè és un equip absolutament nou. Després del descens de la temporada passada només conserva Adrián Lois, Amar Dolce el porter i algun jugador de Pedrera. Ara el Torrent està en 1:94:18, li queden menys de 2 minuts per a que finalitzi este encontre. Carrasco per al capità, per Adrián Lois, Lois per a Carrasco en el mig del camp, una zona més avançat i busca ràpidament per banda dreta Iván García, però ha tallat molt bé ahí Marcirera, el defensa la Xeneta, que va és un dels que va aconseguir l'ascens amb David Albelda, la Xeneta, aquell ascens històric a la segona B d'este xicotet poble de la Vall d'Albaida. Ara torna, tiene el baló el Torrent, es Adri Domínguez para Carrasco para Iván García, Iván, es planta davant del porter, Iván chuta en moltes complicacions i ese baló que en poca força ha arribat a les mans de Ferran Ferri, que trau ràpidament per a Marcirera. Minut 94:58:59, minut 95, li resta un minut per a que finalitzi este partit en el Sant Gregorio entre el Torrent i la Xeneta, que vos està contant el punt a punt a punt ràdio en la tercera, des de la primera fins l'última jornada. És Marcirera per banda esquerra per a Juanma fica al centre buscant els seus homes d'atac, Vergillos que remata però amb complicacions i amb poca força, allí se baló, ja va ser per al Torrent des del lateral esquerre. Té el baló Adri Domínguez, que obre els braços, li diu als companys, a veure qui es presenta per el meu costat perquè li puga fer i se passa. Ara falta de que senyala l'àrbitre, falta favorable al Torrent en zona defensiva, li se dona pressa o l'àrbitre va xiular, perquè estem en el 95:40 i li resten 15
1: pressa,
5: segons a
1: l'encontre. No té pressa el Torrent, que sap que l'empat en inferioritat numèrica li val.
5: Sí, sí, té la pinta, perquè ara Jorge Ribes té el baló, mira ara mateix el rellotge Berna Ballester, que suposo que anarà com bé dies per a este empat. Allí es prepara Jorge Ribes per a llançar, mira l'àrbitre també el seu relance, és a dir que dissarà durant davant d'esta jugada, jo crec que no tardarà molt en xiular. Ara mateix mira l'àrbitre Òscar Agulló, que xiula al final del partit en el minut 96, empat a un després d'aquest gol en el minut 11 de Luis Pa per a la Xeneta, i l'empat des del punt de penal de Ferran Giner a la segona part en el minut 61-69. Així que un gol per a cada un dels dos equips, un punt per al Torrent i un punt per a la Xeneta en este Torrent 1, Xeneta 1.
1: Tornarem per a sentir la veu dels protagonistes d'este empat entre el Torrent i la Xeneta. En primera divisió comença el partit en el Coliseum, Getafe 0, Màlaga 0. En segona divisió també la Nova Creu Alta, pilota en moviment en el Sabadell 0, Real Oviedo 0. Tornem a l'handbol perquè, bueno, millora l'Orneo, però no podrà.
2: Sí, anava a dir-te, hi ha partit quan s'ha posat a 4, però és que ara està a 5 i en avantatge de possessió del Caserío. El problema és que l'equip no està aprofitant dels moments que li dona el partit, perquè el partit és molt llarg, li dona opcions de ficar-te en la lluita. I quan s'han situat a 4, ha hagut un penal que ha errat Caserío i era l'opció, però hem trobat de nou l'errada en precipitació en atac i ara el problema és que ja no queda temps. Estem a 5 minuts i 7 segons per a la fi del partit i damunt Augusto Moreno ha sigut excluït 2 minuts. Això vol dir que tenim que jugar en inferioritat numèrica, pràcticament impossible. Ha hagut d'insistir en aquest moment a 4. La segona part, per tant, el parcial és millor per al conjunt alacantí, però insuficient per a puntuar. té la pilota Ciutat Real, que està jugant bon amb vol, el llançament i el gol. És un golaç, la pilota al pal i cap a dins. I això que ha millorat molt la porta en Roberto Domènech, perquè Pau Guitart no ha tingut el seu dia. Roberto Domènech porta 9 parades, però insuficient per a tractar de frenar el conjunt local, que de nou, una altra vegada, està en més 6, que és el resultat del minut 8. A partir d'ahí, sempre l'avantatge clara per a Ciutat Real. Resten 4 minuts, possessió per a Orneo, jugant en atac, és bloqueig antireglamentari i falta. L'arbitratge que és bo, no hi ha cap queixa per part de la parella Andrés Rosendo i Lorena García. Pilota per al pivot, per a Montoya, i li han fet de tot i és falta. Való, per tant, que serà de nou per al conjunt de Alacantí. Li han agafat per un costat i per altre,
6: bon,
2: al límit dels dos
6: que
2: minuts.
6: Que bon pivot és Montoya.
2: És molt bo, sí. Però te dona més aquesta possibilitat de desatascar els partits trobant sempre l'opció de Montoya.
6: No és un tio, no és un tio de 2 metres, no és, està fort, però tampoc és escandalós, no? Però de veres és que és intel·ligentíssim jugant en aquesta zona tan complicada com és la del pivot.
2: Mira la estadística que porta, 4 llançaments, 4 gols, 100%. En un partit roïn del seu equip, està sent el millor en aquesta estadística Ivan Montoya. El llançament, res, precipitat d'Orneo, no tenim porter, des del altre camp, marca. Ara sí, el partit es tanca així i festeja la banqueta de Ciutat Real, que sap que en este gol més 7 ha lograt ja clarament la victòria.
6: Així que no n'estant confirmarem el marcador final, però per 7 a falta de 4 minuts, Orneo Alacant, visitem el San Gregorio, on hem viscut un gran partit, Carlos Gallardo.
5: Ahí sí, estem en un dels protagonistes de l'encontre amb el defensa, expert defensa de la Xeneta, Marc Cirera. Marc, bon dia, bueno, com valoreu este empat per a vosaltres?
7: Hola, buenos días. Pues triste porque se nos han escapado, tenemos la sensación de que se nos han escapado 3 puntos. Al final, una decisión arbitral un poco rigurosa, pero no tenemos que llegar a conceder eso. Pero bueno, esto sigue, esto es muy largo y toca ganar en casa la semana que viene y ya está.
5: El árbitro no ha agradat a ningú dels dos, ells reclamen esa jugada, esa falta que ha xulat en esa acció que s'ha escapat de Gabri davant del vostre porter, vosaltres el penal. Al final, el árbitro no ha agradat a ningú en el contra.
7: Sí, yo creo que por ejemplo, después del penalti ha querido expulsar a uno de ellos porque ellos estaban protestando de que la falta la había hecho otro y bueno, no sé, al final son decisiones que tenemos que convivir con ellas y nada, y seguir aprendiendo de que y cuando tengamos ocasiones nosotros materializarlas para que cuando nos pase, pues que no nos quite puntos.
5: Bueno, 2 empates en 3 jornadas que podemos esperar esta Xeneta, está costando un poquito en este inicio.
7: Sí, la pretemporada ha sido también un poco dura en cuanto a efectivos y bueno, pues estamos aún ensamblando piezas, pero bueno, como te digo, esto es muy largo, esto es una carrera de fondo y esto es solo el principio.
5: Moltes gràcies, Marc Cirera. I si vol, Lluís, tinc així al costat el davanter del Torrent, el que ha fet el gol, a Ferran Giner. Ràpidament, Ferran, enhorabona per el gol. I bueno, com vos sap este empat per a vosaltres?
8: Pues a mí personalmente me sabe poco, porque íbamos con unas expectativas altas, pero bueno, el empate, pues bien.
5: I tu és que has marcat el gol en ese cara a cara de Ferran frente a Ferran, ha salido vencedor desde ese punto de penalti. ¿Cómo recuerdas ese momento de lanzamiento?
8: Sí, lo tenía claro donde se iba a tirar, la verdad. Y bien, muy bien, la verdad, muy feliz.
5: Te hemos llamado el Thor, ahí Thor marcando por tu físico ahí, no sé si te gusta ese apodo.
8: Sí, bueno, Toro, León, cada día me dicen una cosa, pero bien, sí, me gusta.
5: Bueno, el equipo era un equipo muy nuevo de jugadores, prácticamente una plantilla total nova de jugadores respecte a la temporada pasada, y el equipo que s'ha estrenat en la competició en 7 de 9 punts, supose que valoració positiva, ¿no? ¿Cómo veus el equipo en este inicio de temporada?
8: Sí, hemos empezado muy bien, por eso lo que te he dicho, que la expectativa era alta y queríamos los 3 puntos, pero bueno, bien, el empate ha estado bien también.
5: Y un mensaje a la afición, lo que espera de tú, ¿no? ¿Qué eres de fijarte tú de cifra de gols o sí o no?
8: Bueno, he venido aquí para meter lo máximo posible y no me gusta decir números, pero espero meter muchos.
5: Pero sí que el Torrent va a estar ahí, ¿no? La ayuda per la zona més alta.
8: Ah, eso seguro.
5: Moltes gràcies a Ferran Giner, el davanter del Torrent, que ha fet aquest gol de l'empat per al conjunt taronja i els jugadors marxar-se fins a la zona de vestidors.
6: Gràcies, Carlos. Tanquem la comunicació amb el Sant Gregori. Hem sentit els protagonistes dels dos equips. Final amb empat 1-1 entre Torrent i Atzeneta. A punt de concloure el partit en Ciudad Real, el EON. Bueno, a la fi maquilla una miqueta el marcador, Gonzalo.
2: Sí, el més 6 de sempre, no? 34-28, per ser positius, 14-15 la segona part. De moment, està guanyant la segona part i ser parcial l'equip de Roy, però insuficient. Furta ara la pilota, anem a veure la transició, defensa-atac és bona, el llançament i el gol. Marca Orneo, Augusto Moreno, anota el gol per a situar 5 gols de diferència, però és que només queda un minut. la pilota per a Ciutat Real, que ha sigut millor, que ha estat millor en el partit, que ha jugat en els moments claus i que ha tingut en el seu porter Juan Mavar un dels jugadors més claus en 11 intervencions de mèrit. La pilota per a Ciutat Real, el llançament, que gol més bonic que acaba de fer ahir el conjunt local per a situar, ha sigut una bona acció de Sergi López. De nou, l'avantatge de sempre, més 6, 30 segons i acaba el partit, segona jornada. Lliga Sobal, els equips valencians en la primera van guanyar, en la segona no ha hagut tanta sort. La pilota per una fet més que començar, òbviament, la competició. La pilota per a Alacant, que se fa fort en el Pitiu Rochel, però que avui ha baixat molt a domicili. Tota la banqueta de Ciutat Real ja festejant el llançament al travesser. No hi ha sort en cap opció. Resten 7 segons, ja renuncia a jugar Ciutat Real. 5, 4, 3, 2, 1. Final del partit, 35-29, és a dir, Luis, més 6 per a Ciutat Real, que el descans guanyava de 7 i que la fi ha guanyat de 6, 35-29, els dos punts per a Caserío Ciutat Real.
1: És la primera derrota de la temporada per a l'equip alacantí, que es col·locarà en la part mitjana de la classificació amb dos punts després d'una victòria i una derrota. La propera cita per a el Orneo, que serà en el Pitiu Rochel, quan, Gonzalo?
2: El dissabte a les 8 i mitja davant Granollers, un dels equips que està també equidrat a estar en la zona de dalt de la classificació.
1: Un abraç i fins a l'esplada, Gonzalo, gràcies.
2: Un abraç.
1: Adeu, després estarà Gonzalo en el Rico Pérez a les 8 i mitja per el partit entre el Hércules i el Juventud Torremolinos.
4: I comença ja la jornada d'avui diumenge en primera divisió en la Lliga amb el partit entre el Getafe i el Màlaga. Minut 8, empat a 0 en el marcador. I també ja ha jugat Espanyol 1, Elx 3, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, Atlètic Club de Bilbao 0, Alavés 0, Celta de Vigo 5, Racing 0, Sevilla 1, Barça 3. I ja també per a esta vesprada un nou partit a les 4 i quart, Atlètic de Madrid davant del Real Madrid, dos partits a les 6 i mitja, Depor Betis i Villarreal llevant, i tancarà la jornada 7 de la Lliga, el partit de la jornada a partir de les 9 entre el València i la Reial Societat. Recordem que pel que fa a la classificació, el Barça és líder amb 21 punts, en la zona de descens està l'Elx, que és 18è amb 5 punts, el València 19è amb 4 i el Màlaga és cuer 20è amb 3 punts, a espera del que faci en el partit que està ara mateix jugant-se.
1: En este empat que està aconseguint el Màlaga, el València continuaria com a cuer de la primera divisió en 4 punts, això sí, en un partit menys. 2:11, tornem al Sant Gregorio, Carlos.
5: Així és, perquè tenim l'entrenador de la Xeneta, Pablo Carbonell. Pablo, un empat, el segon empat d'estes tres jornades, bueno, com vos sap este empat a Sant Torrent?
9: Pues mira, antes de empezar el partido, te diría que es un campo súper complicado y que el punto hubiese sido positivo, porque estamos fuera de casa, pero sí que es verdad que una sensación agridulce, la verdad, por cómo se ha dado la segunda parte, sobre todo, ya sea porque ellos se han quedado con uno menos, por cómo estaba apretando el campo y demás, pues sí que me he visto con posibilidades de llevarnos los tres puntos. Hemos tenido una contra muy muy clara, un 2-1 que no hemos sabido aprovechar, que hubiese sido el 2-0. Luego nos han empatado con un penalti que, bueno, la verdad es que a mí me pilla muy lejos, entonces no voy a valorar si es o no. Sí que mis jugadores desde dentro han dicho que era muy, muy dudoso. Y luego con el 1-1 sí que hemos tenido un remate de cabeza al palo, esa sensación de peligro en los últimos 5 minutos. Entonces, lo que te digo, sensación un poco agridulce, la verdad.
5: Recuerdo visitaros en pretemporada en uno de los partidos y me comentaba Jesús Soler, vuestro director deportivo, que tiene muchas bajas. Poco a poco el equipo se va recuperando, ¿no? Sergio Millana, que hemos hablado con él en la realidad, que podía hablar un poco con él, me decía que ya le queda una semana para estar con el equipo. Poco a poco voy recuperando jugadores, que es muy importante para vosotros.
9: Nada, importantísimo. La verdad es que fue una pretemporada rara, yo siempre lo estoy diciendo, que llegaron varios jugadores tocados de verano, molestias y tal, que tuvimos que parar, controlar mucho las cargas, entonces fue una pretemporada, la verdad, muy extraña. Ahora ya pues casi tenemos al 100% a la plantilla, entonces bueno, eso se va notando y joder, muy, muy bueno para nosotros.
5: Dos punts en les primeres tres jornades, un mensatge a la vostra afició de cara a este inici de Lliga per a que tot el que vos resta, que queda cara moltíssim.
9: Nada, el mensaje es que poco a poco el equipo va cogiendo sensaciones positivas y bueno, yo creo que este empate tenemos que hacerlo bueno en casa. El próximo partido tenemos que ir a por los tres puntos y que sea así.
5: Moltes gràcies, Pablo Carbonell, el míster d'Atzeneta. Si vols, just tinc-me així a Berna Ballester, així al costat, a l'entrenador del Torrent. Moltes gràcies, Berna, per atendre's així en directe en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Bueno, com et sap este partit, este empat que trau l'equip en esta visita que heu rebut del Atzeneta?
10: A veure, a priori és un empat que en casa sempre vols guanyar. Evidentment, n'hi ha circumstàncies i avui ha sigut un dia d'eixos que ha sigut una botxeria. Des del minut 4 ha estat per a nosaltres condicionat en els canvis en el minut 4 per una lesió de Peris, i a partir d'ahir pues bueno, hem passat la primera mitja hora que no hem sabut entrar al partit, estàvem jo crec molt imprecisos, molt nerviosos, i a partir d'ahir sí que és de veres que els últims minuts de la primera part ja ens hem trobat nosaltres com volíem, hem tingut diverses ocasions per poder empatar, i al final quan hem fet el penalti i hem fet el gol ens han quedat amb un jugador menys. Per tant, el punt al final és positiu perquè han treballat en un jugador menys els últims minuts de la segon part davant d'un gran equip, i bueno, ja que hi continua l'equip sense perdre i sumant.
5: Veia la gent molt enfadada en l'arbitratge, també la banqueta, per aquesta acció on jo crec que s'ha portat bé el valor el vostre jugador Gabriel López, que ha sigut, i després no sé si ha sigut la segona targeta que era per a Carrasco i no per a ell, no? El que li estàveu reclamant.
10: Correcte, aquesta és l'acció que ens ha marcat, perquè després de fer el gol i la inèrcia positiva que portàvem ha sigut una acció molt puntual. Crec que l'àrbitre s'ha equivocat de jugador, és un error que pot passar, però bueno, ens ha fet passar un mal rato. La segona part hem tingut que canviar tot el pla de partit i modificar i treure el punt com fora, i bueno, anem a intentar en les imatges com a suport, hem de demostrar que no ha sigut Carras, i bueno, a veure si tinguem sort i Gabri queda impune.
5: En puntuació per un equip molt nou, 7 de 9 per a començar, jo crec que està bé, però en sensacions, quines sensacions et dona l'equip en este inici de temporada?
10: No, pues la veritat que les sensacions van acompanyades dels punts que porta l'equip. Nosaltres, com tu bé dius, és un equip pràcticament nou. Estem en procés de creixement, d'adaptació encara, i la veritat que són positius en quant al futur. Evidentment, després és molt, molt complicada aquesta categoria, però nosaltres en aquest cas valorem positivament estos 7 punts de 9 que ens fan, pues, això, estar sense perdre i continuar reforçant la confiança del grup.
5: Moltes gràcies, Bernat Ballester, míster del Torrent, per atendre's en directe en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Moltes gràcies.
1: Ara sí, tanquem la conversació. Gràcies, Carlos Gallardo, amb el Sant Gregorio. Empat a un entre Torrent i Atzeneta. Deu d'estar de moda això de jugar de rosa, perquè estic així mirant els dos partits. El Màlaga juga de rosa en Getafe, el Oviedo juga de rosa en Sabadell. En fi,
11: no m'agrada res.
1: Deu d'estar de moda. Busquem els protagonistes en Tarongers, en eixe partit en el retorn del València femení a la divisió d'honor a la Lliga Iberdrola d'hoquei, Herba Matías.
12: Punt a punt estem amb l'entrenador de València Club de Hockey, Pato Rombaudi. Pato, golpe de realidad, ¿no? Lo primero.
13: Sí, a ver, la superioridad va a ser normal, tenemos que adaptarnos, pero todos estos partidos para nosotros, sobre todo al inicio, van a ser todos de mucho aprendizaje. Creo que nos llevamos algo bueno, incluso que creo que hemos tenido alguna que otra chance para lastimar, aunque si bien nos tocó el rol secundario, sabemos que es a lo que con los que nos toca lidiar al principio. Pero creo que hicimos un buen partido, nos llevamos un montón de cosas positivas, y como punto de partida, si alguien esperaba que un equipo top como el Polo nos haga poca cantidad de goles a nosotros, bueno, se lo piense dos veces, vinimos a intentar competir y lo intentaremos cada vez mejor.
12: También ese golpe al principio, ¿no? Esos dos penaltis córner seguidos que tampoco era tan justo, digamos, ¿no? No había un acercamiento tan claro del Polo y que han podido controlar el partido a partir de ahí.
13: Sí, sobre todo porque además son cuestiones que a nivel reglamentario son debatibles, entonces también queda un poquito esa espina, pero bueno, si bien no generaron infinidad de situaciones claras, la realidad es que el hecho de que Polo se lleve los tres puntos es lo normal, es lo lógico, es lo que se ve en el trámite del partido, aunque creo que nada, podría haber sido un poco más justo de lo que termina.
12: Quiero saber qué es lo que extraes de este primer partido y qué es lo que vamos a ver de Valencia esta temporada.
13: A ver, nada, un equipo que va a intentar competir de igual a igual, desde el equipo que está en el top 3 hasta los últimos, tratar de superarnos partido a partido. Tenemos que ir conociéndonos a nosotros mismos dentro de este terreno, porque es inexplorado, es la primera vez que nos toca estar acá. Entonces, somos un equipo que viene para intentar competir, que viene para intentar aprender, y nada, a pelear como siempre.
12: Pues mucha suerte, y estamos deseando cantar un gol de Valencia Hockey, así que el siguiente partido estoy seguro de que va a pasar.
13: Ojalá no tarde en llegar, gracias.
4: Y en la Liga Hypermotion, en esta jornada 6, se completa el primer cuarto de hora del partido de les dos entre el Sabadell y el Real Oviedo, amb empat a 0 al marcador, i ja s'ha jugat també l'Albacete 1, Córdoba 2, el Real Societat B0, Mallorca 1, Andorra 1, Sporting 3, Castelló 5, Tenerife 0, el Dense 1, Eibar 2, Cádiz 1, Girona 2, i també per a esta vesprada restaran els partits a partir de les 4 i quart del Ceuta davant del Valladolid, a les 6 i mitja 2 partits, Almeria davant el Celta Fortuna i Las Palmas davant el Burgos, i a les 9 tancarà la jornada el partit entre el Leganés i el Granada. Recordem que en la Lliga Hypermotion el Castelló continua líder amb 16 punts de 18 possibles, l'Eldense és de 7è amb 5 punts i per la zona baixa l'Andorra és 20è amb 3 punts, l'Albacete 21è amb 1 i el Ceuta és el Cuer, que encara no ha pogut puntuar.
11: Pobrets, en la que tenen i quarts de la, no és gens de la fàcil. Classificació. En fi, anem a tancar la comunicació amb Tarongers, amb la capitana del València, Matías.
14: Punt a punt, parlem amb la capitana de València, Club de Hockey, en esta estrena de la Lliga Iberdrola, Ángela Colomer. Ángela, primero de todo, qué cambio, ¿no?, del año pasado a este, los rivales, el juego, todo, y una derrota, pero yo creo que la imagen ha sido buena.
15: Sí, la verdad que yo creo que hemos hecho un buen partido, la verdad que para ser el primero yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Es verdad que lo que tú dices, hay mucha diferencia en cuanto a ritmo físico y todo, pero bueno, yo creo que nos hemos defendido, sobre todo es verdad que nos han matado un poco los penaltis, pero bueno, yo creo que con la grada llena hemos sabido defender nuestros colores.
14: Habéis tenido penaltis córner, los has tenido tú, habéis tenido esa jugada que se ha paseado la bocha por la línea y no ha llegado Martina por muy poco. Hay cosas positivas, ¿no?, que sacar hoy.
15: Sí, sí, yo creo que al final no ha sido un partido en el que hemos estado defendiendo todo el rato y no hemos impuesto un poco nuestro juego. Yo creo que al final nos hemos atrevido a jugar, que era un poco el miedo que teníamos. Y yo creo que dentro de nuestro juego hemos sacado oportunidades que, bueno, no se han podido dar, pero bueno, es el primer partido y vamos a por más.
14: Y como experiencia personal, ¿cómo es jugar en la Liga Iberdrola?
15: Pues la verdad que yo no era muy consciente hasta esta mañana que las he visto llegar, que he dicho como, hostia, que voy a jugar contra gente que ha jugado mundiales, olimpiadas y de todo. Hombre, pues la experiencia pues muy buena, ya teníamos ganas. Yo creo que la mayoría del equipo es un sueño, y antes del partido yo les he dicho, bueno, enhorabuena a todas por el debut, me incluyo. Así que eso, un sueño.
14: Pues que el sueño continúe y que la próxima vez que vengamos al menos cantemos ese golito que nos ha faltado hoy, pero estoy seguro de que vamos a celebrar muchos éxitos de Valencia cada vez que vengamos.
15: Exacto, muchas gracias. Vamos a por más.
4: I en primera federació, esta nit tenim una cita amb l'Hèrcules. Els alacantins reben a les 8 i mitja el Rico Pérez al Juventud Torremolinos en la quarta jornada amb l'objectiu de donar continuïtat a la primera victòria de la temporada. I ja jugais també en primera federació l'Alcorcón 3, Nàstic 0, Oscar 0, Atlètic de Madrid B0, Real Jaén 2, Eivissa 1, Villarreal B2, Antequera 2, Rayo Majadahonda 2, Terol 0, Real Murcia 2, Europa 1, i per jugar avui a partir de les 4 a Algeciras Águilas, 8 i mitja per a l'Hèrcules Joventut Torremolinos i també per al Saragossa Cartagena, i tancarà la jornada el proper dimecres a partir de les 9 el partit entre el Sant Andreu i el Real Madrid Castilla. I fent una ullada a la classificació de Primera Federació, amb especial atenció als nostres, el Villarreal B continua líder amb 10 punts, empatat amb el Jaén, però per davant per diferència de gols, i l'altre representant valencià, l'Hèrcules, és ara mateix 7è amb 3 punts abans de rebre esta nit el Joventut Torremolinos. I en la zona baixa tanca la classificació el Joventut Torremolinos amb un punt, l'Europa amb altre punt i el Terol amb un.
11: Així que són els tres últims de la taula de la classificació. L'Ontinyent en 1931 ha caigut davant del Llevant B. Com està el seu entrenador, Toni Galindo?
16: Estem amb el tècnic del Ontinyent 1931, Rubén Sanz. Bueno, un partit en el que s'ha competit, però què vos ha faltat?
17: Bueno, nos han faltado muchas cosas. Creo que hemos estado bien hasta el minuto 80 con opciones de poder meternos en el partido, y al final, bueno, pues ellos tienen mucho talento y en una transición te hacen el 2-0.
16: Molt bé, gràcies. Les paraules de Rubén Sanz, el tècnic de l'Ontinyent 1931, que se'n va ràpidament a parlar amb els seus jugadors. 2-0, recordeu, victòria de l'Atlètic Llevant contra l'Ontinyent 1931.
1: Y a falta perillosa favorable al Málaga, que vol colocarse per davant en el marcador en el Coliseum. Getafe 0, Málaga 0. També sense gols en la nova Creu Alta en el partit de segona divisió. No, acaba de marcar el Sabadell. Acaba de notar el primer gol l'equip arlequinat. La jugada per banda esquerra i la cabotada de Gastón, que obri el marcador. Gastón duel bastón. Minut 23 de la primera meitat en la nova Creu Alta. Sabadell 1, Oviedo 0. Mirem cap a la segona federació, Clara.
4: Anem a mirar cap a la segona federació, el grup tercer, on esta tercera jornada està pràcticament completada. Ja tenim els resultats dels nostres representants valencians. El Castelló B s'ha emportat el derbi de filials 1-2 davant el València Mestalla, mentre que el castellonense continua perfecte, victòria a 1-0 davant el Cieza i amb 9 punts de 9. I dels partits d'avui, l'Orihuela ha empatat a 2 al camp de la Deportiva Minera, l'Alcoià ha guanyat 2-0 al Poblense i l'Elche Licitat s'ha imposat 1-0 a la Penya Deportiva. En quant a l'Intercity, ha sumat un punt amb l'empat a 0 davant del Lorca Deportivo. En la resta de la jornada, l'UCAM Murcia ha guanyat 1-4 a l'Atlètic Balears i el Mallorca B 0-1 al Reial Murcia Imperial. I només queda un partit per a tancar esta tercera jornada de segona federació, amb el partit de les 6 de la vesprada entre el Yeclano i la Nucía. En quant a la classificació, el castellonense és el líder amb 9 punts, seguit de l'Orihuela, la Nucía, el UCAM Murcia i el Castelló B, i tanquen en la zona baixa d'esta segona federació el València amb Mestalla, que és 14 amb un punt, el Penya Deportiva, Atlètic Balears, Poblense i el Cuer per al Reial Murcia B amb 0 punts.
1: Esta és la situació de la segona federació. En un instant repassem la tercera. Abans tenim que tancar la comunicació amb el partit, amb la victòria del Llevan B davant de l'Ontinyent. Toni Galindo.
16: Pues estem amb Álvaro del Moral, el tècnic de l'Atlètic Llevant. Álvaro, què ves que senten estos tres puntets, eh?
18: Muy bien, sientan fenomenal, compitiendo como un buen equipo ante un gran rival, bien trabajado el Ontinyent, con una propuesta también muy ofensiva que nos ha exigido mucho cuando no teníamos el balón. Y bueno, hemos podido a lo mejor haber hecho ese segundo gol antes del descanso, que nos hubiera dado quizá un poquito más de tranquilidad. Hemos sabido convivir con un resultado ajustado hasta el final y también, pues bueno, hemos aprovechado esos espacios de finales que cuando el rival pues intenta ir a por el partido y se desprotege, pues se dan. Entonces, bueno, muy contento con el trabajo de todos. La verdad que a nivel de esfuerzo hoy hacía mucho calor, ha vuelto a ser un partido como todos los de la categoría, que ganar es muy difícil y hay que darle mucho valor y sobre todo pues volver a esa portería cero, que ya es la segunda seguida y que también nos acerca a estar cerca de puntuar.
16: Álvaro, moltes gràcies i enhorabona, per aquesta victòria 2-0 contra l'Ontinyent. Les paraules d'Álvaro gràcies. Del Moral, el tècnic de l'Atlètic Llevant, que avui ha sumat 3 punts molt importants per a les seues pretensions.
4: I repassem també la tercera federació, el grup 6C. Ja ha acabat els partits d'este diumenge. El Torrent i l'Atzenet han empatat a 1 al Sant Gregorio, mentre que el Llevant B ha guanyat 2-0 a l'Ontinyent 1931. I també ahir es van enxugar el 0-2 Torrevieja 0, Hércules B 3 Torrellano 1, Roda 1 Crevillent 1, i encara queda per a esta vesprada 9 partits a partir de les 5 i mitja, el Soneja Utiel, a les 6 2 nous partits, el Baiduixo davant de l'Espanyol Jove de Sant Vicent i el Buñol el Dense B, i a partir de les 6 i mitja l'Atlètic Saguntí i el Villarreal C, que tancaran esta jornada. En quant a la classificació, el Torrent és el líder amb 7 punts, seguits del Villarreal C, el Crevillent, el Vall d'Uixó i l'Hércules B amb 4 punts, i tanca la classificació en la zona de descens el Soneja amb 1 punt, l'Espanyol de Sant Vicent amb 1 i el Torrellano, que encara no ha pogut sumar en esta temporada.
1: Així que continua amb 0 punts en la cua de la classificació. Continua l'empat a 0 en el Coliseum, en primera divisió entre Getafe i Màlaga. En segona està guanyant el Sabadell 1-0 davant del Real Oviedo. Tanquem esta ronda de protagonistes des del femení del Llevant Unió Esportiva, que ha aconseguit una clara victòria davant del Cacereño, Toni Galindo.
16: Pues estem amb Xavi Aguado, el tècnic del Llevant femení. Bueno, pues, després d'una primera jornada on se va perdre de manera contundent, avui, per fi, ja se pren la direcció en esta nova lliga i ha guanyat de manera contundent. 3-0.
19: Sí, es verdad que la primera jornada no fue como nos hubiera gustado, tampoco se dio el partido para el resultado tan abultado que fue, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer en casa, el equipo que queríamos ser. Hoy hemos sido 3-0, pero es verdad que hemos tenido ocasiones de sobra para que fuera más. Súper importante la portería cero después de lo que pasó el otro día, y nada, muy contento y darle la enhorabuena también a las chicas por el trabajo.
16: combinació de jugadors que ja venien veteranes en noves incorporacions.
20: Sí,
16: bueno, se estará acoplant bé, no?
20: Eso es, ahí lo estábamos hablando, que justo la asistencia de Larilla para el pase, para el gol de Dolores, que al final son las jugadoras veteranas que tenemos en plantilla, el resto nos están aportando mucho, jugadoras jóvenes que están ayudándonos mucho y que serán importantes todas durante la temporada.
16: Y Ari Arias después de la lesión, que ha tornado a buen puerto.
20: Sí, sí, la verdad que es importante también para nosotros, una jugadora que tiene que ser determinante en esta categoría, así lo está demostrando ya con todo su trabajo, a pesar de que le estaba costando hacer gol, pero bueno, el trabajo que tiene es brutal y a partir de ahí pues espero que siga metiendo mucho más.
16: Pues las palabras del técnico del Llevant femení después de esta contundente victoria contra el Cacereño por 3-0.
1: Pendents en el punt a punt del que té que córrer en la vesprada d'avui, perquè a les 5 de la vesprada tenim tenis en el Sporting. Alicia Herrero i Clara Burel es juguen la final del 8-125. En primera divisió, a les 4 i quart viurem l'Atlètic de Madrid-Real Madrid. A les 6 i mitja, en la Ceràmica, el derbi entre el Villarreal i el Llevant. I a les 9 estarem en Mestalla per al València-Real Societat. A més, estarem pendents de la jornada en pilota valenciana, perquè en el Trinquet de Canals es juga la partida de Raspall en la Copa Caixa Popular. I també pendents del futbol més nostre, on viurem el Soneja-Utiel, el Vall d'Uxó, Jove Espanyol de Sant Vicent, el Yeclano La Nucía. Estarem pendents del Buñol, el d'NCB, i per suposat el partit que pot suposar el nou líder de la tercera divisió, el partit entre l'Atlético Saguntino i el Villarreal C, que es juga en el Camp Nou de Morvedre, sense oblidar el partit del Rico Pérez a les 8 i mitja entre l'Hèrcules d'Alacant i el Juventud Torremolinos. Però de tot això parlem a través de les 3 de la vesprada, perquè ara són el torn per als servicis, per suposat el partit que pot suposar el nou líder de la tercera divisió, el partit entre l'Atlético Saguntino i el Villarreal C, que es juga en el Camp Nou de Morvedre, sense oblidar el partit del Rico Pérez a les 8 i mitja entre l'Hèrcules d'Alacant i el Juventud Torremolinos.

0: L'informatiu de Punt Ràdio, amb Jordi Cabezas.
1: Hola, com estan? Diumenge ben carregat d'actualitat amb la reparació de les víctimes del franquisme, la conferència del PSPB, la crisi migratòria de Ceuta i també la guerra tocant les portes d'Europa. Però comencem a Alzira perquè estem pendents de la investigació del tiroteig mortal d'esta passada matinada al barri de l'Alquerieta entre dos famílies. Un home de 56 anys ha mort i tres persones estan ferides. Sembla que el conflicte va començar per una baralla entre dos xiquetes besnetes de l'home mort. Ara mateix estan declarant quatre detinguts a la comissaria d'Alzira. De seguida anem a la Ribera Alta, però també estarem a Paterna, on este matí s'ha celebrat un emotiu acte homenatge de la plataforma de familiars de les fosses del franquisme.
2: Fins que estiguen totes i tots identificats. Perquè els morts tenen vius i els vius tenim memòria, així estem.
1: Al cementeri de Paterna s'han entregat les restes de 17 represaliats pel franquisme. No és la primera vegada que es fa, però sí que ha sigut la primera vegada que s'han entregat restes de tantes fosses diferents, 7 en total. Maria Navarro és la presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 126.
3: És un acte de reparació molt important perquè les famílies estem tota la vida buscant-los i nosaltres estem buscant-los, estem parlant d'ells, però les nostres avantpassades van patir moltíssim. Un silenci absolut i sempre somiant en este moment.
1: És diumenge 20 de setembre i estan passant més coses.
0: Informatius cap de setmana. Estos són els titulars que marquen l'actualitat.
1: Diana Morant promet intervindre en el mercat de la vivenda si governa la Generalitat. Glòria Valls.
4: També assegura que impedirà privatitzar per llei la sanitat pública. Ho ha anunciat en la conferència política del PSPB. Els populars valencians li recriminen que no exigisca a Sánchez les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
1: Sánchez i Feijó s'acusen mútuament d'usar la crisi migratòria en rèdit polític.
4: Els dos han participat en actes de partit a Catalunya, a Ceuta. Milers de migrants continuen als carrers mentre s'amplien les places en el campament del port.
1: De l'exterior, França i el Regne Unit preparen plans antiguerra per a protegir la població.
4: El conflicte entre Rússia i Ucraïna s'intensifica i Europa tem que Vladimir Putin passe de la provocació a l'agressió.
1: En els esports, portada per a Javier Aguirre, conegut com el Vasco Aguirre. Raúl Pina.
5: Sí, només queda que el València doni oficialitat a la contractació del tècnic mexicà perquè l'acord entre les parts ja està perfilat. A més, l'altre focus de l'actualitat valencianista passa per Mestalla, el nou enfrontament contra la Reial Societat i més futbol de primera amb els de casa nostra, les 6:30 a la Ceràmica, duel entre Villarreal i Levant abans de la gran finestra de seleccions. I tanquem la portada dels esports amb el líder de segona, el Castelló. Ahir va golejar 5-0 el Tenerife. Tot i això, el seu tècnic Pablo Hernández sap que encara és massa pronte per a parlar de l'objectiu de l'ascens.
6: Muy pronto. Llevamos 6 partidos, queda un mundo aún. Es verdad que esto nos refuerza.
5: Els orelluts estan invictes i sumen 16 de 18 punts possibles.
1: Tanquem la portada amb l'oratge, últim diumenge de l'estiu amb sol en general. Demà comença la tardor i ho fa amb pujada de temperatures. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada. Efectivament, diumenge de vesprada molt tranquil, assolellat en general, principalment les comarques centrals i del nord. Cap al sud encara quedaven intervals de núvols que aniran desfent-se en les pròximes hores. Pel que fa a la situació marítima alterada cap a la zona d'Alacant, precaució i atenció a les banderes, més tranquil·la cap al nord. Anirà quedant més tranquil·la també al llarg de les últimes hores d'avui, ja a l'inici de la setmana que ve. Tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge estable dilluns, amb boires al matí, en zones fondes de l'interior, alguns núvols de matí, però que aniran fent-se i lluirà el sol al migdia amb brises de vesprada i amb unes temperatures que si ve de matí a primeres hores es mantindran en valors similars als que hem tingut avui, valors agradables al litoral, fresca o fred cap a l'interior, al migdia seran més altes, demà ja trobarem més observatoris que toquen o superen els 30 graus de màxima, tendència que continuarà també dimarts. Per tant, esta setmana tot apunta que la primera part com a mínim serà d'oratge estable, amb sol i amb temperatures màximes que en molts observatoris superaran els 30 graus de màxima. De moment encara de nit, temperatures com comentem entre els 18-20 graus cap al litoral e inferiors als 15 cap a les comarques de l'interior.
1: Maite Freitas està en la tècnica, ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana, a Punt Ràdio.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en Ecomov

0: Punto es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Esta es la información del cap de semana. A Punt Radio.
2: Comencem amb les novetats en la investigació de la mort d'un home en un tiroteig entre dos famílies esta passada matinada a Alzira. El conflicte, ho dèiem al començar, es va iniciar per una baralla entre dos xiquetes que són besnetes de l'home mort. Hi ha quatre detinguts que estan declarant a hores d'ara a la comissaria d'Alzira i allí està Pilar de la Fuente, endavant.
3: Sí, efectivament, un tiroteig que ha tingut lloc al barri de l'Alquerieta d'Alzira al voltant de les 4 de la matinada, que s'ha saldat amb 3 ferits, una persona ha mort i al final la policia ha detingut a 4 persones. I aquestes 4 persones són els 3 ferits, un d'ells en gravetat que encara està a l'Hospital de la Ribera ingressat de gravetat, i els altres 2 són els altres ferits que han quedat en aquests moments, se'ls han donat d'alta i estan a aquestes dependències de la comissaria d'Alzira on s'està prenent declaració per tal d'averiguar el motiu d'aquest tiroteig.
2: Gràcies, Pilar. Estem atents, per tant, a les novetats sobre eixe tiroteig a Alzira en un dia en què l'actualitat també ens ha dut a Paterna. De 7 famílies de represaliats en la Guerra Civil han rebut les restes dels familiars en una emotiva cerimònia al cementeri. Maria Navarro és la presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 126.
4: És un acte de reparació molt important perquè les famílies estem tota la vida buscant-los i nosaltres estem buscant-los, estem parlant d'ells, però les nostres avantpassades van patir moltíssim, un silenci absolut i sempre somiant en este moment.
2: Un acte que s'ha fet este matí a Paterna ha estat la nostra companya Adelaida Ferre.
5: L'entrega s'ha fet després d'un llarg procés, primer d'exhumació dels cossos i posteriorment d'identificació de les 17 víctimes. És la primera vegada que s'aconsegueix identificar víctimes de tantes fosses diferents, 7 en total. Però en la majoria de casos els treballs s'han hagut de repetir pel mal estat de conservació dels ossos. El lliurament s'ha fet en una emotiva cerimònia en què s'ha homenatjat els represaliats i s'ha reconegut el paper de les famílies. Unes famílies que han destacat que a més d'acte posen fi a anys de cerca i de lluita. 2.238 persones van ser assassinades a Paterna.
6: Supone pues darle dignidad, no estar enterrado pues en una fosa común y que tenía su nombre, pero que tenga su nombre y su sitio.
7: Tenemos labradores, tenemos un maestro, tenemos ebanistas, tenemos jóvenes, tenemos 2 víctimas de 22 y 21 años.
2: Són les veus d'alguns dels familiars d'eixes 17 víctimes del franquisme que han rebut les restes, identificades gràcies al Banc Valencià d'ADN de la Fundació Fisavio. Una fundació que es va posar en marxa l'any 2021 i que depèn directament de la Generalitat. Ha pogut identificar 150 represaliats. Llúcia Martínez és la directora científica del projecte.
8: En tot el genoma que té una persona, val, tot aquest llibre, diguem-ne, sobre si mateix, nosaltres mirem unes regions en concret, que són molt més diferents quan més llunyana, diguem-ne, és la familiaritat. S'extrau l'ADN i a partir d'ahir s'estableix el seu perfil, igual que se fan els familiars i després se coteja. I a més familiars tenim, més potència tenim, perquè més podem traçar quina és la comparativa comú entre tota una família.
2: Un equip de 5 persones forma part d'este projecte que va començar l'any 2021, com diem, i que ja ha aconseguit identificar més de 150 víctimes. Són les 2:39 minuts de la vesprada. La socialista Diana Morant ha dit que si governa la Generalitat intervindrà el mercat de la vivenda per a evitar que continuï pujant els preus. També ha anunciat que impedirà per llei que la sanitat pública es puga privatitzar. Anuncis que ha fet en la clausura de la conferència política del PSPB que se celebra este cap de setmana a Alacant. En su compte, Xavi Carrau.
9: Els socialistes valencians tanquen esta conferència política amb els ulls posats en guanyar les pròximes eleccions. En l'acte de clausura, Diana Morant, candidata a la Generalitat, ha dit que han construït un projecte centrat a recuperar el que importa a la gent.
10: Vamos a intervenir el mercado de la vivienda. Vamos a topar el precio de los alquileres. Y vamos a aprobar una ley para que nunca más en la Comunidad Valenciana la sanidad pública pueda ser privatizada y el dinero vaya a los amiguitos de siempre. Som el únic partit de la Comunitat Valenciana que està parlant de lo que a la gent li importa, que tenim projectes.
9: Així s'ha compromès a baixar ràtios i augmentar plantilles en les escoles, també acceptar el nou model de finançament autonòmic. Al llarg del cap de setmana, diferents entitats han fet aportacions per a fer front als reptes socials, un procés per a construir el programa electoral de les eleccions del 2027.
2: I ja tenim resposta del Partit Popular a eixa conferència dels socialistes. Els populars valencians asseguren que Diana Morant ha anat a Alacant a celebrar el que consideren un fracàs de la gestió de Sánchez. El portaveu del grup parlamentari, Nando Pastor, recrimina a la líder socialista que no exigisca al govern de Sánchez les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
11: Acaba el certamen, acaba la fiesta sanchista, mucha pose, mucha foto, mucha risita, pero al final nada de agua, nada de infraestructuras, nada de ampliación del aeropuerto Elche Alicante, nada de desdoblamiento de carreteras, nada de autovías, nada de cercanías. Es decir, lo que dijimos, una provocación en toda regla y una tomadura de pelo, la reunión del sanchismo en Alicante.
2: 2:41 de la vesprada, les víctimes de la Dana es concentraran demà mateix, demà dilluns, davant del Congrés. I és que a la comissió d'investigació torna a compareixer l'expresident Carlos Mazón. Glòria.
12: Les associacions majoritàries han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té marcada la compareixença a les 11.
2: Un Carlos Mazón que haurà de respondre sobre noves informacions que s'han aportat a la investigació judicial i també sobre alguns dels arguments que ell ha presentat davant de la jutgessa instructora.
12: Ja és la segona vegada que ha de donar explicacions al Congrés sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre del 2022-24, que va matar 232 persones a la província de València.
2: I avui, diumenge, d'estira i amolla entre socialistes i populars per la crisi migratòria a Ceuta. Tot mentre milers de migrants encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Anem a Madrid, Susana Fuster.
13: Així és, la crisi migratòria a Ceuta es cronifica. Han passat ja més de 50 dies i a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants encara malviuen a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida. Este migdia, a prop de la frontera, a El Tarajal, associacions veïnals han tornat a protestar.
14: Europa, escucha, Ceuta está en la lucha!
13: Per una situació que consideren insostenible. Mentrestant, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. I en l'àmbit polític continua l'encreuament d'acusacions. Des de Badalona, Alberto Núñez Feijo acusa el govern d'abandonar Espanya i anuncia:
15: aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. Y no lo vamos a permitir.
13: A pocs quilòmetres, Pedro Sánchez, que participa en la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, ha llançat este missatge.
16: El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
2: Així hem arribat a les 2:43.
1: Informatius cap de setmana. A Punt Ràdio.
17: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Quinze minuts per arribar a les 3 de la vesprada. L'Imserso està en crisi. Els hotelers denuncien que no sempre compensa per a mantindre els hotels oberts. La patronal hotelera Osbec assegura que la que està en marxa és la campanya amb la participació més baixa, Glòria, de la història de la Comunitat Valenciana.
12: Sí, a Castelló només 10 hotels continuen adherint-se a l'Imserso per la falta de rendibilitat. Per a la patronal hotelera Osbec, el programa és econòmicament insostenible. Javier Gallego és el vicepresident d'Osbec a les comarques del nord.
18: Nosaltres rebem una quantitat total que oscil·la entre els 26 i els 30 euros. Per fer-ho fàcil, quan més clients tingues, més perds.
12: Per al president de l'Associació d'Empresaris Turístics de Peníscola, Francisco Rivera, treballen a pèrdues i reclamen al Ministeri que fixe uns preus mínims.
19: Y ahora mismo, para la mayoría de los establecimientos que están participando, participar en el concurso casi supone pérdidas. No, ya no ganar ni empatar, sino directamente pérdidas. En tanto que no haya una voluntad real por parte del gobierno y los adjudicatarios, pues no cedan un poco también. A medida que pasen van a ir saliéndose más y más establecimientos.
2: Si volen traure's el carnet de conduir, probablement ja ho sabran. 48.000 valencians estan en llista d'espera. Segons les autoescoles valencianes, la causa és la falta d'examinadors de la DGT.
12: El sector demana a la Direcció General de Trànsit que distribuïsca els examinadors en funció de la dimensió i la necessitat de cada província. Sergio Serrano, portaveu de l'Associació Valenciana d'Autoescoles.
20: Si tienes alumnos listos, tienes que decidir quién manda ese examen, y a los que dejas sin mandar examen y se quedan esperando, es un problema para ellos, porque estando listos no se pueden examinar. Han mandado la misma cantidad de examinadores que han mandado a otras provincias como Girona o como Lleida, a los que les han mandado la misma cantidad de examinadores que a nosotros en la provincia de Valencia, que tenemos muchísima más población que ellos.
2: La mitjana d'espera per a tindre el carnet és de més de mig any. Això una vegada, Glòria, que s'ha aconseguit entrar, no?, en l'autoescola.
12: Sí, aprovar l'examen teòric cal esperar un mínim de 4 mesos per a poder examinar-se del pràctic. Jordi García és el director de l'autoescola Ausias Marc de Paiporta.
21: Quan una persona aprova el teòric, està 4, 5, 6 mesos d'espera per anar a examen.
2: I clar, què fa l'alumnat? Doncs buscar alternatives davant d'este col·lapse.
12: Molts apunten a autoescoles d'altres províncies que estan menys saturades.
22: 6 mesos és molt, molt de temps.
23: Te fan prendre tot la teoria i tot i després tindre que esperar 6 mesos.
24: Tienes que esperar 6 mesos para poder hacer una práctica. Un poco de vergüenza.
2: I canviem d'assumpte. Cada consulta o conversa que tenim amb ChatGPT o Gemini consumeix mig litre d'aigua. A més, gasta el consum de 2 bombetes LED durant una hora. I és un problema greu. Les veus expertes aposten per fer més eficient els ordinadors que s'utilitzen per a la intel·ligència artificial. El que més costa, Glòria, és la refrigeració dels centres de dades.
12: Perquè suposa un 35% del consum de llum i això dispara la demanda de la xarxa elèctrica i pot acabar repercutint en el preu que paguem tots de la llum. Escoltem Vicent Boti, director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UPB, i Manuel Alcaraz, enginyer. Enginyer també de la Politècnica de València.
25: Cada vegada que accedim a ChatGPT, a Gemini, estem consumint energia. I si són centenars de milions de persones accedint, estem consumint molta energia.
26: No solamente son las renovables, que además tendrían que ir aparejadas de almacenamiento, que no es barato precisamente, sino seguramente no prescindir de fuentes de generación que actualmente tenemos y que son baratas, como por ejemplo es la energía nuclear.
2: I de la tecnologia a la sanitat, perquè el dilluns 28 de setembre comença la campanya de vacunació de grip i Covid. Al setembre, atenció, han repuntat els casos de Covid i a les farmàcies han augmentat les vendes de les proves autodiagnòstiques. Victòria Masso ho ha comprovat al barri de Benimaclet de València.
27: Setembre sempre arriba més virus respiratoris i això comporta un augment en la demanda en la venda de tests d'autodiagnòstic, tant de grip com de Covid. Ens ho confirmen farmàcies com esta, està al barri de Benimaclet, a la ciutat de València. En el mes de juny i en el mes de juliol van vendre uns 10-15 tests de Covid. En el mes d'agost van vendre uns 40 i en el que portem de setembre han venut vora 100. Els factors que influïssen que hi ha darrere els habituals, gent que torna al treball, xiquets i xiquetes a les escoles, per tant, més interacció en espais tancats i per tant més contagis. Les persones venen buscant ací, a aquestes farmàcies, aquest tipus de test amb diferents símptomes.
28: Mal a la gola, també afonia i sobretot moc líquid i tos seca i en alguns casos febre.
2: De 10 minuts i arribem a les 3 de la vesprada, així al món, perquè la guerra entre Rússia i Ucraïna s'està intensificant i Europa el que tem és que el Kremlin, és a dir, Vladimir Putin, passe de la provocació directament a l'agressió. Això el que obligaria seria a intervindre directament l'OTAN. Atenció, perquè França i el Regne Unit ja estan preparant plans antiguerra, plans de contingència per a protegir infraestructures i també la població. Remei Blasco.
0: 4 anys i mig de guerra, l'espiral de violència avança dins i fora del territori dels principals implicats. Rússia va atacar ahir un centre comercial a Dnipro amb 5 ferits. Ucraïna ha respost amb 1.000 drons contra Rússia, on encara es vota per a les eleccions legislatives. Per a Moscou és la jornada més violenta de l'any. Hi ha almenys 2 morts i danys greus en les infraestructures energètiques. El conflicte preocupa els governs europeus perquè fa mesos que els atacs híbrids de Rússia van a més. Ja no es conforma enviar drons a Estònia, Lituània, Polònia i Romania en el flanc oriental de l'OTAN, o a Moldàvia, que està fora de l'aliança. Des d'agost també ha atacat Alemanya i Luxemburg en el flanc occidental.
3: In case of attack, we know what to do. They have much more to lose than to gain.
0: Si ens ataquen, sabem el que hem de fer. Tenen més a perdre que a guanyar, diu la màxima autoritat militar de l'OTAN. França ha confirmat esta setmana que els serveis d'intel·ligència tenen informació greu i preocupant d'una escalada en els atacs russos contra Europa.
4: Y la multiplicació d'actes hostils dans la plupart de nos pays.
0: El president Macron ha anunciat més protecció dels sectors estratègics. En altres estats, com el Regne Unit, s'han activat plans de contingència perquè la població acumule aigua i menjar.
2: Este diumenge és una nova jornada electoral en 2 estats d'Alemanya que posen a prova no només l'auge de l'extrema dreta, sinó també el futur del canceller Merz. Eva Terol.
5: Friedrich Merz ha convocat una reunió d'urgència per a esta nit amb la cúpula del seu partit, la CDU. Les enquestes apunten a una nova desfeta. A Mecklenburg, Pomerània Occidental, la dreta tradicional podria quedar-se sense representació, i això no ha passat mai. La favorita en aquest estat de l'antiga Alemanya Oriental és Manuela Schwesig, la candidata socialdemòcrata, que confia a mantindre's en el càrrec. A Berlín és una altra dona, Elif Eralp, filla d'immigrants turcs i nou rostre de Die Linke. Les dues arriben a les votacions d'avui empatades en intenció de vot amb la ultradreta i les dues, en cas de guanyar, podrien liderar coalicions de govern amb el suport dels verds. Les enquestes pronostiquen un increment altíssim de vots per Alternativa per Alemanya, encara que lluny dels resultats que va obtindre fa 2 setmanes a Saxònia-Anhalt.
6: Die letzte Rede vom Bundeskanzler Friedrich.
5: I esperen que els comicis signifiquen la fi de Merz.
2: Obrim ja pàgina esportiva, tenim molts continguts i diferents veus de protagonistes que Raül Pina intentarà condensar en poc més de 3 minuts. Ho aconseguiràs o què?
7: Segur que sí.
2: Vinga, tira-li.
7: Comencem amb el nom propi de l'actualitat del València, Javier el Vasco Aguirre, l'entrenador mexicà, i el València ja tenen perfilat l'acord i només falta que siga oficial. Arribarà pel que resta de temporada i altra més condicionada a estar en Europa la pròxima campanya. Li acompanyarà Pol Lorente, preparador físic, que estava amb ell a la selecció tricolor. Però abans, el València rep a les 9 la Reial Societat. Serà l'últim partit d'Òscar Sánchez, el tècnic interí del filial, abans de l'arribada del Vasco Aguirre. La idea és clara per a Òscar.
8: Que consigamos dar continuidad a lo que se hizo en Vitoria y que el valencianismo vea que hay un equipo reconocible.
7: Abans, a les 6 i mitja, Villarreal llevanta la ceràmica. Íñigo Pérez buscarà el primer triomf de la temporada, això sí, a casa.
9: Creo que no nos tiene que condicionar, sino aumentar la ilusión por entregar una primera victoria aquí.
7: Per la seva banda, Luis Castro reconeix que la situació del rival és irreal.
10: Puede ser engañosa para muchas personas, pero no para nosotros. Sabemos que vamos a afrontar uno de los mejores equipos de la Liga.
7: Al Villarreal, Comesaña es baixa y Foiz dute quant al Levante. Els absents seran Eta Young i Hugo Sotelo. En segona, el Castelló està intractable. Aire 5-0 al Tenerife. Els orelluts són líders amb 16 punts de 18 possibles. Tot i això, per a Pablo Hernández és massa pronte per a parlar de l'ascens.
29: Muy pronto. Llevamos 6 partidos. Queda un mundo aún. Es verdad que esto no refuerza.
7: També en segona, derrota de l'Eldense 1-2 amb l'Eibar en l'estrena de Calleja a la banqueta blaugrana. Les ocasions no es van traduir en gols.
30: No me gusta hablar de justicia, porque al final el gol es la clave de todo.
7: En primera federació, el Villarreal B va empatar a 2 en casa amb l'Antequera, i a les 8 i mitja, el Rico Pérez torn per a l'Hércules contra el Joventut Torremolinos. Beto Company indica quina serà la clau.
31: L'encert és fonamental, no? Però per a aquest encert has d'estar com a desbloquejat i has d'estar tranquil.
7: Canvien de valor, derrota del València Bàsquet en les semifinals de la Supercopa 86-87 amb el Barça, que disputarà la final a l'Estat contra el Joventut de Badalona. Xavi Albert explica com va ser la resolució del partit dels darrers segons.
1: Encontrando la manera de forzar esta situación final de Caro Cruz, que bueno, en esta ha caído Cruz y no hemos podido conseguir el resultado que queríamos.
7: Diumenge vinent, el Roig Arena arranca l'ACB amb la visita de Lleida i altra Supercopa de bàsquet, la de l'Eurolliga, la va conquerir el Madrid de Pedro Martínez després de vèncer Olympiacos per 89-93. Amb bo, Lliga Sobal, tot mal. Derrotes per al Port de Sagunt, 24-27 amb Granollers, i de León, Alacant este matí amb Ciutat de Real per 35-29. Tenis, Espanya està a un punt de la final a 8 de Bologna, que tindrà en este cas en la Copa Davis del 24 al 29 de novembre, després de les victòries en els individuals de Dani Mérida i Rafa Jódar ahir a Xile. Pedro Martín i Jaume Munar s'enfronten a les 5 a la parella xilena formada per Alejandro Tavilo i Tomás Barrio. Recordem que el capità és el nostre David de Ferrer, l'extenista de Xàbia. Acabem amb motociclisme, Gran Premi d'Àustria, que es disputa este cap de setmana al circuit Red Bull Ring Spielberg. En Moto3, Calaix totalment espanyol, victòria per a Máximo Quiles per davant d'Uriarte i Carpe. El valencià Adrián Cruces, que així des del lloc 16 en la graella, ha fet una bona remuntada per acabar en la setena posició. En Moto2, triomf per a Izan Guevara, i respecte als millors dels nostres, Ordo l'ha sigut quint i Holgado ha entrat a el que ha fet de set. I en MotoGP acaba de concloure la carrera de MotoGP, o de MotoGP, amb la victòria per a Pedro Acosta, el murcià. Primera per al pilot de Mazarrón, segon ha sigut Jorge Martín i tercer Besecchi. Marc Márquez ha acabat quint.
2: Ho has aconseguit, Raül.
7: Estaves cronometant-me.
2: Sí, i ja t'hem ficat i tot ja la resolució perquè acabes, però molt bé, Raül, gràcies.
7: A tu, bona esperada.
2: Poc menys de 4 minuts i arribem a les 3, obrim pàgina cultural amb la Mostra Internacional de Mim de Sueca, que tanca avui la 36a edició amb 45 funcions i la participació d'una vintena de companyies. Glòria.
12: La mirada còmplice és el leitmotiv d'esta edició, una mirada que ha buscat connectar públic de totes les edats. Àngeles González és la directora de Mim de Sueca.
11: Ha vist el públic emocionat, ha vist el públic en peu, ha vist el públic riure, ha vist el públic anant corregents d'uns llocs a un altre, venga que no arribem, arriben, ja està ple.
2: Una edició del MIM de Sueca que ha pensat el cartell de complet en pràcticament tots els espectacles.
12: Com el de la companyia Zero en conducta, Julieta Gascón i José Puchades han pujat a l'escenari acompanyats d'un titella que reviu els seus anys de ballarina.
13: Brigitte és una àvia que sempre l'ha encantat ballar des de petita. Ha viscut per molts escenaris i bueno, l'estem acompanyant en els últims moments, som els últims recuerdos al final de su vida.
14: Sol és amb l'emoció que volen transmetre amb el cos, veient que la cara se transforma, no? Ara se posa trista, ara se posa alegre, no? Entonces, sempre és la mateixa cara, però amb el cos podem transformar-la, no?
2: El contrast entre el que és sagrat i les noves tecnologies és el que destaca en el documental Entre cenizas i algoritmos. És l'últim treball documental del director de Cullera, Jordi Piris, que ha rebut el reconeixement de la crítica independent de Hollywood, Vanessa Martínez.
15: Va viatjar per primera vegada a l'Índia fa 7 anys. El 2025 va tornar per a retratar el Kumbh Mela, una multitudinària peregrinació hindú en què milions de fidels es banyen en tres rius sagrats per a purificar-se espiritualment. El seu propòsit el va trobar una vegada allí. Jordi Piris, director del documental Entre cenizas i algoritmos.
16: Tampoc pots anar a la Índia en una idea d'un guió tancat, perquè la Índia és molt caòtica, és molt imprevisible. La idea era veure aquest entorn i a partir d'ahí construir la història que poguera ser. No?
15: Li va cridar molt l'atenció la paradoxa que descobrís entre els sadhus, ascetes que han renunciat a les possessions materials però que conviuen amb la tecnologia.
16: Si un sadhu renuncia a propietats, renuncia a la família i es dedica a una vida mística, no entens com pot anar el nuet i portar un telèfon mòbil.
15: Un retrat d'una espiritualitat que conviu amb els algoritmes, les xarxes socials i una tecnologia que ja forma part de la vida quotidiana.
2: Així sona La nieve, és el tema central de la pel·lícula La bola negra dels Javis, que ha composat Guitarrica de la Fuente. Ell és també el protagonista de la cinta que optarà a millor pel·lícula espanyola als Oscars. I esta cançó també podria colar-se en la carrera per l'estatueta. De fet, molts crítics ho donen per fet.
17: Efecte un destello de...
2: Diu l'artista valencià que es va inspirar en una carta de García Lorca i també en el seu personatge a la pel·lícula. Així nosaltres posem el punt i seguit a la informació que continua sempre en el web a puntmedia.es. Ara continua el punt a punt.
17: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Molte. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
19: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
17: A Punt Radio. A la Vall d'Albaida, 105.2.

0: 3 de la vesprada i un minut, el punt a punt de Punt Ràdio que continua en directe per acompanyar-nos ja de forma i manera ininterrompuda fins les 12:30 de la nit. Pendents de la jornada en primera divisió, a les 9 de la nit viurem des de Mestalla el partit entre el València i la Reial Societat. Abans, a les 6:30, estarem en el derbi de la Ceràmica que va enfrontar a Villarreal i Llevant Unió Esportiva. En primera federació, a les 8:30, el partit del Rico Pérez entre Hércules i Juventud Torremolinos. De per mig, la final del Open Internacional 8-125, que enfrontaran en el Sporting Club de Tenis de València Alicia Herrero, l'espanyola, davant de la francesa Clara Bural. Estarem pendents del Trinquet de Canals. Allí es juga la Copa Caixa Popular de Raspall i de tota la jornada en la segona i també en la tercera federació. En este moment tenim en el descans en primera divisió el partit del Coliseum. Li han anul·lat un gol al Màlaga per fora de joc, per, vaja, mil·límetres, però diu la maquineta que sí que hi havia fora de joc en l'atac de Chupe, el davanter del Màlaga. Així que Getafe 0, Màlaga 0 al descans en el Coliseum. En segona divisió també tenim descans a la Nova Creu Alta. El Sabadell està guanyat per 2-0 el Real Oviedo. Els gols de Valles en el 23 i de Sanz en el 44. A més, en futbol internacional estem pendents de la Premier perquè es juguen dos grans partits, el Bournemouth davant del Liverpool i l'encontre entre el Manchester City i el Sunderland. Així que pendents de tot estem en este punt a punt, així en A Punt Ràdio, que enceta amb el derbi del Madrigal a les 6:30 de la vesprada, el partit entre el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva. Íñigo, el tècnic del Villarreal, parla del seu rival.
1: Sí, tengo la sensación que en pretemporada, cuando digo que nos hizo daño, el otro día lo comentaba, hablo desde el punto de vista táctico, ha habido equipos que son muy agresivos en la presión y que nos han venido bien porque éramos capaces de atraer, jugar y correr. Los equipos que nos han esperado un poco más se nos han complicado, no porque no sepas atacar ese tipo de bloques, sino que por la densidad de jugadores siempre es mucho más complejo. Entonces, aprender un poco de esos dos partidos que comentas, en los que no hemos estado bien, el posicionamiento para la transición defensiva, y me da la sensación de que el Levante maneja un poco los dos recursos, es capaz de correr y presionar alto, es capaz de esperar. Tendremos que estar preparados para ambos.
0: Així que tindrà que estar preparant i molt atent el Villarreal si vol aconseguir la primera victòria de la temporada en la Ceràmica, perquè fins ara només s'ha aconseguit a domicili en un bon partit, el que va jugar en la Rosaleda de Màlaga, on va aconseguir el triomf i ja primera victòria de la temporada. Íñigo Pérez.
1: Sí, las victorias tienen ese efecto liberador por el contexto en el que veníamos y siempre es balsámica y además genera adicción, genera un enganche a querer repetirlo porque el estado de ánimo es bueno, la autoconfianza sube, las creencias colectivas igual, entonces sí, hemos tenido poco tiempo para disfrutarlo, que aunque hubiésemos dispuesto de 5 días no les hubiese dejado mucho tiempo más para la dispersión, pero creo que ha sido bueno, creo que nos prepara mejor para el siguiente, que es mañana, y ojalá podamos continuar en la senda.
0: Tindrem que estar molt pendents a la jornada d'avui perquè després ens venen 2 setmanes sense futbol de primera divisió pels compromisos de la selecció espanyola de futbol, que jugarà 4 partits en esta finestra que s'obri des de demà dilluns, quan quedarà ja concentrada la selecció espanyola de futbol en la capital d'Espanya. L'últim fragment que sentim d'Íñigo Pérez parla al voltant de l'afició grogueta.
1: Es el punto clave para mí, que la gente que venga al campo, que siempre es sagrada, es a los que hay que cuidar, a los que debemos ofrecer, mañana salgan del estadio con una sonrisa y con una celebración de una victoria. Es aquello que más te reconcome por dentro cuando no lo puedes ofrecer, y como dices, es normal que después del partido del Deportivo, del Betis, se enfaden, lo muestren. Me parece algo lógico, normal del fútbol, y debe ser así. Nosotros en ese sentido tenemos tolerancia hacia cualquier muestra de la opinión, intentamos cambiarla y mañana es el primer paso para ello.
0: En un instant continuem amb el derbi. Abans, l'actualitat mana perquè ha conclòs la carrera de motos.
2: I és una jornada redona per al motociclisme espanyol al Red Bull Ring, amb victòries en les tres categories del Gran Premi d'Àustria. En MotoGP ha sigut un dia històric per a Pedro Acosta. El murcià ha aconseguit la seva primera victòria en la categoria reina després de la caiguda d'ahir quan liderava l'esprint, i Jorge Martín ha acabat segon i reforça així el lideratge del Mundial, mentre que Marco Bezzecchi completa el podi. Marc Márquez ha patit durant la carrera i salva una cinquena posició. I abans, també victòries espanyoles en Moto2. Izan Guevara s'ha imposat per davant de Filip Salac i David Alonso, i Guevara ha retallat 12 punts al líder, que és Manu González, que ha acabat quart, i atenció al valencià Ivan Ortolà, que s'ha col·locat cinquè. I en Moto3, nova exhibició de Máximo Quiles, victòria per al líder del Mundial per davant de Brian Uriarte, en una carrera marcada també per la caiguda de David Almansa, i Quiles és d'Àustria encara més reforçat al capdavant del campionat. Així que triplet espanyol a Àustria, Quiles en Moto3, Guevara en Moto2 i primera gran alegria d'Acosta en MotoGP.
0: Així que el canvi en el liderat, no? Es col·loca Martín com a líder perquè només ha pogut concloure cinquè, no? El seu rival, Marc Márquez. Sí.
2: Està molt emocionant.
0: Sí, està emocionant les motos, sí, sí que és de veres. Les 3 de la vesprada i 7 minuts, tornem al derbi d'esta vesprada, a punt d'eixir ja cap a Villarreal. Carlos Urrutia, hola Carlos.
3: Hola Luis, com estàs?
0: Molt bé. Pendent per a eixir ja cap a La Plana, per a presenciar un derbi on donava la sensació, no?, de que el Levante havia començat millor la temporada que el Villarreal, però estan els dos igualats en la classificació.
3: Exactament. El que passa és que, per fi, la inèrcia del Villarreal no és tan negativa, i això ha coincidit en el que jo crec que més mal li ha fet al Villarreal, que ha sigut la lesió de Van Foyt, que ha fet que tres o quatre jugadors se rindenen a un molt, molt baix nivell, i sobretot la inseguritat en si mateix d'Iñigo Pérez. Fórmula per a acabar en el desastre en què s'havia convertit el Villarreal, no n'hi havia més que gols, Luis, guanyat, i és el que varen fer després d'una primera meitat molt dolenta l'altre dia, però a la fi es varen imposar a Màlaga, i en principi ja arriben haguem bufat i desofegat i haver-se llevat i ser susto i deixar por del cos.
0: Has vist tots els partits del Villarreal. Què li passa a Mika Utadze?
3: Mika Utadze no dona en la tecla, perquè ni treballa el que treballa Gerard Moreno, ni és incisiu com Silvia Sacomach o com Pepe, que tampoc sembla que s'esforce massa. Però Luis, en teoria és un dels 5 milions davanters de la Lliga, però ni marca gols, ni apenes crea ocasions, ni fa forats arrossegant defenses per a que entre la segona línia, i la veritat és que el seu rendiment té que millorar.
0: Sí, per a mi sobretot és que erra moltíssim, és que té oportunitat, entre cometes senzilles, no? I no mostra ahir la seva qualitat en el remat, que és el motiu pel que el Villarreal paga 30 milions d'euros per a que vinguera cap a la capital de La Plana. Però en fi, és només un exemple d'un Villarreal que en la jornada d'avui jo crec que una miqueta està obligat, no?, a aconseguir la primera victòria a casa.
3: Perquè què tenen en compte, Luis? Que estos partits que ha jugat a la Ceràmica, un, derrota dura davant el Depor, que li va coloretjar la cara, però l'altra, derrota molt dolorosa davant el Betis, que li pogué haver ficat 5, ja, a més, Iñigo Pérez sí que ha fet una decisió que crec que ja és definitiva, és que Gulaxi serà, si no passa res, la temporada sencera, el porter titular, el que l'altre dia no estigui per a tirar coets, però és molt millor en quant a rendiment de júnior.
0: Però el dia del Betis sí, no? El dia del Betis sí que salva a l'equip d'una autèntica golejada.
3: Sí, va ser el millor. Sí, la veritat és que el dia del Màlaga no estigui també, però se nota que de Montrós té més cuajo, i sobretot Luis dona més tranquil·litat a la línia de defensa que Luis Mier.
0: Mirem cap a la vessant física, perquè jo crec que hi ha un avantatge clar per al Llevant per la suspensió del partit de dimecres, no?
3: Clar, és que s'han descansat. El Villarreal va tindre desplaçament i partit de desgast, tot i que havia fet 6 canvis en l'última alineació, Iñigo Pérez deixant, entre altres, a Pape Gueye, que va estar mal el dia del Depor, fatal el dia del Betis, però que quan isqué per la lesió de Santi Comesaña, que és baixa per avui. La veritat és que sobrat i en suficiència, sense fer res de l'altre món, va ser un dels jugadors més destacats i clau, inclús marcant en la victòria grogueta.
0: Bueno, pues veurem què passa en l'encontre, en el partit que és molt important per als dos equips, tant per al Villarreal com per al Levante Unió Esportiva. Te sentim després, Carlos, gràcies.
3: Gràcies.
0: Adeu i fins després. Hi ha gol mentre en la Premier League ha marcat el Manchester City, el gol d'Enzo Fernández en el minut 9 per a col·locar el Manchester City 1, Sunderland 0. El Liverpool continua 0-0, acaba de començar 3 i 11. Acaba de començar la segona meitat en el Coliseum, el partit entre el Getafe i el Màlaga, que està en 0-0 en el marcador. Recordem que si el Màlaga empata, deixa el València QR de la Lliga en primera divisió, això sí, amb un partit menys per al conjunt de Mestalla, que a les 9 de la nit jugarà davant de la Reial Societat. En segona divisió, també partit en joc, en el minut 5 del segon acte, està guanyant per 2-0 el Centre d'Esport Sabadell davant del Oviedo del València, Aaron Escandell. Busquem els protagonistes, la veu de Luis Castro, el tècnic del Levante Unió Esportiva, parlant del derbi.
4: En mi opinión es uno de los mejores equipos de la liga, sin duda, por algo están jugando Europa donde están. No han empezado como todas las personas pensaban, pero también hay un cambio de entrenador, hay algún tiempo que necesitas de adaptación, pero sin duda ninguna que es uno de los mejores equipos de la liga, y el último partido pienso que estuviera muy cerca de su nivel. Sabemos de su calidad, sabemos de la calidad de entrenador también, que ha hecho una temporada muy bien en el año pasado en Rayo. Entonces puede ser engañosa para muchas personas, pero no para nosotros. Sabemos que vamos a afrontar uno de los mejores equipos de la liga, seguro. Entonces tenemos que estar muy concentrados para poder hacer algo de buen para nosotros.
0: Un Luis Castro que también parlaba al voltant dels horaris.
4: Ya hablamos antes de los horarios, tanto los partidos de Betis como Barça. Hemos tenido personas en la grada que han ido al hospital. Hay una alerta naranja el día anterior. La información que teníamos nosotros era que a las 9 de la noche era cuando iba a ser el peligro. Pensábamos que iban a cancelar el partido antes, también para que Athletic no tenía que viajar, algo así. No han cancelado. El club ya ha hablado con las personas responsables para decir que no queremos que un día haya una tragedia aquí. Hemos jugado 3 partidos en casa, 3 partidos con horarios o alertas naranjas o cosas que pensamos que no es el mejor para el fútbol, pero aún peor si ponemos las vidas de las personas en riesgo, porque el último partido ha sido peligroso para algunas personas. Yo tengo una persona que ha venido a mirar el partido, que yo lo conozco, que después de la medianoche ainda no estaba en casa y no sabía cómo iba a ir, porque no había transportes para ir. Había venido en un transporte público y no conseguía ir a casa. Y me estaba diciendo, yo estoy caminando por la calle, no sé por dónde voy. Yo he dicho, calma, quédate calmo, tranquilo, no haces nada que te ponga en peligro, pero yo pienso que tenemos que valorar eso, tenemos que mirar más. Levante es un club de la liga, tenemos que mirar eso.
0: Pero el que cal preguntarse es si amb una alerta taronja cal suspendre o no els partits. Es crea una norma. Quan hi ha alerta taronja, tot suspès. Bueno, pues ja està. I no esperar a que es produïsquen exemples tan lamentables com el del Ciutat de València, amb el públic i sin del terreny de joc amb aigua pels genolls, no? Com va passar en el partit de l'altre dia, en el no partit de l'altre dia, perquè finalment no es va disputar. Això sí, el Levante, el que vindrà esta vesprada a la Ceràmica, és a jugar amb molt de descans.
4: Por ejemplo, tenemos un parón ahora de 2 semanas. Vamos a jugar lunes. Alguien tenía que jugar lunes. Ahí sí, a nosotros. Ok, no hay problema. Pero no entiendo cómo después marcas viernes. Somos el único equipo que tiene 3 días entre partidos. Y habían formas, mismo que hay equipos jugando Europa, había formas de lo hacer de forma diferente. Y sin mirar la jornada número 8, solo con la número 9. Yo no estoy diciendo que tenemos 3 días entre partidos. ¿Por qué Levante? ¿Por qué no un otro? No estoy diciendo eso. Había formas de hacer con que el mínimo era 4 partidos para los equipos que tenían menos tiempo. Lo que pasa es que todos van a tener 4, 5 o 6. En una semana que vienes de un parón, no hay partido entre semanas y nosotros tenemos 3 días entre partidos. Nosotros queremos pelear por algo. Nosotros también queremos jugar a la liga. Hemos demostrado dentro del terreno de juego que tenemos condiciones para pelear. Entonces es necesario que miran a todos. Esas cosas no se pasan con alguns clubes.
0: Estan tots tallats pel mateix patró, eh? Quan hi ha poc de descans, tots són queixes. Quan tens dos dies més que el rival, en aquest moment ja no apareixen les queixes. En fi, és el que li acaba d'empatar el Sunderland en Manchester 1-1, City 1, Manchester City 1, Sunderland 1 en primera divisió. Minut 5 ja de la segona meitat. Continua l'empat a 0 entre Getafe i Màlaga. En el 9 del segon acte, en segona divisió, continua la victòria del Sabadell 2-0 davant del Real Oviedo. Bueno, pues són les reflexions de el tècnic del Levante Unidad Esportiva, que continuen.
4: Somos la liga que tienen los mejores jugadores del mundo, están aquí jugando. Se habla de Balón de Oro, se habla de jugadores que están en nuestro campeonato. Somos la liga que en los últimos años ha ganado más Champions, ha ganado más Ligas Europas. Somos el país que tiene más jugadores que han jugado la final del campeonato del mundo. Tanto en el equipo español como también en el adversario teníamos algunos. Tenemos que valorarnos y tenemos que tener atención en estas cosas. Tanto los horarios como Alexander Haga, como el calendario, yo pienso que podemos hacerlo mejor. Yo no estoy criticando, diciendo que la liga, no. Estoy intentando, es una crítica constructiva. Pienso que debemos valorar, debemos mirar las cosas para el mejor del fútbol español. Porque tenemos todas las condiciones para ser la mejor liga del mundo. Entonces tenemos que hacerlo.
2: I també anem a repassar tot el que està passant en esta jornada 7 de la Lliga. Ara mateix el Getafe Màlaga 0-0 al minut 51 i ja s'ha jugat també l'Espanyol 1 Elche 3, l'Osasuna 1 Rayo Vallecano 1, l'Atlètic Club de Bilbao 0 Alavés 0, Celta de Vigo 5 Racing 0, Sevilla 1 Barça 3 i per a esta vesprada a les 4 i quart serà el torn de l'Atlètic de Madrid davant el Real Madrid, a les 6 i mitja dos partits, el Depor Betis i el Villarreal Llevant, i tancarà la jornada, el partit de la jornada per a nosaltres, així, el punt a punt des de Mestalla, el València-Reial Societat. I a banda d'això, també la classificació de primera divisió ara mateix queda aixina. Barcelona lidera amb 21 punts, seguit de Real Madrid i Betis amb 15, Atlètic de Madrid i Sevilla 13, a la vez 11, Deport 9, Atlètic i Rayo Vallecano 8, amb 7 punts estan l'Osasuna, Celta, Espanyol, Reial Societat i Racing, seguit del Getafe amb 6, i atenció als valencians, el Villarreal és 7è amb 5 punts, el Llevant és 17è també amb 5, l'Elx 18è amb 5 i en descens, el Màlaga 19è amb 4 i tanca la classificació el València 20è també amb només 4 punts.
0: Aborrona, el València, el quart de la classificació.
2: És com que estàs llegint i no t'ho creus, sí, no? El que estàs llegint.
0: A veure si pot i això que ve de victòria, eh? Si no, seria quasi despenjat de la taula de la classificació. En menys d'una hora va començar el duel madrileny en la primera divisió entre el Atlético de Madrid i el Real Madrid en esa lluita fins ara per la segona plaça, perquè el Barça està intractable i les formacions ja són oficials per a este partit que anem a viure punt a punt així en A Punt Ràdio. José Luis Gual, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Luis? Família del Punt a Punt, molt bona vesprada, salutacions. Sí, un partit que, com sempre, té molts al·licients ahí en la part alta de la taula classificatòria, com dies. 1-2, si és que hi ha una victòria en el Metropolitano, pues estarà ja a la casa del Futbol Club Barcelona, que de moment compte els seus partits en este inici de temporada per victòries, per 3 punts, i com sempre, pues molt de morbo, no?, en els partits que enfronten en el derbi de la capital a l'Atlético de Madrid de Diego Simeone i al Real Madrid a la de Mourinho, que torna 12 anys després a viure un derbi davant del conjunt matalasser. No se li dona massa bé al Real Madrid jugar fora de casa, només ha guanyat 4 dels últims 9 partits i s'està mostrant certament sòlid en les últimes jornades. L'Atleti ha guanyat 4-0, recordem, Osasuna, i també 3-0 fa molt poquet a la Real Societat. 2 punts els separen i, com dies, ja amb alineacions absolutament confirmades per part d'uns i d'altres. En l'Atlètic de Madrid, després m'ajudareu a situar, però jo, en els 11 que ha escollit avui Diego Simeone, aposte per esta ubicació. Evidentment, Jan Oblak, l'eslové, estarà sota els pals de la porta matalassera. Línia de 4 en defensa. Sí, ahí no hi ha dubtes. Jo crec que Marc Pubí serà lateral dret. Crec que Àlex Grimaldo serà lateral esquerra.
0: Sí.
5: Que Janko, l'eslovac, i Cuti Romero van a ser els argentins. Sí. I que Marcos Llorente va jugar en el pivot al costat de Cardoso. Ho dic perquè en algunes aplicacions estan col·locant a Grimaldo al centre del camp i Pubí de central, Janko de lateral esquerra.
0: No, jo crec que aquesta és la distribució més lògica, no? Ja hem vist en esta mateixa temporada Llorente jugar de mig centre.
5: Correcte, sí, però bueno, ja dic, Iñaki aposta per Hankov lateral esquerra, Grimaldo d'interior esquerra, Pubí de central i per tant Llorente a la dreta. Bueno, eixirem de dubtes quan sí. Se planten damunt del terreny de xoc, però ja dic, jo, Luis, estic en tu, aposte per Marcos Llorente i Cardoso, un home més defensiu, més trotó, i al costat el que té que portar una miqueta la batuta, Cardoso, en companyia d'Àlex Baena, l'ex del Villarreal, que juntament amb Canguilí seran un poc les mitges puntes, els interiors, per a col·locar dalt a Giuliano Simeone i a Jonathan David, el canadenc, que arriba en este cas del Calcio, y que bueno, hoy es titular, está Julián Álvarez en la convocatoria, me imagino que tendrá minuts, pero sembla que ha pasado una miqueta tot el amaror, ¿no? Que ha hagut este estiu.
6: Pero qué problema le ha causat l'Argentí al Atleti de Madrid, ¿eh?
5: Sí,
6: pues lo ha desequilibrat una miqueta, sí.
5: Clar, però Luis, tu ja ho saps, si és que al final moltes voltes els jugadors se deixen aconsellar pels representants i no tots els representants, crec jo, estan capacitats per a manejar carreres esportives del nivell esportiu i econòmic com ara la de Julián Álvarez. Estem parlant d'un dels, jo crec que dels millors 10 davanters del món, sí. 10-15 segur, i ja està molt mal aconsellat perquè bueno, tot el que ha dit en el seu moment per a forçar la eixida, pues, evidentment després això li va passar factura. No sé jo si l'afició de l'Atleti de Madrid el va perdonar molt ràpid.
6: Jo crec que no, futbol... no té pinta.
5: Bueno, a veure, si avui si fa un hat-trick ja t'he dit jo que estarà molt a prou de tindre el perdó, sí. Però no és fàcil, sí. Són coses que bueno, un no acaba d'entendre, però bueno, en fi, veurem com ho gestiona Simeone, que també cada volta que compareix li pregunten per Julián Álvarez, si està en la convocatòria per què està, si no està per què no està, i si no juga per què no juga, no? Avui també crec que li ho han preguntat en la prèvia. Bueno, això és l'11 de l'Atlético de Madrid per part del Real Madrid. Tampoc hi ha dubte respecte del que era un poc l'11 esperat per part de Mourinho. Jugar Courtois en porteria, 4 en defensa, Dumfries el neerlandès a la dreta, Cucurella a l'esquerra, com a centrals Ibrahima Konaté i al seu costat Dinhausen. Per davant els amics Fede Valverde i Aurelien Tchouaméni, en Arda Güler en un costat, en Jude Bellingham en l'altre, i dalt Vinícius i Kylian Mbappé. I això són els 11 ja absolutament oficials.
6: Ja han fet les paus, no?
5: L'altre dia se van abraçar, jo vas veure una foto.
6: Valverde i Tchouaméni. No, segur, sí. Segur que no era ja, no?
5: No ho sé. No t'interruïs de veure aquestes coses. Sí, es vas veure que se van abraçar i me pareix molt bé. Sí, tant, si s'abracen com si no, me pareix perfecte. Sí.
6: En fi. Bueno, estarà ple el Metropolitano, no?
5: Sí, jo entenc que sí. De moment encara hi ha molt poqueta gent, però bueno, ja saps que no és fàcil aparcar per aquell costat, que molta gent se desplaça en metro. I bueno, esperem, m'imagino, els últims 20 minuts, també ja per les rodalies, però m'imagino que hi haurà molt d'ambient en els accessos al que és el Metropolitano. Però bueno, partit en principi interessant, segur que saltaran espurnes entre tots dos equips. Això sí, cordialitat entre Simeone i Mourinho, que quan es pregunten per l'altre es tiren flors. Per tant, es porten bé els dos tècnics en el dia d'avui.
6: Així que alineacions conegudes. A les 4 i quart comença el partit del Metropolitano entre Atleti de Madrid i Real Madrid. El que ja deu haver començat és la final del 8-125 en el Sporting entre Alicia Herrero i Burel. Així que anem a veure si coneguem este inici de partit. David Blay, Sporting, com estàs? Bona vesprada.
7: Hola, Luis, com esteu? Molt bona vesprada.
6: Bueno, ha començat el partit entre... Bueno, una final no esperada, no? Entre Herrero i Burel.
7: Sí, la tenim a les 5 i mitja a la final individual. De fet, Alicia Herrero és valenciana, però molta gent desconeixia de la seva existència fins que ha anat agarrant el pes que ha agafat des d'esta competició. I Burel és una jugadora que ha estat molt alt en el rànquing, però ha anat baixant, i això també ha permès que pogués estar així, però li se noten el que dirien en castellà, les hechuras. Ara mateix s'està jugant la final de dobles. També hi ha presència espanyola, no valenciana, però sí espanyola, una de les parelles que, a més, jo crec que cada vegada que aquestes dues nacionalitats vagin juntes, òbviament, sempre van a haure algo de morbo. Tenim una espanyola i una argentina, a Irene Burillo i a Nicole Fossa, jugant davant les número 1 del rànquing en este torneig, com són Dalila Jakupovic i Naima Karamoko. De moment, 2-1 per a la parella favorita, 12 minuts, i com te dic, han començat a les 3 i quart de la vesprada, i a les 5 i mitja tindrem ja ixa final individual en la que Alicia Herrero, que ja ha fet història, és la primera valenciana que juga una final del BBVA Open Internacional de València, pot seguir fent-la i convertir-se en la primera valenciana que el guanya.
6: L'horatge magnífic, la pista de l'Sporting està brutal, eh?
7: És sensacional, pega la solana, ha sí. Passat de juny a setembre, i ja sabem com estem en València, però és de veres que la pista, al final, estem parlant d'un club que és d'una ciutat, la tercera ciutat d'Espanya, però no deixa de ser un club que des de fa poc de temps alberga competicions d'aquestes característiques. Este és el 6è any del torneig així, el 5è 1,8 a 125, però la vista està impecable, n'hi ha prou gent i les entrades estan venudes. O sea que, en principi, per a veure Alicia, tot el món estarà per així i, a més, els timings quadren perquè després se'n poden anar a Mestalla i no estan massa lluny. Sí.
6: Sold out per a la final?
7: Sí, és que matí, si no m'equivoque, quedaven alrededor de 85 entrades. Al llarg, sobretot de la setmana, la gent ha comprat molt per a dissabte i diumenge. I ahir pràcticament ens quedàvem ja sense entrades. Altra cosa és que la gent vinga o no, perquè és una de les coses que hem estat veient. N'hi ha moltes entrades venudes durant la setmana i després cada un té les seues circumstàncies, però en principi hauria d'estar ple les dues graderies d'esta pista central del Sporting Club de Tenis València.
6: A partir de les 5 de la vesprada, la gran final d'este torneig del que hem estat pendent al llarg de tota la setmana. No els ha de faltar, David, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, Lluís.
6: Adéu a David Blay, que ens informa des del Sporting Club de Tenis. Les 5 de la vesprada i 26 minuts en primera divisió. Està sigut atès el porter del Màlaga, a qui li col·loquen un envenatge de color roig en la front, en el cap, en fi, molt cridaner. Minut 15 d'esta primera meitat, Getafe 0, Màlaga 0.
2: I també anem a repassar la Lliga Hypermotion en esta jornada 6 que està en xoc al minut 65. Sabadell 2, Real Oviedo 0 i ja s'ha disputat també l'Albacete 1, Córdoba 2, el Real Societat B 0, Mallorca 1, el Andorra 1, Sporting de Gijón 3, el Castelló 5, Tenerife 0, el Dense 1, Eibar 2, Cádiz 1, Girona 2 i després a partir de les 4 i quart serà el torn del Ceuta davant del Valladolid. A partir de les 6 i mitja, dos partits, Almeria, Celta, Fortuna i Las Palmas, Burgos i tancarà la jornada a partir de les 9 el Leganés Granada. I repassem també la classificació de segona divisió. En plena sisena jornada el Castelló és líder amb 16 punts, l'Eibar 15, Mallorca 13, Sabadell 11 i amb 10 punts està el Girona, Las Palmas, Sporting i Tenerife. Almeria és 9è amb 8 punts, després el segueix Burgos i Real Societat B, Granada, Oviedo i Leganés i Celta Fortuna amb 7 i el Córdoba amb 6. I en la part baixa està l'Eldense de 7è amb 5 punts, el Valladolid 4, Cádiz i Andorra 3, Albacete 1 i tanca la classificació el Ceuta, que encara està sense puntuar.
6: Quan tenim gol en segona divisió, acaba de marcar Reina per a l'Oviedo, minut 67 de partit, retalla distàncies l'equip asturià, Sabadell 2, Oviedo 1, en primera divisió, empaten a 0 el Getafe i el Màlaga, amb un Getafe que està mereixent de llarg col·locar-se per davant en el marcador en este partit, en el Coliseu, minut 17, com dic, de la segona meitat, continua l'empat a 0 en el marcador. Punta a punt, Ràdio LS, 3 de la vesprada i 28 minuts, busquem la prèvia del que pot ocórrer a partir de les 9 en Mestalla. Juguen el València i la Reial Societat en el que serà primer i últim partit d'Òscar Sánchez en la banqueta de Mestalla, perquè serà substituït la propera setmana per el Vasco Aguirre. Óscar Sánchez, que valora el rival en la jornada de hoy a la Real Sociedad.
8: Bueno, pues realmente hemos seguido insistiendo en esa confianza que tienen que recuperar, que ese partido nos sirva para esa confianza, y luego pues hemos intentado darle pues un poco ese toque que intentamos ya darle el día de Vitoria, ¿no? Lo que, cómo siento el fútbol, cómo lo percibo, pues hacerlo extensible con unos pocos más de días, evidentemente, para trabajar y para llegar lo mejor preparados al partido contra la Real.
6: Este es Óscar Sánchez, que també parlava de qui serà el seu substitut en la banqueta de Mestalla, Javier Aguirre.
8: A ver, me parece bastante osado que yo, que vengo del filial, me ponga a hablar de un entrenador con la trayectoria de Aguirre. Yo creo que su trayectoria ya dice lo que es, por lo tanto me parece un poco arriesgado por mi parte hablar de él.
6: Es el mejor que fa, claro que sí. El vasco que efectivamente será el próximo entrenador del Valencia y que ya se le espera en las próximas horas así en el Capi Casal. En cuanto a Mestalla, ¿qué opina, Óscar?
8: Y de Mestalla, pues me gusta poner el ejemplo de cuando yo venía de visitante, venía de jugador. Mestalla... Cuando se incendia Mestalla es algo extraordinario, gana partidos. Somos nosotros los que tenemos que encender esa mecha. Creo que la gente vuelve a recuperar.
6: Mestalla, ¿qué opina Óscar?
8: Y de Mestalla, pues me gusta poner el ejemplo de cuando yo venía de visitante, venía de jugador. Mestalla... cuando se incendia Mestalla es algo extraordinario, gana partidos.

0: Equipo, como he dicho, reconocible, con hambre, con ganas de ganar, y estoy convencido que Mestalla va a responder como siempre ha hecho.
1: No hi ha dubtes de que Mestalla mai no falla. I Rioja, Rioja dins la convocatòria, sorprenent després de com el varen veure eixir de l'estadi de Mendizorroza fa només 4 dies.
0: Estamos todos aptos, los mismos que fueron a Vitoria. Repetiremos convocatoria. Rioja ha conseguido hacer el entrenamiento de hoy. Sí que se resintió durante el partido de la situación que tenía, pero las pruebas pues hemos visto que no ha ido a peor, que él soporta el dolor y sobre todo su capacidad para querer estar, para querer ayudarnos el tiempo que consideremos.
1: Nacho Sánchez, ¿cómo estás? Buenas Prada.
2: ¿Qué tal? Buenas Prada.
1: ¿Qué esperen de este Valencia Real Sociedad de la Nidewi?
2: Bé, esperem un València que possiblement repetisca alineació o almenys algo molt paregut al que van veure a Vitoria. La idea és donar continuïtat a aquest plantejament en Maffeo arribant més a àrea fent de lateral però també com a extrem, Ugrinic generant superioritats al mig del camp i damunt de tot un equip en més ànima que el que havia abans en Carlos Corberán. És la idea d'Òscar Sánchez, que a més ella ha afegit que li està donant el seu toc de futbol, perquè és cert que no a soles li ha donat o li ha tornat l'ànima a l'equip, sinó també pues, claus futbolístiques seues, com aquesta manera de juntar a Mayol, Guido, Ugrinis, Guerra, acumular futbolistes al mig del camp per a generar superioritats, és el que ha permès al València almenys aconseguir la primera victòria.
1: Jo crec que l'alineació d'avui serà exactament la mateixa, no? que davant de l'Alavés. No hi ha motius per a fer canvis. No?
2: Totalment. L'únic motiu que podria haver seria, pot ser, pues, si Guido Rodríguez a lo millor no se sentirà 100% bé, però jo crec que va ser un pisotó el que va patir l'altre dia, per tant, va ser un colp. Haguent un paro de 3 setmanes després, lo normal és que repetisca pràcticament tot. Per tant, veurem el mateix València. A lo millor sempre deixem una porta o una finestra oberta a algun canvi tàctic, perquè és cert que cada rival és un món i ella ha aclarit que vol donar el seu toc futbolístic, però és una màxima del futbol i tu ho saps, Luis, el que funciona no es toca.
1: Sí, sí, això és absolutament habitual i veurem el xiquet del mig del camp, no? Si li pesa molt o no Mestalla.
2: Sí, a veure, l'altre dia ja va demostrar una personalitat molt gran, perquè si recordem bé, va perdre les dues primeres pilotes del partit davant a la vez, i tot i això, ja van veure la personalitat que va tindre, i algo molt important que a mi m'apuntaven esta setmana des del València. És més fàcil per a un jove jugar bé quan té a Guido al costat, clar. Igual que era més fàcil per a Mosquera als seus inicis quan tenia Paulista al costat. Recordeu la segona temporada de Mosquera que li va costar arrencar, quan Paulista ja no estava i ell havia d'alçar-se com a líder de la defensa, que va patir més a l'inici, Cristian Mosquera, pues és un poquet lo mateix. Aaron Mayol és un canterà que si tu fiques a la gespa i té al costat a un veterà campió del món, evidentment, pel context, va rendir més. Per això jo espere i crec de veritat i considere que en la pressió no podrà en ell. Per damunt de tot, perquè és un xiquet, Luis, normal. És un xiquet normal. Hem pogut parlar en ell esta setmana, estava en els micros d'esta casa de Punt Ràdio per a parlar en ell a l'inici d'un entrenament, i era un tipus normal. De fet, després va reconèixer en privat una persona que jo conec que, oye, jo tracta de ser natural als mitjans de comunicació, que és com tracta de ser a la gespa. Natural, normal, el que soc. Algo, per cert, que avui en dia pareix raro, no? Que un futbolista sigui un tipus normal, oye, que la gespa tinga personalitat i fora d'ella sigui un tipus normal. Pues això és Aaron Mayol.
1: Aaron Mayol, Javi Guerra, en fi, Olaranta a Pedrera, el València en la jornada d'avui. És que una volta va eixir Corberán de la banqueta, tots els focus estaven en els jugadors.
2: Així és, i jo crec que hem de ser just, no? És a dir, si quan se'n va anar Corberán, tots nosaltres vam dir, ja, ara li toca als jugadors. Bueno, és que els jugadors van donar resposta davant l'Alavés. I si avui donen resposta, donar resposta avui no és necessàriament guanyar, perquè és veritat que és el València i és Mestalla, però la Real Societat és millor equip. És una realitat objectiva. És a dir, no és opinable dir que la Real Societat té millor equip que el València. És una realitat. Però si avui tornem a veure aquesta imatge competitiva del València, pues sí, el focus estava en els futbolistes i els futbolistes hauran donat resposta i hauran demostrat que l'acomiadament de Corberán hauria d'haver sigut abans, inclús.
1: És que el València pugui perdre en Vitoria davant de l'Alavés, pugui perdre ixe partit.
2: Però l'actitud va ser altra, eh?
1: No, està clar. Vol dir que la valoració que faríem de l'equip seria exactament la mateixa.
2: totalment, ese canvi de mentalitat.
1: El València millorà un munt, des de la eixida de

0: Carlos Corberán de la banqueta. Esto es una evidencia. Més enllà de la anada de Gurley, de la plegada de Vázquez, que jo crec que no tingué en absolut incidència en el joc de l'equip, és un canvi en la direcció esportiva, però sí en quant a la alliberació que va ser per als jugadors, que és que era Corberán de l'equip.
1: Sí, a veure, és que a fi de comptes l'assumpte estava bloquejat. És a dir, mira, ficant l'exemple de Braulio Vázquez. Braulio Vázquez estava molt content en el treball de Vicente Moreno Osasuna després de la primera temporada, on quasi els clava Europa, després d'Arrasate. Ser el recanvi d'Arrasate era tarea major a Pamplona, que Arrasate és història viva d'Osasuna. I Vicente Moreno va fer-ho molt bé, per a Braulio, o va fer molt bé, però la plantilla li va dir a Braulio: mira, és que este entrenador no és en caixa, no terminem d'estar en ell, sí, hem salvat la categoria, hem sigut professionals, però no estem en ell. I Braulio què va fer? Pues Braulio va dir: oye, mira, em sap greu, jo vull que este entrenador, però com no puc fer una revolució al planter, pues he de canviar l'entrenador. Tot el que no va fer el València a l'estiu en Carlos Corberán, però insistís, que no era cosa de Carlos Corberán, que oye, si hagueren fet 4 canvis, 5 al planter, de jugadors importants, una renovació de futbolistes, pues val, pues tu mantens Carlos Corberán, però era una cosa o l'altra i no van fer cap de les dues coses. I jo crec que és el que van veure l'altre dia davant l'Alavés, i el que jo crec que veurem avui, un equip alliberat mentalment perquè estava bloquejat l'entrenador que hi havia.
0: Esperem a Carlos Soler de titular en la Real?
1: Pues sí, jo crec que sí. A més, jo he parlat amb ell este matí, de fet, i Mike crec que va a jugar. És cert que Matarazzo normalment diu a l'hotel, a l'última xerrada tàctica, qui és l'11 titular, però ell pensa que va a jugar. I sí que te puc dir que està emocionadíssim, perquè a la fi és el seu últim partit a Mestalla, ha vingut tota la seva família, s'ha portat el crio, el xiquet Martín, des de Sant Sebastià. És cert que no estarà avui a Mestalla perquè sale Snow. I, pues bé, evidentment, per un xiquet que encara no tenia un any, pues és massa tard, però estarà tota la seva família i serà un dia molt especial per a ell.
0: Sí, sense dubte.
1: Estic convençut de que Carlos firma l'empat, fixa't el que t'he dit.
0: Bueno, inclús la derrota, per la mínima, perquè és molt del València, Carlos Soler. Sí. I en la jornada d'avui, pues, efectivament, li fa moltíssima il·lusió jugar el seu últim, que serà l'últim partit de la Real Societat en Mestalla, i jugar per última volta així en el estadi on va néixer, no?, com a futbolista professional.
1: De fet, va debutar, recordem, davant la Real Societat, precisament. Per tant, per a elles, l'últim partit a sa casa, que és Mestalla, davant l'equip al que va debutar, que és la Real Societat, que serà sa casa. Va ser un dia especial, jo crec que un dia d'emocions, perquè és el primer gran adeu que fa Mestalla esta temporada. Pues de la resta d'equips que han visitat Mestalla no hi ha un futbolista, diguem-ne, que genere emocions en el sentit de que tinga un vincle amb el València. I al cas de la Real Societat està Carlos Soler, que és el primer gran adeu de Mestalla. També està Guedes, per cert, que és un jugador que, bé, tampoc és tan històric al València com és Carlos Soler, perquè no té aquesta identificació en el valencianisme, però és un futbolista amb el que el València va guanyar una copa i és l'últim gran jugador que va tindre el València. Perquè des de ICE 2022 que el va vendre, no és que jo no recorde, torna a lo mateix, és objectiu. El València no ha tingut cap jugador que fa que tal ser del seient.
0: Està clar. Hi ha gol en segona divisió, marca el Sabadell. El gol de Baena per a tancar el partit a 12 per a la fi. Sabadell 3, Oviedo 1 en primera divisió. A 3 jugador del Màlaga amb problemes físics. Continua el Getafe 0, Màlaga 0. Jo crec que van a donar més de 10 minuts d'afegit en este Getafe-Màlaga. Bueno, pues Nacho, ens veiem en un parell d'hores.
1: Que raro, Luis, 10 minuts d'afegit en un partit del Getafe.
0: Sí, sí,
1: algo habrá fet l'equip de Bordalà.
0: És estrany. No, però en este cas és el Màlaga, No li tirem la culpa al Getafe, perquè en este cas és el Màlaga el que està perdent temps per damunt del cap. En fi, ja saben que si empata el Màlaga, el València començarà el partit d'esta nit com a QR de la primera divisió, tot i vindre de derrota. Després ens veiem. Nacho, gràcies.
1: Vinga, Luis, abraçada.
0: Adeu i fins després. Adeu. Tenim que parlar encara del Hèrcules. Tenim que parlar també de l'Elche, però abans tenim que resituar els marcadors. En primera divisió, minut 74 de partit, l'empat a 0 entre Getafe i Oviedo. Minut 79, sembla sentenciat el partit en el Nova Creu Alta, on el Sabadell li està guanyant per 3 gols a 1 l'Oviedo. L'Hèrcules jugarà a les 8:30 de la vesprada davant del QR de la categoria, davant del Juventud, Torremolinos. Beto Company.
2: El Joventut Torremolinos és un equip que ha patit una renovació important, no, que hi ha 6-7 jugadors, 8 jugadors de l'any passat, no crec que n'hi hagi més. Ha firmat perfils de jugadors que no els coneixem molt, perquè de Lliga Danesa, de Lliga Sueca, un jugador bosni, bueno, jugadors que al nostre nivell no acabem de conèixer, però que en aquests 2-3 partits que s'han disputat pues ja els coneixem. Té aquesta barreja de joventut molt descarada en 2 o 3 futbolistes de molta experiència i molt de nivell, no? Climent és un d'ells, que ja estava l'any passat. Dioni, òbviament, pues no vaig a descobrir tota la seva trajectòria. I Cristian, que ve de Ceuta, que és un futbolista que, a part del caràcter que imprimeix i la qualitat que té un colpeig a pilota parada espectacular. Va ser un rival, òbviament, complicat com tots, però que nosaltres, si volem estar allí en aquells objectius que són ambiciosos, que és estar a la part alta de classificació i lluitar per pujar de categoria, necessitem fer del Rico Pérez un fortí, i tenim el partit aquí, hem de recuperar allò que ara hem perdut a nivell de puntuació i estem obligats a guanyar, clar.
0: Quin valencià més bonic, de Beto Company, que ha viscut molt de temps en el nord de Castelló i que ve d'aconseguir la primera victòria en el camp de l'Europa.
2: Està clar que la creixer sobre victòries sempre és molt millor que sobre derrotes, perquè les derrotes pues, posen dubtes, no?, i núvols una miqueta en la confiança. El que sí que està clar i és evident, i és una cosa que ja em reconeixer ja al postpartit i aquesta setmana, i així ho hem mostrat als jugadors i per això hem treballat, és que fem el pitjor partit dels tres i guanyem. Bueno, l'objectiu era guanyar, estava clar, havíem de sumar els 3 punts després de les 2 derrotes, però també tenim present de que aquest camí no ens porta a una sèrie de victòries seguides. Bueno, hem de tornar a veure l'Hèrcules del Rico Pérez del Múrcia i l'Hèrcules de part o gran part o bona part del Rico Pérez de l'Atlètic de Madrid per a poder ser capaç de seguir, no?, aconseguir, perquè crec que tenim una gran oportunitat per a fer la segona victòria consecutiva, cosa que tant ens va costar l'any passat, doncs per a fer-ho ja de bones a primeres i per això estem treballant aquesta setmana.
3: Bueno, vas a fer un apunt perquè m'encanta esta cançó, no me l'esperava per a res i m'alegra molt el nostre tècnic Manolo que l'ha posat. I també anem a aprofitar que, parlant de Primera Federació, anem a recordar que esta nit tenim aquesta gran cita amb l'Hèrcules, on els alacantins reben a les 8:30 el Rico Pérez, el Joventut Torremolinos, en la quarta jornada, i que també ja s'han jugat l'Alcorcón 3, Nàstic 0, Òscar 0, Atlètic de Madrid B 0, Real Jaén 2, Eivissa 1, Villarreal B 2, Antequera 2, Rayo Majalaonda 2, Terol 0, Real Murcia 2, Europa 1, i que per jugar avui, a partir de les 4, l'Algeciras Àguiles, a les 8:30, Hèrcules Joventut Torremolinos i Saragossa Cartagena. I ja el proper dimecres tancarà la classificació, tancarà la jornada el Sant Andreu Reial Madrid Castilla a partir de les 9.
0: Què espera Gonzalo Blanes del partit de l'Hèrcules d'avui?
4: Que marquen els davanters,
0: sí,
4: Luis.
0: Sí. No sé si perquè recordes el partit que vaig fer jo, sí, de pretemporada en la Lucía, i te vas diagnosticar l'equip, L'equip, el té Beto Company fet, li falta un davanter.
4: Sí, efectivament, i curiosament el partit en el que el propi tècnic reconeix que l'equip va jugar pillor, que va ser davant l'Europa, va marcar Antoñín i va guanyar, i va marcar Fransol i va guanyar l'Hèrcules. Els 2 partits al Rico Pérez han sigut 2 partits de futbol davant el Múrcia i l'Atlètic Madrid, que per la falta de gol se van anar cap al visitant. I jo crec que la clau és si el gol, que va ser un gran gol per cert d'Antoñín davant l'Europa, i el gol de Fransol i la recuperació de Toril, que ja està per fi en la llista de convocats, és la solució, perquè evidentment sense gol no hi arriben les victòries. L'Hèrcules té molt clar la fulla de ruta del seu futbol. El Rico Pérez l'any passat va ser el millor aval de Beto Company. Este any, curiosament, ha sigut al contrari, 2 derrotes en casa i una victòria a domicili. Toca guanyar com a local. Una victòria, 6 punts en 4 partits, deixaria l'Hèrcules ja a la zona mitjana alta. Podem dir que quedaria en accident, Luis, arrancar la lliga en la decepció de 2 derrotes com a local. Evidentment, si l'Hèrcules no guanya avui, es fica en un embolic, perquè estem davant d'un rival de la zona baixa. L'Hèrcules està en zona de descens ara perquè només ha sumat 3 punts. Per tant, avui toca guanyar i sobretot toca demostrar que l'equip al Rico Pérez té pegada, que jo crec que esa va ser la clau de tota la temporada. Si l'Hèrcules troba ese camí, possiblement serà un aspirant, si no, desafortunadament no li va donar per estar en la part de dalt. Així que per a mi avui, Luis, és un partit molt important, sobretot perquè l'Hèrcules té que reafirmar que té davanters i que pot marcar gols i superar els rivals.
0: Si l'Hèrcules vol pujar, necessita imperiosament començar a guanyar al Rico Pérez.
4: Sí, sí, evidentment, és clau, perquè a més és una categoria que està prou igualada, que és molt complicat tots els rivals, i com a local tu tens que... són 11.000 abonats, tens que portar també ese aval, no? Tu eres un equip, està el Murcia, el Saragossa i l'Hércules, són tres equips que tenen molta afició, i esa afició té que ser clau, no? Per a la victòria. Avui, per cert, Lluís, apareix en la convocatòria Isaac Oben, que va ser un dels jugadors dels que se va pagar traspàs de l'Hércules, estava... tot i que jugava l'Algeciras, pertenecia al Cádiz i va pagar-se 1.000 euros per fer-se en ese dret del jugador. Es va lesionar el dia del Castelló en el Ciutat d'Alacant, un problema muscular que l'ha deixat fora tot el que fins ara s'ha disputat, i avui entra la convocatòria. I el propi Beto Company va ser molt gràfic, va dir que està com un avió. Per tant, jo crec que té opcions reals, no sé si d'entrar a l'11, però sí de tindre minuts. I és un jugador en velocitat, i també això és important, no? Trobar el camí per bandes. Així que avui en Oben com a principal novetat, només dos baixes, Guti i Soldevila, i amb la sensació de que avui és ese partit que te pot girar un poc el destí de la temporada, dir, s'havia encetat mal, però en dos victòries pues un poc arregles la situació. Espere que la gent estiga a l'estadi, tot i que hi ha un poc de incertesa amb este equip després de dos derrotes com a local, i efectivament, Lluís, passa tot per fer del Rico Pérez un fortí, que és una frase feta, però que és una realitat, que tens que guanyar partits com a local si vols estar en la part de dalt de la classificació.
0: Almenys als 11.000 socis els esperem esta nit al Rico Pérez, no?
4: Sí, l'any passat per a mi va ser clau, la primera jornada 11-12.000, en la última 8.000. Vas tirar de l'estadi a 3.000, i això no se pot repetir. La clau és que l'abonat estiga representat en els jugadors. I sí, de moment sí, evidentment, la gent encara està en ganes de que l'equip funcione, però no pots desaprofitar aquesta opció, i aquesta opció passa per guanyar el partit. Però sí, jo al voltant de 11.000, tot i que siga 8:30, i algú diu que és un horari un poc tard per el tema de les escoles al dia següent, però segur que sí, que hi haurà un bon ambient al Rico Pérez. Evidentment, avui no hi ha aficionats de l'equip visitant com el dia del Múrcia, fins i tot el dia de de Madrid, hi havia molta gent del conjunt visitant, avui tots circulants, i a veure si això també és clau per a aquests punts es queden en el Rico Pérez.
0: Molt bé, pues a les 8:30 te sentim, Gonzalo, gràcies.
4: Un abraç.
0: Adeu i fins després.
3: I en segona federació, el grup tercera jornada pràcticament completada. Ja tenim els resultats dels nostres representants valencians. El Castelló B s'ha emportat el derbi de filials, 1-2 davant del València de Mestalla, mentre que el castellonense continua perfecte. Victòria 1-0 davant el Cieza i 9 punts de 9. I dels partits d'avui, l'Orihuela ha empatat a 2 al camp de la Deportiva Minera, l'Alcoyano ha guanyat 2-0 al Poblense i l'Elche Lícita s'ha imposat a 1-0 a la Penya Deportiva. L'Intercity ha sumat un punt amb l'empat a 0 davant el Lorca Deportiva, i en la resta, l'UCAM Murcia ha guanyat 1-4 a l'Atlètic Balears, i el Mallorca B 0-1 al Reial Murcia Imperial. I només queda un partit per a tancar la jornada, que serà a les 6 de la vesprada entre el Yeclano i la Nucía.
0: Així que veurem si la Nucía aconsegueix la victòria i es col·loca com a líder d'este grup de la segona federació. En primera, minut 82, continua l'empat a 0 entre Getafe i Màlaga. En segona divisió, minut 87 a 3 per a la fi. Decepció per a l'afició del Real Oviedo, perquè el Sabadell, l'equip arlequinat, està guanyant per 3-2 als asturians. Mirant cap al record, i és que això passa tan ràpid que sembla que fa un mes i fa només 3 dies que l'Elx va aconseguir, que dic 3 dies després d'ahir, una magnífica victòria en el camp de l'Espanyol. Raül Pina, què tal?
5: Hola, Lluís.
0: Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Una victòria que, minut 6, expulsar Redondo, 0-0, ningú no esperava que l'Elx guanyara l'Espanyol.
5: No, jo crec que ningú, perquè lògicament ja es posava tot costar amunt, amb aquesta expulsió de Fede Redondo per soltar el bracet a Brian Zaragoza en aquesta acció en la frontal de l'àrea contra l'equip Perico, però el que és el futbol, no? D'estar tot costa amunt, de pensar que la inèrcia, la dinàmica de l'equip que encara no havia guanyat ja anava a ser més complicat encara l'empresa, significa que l'equip va jugar molt bé amb 10 futbolistes, va saber armar-se molt bé des de la zona defensiva i amb dos eixides de Roy Revivo, una per a donar-li el valor a Ferniño, amb ajuda en este cas també de Dimitrovic, del porter de l'Espanyol, i posteriorment d'una centrada de Revivo al segon pal que remata molt bé Ferniño. Ahir ja va deixar en eixa primera part l'Elche pràcticament enfilat el camí. Va patir un poc en l'inici de la segona, perquè amb l'entrada de nous jugadors de la banqueta de Manolo González, sobretot de Marcos Fernández i d'algun altre jugador per banda, la cosa va estar un poc més complicada quan van retallar les distàncies amb el gol que va encaixar l'Elche, que el marca sense voler en pròpia porta Víctor Chust, però com l'equip estava bé en les transicions ofensives, en eixida ràpida a la contra, hi ha un futbolista que per a mi esta temporada i l'anterior, i també en segona quan va vindre el València, que és Germán Valera, que és, no sé, un motoret dièsel, no? Lluís, que amunt i avall, amunt i avall.
0: És de veres. Tenim gol en primera divisió, acaba de marcar el Getafe. Iván Azón acaba de fer un gran gol al contraatac per a l'equip de Madrid i col·loca l'1-0 en el marcador. Marca Azón, un jugador que vulgui el València. 1-0, el Getafe li guanya al Màlaga. Amb este gol el València deixa de ser QR de la primera divisió.
3: No sé si posar pitoso. Estava, quan estaves parlant de Germán Valera, me'n recordo molt quan el va fitxar el València, que va ser ahí in extremis, que a més va ser com la història eixa curiosa de que se n'anava cap a un altre lloc, cap a la volta.
5: Sí, anava cap a ells a meitat de camí.
3: I al final veus, tots els camins li han dut al mateix lloc i, vamos, pensa que és la gran estrella, està fenomenal.
5: Sí, al final no sé si és qüestió d'entrenar...
3: El destí.
5: Sí, o destí, o qüestió d'un entrenador que et dona la confiança i altres no la tenen, o que tu també apunta les manes i la recobres i en un lloc on estàs a gust, on estàs content, ofereixes la teva millor versió, i ho ha fet en l'Elche, tant en segona com en primera, no? I altre jugador que també ve de segona, que és Ferniño, va ser el primer fitxatge de l'Elche i tot el món, no sé, comparava Andrés Silva, Rafa Mir i Álvaro Rodríguez, 25 gols la temporada anterior, de 49 de l'Elche, i el primer fitxatge és un futbolista que ve de segona edició, que sí que havia debutat en primera en el Villarreal, però que deixava moltes incògnites obertes. Doncs en 7 partits ja en porta 5 gols, no? En este ells, que com dic, va saber refer-se a aquesta expulsió i amb gent també més jove, com el cas de Javi Morcillo, adaptant-se, que, clar, es posés a fer de redondo, necessites una 3 central. El propi migcampista endarreix la seua demarcació i sense ser un expert jugant com a central, perquè és un futbolista de tall defensiu migcampista, 20 anys, que ve de l'Atleti de Madrid i que pràcticament feia, no sé, 2 temporades no arriba, estava jugant en segona federació, a adaptar-se també a la perfecció a l'Elx en primera i als condicionants d'un partit. Jo crec que la motxilla que pesava, no?, en este primer tram de competició, perquè encara no havia arribat la victòria, ja deixa de pesar menys, l'equip així del descens, primera victòria, i ara tens un temps per davant que, jo no sé, Lluís, als entrenadors on hi ha gent que té una disjuntiva, no? Quan les coses van mal, millor que vinga una finestra d'aquestes seleccions per a poder reconduir la situació, i si van les coses bé, no vols que pare, perquè ara és quan ja, es pilla del puntet.
0: Però és que si analitzes el que ha ocorregut en este inici de temporada en l'Elx, mires les dos derrotes davant de la Real Societat i davant del Real Madrid, i veus dos partits superempatables, sobretot el primer, la Real, superioritat numèrica, te deixa, regales un contraatac en el minut 90 per a que te guanyen el partit contra el Madrid, després el més... Jo crec que a l'Elx d'Anselmi el més reprobable és això, no? Que no siga capaç de donar-se compte de que cal perdre l'estil 5 minuts per a guanyar un partit, no?
5: Sí, renunciar un poc al que hem comentat moltes vegades en el punt a punt, no? Que està molt bé això de tindre la pilota, de tindre la possessió, però de vegades també has de tirar d'ofici, no? I en aquests trams de partit que parles contra la Real Societat, que estàs a més en superioritat numèrica, havies alçat un 0-2, que havies empatat el partit contra el Real Madrid, també 0-2, empates el partit. I recordo que el programa que vam fer en la prèvia, que estàvem encara en pretemporada, que faltava, restava una setmana per a l'inici de la competició, que parlant i jo et comentava que la defensa de l'Elx jugava molt alta, pràcticament en el mig camp. Eixes situacions que comentàvem contra la Real Societat i contra també el Real Madrid es produeix d'eixa manera, no? Defensa alta, pràcticament al mig camp, i si no saps frenar el rival o no tires d'ofici, et pillen les vergonyes, no? Sobretot equips que tenen futbolistes per a jugar a la perfecció a la contra. Però jo crec que és el dels pocs punts reprobables, no?, que li podem tirar a l'Elx esta temporada, el fet de no cuidar eixos detalls en zona defensiva i tirar més d'ofici, que està molt bé, sí, jugar, controlar, però jugar en camp contrari, tindre la possessió en camp contrari, perquè tindre-la en camp propi tampoc et dona absolutament res.
0: Jo crec que si un equip que li vendrà bé esta pausa és l'Elx, no? Després d'un inici una miqueta desquiciant d'esta temporada, arriba la victòria, anem a parar, anem a conceptualitzar, anem a tranquil·litzar-ho tot i a donar-se compte de que l'Elx és un equip supercompetitiu.
5: Sí, i a banda d'això vas a recuperar a Sangaré, que l'altre es va lesionar lesionar, un tema d'indisquios, que em sembla que no res greu, que podrà estar el dia 11 d'octubre a les 2 de l'espada contra el Celta de Vigo a l'estadi Martínez Valero. També deixa l'oportunitat de que Kevin Lomónaco, que recordem que encara no ha debutat, l'altre dia estava calfant en...
0: Està en lo de colchons?
5: Sí, més o menys, venia de competir en Independiente de Avellaneda, però veu que físicament no estava bé, i de fet l'altre dia estava en la prèvia del partit contra l'Espanyol, era el que estava un preparador físic de manera específica, exercitant-se en la prèvia, sí, i a partir d'ahí a aquest futbolista el vas recuperar, i em sembla que serà un jugador important en la zona defensiva, perquè Vigas en aquest inici de temporada no està bé, i pot ser un futbolista que acompanyi tant a Víctor Chust com a Bua Sangaré. Jo no acabo de veure a Fede Redondo com a central, però bé, s'han cabotat en això Anselmi, i tal vegada li puga traure punta, no? I altres que pot recuperar és Iago de Santiago, va passar pràcticament la temporada passada inèdita, i tampoc ha tingut protagonisme perquè encara no ha entrat en cap llista de convocats, continua recuperant-se de la seva intervenció al genoll al mes de maig d'este 2026, així que és un període important. A més, no vas a perdre a molts internacionals, l'Elche té a Revivo, que se'n va a Israel, i d'altra banda Lucas Cepeda, que se'n va a Xile, o sigui que pràcticament...
3: Se'n van dos de vacacions.
5: No, només dos, se'n van a les seleccions.
3: No, els d'ací.
5: Ah, la resta sí que tenen l'oportunitat d'estar a Anselmi i treballar i continuar millorant el sistema.
0: Bueno, així que a la pausa amb bones sensacions.
5: Sí, clar que sí. Sobretot comptant amb esta última victòria i comptant que l'equip era ara només a puntuar a domicili, si punts que ha bastat són contra el Deportivo de la Coruña, contra l'Atlètic Club, que ahir l'equip va modificar el sistema i va passar de jugar passar de tres centrals o cinc darrere als quatre, i això crec que també ha sigut beneficiós per a l'equip. Les sensacions són bones, respira Anselmi, respira Bragarnik i respira l'afició de la Franja Verda.
0: Sí. Gràcies, Raül.
5: A tu, Luis.
0: Adeu. Fins després. Sentim Anselmi després del partit parlant d'este en contra de esta gran victoria davant de l'Espanyol.
6: Más que sean tres puntos, creo que es aún mayor por la forma en la que los jugadores se entregaron dándolo todo, viniendo de los partidos que venimos y del descanso que venimos. Y creo que la primera victoria en la Liga no podía llegar de otra forma que no sea a lo Elche.
0: Y la intel·ligència amb la que el seu equip, l'Elx, va estar capaç de superioritat, de superar aquesta inferioritat numèrica durant tants minuts en el camp de l'Espanyol.
6: Quiero que el Elche sea un equipo inteligente, y ser inteligente y ser competitivo es adaptarte a las circunstancias de lo que está pidiendo el juego. Y creo que hoy hubo que adaptarse totalmente, y entonces ese es nuestro juego. Hoy sí desarrollamos nuestro juego, porque fuimos inteligentes y supimos trabajar y competir. Entonces creo que me da una enorme satisfacción haber hecho el partido que hicimos. Estoy sumamente feliz por cómo competimos hoy.
3: I anem a repassar també la tercera federació al grup 6, perquè acabats els partits d'este diumenge, el Torrent i la Xeneta han empatat a 1 a Sant Gregorio, mentre que el Llevant B ha guanyat 2-0 a l'Ontinyent 1931, i ahir també es van jugar el 0-2 Torrevieja 0, Hércules B 3, Torrellano 1, Roda 1, Crevillent 1, i per avui encara queda, a partir de les 5 i mitja, el Soneja Utiel, a les 6, dos partits, el Baiduixo davant de l'Espanyol de Sant Vicent i el Bunyol davant l'Eldense B, i a les 6 i mitja tancarà la jornada de l'Atlètic Sagunti davant del Villarreal C. Així que dos partits completats este diumenge, i encara queden quatre més per davant per completar esta jornada de la tercera federació del grup 6. És que està entrant Paco, que està roig. Què t'ha passat, Paco?
7: M'ha pegat el sol. Bona vesprada. Acabé de fer un exercici d'esto de transmutació.
3: No t'has posat crema molt mal, eh?
7: No m'he posat crema, però és que normalment ja saps que de quant en quant me crien per a fer lo que diuen en el nostre argot bolos, i lo digo, ha estat un bolo molt llarg i a la solana, a tota la solana, però bueno, ha estat molt bé. I lo més important és que després d'este repàs arribem just a les 4 en punt de la vesprada, anem a fer un altre en el camí, i a la tornada ja continuem en la prèvia i en setant, com no, el primer dels partits d'esta vesprada en la sintonia del Punt a Punt. En marxa des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit, sempre estem al teu costat, i avui amb un Atleti Madrid Real Madrid que té pinta de molt picant.
8: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
9: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
11: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
12: Manolo, que portem anys veient el mateix sainet.
10: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
13: Apunt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2.
14: Soy yo quien ahora dice adiós con un bis.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
14: La canción de marioneta que aún estaba colgada.
15: 4 de la vesprada i 2 minuts, sintonia Punt a Punt en directe des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Avui en una vesprada plena d'esport en directe en eixes parades que tenim programades a la nostra sintonia. La primera, que serà d'ací a uns minutets, a l'Estadi Metropolitano, en eixa Atleti de Madrid-Real Madrid. Ja sabeu que després arribarà un partit capital, monumental, un derbi de la Comunitat Valenciana des de l'Estadi La Ceràmica a les 6 i mitja en eixe Villarreal Llevant Unió Esportiva, també a les 8 i mitja el partit de l'Hèrcules davant el Joventut Torremolinos, i a les 9 des del Camp de Mestalla el València, que rep a casa al conjunt de la Reial Societat de Matarazzo. Anem a veure si el València aconsegueix filar dos victòries consecutives. Ja està per ací per a comentar, i jo crec que és una persona absolutament ideal per a un partit com este, el nostre Toni Seligrat. Hola, míster, què tal? Bona vesprada.
16: Hola, què tal? Bona vesprada.
15: Avui t'has agarrat un bon partit, bandido.
16: Bueno.
15: S'ha agarrat ahí un derbi madrileny.
16: Sí, sí, sí. Dels millors partits, no?, que podem veure en esta lliga.
15: Home.
16: I a més carregat de sentiment, d'emoció, de tensió, com en els derbis.
15: Sí, de picant, de prèvia, de Mourinho en sala de premsa dient que tot el món critica el Madrid, que el Madrid... Com va dir, que va ser una frase tremenda, ningú parla del Real Madrid. I dic, sí. Serà que escoltes altres ràdios o altres televisions? Perquè teniu tele oficial, teniu ràdios oficials, pràcticament. Bueno, no sé si Mourinho viu una altra galàxia, però bueno. De la vessant més tàctica, per cert, està per ahí José Luis Gual, vaig a saludar-lo perquè abans estava Luis. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada.
17: Què tal? Salutacions, Paco, Toni, també de nou a l'audiència del Punt a Punt. Jo prenent ja mesures de la cabina que l'any que ve estem allà en el Castelló, no tinguis dubtes.
15: Home, clar que sí, n'hi ha que estar ahí en el metro, no? En el metro posant ahí...
17: Bueno, en el metro i en tots els altres, però bueno, en el metro entre altres.
15: No, correcte. Te queden puros igual després de la temporada que porta el Castelló?
17: Sí.
15: La caixa està plena encara, no?
17: I si no se compren, el que no anirà tan bé serà la salut, però bueno, farem revisions i aquestes coses, perquè bueno, el fumer castiga, però bueno, després d'un bon desdijuni així estic preparat per a... Espera divertir-se, no? Perquè al final, com deia Toni, no? Són dos equips que han invertit molta pasta, que tenen jugadors fantàstics, i esperem que per damunt de tots se veja un bon partit de futbol, encara que Simeone, per a no canviar, pren moltes precaucions, baix el meu punt de vista en quant a la selecció que ha fet edicions inicial.
15: De seguida recordarem les alineacions, però abans, Toni, per cert, vos comente, acaba el partit en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz o, com va dir l'altre dia, el Coliseum Stamford Bridge, no? Perquè cada vegada apareix més el camp del Chelsea. Ell segon d'Ivan Azón, que ha estat un gol, pues bueno, de davanter... M'ha recordat, mira, Toni, i és un comentari que igual no vull que li senti malament. Te recordes este Santi Mina que jugava en el València fa uns anyets? Que a mi era un davanter que era, per a mi, molt trompellot. Però el tio feia la tasca, feia la feina. La pilota acabava en el fons de la xarxa, no? Exacte. Pues el gol que ha fet avui Ivan Azón és més o menys lo millor. En una correguda que ha fet per banda dreta, en una finalització d'aquella manera, però 1-0 guanya el Getafe de José Bordalás, eh?
16: Sí, bueno, y es este, y también es este tipo de delanter que ho treballa, que ho lluita tot, sí, que no dona una pilota ben perduda, que normalment sempre que hi ha algun rebot se l'emporta ell, i en este cas no ha sigut un rebot, però sí que és una xua no massa neta, i la veritat és que és un gran gol i de 3 punts, importants.
15: Per al Getafe de Bordalás, que pega un botet en la classificació, i el Màlaga, que continua en la zona de baix de la classificació, i com ha dit abans Clara Alcover i també Luis Urrutia en esta mateixa cadira, el València, passa el que passa avui, ja no serà el cuer de la classificació per el tema del average. Jo crec que restant 9 minuts, sense músiques, només anem a recordar alineacions que trauen avui el Cholo Simeone i José Mourinho.
17: Pues a capela, els 11 inicials tant de l'Atlético de Madrid com del Real Madrid per part del conjunt de Diego Pablo el Cholo Simeone. Juga com no, Jan Oblak sota els pals, el porter és Lové, línia de 4 en defensa, jo aposte per estos 4, Marc Pubilla en la dreta, el de la Pobla de Vallbona, el valencià és Grimaldo a l'esquerra, com a centrals el Cuti Romero i David Hanco, l'eslovac, per davant en sala de màquines jugarien Johnny Cardoso, el nord-americà, i Marcos Llorente. La banda esquerra jugant com a interior per Àlex Baena, la dreta per a Giuliano, la mitja punta per a Kang In-Lee i dalt el canadengue Jonathan David, l'ex de la Juventus. En el Real Madrid juga Courtois en porteria, també 4 darrere, que seran Denzel Dumfries com a lateral dret, Cucurella com a lateral esquerra, centrals Ibrahima Konate i Hausen, per davant juguen Tchouaméni i Valverde, en Arda Güler i Bellingham com a interiors, dalt els dos davanters són Vini i Mbappé.
15: Eixe centre del camp, Tchouaméni i Valverde, que sempre he pensat que des de finals de la temporada passada, Toni, tu que has viscut en vestidors d'èlit, dos tios que van acabar literalment a tortes i que estan condemnats, sense cometes, a jugar, bàsicament perquè són els, pues això, el cement d'aquest equip que necessita també en aquest mig del camp un poquet de rascaors.
16: Bueno, sí, però jo crec que els futbolistes en general i més a este nivell a l'elit, ells saben entendre perfectament que dins del camp hi ha que ser un bon companyer, i després fora, si cada un va per el seu costat, pues no passa res. I ells segur que això ho entenen bé, i després segurament que el míster també els ajuda a que sàpiguen diferenciar els dos rols, els de dins del camp i el de fora. I per l'altra banda, a nivell de força, pues imagina, Tchouaméni no està en el seu millor moment, està clar, però si ja està ahí en el 11, l'altre dia juga quasi tot el partit, és que ja està quasi a punt, i és un doble pivot de moltíssima força el que treu el Real Madrid.
15: Què t'ha paregut l'inici de temporada dels dos? En el cas de l'Atleti de Madrid, te pregunto una vegada ja, pareix que van deixant enrere tot el culebró este, esta serp d'estiu de Julián Álvarez, poquet a poquet el Cholo ha anat integrant a l'argentí en l'equip, i una vegada ja el drama deixat enrere, pareix que l'equip poquet a poquet comença a funcionar en peces noves, Kang In-Lee i la resta de fitxatges.
16: Sí, i ara també ha entrat fa poquet Jonathan.
15: Sí, David. Jonathan David. Sí.
16: Exactament, l'altre dia inclús feu un gol. I bueno, pues una cosa pareguda a lo que hem dit de Tchouaméni i Valverde, no? Estan condenats a portar-se bé dins del camp, i també l'Atleti de Madrid i Julián Álvarez estan condenats a portar-se bé mentre ell siga un mes de la plantilla, de més un xor tan important com ell.
15: I en el cas d'este Madrid de Mourinho, que jo crec que ha tingut 2-3 moments d'esglais en el que portem de temporada, només ho han pagat el dia del Betis, en eixa derrota per 1-0, però ja han tingut 3 o 4 esglais de necessitar traure a Carlos Espí en els últims 5 minuts per a que el davanter de Tavernes, el martell de Tavernes, arregle la papereta.
16: Sí, part és d'aquesta lectura, hi ha una lectura positiva o una negativa. La negativa és que després de tindre un avantatge clar en el marcador, s'han relaxat, el rival els ha apretat i al final han tingut que traure, en este cas, a tot el que tenien ofensiu, i Carlos Espí ha fet el gol a última hora en aquests dos partits fora de casa per emportar-se els 3 punts. Sí que estem veient una diferència molt clara en rendiment i resultat del Madrid de casa, que està guanyant de manera holgada i còmoda al Madrid de fora, que està patint i per guanyar, inclús en Betis perdé, però bueno, avui és un derbi i els derbis són diferents a qualsevol altre partit de Lliga.
15: A banda tenen eixe component de picant, de picantor que hem dit abans, entre dos equips que tenen comptes pendents, José Luis Gual, ahí tenim les imatges ja del vestidor de l'Atleti de Madrid. Com has vist tu als protagonistes del derbi madrileny en este inici de temporada, les primeres 6 jornades?
17: Bueno, pues de menys a més, diria, el Atlético de Madrid, que bueno, va començar la temporada marcant, no? Primer perquè ha incorporat a molta gent i a poquet anava donant-nos entrada a Simeone. Jo, per exemple, vaig veure íntegrament perquè vaig fer el partit davant del Màlaga i va guanyar aquest dia l'Atlético de Madrid per qualitat en la banqueta. Van Isir, sí. Alex Baena i Kang In Lee a solventar un partit que estava equilibrat en quant a futbol, però bueno, ha anat donant passeig. Jo crec que Simeone encara està una miqueta buscant el 11 i temporitzant a veure quan és el moment de col·locar a Julián. Si tens un actiu com Julián, que el teu club no ha volgut vendre'l, evidentment és per a gastar-lo, però tot això requereix d'una gestió, jo crec que molt peculiar per part del míster, que d'altra banda sempre s'ha dit, no?, que no ha tingut molt de feeling en Julián o que ha tingut menys confiança de la que el jugador esperava d'ell, no? A veure com soluciona això. A mi, per exemple, avui me sorprèn molt que no estiga Lukman, no?, en l'11 inicial,
15: sí,
17: perquè el seu fill Juliano no està travessant, per a mi, el millor moment a nivell físic, i és un jugador que depèn molt del físic. I en el Real Madrid, pues, bueno, buscant el bloc defensiu, sobretot Mourinho, i bueno, tirant, sobretot diria jo, de Bellingham. A mi el que més m'ha sorprès dels tres de dalt que han estat l'any passat, com era jo, xic, molt criticats, crec que Bellingham sí que ha tornat del Mundial a un nivell molt important, sí. I l'altre dia, per exemple, el gol d'Elche al final, el mèrit evidentment és del València Espí per estar on té que estar un nou, però el que fa Bellingham, dels tres de dalt, jo encara, a l'únic que li veig fer aquestes coses és a Bellingham.
15: De fet, el Mundial ha exercit com a element catalitzador en el cas de Bellingham i element depressiu en el cas de, per exemple, Vinícius. Bellingham arribava, sí, al Mundial en un punt de confiança d'una temporada no massa bona, estava molt, no sé, havia baixat molt el seu rendiment. En el Mundial va reviscolar i ha portat igual aquesta dinàmica cap endavant molt bona. I en el cas d'altres, com és Vinícius, per exemple, tot al contrari, a l'inrevés. Va arribar al Mundial omplir de confiança, un flat, com un dels líders de Brasil. Brasil se la va pegar en el Mundial i a la tornada no pareix el mateix futbolista. L'únic que va un poquet a la seua és Mbappé, que sabem que va acabar la temporada en 60 gols, però això va per un altre camí.
17: Sí, i algú s'està acostant-los, agafar una miqueta el to físic. Per exemple, Cucurella és un altre que jo tampoc veig al 100% físicament i, de fet, ha lluit més en este inici de temporada carreres, no?, que ja estava pràcticament per a molts en el camí d'eixida, no?, en buscar una venda, però li està costant a Cucurella. Bueno, alguns jugadors estan pagant, no?, el desgast del Mundial, sí, i és normal, no? Però bueno, anem a veure què dona de si el derbi, perquè tenim ja, Paco, els protagonistes damunt l'herba del Metropolitano,
15: Ahí están els jugadors. Prohibido dejar de creer en las buenas y en las malas, el missatge que tenim ahí. Bueno, y el tifo espectacular també, per part de l'afició de l'Atleti de Madrid, sempre en estos partits donant absolutament tot el que tenen, tot i celigrat per als aficionats matalafers. Este partit és diferent, este partit és especial.
16: Sí, sí, evidentment que en qualsevol derbi d'una mateixa ciutat és el partit especial, el jugar contra l'equip veí, i en Madrid, evidentment, crec que és el partit per a ells més especial de l'any.
15: I recordem que tenien també, des de feia molt de temps, uns comptes pendents en el derbi, des d'aquell famós cartell, que segur que igual te recordes tu també, Toni, de "Se busca rival digno para derbi decente", sí, no?, que va ser aquella pancarta antiga. Però un temps a esta part, igual, el rival, sí, digne ha aparegut, i està guanyant també estos partits.
17: I l'any passat, recordeu, 5-2, això va desgastar moltíssim, sí, Xavi, sí, Alonso, sí. A partir d'aquest dia ja el projecte no va ser el mateix. I bueno, com a anècdota pel que és la rivalitat, Paco, tinc un amic que és de l'Atleti de Madrid, no sé quan, però va tocar Luis Miguel, el cantant mexicà,
15: sí,
17: i la dona volia anar al Bernabéu, va dir que ell se negava, que ell que vaja, que ell el que vulga, però que ell al Bernabéu no el xafa, i no passa ni per la castellana, per a que veges tu el que és la rivalitat entre Atleti de Madrid i Real Madrid per als seguidors que són de soca, de l'Atleti de Madrid. O sigui que per a ells, avui, són més que 3 punts, Avui volen veure deberes als de Simeone, donar-ho tot i a veure si són capaços de fer algo similar a lo de l'any passat, i bueno, enfront del Real Madrid, evidentment. Ahí estan els capitans, el teu amic Fede Valverde,
15: sí,
17: per part del Real Madrid, i Jano Black,
15: que se retroba en Baena novament, damunt la gespa d'un camp.
17: I el bigotete, estos que estan tan de moda, per part d'Ortiz Arias, l'àrbitre madrilen, que xula el partit. Tindrem en el bar al Canari de Tenerife Alexis Trujillo Suárez, moments previs a que això arranque. a punter de començar en el punt a punt del derbi de la capital.
15: Xico, té recordatori per als amics oients que teniu la possibilitat de ser un mes en la nostra transmissió. Recordem el telèfon per a enviar els missatges de WhatsApp. Si podem. I si no, el faig jo.
10: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
15: I també @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram per a comentar el derbi a Madrid, per a comentar el derbi posterior entre el Villarreal i el Llevant i també per a comentar la prèvia del partit de l'Hèrcules, del partit del València, de tot el poliesportiu, sempre la sintonia del Punt a Punt. La salutació igual entre Simeone i Mourinho dins del túnel de vestidors, no fora, dins, però després s'han donat la mà. Tot preparat en el Metropolitano.
17: Sí, entre altres Sergio Camello, el jugador del Rayo Vallecano ahí en la zona de la Llotja, prepara ya para que arranque el partit. Fa solet, fa bona temperatura en Madrid para que rode ya la pilota. Atlético de Madrid, Real Madrid, va arrancar esta jornada número 7 en este derbi entre madrileños. Viene echará disida al conjunto de Diego Pablo, el Cholo Simeone. En cuanto en el ok, el vistiplau, el árbitro madrileño. Ahí está, comienza el partit. Ha menechat el balón. El Atlético de Madrid, la pilota que ve darrere per a que Janko colpeixi en llar, que balón que busca la zona dreta. A protegir Cucurella, la pilota que se perd per la línia de banda. I un dels dubtes que teníem en quant a la ubicació, Toni, era qui són els quatre de darrere en l'Atlético de Madrid i on juga Marcos Llorente. Jo entenc que Grimaldo i Pubide haurien de ser laterals i Llorente al costat de Cardoso, però no sé què és el que té en el cap Simeone i què creus tu?
16: Sí, bueno, yo no... Es una cosa que cuando he visto els jugadors no tenía massa clar què anava a fer. I si jugarían tres centrals, si jugarían dos i posaria Llorente per el mig. I de moment, en les imatges encara no t'ho puc assegurar.
15: Anem a veure a disposició, però bueno, primera acció en la qual el fora de joc és... Per poquet, però és, pràcticament 30 segons només de partit. Mira, anem a donar-li un poquet més de picant al tema. Igual te llances en una porra per a este partit. No n'hi ha res en joc per als nostres. Podem explayar-nos tranquil·lament.
17: 3-3.
15: 3-3. Mare meva. Toni.
16: Uf.
15: A Toni, 2-2. Que en esta te pots mullar.
16: 2-2.
15: 2-2. Pues jo vaig a dir 2-1 favorable a l'Atleti. Pareix que el Xolo és un dels poquets equips als quals hi té presa la mesura. No tan irregular este Atleti de Madrid en les darreres temporades. La porta el conjunt Matalafer.
17: Sí, i la té ahí en el costat esquerra Janko. Janko jugant per a Grimaldo. No descarte que estiguen jugant en tres darrere. Està Janko, està també el Cuti i a la dreta Marc Pubill. Jo crec que estan i cinc de tres, en Grimaldo en un carril i en Llorente en l'altre. Me dona la sensació, eh? Sí. Ara ho confirmarem quan la pilotada ben llarg per al rebuig de Hausen. Volia tocar per a rebutjar una miqueta Cucurella. La pilota que ve solta, puntejava ahí Simeone. El valor que serà per a Pubill. Dies, Toni.
16: Jo crec que tenies tu raó, sol que són quatre, però me dona la sensació de que Pubill està fent de lateral.
17: Sí. Sí, jo l'havia pintat en Pubill.
16: Janko i Cristian de central, Pubill de lateral, Grimaldo lateral esquerra.
17: Correcte, sí.
16: Sí, sí.
17: Així no la tenia jo pintada, sí, però sí. Clar, en alguns llocs havien col·locat ahí a Llorente en la dreta i Grimaldo d'interior, cosa que m'estranyava perquè un doble pivot Baena-Cardoso no el veig jo en Simeone, dissida en un partit d'estos, però bueno.
15: Xicotè recordatori, en primera divisió, ja sabeu, hem contat abans el Getafe 1, gol d'Ivan Azón, Màlaga 0, el Màlaga se queda com a QR, ja en marxa el partit de l'Atleti Madrid davant del Real Madrid, 6:30 Depor Betis, 6:30 Villarreal Llevant, a les 9, València Real Societat, i en segona divisió, no ho hem dit, ha acabat el Sabadell 3, Oviedo 1, ojo a Mel Oviedo i ojo a Julián Calero, i acaba de començar el Ceuta 0, Valladolid 0 en la categoria d'argent. 6:30 Almeria Celta B, 6:30 Las Palmas Burgos, a les 9 Leganés Granada. Gual.
17: Pues en el Metropolitano juga el Real Madrid, traen la pilota des de darrere, connectant molt fàcil, Hausen en Tchouaméni, Tchouaméni que obre a l'esquerra per a Cucure i allà en camp de l'Atlètic. Toca per dins per Mbappé, mal control del francès, recupera l'Atlètic. El valor que venia per a Jonathan David, ha perdut la pilota, no ha ficat el cos i per tant torna a ser per al Madrid. A lo que té ahí Vini, fica el cos Vinicius. Ara l'issa el passe, Llorente té que tocar darrere la trena de Mbappé en Bellingham que tira la bicicleta per a Isir de la pressió de l'Atlético que ahí presenta ja clarament el bloc baix per a defensar esta acció combinativa. Atac posicional dels homes de Mourinho. 3:30 de partit, 0-0 en el marcador. En directe en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio, una desparada de no molt intensa, eh? Amb molt de futbol i en un derbi d'ací poquet, després el partit del València, buah, ja, com sempre, molt d'Arsenal, eh, Paco, a sí, nivell sí. De continguts.
15: Avui tenim absolutament de tot, com en botica i a banda també pilota valenciana, tennis, futbol internacional. Debutem
17: bueno, la fecha. Però tu has menjat paella avui, no? Has dinat paella, no?
15: No, d'on t'ho vas a creure? No he tastat ni un granet.
17: Això sí que és això és denunciable.
15: Sí, del Dia Mundial de la Paella, bueno, jo espero que els oients sí hagin gaudit del Dia Mundial de la Paella en casa, en la família, que ha caigut a banda en diumenge, este 20 de setembre, però en el meu cas he presentat l'acte igual, però no he tastat ni res de paella. Coses del treball, és el que n'hi ha.
17: Sí, sí. Bueno, pues sí, però és estrany, és estrany.
15: Per cert, ha guanyat un mexicà, n'hi ha que dir les coses. Froilán Mújica, mexicà. Ja se nota igual l'efecte Aguirre així en València, eh?
17: Sí, senyor. Sí, senyor. I quan tinga alguna vesprada així a tota, que faci un paelló a la gent del punt a punt, que no passa res.
15: Ahí estem, sí, senyor.
17: El baló per a Konaté. Konaté obrint a la dreta per a Dumfries. De moment aguanta ahí l'Atleti de Madrid. Automatismes molt clars, sense baló dels homes de Simeone. Quan li ha fet falta Baena a Guler, que està ahí pegant voltes damunt del terreny de xoc, Estés ha xulat la falta de l'àrbitre Ortiz Arias. I anem a veure l'acció repetida. Bueno, Baena ahí li ha deixat el regalet al Turc.
15: És un rascador, Baena. Toni, sí. Baena rascador.
16: Sí, sí, i a més estem veient ahí un dibuix tàctic. Realment, quan estan en bloc baix, estan amb 5, eh? Estan amb 5, és tres centrals, Giuliano i Grimaldo. Però és que a la dreta, per davant de Giuliano, no hi ha ningú. Està el doble pivot, Llorente i Cardoso, a l'esquerra Baena, i a dalt, Canguin i Jonathan. I llavors, clar, quan la pilota li arriba a Cucurella, el que salta Giuliano té que deixar a Vinicius, ahí, no sé
17: com ho van ajustar. Groga per a Simeone.
15: Ja
17: estem ahí? 5 de partit, amonestació per a Simeone. Jo m'imagino que com a conseqüència de la falta que l'ha xulat a Baena, però està molt calent Simeone.
15: El Xolo va... Per a mi és que més que falta, el que fa a Baena és no frenar. Tampoc li toca. És una falta que la fa pràcticament en el cos. I ara Simeone, jo crec que se li va un pèl·liu la rosca amb el quart àrbit, eh? Jo crec que la groga és merescuda per al tècnic. Ojo!
17: Pilota parada que penja en el segon pal i Guller, ha tocat Bellingham, venia per si de cas per a tallar i se valo i enviar-lo al cantó de Bijanko, l'eslovac. I per tant serà el primer córner per al Madrid. Jo te deia, Toni, que en la primera posició en la que ha eixit l'Atlètic des de darrere m'ha donat la sensació que eixin de tres en dos carrils oberts, en Grimaldo, segur, per l'esquerra, i crec que l'altre era Llorente, en més altura, o Simeone. Però vaja, que tenia pinta això de jugar en tres darrere i en dos carrileros. Però bueno, portem poc de temps encara en el partit, i ara veurem quan tinguin alguna eixida més tranquil·la, perquè està apretant en l'inici el Madrid, i ara té el córner. Ara té el córner a la dreta de la porta que defensa Jano Blanya, moltíssima gent dins de l'àrea. Anem a veure, la penja Guller, baló al cor de l'àrea, rematava Tchouaméni, tret la defensa, ho va fer Simeone, tracta d'allunyar ahí con Pocangui, baló que torna a l'àrea, no ha arribat a controlar-la Dumfries, baló per a Obla que li pega ràpidament buscant la transició, perquè arrencava per ahí Jonathan David, l'home que tanca és Cucurella, que rebutja amb el cap, la lluita en el centre del camp i el baló serà per a Bellingham, que volia tirar el barret i que finalment se queda la pilota. Gira Bellingham amb molta classe l'anglès, buscava la falta i la dona l'àrbitre, sí. La dona de l'àrbitre. Falta cap a, bueno, a favor del Real.
15: He de comentar, esta nit ho farem amb David Ferris en el Futbol Internacional Express que tenim avui. Hi ha un partit que està jugant-se a Anglaterra, que és un Manchester City 4, Sunderland 3, i portem una hora de partit. Queden 30 minuts encara, però el partit és una botxeria a nivell golejador, i allà està el Manchester City, que de moment està guanyant només per un gol al Sunderland. 4-3 en el gran partit d'esta vesprada en la Premier. I una altra falta perillosa, igual, per al Madrid.
17: Sí, i pràcticament des del mateix joc, de nou serà Arda Güler l'encarregat de col·locar-la a la cama esquerra, és a dir, de fora cap a dins, perquè és esquerrà el turc, marca la jugada, baló que busca allà a l'àrea, ve molt tocada, ahí ha rebutjat Hanko, la pilota que ve per a Valverde, Valverde de primeres, li la torna a Güler, Güler que la deixa botar, ja li és per a pressionar Jonathan David, el canadenc, l'ex de la Juventus de Turín, la perd finalment Güler, baló per a l'Atlètic, que ara té que combinar des de darrere Cardoso per a Baena. Baena que rep la patadeta de Güler. Güler que vol tornar-se.
15: I la torna.
17: Sí, senyor. I ara Baena vol treure-li la targeta groga. L'àrbitre que ni s'acosta. I Simeone que se posa les mans darrere. Fa la careta. Fa la careta,
15: pues te dic una cosa. Me pareix, i no soc sospitós, eh? Me pareix molt bé el que fa Güler. Me rasquen, jo rasque. Estem començat el partit, Toni. L'àrbit que no se vol complicar. Lo d'abans no ha estat groga. Està tampoc. I també ben gestionat per l'àrbit.
16: Sí, sí, sí, jo crec que sí. I també estic amb tu, no? Tu me marques el territori i jo també te'l marque a tu. Sí,
15: i voler personalitat també,
17: eh? Jo estic d'acord, però no té que ser algo que ho veig a tot el món.
15: Ja, bueno, és que voler els davanters igual no tenen aquesta habilitat o jugadors d'atac.
17: Sí, però tampoc és necessari pegar-li la següent. Hi ha jugadors, per exemple, ahir, el Ratón Ayala, que el coneixeu bé, haguera pres nota tranquil·lament i no te preocupes que t'haguera alçat un metro, però quan toca.
15: No, parlaven en companys. És que a banda, eixa Toni te la saps, no? Clàssica, tu parles en el company i el que li torna la rascada és el company.
16: Sí.
15: No tu, per a que l'àrbit no estigui ahí pendent, sap que estos dos estan ahí, pues arriba un tercer, pumba, i ja està, ja has tornat.
16: Bueno, i també hem de posar que Guler té 21 anyets, que és un derbi, Bueno, això els jovenells no ho controlen tant.
17: És molt serril.
16: Pot passar.
15: Se'ls veu massa, efectivament. Sí. Pilota per a l'Atleti.
17: Sí, en la banda dreta, ahí, molt obert, venia Marc Pubí tocaven per Drins, enganxava Canguin, valor que ve ahí per a Juliano Canguin, no té espai, però té que jugar darrere per a Llorente, que està escorat. Y que torna a jugar per ese costat en la zona de preferencia, dirían, del Metropolitano, on la gent tira de ventalls, de que fer bona temperatura alta també en el final ja de l'estiu i l'entrada de la tardor en el Metropolitano, en l'estadi de l'Atlético de Madrid. Ho portem ja vora 10 minuts de partit en esta primera part, de moment sense gols i sense rematar des de porteria entre els tres pals. Atlético 0, Real Madrid 0, pilota per a Llorente. Ara... atac posicional dels homes de Simeone. Marc Pubí, que filtra la pilota, avalua l'espai, gira ràpidament Canguin, no valia, hi havia fora de joc. Era Juliano.
15: Pues 29 gradets estan pegant ara mateix, i els jugadors estan ja, vaig a dir, socarrats, sobretot en eixa zona, Toni, del costat dretà de l'atac de l'Atleti de Madrid, que clar, per a nosaltres en la tele, míster ens posa les coses complicades, perquè pareix que no se veu la zona de baix, pràcticament.
16: Sí, exactament. I bueno, i no sé, per el motiu que siga, està molt més el xoc per allí, per la zona, sí. Per la zona del sol.
15: Sí. Li dura poquet la pilota al Madrid, igual.
17: Sí, ara la pilotada llarga que buscava Bellingham. I tornem a veure clarament com Janko se posiciona molt obert a l'esquerra, en Cuti que tanca, i en la dreta Marc Pubí. I a una altra altura ben diferent està Grimaldo. Això és evident que és una modificació que ha fet per al partit d'avui, entengue Simeone. Ara obrim precisament el Cuti a la dreta per a Pubí, que bueno, a més sap perfectament jugar en el lateral, i ahí no hi ha absolutament ninguna dificultat en este posicionament dels matalassers en este derbi. De moment, no, més enllà de l'afer Guler-Baena, no hi ha hagut ninguna espurna ni res estrany.
15: Bueno, i Simeone liant-la en una ara tècnica, però això jo crec que ja entra dins del guió. Però sí, intensitat, jo crec que esperada en un derbi. Ara, futbol, de moment poquet.
16: Sí. I tàcticament, jo el que ja veig en claredat és que ofensivament sí que tenen aquest dibuix que acabes de dir, qual el de per l'esquerra Grimaldo en els dos centrals, que són Cristian Romero i Janko, i per la dreta Pubí que s'obri en iniciativa de pilota, i una altra línia de quatre en Juliano, Baena i el doble pivot per Cardoso i Llorente, i a dalt Canguin i Jonathan, ¿vale?
17: I Jonathan David, sí.
16: Però defensivament no, defensivament són tres centrals. Juliano s'esfonsa, fan línia de cinc amb Grimaldo i Juliano en els dos carrils, en el doble pivot de Cardoso i Llorente.
15: I mare meua, com està arriscant el Atleti, igual en la eixida de pilota, eh?
17: Sí, és que té, com està explicant Toni Seligrat, té molta gent per darrere de la línia de la pilota, en la qual cosa fer passes per a progressar costa molt, perquè Canguin li damunt està una miqueta escorat i està molt sol ahí Jonathan David. Jo crec que tal com està parat el partit, depèn moltíssim de Cardoso i de Baena a l'Atleti de Madrid per a poder construir algo des de darrere. Una altra cosa és eixir en transició en gent ràpida,
16: I ahí el problema que pot tindre l'Atlètic de Madrid és quan estan en bloc baix i la pilota arriba a Cucurella, perquè ahí no hi ha ningú per davant de Juliano, no hi ha ningú per davant de Grimaldo, sí que està sempre Baena, però per davant de Juliano no, té que bascular Llorente, però a vegades arriba tard.
17: Mira, recupera Simeone balot des de l'àrea, ha tingut que rebutjar ara Tchouaméni. Havia fet una bona recuperació precisament atacant aquest moviment que explicava ara el nostre comentarista. Buscava el Madrid l'obertura per part de Courtois cap a Cucurella, ho ha llegit molt bé Juliano, i inicia valor corregut a la línia de fons, la centrada on ahir Tchouaméni ha estat molt més fort físicament en el duel aeri que Jonathan David, que és un xic a França, va estar molt bé, però que en Itàlia la Juve no s'ha enterat, i té qualitat i té gol, En el seu dia va sonar també per al Barça.
15: Clar, i va arribar pràcticament al final del mercat, i per això anem a veure també pues, l'adaptació. Sempre s'ha dit, no, Toni, que els equips del Xolo als jugadors que arriben nous li costa un poquet més adaptar-se, i si no, mira el primer any de Baena. En este segon ja la cosa va millor, però la primera temporada li va costar.
16: Sí, sí, bueno, també acostumen a dir que el seu grau d'exigència, sobretot, exacte, sobretot els jugadors ofensius, que igual descuiden un poquet el tema de no tindre la pilota o no treballar molt sense pilota, i ell els obliga moltíssim a aixer doble esforç en atac i en defensa, i això li costa un poc perquè no estan massa acostumats.
17: 14 minuts van a ser de la primera part al Metropolitano. Torna a anticipar ara Konaté, el baló que ve per a Janko. Janko la entrega per a Marcos Llorente, justament ahí en la base de la creació. Llorente que obri joc, ho fa a la dreta. El baló per a Kangin, encarant ja a Cucurella. Com sempre, el sud-coreà se vol anar per dins. Ve l'ajuda de Vinicius, així que té que jugar darrere per a Pubill. El baló és dels Matalassers. Jugant Llorente, de nou a la dreta. La pilota ja per a Giuliano, que sempre, quan pot, busca la profunditat. Ahí en Cucurella, Cucurella que no s'aclarís. Manté el baló Simeone, que pensa. Toca en curté per a Llorente. Llorente, tercer home en Kangin Lee. Alça el cap Kangin. Toca de nou per a Llorente. Ara replega el Madrid. Atac posicional del Atlético. Quan estem a punt de complir el primer quart d'hora de partit en el Metropolitano amb el 0-0. Tot això acaba en un canvi d'orientació de Janko, de nou per a Kangin, encarant ja en el lateral de l'àrea a Marc Cucurella. Quin joc de peus que té Kangin, quina centrada al segon pal, la rematada, el baló que queda sol des de l'àrea, protegeix Cucurella, toca Simeone, el baló que l'allunya Hausen, baló que replega en la frontal de nou Cardoso, continua el Perey, Baena, Baena que li pega baix, torna a traure Hausen i finalment serà per a Valverde. Quina centrada que ha fet Kangin Lee, eh? Quin peu que té este xic, impressionant. I ara aixina la contra Mbappé per al tackling guanyador que aplaudís el Metropolitano de Marc Pubill, contundent, s'anima el derbi, eh? 15 de partit.
7: Que estrany que una pilota morta...
17: Que replega en la frontal de nou Cardoso, continua el Perey, Baena, Baena que li pega baix, torna a traure Hausen i finalment serà per a Valverde. Quina centrada que ha fet Kangin Lee, eh? Quin peu que té este xic, impressionant. I ara aixina la contra Mbappé per al tackling guanyador que aplaudís el Metropolitano de Marc Pubill...

0: de l'Atlètic de Madrid, crec que la primera en un quart d'hora que portem de xoc.
1: Eixa banda igual de Canguilí i de Cucurella pot ser un dels jocs on se decidisca el partit, eh?
2: Sí, ja t'he dit jo que jo a Cucurella no el veig al seu top físic, eh? És un jugador molt difícil de desbordar i en este ran de temporada li està costant i Canguin com l'esposa, eh? El problema que després Canguin sense valor ahí ja té més febles, més problemes, no? Més feblesa, però en valor és un xic que té molta qualitat. La pilota que la té ara Konaté que la rifa, valor al centre del camp, valor que serà per a l'Atlètic de Madrid, valor que té Marcos Llorente tocant per a Janko. Ara estem en una seqüència del partit en la que està fent-se amb el valor a l'Atlético. Després d'un inici la tenia més el Real Madrid. De nou Janko que se ho pensa, toca darrere, el valor que ve per a Cuti, l'ex del Tottenham, de nou jugant per a Janko, Cuti, ahí fa la trena, de nou en Baena, Cuti tocant per dins, valor per a Cardoso, la juga per l'Atlético de Madrid, la gira a l'altre costat, per allà ve l'1-1 de Simeone amb Cucurella sense ajuda, Simeone que també de quan en quan s'aturulla i el valor que l'acaba guanyant, sí. Cucurella, valor que ve per a Vinicius, que tocava per a Cucurella, i des de molt arrere el Madrid busca eixir per ahí, no hi ha lloc pràcticament, Vinicius, i finalment topeta la treta des de la banda. Serà valor per al Real Madrid en la posició de lateral esquerra. Què volies dir, Paco?
1: Pues, bàsicament estem molt pendents també de la Copa Davis este cap de setmana. Després estarem en David Blay per a veure el desenllaç d'aquest torneig internacional de tenis en l'Sporting Club Tenis València. Però Espanya, la Copa Davis, de moment molt bé, sobretot en este 2-0 que s'acaba de posar. Demà continuarà la cosa en la partida de dobles entre Jaume Munar, Pedro Martínez davant Alejandro Tavilo i Barrios Vera. Però el duel davant Xile, de moment 2-0 després de que avui Rafa Jodar ni ha guanyat a Cristian Garín en Xile per 6-0, 6-2 en el partit que ha finalitzat fa una estoneta. Copa Davis, també el tenis protagonista en el punt a punt. 2-0 guanya Espanya, demà buscarà el punt definitiu en la partida de dobles. Novament Arda Güler per terra.
2: I en teoria Alex Baena. I ara va l'àrbitre Ortiz Arias a fer-li una escolteta a Mourinho, que imagina li ha protestat, demanaven targeta en la banqueta del Madrid per aquesta caiguda de Güler davant de Baena. Bellingham que li està dient d'una manera molt gestual 2 al línia, i de nou guanya hagut falta ahí de Baena. Són els únics dos que estan pegant-se, és curiós. Perquè no hi ha hagut ninguna altra situació, i mira que hi ha jugadors canxeros damunt del camp, eh? Ahí tens a Cuti i companyia, que... però no, Baena Güler.
0: Bueno, esta vegada crec que ha sigut més un desmayo de Güler que... Sí. Que contacte de Baena, eh? Ha aprofitat a veure si l'àrbit pues feia el que demanava Mourinho també, però no ha colat.
2: Ara ha perdut la pilota Mbappé, va lo que recupera Kangin, la col·loca allí en profunditat per a que correguera Jonathan David. S'ha tirat a terra Hausen, l'ha enviat a fora. De moment el partit se juga molt en aquestes zones del centre del camp. Ha hagut una arribada molt perillosa per part de l'Atlético de Madrid en la centrada de Kangin. I una altra situació dins de l'àrea, en un valor parat per al Madrid, al que no ha arribat Bellingham després d'una descàrrega. És l'únic destacable, no?, a nivell ofensiu en el que portem de derbi, i anem camí del 20 de la primera part. Ara el que juga és Güler, un ritme molt baix, sí. Molts contactes amb la pilota, toca en posició del 10 per a Cucurella que obri camp, valor que ve per a Vinicius, el 1-1 de Vinicius en Juliano, que este sí que ajuda. S'oferís Güler en el piqué de l'àrea, costat esquerrà, en curtet per a Vini. Molta gent que la vola al peu, Toni?
1: Molt estàtics.
2: Molta gent.
0: Sí, bueno, i l'Atlètic de Madrid acostuma a ser un equip que en bloc baix acostuma a estar prou tranquil, és un equip prou segur sempre, quan l'equip està així arreplegat propet de la seva àrea.
2: Ara el joc per la banda dreta i Dumfries que toca per a Bellingham retrasar una miqueta la seva posició per ajudar en la creació. Apareix Femení que la gira de nou buscant Güler ara en curtet per a Valverde, perdó, per a Mbappé que la torna a perdre, valor que recupera l'Atlètic de Madrid, pot eixir en transició, valor que ja té dominat Kangin Lee toca per a Jonathan David, creuant divisòria, venia l'ajuda de Dumfries, que és molt poderós en lo físic i que acaba enduent-se la pilota. Ara ha recuperat bé la posició en l'Hernández,
1: i Kangin Lee que ha anat a terra innecessàriament i se podria haver guanyat la primera groga.
2: Jo crec que és barat,
1: jo crec que no
2: sé com estarà l'herba, si trauen algun plànol. Però igual està una miqueta lento, no? El camp, quan ara la centrada d'Mbappé, que buscava l'àrea, rebutja Janko, torna a ser per a Cucurella, té temps de pensar Güler, amagava la centrada, preferís tocar en curt per a Bellingham, el valor per a Tchouaméni, li ha pegat fortíssim la frontal de l'àrea, li ha pegat ahir en molta duresa el

0: el francès i el valor que s'ha perdut per damunt del travesser. Primer xut, des de la mitjana distància de Tchouaméni, que se n'ha anat per damunt de la porteria.
1: O està molt ben tancat en bloc baix l'Atleti de Madrid, Toni, o el Madrid no se meneja massa. Estan molt estàtics.
2: Jo crec que és un poquet de cada. Jo crec que és un poquet de cada. De totes maneres, quan el Real Madrid ataca en estàtic, realment...
0: Mira ara, doble Kanginli, no persegueix Vinícius, Kanginli que troba aquest espai, Kanginli que volia filtrar-se dins de l'àrea, i el valor que el té que rebutjar Hausen. I és la diferència
1: no
0: en aquesta banda.
1: Que no ajuda.
0: Juliano sí que ajuda a la defensa, Vinícius se para, fa la primera pressió, però després se para, i ahí Kanginli té un espai que pot aprofitar i que ja ho ha fet en una ocasió.
2: Sí, se deixa caure perquè està jugant per dins juntament en Jonathan, però en l'atac este posicional ja el tenim allí pegat a banda, se deixa caure a banda dreta i té situacions d'un contra un contra Cucurella que, com bé heu dit, no ha començat molt fi la temporada i de moment este sin guanyador, Canguin.
0: Ara se'n ve a la construcció, Baena la col·loca a l'espai, el valor que ve en el bot, encara i sin aficar la cama, valor que ve en avantatge per a Konaté, que cau a terra, demana falta, no hi ha res, la té Jonathan Divi, valor dins de l'àrea, venia Llorente, el valor que finalment el rebutja Konaté, torna al pi de Simeone, Simeone que la baixa, li pega fort, el valor que se'n va a la dreta de la porta de Courtois, que poqueta contundència defensiva ahí, de Ibrahima Konaté, l'ex del Liverpool, que s'esbara en el pitjor moment, i que després ha vist com no ho ha aprofitat. Primer Jonathan David i després Simeone, encara que estava molt escorat.
1: Molta feblesa del concedint moltíssim espai, pilotes dins de l'àrea sense un tio de blanc a prop, i ahir Konaté no sé què està protestant perquè és el que s'esbara i s'enganya. Però moltes errades darrere. No està castigant l'Atleti de Madrid, eh? Jo crec que el problema és això ara mateix.
2: Sí, bueno, a mi ja particularment quan veig un central de 1,94 que se cau a terra no me fa massa gràcia, ¿vale? I se queda en terra queixant-se.
1: Sí.
2: I Konaté en este cas ha anat a rebutjar la pilota, jo crec que n'hi ha relliscat, el tocava Jonathan i ha aprofitat que el tocava per a deixar-se caure, i bueno, això ja te dic, no ho deu fer, i a mi particularment és una cosa que m'enfada molt quan ho veig.
1: Mal negoci, sí senyor. Sí. La porta novament l'Atleti de Madrid, que estan furtant 70 pilotes en 20 minuts.
0: Sí, s'està fent fort en aquesta zona, pràcticament no té cap dificultat ara mateixa per a recuperar la pilota. Tracten de connectar Bellingham i Guller, però sense massa èxit, perquè no tenen molta col·laboració. Valor per a Mbappé que se despenja, volia col·locar a dins de l'àrea, el control molt força de Bellingham, això permet que Janko rebutge, valor que ve per a Vini, dins de l'àrea li pega, el valor que se'n va per dalt. Ara s'ha topetat ahí el valor botant al bote pronto, que se diu, li ha pegat en la cama esquerra, però no ha trobat porteria. El tema és que, tot i que està el partit d'aixina, si en lloc de Vinícius és Mbappé, este té la por liar, però posicionalment i en el control del partit està sent lleugerament superior a l'Atleti de Madrid en aquests 23 minuts.
2: Sí, la part, i a més jo crec que tan ofensivament l'Atleti de Madrid per aquesta banda dreta en les caigudes de Kang In i el duel amb Cucurella, com el Real Madrid en atac si agarra alguna transició ràpida, sobretot perquè sol estar Giuliano en banda dreta i a vegades arriba a estar Llorente a ajudar-lo, ahí és on podem fer més mal tant un equip com l'altre, la dreta de l'Atleti de Madrid i l'esquerra d'atac del Real Madrid.
0: Bueno, pues les claus en este derbi, en esta setena jornada de primera divisió, justament abans d'ixe paró XXL que tenim ara.
1: Sí.
0: En les principals competicions, evidentment segona divisió no para i d'ahí que baix tampoc, però venen els compromisos per a les eleccions i crec que són, Paco, quatre partits que juguen en la UEFA Nations League, no?
1: Sí, 21 dies de paró i, bueno, un poquet menys perquè els equips que juguen divendres tenen que avançar-lo un pel·liu, però 19 dies de paró. I el que has comentat, en segona no para l'assumpte, i no te vaig preguntar ahir en el partit del Castelló en la transmissió què opines de les paroles de García Pimienta, que l'altre dia va dir que els parons haurien de recollir també els equips de segona divisió, perquè cada vegada n'hi ha més equips de segona amb internacionals que perden jugadors importants en estos 15 dies.
0: Jo estic completament d'acord, però n'hi ha un problema greu, que és que primer n'hi hauria que reduir el número d'equips de segona divisió.
1: Sí, de 22 a 20, clar.
0: Efectivament, però hi ha algunes coses que no s'entenen, com esta, que una lliga com la segona divisió, que ara mateix pues molts dels futbolistes que hi sent de segona divisió i que destaquen en segona divisió una temporada o dos estan ja al màxim nivell, vull dir, no és una lliga qualsevol, no és una lliga menor ni molt menys, i després també el tema de les finestres de fitxatges, però bueno, jo crec que això dels internacionals, mira, el Castelló perd Orozco, que se'n va en Colòmbia, i Rodri Rego, que estarà en la en la de Portugal. I bueno, afortunadament no han cridat a Camara, però t'hagués pogut quedar sense el nou.
1: Sí, sí.
0: Quan ara de nou intentava Vinícius. Però sí, sí, és un... per als equips tipus Almeria, que tenen tanta gent de fora i que són bons futbolistes, és un drama. És un drama.
1: És a dir, per a equips de primera divisió o plantilles de primera divisió, però que circumstancialment i ja fa temps juguen en segona.
0: I l'altre dia escoltava jo unes declaracions de la Fuente que es queixava de que ara en aquest nou format de la Nations League tindrà només 3-4 dies de marxa entre partits. Això és que es passa als entrenadors dels equips importants de primera, de la Premier, això.
1: Luis Castro, que l'hem escoltat abans, claro, en la prèvia amb Luis Urrutia, queixant-se ahir va parlar molt bé. Luis Castro, el tècnic del Levante Unió Esportiva, dient que no té trellat ni com està muntat l'assumpte, ni els parons, ni sobretot com s'organitza el calendari a la tornada. Perquè el Levante és que va tindre 3 dies només de descans entre partit quan vens de 3 setmanes sense futbol. No té sentit.
0: I canvia vist... molt quan tens un partit intersemanal, tens que pensar en ISE, però també en el següent que tens dos o tres dies després. No és el mateix que a la carta, no? Com feien ades en les seleccions, digues, Toni.
2: No, que hem vist ahí una pèrdua de pilota en una associació entre Llorente i Cardoso, l'ha recuperat Vinícius amb un xut a porteria i com sempre qualsevol pèrdua en eixida de pilota en estos futbolistes de tant de talent i tan bons en la transició, recuperació, finalització, pues poden donar un ensurt al rival, com ha passat ara.
1: Xico, té recordatori de cosetes que n'hi ha pendents, ho hem dit abans, el tema del tenis, el partit que van a jugar els representants de la Copa Davis, a les 5 de la vesprada van Barrios Vera i Tabilo, els xilens, la parella de Jaume Munari i de Pedro Martínez. També estem pendents en segona divisió, de moment no n'hi ha cap tipus de novetat, a punt d'arribar a la mitja hora, Ceuta 0, Valladolid 0. En primera federació n'hi ha dos partits només per a esta vesprada, l'Hércules Torremolinos 8 i mitja i el Zaragoza Cartagena 8 i mitja. Estarà mateix guanyant l'Algeciras 1-0 al Àguilas. En segona federació, tot jugat excepte el Yeclano en la Nucía, que comença a les 6, i després farem el repàs de tot de manera pormenoritzada. I en tercera sí que comencen partits, per exemple, a les 5 i mitja el Soneja Utiel, a les 6 el Buñol, el d'NCB, a les 6 el Vall d'Uixó Espanyol San Vicente i a les 6 i mitja el Saguntino Villarreal C. Oferirem actualitzacions de tot en la sintonia del punt a punt. Però mentrestant nosaltres a punt d'arribar a esta primera mitja hora del partit en el Metropolitano, han baixat les pulsacions i el partit s'ha estabilitzat igual.
0: Sí, sí, la veritat que no vaig a dir al tran-tran, però bueno, no és massa velocitat, ni de circulació, ni d'anades i tornades, ni per part d'uns ni d'altres. I com dius, camí de la mitja hora de partit, són 28 de la primera, 0-0 al Metropolitano. Quan ara ve Marc Pubí, se vol anar de Vinícius, entra dins de l'àrea Pubí, alça el cap, la vol col·locar. Valor que pega en Cucurella que vol protegir, torna a fer-se fort ahí Pubí. El valor que se perd per la línia de banda, es valor per a l'Atlètic. Trau ràpidament, valor en peus de Llorente, toca Llorente per a Baena, que s'acosta ahí a jugar en la creació. Xira el valor. Valor que ve ja per a Grimaldo tocant de cara per a Han, costa tot l'Atlètic de Madrid, excepte Oblak plantat en el terreny de xoc del Madrid. I valor que repe ahí en la mitja punta les Baena, Lis al passe, Chouameni toca la curta, valor per a Kangin. Kangin, quina passada de Kangin que a l'espai, valor per a Baena, la volia doblar. Ahí s'ha de tallar ahí Hausen, valor soltet, ve de nou per a Pubí, la centrada de Pubí, que bomba l'oberta. La vol baixar i ho aconseguís Cardoso, però no li ha quedat altra a Grimaldo que jugar cap arrere. I la torna ràpidament Janko. Ara està tocant millor l'Atleti de Madrid, està topetant millor als futbolistes. I en més cadència de xoc que un Madrid al que li costa, eh?
1: És que a nivell de possessió, per a mi molt, molt artificial el 50-50, eh? Per a mi l'Atleti de Madrid és el que té més la pilota, amb més intenció, i l'està rebutjant pràcticament, Toni, el Real Madrid, no vol fabricar.
2: Sí, sí, no? Ara... i molta acumulació de xocs de l'Atleti de Madrid, ahí, en eixa part esquerra del Madrid o dreta de l'atac de l'Atleti de Madrid. Jo m'imagine que tindran una consigna, igual creuen que tenen menys dificultat per atacar ixa dupla Cucurella-Hausen que no l'altra de Dumfries i Konaté, crec jo, perquè estan acumulant pràcticament tots els seus atacs, van per ahí, per la banda dreta.
1: Ojo!
0: De nou la buscava Kangin, ixa és una de les preferides del sud-coreà, vindre en la conducció cap a dins, buscar la descàrrega per a pegar-li, però ahí està molt atent, en este cas crec que era Bellingham. Continua l'atac de l'Atleti de Madrid, valor per a Baena que perd la pilota davant de Hausen, valor per a Bellingham, fica cos Bellingham, bueno, està rodejat, ha topetat ahí a Cucurella que es va a terra, demanava la falta, no hi ha res, valor que ha guanyat encara aixina Mbappé en Valverde volia jugar per a Vini, mira Vini que té fortuna perquè se l'ha deixat enrere en este cas el futbolista Cuti Romero, gira Vini i li la regala de nou a Cardoso. Valor per a l'Atleti de Madrid.
1: Com està Vinícius?
0: Sí.
1: Com està Vinícius? Mare meua.
0: Va, l'Òpera Baena. Mira, Baena, ara fa la paradeta, eh? Jo m'imagino que la temperatura està...
1: No, està pegant, està pegant. 30 graus,
0: ara mateix. Sí, perquè ara, mira, s'agafen com un impàs, eh? Els jugadors... Està ahí al pas.
1: Tenim, és que no paren. No sé per què no paren. I fan la pausa d'hidratació. 30 graus, vull dir.
0: Sí, sí.
2: I fixa't la quantitat de gent que té l'Atlètic de Madrid per ahí, per aquest costat dret del camp, sempre.
0: Sí, sí, sí.
1: És la mobilitat dels colorets. Els que van de roig i blanc se menegen, però els de blanc no. És molt, molt visual el que està passant en el partit.
0: Però té raó, Toni, eh? Està asimètric en l'atac. Pràcticament no hem nomenat a Grimaldo en ninguna acció en el lateral de l'àrea, prop de l'àrea. Mira que és un jugador ofensiu, eh?
2: Sí,
0: està volcant-ho tot.
2: Perdó, i l'altre dia contra Osasuna contínuament estava incorporant a l'atac, tot i que anava per el carril de dins, però sempre per eixa part esquerra, i avui ni una vegada.
0: Sí, almenys de moment.
2: De moment.
0: Valor de nou, sí, per a Kangin. Kangin, que toca per a Giuliano. Giuliano encara en a Cucurella. De nou Kangin, que està apareixent moltíssim. Li pega a l'àrea, el valor soltet. Ve per a Jonathan David. Té que tocar darrere, li pega a Hanko. Rebutja Konaté. I ara sí que ha tingut l'oportunitat de posar-se per davant l'Atlético de Madrid. I tot de nou en les botes de Kangin, que m'està apareixent el jugador en atac més destacat en esta mitja hora ja passada. Quasi 32 minuts de la primera part. Ho ja està interpretant molt bé, eh?
1: Ja tenia la funda de la guitarra ahí Courtois, eh? Fet ahí un, sí, xicotet amago, ha tret la guitarra, li ha tocat un poquet, però l'ha guardat novament.
0: És que la centrada anava molt tocada, són molt complicades per al porter.
1: Molt mala idea.
0: Sí, que el veus molt proper, però cada volta està més junt. I ara, de nou, percutint per la banda esquerra, Jonathan David, que està intentant tindre mobilitat, juga per a Baena la col·loca al mig, mira, tot sol, Marcos Llorente. Marcos Llorente ahí, que té espai i temps per a pensar, juga de nou per a Kangin. Kangin en Cucurella. Cucurella, que no rendís, continua Kangin en el baló, demostrant la qualitat que té. Tocant en curté per a Llorente, Llorente la torna per a Kangin. Kangin en el piqué de l'àrea, Kangin que li vol pegar. Bloqueja Cucurella, baló que serà per a Mbappé. Mbappé, Cucurella per a Cardoso.
1: Buah.
0: Cardoso té imant, eh?
1: No, és que estan molt bé posicionats els jugadors de l'Atleti.
0: I de nou a la càrrega, Baena. El baló que ve ahí per a Cardoso. Cardoso complica Grimaldo. Bona maniobra de Grimaldo. Uah, quin canvi de baló de peus. Toca a l'altre costat, li pot pegar Baena. Baena que retalla. Baena que es prepara el xut. Finalment entrega per a Llorente. Llorente el baló arrere. Baló per a Cucurella. Està tenint faineta Cucurella, eh?
1: Sí.
0: En esta mitja hora de partit que es va a terra. Es queixa d'un colp ahí en la cama dreta.
1: Arriba tard.
0: 33 minuts.
1: Llorente.
0: Sí.
1: Cucurella posa la seva part ahí. Actors Studio. Caiguent a terra, però potser els millors, Toni, moments de l'Atleti de Madrid, i tampoc veig el Madrid massa preocupat per haver de defensar-se, eh?
2: No, no, i a més sembla que estan còmodos ahir en aquesta posició de bloc baix, cosa que amb ells no els agrada massa i els incomoda prou.
1: Mourinho farà que els agrade, eh?
2: Segur, que... segur, és un dels seus objectius, ja ho ha dit públicament, que ho té que aconseguir, que no és el seu objectiu el fet de defensar d'aquesta manera, però que se donaran moltes situacions de partit i tenen que saber com defensar-les i aconseguir estar còmodes en aquesta posició.
0: Pues el baló que torna a ser per a l'Atlético de Madrid. El baló que el juga Marcos Llorente. Marcos Llorente de nou per a Kangin Lee, que està molt actiu, molt participatiu. Tocant per a Baena. Estan connectant bé tots dos. Baena que juga a la dreta per a Giuliano. Giuliano vol anar-se'n d'Mbappé. Mbappé que pressiona. Mbappé... que molesta Giuliano, l'àrbitre que deixa jugar, i mira, se l'emporta Mbappé. Això és notícia, eh? Pressió d'Mbappé, que s'endú la pilota i ara hi ha falta d'un jugador de Cardoso que li protesta l'àrbitre, groga.
1: Clar. Protesten perquè pràcticament és la primera falta que fa l'Atleti en tota la primera part. O la segona.
2: El Pubill ha segut,
1: Pubill,
2: sí.
1: Pubill.
2: Però...
0: sí, sí, sí, groga per a Pubill. Però jo no entenc esta manera de protestar una vegada tan xula la targeta, tan xula la falta. No sé, és que... saps que té traure targeta?
2: Crec que estan demanant, sí, que ells pensen que Bellingham prèviament ha fet, sí, ell la falta ahir, amb la manotà que li ha pegat no sé qui ha sigut, el quin jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: A Giuliano, jo crec, no?
2: A veure, no, si la veiem repetida.
0: Jo crec que no.
1: El que Mbappé li havia fet abans a Giuliano, i a Baena li havia donat en la cara. La tercera és la d'Mbappé, se la fan a ell, falta i groga.
0: 35 minuts. Pues la groga que anotem per a Pubill per protestar. I baló finalment per a Cucurella. Entrant ja en estos darrers 10 minuts de la primera part del primer acte al Metropolitano. Ara de nou per a Cucurella, que està jugant pràcticament a tota la banda quan l'equip té la pilota. El campió del món que juga en curtet, baló per a Bellingham, Bellingham que se'n va en primera instància, toca per dins, arriba tard Guller, estira a terra Bellingham, s'ha fet mal Bellingham i també el jugador de l'Atleti de Madrid, té que parar el partit,
1: sí.
0: L'àrbitre i té la groga ja en la mà, té la groga ja en la mà, vol fer-se respectar Ortiz Arias perquè si no se li va el derbi, estan renyint Cucurella i Kang In Lee, Valverde que també protesta, bueno, això és el derbi.
1: I la groga va ser per a Bellingham.
0: Envoltat de jugadors.
1: Me pareix.
0: Sí, la groga en teoria és per a Bellingham, sí, clar.
2: Igual que diguem que no estem veient patir massa el Real Madrid replegat propet de la seva àrea, sí que estem veient que en camp rival, quan l'Atlètic de Madrid està replegat i no transiten ràpid, estan molt imprecisos. I es costa molt lligar 3, 4, 5 passes seguits en camp rival.
1: Està a terra el Cuti, no? Me pareix.
0: Sí, és que jo el plano el que estic veient és completament a l'àrbitre donant explicacions a uns i a altres.
1: Els capitans, Valverde, que no la, Valverde i Oblak,
0: que no l'ha deixat encara. Ara està Svaina i Bellingham, eh? És que estan ahí. Era el Cuti, sí, era el Cuti. Bueno, el Cuti li toca en el xinoi a Bellingham, eh? El Cuti li toca en el xinoi a Bellingham, eh?
1: L'entrada del Cuti és molt dura.
0: No deixa presoners.
1: Groga per a Bellingham.
0: Sí.
1: I no sé si van a revisar, perquè s'està posant
0: el
1: van a revisar l'acció del Cuti, eh? Ojo.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Ojo que igual el Cuti se'n va en carrer.
0: Anem, una veure, planxa del Cuti. Està dient a Dumfries que porta la pilota en la mà, l'àrbitre està dient que s'aparte.
1: Pues si el Cuti Romero el tiren per esta acció, espera que el Cholo Simeone el penche del ventilador, eh? L'entrada és impròpia d'un veterà, no pot ser, és molt dura, les coses com són. I Ortiz Arias, eixe home en bigot, que se'n va a revisar l'acció.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I Bellingham va a terra, sí que és veritat que va a terra fora de temps, però para la seva cama, no la deixa anar, no la deixa anar. I
1: també
2: i,
1: te ves que busca pilota, eh?
2: Exacte, i en este cas el Cuti sí que busca el xenoi de Bellingham.
1: Sí. Pues va estar filant,
0: tacos,
1: eh?
0: En estaco sí que és cert que li toca la zona, mira, del xinoi.
1: Toca, sí, pilota d'interior. Vull dir, el peu tampoc se'l pot tallar. A veure, repetició, Ortiz Arias, igual, s'està liant, eh? S'està liant en la zona de banquetes.
0: La groga està buscant a Cuti, no? Està, Valverde està dient, no, està ahí. A veure com acaba la pel·lícula.
1: Li lleva la groga a Bellingham i groga per al Cuti. Què te pareix? Pues te dic una cosa, me vaig a...
0: Mira, ben pitat, me pareix molt ben pitat.
1: Estic flipant del que acaba de fer Ortiz Arias. Molt ben pitat. És una acció que és dura, però és que si te carregues el partit en aquesta acció...
0: Però ja no és carregar-te el partit.
1: Molt bé, molt bé,
0: Paco,
1: molt bé.
0: Paco, però ja no és carregar-te el partit. Vull dir, el reglament està per a aplicar-lo.
1: Sí.
0: L'àrbitre té que aplicar el reglament. Jo crec que hi ha una situació en la que hi ha dubte de si l'impacte de Cuti Romero en el xinoi de Bellingham té intencionalitat o no. I per ahí és groga i no roja, però si ell interpreta que és de roja, ni trencar el derbi ni històries.
1: Correcte.
0: Tens que aplicar el reglament, siga qui siga. Però jo crec que ell té el dubte, jo també el tenia, eh? El que passa que ara coneixem el futbolista i són futbolistes canxeros i sí, no m'estranyaré lo millor que ho hagi fet molt bé. Però davant del dubte, me pareix fantàstica la decisió que ha pres.
1: Qui m'anava a dir que avui 20 de setembre donaria elogis a un àrbit, eh? Cada vegada o cada dia igual aprenem una cosa nova o descobrim una cosa nova.
0: I ara la centrada dins de l'àrea, rebutja Obla, que el baló que el volia Dumfries, l'ha guanyat finalment el neerlandès, baló per a Guller, li vol pegar Guller! Obligat ahir a rebutjar a més punxa Obla, que sa pilota anava dins, eh? Li ha pegat amb molta violència al turc. I anem a veure si en això el partit bueno, pues agafa una miqueta més de velocitat, no? D'anada i tornada, d'emoció, d'accions i de situacions en l'àrea. Que estava un poc ahí a ritme de tango, eh? El derbi. A lo que torna a guanyar ahí el Madrid, va a l'opera Bellingham. Bellingham retalla Llorente, replega tota velocitat de l'Atlètic de Madrid, va a l'opera Mbappé, li volia pegar, pega en Pubí, torna el rebuig per Mbappé, la passada dins de l'àrea Raseta, que tornen a traure els homes de Simeone, era en este cas Cardoso. Torna a ser el baló per a Mbappé al costat del banderí de córner. Mbappé que no té eixida possible, cau a terra ell, cau a terra també el jugador de l'Atlètic de Madrid. En este cas es Juliano, que es queixa del cap i té faeneta avui.
1: Sí,
0: a partir
1: d'ara
0: Ortiz Arias té faeneta, eh?
1: Se
0: no li
1: ho
0: estan
1: ficant
0: gens fàcil. No.
1: Se va liar segur. Jugadors molt calents, Giuliano per terra. És que la pilota no ha eixit, s'ha quedat ahí clavada. No, no, està...
0: Giuliano embestint. Giuliano estava embestint i, efectivament, després en l'intent d'anar per la pilota, li pega en el genoll al cap. És que el partit no li l'estan ficant gens fàcil, a Ortiz Arias.
1: Pues això, groga, o hauria de ser groga Mbappé. Però Ortiz Arias, és que està tractant Toni de templar.
2: Sí,
1: de atemperar el partit, de dir que se frede l'assumpte, que se gele l'assumpte, però és que està molt calent.
2: Sí, però com bé has dit tu en l'acció passada, que ha tret la targeta i ha tret sol una groga, que podria ser taronja per a Cuti, pues jo crec que ho està fent bé i ho està portant bé. Està donant calma en un partit que de moment està carregat de tensió.
1: Ja veurem si el, sí. Cuti, si el Cuti Romero acaba el seu primer derbi de Madrid, perquè és...
0: Bueno, ell té molta experiència.
1: Sospitós habitual.
0: Ell té molta experiència.
1: Sí, sí, però últimament els argentins en la final del Mundial també tenien molta experiència i van repartir el més gran, vull dir.
0: El que passa és que tens que saber quan tens que alçar el peu de l'accelerador. Vull dir, ara ja en la groga m'imagino que tindrà que anar molt de compte de Cuti.
1: Sí.
0: Sí, que és un futbolista amb moltíssima experiència. A mi m'agrada molt, inclús en l'època del Tottenham era un tio que marcava la ratlla. Però, bueno, hi ha que saber jugar també en targeta i és un art, Hi ha futbolistes que ho fan perfectament i jo crec que Cuti aguantarà, A no ser que se la tinga que jugar en un mà a mà, sí. En el resultat tal i com està. En aquest cas, pues, evidentment, sí que se la jugarà. Valor per a Guler, recta final de la primera part. Que poquetes coses, més enllà de les decisions de l'àrbit, han passat en este partit,
1: I les faltes, que n'hi ha molta diferència. Jo crec que la queixa, Toni, de l'Atleti és que més o menys el partit està igualat en intensitat, però han assenyalat moltes a l'Atleti de Madrid, només dos al Madrid.
2: Sí, bueno, ja t'he dit, que això el senyor col·legiat, afortunadament, avui és madrileny. No, no hi ha cap queixa. Tots són madrilenys, entre cometes.
1: Igual és de
0: bueno, el del bar és de Tenerife, el del bar,
2: Això vale. Això vale. Hablava de Ortiz Arias.
1: Que no estiga cabrejat igual per lo que fereu a ir en castellà. No.
0: Home, content no crec que estigui, si és no, que és no. Del Tenerife, clar. Això també hauria que veure-ho.
1: No estava content Álvaro tampoc, La roda de premsa posterior, que hem escoltat abans el resum, Álvaro estava molt afonat.
0: Sí, però bueno, jo vaig estar allí escoltant i veient el que deia Álvaro Cervera i bàsicament el missatge és han sido muy buenos, no se han pasado por encima. Jo no tinc culpa. I se va ser un poc la lectura de Álvaro. I repetís, rectificar tàcticament al descans quan te n'han fet 3 en la mitja hora, pues escolta, en fin. Però ells sabran,
1: Sí.
0: Prou problemes tenim nosaltres com per a preocupar-se ara del Tenerife.
1: Efectivament.
0: El baló per a Dumfries, que estava llegint el marca. Menys mal que ha anat ahí Guler a ajudar-lo. Toca per a Tchouaméni, Tchouaméni i Guler. Guler que se'n va ahí de la pressió de Hanko. Bon central també. David Hanko no tenia eixida possible, l'han pressionat molt bé entre Hanko i Baena.
1: Mira, on ha eixit Hanko, de banda. Hanko ha eixit a 60 metres de... a 60 metres de l'àrea.
0: Depèn del plànol que veus, que estan donant un altre de lo de Romero i Bellingham, és una targeta o una altra, sí. Tinc que dir,
1: A més que me pareix que no és voluntària. A banda és... el toc és d'interior i se li clava baix la cama de Bellingham. És una acció molt ràpida i el Cuti ahí, per una vegada, crec que no té responsabilitat. Ara, igual m'enganye.
2: Sí, no, com bé has dit al principi, que ho has vist molt bé, és que la pilota està per enmig. Clar. És que el Cuti toca la pilota amb l'interior del peu i després l'acció continua.
1: Bellingham va molt fort, i com va molt fort, s'emporta...
2: És difícil frenar ahí.
1: Eixe bac.
0: Ara apareix Bellingham, la col·loca, volia jugar a l'espai, però no hi havia ninguna possibilitat. Per a Dumfries, baló que acaba en les mans de Jan Oblak. Per a poquet entrar ja en l'últim minut de la primera part quan colpeja en llarg buscant la velocitat, en este cas en banda esquerra de Baena, que no és la seva principal virtut. Va encarar Baena en la línia de fons, baló que juga arrere, molta intel·ligència, baló per a Jonathan Davis, se li va el control. I era una acció molt bona, Trau Guler, Guler per a Valverde, Valverde que estira a terra per a mantindre la posició de la pilota, es queix ara d'una falta. I és que el que passa que ara estan protestant permanentment, Els futbolistes, cada acció hi en les que entenen que ha rebut falta l'àrbitre. I té que fer valer la seva autoritat. Baló ara en banda esquerra per a Vinícius, encarant a Giuliano. Giuliano que li fica el cos a Vinícius, cau a terra Giuliano. I n'hi ha falta en atac de Vinícius. Baló per a l'Atlètic de Madrid.
2: Pues sí que és una llàstima que portem uns minuts on pareix que els jugadors estan més pendents de protestar accions a l'àrbit que de jugar.
1: L'entrada de Kangin abans és molt dura, eh?
0: Ixa és més groga que la de Cuti.
1: Sí, sí. I més taronja,
0: groga que la de Cuti.
1: I més taronja. Efectivament.
2: Aixina és.
1: Com ha rascat Kangin Lee en aquesta acció? I de Miracle,
0: ja molt de mal,
1: no, i de Miracle no li trenca el turmell, eh? Acció molt dura del coreà.
0: Pues 3 minuts i li queden a la primera part. Acabem de fer pública la prolongació d'este primer acte en el Metropolitano, on juga ara per a banda dreta l'Atleti de Madrid, de nou Kangin Lee. Palo per a Marcos Llorente. Marcos Llorente tocant per a que siga en este cas el futbolista Marc Pubí. Marc Pubí, Simeone, Simeone, trau el peu ahí Hausen, torna a ser per a Kangin Lee, li posa el cos Vinícius, protesta el públic del Metropolitano, Hausen que es queda parat, finalment l'entrega per a Cucurella, Cucurella que juga en llarg. El baló a la carrera de Mbappé, on ahí el que mana és el futbolista Cuti Romero. Juga Mbappé, baló per a Bellingham, per ahí, va entrar Bellingham dins de l'àrea, Bellingham que retalla, Bellingham que serà dins arrere, hi havia fora de xoc inicialment en l'arranc de la jugada, per tant entenc que de Mbappé.
1: Sí, però Bellingham quina, quina de en Cuti, recuperació de Marcos Llorente, eh? Està en tot arreu, fixa't. Sí. Si és fora de xoc, bon ull de l'assistent.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Marcos Llorente, mira, és que està enmig del camp i arriba en qüestió de 3 segons. Cuti Romero li està dient a Bellingham de tot, però de tot, ahí estan dient de tot.
2: Sí, estem veient també que en ixe doble pivot que formen Cardoso i Llorente estan molt, molt pendents de quan puixen Giuliano per la dreta o Grimaldo per l'esquerra i se queden per a fer-li les cobertures, i de moment ho estan fent molt bé.
1: Ui, Mbappé per terra.
0: Ara apretant la pressió Tchouaméni a Kangin, Tchouaméni que fica la cama i que mira, ni se rebuig, l'envia directament per la línia de fons. Protestava Mbappé, li ha tancat el camí en este cas Sepubí, ficant el cos. En aquesta acció ja, bueno, pues, molt habitual, evidentment, per a defensar l'ara, per a defensar l'espai. I el baló que no ha eixit, que s'ha quedat darrere, i d'ahir que Tchouaméni finalment ha assegut l'últim en tocar-lo per a que ara posa la pilota en marxa.
1: És que ahir,
0: Jan Oblak,
1: posant el cos, Mbappé a Pubill no li va guanyar en cap carrera. A camp obert, segur, perquè és ràpidíssim.
0: Com ha crescut Pubill, eh?
1: No, Pubill...
0: És el que estàvem parlant, Paco, de futbolistes de segona divisió.
1: Una bogeria.
0: Que en 2 anys, buf, és que és una locura. Quan val ara un central com Marc Pubill?
1: Un central i lateral dret, vull dir, que té aquesta polivalència,
0: sí.
1: Però anem a recordar que en el Levante Unió Esportiva també, en l'etapa del seu creixement, també ha fet treball individual. Parlàvem de l'altre dia, en el punt a punt, la setmana passada, jugadors que en eixe treball individual, Aaron Mayol i companyia, fora del que fan en el seu club, i en el cas de Marc Pubill, prèviament va passar per l'Almeria, si no m'enganye, abans de firmar per l'Atleti de Madrid.
0: Sí.
1: Pues te vaig a dir de seguida el que val Marc Pubill ara mateix, perquè una cosa és el que pagues per ell i altra el seu valor
0: de mercat.
1: Home, ara mateix...
0: Efectivament, sí. Campió del món,
1: 35 quilos li donen en Transfermarkt. Que ja sabeu que jo soc molt escèptic, sí, però 35 quilos, un lateral eixit o que va a debutar en este cas en la cantera del Levante Unió Esportiva. Acaba la primera part.
0: Descans. Així és, descans. S'acaba la primera part del Metropolitano. Un partit amb molt poquetes situacions clares de gol en un costat i en l'altre. Durant gran part d'esta primera part el control del partit l'ha portat l'Atlético de Madrid. És cert que en la recta final, després d'aquesta acció de Cuti, s'ha tornat a equilibrar una miqueta el joc, però de moment per davall de les expectatives pels futbolistes que tenien damunt de l'herba este derbi, sense gols, temps de descans en el Metropolitano, Atlético 0, Real Madrid 0.
1: Jugadors que se retiren quedan per a sopar després, el Cuti Romero, Jude Bellingham, ahí parlen de les seues coses, com està la teua dona, bé, els teus fills també, fenomenal. Bueno, igual estan parlant tres coses, Toni, però bueno, m'agrada imaginar-me que, mira, Kangin Lee, a peu de camp, a veure què diu el coreà.
3: Tenías ese centro chut que despejaba Courtois en un derbi con mucha intensidad, estáis yendo al límite, te hemos visto aquí una entrada con Fede Valverde, ha habido esa revisión a una posible roja o no al Cuti, ¿cómo has visto tú esa decisión? ¿Te ha parecido justa?
4: Bueno, creo que nosotros estamos haciendo un gran trabajo, no quiero decir nada de las otras cosas porque es algo que no podemos controlar, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar y a ver si podemos puntuar en la segunda parte.
3: La clave para la segunda parte, ¿por dónde crees que pasa?
4: Pues en todos los aspectos, estar seguros, estar 100% hasta el último minuto, ¿no? Yo creo que con ese trabajo vamos a tener la victoria.
3: Gracias y suerte.
4: A ti.
1: Paraules del coreà, també format en la cantera, en la pedrera del València Club de Futbol. I aquí, pues, per exemple, Toni Seligrat, en la teua etapa, quan estaves entrenant en aquestes categories, no? En la segona divisió B, en la tercera anterior, pues, un Kangin Lee que va créixer, que va jugar en juvenil, i que pràcticament va pegar el bot al primer equip, va durar poquet, això sí, se'n va anar al Mallorca de Javier Aguirre, i d'ahí ja va pegar el vot al PSG i després a l'Atleti de Madrid. Primer els números i després l'anàlisi. Números de la primera part: Atleti de Madrid 0, Real Madrid 0. Expected goals 0 de neu per a l'Atleti, 0-13 per al Madrid. Poqueta cosa a nivell ofensiu. Possessió 55% per a l'Atlètic, 45% per al Madrid. Rematades 4 per a l'Atlètic, cap entre pals, cap gol evidentment, 6 per al Madrid, 1 entre pals, cap gol per al conjunt de José Mourinho. Corners només un en este cas per al Madrid. Grogues 2 per a l'Atlètic, cap per al Real Madrid. I la major diferència està en les faltes. Han assenyalat 10 faltes a l'Atlètic, que ha rascat, acabaria amb 20-22 faltes el partit, només 3 al conjunt del Santiago Bernabéu. De la primera part, Toni Seligrat, míster, què destaquem?
2: Jo crec que el més destacable és que tant un equip com l'altre estan aconseguint que el Real Madrid, que en algo que és molt bo l'Atleti de Madrid, que són les transicions ràpides, no estan havent transicions ràpides després de recuperació, i el Real Madrid, que encara és millor que l'Atleti de Madrid en aquesta situació, però l'Atleti de Madrid també està aconseguint en aquest posicionament de Cardoso i Llorente, que estan ahí molt pendents de les vigilàncies, que el Real Madrid tampoc transite.
1: Destaquem algun jugador d'algun dels dos equips?
2: No.
1: No te quedes en ningú?
2: No me queda ningú dels dos equips.
1: Mira, per aparicions i per ser incisiu, tot i que, bueno, aquesta entrada última no m'agrada massa, el que més l'ha demanat ha estat Canguim. El que més l'ha demanat en aquest costat. Però també n'hi hauria que destacar a Cucurella. Pràcticament que a Canguin se li ha anat una o dues vegades només. La resta de duels, el lateral català del Real Madrid de moment està guanyant la partida. José Luis Gualde, la primera part en què es quedem?
0: Bueno, pues que l'Atleti de Madrid busca guanyar el partit, sobretot des del costat dret, en aquesta superioritat en la que està tenint un protagonisme molt actiu Canguin Lee. Per a mi ha sigut el jugador més destacat de l'Atleti de Madrid en la faceta ofensiva, que evidentment és la que hi ha que buscar quan un equip juga a casa i té l'obligació de guanyar, per molt que davant estigui el Madrid. I en el Madrid, bueno, el veig molt buscant un poc fer el partit llarg, no? I veurem quin és el pla de Mourinho de cara a la segona part. De moment és veritat que han rematat més, si mirem els números freds, que l'Atleti de Madrid, però des de luego està molt per davall d'un equip que vol lluitar en el Barça per la Lliga.
1: Bueno, pues la primera part que finalitza en el Estadi Metropolitano en este 0-0 que de moment deixa tot obert de cara a la segona part. Les 5 de la vesprada i 8 minuts, temps, com sempre, així la sintonia del Punt a Punt de fer un alt en el camí i aprofitar per a conèixer què és el que està passant en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Sempre de la mà dels serveis informatius, avui amb Glòria Valls al capdavant. Hola, Glòria, bona vesprada.
5: Hola, Paco, bona vesprada. Continuen declarant 3 dels 4 detinguts implicats en la mort d'un home en un tiroteig entre dues famílies esta matinada al Sira. Una disputa familiar entre dos xiquetes ha acabat esta matinada amb un home mort, que era el iaio de les menors i que va rebre entre 3 i 5 tirs, i amb la detenció dels 4 implicats en el tiroteig. 3 d'ells són germans i un continua ingressat a l'Hospital de la Ribera ferit de bala. La Policia Nacional manté una forta vigilància al barri de l'Alquerieta, on han ocorregut els fets, ja l'hospital. En clau política, la secretària general dels socialistes valencians, la ministra Diana Morán, promet intervindre en el mercat de la vivenda si governa la Generalitat per abaixar-ne els preus. També assegura que impedirà per llei privatitzar la sanitat pública, ho ha anunciat en la conferència política del PSPB.
6: Vamos a intervenir el mercado de la vivienda. Vamos a topar el precio de los alquileres y vamos a aprobar una ley para que nunca más en la Comunidad Valenciana la sanidad pública pueda ser privatizada y el dinero vaya a los amiguitos de siempre. Som el únic partit de la Comunitat Valenciana que està parlant de lo que a la gent le importa, que tenim projectes.
5: I el Partit Popular li recrimina a Morán que no exigisca a Sánchez les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana. Nando Pastor és el portaveu del grup parlamentari popular.
7: Acaba el certamen, acaba la fiesta sanchista, mucha pose, mucha foto, mucha risita, però al final nada de agua, nada de infraestructuras, nada de ampliación del aeropuerto Elche Alicante, nada de desdoblamiento de carreteras, nada de autovías, nada de cercanías. Es decir, lo que dijimos, una provocación en toda regla y una tomadura de pelo, la reunión del sanchismo en Alicante.
5: i de la crisi migratòria a Ceuta. Socialistes i populars han protagonitzat este migdia un nou encreuament d'acusacions per la gestió de la crisi i tot, mentre milers de migrants encara malviuen als carrers. Madrid, Susana Fuster.
8: La crisi migratòria a Ceuta es cronifica. Han passat ja més de 50 dies i a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants encara malviuen a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida. Este migdia, a prop de la frontera, associacions veïnals han tornat a protestar.
9: Europa, escucha! Ceuta está en la lucha!
8: Per una situació que consideren insostenible. Mentrestant, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. I en l'àmbit polític continua l'encreuament d'acusacions. Alberto Núñez Feijo acusa el govern d'abandonar Espanya i anuncia:
10: aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto.
8: Pedro Sánchez ha llançat este missatge:
11: el gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. Y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
5: I de l'exterior, el conflicte entre Rússia i Ucraïna s'intensifica i Europa tem que el Kremlin passe de la provocació a l'agressió. França i el Regne Unit preparen plans de contingència per a protegir les infraestructures i la població. L'OTAN diu que està preparada per a respondre i països com el Regne Unit demanen a la població que es prepare. I és tot de moment. Més informació al web d'Apunt. Es queden ara amb Punt a Punt.
12: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Apunt Ràdio. A Vinaròs 92.0.
15: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt

0: Les 5 de la vespa de 14 minuts en directe, sintonia punt a punt. Estem al descans ara mateix en el Metropolitano, en un dels partits que estem oferit en la sintonia avui de la ràdio de l'Esport en valencià. Fins a les 12 i mitja de la nit, ja sabeu, arroba punt a punt en Twitter, TikTok i Instagram. I també avui és un dia per a contar-vos cosetes de pilota valenciana, sempre a la mà de Caixa Popular.
1: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: De la mà de CaixaBank, la Copa Caixa Popular de Raspall Masculí Pro 2. Terrades segon i Sales que s'enfronten a Artal i Verdú des del trinquet de Canals. Matías Oliver, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Paco. Des del trinquet de Canals, la Copa Caixa Popular completa avui el seu calendari d'estrenes amb l'inici de la Pro 2 masculina de Raspall. Com he dit, des de les 5 de la vesprada està en marxa, està partint. Terrades segon i Sales contra Artal tercer i Verdú en la primera partida. Una competició que també celebrarà la final així a Canals el 29 de novembre. I és que al llarg de les dues últimes setmanes han arrencat les tres copes Pro, com la setmana passada que estàvem a les partides d'Escala i Corda i de Raspall. Doncs esta setmana ha sigut s'ha posat en marxa la Pro 2 d'Escala i Corda i per primera vegada també la Pro 2 de Raspall femení, una novetat que amplia les oportunitats de competició per a jugadors i jugadores i que completa una estructura en dues categories en cadascuna de les tres disciplines professionals. La nova Copa Femenina va començar el divendres al Genovès, en Escala i Corda Pro 2. Els primers guanyadors van ser Capellino, Rubén i Òscar, en Raspall Femení, perdó, van ser Vanessa i Paula Vilar, i ara arriba el torn de la Pro 2 masculina de Raspall, que és una competició que també, igual que la Copa dels Majors, podríem dir que la Pro 1 té la seva classificació, eliminatoris, títols propis, oportunitat per acumular partits i sobretot consolidar-se en l'àmbit professional al llarg de tota la tarda. Enguany participen 5 parelles i juguen tots contra tots a doble volta, 20 partides de fase regular entre avui i el 16 de novembre. Els 4 primers passaran a semifinals, primer contra quart, segon contra tercer, i es disputarà partida única el 20 de novembre al Genovès, dia 21 a Bellreguard, i els guanyadors tornaran així a Canals el 29 de novembre per a disputar la final. Un recorregut que comença a estar en Terra de segon i Sales davant Artal tercer i Verdú, una partida que, tot i ser Pro 2, té les seues coses perquè Terrades segon és el vigent campió de la Lliga 2, el subcampió de la Copa 2. Verdú és un pilotari que ha arribat dues vegades a les semifinals d'esta competició de Copa 2 i és un aperitiu perfecte de cara a la partida que tindrem a continuació d'esta, on Marraí i Lorgeibo s'enfrontaran a Montaner, Montparler i Marc Ortega en una partida amb aires de reedició de la final de Copa de l'any passat, quan Montaner es va proclamar campió amb Seve davant Marraí, Lorja i en este cas Néstor. Però pel que respecta a la partida de Pro 2, ara mateix estem encara en el primer xoc, han tingut val Esplaus, és a dir, Artal segon i Verdú, però ara el val és per a Terra de segon i Sales, després de que Sales ha tombat un val en contra i en ixe mateix 15 ha pegat un colp en el cap, en el pis, no li ha passat res, simplement el xoc ha estat aturat, però ha servit també per a parar el ritme dels blaus i pegar-li la volta i intentar tancar el xoc perquè estan començant des del dau. Així que, com sempre, des de punt a punt, vos anem a cantar el va de bo i que la pilota li digues millor.
0: Clar que sí, Matías Oliver, des d'eixe trinquet de Canals, la partida que està en marxa i que després, en esta Copa Caixa Popular de Raspall Masculí Pro 2, anem a oferir també els resultats una vegada finalitzem este duel. Així al punt a punt, 5 de la vesprada i 18 minuts, xicotet recordatori que en primera divisió estem al descans en este 0-0 entre Atleti de Madrid i Real Madrid, que abans ha guanyat el Getafe en un gol d'Ivan Azón 1-0 davant el Màlaga i que estem pendents, evidentment, dels duels d'esta vesprada. A les 6:30 el partit de la Ceràmica, ara de seguida farem la primera comunicació entre el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva i a les 9 tenim eixe partidàs entre el València Club de Futbol i la Real Societat des del camp de Mestalla. En segona divisió avui vos hem contat la victòria del Sabadell 3-1 davant el Real Oviedo. Al descans, acaba de començar la segona part, Ceuta 0, Valladolid 0, minut 1 de la represa, Almeria-Celta B a les 6:30, Las Palmas-Burgos a les 6:30 i Leganés-Granada serà a les 9 de la nit. Per a tancar la jornada, si no m'enganye, ja no tenim partit de dilluns, com estem de parolla, votem cap a la setmana que ve. En primera federació, este matí, Alcorcón 3, Nàstic 0, està jugant-se ara mateix el Algeciras 1, Àguilas 0, en el minut 15 de la represa, Hércules-Torremolinos a les 8:30, Zaragoza-Cartagena també a la matí. mateixa hora. Tancarà la jornada el Sant Andreu Real Madrid B, que se juga dimecres, eh? Per últim, en segona federació, resta només el Yeclano Lanusia, que comença a les 6. Este matí vos en contat, el Deportiva Minera 2, Orihuela 2, Alcoyano 2, Poblense 0, Atleti Balears 1, UCAM Múrcia 4, Ilicitano 1, Peña Deportiva 0, Lorca Deportiva 0, Intercity 0 i Múrcia B 0, Mallorca B 1. Per a tancar, partits de la vesprada que estan a punt de començar, en 10 minuts ho farà el Soneja Utiel, a les 6 el Buñol Eldense B, a les 6 el Valldusó Espanyol de San Vicente, 6 i mitja el Atlético Saguntino Villarreal C. Este matí s'han disputat el Llevant B 2, Ontinyent 1931-0 i el Torrent 1, Atzeneta 1. També pendents d'eixa gran final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet, Joventut Barça, que comença a les 7 de la vesprada, i també parlant en este cas de la Copa Davis, acaba de començar, en marxa ja el primer set, 2-0 ja, primer break per als espanyols, estan jugant Juan Munar i Pedro Martínez davant Tavilo i Barrios. Seria el tercer punt de la sèrie davant Xile. Les 5 i 20 minuts, Xicotet alt en el camí i a la tornada, segona part, al Metropolitano.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: 5 de la vesprada, 22 minuts. En imatge ara mateix en pantalla, Carlos Espí, el martell de Tavernes. Allà està el jugador ex del Levante Unió Esportiva, preparat en la banqueta del Real Madrid. Encara, pues això, José Mourinho no ha decidit traure-lo al terreny de joc. I tenim José Luis Gual, canvi, modificació en l'Atleti de Madrid de cara a la segona part.
2: Sí, tenia targeta Marc Pubill i ha decidit segurament per això Simeone deixar-lo en el vestidor, està sentat en la banqueta. Y en el seu lloc entra Coque, en la qual cosa Coque es col·locar al costat de Johnny Cardoso i Marcos Llorente passa al lateral dret. I saps la modificació que fa Simeone per arrencar la segona part? Crec que en el Madrid no hi haurà canvis.
1: Té pinta de que no, però bueno, com penses, Toni, que va recol·locar el Cholo Simeone? M'imagino que passem a línia de 4 darrere, no? I sí, reforçar el mig del camp en Coque.
3: Sí, tal qual, ha dit igual. Passarà Llorente al lateral dret i dos línies de 4 i Canguini i Jonathan a dalt.
1: Pues en el cas del Real Madrid, ahí están els protagonistes: Arda Güler, Cucurella, Vinícius, Tchouaméni i Mbappé tancant la formació, votant tots al terreny de joc. I anem a veure si en esta segona part, almenys igual, la mateixa intensitat, però un pèl·liu més de futbol estaria bé, i algun golet.
2: I una miqueta més de velocitat en el futbol, no? En el joc, en la circulació. Bueno, anem a veure què dona de sí. La llibreteta que porta Mourinho és xicoteta, és de butxaca, com el que diu. Però bueno, m'imagino que haurà notat algunes coses, unes quantes tindrà apuntades, de les correccions respecte del que ha vist en la primera part. Salten ja al terreny de xoques futbolistes del Madrid, estan ja esperant des de l'Atleti de Madrid. L'ambient és espectacular, en el Metropolitano. Si no està ple, poquetes cadires buides n'hi hauran. Recordem que té una capacitat per a 70.692 espectadors. I el Niño Torres, el tècnic del final, també està veient el partit ahí a la graderia. Este també està més fort que el vinagre, Paco.
1: Després de jubilar-se com a futbolista i començar la seva carrera d'entrenador, el tio només se dedica a formar-se, a entrenar i a alçar ferro en el gimnàs, bàsicament, a fer press banca.
2: Qualsevol li discutís, a este?
1: No, ara ja no.
2: Qualsevol li discutís. I bueno, mira, Arnau Ortiz, que l'any passat estava a les seves ordres, ara és un futbolista en totes les lletres del primer equip, està sentat a la banqueta. Va donar començament la segona part. Crec que va ser Mbappé el que va donar la pilota cap arrere. Juga ja el francès, comença la segona part, baló directament per a Courtois. Ara juga a la dreta de la tribuna del Metropolitano en Madrid, a l'esquerra ho fa el titular d'este estadi, el conjunt del Cholo Simeone. Ha colpejat Courtois cap amunt, ahí cabotejava, crec que era Dumfries, el baló que torna a refugiar-lo la defensa de l'Atlético de Madrid, baló que ve en avantatge en este cas per a Courtois, aquí és de l'àrea, ve ahí Jonathan David, pateja la cama dreta Courtois, el baló que jo crec se pedrà, sí, per la línia de banda. La posarà en marxa el futbolista de la Pobla de Vallbona. Que poquet l'han vist de mig camp cap endavant, que són, demostra, no?, la seva qualitat. Àlex Grimaldo, Toni? Un poquet ahí infrautilitzat, diria jo, com a futbolista.
3: Sí, avui, com diríem, en l'argot futbolístic porta el freno de mà i no està tirant cap endavant, gens.
1: Ojo.
3: Mira-lo ara.
2: Ara, estava centrant, ja ha quedat una miqueta catxeta la pilota, li ha donat ahí el marxe per a que la rebutjara Konaté. Baló per l'Atlético de Madrid, que intenta atacar ara pel costat esquerrà. Ahí està Coque tocant de cara per a Baena. Avui Baena fent més de creador pràcticament de 8 que de 10, Baló per a Coque. Coque ahí justament en el front d'atac, gira la pilota. Baló que ve per a Juliano, 1 per a 1 en Cucurella. Juliano dobla Canguin. Canguin que no té marca. Juga Juliano per a Llorente. Mira, acumula 4 futbolistes en l'Atlético de Madrid en esta banda, 4 per a 3, baló per a Llorente. Llorente que tira la diagonal, canvia el baló dins de l'àrea, al costat esquerre, baló per a Baena. Li pega Baena, rebutja Courtois, bona parada i bon remat a les Baena, que li pega de cine a la pilota.
1: Primer tir entre pals de l'Atleti en tot el partit.
3: Sí, i ara aquesta banda dreta és molt més perillosa perquè crec que té el mateix dibuix Simeone, però Simeone i Juliano és molt més ofensiu i profund que Pubill i Juliano.
2: Pues el baló que la treta era Dumfries, acaba perdent-lo Güler. El àrbitre que senyala la pilota dient que això és futbol, que no hi ha res, perquè el mirava Güler demanant falta, baló que ja té Johnny Cardoso tocant en horitzontal, ja en camp del Madrid per a Coque Resurrección, el capità, que està suplent en el dia d'avui, però que ha entrat ara en el descans. Bueno, sobretot Simeone darrere no vol groga. És llamatiu, ho han comentat, Paco, que deixa el Cuti però no a Pubill. No vol a dos amonestats ahí en la línia de 4 defensiva. El Cholo. Baló per a Llorente, toca Llorente. Ahí a trompicons ve Canguin. Canguin de primeres Coque jugant cap amunt. No hi ha fora de joc. Baló per a Jonathan David. Juliano juga ràpid en l'Atlético de Madrid. Baló per a Coque. S'encanta Coque, ha perdut la pilota, però mira, corregís perfectament Canguin. Kangin, que volia tocar per dins, el valor rebutjat, el Madrid defensant i l'Atlético proposant, valor de nou per a Kangin. Kangin ahí en la mitja punta. Uy, cómo ha filtrado la pelota, qué buena para Grimaldo. Perí, Grimaldo que la puede colocar desde el área. Le ha pegado una puñada al balón. Wow. Courtois, balón que ve a la frontal. Aparece el trabajo de Bellingham y balón para Güler. Ahora se estira el Madrid, ojo la contra. Ojo que ven en cuatro. Güler con Duís contra tres. Güler para Bellingham. Bellingham lateral del área. Ya tornando Moltachén en el Atlético. No arriba Güler a las entradas de Bellingham. Y el balón que rebucha la defensa del Atlético será para Grimaldo. Primera volta que en superioritat ha pogut fer transició al Madrid, Toni?
3: Pues sí, primera vegada que ho han permès. També primeres incorporacions de Grimaldo en l'Atleti de Madrid i Arda Güler, aquest últim pas no ha estat massa fi.
2: No, no perquè l'ha donat una miqueta massa llarga a Bellingham. Ara el que retalla és Mbappé. Mbappé que vol anar-se'n de Marcos Llorente, la tira enrere. Ahí estava desequilibrat, valor que finalment arreplega Kangin. Amaga Kangin, quina qualitat té, Ahí volía anar-se'n de Güler, el balón finalmente que juega Marcos Llorente per a Coque, está molt arrere y ahora el Atlético aprieta munt el Real Madrid. Juga Llorente, Llorente, Cucurella, Cucurella que rebucha, torna per a Kangin, Kangin que la vol girar, ahí está tot sol el Cuti, la deixa botar y el balón que ve al costat esquerrà per a Hanko. Mira tot l'espai que té ahí l'eslovac que vol aprofitar, alça el cap, juga en profunditat, corre Simeone que és molt ràpid, Simeone el control dins de l'àrea, cau a terra, balón per a Courtois. I se Simeone també les fa moltes vegades, eh? Sí. I Giuliano ahí notant el contacte i groga, a pita penal.
1: Com?
2: A pita penal? Perquè acaba d'amonestar a Hausen. Amonesta a Hausen i per tant si amonesta a Hausen és penal.
3: I tant.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno. A Débore les coses molt clares, Ortiz Arias, eh? No és fora de xoc.
2: Repetida.
1: No és fora de xoc. A veure si n'hi ha agarró. Uy, Hausen, qué primavera Hausen. Ya un agarró, Toni. Molt clar.
3: Sí, sí, sí,
1: molt
3: sí.
1: Clar i molt clar, molt clar. Sí, Selimà.
3: Sí, un passe extraordinari de Hanko a l'esquena de Hausen i una acció.
1: Bueno, de mare, disculpes, és un penal com un piano. No ho havíem vist en primera acció, igual. Però l'agarró és claríssim.
2: Tu ho has dit. Hausen és un primavera.
1: Primavera, sí.
2: Perquè Hausen agarra a Giuliano, però no l'agarra com per a que Giuliano caiga. Però quan tu has ficat les mans i se te veu que estàs agarrant el braç del davanter, és penal. És penal, independentment de la força. És el que parlàvem des de la intensitat de les faltes. Si agarres el braç i cau a terra el jugador, és penal.
1: Mira, mira, igual, la imatge de la càmera de l'àrbit és perfecta perquè l'àrbit té una visual i va revisar tot això, eh? No sé què està passant. Va revisar o va parlar en la gent de la graderia? De la banda?
2: Sí, no, és que estan protestant en l'Atlético de Madrid, que entenen que el penal és molt clar, està justament al costat del monitor del VAR, va a revisar-lo, però home, per a mi és penal. Sí. Per a mi és penal, una acció, vamos...
1: Per cert, n'hi ha hagut una pica baralla al descans entre els cossos tècnics dels dos equips i n'hi ha hagut algun altre expulsat. Però bueno, anem a veure primer el penal i de seguida fem la primera comunicació en Villarreal, però l'àrbit no sé, Toni, què està revisant.
3: Jo tampoc, perquè l'acció és tan clara com innocent.
1: Sí,
2: de,
1: sí, sí.
2: Igual estan buscant tirar la línia de senyar o no fora de joc per a després presentar-ho. Bueno, a veure què ha dit. Es trau la groga.
1: Li va llevar la groga. Ah, és roja. No, clar.
2: Roja.
1: Sí, li va llevar la groga a Huisen.
2: I roja.
1: I al carrer.
2: Roja.
1: Pues...
2: Perquè és ocasió manifesta de gol. Clar. Se'n va al carrer Hausen.
1: Bueno, bueno, bueno...
2: Sempre les coses poden anar a pitjor per a Hausen i així n'ha segut. Efectivament, era l'últim home, ha perdut la posició clarament. Ha fet un penal molt tonto, perquè hi ha moltes maneres de molestar al rival, tot i que t'ha guanyat la posició, però estava en l'aire Giuliano i tenia que encara controlar aquesta pilota. Ell se ho sabrà, però és un penal clar i se'n va al carrer 10-10 l'equip. I moment delicat per al Madrid i l'oportunitat a l'Atlético de posar-se per davant en un tio més i en, bueno, pues quasi 40 minuts per davant en este derbi.
1: Com se deia, així se les posaven a Fernando VII, no?
2: I va ser Grimaldo,
1: El valencià.
2: Va ser Grimaldo el que va col·locar la pilota en la cama esquerra, balón a 11 metres, espera ja, quadrat, vestit de taronja, Thibaut Courtois, el porter belga, el vistiplau de l'àrbitre, de Ortiz Arias... Va a pegarle en la cama esquerra de la Pobla de Vallbona. Moment important en el Metropolitano. Ara se fa el silenci. Ve Grimaldo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Va a pegarle en la cama esquerra de la Pobla de Vallbona. Moment important en el Metropolitano. Ara se fa el silenci.

0: 11 metres, el valencià Grimaldo aprofita el penal i ara 11 per a 10 o celebra jugant el gol Grimaldo. 7 per a 8 de la segona en el Metropolitano. Atlético 1, Real Madrid 0.
1: La realitat és que durant tot el partit l'Atlético de Madrid, Toni, ha tingut un pèl·liu més d'intenció d'anar cap endavant. Ara bé, este penal és un regal de Huijsen i pot ser regal del penal i igual del partit en aquesta expulsió.
2: Així no és, i un duel que estava prou igualat, pues lo que hem comentat en alguna ocasió, la pilota para o les errades individuals desfan la igualtat i en este cas han juntat les dos, una errada individual que ve d'una pilota, després dona una pilota parada i el gol de l'Atleti de Madrid.
1: Pues en ese gol de l'Atleti de Madrid anem a aprofitar les 5 de la vesprada i 32 minuts, ja 33 minuts. Arriba el moment d'obrir línies amb Villarreal, així al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats al derbi. En un partit que vos anem a contar en la sintonia del punt a punt, ja sabeu, en tot l'equip d'enviats especials desplegats ja en l'estadi de la Ceràmica, amb la narració de Manolo Montal, de Carlos Urrutia, dels comentaris de Juan Luis Mora i de Vicente La Torre, per a avançar els continguts de l'11 de Íñigo Pérez. Ja està preparat Carlos Urrutia. Hola, Carlos, bona vesprada.
3: Hola, punt a punt, bona vesprada des de les rodalies de l'estadi de la Ceràmica, on l'ambient és espectacular. N'hi ha moltes camisetes granotes que encara no saben l'alineació, ni tampoc els aficionats groguets, però en A Punt Ràdio sí que la sabem i per això estem i en disposició de contar-les que Gulaxi estarà a la porteria, els centrals seran Pau Navarro i Renato Veiga, tot i que Foyt ja està quasi bé, Àlex Freiman com a lateral dret, Sergi Cardona, capità, lateral esquerre, torna a la titularitat, Pape Gueye en el doble pivot, junta Saliba. Per les bandes estaran Buchanan i Moleiro com a mitja punta, Ilias Akomach, dalt IOC, és a dir, altre partit en el que Mika Utache és suplent en el conjunt groc.
1: Sempre de la mà de Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. I ja sabeu que així, al punt a punt, la cooperació, la superació, la confiança, el treball en equip són claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. També de la mà de Caixa Popular, 11 és confirmats en este cas del Llevant Unió Esportiva. I què ens va a contar la veu del Llevant Unió Esportiva esta temporada, Manolo Montal? Hola, Manolo, Villarreal, bona vesprada.
4: Este es el 11 de Luis Castro, pero esta vesprada, pero el primer derbi de la comunidad esta temporada en la primera división, a Matt Ryan en portería. Defensa de 4, la noticia es que entra, torna al 11 inicial, Jeremy Tolian, cau Nacho Pérez, tot i haver sigut convocat per la selecció sub-19 esta mateixa setmana. El central serà Andela i Mandilla, a l'esquerra estarà Manu Sánchez. El tribot clàssic al centre del camp, amb Oriol Rey flanquejat per Olase Bardelli. En la punta de l'atac, Brugué en la dreta, Thiago en l'esquerra, dalt Ivan Romero.
1: Caixa Popular amb la banca cooperativa valenciana, tot en caixa. Ahí están les alineacions dels dos equips protagonistes del derbi de la Comunitat Valenciana avui entre el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva. Ara de seguida farem aquest primer pas també amb els nostres comentaristes. Però abans, el que deia, després de conèixer les alineacions, hem de dir que n'hi ha substitucions importants. José Luis Gual en el derbi madrileny.
5: Sí, després d'encaixar el gol, ràpidament Mourinho ha fet doble canvi. En la inferioritat numèrica en la que té, ha donat entrada Toni Rüdiger en lloc d'Arda Güler i ha llevat a Vinícius per a col·locar a Jan Diomandé. Doble canvi en el 7 aproximadament d'esta segona part i amb el 1-0 favorable a l'Atlético de Madrid. Jo crec que de les que recorde de Vinícius és la primera volta que el canvien tan pront sense tindre cap problema.
1: Anem a preguntar-te, sí. Toni, si li agrada per això.
2: Sí, sí, bueno, el que passa és que ha muntat ahí dos línies de 4. I ha col·locat a Bellingham en un principi, està per el costat, està dins amb Tchouaméni, a la dreta està Valverde, a l'esquerra està Diomandé, dos línies de 4, Mbappé per davant i ha sacrificat a Vinícius, sí.
1: Pues el canvi, la substitució que és molt cridanera i també està en pendents, com no, de la pilota valenciana esta vesprada i teníem que conèixer com acaba l'assumpte en eixa Copa Caixa Popular de Raspall Masculí Pro 2 que està disputant-se

0: en el trinquet de Canals. Matías Oliver.
1: Paco, és que ha sigut molt important el primer xoc del partit perquè ha estat més de mitja hora jugant-se, perquè els dos equips s'han pogut avançar en diverses ocasions. Ha començat els blaus amb un val i 15, han tingut 4 oportunitats amb val per a tancar, 4 per a rojos que finalment s'han endut el gat a l'aigua, i veurem el que resta de partida si tornem a viure un xoc d'esta magnitud, matant-se a descarregades. Però ara mateix Terrades segon i Sales van guanyant 5 per cap a Artal segon i Verdú, i veurem si este xoc és tan important com ha pogut significar des del principi.
0: Tot el que està passant, ja sabeu, en eixe trinquet de Canals, de la mà de Matías Oliver. Gràcies, Matías. Tornarem de seguida amb el teu anàlisi. De seguida estem també novament en l'estadi de la Ceràmica, però abans continua la càrrega a l'Atleti de Madrid en superioritat. Gual!
2: Gol! De l'Atlético de Madrid! La centrada per la banda dreta de Giuliano, i ara sí, en boca de Cano, on té que estar el nou, on té que estar el golejador. Apareix el canadenc Jonathan David per a col·locar la cama dreta i a fusellar pràcticament Thibaut Courtois, que no ha pogut fer absolutament res. La jugada en la centrada lateral, sorprenent, carregant l'àrea, i amb Jonathan David en la firma final, ara sí, o celebra per tota l'afició rojiblanca, perquè són 14 minuts de la segona part. Marca Jonathan David, Atlético 2, Real Madrid 0.
0: Toni Seligrat, l'acció per banda és molt bona, eh? Novament de l'Atlético de Madrid, aprofitant la superioritat, i com entra Jonathan David des de segon la línia.
3: Sí, sí, una altra vegada s'ha deixat caure ahir a banda dreta Canguin, han fet ixe 2 contra 1 contra Cucurella, bona centrada de Giuliano, i segon partit marcant Jonathan, cosa molt important per a ell.
0: Pues la cosa igual se li posa cap amunt, coster amunt per a el Real Madrid en eixa expulsió de Heisen, i també per a un Atlètic que està ara mateix volant damunt la gespa del Metropolitano.
4: Sí, i justament havia rectificat Mourinho el dibuix, estava jugant en tres centrals, ha col·locat a Dumfries com a tercer central, junt a Rüdiger i, ja ho diré, i Konaté, a Valverde de carriler per la dreta i a Cucurella per l'esquerra, però clar, l'Atlético de Madrid té superioritat, i Kang In-Lee està fent-li molt de mal en la mitja punta, perquè no pot anar Bellingham, que està jugant, com dies ara, de doble migcentre al costat de Tchouaméni, i ja dic, el partit estarà més per a que l'Atlètic li torni a golejar al Real Madrid, tal com va passar la passada campanya.
0: Sí, pues ara mateix l'avantatge, que és doble ja per al conjunt Matalafer, 2-0, està guanyant ara mateix en el Metropolitano. Votem ràpidament i volem cap a Villarreal, Estadi La Ceràmica, amb Carlos Urrutia, amb Manolo Montal, també està Juan Luis Mora ja preparat per a comentar el partit. M'havien dit que estava preparat. Vale, pues de seguida. Perfecte. Pues tornem al Metropolitano, la càrrega l'Atleti.
4: I és a l'Esbaina, la conducció a l'Esbaina. Ara s'ha passat de frenada, li ha donat el valor massa llarg, en massa velocitat a Grimaldo, que acompanyava, i per tant queda no res, una nova transició per l'Atlético de Madrid. Per tant, serà la pilota per a Thibaut Courtois. Lògicament, ara el Madrid té que arriscar. I ahir els problemes. Estan ensenyant-nos un altre angle de la jugada. Ha fet el control de pit. Agarra del braç Hausen. I això és penal. Damunt has perdut la posició. Perquè és que si tens la posició guanyada, però és que has perdut la posició. Hi ha un esborró important, per a un futbolista com dir Hausen. Quan ara, mira, entra l'aranya i se'n va Jonathan David. Entra Julián. Ahí Simeone, que ha llegit bé el moment, per a donar entrada a Julián. Partit cara per a baix, Toni, per a que res isca malament, en teoria.
3: Sí, sí, sí. I bueno, delanter per delanter, i estos minuts que seran molt importants també per a Julián. A veure quines sensacions té i quines sensacions li dona la grada.
4: Bueno, pues de moment ahí està disfrutant la grada, La grada està pendent ara de que vagin caient més gols. En la superioritat numèrica per l'expulsió de Hausen, només arrencar la segona part, i en l'Atlético de Madrid, que ara torna a jugar des de darrere mitjançant Alex Baena, que jugava a la part dreta, valor per a Llorente, toca Llorente per a Giuliano, que avui ha estat capital en el triomf momentani de l'Atlético de Madrid, forçant el penal i assistint en el segon, en este cas Jonathan David. Quan ara ha recuperat el Madrid, valor de Mbappé per a Valverde que frena. Toca de nou a la curta per a Mbappé. Poques opcions pròximes per a Mbappé. Mbappé que busca soci. Volia col·locar-la a l'esquerra Diomandé, i amb el pit l'ha guanyada Simeone, que entrega de cara per a Jan Oblak. Va entrar Ademola Lookman. Va col·locar més pòlvora a Simeone.
0: Simeone està
4: a favor d'obra.
0: Tornant-se boig, però efectivament, és que és el que té Toni si el Xolo Simeone ara posa davanters i tal igual. Clar, 2-0 en un home més. Per cert, parlant de tot això, acaba de marcar el Valladolid en segona divisió, gol important per al Valladolid, que s'avança en el marcador en segona divisió. Ahí está. En el gol de la tassa d'un clàssic de la categoria d'argent, marca la tassa, marca el Valladolid. Estem ja en l'Equador de la segona part. Ceuta 0, Valladolid 1.
4: I en el Metropolitano són 18 minuts de la segona part de la represa en directe, el punt a punt en Apunt Ràdio. Ja també encara en la recta definitiva per al derbi que tenim ahí en la ceràmica. Mentre juga Juliano Simeone, Juliano Simeone que se'n va de Cucurella a l'obertura a la banda dreta. Balo que ve per a Julián. Ahí tocant, perdona, la Baena. Baena tocant per a Kang In Lee. Kang In Lee que xafa la pilota, que ara vol temporitzar. Vol que apreti dalt el Madrid per a aprofitar algun espai. Se busquen y repetísen pasada, tancó que con Marcos Llorente. Al final el balón de nuevo a la derecha, pero Baena está ahí aguantando el Madrid que no presiona. De nuevo Coque. Coque que te espai. Ahí Diomandé que dubta. En Anara per uno, per altre, porque están fent el triángulo Molcar. Y bueno, ahora el Atlético de Madrid a plaer, ¿eh? A plaer el Atlético de Madrid, porque tampoco la presión es muy intensa. Valverde sí que aprieta, eso sí. Ahí está el uruguayo que trataba de presionar. I independentment del resultat, ara la dissada és boníssima, el valor que buscava a Julián, dic que independentment del que passi avui, Toni, no sé si estàs d'acord amb mi, però Valverde és per a jugar on està jugant ara, no per a jugar per dins. No sé per què s'empenyen en col·locar ahí a ese futbolista.
3: Bueno, igual s'empenyen perquè ara tenen aquests jugadors que tenen molta més velocitat per fora i bueno, i prioritzen aquesta velocitat.
4: Espera, nova opció, Baena, segon pal, a votar Cardoso, la volea, era de Grimaldo, ha tocat crec en Valverde, perquè això anava dins, eh?
0: Sí, sí.
4: I nou córner per l'Atlético de Madrid, quin diumenge van a passar, els seguidors de l'Atlético de Madrid, té tota la pinta, Van a fer el remat final en la tasqueta abans d'anar a sopar. Vaya que treballar. Però esta victòria no és una victòria més per a ells, sense dubtes. Anem al córner. Ahí. Mira, este també és bon davanter, Alexander. A treure el baló des del cantó, l'Atlético de Madrid, Baena que la busca el primer pal, en pentina, ve una més, sol, Courtois que evita el tercer, continua el perill, baló arrere, li pega Julián, salva en zona de gol Rüdiger, el baló que torna a passejar-se pràcticament per l'àrea menuda, doble ocasió de gol per a l'Atlético de Madrid.
0: Rüdiger en el camp baix els pals.
4: Jo crec que, no sé si era Rüdiger o Konaté, però un dels dos ha salvat la segona, però és que la primera, la parada de Courtois, és espectacular, Espectacular.
0: No ha caigut, Toni, el tercer de miracle.
3: Sí, bueno, i ara mateix
4: el Cuti era. El Cuti, el que caboteja. Sí.
0: Molt bona.
3: I després, Julián. Hi ha molta superioritat ara mateix de l'equip local sobre el visitant. I ja si damunt amb pilota parada també te generen aquestes ocasions.
0: Sí, sí. Ara ja estan apanyats, els jugadors del Real Madrid quan continuen els canvis, com has dit, igual. Primer a confirmar l'eixida de Ademola.
4: Sí, entra Lukman, l'ex de l'Atalanta, se'n va l'ex Baena, aplaudís el públic del Metropolitano, ara canvia un poc la decoració, perd un creatiu, Simeone i l'Atlético de Madrid, entra un jugador més de percussió com és Lukman, veurem en quin costat se posa, però és un jugador de profunditat, de buscar ahí, no?, l'espai.
0: Sí, de fer més mal, de donar-li més pólvora, no, Toni, a la zona de dalt.
3: Sí, sí, menys creativitat, molta més velocitat i jo crec que és el millor jugador en el 1 contra 1 del seu equip.
0: És que ara, en tot cas, les transicions a l'Atleti no van a passar pel mig del camp. Ara l'Atleti, a camp obert, va tractar de fer sang i aprofitar este 2-0 provisional i el jugador més que compta en el marcador. El que deia, Cindy, la desplegada de 46 minuts, tot l'equip del punt a punt desplegat en l'estadi La Ceràmica, Manolo Montal, Carlos Urrute, també Juan Luis Mora ja preparat per a comentar el partit. Hola, Juan Lu, bona vesprada.
5: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues el partit d'avui molt atractiu, Tenim un molt atractiu així a l'estudi amb Toni Seligrat, que és este de duel al Metropolitano, però este Villarreal llevant, que la temporada passada va tindre eixa edició en el mes de maig, en el Villarreal no va deixar ni fer prisioners, 5 gols hi va clavar la Llevant Unió Esportiva, que se l'estava jugant per a baixar. La situació ha canviat moltíssim estos mesos i el Llevant pareix que és l'equip que té més fortalea o almenys una idea més clara del que vol fer, i el Villarreal que arriba de la seva primera victòria de la temporada.
5: Sí, bueno, la verdad que ahora mismo, una semana antes te diría que el Villarreal, pues bueno, tiene serias dudas de bueno, de afrontar, yo creo que esta, este partido de derbi. Pero después del juego, de cómo compitieron en Málaga, yo creo que el Villarreal, pues bueno, se ha dejado un poco atrás esas dudas que tenía al principio de temporada. Y bueno, y se enfrenta a un Levante que lo que sí hace es competir, salvo el primer partido contra el Español, que creo que no fue el Levante. Los demás partidos ha competido ante un todopoderoso Barcelona el partido pasado. Y bueno, y también, como dijo Íñigo, creo que también una cosa a favor del Levante es que, bueno, tienen ese partido que han suspendido para esa, podríamoslo de alguna manera, un descanso activo que bueno, que el Villarreal no ha tenido. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que es un partido atractivo y por parte de los dos equipos y bueno, a ver qué nos depara.
0: Voy a preguntar també als nostres el narrador. Sempre vaig a començar pel de casa. En la tornada, en la segona mànega de la competició, faré a l'inrevés. Però Carlos Urrutia, de l'11 del Villarreal que has comentat abans, però opinions al respecte del que trau Íñigo avui?
6: Home, torna a la titularitat Pep Gay. Això és per a mi més que important. Després de la seva suplència a Màlaga, tot i que per la lesió de Santi Comesaña va eixir i va ser dels millors del partit. Hem comentat en la prèvia que és curiosa la suplència altra vegada de Mic Autatge, que no està tenint cap d'encert cara a porta, ni punteria, no moltes ocasions, no creant, no arrossega defenses. Tampoc està Gerard Moreno en l'alineació inicial, també és una cosa curiosa. I sobretot que a la fi Carlos Romero també està com a suplent, però m'estranya molt que també estiga fora Nicolás Pepe, perquè és un dels millors extrems de la Lliga. Però això és tema de prestacions, i l'altre dia Mora i jo ho comentàvem. La veritat és que Elias Acomaig va ser el millor jugador del partit a Màlaga, i a la fi es té que premiar no el caché sinó el rendiment.
0: Efectivament, i l'altre dia Pap Gay, que no va ser titular, va eixir, pues això, i el Villarreal li va canviar la cara, sobretot en la segona part. De l'11 del Villarreal, falta l'11 del Llevantino Esportiva. Manolo, què opines del que trau Luis Castro?
6: De seguida, Manolo, que estava arreglant una coseta tècnica, de seguida t'aviso quan estiga.
0: No passa res, ara de seguida tornem. I de seguida estarem en Vicente La Torre. Tornem, 20 minuts resten per al final del partit en el Metropolitano, igual.
4: I en el Metropolitano tracta de jugar ahir l'Atlético de Madrid. Demanaven falta de Bellingham cap a Coque. Ha tingut ahir un tet-a-tet, Bellingham en Simeone. S'ha dit de tot, un en espanyol, l'altre en anglès, però s'ha entès tot. Hi ha tensió ara, evidentment, i per este resultat 2-0, el correctiu que li està donant l'Atlético de Madrid al Real Madrid quan va entrar d'ací no res Camavinga en el conjunt blanc. Ahir estan mostrant el dorsal número 14, el de Tchouaméni, que té per a 70 minuts en el dia d'avui, dia en la vespre del partit en la roda de premsa Mourinho, que ara van aprofitar este paró llarg per a que faci la pretemporada. Està lesionat després del Mundial i entra Camavinga. Baló per a Diomandé, que s'ha col·locat ahí en la banda esquerra, en la posició de Vinicius. Juga Camavinga de cara per a Rüdiger a la dreta. Baló per a Konaté. Ahí el Atlético de Madrid està tranquil, deixa despenxaet darrere a dalt a Álvarez, a Julián, i l'equip ahí molt replegat en superioritat i esperant que el Madrid li regali la pilota, com ha segut ara el cas en l'acció que buscava en Gerard que Konaté. És que Mbappé, jo crec que ha tocat dos balons, Toni, en tot el partit, dos balons
3: pràcticament desapercebut, sí. I també veiem el canvi este perquè Tchouaméni no està en el seu millor moment de forma, tampoc la seva millor faceta és la creació de xoc, i realment no està aportant ni aquesta part física que ell té, perquè no està en el seu millor moment, ni tampoc està participant en la creació de xoc de l'equip.
0: Molt important, ha guanyat el primer set Espanya, Pablo Martínez i Jaume Munar, 6-0 davant Tavilo i Barrios Vera. És a dir que Espanya està només a un set en este partit de dobles de firmar el 3-0 i de classificar-se per a la següent ronda de la Copa Davis. I el que deia, a les 5 de la vespre de 51 minuts, continua el partit en segona divisió igual, Ceuta 0, Valladolid 1, en eixe gol de la Tassa. i faltava per conèixer la vessant del Llevant Unió Esportiva en el derbi de Uí. He preguntat abans, Manolo Montal, per l'alineació del Llevant Unió Esportiva, que ja hem conegut abans. Què te pareix, els que ha triat, els 11 gladiadores que ha triat Luis Castro per avui?
7: Des del partit contra el Barça, Paco, recorda que Luis Castro ja va començar a variar gent perquè estimava que en tres partits en una setmana. És veritat que les inclemències meteorològiques van evitar que el Llevant hagi de jugar tres partits durant una setmana, però ja veiem que l'11 que va preparar Luis Castro contra l'Athletic Bilbao tenia algunes modificacions, com l'entrada d'Ifi en l'11 inicial o la d'algun jugador en el mig del camp que ara mateix no recorde, però una volta tot ha tornat a la seva normalitat, Luis Castro fa servir el seu 11 de gala, a excepció de Nacho Pérez, que ja va desaparèixer després del partit contra el Betis, i en Màlaga va jugar Tolian, amb el qual me fa pensar que no sé si a partir d'ara, en este cas, el jugador recentment cridat per la selecció sub-19 va jugar més els partits de casa, o se sent més arropat, i quan agarre ja un nivell ho jugarà tot i va tindre que alternar amb Jeremy Tolian, que potser sigui qui jugui els partits fora de casa.
0: Vaig a aprofitar i a l'opinió de Manolo Montal també veig la del nostre mestre Vicent Latorre. Hola, Lato, què tal, com estem?
8: Molt bé, bona
0: vesprada. Quant de temps sense vore't, eh? Sí. Clar, estaves al camp, però així me deixes així a soles.
8: L'altre dia que et diga Manolo, se banyarem, se banyarem un poquet.
0: Sí que és de veure.
7: Bueno, l'altre dia que caigué aigua, Lato, pa tu, pa mi, pa tots.
8: Pa sempre, pa sempre. Jo no havia vist mai en la vida.
7: Jo no havia vist ploure d'aixa manera en la meua vida. Jo... L'única comparança que vaig establir va ser la final de l'aigua de Madrid del València Deportivo de la Coruña, i crec que no va ser ni la meitat d'intensa del que caigué l'altre dia en el Ciutat.
8: Però és que jo lo digui Manolo,
7: me'n va baix. Però havia de dalt a baix, de baix a dalt, d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, de cap avant cap arrere i de cap arrere cap avant. Era una cosa sí, lo mai vist.
0: Com l'encena eixa de Forrest Gump, que deia que plovia de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, no? A l'inrevés.
7: Paco, no hi havia, és a dir, donava igual estar a cobert que no estar a cobert.
0: Bueno, les imatges que vas penjar en xarxes de la gent que estava baix de sostre, que pensava, no, així estic bé. No, amic, no estàs bé, perquè va entrar lateralment l'aigua i tot el món se va mullar.
8: Jo li dic a Manolo, Manolo, me'n vas baix perquè així m'estic banyant molt. I baix i baix estaven tots clavats en el bar.
0: Quina gran idea.
8: Tots amuntonats perquè m'entrava l'àudio per el xefut.
0: Mare meva, bueno. Més enllà de la història de l'Arca de Noé, bueno, és que l'Ato, com té... És un tio que té pasta, no? Té un vaixell en casa i l'altre dia va portar ahir la canoa, el vaixell, i se'n va anar cap a casa tranquil·lament.
8: M'ho passi mal.
0: Molta gent va passar malament. Tranquil·lament, però afortunadament no ha passat res, però... podrien haver sigut l'altre el final. Del partit d'avui, el Llevant, que no ha jugat entre setmana, és a dir, ha tingut més dies de descans que el Villarreal, però la dinàmica, per exemple, el Villarreal l'ha trencada esta setmana, que estava en mala dinàmica i ha guanyat. I el Llevant no ha tingut la possibilitat, per exemple, de revertir la situació, per exemple, del dia del Barça, i encara té eixe cuquet de tornar a jugar per a tornar a ascendre la victòria.
8: Claro, però és un partit nou, és a dir, el Villarreal sí que és cert que no ha començat bé, però té un gran equip, té molts jugadors, de primera línia i de segona línia, és a dir, que pot variar l'equip a menut. I després el Llevant, bueno, el Llevant juga bé, no va a guanyar, perquè el Barça està irresistible en aquests moments, però sí que pareix ser que la segona part, perquè no ha pogut voler partir, sí que en la segona part el Llevant, bueno, pues li va plantar un poquet de cara, no? I en cert moment, quan el Barcelona s'ha relajat un poquet, li planta cara i pugui haver inclús empatat el partit. Però bueno, este és un partit nou, un partit contra un Villarreal que està destinat a estar dalt,
0: sí,
8: per la plantilla que té, i un Llevant que, bueno, que té que seguir la seva filosofia. Ha hagut variacions en respecte al dia del Barcelona. Jo crec que el dia del Barcelona l'entrenador pensava més en el partit del Bilbao i va fer uns canvis per donar també entrar i que la gent estigués un poc més descansada pel partit del dimecres contra el Bilbao. I bueno, ja ha tornat a la senda de Soles. N'hi ha una variació que ho ha dit Manolo Montal, no? Que és el de Tolian per Nacho. I no perquè estigui fent-ho mal, jo crec que a lo millor la veterania de Tolian en estos moments fa falta en un partit que va ser complicat.
0: És que este partit en eixa banda de Nacho Pérez percutís moltíssim el Villarreal de Íñigo Pérez. Quina ocasió acaba de tindre José Luis Gual el Real Madrid per a retallar?
4: Sí, sí, una pilotada en llarg que Diomandé, que s'ha aprofitat del mal control que havia fet el Cuti Romero, s'havia plantat en... pràcticament en la frontal de l'àrea, i a mitja eixida estava Jan Oblak, ha optat per el llançament per donar-li potència, quan segurament hauria tingut que buscar la vaselina, però en qualsevol cas la manotada de l'eslové que ha evitat el 2-1, la millor ocasió en el partit del Madrid l'ha tingut ara Diomandé.
3: Sí, sí, com bé dius, era una acció per a fer un toc de qualitat, de precisió, una rematada de precisió, ha optat per la potència i Oblak ha aturat perfecte.
4: Volia dir una cosa, Paco, respecte a l'Atlètic de Madrid, quan han comentat el canvi, ha col·locat a Lukman, ho hem dit, és un jugador de profunditat, ha llevat un creatiu, i ara l'Atlètic de Madrid ja no és tan dominador, ja no, vull dir, controla el partit perquè té un tio més, però en Baena i Canguilí el Madrid estava en la seva àrea, o sigui, estava per vindre el tercer, el quart, i ara ja ataca d'una altra manera. No sé si estàs d'acord amb mi, Toni.
3: Sí, sí, sí, una altra manera en este, la creativitat de Baena se troba a faltar ara, lo que també hem de ressaltar és el pozo i el saber estar que dona Coque ahí en mig del camp.
0: Crec més que mig del camp, jo crec que el canvi al descans del Xolo, més enllà de l'apunt fortuit en el seu benefici de l'expulsió de Huisen, li ha donat més equilibri a l'Atleti i més trellat a l'hora d'atacar, i jo crec que com a conseqüència d'això pues, ha trobat aquesta acció en la qual pues, Huisen ha fet una garba de xiquet que ja, que és de veres que és un xiquet, però que ja porta temps jugant, Toni, al màxim nivell, i no se pot concedir una acció d'aquest perfil.
3: Jo crec que és una errada greu, sí. Tot, encara que tinga 21 anys, no és excusa, no?
0: Aprofite per a demanar al José Luis Gual el minut i resultat en el Metropolitano.
4: Pues són ara mateix a 34 minuts de la segona part. Recordem que està guanyant 2-0 l'Atlético de Madrid. Ha marcat Grimaldo, ha marcat Jonathan David. Atlético 2, Madrid 0.
0: Aprofite també perquè crec que ja teníem desenllaç en la partida de pilota que portem tota la vesprada seguint en el trinquet de Canals. Matías.
1: No tenim desenllaç encara, però dèiem, el primer xoc no era definitori, però sí que ha sigut premonitori perquè Verdú és un autèntic empomador, és a dir, té una volea molt fàcil d'executar, Arnal està acompanyant molt bé, amb seguretat, per a bombardejar a Terrades, i així ha sigut, com han sumat dos xocs seguits, el segon ha sigut des de la zona del rest, jo estic trobant a faltar que Sales atura un poc més de pilota perquè no és tan defensiu, és un jugador molt ofensiu que té al braç una escopeta ben carregada i tancant 15, i encara que tot i que que Artal i Verdú s'havien ficat per davant, ara mateix van perdent des del Dau Balinet, o sigui que ràpidament podrien igualar les coses, igualar a 10 si aconsegueixen este 15, que ara mateix està en una pilota Sales que se la creu en les seues mans, està a punt de convertir el que seria el 10 iguals per a contrarrestar aquest xoc perdut des del Dau, i era una miqueta definitori d'aquestes tantes oportunitats que han tingut amb dos equips en el primer xoc. Aconsegueix el 15 ara mateix Sales, després de que la toca Artal, però veiem un xes que és únic en la pilota, que és que l'ha tocat dues vegades, la dona per bona, i ara mateix el resultat és de Terrades i Sales 10, Artal i Verdú 10.
0: En el trinquet de Canals, al qual tornarem ara de seguida quan finalitzi la partida. Gràcies, Matías. Continua tot igual en el Metropolitano, ja recta final del partit. També queden només 5 minuts per arribar al 90 en el Ceuta 0, Valladolid 1. I també tornem a l'estadi de la Ceràmica amb Carlos Urrutia, Manolo Montalt, amb Juan Luis Mora, per així a l'estudi amb Vicente Latorre. Volia preguntar com arriben els equips, ho he dit abans, en el cas del Llevant ja han fet el repàs d'aquesta pluja brutal de l'altre dia. I pràcticament el mateix dia, la mateixa vesprada, Carlos Urrutia li va canviar un poquet la sort, no? Este Villarreal que va reaccionar en un partit que se li havia complicat moltíssim, però pareix que l'aire a l'envoltant, no? Els vents a l'envoltant de l'entrenador, de Íñigo Pérez, ja han canviat un poquet i s'ha tranquil·litzat un poquet d'aquest soroll de sables que n'hi havia previ.
6: És que, a la fi, sembla que el futbol siga moltes voltes molt complicat, però és molt senzill, vull dir. L'única medicina que tenia el Villarreal per a reviscolar era fer gols i guanyar partits. Clar que són a veritat de Pero Grullo, però és que és aixina. El joc del Villarreal no va ser bo des del primer partit, fora de casa a Santander. Després tampoc, tot i l'empat al Metropolitano davant de l'Atlètic de Madrid. Però sobretot després, els dos partits a casa van ser molt roïns, molt dolents, i sense donar en cap moment la sensació d'Íñigo Pérez de que tinguera controlat ni el sistema, ni les alineacions, ni el joc, ni la gestió de partit, ni absolutament res. I arriba el partit de la Rosaleda, en el que el Villarreal marca el minut 38. Fins a aquest moment era una llàgrima d'equip, un desastre absolut, ja estava desesperat Íñigo Pérez, havia fet 6 canvis en la alineació, tots els cracs fora, sobretot Pape Gueye, que estava demanant la suplència, ¿vist? Perquè estava jugant molt malament. I de colp i repent arriba la lesió de Santi Comesaña, entra Pepe, entra Pape Gueye, marquen el primer gol, marquen el segon i acaben guanyant sobrats el partit. Com és possible? I sobretot llevant-li un poquet, no molt, la careta de pomes agres i com si estiguera totalment empalat, embarat Íñigo Pérez, que necessita tindre una gestualitat un poquet més relaxada i més de jerarquia, perquè és un boníssim entrenador, però té que demostrar també, i ara ho veurem en el València amb Javi Aguirre, que és un mestre de la gestualitat i de tot això. I a la fi ha sigut això, però fixa que n'hi ha detalls com que Nicolás Pepe i Micau Tache, que són probablement els dos davanters i dos homes d'atac amb més valor de mercat, més caché del Villarreal, pues són suplents, perquè jo lo de Gerard Moreno ho entenc, sempre és un 7 sobre 10 o un 8 perquè arrossega, treballa, marca, se dosifica, però se buida. I la veritat és que quan no juga d'inici saps que va a tindre minuts de qualitat, però clar, és que Micau Tache i Pepe tindrien, sobretot Micau Tache, que va costar 30 milions, rendir millor.
0: Ara pregunta de seguida també per l'entrenador del Levante, Manolo, però abans, córner favorable, treta de cantó per a l'Atleti de Madrid.
4: Sí, ha botat el córner Coque, buscava el primer pal, ja ha tancat bé, crec que ha estat Camavinga, i per tant serà de nou treta des del cantó per a l'Atlético de Madrid. Cavaló parat, busca el tercer. Estem en el 39 ja de la segona part, gaudint el Metropolitano d'este triomf davant del seu rival de sempre, el Real Madrid. De nou Coque a la dreta de la porta de Courtois, buscar el baló molt tancat i se l'agafa sense problemes el porter belga. Baló per al Madrid, anem a entrar en els últims 5 minuts de l'encontre. Continua el 2-0 quan ara juga Valverde. Vol eixir el Madrid, però eixen molt poquet efectius. En la banda dreta rebut la pilota Mbappé, torna Mbappé per a Valverde. Este de nou per a Mbappé. De lo poquet rescatable des del punt de vista del Madrid, Toni, podríem dir l'aportació de Diomandé, que en poquet de temps ha fet molt més que Vinícius, no?
3: Sí, sí, de fet ha tingut l'ocasió eixa claríssima de gol en l'assistència de Cuti, que tampoc ha estat ahí massa fi, però la seva entrada realment li ha donat algo de profunditat que fins a aquest moment no havia res gens de profunditat.
0: Tampoc volia ser massa cruel, però fer més que Vinícius avui tampoc és tan complicat. El partit de Vinícius ha passat absolutament desapercebut i efectivament Diomandé esta segona part està tenint un poquet més de presència. Faltava per... falta perillosa, favorable al Madrid. Aguantem, primer la falta en el Metropolitano, igual.
4: Va ser Bernardo Silva, que acaba d'entrar en lloc de Jude Bellingham en el 2-0. Espera que s'incorporen ahí els centrals, puja Rüdiger, que està pegant-se colpeig ahí en Simeone. Està també Konaté, està el mateix Dumfries, és que van bé per dalt. La va col·locar Bernardo, el baló que ve molt tocat al segon pal, i no hi ha ningú, han fet un bon bloqueig en defensa. Baló finalment per a l'Atlético de Madrid, últims 5 minuts de partit en el Metropolitano. 2-0 guanyen els matalassers, Paco.
0: Tornem a l'estadi de la Ceràmica i faltava per preguntar a Manolo Montal per la masterclass que va donar ahir Luis Castro en eixa primera resposta pràcticament de 5 minuts i mig, Manolo, en els quals va posar una radiografia al respecte de Javier Tebas, de la Lliga, de les organitzacions, de les institucions, de la gent que col·loca els calendaris, dels descansos, absolutament de tot. El tio se va quedar a gust, això sí, sense alçar la veu i molt educadament.
7: Sí, és la seva manera de fer les coses i de dir les coses. Si recordes, Paco, Luis Castro ja va alçar la veu de la seva manera, o a la seva manera, la temporada passada, quan va dir que no era bo programar les finals de Copa abans de que s'acabara la Lliga perquè això desvirtuava el campionat, que és també una cosa en la que jo crec que la majoria dels éssers humans, excepte Javier Tebas, està d'acord. Bueno, és un entrenador que ja ha demostrat que a la seva manera sap fer les coses, sap converser, té un discurs que quan l'escoltes en roda de premsa dius, bueno, este senyor no haurà alçat la veu, però és evident que el que diu té trellat, i jo crec que és ese mateix discurs traspolat al que ha de fer amb la seva gestió de grup en el dia a dia del vestidor, demostra per què estos futbolistes estan a mort amb el seu entrenador.
0: Pues per això arriba al coco dels futbolistes i per això este Levante, tot i tindre moltes ocasions una plantilla menys potent que els seus rivals, sempre competeix els partits i de vegada inclús els acaba guanyant. 6 de la vesprada i 6 minuts, vaig a demanar per una banda minut i resultat en el Metropolitano.
4: Pues en el Metropolitano estem en el 42, ara mateix, de la segona part. Atlético 2, Real Madrid 0.
0: i anem a donar la benvinguda als amics de Nuevo Centro, a les prèvies i als partits, evidentment, i als postpartits del València i del Levante esta temporada.
9: Nuevo Centro, todas tus compras en el mejor centro.
10: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
9: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
10: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
9: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
10: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
0: Íñigo Pérez, en directo a mis compañeros de Movistar.
11: Después de la victoria entre semana contra el Málaga, hacía falta.
12: Sí, dije ayer que las victorias tienen un efecto balsámico. En nuestro caso ha sido así y sí, venimos con otro talante, está claro.
11: Y vemos el 11 que presenta el equipo, que es prácticamente el mismo, con el cambio obligado de Santi Comesaña, entra Pat Gay, buscando dar continuidad a algo que ha funcionado.
12: Sí, la idea es que la energía que tuvimos el otro día, no física, sino mental, emocional, bueno, a ver si somos capaces de transferirla a nuestro estadio, a nuestra gente, y en función de cómo vaya el partido vamos a necesitar a más jugadores, porque venimos ya de tres partidos y repetir seguramente no aguanten todo el partido, pero para eso tenemos una plantilla como la que tengo.
11: Porque qué ganas hay de dar una alegría también a la afición, ¿no?
12: Sí, ahora mismo es el debe que te come por dentro, querer que la gente que viene a la Cerámica hoy salga con una sonrisa, podamos celebrar y, como dices tú, cerrar este pequeño ciclo con dos victorias seguidas y otra sonrisa.
11: La última pregunta, este Levante es un equipo que tiene varias caras, que se adapta muy bien si tiene que correr, si tiene que aguantar atrás, si tiene que dominar, que tiene varias características, aunque parezca un equipo pequeño, tiene ese componente camaleónico que le hace cambiar y jugar bastante bien.
12: A mí me parece un gran equipo, un gran entrenador. Ya el año pasado lo sufrí en el Rayo cuando vinieron a Vallecas. Todo el mundo vimos lo que hizo en una situación delicada, lo está manteniendo en este inicio. Creo que es un equipo, como dices, que es capaz de jugar a cualquier situación que se dé en el partido, por lo tanto el partido de hoy es de máxima complejidad.
11: Que haya muchísima suerte, muchas gracias.
12: Gracias.
0: Palabra, gol en primera división. ¿Cuál?
2: Del Real Madrid. La centrada, el balón para De Bernardo, ahora sí, conectan en Antonio Rüdiger, Lilapo Salcap, el portugués al alemán, y ahí Botán imposándose en el Joc Aeri, la colocada Jun de la base de Oblak para marcar el gol y para curtar distancias. En el último minuto de partido marca Rüdiger, Atlético 2, Real Madrid 1.
0: Pues se está complicando la vida el Atleti de Madrid, avanteu,
3: I pareix mentira, Jo crec que això té que ser un manament en els entrenadors, que en una pilota parada defensiva has d'intentar no fer canvis. En este cas, l'Atleti de Madrid ha fet dos, i no sé si l'Enorman ha arribat tard, no sé, però crec que és una errada de concepte de manual d'entrenador.
0: Sí, sí, i la pilota parada, bueno, em sento una de les ferramentes per a fer mal d'este Real Madrid. Anem a veure l'afegit, qual, perquè el gol canvia un poquet el panorama en la recta final del partit.
4: Sí, estem a la espera de conèixer quan afegís Ortiz Arias al derbi que domina l'Atlético de Madrid. 6 minuts han donat de prolongació, 2-1. Així que veurem si hi ha o no emoció final.
0: Se li van a fer llars al Atleti de Madrid. Ha parlat Íñigo Pérez, Juan Luis Mora des de la Ceràmica. Opinió al respecte de també reflexions d'un tècnic al qual se li nota un peliu, Juan Lu, més tranquil que l'altre dia, després de la primera victòria.
5: Bueno, yo creo que Íñigo está tranquilo siempre. Yo siempre que le he oído en sus ruedas de prensa, sus alegatos, sus discrepancias con alguien, siempre ha estado tranquilo, muy respetuoso. Y bueno, no cabe duda que bueno, él, como ha dicho, él lo ha sufrido ya el Levante, lo sufrió el año pasado, que todos nos acordamos de esa jugada de la mano que empatan el partido a última hora, que es una jugada controvertida. Pero no cabe duda que después del resultado de y cómo fue el partido de Málaga, debe estar no sí mucho más tranquilo, pero sí un poco más tranquilo.
0: Juan, un segonet, ¿por qué está Luis Castro Llames con Vice de Movistar?
11: La dinámica, la planificación del equipo.
13: Preferíamos ter jugado porque ya teníamos la planificación. Ahora nos va a caer el partido en otro sitio también, que nos va a cambiar la planificación una vez más. Preferíamos ter jugado, pero también sabíamos que dentro de las condiciones que iba a ser imposible, pero ajustamos el máximo posible para este partido.
11: Y para este partido, llega frente al Villarreal, un Villarreal que viene de ganar su primer partido, ¿qué es mejor equipo de lo que dice los puntos y mejor juego de lo que le ha pasado hasta ahora?
13: Sí, es un equipo que todos sabemos que es un equipo que los puntos por veces no dicen lo que la calidad. Tiene jugadores en todas las posiciones de los mejores de la liga. Tenemos que estar concentrados al máximo, tenemos que estar al 100%, porque sabemos que es muy difícil contra ellos, y ahora con la victoria pienso que mentalmente también van a estar mejores de lo que estaban antes, entonces tenemos que estar muy, muy concentrados.
11: Luis, ¿y cómo has visto a tu equipo? Hemos visto, por ejemplo, que hay un jugador como Thiago Fernández que está cedido por el Villarreal, que juega en el Levante. ¿Puede ser una motivación especial para él el partido de hoy?
13: No, Thiago está motivado para jugar todos los partidos. Tenemos también Requena, que también es un préstamo de aquí. Por ahí ya miran la calidad de la plantilla de Villarreal. Pero Thiago está dando el máximo en todos los partidos, los entrenamientos. No pienso que va a dar más hoy porque es Villarreal, porque está dando a 100%, y cuando da 100% no puedes dar más.
11: Y para terminar, Roger Brugué está muy acertado de cara al gol. Hemos visto que en los últimos tres partidos ha conseguido marcar tres goles, en dos de ellos, uno haciendo un doblete. ¿Te esperabas también esa calidad, esa llegada a la hora de definir, que mejorase en ese aspecto?
13: Brugué ya lo tenía. Brugué es un jugador que tiene gol. Ya el año pasado, cuando he venido de lesión, me acuerdo que ganamos en Celta con Brugué saliendo del banquillo y marcando el gol. Brugui tiene gol, es un jugador que ataca muy bien el área, que tiene también una buena finición dentro del área, entonces no es una novedad. Todos los jugadores de delante están trabajando bien. Brugui está con más goles en este momento, los otros también van a marcar seguro, pero Brugui es una de sus calidades y eso ofensivamente nos da goles.
11: Vamos a ver qué tal se le da hoy. Que haya mucha suerte, muchas gracias.
13: Gracias.
0: Les palabras de Luis Castro. ¿Alguna opinión también, Vicent Latorre, que estás pendiente también del partido del Madrid después de retallar diferencias? Pero un Luis Castro que ha dicho que le ha trastocado la planificación absolutamente todo, el tema de no jugar l'altre dia, y también el fet de que se va a jugar davant el Betis a finales del mes de octubre.
8: Sí, la verdad es que sí, bueno, pero bueno, es una cosa que tienen que asumir, que a veces les inclemencies pues fan que partir se tienen que aplazar, ¿no? Pero bueno, yo creo que estén suficiente para planificar de nou.
0: Sí.
8: Es que yo creo que ahora planifiquen más, me parece.
0: Sí.
8: En
0: yo creo que, son molt cuadriculats.
8: Molt cuadriculats, ¿no? Y a veces tenía que donar un poco más de
0: la culpa es de esta gent com Toni Seligrat, els entrenadors moderns, que els agrada ahí planificar, Toni?
8: Sí, és que té tota la raó. Intentem no controlar tot lo controlable. No, es verdad, y a veces hay que dejar un poquito a la independencia.
0: Un de carrete.
8: De libertad, sí, de jugador, sí, que facen lo que saben a veces, y no dicen ver, y a veces se pierde efectividad, ¿no?
0: Les... Sí, sí, sí, 14 minuts. Hem de fer un altre en el camí i anem en el rush final del partit en el Metropolitano i també la recta final també de la prèvia d'este derbi entre Villarreal i Llevant. Ja sabeu, contenir 16 minuts per a començar en la ceràmica.
14: A punt ràdio. A l'Alacantí 96.5. La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
15: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
14: Apunt Radio. A Valencia, 102.2.
0: Y si cuadra la vesprada, a punt de terminar el partit en el Metropolitano, igual.
4: Pues sí, son los últimos segundos, va a cumplirse el minuto 51 de la segunda parte, continúa igual 2-1, que yo tenía que decir, prácticamente el Atlético de Madrid de Sichán que se acabara el encontre final. Se acaba el partido, bueno, se va Simeone celebrando per tot l'alt.
0: Pero on va ese home, por favor. Es que...
4: Es ser tribunero elevat a la máxima expresión, Paco, de veres.
0: Madre mía, guau.
4: Però bueno, com a principal conclusió, 2-1, els 3 punts se queden en el Metropolitano, però ni l'un ni l'altre a la mateixa estan com per a tirar coets, Jo crec que estan molt lluny del Barça a dia d'avui i pel que hem vist en este partit,
0: Bueno, pues ràpidament els números del partit per a fer l'anàlisi. Atleti de Madrid 2, Real Madrid 1. Per cert, un tal Paco Polit que no tenia de futbol ha encertat el marcador, el tinc per a ser apuntat. Gualde ja 3-3 i Toni 2-2. Toni està més a prop, Per a mi Toni està més a prop. Atleti de Madrid, expected goals 2-28, ha fet dos gols. Expected goals del Real Madrid 0-32. lamentable output ofensiu del Real Madrid. Possessió 61-39 per a l'Atleti, rematades 18 de l'Atleti, 9 entrepals, només 2 gols. El Madrid ha tirat 8 vegades, 3 entrepals, 1 golet. Corners 3-1 per a l'Atleti, Grogues 2-2 per a els dos equips empatats i la Rocha a Huisen, que ha decantat el marcador. I en faltes finalment ha fet més el Atleti. De 9 faltes, Toni Siligrat ha rascat més l'Atleti de Madrid, només ha fet 6 el Real Madrid. El teu anàlisi del partit.
3: Bueno, i ese últim dato jo crec que ho diu quasi tot.
0: Intensitat, que li agrada al Xolo.
3: Intensitat, agressivitat, anar a per el partit i amb el 2-0 perquè crec que ha tret el peu de l'accelerador. Si no, podia haver-li fet més mal al Real Madrid.
0: Gual, el teu anàlisi.
4: Pues ja dic que ni l'un ni l'altre. L'Atlètic de Madrid ha guanyat el partit, ha sigut millor que el Madrid durant 70 minuts. Perquè quan ha fet els canvis ja buscant un poc la barraqueta, però la cabra tira al monte Simeone, sí. L'eixida de Baena ha fet que el Madrid començara a tindre una miqueta més la pilota i a l'entrada de Bernardo i de Diomande inclús han cregut en la possibilitat d'empatar un partit en el que hagueren pogut caure un golejats. Repetís, tant un equip com l'altre tenen planters que valen una fortuna i a futbol juguen a ratos i molt poquet.
0: Sí, senyor.
4: Molt poquet.
0: Per
4: però
0: cert,
4: bueno, problema d'ells.
0: Ha fet gol en el minut 101 el Ceuta, Carlos Hernández, el gol 101, acaba el partit, ha empatat el Ceuta en el final del duel, Ceuta 1, Valladolid 1, això significa que el Ceuta per fi suma el seu primer punt, 1-18, però ja no porta un rosco, un 0 patatero. L'Atleti de Madrid, després de la seva victòria davant el Real Madrid, a nivell classificatori, pues posa les coses un poquet més picants per dalt. L'Atleti de Madrid, segon, 16 punts, el Real Madrid se queda en 15, el Madrid està a 6 del Barça i portem només 7 partits. Però bueno, tanquem des del Metropolitano el que ha passat, com sempre, un abraç, José Luis Gual.
4: Igualment per a tots, i sort d'ací endavant.
0: Clar que sí, i un abraç al nostre míster, a... collons. Toni Siligrat, saps què passa que porto un dia molt llarg, Toni?
3: Ja ho sé, no te preocupes.
0: moltes
3: gràcies, a més has encertat la porra o t'has tot perdonat?
0: No, pues moltes gràcies. Jo, si Toni me perdona ja el tinc tot apanyat. Molt ràpid, i 18, futbol internacional.
16: Futbol internacional al punt a punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferris.
0: Tenim poquet temps, David Ferris, bona vesprada.
17: Bona vesprada, Paco.
0: Anem a tres punts de comunicació fonamentals. El primer en la sèrie A, este matí el duel entre la Fiorentina i el Napoli.
17: Que ha terminat amb empat a 1, se va avançar el Nàpols amb gol de Gilmour i l'ha empatat la Fiorentina amb un gol de l'espanyol Àlex Giménez. La Fiorentina que porta 4 puntets, que no són massa, però bueno, ja plou una miqueta menys, i el Nàpols que està a la mitja taula con 7 punts.
0: També hem de parlar en la Ligue 1 de dos partits que van a disputar-se, bueno, sobretot el més important, 9 menys quart, el PSG juga al camp del Marsella.
17: Sí, Marsella-PSG, el partit de la jornada, sens dubte, a la Liga de França, un Marsella que té moltes urgències perquè porta 3 punts, és penúltim, una victòria en 4 partits i lo normal és que avui cauga fent al PSG, que bueno, té que guanyar perquè porta 5 punts, va començar molt malament la temporada, com van comentar, i està, per exemple, a 8 punts del Mónac abans de començar el seu partit, o sigui que té que guanyar el conjunt de Luis Enrique per a no descolgar-se de la lluita per la Lliga. I ja diem, Paco, un partit que ja saps que té molt ambient i que si avui perd el Marsella, jo crec que ja va començar a haver problemes a la ciutat de França.
0: Pues m'estranya perquè Marsella és una ciutat molt tranquil·la, a nivell de futbol, no passa
17: sí,
0: mai res. Els ultres són gent civilitzada i sí, sobretot. I el Porto-Benfica, superpartit que tenim en la Lliga Portuguesa a les 9 i mitja de la nit.
17: Sí, un partit que ja és important per a la lluita per la Lliga, perquè el Porto porta 18 punts de 18, un ple, el Benfica 16 de 18, que no està malament, però si vull guanyar al Porto ja saps que són 5 punts d'avantatge que en la Lliga de Portugal pues ja comencen a ser massa. O sigui que un partit molt important, és 9 i mitja de la nit, jugarà com a local el Porto i bueno, jo crec que va ser un dels partits de la jornada del futbol internacional sense cap dubte.
0: I un titular molt ràpid de la Premier, està jugant el Fulham davant el Manchester United 0-0 al descans, Manchester City 5, Sunderland 3, el Sunderland li ha fet suar al conjunt d'Enzo Maresca.
17: Sí, amb una exhibició de Brian Brody que ha fet 3 gols, ha fet un hat-trick el jugador ex de l'Ajax que va ser format de la cantera de l'Ajax tres gols que no han, pues no han servit de molt, perquè el City, amb el seu poderio ofensiu, ha arrasat al Sunderland. Dos gols de Semenyo, Cherki, Enzo Fernández amb un gol espectacular de falta, i com si no, com sempre, Haaland ha fet també el seu golet.
0: El clàssic, que li han tallat el moño, però no la capacitat de fer gols. Un abraç gran, David.
17: Un abraç, Paco.
0: El Futbol Internacional Express, de la mà del nostre expert i scout David Ferris, i 21 a la tornada 11, si recordem tot el que va a passar en l'estadi La Ceràmica en el nostre derbi Villarreal-Llevant.
10: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
15: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: Apunt Radio. A la Vall d'Albaida, 105.2.
16: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Les 6 de la vesprada, 23 minuts. Vicent Latorre, que ja sabeu que va un poquet a la seua, ell parla tot el món, així, ja saps. Lato, en el moment en què se posa la llum roja ja...
19: No l'ha vist.
0: No, no, estaves ahí de xarreta.
19: Estava parlant d'en Toni.
0: A tu t'agrada la gent de futbol, te poses així a parlar de les teues coses i tal, però sí. Pues tenim una vesprada bonica, de futbol en directe, de l'esport en directe, així en la sintonia del Punt a Punt. La cooperació, la superació, la confiança, el treball en equip, claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular, alineacions del Villarreal, llevant una esportiva.
20: Per part del Villarreal, Kulaxi a la porteria, en defensa, Alex Freiman, Pau Navarro, Renato Veiga i el capità Sergi Cardona. Doble pivot en el mig del camp, Salibá, Pape Gueye. En les mitges puntes, Buchanan, Moleiro, Ilias Agomats. Dalt, el canari, a José Pérez.
21: I per part del Llevant Unió Esportiva, este és l'11 de Luis Castro per a jugar en la Ceràmica, amb el cangur Matt Ryan en porteria. Defensa de 4, on Tolian estarà a la dreta i Manu Sánchez en l'esquerra. Dela i Mandí seran els centrals. El tribot clàssic amb Oriol Rey, flanquejat per Jonander Olasagasti i Enzo Bardelli en la punta de l'atac. Dreta Brugué, esquerra Diego Fernández, en la punta de l'atac Iván Romero.
0: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. Així en la sintonia del Punt a Punt i amb ja imatges, per exemple, de les banquetes i ara dels vestidors, de l'estadi de la Ceràmica. Ja estan els jugadors del Llevant Unió Esportiva posant-se ahí les últimes prendes de roba per a eixir al terreny de joc. Ja està tot preparat. Carlos, Manolo, Juanlu, Vicent Latorre, tot preparat, deia companys, per a l'inici del partit en 5 minutets.
20: I si te'n siguis ara, el que es faran les tres fotos del 11 titular del Villarreal, Eixa Soles, després en els xiquets i després en Penyistes, tot preparat. Recordem que només n'hi ha un canvi respecte de l'alineació de la Rosaleda, forçat per la lesió de Santi i Comesaña, entra Pap Gueye, la resta és mateixos. És a dir, segon partit consecutiu, com a suplents estan jugadors del caché de Nicolás Pepe, de Miquel Tache i de Gerard Moreno.
21: Recordar, a més, que per al dia d'avui, Paco, xula l'àrbitre balear, Mateo Busquets Ferrer, que cal recordar que al Llevant Unió Esportiva, com a visitant, li ha xulat 3 partits, 0 victòries, 1 derrota, 2 empats, i al Villarreal, com a local, li ha xulat també 3 partits, 1 victòria, 2 derrotes i cap empat. A més, en l'històric d'enfrontaments entre Villarreal i Llevant, s'han enfrontat en primera divisió en abans el Madrigal, ara la Ceràmica, 14 voltes, 10 victòries per al conjunt local, dos empats i dos victòries per al conjunt del Llevant Unió Esportiva. Les últimes dos visites del Llevant, Paco, hacia la Ceràmica van ser doloroses.
0: Sí.
21: En la 21-22, 5-0. En la 25-26, 5-1. I ha d'anar-se'n fins a la temporada 11-12 per a trobar l'última victòria granota en canxa grogueta. En la 11-12, 0-3.
0: M'agrada molt el fet de que tinguem el canal de YouTube en marxa, l'streaming del punt a punt en el canal de YouTube, perquè en el moment en el que Manolo ha fet la referència a la estadística dels últims dos partits, la cara de Vicent Latorre era... Puf!
21: La cara de Vicent Latorre ha sigut... Era necessari que se'n recordés
0: com era això?
8: Estiguin i ser 5-0, a més invitat per el Villarreal, perquè jo xugui en el seu dia en
0: Villarreal.
8: Sí, és veritat. I m'ho van fer 5, però m'ho podia haver fet...
0: 50.
8: Un desastre de partit. Però bueno... les coses canvien i ara ja mos toca.
0: Ja mos toca, dius?
8: Sí, oh, sí,
0: anem a veure.
8: Sí.
0: Jo crec que el tema de la porra abans, mira, com l'ha certat allò, m'ha agradat. El que passa és que avui som molta gent, però bueno, jo crec que també se pot fer. A banda és un derbi i li posem ahí ese component adicional. Ara, estic pensant, aquí li vaig a enviar el marró de donar el primer marcador. El home per a este treball és Juan Luis Mora. Juan Lu Mora, marcador per a la porra d'avui, vinga.
5: Bueno, yo creo que... Por la diferencia entre plantillas, yo creo que un 2-1.
0: 2-1. Carlos.
20: 1-3.
0: 1-3.
8: Eres de meus.
0: 1-3. Victoria al Llevant. Manolo.
21: Empat-1.
0: Empat-1. Vicent.
8: 2-2.
0: 2-2. Esteu molt, molt conservadors, avui. No. Vosaltres, tots molt conservadors. 0-0. La meua 0-0.
5: Yo creo que hoy en día el único equipo que puedes dar diferencia de goles es el Barcelona, ¿eh?
0: Sí, sea sí.
5: Que...
0: Yo he dicho 0-0 y no me creo, pero vaig a mantindre la meua opinión, ¿eh? 0-0. Barraca total y mira, partit en ocasiones. Minut 2 ya aniran dosos, ya volas. Pero bueno, todo preparado, ahí está, gran camiseta, ¿eh? Carlos desplegada en la gradería, buena pinta, y ahí la primera imagen, la de Gulaxi, que el otro día me va a decir Salva Folgado que efectivamente toda la pinta de Ron Perlman, el actor de Chovenet. I efectivament, el porter del Villarreal, que per fi, i dic un per fi amb moltes ganes, ha deixat de la banqueta a Ogatinho, que jo ja estava allà. Ogatinho, Luis Junior, ja per a mi era un cas perdut.
20: És que hi havia molta gent farta de la titularitat pràcticament recurrent de Luis Junior, però el ben cert és que s'ha guanyat la suplència a pols.
0: Sí.
20: Gulaxi, 35 anys, però per algo pagar a Red Bull, millor i mig. I per ser la camiseta gran que dies de l'agrupació de penyes del Villarreal, molt bonica, així és gegant. I ara, frente al cooling break previ al partit, 5 jugadors del Villarreal al costat de...
21: Cooling break previ no és una cosa més habitual, es, però està corregent.
5: És complicat perquè, bueno, sales del vestuario un minuto antes...
20: Vestidor, y,
5: por eso, sales del vestuario, en Mira. Teoría, bebes agua, bebes, haces todo, tal... Y ahora, bueno, sale, sí, bueno, el último trago, el del nervio.
20: Íñigo Pérez, que per cert, sembla que vol deixar com a segell de outfit, deixa tot blau marí, blau fosc, en el polo de màniga curta, per tant, quan comença a rascar, perquè avui estem a 29 graus ara mateix en el Estadi de la Ceràmica, en Villarreal, i per cert, Juan Lu Mora, que tu i jo hem estat un bon ratet abans d'entrar a l'estadi, quantíssims aficionats del Llevant han vingut, eh?
5: Sí, la verdad que lo hemos comentado, gente con camisetas, mucha gente del Levante, gente, bueno, familias enteras con niños, con la camiseta del Levante, y bueno, y eso, yo creo que el Levante está haciendo bien las cosas y eso es una muestra de ello.
21: Pues va a ser el Llevant Unió Esportiva qui posa la pilota en moviment en el derbi, que els va contar la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio en la Ceràmica. Villarreal, Llevant Unió Esportiva en esta jornada. Selmenet, Llevant Romero, pilota per Oriol Rey. Ja ha començat el derbi. El primer valor per a Vera, que jugarà buscant a Issa Mandí. El central algerià que toca a l'esquerra per a Manu Sánchez. La pressió d'Elias Acomac, la pilotada llarga de Manu Sánchez. Intentava jugar Thiago Fernández, ha rebotat en ell la pilota, que intentava recuperar i recupera Alex Freeman, Joan Carlos Urrutia per a Peter Gulaxi.
20: El porter ja en curt per a Renato Veiga, que rep en la seva pròpia àrea. Trau el baló cap a el capità Sergi Cardona, el lateral esquerre, que li la torna a Veiga. Problemes per eixir la defensa grogueta de la pressió en atac del bloc alt del Llevant. Baló buscant la posició de Buchanan, que perd la pilota, la recupera el conjunt granota en atac.
21: És Oriol Rey que ha pogut connectar amb Enzo Bardelli, que intentava jugar i aguantar la pilota per banda, no ha pogut aguantar. Així, ara, en la contra del Villarreal, rebutja Vela, no arriba Iván Romero, serà treta de porta per a l'equip local.
20: Mentre que Íñigo Pérez encara està assegut a la seva banqueta, ara s'alça i comença a donar-ne instruccions. Mm-hmm. També Luis Castro juga al Villarreal des de darrere.
0: Comentari molt ràpid.
20: Roín. Ojo. De Veiga recupera el llevant.
21: Recupera el llevant. Valor per Oriol Rey. Li dobla Tolian la xafa. Oriol Rey la deixa de taló per a Tolian. Estava molt tancat Tolian de primeres. El valor per a Bardelli, que la va posar des de línia de fons. Se queda molt curta la tallada Renato Veiga.
20: Juga ja, per tant, el Villarreal encara en cap propi no han traspassat la divisòria en els quasi dos minuts que portem ja de partit, per tal de la pressió en atac del conjunt granota. Palo per a Pau Navarro, que té que jugar de nou en horitzontal cap a Renato Veiga. Baixa Pape Gueye per a reble pràcticament com a líbero. S'apoya en curt per a Veiga, tot això en la línia de mitjos del camp propi del Villarreal. Pilota per a l'esquerra, ja creua la divisòria. Sergi Cardona s'apoya a Moleiro, este darrere per a Renato Veiga del conjunt granota. Palo per a Pau Navarro, que té que jugar de nou en horitzontal cap a Renato Veiga. Baixa Pape Gueye per a reble pràcticament com a líbero. S'apoya en curt per a Veiga, tot això en la línia de mitjos del camp propi del Villarreal. Pilota per a l'esquerra,

0: Al porter, a Gulaxi.
1: És que si es fixeu, Carlos, Juan Lomora, als tres davanters del llevant s'afegeix Enzo Bardelli en la pressió per a dificultar més l'eixida de pilota.
2: Sí, yo creo que ahora está siendo valiente. El Levante está saliendo arriba, está saliendo a buscar porque sabe que el Villarreal quiere salir con la pelota controlada y bueno, y les está metiendo en serios problemas en cuanto a la salida de balón.
0: Ya, Juanlu, pero es que no es la primera volta que el llevan fallo esta temporada y eso se estudia y se prepara.
2: Sí, bueno, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, ahora mira, han salido, mira.
0: Contra del Villarreal va Alberto Moleiro. Pelmicho brinque a la dreta. Anem a vore dins de l'àrea, sí, sí, sí. A vore què fa. A Comar passa arrere, tracta de rematar a José Tolian, l'altra part.
1: Tolian, baix de pals, Carlos ha evitat el primer gol del Villarreal en aquesta jugada, en la qual Moreira ha arribat molt bé, línia de fons, la rematada final, i el baló, quan anava a travessar mansament la línia de fons, ha sigut l'alemany Tolian qui ha impedit que aquest baló se convertirà en el primer gol del Villarreal.
0: Tant de mèrit del defensa del Llevant com...
3: És que ha rematat
0: la qualitat
3: mal,
0: del remat de Ayoce, tracta de pressionar, però crec que és falta del davanter Ayoce del Villarreal sobre Dela.
1: Així és, la falta d'Ayoce sobre Dela. I deia... L'altre estava dient que...
3: Sí, no, Ayoce no la remata bé, li ha pegat en el cos i per això li ha donat temps a...
4: Estava mal posicionat.
3: Mal posicionat, sí.
4: I no li ha donat força a la rematada. Aprofite per a dir, primer, en la Copa Davis, Espanya ha aconseguit el tercer punt, ha guanyat la parella formada per Pedro Martínez i per Jaume Munar. 6-0 i 6-3 als xilens, a Tavilo i a Barrios Vera, és a dir, que Espanya passa a la següent ronda de la Copa Davis. En primera divisió, a banda del partit que estem contant ara mateix en el punt a punt, Deportivo de la Coruña 0, Betis 0. Està en marxa el duel en el minut 4 de la primera part. En segona ha començat l'Almeria 0, Celta de Vigo B 0 i també Las Palmas 0, Burgos 0. A les 9 se juga el Leganés Granada. I per a tancar, vos recordem que també tenim en marxa futbol en segona federació. Està jugant la Nucía, Yeclano 0, la Nucía 0, minut 34 de la primera part. La Nucía, si guanya, seria líder del grup tercer de segona federació. I en tercera federació, al descans, Soneja 1, Utiel 0, 36 de la primera, Buñol 0, el Dense B 0, en el 34 Valdusó 0, Espanyol de San Vicente 0 i per últim acaba de començar el Saguntino 0, Villarreal C 0. Pilota per al llevant, Manolo.
1: El baló per a Olaza, pegat en banda, tancat, no es complica la vida, passada de seguretat darrere al lateral a Manu Sánchez, que juga amb Dela, pressionat ahí per Alberto Moleiro. El baló per a Manu Sánchez, Manu sobre Ryan, que ja és la segona volta, Juanlu, que se li va un control amb el peu, eh?
2: Sí, yo creo que, bueno, ha tenido dos intervenciones que... O es por la cesión un poco complicada o es por, bueno, por esa táctica con los pies, pues se nos ha complicado un poco. Pero bueno, hemos visto anteriormente la jugada de Elías, ya lo demostró en Málaga. Es el puñal que hoy por hoy tiene el Villarreal. Entra muy bien, es muy, muy rápido, encara y sale. Y ahora, pues bueno, ahora estás viendo que el... Los dos equipos han salido a presionar arriba y bueno, y están teniendo sus frutos, tanto uno como otro.
1: Así es, ahora esa pilota intentaba jugar el Levante en defensa, la pasada finalment cap a Manu Sánchez no ha estat bona, no ha pogut controlar Manu. Carlos Urrutia serà treta de banda per al Villarreal.
0: Des de la dreta, segons el seu sentit d'ataque, és Freeman el que ficarà la pilota en moviment, buscar, no n'hi ha fora de joc en les tretes de banda, Pap Gueye, que estava al costat de la línia de fons. Tracta de recuperar la defensa de llevar, però continua insistint en atac Pap Gueye, fent de Nicolás Pepe, que avui és suplent, en l'atac del Villarreal. No poden tenir que endarrerir la pilota i tornar a la circulació. Ahí està Pau Navarro, el central, cap a Renato Veiga, pilota en el cercle central del camp de la Ceràmica, on de moment no n'hi ha gols en el partit del punt a punt d'esta jornada d'avui diumenge. L'equip grup buscant la seua segona victòria en Lliga després d'haver-se estrenat entre setmana davant del Màlaga, la Rosaleda. Mentre tot això passa, continua circulant la pilota del Villarreal amb paciència però sense moltes idees. Ara va Buchanan des de l'esquerra, rebuta centrada des de la línia de fort, la pilota se la menja Ryan, rebuta a córner el llevant.
1: Jo crec que és que ha tocat Tolian en la centrada i l'ha anat enverinant i clar, Ryan s'ha vist superat, menys mal que Manu Sánchez ha pogut, o Dela, crec que ha sigut, a ficar el cap per enviar la pilota al cantó.
2: Sí, yo creo, a ver, yo creo que este equipo, el Villarreal, ya lo demostró que por banda tiene, bueno, dos auténticos puñales, tanto Ilias como Buchanan, y si están bien y están inspirados,

0: Es un equipo a tener muy, muy en cuenta.
1: Traumolero decantó punto penal, rebucha la defensa de Llevant.
2: Ha sigut Dela que intentava jugar, no ha arribat Enzo Bardelli, la pilota va a banda i de banda va cap a darrere, cap a... En este cas era Freeman, la té de nou el Villarreal.
1: No va onada ofensiva per la dreta del Villarreal, pilota pensada, punt de penal, Veiga de cap, però no és bona la seva rematada, el rebuig és per a la incorporació de Cardona, però acaba... Rebutjant a córner, la defensa de granota, nova treta de cantó per al Villarreal, ara per l'esquerra segons el seu sentit ofensiu, és a dir, a la dreta de la posició de Matthew Ryan, porter del Llevant, va al canari Alberto Moleiro.
3: Està apretant ara més el, sí. El Carlos està apretant més ara el Villarreal, el Llevant s'ha tirat un poquet darrere perquè el Villarreal està entrant per bandes i està fent-li mal, sobretot en córner, no?
1: Va Moleiro, segon sí. Pal els puix de Ryan.
0: Sí, es normal, como decía Lato, al final están jugando en casa, es un equipo que bueno, que tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenas bandas y ahora, pues después del, yo creo que del chute de confianza del partido pasado de Málaga, creo que bueno, están recobrando ese juego. Renato Veiga también está demostrando que la experiencia en el centro de la defensa y bueno, y ahí, a ver ahora.
1: El ataque de Ayoce per al Villarreal se endinsa dins de l'àrea, però per la lateral, la centrada desequilibrat. La pilota per la línia de fons reclama Ayoce córner, però serà porta per als granotes.
2: És cert que Ayoce ha estat més ràpid que Mandí, al qual li ha costat molt arribar a aquesta pilota, però després ha taponat amb la suficient, jo diria, fortuna com per a que la pilota acabara tocant en el cos d'Ayoce i se convertirà en treta de porta per a Matthew Ryan. El gangur que va traure de porteria. La pilota precisament per a Mandí, que fa, és molt expressió amb els braços Mandí, sempre te telegrafia amb els braços, si demana calma, si se queixa de que no hi ha ningú a prop.
0: Yo creo que le ha hecho un favor ahora haciéndole falta porque estaba tancant, un poco...
1: Sí, se había complicado la vida.
0: Se había complicado un poco.
2: Estaba con el coche de Telma y Luis, anant cap al precipici. Baló, que trabaja desde darrere Matt Ryan.
0: Yo creo que lo bueno que ha conseguido Íñigo, yo creo que es esa posición de Moleiro en la media punta, que está, ya creó peligro el partido pasado y este año, y este partido también está entrando bastante en juego porque bueno, tienen calidad y pues para eso y para más.
2: El balón que intentaba jugar el Llevant, pero en la topetada entre Cardona i Brugué, ahí té l'àrbitre, que Brugué ha tret el colze, hi ha música de gol en el punt a punt.
4: Tenim gol, Manolo, en segona divisió, marca Nico Melamed en el minut 6 de la primera part, marca l'Almeria, Almeria 1, Celta de Vigo B 0, és en el minut 6 de la primera part, el que deia. I vaig aprofitar perquè ha finalitzat la partida, estàvem pendents, com no, de aquest trinquet de canals en guanyador. Qui ha estat, Matías Oliver?
5: Ara sí, tenim victòria d'Artal segon i Verdú 25-15 davant Terrades segon i Sales, en una partida a moments per als dos equips, en ratxes per als dos equips, i on hem vist un gran duel entre el campió sub-23 Terrades i el campió sub-18 Darío Artal, que ha completat un autèntic partidàs després de tremolar un poquet davant un jugador amb més experiència com Àlex Terrades, ha agafat les banyes al bou, s'ha ficat a jugar, s'ha ficat a colpejar i la veritat és que ha fet una autèntica exhibició per a repetir. Victòria 25-15 d'Artal segon i Verdú sobre Terrades segon i Sales. I ara, si no res, la Copa Pro 1 de raspall masculí.
6: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
4: Tornarem després amb Matías. Primer n'hi ha una falta perillosa a la ceràmica, Manolo.
2: La penxava Olasa, la treia Gulaxi de punts, el balón que la queda en esquerra, on apareix Thiago Fernández, jugador del Villarreal, per cert, no hi ha clàusula de la por. Intentava fer un canvi d'orientació Thiago Fernández d'esquerra a dreta, ha sigut d'esquerra a Coca-Cola, serà dreta de porta per a Gulaxi.
1: El porter que avui vestís de taronja va deixar que siga Renato Veiga el que traga des del piqué de l'àrea xicoteta, que la fa en cul cap a Gulaxi, que manera de complicar-se la vida, jugar en cul quan te pressionen és davanter-se rivals. Però pot eixir amb la pilota controlada i la ràpida contra del Villarreal acaba en falta sobre Ayoce.
2: La falta sobre Ayoce i la cartulina groga per a Aïssa Mandí, que si no tinc mal els comptes, no sé si és ja la tercera o la quarta. Ara ho comprovaré. pero Mandí,
0: yo creo que demasiado rigurosa la
3: tarjeta. Sí, da la sensación esa.
0: Ha sido un corte sin más. Ha sido falta, sí, pero me parece demasiado rigurosa esa tarjeta.
7: Un momento, Neixagroa, he de dir una cosa, es que me pareix, mira, Lato, el que ha fet Mourinho en sala de premsa. Mourinho ha tret una fotocòpia, Manolo Carlos, de dos accions polèmiques, una a l'entrada de Canguilí i una altra. Algú en una impressora al Metropolitano li ha donat a Mourinho les dos fotos de les faltes i ha eixit i ha dit, bueno, ara després trobaré el fragment, però ha dit que se pot estalviar la roda de premsa. I ha tret el paperet. És un artista, és font de comèdia, és espectacular. Però bueno, després traure el detall.
2: La pilota de llarga, perdona, Paco Tequeixi Gulaxi, quan es colava Ivan Romero en la passada llarga del llevant, la rebutja de Can Mandí, la intenta baixar Bardelli, però abans ha estat més fort Gay per a guanyar aquesta pilota, tot i que apareix novament Ivan Romero, deixant per a Bardelli, part esquerre, deixant per a Tiago Fernández, va Tiago, intenta retallar sobre Freeman, la primera, la segona, se'n va cap endavant, ara cau ja falta d'un àrbitre que no hi havia falta de Saliba, i la pilota espera el Villarreal.
1: Que juga, té encara en camp propi, té que endarrerir per la pressió dels jugadors que recuperen possessions del Llevant, fins que la pilota acabe en el lloc dels centrals, circulant cap al capità, cap a Cardona, en l'esquerra se s'apoya en Pap Gay. El partit, cavallers, és roïn, eh? Només portem...
3: Estava mirant, minuts, Carlos, però... estava mirant la falta i és falta que li fan a... Sí. A Thiago. I després sí. La targeta és un valor que s'anticipa Mandí al posar la cama i allò se li pega per darrere. Se fa mal els dos, però jo crec que no és targeta. Si l'ha tret al final, no és targeta.
1: Ataca Llevant.
2: La pilota espera a Thiago Fernández. Thiago, banda esquerra, deixa per a Ivan Romero, que intentava contactar a Molasa. S'ha quedat curta la pilota, la recuperava el Villarreal, però apareix novament per a lluitar-les totes Brugué, que ara no s'ha entès amb Tolian, va a la contra per al Villarreal.
1: Per l'esquerra, ahí està Buchanan, tractat d'internar-se en l'àrea. A parrere per a Moleiro, este per a Gueye, controlarà, xutarà, preferís jugar cap a Comas dins de l'àrea. Escorat, buscar la passada de la mort. El remat, que no pot ser a la primera, Moleiro tampoc a la segona.
2: Oriol Rey,
1: tercera opció per a Saliba, rebutjada la pilota, córner.
0: Ayoce estava totalmente solo en centro de área pequeña. O sea, ahora mismo el que, como llamaba, decíamos antes de todos estos partidos con Carlos Romero, yo creo que el que más en forma está es Ilias sí. Ahora mismo se va como quiere, se para e inicia, sale en velocidad. La verdad que está siendo también uno de los mejores del partido hasta el momento.
1: Corner para el Villarreal, tot el llevant des de l'àrea defensant-lo. La pilota per al punt de penal, ni la pentina Saliba, ni la remata Veiga, la segona era Cardona, amb la dreta, Pap Gay, para Ryan, córner, ahí estaba el gol, pero era fuera de joc.
2: Era fuera de joc, tot i així, la parada de Ryan era de mèrit, el tenia molt a prop al jugador del Villarreal, ha estat capaç de reaccionar sobre la seva esquerra i rebutjar una pilota pràcticament rematada a boca de canó. Guapo. El porter... del Llevant Unió Esportiva.
7: Fora de xoc, no?
3: Fora de xoc de dos.
2: Sí, sí.
3: Lo que pasa que el porter...
2: Però la parada ja havia que fer-la,
3: eh? Sí, sí, la parada espectacular, a bocajarro, eh?
2: I la d'abans, a veure, novament, buscant l'esquena de la defensa, Ivan Romero, la passada llarga d'Oriol Rey, ha tingut que tornar a Isil Gulaxi, a veure que ara recupera Olasa, atrás, Thiago Fernández, vol el callo, pilota per a Thiago, dins de l'àrea, fa el retall, li pot pegar, fora! La tinguda Thiago per al 0-1 en el retall dins de l'àrea. Li pega baix, rasa, col·locar al pal curt. El baló que se'n va per fora, l'oportunitat més clara per al Llevant Unió Esportiva. Ha arribat en el 16 de la primera.
0: Así ha hecho lo más difícil, el recorte. Y cuando lo tenía todo a su favor, le ha tirado fuera.
3: Es que es al palo largo, ese jugador al palo largo siempre.
1: El lío que le ha fet Thiago, tant terrible, a Prima com a Pau Navarro. Corre ara en atac. Els efectius ofensius del Villarreal. Pot haver-ne fet falta a Yoce en atac, però no la xulen. Continua la jugada. Este buscant cap a la posició de Comats. Ara sí que xulen la falta en atac del Villarreal.
2: Sí, la falta de Yoce Pérez en atac.
1: Però la segona.
2: La segona. La primera jo crec que era com a més mínim clara. Igual de clara, però... En este cas, Mateo Busquets Ferrer, l'àrbitre balear.
0: Yo creo que la anterior ha sido de listo. Ha sido de listo. Le ha metido un poquito el hombro a Adela, le ha desequilibrado.
2: Y Adela dice, terra, bones y chiulen.
0: Sí.
2: Y hay que decir que Mateo Busquets Ferrer, que estará ayudat o no, porque más si es una ayuda o va en ateo a contra, de Álvaro Moreno en el VAR. Que sembla que esta historia de posar árbitros de segunda división en el VAR, de momento se está allargant per part del CTA. Ya veurem quién es el próximo invent. Mandí darrere a Ryan, que controla el punt de penal, li pega cama esquerra, Baloyar, la intentarà ajudar Ivan Romero, l'ha tocat Ivan Romero, Freeman i Thiago Fernández, Freeman darrere a Gulaxi, que li pega en curta en el punt de penal per a Cardona, este novament per a Gulaxi, intenta traure la jugada des de darrere el Villarreal.
0: Sí, no se juega en un balón largo, siempre quieren intentarla sacar con balón controlado y eso es peligroso ante un equipo. Si es intenso y te presiona bien, es un arma de doble filo.
1: Està abusant de les pilotades llargues que se llevan i dels passes curts, inclús en defensa dins de la cova el Villarreal.
3: Però el Levante està alternant un poquet també el passe llarg i algo en curt. Però bueno, és una forma de pillar també a la contra al Villarreal, que està molt damunt d'ells i pressionant d'alt.
1: Ara aplaudint Íñigo Pérez, com a eixit amb la pilota controlada el Villarreal des de la defensa i ataque mitjançant Buchanan, que busca el xut, rebutja en el cos d'un jugador del Levante. La pilota acaba a peus de Papke, obri cap a la dreta a Comas, centra la seva posició perfilant-se per a el xut en horitzontal, buscant a altra volta la posició de Buchanan. N'hi ha gol.
4: Quan hi ha gol en segona divisió, continua la demolició de l'Almeria al Celta. 2-0 ja el segon gol de Javi Muñoz, assistència de Luna. Almeria 2, Celta B 0.
1: Ataca el Villarreal a la ceràmica, a Comas xafant la pilota després d'un primer no bon control. Pap Gay com a quasi extrem esquerre, buscant que la pilota no isca per la línia de fons, altra vegada per a Comas, centra, segon pal, Buchanan, que no arriba, porta per al Levant.
2: Molt passada aquesta pilota, no ha arribat això Buchanan. El baló, mentre xerra amb els seus centrals, Matt Ryan, xerrant amb Dela i amb Aïssa Mandí, i la tercera, no, segona groga per a Aïssa sí. Mandí, en el que va de campionat.
0: Está pidiendo Dela ahora mismo que no se vayan tan lejos y que vayan que haya más gente cerca de balón.
2: Sí, porque si no hay la presión del Villarreal amb la qualitat que té aquí, creo que si te furten ahí dalt sí que te pueden fer molt de mal.
3: Té que deixar segure més el centre del camp del Levant i va tocar un poquet, si no, i ajudar en defensa per poder eixir, si no és molt complicat.
2: Intentava eixir en un canvi d'orientació, s'ha avançat Alex Freeman. Pilotada llarga a la línia de fons, no treta de porta per a Matt Ryan, per al porter del Levant. En la jugada que acaba temblar amb el contracol de Thiago Fernández fora, és la jugada que abans ha narrat Carlos amb fins a tres oportunitats, la primera no arriba perquè Oriol Rey està providencial traguent després del primer retall, crec que era de Moleiro. El baló a la banda, intenta guanyar-lo Manu Sánchez, la pilota ara la perd Oriol Rey precisament.
1: Va Moleiro a Jocel, el xut para Ryan. Quina oportunitat malbaratada pel Villarreal.
7: Uah, la pèrdua.
2: Sí, la pèrdua d'Oriol Rey. És que el Villarreal, si te furta dalt, te pot fer un desastre.
0: Han finalizado mal. Han sí, finalizado mal porque
3: gol, Clara.
0: Era una ocasión. Era gol, o sea, era gol porque el Villarreal en otras épocas esto no te lo perdona, esto no te lo perdona. Y la verdad, bueno, ha sido Oriol Rey que se ha confiado ahí en salida de balón. Lo que decíamos antes, están pidiendo pues más cercanía tanto de Lassa como de Bardelli para sacar el balón, porque bueno, está Oriol y los dos centrales. Entonces era lo que demandaba antes Dela.
2: El balón yard del Villarreal, te que tallar Otolian, porque si no es clavaba Tejon Buchanan prácticamente en el mamá. La pilota a la banda, pero Otolian que cau a terra. Es que esa de una falta, no la señala el árbitro, descarregado. Y Iván Romero, ahora sí, en la silla de pilota. Alguna cosa está también de Manali, Dela, a Matt Ryan. Pero les jugades en yard. On es ser que el Levante está intentando, amb la velocidad de Iván Romero, agafar la esquena de la defensa. Esta última pilota ha sigut una miqueta llarga i ha arribat a les mans de Gulaxi, però és cert que fins ara alguna volta ha tingut que reaccionar l'última hora al central o Isir Gulaxi fora de l'àrea. El baló per a Oriol Rey, que la posarà en moviment des del seu camp. no es complica la vida, no tenia clara la passada davant, l'ha fet darrere per Adela, que fa el propi i juga amb Matt Ryan. Matt Ryan ja no pot jugar més darrere. I sigue a la banda, a la dreta per Adela, Adela amb pilota xafa i torna a tocar per a Matt Ryan. Cam esquerra, Matt Ryan, la posa al mig de camp, intenta baixar la Bardelli, jugant en este cas amb Saliba Bardelli, la deixa en la banda, el baló per a Olaza, que perd, havia eixit la pilota, clarament. Ara en segona instància aconseguís Brugué, però en la primera ja se li ve el jugador de Villarreal, no l'ha vist ni l'àrbitre ni l'assistent.
0: Sí, bueno, ahora el Levante, si hombres como Brugui, Olaza, bueno, en este caso Bardelli, no entran en juego, el Levante lo pasa mal, y encima es unido a que, bueno, el Villarreal está siendo intenso arriba, y bueno, y ha provocado pues la anterior pérdida de Oriol, que casi cuesta un disgusto.
2: La pilota de Vela darrere, per a Issamandí, l'algerià que juga al centre, per a Oriol Rey, a prop del cercle central, juga a Olaza en l'esquerra, línia que viesse dos terrenys, bona passada de Olaza per a Thiago Fernández, ha vingut per a rectificar Pau Navarro i enviar la pilota al lateral, a l'esquerra, segons ataca, llevanta el dret, segons defensa el Villarreal, en el derbi de la comunitat que vos conta, el punta, punta, punt ràdio, la pilota dins de l'àrea, intenta ahí girar Thiago, no, era Iván Romero, no ha pogut fer-ho, intenta eixir a la contra amb pilotada llarga, el Villarreal, és a Issamandí, no, és de la qui posa el cap, l'envia al lateral de banda on està Íñigo Pérez, se n'ha tretat de banda per a l'equip local.
1: Per l'esquerra és el capità Sergi Cardona, qui traurà des de la lateral cap arrere, Nathan Saliba apoyant-se també més darrere, ja en camp propi per a Renato Veiga, el central, esquerre, altra vegada per a Saliba, que a voltes quan més separat juga de Pape Gueye, sembla que jugue més a gust. Ara tractant en profunditat,
2: fora
1: pilota filtrada per a Buchanan, rep en el lateral de l'àrea, s'endinxa, xafa el baló. Ahí està Cardona per a la centrada de IOC, en primeres en el boca de gol, que no ha pogut, més ferm la defensa granota.
7: Pues molt igualat, este tram inicial, pregunté als comentaristes Juan Luis Mora des de la Ceràmica, però està molt igualat, els dos equips en les seues ferramentes, el Levante més des de darrere, el Villarreal un pèl·liu més irregular, però n'hi ha molt de partit per davant encara.
0: Sí, evidentemente, mira, ahora estamos comprobando que el Levante en cuanto roba balón, pierde el Villarreal, intenta salir rápido hacia adelante, sabe que la defensa está adelantada y sobre todo está intentando esos balones largos para la llegada de Iván y de Brugui llegando a los espacios, pero bueno, todavía no ha conseguido. Yo creo que a lo largo del partido alguna vez van a pillar a la defensa del Villarreal, igual que el Villarreal, pues con su presión intensa desde arriba, pues está consiguiendo pues esos robos y esa sensación de peligro, pero estamos diciendo, está jugando en casa el Villarreal y bueno, está haciendo valer esa situación de local para llegar a portería local, a portería visitante y bueno, y ojalá pues se pueda ver un buen partido, seguir así, pero yo creo que la intensidad tiene que ir bajando porque bueno, no es posible mantener una intensidad tan fuerte todo el partido.
7: Lato, de estos primeros 25-26 minutos,
3: bueno,
7: de la primera parte.
3: Que el domini part del Villarreal ha tingut dos ocasions, una sobretot molt clara. Les altres sí que és cert que bueno, alguns rebots i demés, la jugada de Ioce, jo crec que li ha pegat el baló a ell en vez de rematar-lo. I el Levant jo crec que necessita més participació per part del centre del camp, no? El està jugant darrere.
7: Està molt aïllat.
3: Efectivament, però ahir no n'hi ha participació al centre del camp perquè està jugant a vegades en massa balonar dalt, buscant a Ivan Romero que l'aguante, però no són capaços d'aguantar i tocar i mantenir un poquet el baló que es doni la vistositat i bueno, i l'alegria de tocar i intentar fer jugades per banda.
7: Ara Carlos l'ha tingut més pilota pràcticament en una acció que en tota la primera part del Villarreal.
1: Y que continúa circulando en ataca de derecha a izquierda. Ahí la rep ya Buchanan. Tractando de perfilarse, capa al centro. Se apoya en Pape Gueye. De opción de disparo, pero obre capa Elías Acomach. Como extrem dret pur. Tractará de endizarse en el área. Pero en la lateral y defensen dos hombres del Levant. Acomach que decide hacer la guerra. Per su counter y per la pilota.
2: Ahí está Manu Sánchez, que la trau llarga buscant novament. Ivan Romero nos complica la vida. Pau Navarro darrere Gulaxi, que està com uns 10 metres fora de la seva àrea. Ha rebut com si fos l'home lliure, jugant per a Renato Veiga.
1: Que juga llarguíssim per a la incorporació de Freiman. Al control, el xut de Moleiro, fora! Desviat a la dreta de la porteria del Llevant.
0: Yo creo que el contacto
1: de Freeman,
0: yo creo que no se lo ha creído que le ha pasado así. No quería hacer eso y le ha salido hacia atrás. Y bueno, y ha intentado Moleiro rematar como le venía. Pero la verdad que la pasada de balón de Renato Veiga se ha visto muy bien la llegada a espalda de Manu. Y bueno, igual que ahora, a ver.
2: Era una pilota molt llarga per Ivan Romero, arriba molt fàcil Gulaxi.
0: Jo estic d'acord con Lato que jo crec que el Levante debe tener una possessió un poquito más larga, intentar tener el balón, estar tranquilo con balón, estar en posesión, y porque bueno, es mucho tiempo el que estás corriendo tras el balón y eso es muy complicado.
3: Juan Luis, es que fíjate que ya ha tenido el Villarreal, ha tenido tres ocasiones clarísimas. Esta que tú has dicho, no es un control así, yo creo que se le ha ido el balón. Se queda solo.
0: Sí. Yo creo que la intención del jugador era controlar un control adelante, orientado, claro. Sí, para finalizar, pero ese control le ha salido
3: un pase perfecto.
0: Desde aquí, le ha salido para atrás.
1: Ha sigut un control desorientat.
3: Efectivament, però vull dir-te que aquest jugador perquè és així mal, però si li deixen bé el Llevant estaria passant de pols ara, sí. Greus, eh?
2: Sí. Això Valdano diria que ha sigut un control orientat a una zona no desitjada.
3: Efectivament, veus, no, l'ha tocat molt bé, el pas ha sigut perfecte.
1: Sí. En l'espolón. Juga Buicana per a l'atac del Villarreal per la esquerra. Pilota de banda, la trau ràpid del Villarreal per a Renato Veiga, que la perd, la recupera ara. La veritat és que, Manolo, en el mig del cap, recuperes per. No n'hi ha continuïtat de xoques dels migcampistes, ni els granotes ni els roguets.
2: Estan els dos tan dalt, pressionant un damunt dels altres, que es fa complicat trobar certa continuïtat en el joc. Ara la falta d'Oriol Rey darrere, cap a Aïssa Mandí. La chafará, ¿veus? Ahí está. La juga a la dreta esperadela. Es un clàssic ja, Lato.
3: Sí.
2: La chafareta de Mandilla és un clàssic.
3: I alçar el braç per manar.
2: Fora un tancament de futbol sala. La pilota a l'esquerra per a Manu Sánchez. La para amb el pit, la baixa amb el múscul i la tira a l'herba. I la juga des de la línia que dividix els dos terrenys de joc darrere, una miqueta darrere. Pere Mandí, que ara juga per a Vela, en l'altre costat, de la que controla la pilota, ja passa a la canxa del Villarreal, té a la dreta Tolian, la baixa Tolian, la podrà jugar, el baló per a Vela, se queda llarga per a Vela i curta per a Bardelli.
0: Ese es el peligro.
2: Ahí está la contra del Villarreal.
1: Que la monta Moleiro, obrint cap a Comache per la dreta, cavalgant però frena, perd el ritme, massa enemics per davant d'ell, retrasa cap a Papegell, que la juga també en curt, buscant Salivà per al capità Cardona en l'esquerra. No es decidís a centrar, altra vegada com els carrancs darrere, cap a Renato Veiga. Este teua meua a Cardona per aquí, per a Renato Veiga. Sí senyor, per a Renato Veiga. Mare de Déu,
4: manejant la pilota al Villarreal en zona defensiva. Dos gols ràpidament en tercera federació. Acaba de marcar el segon el Soneja, minut 70 de partit, queden 20 per al final. Soneja 2, Utiel 0. I just abans d'arribar al descans ha marcat l'Espanyol San Vicente. Valldusó 0, Espanyol San Vicente 1. Al descans el partit 33 de la primera, en l'Atleti Saguntino 0, Villarreal 0. I al descans també s'està jugant el Buñol 0, el Dense B 0. Carlos.
1: Molt previsible l'atac del Villarreal, i mira que el de tenia bona. Buchanan per l'esquerra, també Salivà, que ha rematat amb la cama esquerra sense fer. La pilota rebutjada és torpera a la contra del Llevant.
2: Ho intenta Olaza, accionant del primer, però no ha pogut amb Pau Navarro, que era que havia perdut en l'oritxe. Ixa pilota, la juga el Villarreal, la talla de la pilota novament per a Sergi Cardona.
1: I novament per a la línia de defenses, Freeman rebentarà tots parats. No sé l'àrbitre si diu algo, perquè estan tots com si...
0: Están descansando.
1: Sacrificat el pause.
3: És que la sensació és de xoc lento, de passe, sí. molt medit, molta tranquil·litat, no sé la sensació que vol donar allí en el camp.
1: Xoc lento, lentíssim.
3: Claro, me dona la sensació de toc, toc, estil brasileño dels anys 80. El que passa és que els brasileños, quan li posaven la directa, pues anaven molt ràpid, no? Però la forma de jugar és aixina.
1: Juga el Villarreal.
3: I el Llevant, 0-0. El Llevant necessita la participació de Bardell i de Losa. Sí, o la Sagasti sí, molt més, sí, eh? Sí, i Brugui. Sí. I Brugui també, que no s'està vent.
1: Minut 32 de partit, empat a 0. En la Ceràmica, el primer derbi de la temporada, 26-27, en primera divisió, i que estem vivint en el punt a punt. A veure si milloren els quatre representats de la Comunitat Valenciana en primera, perquè llevat el Màlaga són els quatre pitjors de moment de la categoria. Juga Molero en atac, però remata moll per a que atrape amb tranquil·litat el porter del Llevant.
2: Matrallan, que ha embolsat contra el seu pit, ha blocat fàcil aquesta pilota en una acció, Juan Luana, que cada volta veiem menys els porters, cada volta juguen millor amb el peu, però bloquen menys pilotes, eh?
0: Sí, no, yo creo que ya hace tiempo que ese portero blocador que había antes ya no, ahora... Bueno, es que cada vez los campos están más resbaladizos, hay más agua, la hierba está más corta, corre mucho, el balón es más difícil de coger y, bueno, sobre todo... Ya no es coger, sino rechazar y rechazar a una zona que en la que no esté el jugador rival.
2: Thiago Fernández en pilota partiendo desde la esquerra, jugando arrere per Aissa Mandí, va l'Algerià en el 33 de joc de la primera part en el derbi que vos conta el punt a punt a punt ràdio en la Ceràmica. Villarreal 0, Llevant Unió Esportiva 0, Matt Ryan jugant a la dreta per a Dela, de la que rep la pilota, la torna a jugar sobre el seu porter, va a la pressió d'un home del Villarreal, li pega ara amb cama dreta com ha pogut Matt Ryan perquè no la seva bona, no ha arribat Brugué, l'ha recuperat Pape Gay per al Villarreal, se'n va de Oriol Rey i munta l'atac del conjunt groc.
1: La pilota que la repa Jose, obri cap a Comach en la frontal de l'àrea, pot entrar, se perfila per al xut, dispara, rebutja la defensa del Llevant.
2: Sí, ha rebutjat ahí Samandí, el baló va a la banda... Però el recupera Àlex Freeman, novament pilota en possessió de l'equip d'Íñigo Pérez.
1: Darrere, cap a Renato Veiga, el més endarrerit dels 10 jugadors de camp, però ja en terreny del Llevant, pilota filtrada de Parque, buscant Moleiro, cap a Jose, reclamava falta, no la xiula l'àrbitre, pilota de nou, que per a terra de ningú.
2: Atenció que ahí s'enganya Pau Navarro, està a punt de costar-li car, però... Tot i així n'ha pogut fer-se amb la pilota, la recupera Bardelli, pilota per Oriol Rey, cerca central, baló per a Bardelli, Bardelli que gira, que amaga, que controla, la demana Olasa en el cerca central, encara canxa pròpia, baló per a Olasa, va John Ander, jugat de primeres per a Thiago Fernández, novament Olasa Gasti, Olasa darrere per a Manu Sánchez, i este més darrere encara per a Mandí, reiniciant la jugada del Llevant Unió Esportiva, toca per a Oriol Rey, que rep d'esquenes en el cerca central, gira i toca per a Brugué, el control una miqueta llarg de Brugué, se li va anar, va a cau a terra, no hi havia falta, serà pilota en groc.
1: No està demostrant superioritat de moment el Villarreal sobre el Llevant i de moment ha abusat molt del passe de seguretat de la passada previsible i arriscant poquet com ara esta pèrdua de Sergi Cardona.
7: Estan rascant en este...
3: A Brugui li han fet una falta ara claríssima.
7: Estan rascant moltíssim. És el de l'Alex Prada i 6 minuts. Ja sabeu que estem en marxa en el derbi de la Comunitat Valenciana entre Villarreal i Llevant Unió Esportiva, però també, com no, en la pilota valenciana, en el trinquet de Canals, en la segona partida de la mà de CaixaBank.
6: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
7: En raspal masculí, però un en eixa Copa Caixa Popular, la partida entre Marraí, Lorja i Bosio davant Montaner, Montparler i Marc Ortega, Matías Oliver, Canals, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Després d'eixa victòria d'Artal i Bertú en Pro 2, ara és el torn de la Pro 1, com bé deies, eixos dos equips ja en marxa, primer xoc ara mateix. Acaba de convertir el primer xoc, el conjunt de Marraí, que ha començat des del rest, en una final, en una partida que és una reedició de la final de la Copa de 2025, com Montaner enfrontant-se de nou a Marraí i Lorja. Marraí, Lorja i Bosio, que arriben a Canals amb 3 punts, van perdre 25 per 20 davant Berxell i Tonet en el debut, després van guanyar 25 per cap davant Diari, Raúl i Canari, mentre que Montaner, Montparler i Marc Ortega tenen un punt després de perdre 25 per 20 davant Tia, Murcedet i Alejandro Jiménez en una partida que van viure així en directe en el punt a punt la setmana passada, i en un trinquet de Canals que va reobrir fa dues setmanes després de la reforma del trinquet i que acull ara una partida entre dos equips amb jugadors que ja coneixen molt bé les rondes decisives de la Copa. Així que, com sempre, en punt a punt, cantem el va de bo i que la pilota li digues millor.
7: Gràcies, Matías. Línies obertes en aquest trinquet de pilota. Tornem, Carlos Urrutia, a la Ceràmica.
1: I a l'atac del Villarreal, Moleiro per a Buchanan. Buchanan buscat en curta, saliva tot això per l'esquerra de l'atac del conjunt groguet. Pilota que s'enganya a Yoce, la seva passada per a Buchanan. Recupera el Nes Granotes.
2: Encara que la pilota no ha durat res perquè la pilotada llarga d'Olasa esta volta ha anat a parar a Gulacsi directament. No hi havia ningú en zona d'atac de Levante Unió Esportiva. Des de la dreta del seu atac ja intenta construir l'equip de Íñigo Pérez, ja intenta construir el Villarreal.
1: Però se li fa de nit a Freeman, buscant com passar cap endavant, buscant a Comas, així que per a carrere a la posició de Pau Navarro, este a Veiga, a Gulacsi, el porter, la circulació, seguixen, però ara li pressionen a Pau Gay, els jugadors del Llevant, pilota per a Salivar, cerca central, controla Moreiro, ara és bona l'apertura de Moreiro cap a Buchanan, que corre per l'esquerra, s'intenta en l'àrea, Cardona darrere, pot marcar el Llevant. Quina errada en el remat de Ayoce Pérez, que regala l'ocasió.
2: Menys mal que s'ha llançat amb tot Brugui per terra. Roger Brugué acaba d'evitar, com si fora un central,
7: miraculós,
2: la rematada del jugador del Villarreal. En efecte, la intervenció miraculosa de Roger Brugué, seguint la jugada, perseguint-la fins a frontal d'Alla Xicoteta, amb la suficient intensitat com per a acabar taponant en frontal d'àrea Xicoteta i sa pilota que ha estat a punt de convertir-se en el primer gol del conjunt local, que ara disposa d'una falta.
1: I de la dada d'espectadors que ja la tenim, 18.671 dels que molts, ja dic, jo calculo que més de 1.000 són del Llevant i han vingut des de València. Cap incident, per cert, abans del partit.
7: Juan Lumora està criant a la porta al Villarreal, en aquestes dues o tres arribades consecutives.
0: Sí, porque bueno, es lo que comentabais, el juego es monótono, quizá falto de ritmo, pero en el momento que el Villarreal sale de esa presión, da esa marchita más y llega y pisa área con peligro, y le está faltando al Villarreal el remate porque está llegando con bastante peligro por banda.
1: Tiene más cualidad atacar al Villarreal, pero rifa la pilota Pau Gay en la centrada que se va directamente per la línea lateral.
2: Per lateral, al costado del canto. Disposarà el Llevant Unió Esportiva d'una treta de banda molt a prop de la seva porteria, i ara amb la limitació de segons que estableixen els àrbitres, que de fet no havia jugat, ha arribat el jugador a la banda i ja estava contant-li, doncs aquestes jugades a voltes favoreixen més l'equip que ha perdut la pilota, com el Villarreal, que ja ha recuperat.
1: En el cercle central, les defenses del conjunt groguet, jugant-la Pau Navarro cap a Freeman, este ja s'arrisca d'alta per a Ayoce que pot marcar... Gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Ayoce. Minut 40 de partit. Pona la recuperació en el mig del camp del conjunt groguet. Molt bona l'assistència de Moleiro. Ara sí que ha orientat bé Ayoce el control en carrera pel centre. Només entrar a l'àrea, ha batut per baix el porter Granota, marca Ayoce, obri la llanda el submarí, 40 de partit a la Ceràmica, Villarreal 1, Llevant 0.
7: És que era la quarta arribada, Juanlu, de manera consecutiva, molta claretat, i en esta Ayoce en el mano a mano ha perdonat.
0: Y cuando dos buenos jugadores se asocian, pues...
7: La pasada es magnífica, la asistencia es muy buena.
0: O sea, es tuya, mía y finalizar. Es lo que le faltaba al Villarreal, finalizar. Y aquí, pues, yo creo que dos jugadores de los que tiene de más calidad el Villarreal, pues se han asociado y ahí tienes esa jugada que bueno, es difícil de contrarrestar porque es muy, muy técnicamente muy buena pasada, muy buena asistencia y luego una buena finalización.
2: Bueno, pues después del gol, primer Dela y después Manu Sánchez s'han queixat a l'àrbitre de la premura de les presses que li ha clavat el col·legiat per a que traguera el Llevant. Encara Manu Sánchez estava transitat amb la pilota des del cantó cap a la banda i ja estava l'àrbitre amb la mà en alt comptant els segons. Jo vaig a dir una cosa, no sé si tenint en compte que aquestes coses t'acaben, bueno, un moment, perquè la TVL en atac la pot jugar, pilota per a Tolian, arriba a línia de fons, la pot posar en alemany, la posa Tolian en el baló, a la frontal, en el remat, gol. ¡Qué chicharro! Que pucha de la juga a la dreta, pilota per a Tolian, la passada des de línia de fons cap al punt de penal, es llança volant en semichilena Iván Romero per a reventar la pilota i enviar-la dins de la porteria de Gulasi. Empata Iván Romero 2 minuts més tard, empata el Levante Unió Esportiva. Es menja el marcador en el derbi, en el punt a punt de punt ràdio. Villarreal 1, Levante Iván Romero,
7: Está siempre el debate entre el Fons y la forma, ¿no? Al fútbol, el Fons importantísimo, el gol del empat, la forma, Lato, estéticamente, un de los gols más bonitos que he visto en molt de temps, ¿eh?
3: Sí, la verdad.
7: Espectacular.
3: La verdad es que Chua, perfecta, muy buen centro, y además es que Iván Romero se ha posicionado a marcar
7: el cos, correcto, sí, y perfecto. La rematada es picada baix.
3: Sí.
7: Aprofitante, el bote en terra para superar la estirada de Gulaxi. Manolo, el gol de Iván Romero que va directamente al top de este cap de semana, ya veurem si no al top de toda la temporada.
2: Bueno, ya veurem esta jugada en la cual el Levante un momento que ahora furta y se a la contra. El balón de mano para Thiago Fernández. Thiago amb la pilota. Ay, la perdut Olasa. Quina llàstima. Y ahora la contra espera el Villarreal, encara que está a punt de furtar el Levante Unió Esportiva. Va un home per terra. Diu l'àrbitre que hi havia falta de Thiago Fernández
1: sobre Comats.
2: Sobre Iglesias Comats. Y yo veía más lo del esfuerzo de banda, porque teniendo en cuenta que el problema que te agarra tú en una fora de banda, que tienes que traer de manera precipitada, si no tienes clara aquí pasarla, yo creo que es pitjor perder la pilota, que te chulen falta, bueno. Banda para ells. Y al mes te coloques.
3: Yo ya creo no te piden descolocar. Sí, yo creo que sí. Sí.
2: Ya no te piden. Feta la ley, feta la trampa. No vas a traer de tener la clara. Banda per a ells, però jo me col·loque.
1: Juga el Villarreal en ataque, trau de falta, horizontal Moleiro, cap al golejador Ayoce, este per a l'esquerra, la centrada a segon pal, rebutja de cap la defensa del Villarreal, nova opció d'atac per a Bucana, que xuta, la pilota rebutja del cap d'un creco d'Oriol i se'n va a córner.
0: Esta temporada, salvo el partido de Málaga, siempre que ha iniciado el Villarreal ganando, le han empatado y le han dado la vuelta al marcador. Es increíble cómo este año el Villarreal no es capaz de controlar los partidos cuando se pone por delante en el marcador.
1: Ahí va la treta de Cantó, de Moleiro, de Punch, el porter del Levante, que trau la pilota de pilotada llarga.
3: Es importante.
2: Atención, errada, Bardelli que pot arribar Gulaxi. Después de la errada clarísima d'Àlex Freeman, la té el Villarreal, que ara és qui contracolpeja en perill.
1: Perquè pot marcar ara per la dreta, ja dins de l'àrea, Ilias Agomàs. Bon el regat, demana penal. L'àrbitre diu que no, que es porta.
2: Sobre l'entrada d'Issa Mandí, però ixa pilotada llarga, que és el que està buscant de Levante durant moltes fases d'esta primera part. Esta volta Àlex Freeman s'havia enganyat en la sessió al porter, se li havia quedat curta i ha estat molt poquet d'arribar el Levante, eh? Serà treta de porta, arribem al 45.
0: La verdad que está siendo un dolor de cabeza para Manu Ilias hoy.
3: Sí, pero ahora Juan Luis es tarjeta a Ilias, ¿eh?
0: Porque sí, sí.
3: Se tira descarado.
0: No, pero le está costando el mantenerlo, porque se para, sale en velocidad, es habilidoso y bueno, le está dando la tarde hoy a Manu Ilias.
1: Ni a 2 minuts d'afegit des que ja se ha consumit un jugant el Villarreal, que empata a un amb el Levant. En defensa, pilota per a Gulaxi, que l'ha tocat en el peu més que molts altres porters de primera divisió en aquestes 5, 7 o 6 jornades, segons el que has jugat, perquè aquesta és la sexta per a Levante, que juga darrere. Intenta aprofitar, Manolo, el mig minut que queda.
2: Intentava jugar, en este cas, Matt Ryan amb Roger Bruguet, que ha anat A la banda demanava falta, no la xula, el col·legiat ataca el Villarreal.
1: És Ayofe, buscant en profunditat a Moleiro. Treu la pilota per a Buchanan, s'entra, però la pilota rebutjada per Toljan, serà de banda, n'hi ha gol.
4: N'hi ha gol en segona divisió, marca Las Palmas, gol de Gesell, la recta final de la primera part, ja estem en el temps afegit, Las Palmas 1, Burgos 0, Carlos.
1: Descans a la Ceràmica.
2: Amb empat a on el marcador, se'n va Ivan Romero xerrant amb Mateo Busquets, Ferrer, ix Luis Castro i s'endú groga de l'àrbitre perquè ha anat a protestar-li alguna cosa. Està José Gómez, el delegat de Llevant, intentar dur-se a l'àrbitre, que intenta, continua, insistir en intentar parar amb Mateo Busquets Ferrer.
7: Ui.
2: Està encès com una tea. Està calent com la fregidora del Burger King, Luis Castro.
3: Sí, sí, sí.
7: Sí, sí. No, no, globus que porta, eh?
2: Está
1: más calent una chimenea.
0: Luis Castro es el terror de los cuartos árbitros, líneas sí, sí. Y árbitros.
2: Y del primer ya también, ¿eh?
7: Igual el terror no, pero el segundo terror, ¿eh? El primer es el Cholo Simeone y el segundo es bueno, Luis Castro.
2: Ahora sí, guanya la batea Busquets Ferrer. El túnel de vestidors, descans en en la Ceràmica. Recuerden que en el 40 s'avançava Llofe per al Villarreal, que en el 42 empatava Ivan Romero en el primer derbi de la Comunitat Valenciana en esa temporada, que s'està ferint, com no, el punta a punta, punt ràdio. De moment ja el descansa la Ceràmica, Villarreal 1, Llevant Unió Esportiva 1.
4: De la mà de Nuevo Centro, el duel avui del Llevant Unió Esportiva davant el Villarreal.
8: Nuevo Centro. Todas tus compras en el mejor centro.
9: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
8: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
9: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
8: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
9: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
4: Tenim gol en primera divisió, estan revisant, per una possible falta prèvia al gol del Betis, que acaba d'avançar-se en el marcador, 0-1, i potser crec que lo han anul·lat, perquè me pareix que el Cucho Hernández li acaba de pegar una patada en el cap a un jugador del Deportivo de la Coruña. Crec que el gol l'anul·laran, perquè comença en una acció de falta. Havia marcat el Betis, però anem a veure si l'anulen o no. El que deia, en bàsquet, per cert, acaba el primer quart, Joventut 29, Barça 23 en la final de la Supercopa, i els números de la primera part a l'estadi de la Ceràmica. Expected goals del Villarreal, 2-22, ha fet només un. El Llevant, 0-10, ha fet un. Possessió, 67-33 per al Villarreal. Rematades, 14 el Villarreal, 4 entre pals, un gol. 2 del Llevant, 1 entre pals, un altre gol. Corners, 4 per al Villarreal, cap per al Llevant. Una grova per al Llevant, la de Mandi, cap per al Villarreal. I per últim, en faltes, han fet els dos, 6 faltes, Llevant i Villarreal. Juan Luis Mora, de la primera part, a nivell estadístic, més favorable al conjunt de casa, però el que valen a mi són els gols, i això va 1-1.
0: Sí, evidentemente, a ver, han empezado el partido los dos equipos presionando intenso arriba, poco a poco el Levante se ha ido yendo un poco más a ese bloque bajo para intentar robar y salir a la contra. El Villarreal, fiel a su idea de inicio, desde inicio de liga, es esa posesión, esa distribución, esa posesión. Y sobre todo mucho peligro por bandas, que a la postre pues ha rematado el primer gol en esa asociación muy buena de Ayoce y Moleiro. Y una vez más, pues no ha sido capaz de aguantar el resultado por la siguiente jugada. Una jugada, el fútbol, que como decía aquel, el fútbol es fácil, balón a banda, banda, centro, y lo que sí era un poquito más complicado era el remate, que ha sido un gol espectacular. Y bueno, las espadas en alto, veremos a ver la segunda parte.
4: Vicenta Torre, de la primera part, el golàs d'Ivan Romero per a nivelar, sobretot molt ràpid, després d'encaixar aquest primer gol, però és de veres que en aquest punt el Villarreal estava dominant, havia tingut tres o quatre arribades.
3: La veritat és que lo més important és l'empat, és dir, que el Llevant arriba dos vegades, dos molt clares, una ha sigut un golàs i l'altra ha sigut la de Thiago Fernández, que li ha pegat mal, però sí que és cert que el Llevant ha hagut moments en el partit on el Villarreal ha sigut superior i ha arribat amb molta claritat. Ha tingut la sort de que el Villarreal no ha estat acertat. I després, sobretot, el més important és que el Llevant el veus compacte, el veus que no perd la situació del camp. El veus que té una la sensació de que en un moment donat pot fer mal. I ha sigut així, no? I lo important és que després del moment que estava passant, ha sabut reaccionar, ha sabut fer un golaç, que per cert, jo quan ha caigut Ivan Romero de l'altura que ha agarrat, em va fer mal a mi també.
7: A l'esquena, no?
3: A l'esquena, però ha sigut un golaç. I bueno, i això deixa les espases en tot lo alt per esta segon part, a veure si li van d'escapar d'endús este partit, que jo crec que se'l pot endur.
7: Sí, comentarista Villarreal primer i comentarista el Llevant segon. Ara l'inrevés, narrador del Llevant primer i narrador del Villarreal segon. Manolo, de la primera part, què destaquem?
2: Que el Llevant és capaç de rendibilitzar les seues arribades a l'àrea contrària d'una manera, jo crec que molt interessant per al que va ser el seu objectiu aquesta temporada en la primera divisió. Havia tingut una arribada clara, que ha sigut aquell remat de Thiago Fernández, i esta segona, que no és clara, però ho ha dit Juanlu, la sentada era fàcil. Com diria el clàssic, el remate ja tal, no? Pues el remat li ha eixit d'aquella manera a Ivan Romero, que amb bot inclòs, com tu bé explicaves, Paco, ha aconseguit superar l'Hongarès Kulaxi, i de moment un Llevant que ha patit, és cert, en alguns moments, quan el Villarreal sobretot ha aconseguit manejar una miqueta en profunditat passant la línia de tres quarts del conjunt groguet, tot i això manté la seva porteria, el encaixar pocs gols, en este cas un, i li dona esa renda exigua del rival el suficient nivell d'encert com per a en la següent arribar i marcar. No és cosa meua, tu m'he preguntat pel Llevant, però també és cert que el Villarreal, com estàvem ara comentant a micro tancat en la cabina, el Villarreal cada volta que marca li marquen.
7: Sí. Sí, sí, té molt poca consistència darrere. I faltava l'opinió de Carlos Urrutia. Carlos.
1: Té molta qualitat individual el Villarreal, però no està ben treballat tàcticament. Està molt treballat, però mal treballat. Perquè, per exemple, en defensa és que estava a Comats en segona línia intentant tapar el remat d'Ivan Romero, perquè el que deia que estava ahí estava en la inòpia, tant Salivà com Papkei, i després se li fa de nit a l'hora de circular la pilota en atac, però tenen tanta qualitat que a voltes una jugada aïllada com la de Moleiro i Ayoce ix, i per això ho han marcat, ho han aprofitat, però per a mi segueix sense donar la tecla Íñigo Pérez.
7: Bueno, pues al descans ja ho hem fet el remat, 1-1 en el derbi entre el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva. També al descans en primera divisió, Deportivo de la Coruña 0 Betis 1, el gol de Cucho Hernández que finalment ho han donat pese a tot i la revisió del VAR. Recordem València, Real Societat a les 9, de seguida farem eixa primera comunicació. En segona divisió també arribem al descans, Almeria 2 Celta de Vigo 0 i Las Palmas 1 Burgos 0. A les 9 comença el Leganés Granada. En primera federació, de seguida anem a fer la primera comunicació en el Rico Pérez. Hércules Torremolinos a les 8 i mitja, també juga el Saragossa davant el Cartagena, mateix hora, a les 8 i mitja en la Romareda. En segona federació està jugant el conjunt de la Nucía, que podia posar-se líder, el conjunt de Vicent Mir. 0-0, estem en el minut 70, queden 20 per al final. Un gol de la Nucía davant un Yeclano que té 10, ara mateix, li han expulsat a un tio. Contra 10 està jugant el conjunt de Vicent Mir. Si marca i guanya, seria líder de la categoria. I per últim, en tercera federació, el Soneja, que va guanyar 2-0 a l'Utiel. Estem en el 94, a punt d'acabar el partit. El Buñol, que està perdent en casa en el Beltrán Bàguena, 0-1 davant l'Eldense B. Estem en el 67, queden encara 25 minuts. Vall d'Uixó 1, Espanyol Sant Vicent 1, estem a 25 minuts també del final, i al descans Atlético Saguntino 0, Villarreal 0. Tot el que està passant en esport en directe, en futbol i també en bàsquet, ja en el segon quart, Juventut de Badalona 32, Barça 23 en la final de la Supercopa d'Espanya. Cel de la vesprada de 26 minuts, alt en el camí en la vessant esportiva, però no en la vessant informativa, perquè sempre estem en l'última hora de la mà dels companys informatius a la Comunitat Valenciana, a Espanya i al món. A esta hora, amb la companya Glòria Valls. Hola, Glòria, bona vesprada.
10: Hola, Paco, bona vesprada. Continuen en les dependències policials. 3 dels 4 detinguts implicats en la mort d'un home en un tiroteig entre dues famílies esta matinada a Alzira. Una disputa familiar entre dos xiquetes ha acabat esta matinada amb un home mort que era familiar d'una de les menors i que va rebre entre 3 i 5 tirs, i amb la detenció dels 4 implicats en el tiroteig. Els 4 són germans i un d'ells continua ingressat a l'Hospital de la Ribera ferit de bala. La Policia Nacional manté una forta vigilància al barri de l'Alquerieta, on han ocorregut els fets, i a l'hospital. Més coses, 17 famílies de represaliats en la Guerra Civil han rebut avui a Paterna les restes dels familiars en una emotiva cerimònia al cementeri de la localitat. En seu compte, Adelaida Ferrer.
11: L'entrega s'ha fet després d'un llarg procés, primer d'exhumació dels cossos i posteriorment d'identificació de les 17 víctimes. És la primera vegada que s'aconsegueix identificar víctimes de tantes fosses diferents, 7 en total. Però en la majoria de casos els treballs s'han hagut de repetir pel mal estat de conservació dels ossos. El lliurament s'ha fet en una emotiva cerimònia en què s'ha homenatjat els represaliats i s'ha reconegut el paper de les famílies. Unes famílies que han destacat que a més d'acte posen fi a anys de cerca i de lluita. 2.238 persones van ser assassinades a Paterna.
12: Supone pues darle dignidad, no estar enterrado pues, en una fosa común y que tenga, tenía su nombre, pero que tenga su nombre y su sitio.
13: Tenemos labradores, tenemos un maestro, tenemos ebanistas, tenemos jóvenes, tenemos dos víctimas de 22 y 21 años.
14: És un acte de reparació molt important perquè les famílies estem tota la vida buscant-los i nosaltres estem buscant-los, estem parlant d'ells, però les nostres avantpassades van patir moltíssim un silenci absolut i sempre somiant en este moment.
10: Més coses, l'expresident Carlos Mazón compareixerà demà per segona vegada davant de la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Haurà de respondre, entre altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. També declararà Emilio Argüello, aleshores secretari autonòmic d'Emergències. Les tres associacions de víctimes de la Dana ja han anunciat que es concentraran a la porta del Congrés. I a Alemanya, l'extrema dreta guanya unes noves eleccions regionals i el partit del canceller Merz, la CDU, obté el pitjor resultat de la història. És un desastre. Un desastre, diu Merz. El seu partit ha entrat pels pèls al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'extrema dreta es dispara i supera els socialdemòcrates. I a Berlín, l'esquerra de Die Linke s'imposa i amb el suport de l'SPD i els Verds podria governar per primera vegada des de la reunificació. I acabem amb la previsió de l'oratge. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada. Efectivament, diumenge assolellat en general, amb intervals de núvols que han sigut més presents cap a les comarques d'Alacant i el sud de València, amb temperatures màximes en general entre els 25 i els 29 graus, tot i que hem trobat valors de 31 de màxima a Antella o també a Sumacàrcer, que contrasten amb els 22 de màxima de Vistabella del Maestrat. Esta pròxima nit i matinada les temperatures seran semblants a la nit anterior, un poquet més baixes cap a les comarques del sud on no hi haurà tanta nuvolositat, i demà iniciarem la setmana amb un dia també dominat pel sol al migdia, amb núvols baixos de matí, bancs de boira que podrien ser més densos en algunes zones fondes de l'interior de València i també d'Alacant. Al migdia es desfaran, serà una vesprada de cel assolellat en general demà, amb unes temperatures màximes més altes que les d'avui, sobretot a les comarques centrals i del nord. Demà podrem superar els 30 graus en molts observatoris de Castelló. Esta tendència a pujar les temperatures lleugerament, les màximes es mantindrà també dimarts. Per tant, inici de setmana amb horatge estable, amb predomini del sol al migdia, amb temperatures que de nit es mantindran sense canvis, però amb màximes que seran més altes, típicament d'estiu, les que tindrem els primers dies d'esta setmana que ve.
10: Gràcies, Joan Carles, i és tot de moment. Tenen més informació al web de Punt Es Queden Ara amb el Punt a Punt.
16: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
16: Apunt Radio. A la Vall d'Albaida, 105.2.
18: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
4: 7 de la vesprada i 32 minuts. Descansa ara mateix en l'estadi La Ceràmica. Recordem, una on estan empatant el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva. Ha marcat Ayoz en el 40. En el 42 ha fet l'empat Ivan Romero en un autèntic golàs a la mitja volta de tisora, picat a terra i batent al porter a Gulaxi. Anem a aprofitar que estem al descans i de seguida comença la segona part per allà anar començant a obrir línies per la resta de camps que van a ser protagonistes esta vesprada. De la mà d'Indústries Vijos i Higiene Industrial, tor per al nostre partit de la jornada. Setena jornada de primera divisió, camp de Mestalla, 9 de la nit, en un partidàs, València, Club de Futbol, Real Societat, que anem a contar en el punt a punt, en els comentaris de Charlie Egea, de Fernando Gómez Colomer, de Juanjo Rodri, el micro sense fils de Nacho Sánchez i la narració des de dalt de Luis Urrutia. Hola Luis, bona vesprada!
19: Hola Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en el camp de Mestalla preparats per a viure un nou encontre del València en esta setmana de tres partits que va començar amb la derrota en Sevilla, el canvi d'entrenador, la victòria en Vitoria i ara anem a veure com se li dona al València davant de la Reial Societat de Sant
4: Sanchís i la narració des de dalt de Luis Urrutia. Hola Luis, bona vesprada!
19: Hola Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en el camp de Mestalla preparats per a viure un nou encontre del València en esta setmana de tres partits que va començar amb la derrota en Sevilla, el canvi d'entrenador, la victòria

0: Anem a veure com se li dona al València. El terreny de joc està magnífic, per fi, absolutament recuperat. El terreny de joc del camp de Mestalla, encara les portes tancades, les graderies estan buides. En el debut d'Òscar Sánchez, de avui comiat, d'Òscar Sánchez en la banqueta del València. Així que, amb molts al·licients, s'espera que Mestalla este altra volta absolutament ple. Ho tenim tot preparat per a viure com cal en el punt a punt de Punt Ràdio el que va ser el nostre partit de la jornada.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Anem a mantindre la música de partit de la jornada, però abans comença la segona part de la ceràmica. Carlos, Manolo, ambos sense canvis.
3: Efectivament, els mateixos 22 protagonistes que han deixat d'inici en la primera meitat són els que mantenen la segona a la ceràmica.
2: Ahí tenim jugadors que alfant ara mateix en la banda. El que deia, des de dalt està Luis Urrutia en el camp de Mestalla, des de la zona de la balcona i pendent del que passen els carrers està el nostre company del partit de la una i del punt a punt, Nacho Sánchez. Hola, Nacho, bona vesprada.
4: Hola, què tal, Paco? Bona vesprada. Sí, així estem. Ara mateix acaba d'arribar el València Club de Futbol a Mestalla. També ho ha fet la Reial Societat i els dos combinats estan damunt la gespa. Principalment el València té pràcticament a tot l'equip, a tot el planter damunt la gespa, pues, parlant com és habitualment abans de que comence, pues, fent brometes ara mateix en Tugrinich i el propi Jesús Vázquez, Hugo Duro fent entrevistes, i per part de la Reial Societat han començat a eixir també els futbolistes per aixafar ixa gespa renovada. Recordem que ha resembrat el València la gespa, aprofitant que no juga a casa des del partit davant el Futbol Club Barcelona. Ha aprofitat este paró per resembrar, sí, correcte, per a resembrar la gespa, que no estava practicable per a les primeres jornades. I pendents damunt de tot de l'eixida a la gespa, precisament, de Carlos Soler. Recordem que avui és el primer gran adeu que viurà Mestalla, el primer de moltíssims, perquè Carlos Soler és pues, precisament un futbolista en un vincle molt especial amb Mestalla, que avui jugarà el seu últim partit. És el primer gran adeu, com te dic, però no serà l'últim. Evidentment, resten moltíssims encara.
2: Perfecte, pues ara després te pregunto també per la situació del Vasco Javier Aguirre, que heu anat contant a la redacció de Esports d'esta casa de Punt Ràdio en el partit de la una, en el 90 minuts, en el punt a punt, i un Vasco Aguirre que ja té absolutament tot tancat, pràcticament al 99,9%, i que en principi d'ací a uns dies, a un parell de dies, o a unes hores inclús, hauria de ser ja nou entrenador de manera oficial del València Club de Futbol. Eixa primera comunicació feta en el camp de Mestalla, i de seguida estarem també al José Rico Pérez, però abans anem cap a la ceràmica per a veure com ha començat la segona part en el estadi del Villarreal. Carlos,
3: a espentes i redolons, sense fluïdesa, però amb voluntat tant per part de l'equip d'Íñigo Pérez com del de Luis Castro, ataca el Villarreal per la dreta a Comache, centrant mal en la seua cama, que no és bona. La dreta pilota, se'n va per la línia de fons, per darrere de la porteria granota.
5: El balón serà per a Matt Ryan en porteria. El porter australià que deixa la pilota en l'àrea xicoteta. Però tot i així, deixant-la fora, botant de la xicoleta, l'àrbitre ja estava comptant els segons. El baló que la recupera, perquè clar, el porter té que traure no on ell vulga, sinó sobretot perquè no li giren la falta, i el que fa és la tranquil·litat de l'equip rival, que ja està amb el lloc agafat i recupera per a tornar a jugar el conjunt d'Íñigo Pérez del Villarreal. Carlos.
3: Pau Navarro, llarg buscant a Jofre Lome, més avançat, nuevo, el seu control, tot l'avantatge del món per al porter australià, ex de València i Reial Societat.
2: Per cert, no ho he dit abans, però Ivan Fresneda, comunicat oficial de la selecció espanyola de futbol, convocat per Luis de la Fuente per a jugar la Nations League. Els quatre partits que té la selecció espanyola en els pròxims 21 dies. Recordem la lesió de Pedro Porro, el jugador del Tottenham, que va caure lesionat en la jornada d'ahir, i avui Luis de la Fuente ha convocat al jugador de l'Sporting de Portugal, Ivan Fresneda, per a jugar eixos primers partits de la fase de grups de la classificació per a la UEFA Nations League. Tornem a la ceràmica.
5: Així és, Ivan Fresneda, que va sonar fa dos hiverns per al València, l'any de l'arribada de Carlos Corberán, i al final acaba venint Max Aarons, que és com si no hagués vingut ningú.
2: Correcte.

0: A l'Òpera Verdi, que toca darrere, jugant per a Anatòlia no es complica la vida, la juga i Samandí, que rep d'esquenes, té que girar, té Oriol Rey davant, se fa un espai Oriol Rey per a oferir-se, rep Oriol Rey i toca a la dreta per a Tolian, Tolian per a Roger Brugué, però la pilota era molt forçada, no li dura el valor al llevant, ja la té el Villarreal.
1: Des de darrere, Renato Veiga, cap a Pau Navarro, les passades horitzontals entre centrals des que tant abusa el Villarreal de moment, a falta de que ja per fi puguen, esperem que més pronte que tard, assimilar els conceptes tàctics d'Íñigo Pérez. Mentre dic tot això, seguissin en el teu emeua, passes en la pilota Veiga, Pau Navarro, este també, ara hi intervé Saliba, creu en la pilota, la divisòria s'endinsa ja en terreny llevantinista, però altra vegada darrere per a Veiga, és bona també la pressió en atac de llevant, intenta Pap Gay, el rebuig afavoreix a Boleiro com a mitja punta en la corona de l'àrea, tracta d'endinsar-se i rebre a Comats, però és molt més forta la intensitat i la pressió, Manolo, del llevant.
0: Que fa que el Villarreal el tire la pilota fora, serà tret lateral per al conjunt granota, arribant ja al 5 de la segona part, al 50 de partit. Recorden el derbi que vos està contant, la sintonia del punt a punt a punt ràdio, de moment empata un al marcador en el 40.
2: Informe, Manolo, informació de servici, Vicent Latorre no veu clar l'inici de segona part, eh?
3: No.
2: Perquè està fent gestos així, està menjant-se en la cadira i parla Vicent, home.
3: És que el perd el valor molt ràpid, el llevant. Oriol s'està oferint, però no té ajuda, jo crec, que del centre del camp, i el perd molt ràpid. Sí que és cert que el Villarreal és molt lent o molt pausat, i per això no sorprèn, però el llevant necessita mantenir un poquet el valor, si no és impossible. Si no toques el valor, és impossible que pugui fer alguna jugada de perill.
1: Juga el Villarreal.
3: Però a mi m'agrada gesticular. Sí.
2: Ja, però esto es Radio Vicent.
3: Es que me coneix, no, bueno, igual té, però jo me desahogué així.
0: Eres com Aïssa Mantí, però de comentarista.
2: Sí, sí, correcte. Per als de YouTube, és una meravella, però per als que estan escoltant la ràdio, pues no s'enteren de
1: no
2: la
1: sentència. No, mister.
3: O sea, lo que pasa es que com anem un poquet de retard, a vegades no puc entrar.
2: Sí,
3: no,
2: de veres, sí.
3: Me sap mal entrar.
2: 7 segons portem de retard, eh? Anem molt,
1: la
2: molt.
1: La Torre, no te ho creuràs, però l'altre dia m'estava, no sé per què, recordant de com jugaves tu a futbol quan tu jugaves, perquè me recordes perfectament.
3: Pues yo no me'n recordo ya.
1: Home, no tens que recordar. Lo que pasa es que eres educat i un cavaller i te calles, perquè són molt roïns molts de jugadors de la teua posició avui en dia. Juga per a perdre la pilota en ataque el Villarreal des de la lateral, traurà el llevant.
0: Ja hi està Luis Castro, fora de l'àrea tècnica, amb una groga.
3: Tu saps, Manolo, que
0: Luis
3: Castro, no tardarà molt en pujar hasta el bar a queixar-se allí, segur, eh?
0: Algun dia...
3: Sí, segur, segur.
0: Si pot pujar, pujarà.
3: Sí, sí,
0: la pilota que intentava jugar el llevant torna a perdre el baló de manera molt celèrica i torna a reiniciar el Villarreal.
1: El reset, que acaba, com sempre, en peus de Renato Veiga. Ara sí, llarguíssima la pilota, però la carrera de Buchanan li pega la pilota en la cara després del rebuig de Dela i se perdrà per la línia de fons.
0: Ja la posa ràpid en moviment Mats Raya, en el baló per a Olaza, en la frontal, gira i toca per a Manu Sánchez, Manu Sánchez per a Aïssa Mandí, algo arriscada la maniobra de Mandí, aconseguís enviar a la dreta per a Tolian, per Tolian en la frontal, perill.
1: Ataca el Villarreal, que bona la talonada per al gol de Moleiro. Després de la genialitat d'Ilias Acomat en la jugada iniciada per Pape Gueye. Gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal.
4: ¿Os dais cuenta cómo digo quién es el jugador que más en forma está del Villarreal hoy por hoy?
1: Sens dubte.
4: Sin duda.
1: Ilias Acomat.
2: La asistencia es una bochería de Ilias.
4: Es una locura. Paco, es una locura, o sea, desde aquí ha sido una locura. O sea, y luego tienes que definir como define Boleiro, que al final
2: se posa nervioso también.
4: Sí, por eso digo. Lo que decía antes del gol anterior, cuando se juntan dos buenos es lo que suele pasar. Pues bueno.
3: Pero todo parte Juan Luis de una pérdida de balón que no se puede tolerar.
4: Eso iba a decir ahora.
3: No puede ser eso.
4: El Levante no puede jugar como el Villarreal, sacando el balón desde atrás. El Levante no puede jugar así. Porque primero, no tienes calidad para sacar el balón jugado. y si un equipo te presiona intenso arriba, pues pasa lo que pasa. Luego al final, es verdad, es una, pues bueno, es una genialidad.
2: No, es maravillosa, así, maravillosa.
4: Pero es como dice Lato, viene de donde viene, de un error en salida de balón.
3: No puedes tirar desde el borde del área un centro en diagonal al lateral y luego, claro, el control es malo y te lo roban ahí, estás vendido, la defensa está vendida.
2: Portem, 3 gols en el partit. Manolo, a la càrrega al Llevant, i 2 han estat d'una factura bellíssima.
0: Ara, Tetòlia, l'envia fora en la jugada que ha entrenat entre Bruguer, Bardelli i el mateix Tolian, però no és per buscar excuses, però és cert que esta volta també, amb l'amenaça de Gravete, ja estava alçant la mà, ràpidament Raya, entra sobre Olaza, Olaza no fa la bona la passada, i ahí se xesta el tercer gol del Villarreal, el segon gol del Villarreal.
1: Mestre, jo parlant de quan jugaves tu a futbol, i precisament el que tu feies bé, que és eixir en la pilota amb seguretat, doncs pues mira, doncs pues mira. I no digues res perquè saps que tinc raó.
3: No digues res, me callo.
1: Juga el Villarreal des de lateral, de banda, en atac, però en darrerín cap a Pau Navarro, ara en el vent a favor. Supose que augmentaran a muntó les prestacions ofensives i de fluidesa de circulació, sobretot la vertical i la diagonal de pilota de l'equip d'Íñigo Pérez, que li diu als seus que se'n marxen més per amunt, però que endarrerixen la pilota, que la toca com a home lliure. Gulaxi, el porter, acaba el baló intentant en profunditat jugar. Buchanan cap a Moleiro, però talla el Llevant.
0: El que passa és que la passada de Dela per a Bardelli ha estat mal controlada per Bardelli, i això que és un dels jugadors que més aporta tècnicament en el centre del camp, però ha fet un control dolentíssim. El balón atravesado a la línea lateral. Ya la meneja desde darrere nuevamente el Villarreal.
1: Y es Alex Freiman jugando darrere cap al porter. Allá va Gulaxi. Obrín a la izquierda. Pero Sergi Cardona. Encara no ha menechat la banqueta Íñigo Pérez. De momento, la jugada de Buchanan, que se va a soles. Pot chutar. ¡Fora!
2: Uy.
1: Desviada a la dreta de la portería del Llevant.
4: Bueno, ha sido un poco egoísta en la llegada. Yo creo que si se hubiese asociado hubiese creado muchísimos más peligros. Pero bueno, sí. Se ha visto tan solo, se ha visto con una buena jugada y ha dicho aquí lo guiso y aquí lo
2: como. Más a gol ha estat. Anem a aprofitar i vos demane, Manolo, Carlos, el minut i el resultat en la ceràmica.
1: Estem en el 57 de partit, Villarreal 2, Llevant 1.
2: I anem a aprofitar per a obrir línies també amb l'estadi José Rico Pérez. En la quarta jornada de futbol en primera federació, José Rico Pérez, Witt i Mitja de la Mestrada, tenim un partidàs Hércules-Juventut Torremolinos i l'Hércules que vol la segona victòria de manera consecutiva, un duel que anem a contar amb els comentaris de Toni Cabot i la narració ja amb 11 confirmats de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo Alacant, bona vesprada.
5: Què tal, Paco? Salutacions punt a punt. L'Hércules té que guanyar el seu primer partit com a local i enllaçar 2 victòries per a remuntar jocs en la classificació. Partit molt important i, com bé has comentat, César Arzo, el tècnic del Torremolinos, que hice en Javi Cuenca en la porta, Diaby, Emín, Martín Cruz y Ale Jung en defensa, Brandés, Captum y Cristian el mig del camp, Dorgu, Dominiki, Dioni, el ex del Eldense, en la cap davantera. I atenció perquè l'Hércules Guís, en un equip prou ofensiu, un clar 4-2-3-1, aposta per llevar un migcampista i posar un mitja punta. Blasic en la porta, defensa de 4, la de sempre, Samu Vázquez, Iago Cantero, Rentero, Javi Jiménez, doble pivot, primera novetat, entra Manu Rico acompanyant a Fidalgo i a partir d'ací un 11 més ofensiu en Alex Jiménez, en Víctor Narro, en Andy Escudero i en Antoñín. El encarregat de xular el partit és Juan Antonio Campos. En 45 minuts arrencarà ací al Rico Pérez el partit entre l'Hércules i el Juventud Torremolinos.
2: I aprofitem el pas per a Alacant també per a contar el que està passant en esta segona partida en el trinquet de Canals. Matías Oliver.
6: Dos fases de partida. La primera fase és 4 primers xocs que s'han convertit des de la zona del res i ara els 2 següents s'han convertit des de la zona del dau. Marraí està començant a traure millor i això se nota de cara a poder igualar esta partida. I el que estava desencadenant que anaren els blaus per davant, és a dir, l'equip de Montaner, era el factor diferencial de Marc Ortega amb un gran paper tancant 15, però també vull destacar a Montparler, que és menys vistós, però també està clau per a mantenir-se en peu, ficar-se per davant en 15 per 10. però ara mateix el resultat és de 15 iguals, tot igualat, no sabem qui guanyarà en el sisè, en el sèptim xoc. Ara mateix està el marcador a dos, Trau Montaner, i veurem com es defineix, perquè un xoc així ara mateix és clau per a poder saber per on deriva la partida.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Tria Transport Públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
11: Arribar a les 8 de la vesprada, tenim treta de cantó important en la ceràmica.
1: ...de l'atac del Villarreal, pilota que rebutja la defensa, granota en la frontal de l'àrea xicoteta, cap al mig del camp, li arriba a Freeman, l'home més endarrerit dels jugadors de camp del submarí, que ja ataca per la banda esquerra. Ahí està, ara, Alberto Moleiro, que endarrereix de nou cap a Freeman, que està com a home lliure, està Renato Vega com a box-to-box, ara en algun moment baixarà, sí, ja baixa, s'havia ficat de davanter el central esquerre del Villarreal i per això li tenia que fer la vigilància en la tàctica. Freeman, pilota per a Saliba, Saliba en curt per a Pau Navarro, tot això en la línia de mitjos ja del terreny de llevant, Pape Gueye obri a la dreta, on la xafa, on rep Ilias Agomach, el millor a la Rosaleda, el millor avui a la ceràmica, la circulació de costa a costa, de est a oest, des de la dreta cap a l'esquerra i ara novament a la dreta. Ara sí, la pilota filtrada, la bona combinació, no arribarà Moleiro després de la taconada de Ayoce, rebutja a la lateral el llevant que meneja la banqueta.
0: Sí, ahí están els canvis, está en Fimduc, está Víctor García y está també Musuagi, que van a ser els tres futbolistes que van a entrar en el terreny de joc. Ivan Romero fora, Musuagi dins. És el primer dels, de les substitucions. La segona és Aïssa Mandí per Ifi Ndupi.
2: Este Ifi té el pèl de Peter Federico, eh? Sí, sí.
0: No tant, però...
3: De los Jackson.
2: No, no, sí, de Peter Federico passat per la barberia, clar, però...
1: El Jackson 5.
3: El Jackson 5, sí, sí, sí.
1: O aquell belga que estava en la primera instància que se va a Xina i després...
0: Axel Witzel.
1: Witzel, Witzel, exacte. Sí.
0: Jackson
1: 5
0: ja són els Jackson 4. Bueno, la pilota és en banda per al Villarreal.
1: Pinchant el lateral dret, Freeman, ara sí la seva posició, jugant des de lateral darrere per a que controle Pau Navarro, comença la circulació cap al cercle central, Renato Veiga per a Pau Navarro altra vegada, busca la diagonal oberta cap a l'extrem dret que és Ilias Agomás, tracta de jugar de tacó per a Freeman, però per la pilota ara el conjunt groc.
0: Bueno, esta es una clàssica, Juanlu, de Luis Castro. Segona part, cames fresques i a córrer i a veure si pots aprofitar el cansament del rival.
4: Jo sinceramente, a Iván Romero, no lo vi...
3: Yo tampoco.
4: Que esté muy,
3: yo tampoco.
4: Salvo que esté muy cansado, Yo ya te digo, te hablo desde aquí sin saber. Pero yo a Iván Romero es un cazagoles, es un... ese un toca narices, por llamarlo de alguna manera.
0: Estaba corriendo ahí, a la esquera del central, y estaba Fellos ahí.
4: Hace un trabajo espectacular y yo no lo hubiese cambiado.
0: Pues la pelota es para Víctor García, que trae darrere. Banda esquerra. Seguimos ataca al llevant. La pelota para Ifi Ndugbe, que es queda como central esquerra. Juga para Oriol Rey. Ve a rebre. Gira Oriol Rey. Cerca central. Toca a la dreta on està el valor per a Roger Brugué. Pruguem la pilota, la juga darrere per Adela. Havia fet la pujada a Tòlia, no l'han vist. El baló de Adela per Andugbe, cerca central. Continua jugant i fi. El baló per a Manu Sánchez, que controla. I l'ha enviat compromesa per Andugbe, que la juga sobre Matt Ryan. Matt Ryan que rep la pressió del Villarreal, a punt de furtar el Villarreal, furta el Villarreal en eixida de pilota de Llevant.
1: Mentre aquí Íñigo Pérez està preparat ja a canviar tota la davantera i donar entrada al terreny de joc tant a Gerard Moreno com a Mika Utachi, quan ho autoritza l'àrbitre, perquè ara la pilota està parada, però es fica en viu. L'àrbitre no fa cas als canvis perquè també la cartolina no està encara preparada. Pressiona el Llevant en el cercle central als defenses del Villarreal, que se l'espolsen de damunt com poden. Ara sessió de Cardona cap al porter, quasi des de la línia de mitjos de camp propi, en el peu Guraxi, jugant al cercle central, però el Llevant no pot fotar-li la pilota al Villarreal, que és ja ràpid i vertical per la dreta. Ahí està Freiman, cap a Comas, a Comas, a Freiman, com a extrem dret, li fa falta Comas, però seguir la jugada, la centrada, segon pal, no arriba al primer remat, el segon estava ja invalidada la jugada, el remat de Papgay. Ja havia falta en atac de Buchanan
0: sobre Jeremy Tolian, esa pilota centrada, ahí va el doble canvi, ara sí Carlos en el Villarreal.
1: I se'n van a Comas per a que entre Gerard Moreno i a veure si l'altre és Ayoce, efectivament, per a que entre Mika Utachi.
4: Pues yo también, por ejemplo, a Elías no lo quitaría. Yo quitaría antes a Buchanan que a Elías. Pero bueno,
1: yo igual,
4: son cosas de los entrenadores. Ellos saben perfectamente sus jugadores, su rendimiento, su cansancio. Y bueno, y la verdad que han salido los dos mejores jugadores del Villarreal hasta el momento, junto con Moleiro.
1: Ya, bueno, pero no puede ser dosificación de cargas, porque ahora te ves a tres semanas sin jugar.
4: Bueno, eso se lo dices a los entrenadores. Eso se lo dices al entrenador, a ver qué te dice.
11: Detalles importantes del fútbol en clau regional, del fútbol més nostre. La Nucía marca en el minut 90 de partit, 0-1 victoria de Vicente Mir. La Nucía es líder invicte junto al castellonense de la segona federació, és a dir, tenim líder de la Comunitat Valenciana en eixe grup. En segona federació, la resta de partits ja han finalitzat. En tercera ha acabat el Buñol 1, el Dense B 1, ha acabat el Soneja 2, Utiel 0, acaba de finalitzar el Valduixó 2, Espanyol de Sant Vicent 1, i està en el minut 70, és a dir, segona part, minut 25, Atlético Saguntino 0, Villarreal C 1. En primera federació, de seguida comença el futbol en el Rico Pérez, d'ací a 34 minuts, Hércules Torremolinos i també el Saragossa Cartagena en el Estadi La Romareda. I en segona divisió, segon Esparts en marxa, 20 minuts en els dos partits, ha empatat el Burgos, el gol del conjunt burgalès, que ha arribat de la mà d'Àlex Forés, un ex del Llevant Unió Esportiva, que acaba de marcar el empat a un fa dos minuts. Las Palmas 1, Burgos 1, i mentre en l'altre partit continua l'Almeria guanyant 2-0 al Celta de Vigo. Aprofite per a demanar primer en la ceràmica minut i resultat.
1: 67 de partit, Villarreal 2, Llevant 1.
11: I al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats del València Real Societat. Anem a veure Luis Urrutia, que és el que trau avui Òscar Sánchez en el seu segon i últim de moment partit com a entrenador del València.
12: Era l'esperat, repetís formació, repetís alineació el tècnic del València per a disputar aquest encontre davant de la Real Societat, és a dir que el València en la nit d'avui juga amb Dimitrievski en la porteria, lateral dret Mafeo, lateral esquerre Gallà, el central són Pepelu i De Haas, col·loca el tribot com a encapçalat per Guido Rodríguez, al costat Aaron Mayol, que debuta en Mestalla, i Filip Ugrinić, mitges puntes per a Javi Guerra i Arnau Dejuma, el davanter del València una volta més és Hugo Duro. Així que la mateixa formació que va guanyar en Vitoria per a tractar de redoblar punts front a la Real Societat. L'equip de Rino Materazzo, que juga amb Remiro en la porteria, lateral dret Aramburu, per l'esquerra Sergio Gómez, el jove del filial Luken Beitia com a central al costat de John Martín, en el mig del camp Jon Gorrotxategi, junta al València Carlos Soler, tres mitges puntes per la dreta, el kenià Oshieng, per l'esquerra, l'ex del València, Gonzalo Guedes, la mitja punta per al croat Susic, el davanter és el campió del món, Mikel Oyarzabal. Munuera Montero, l'àrbitre, 11 decidits, el València repeteix alineació.
2: En la prèvia del partit també, avui, amb el debut de Nuevo Centro, i ara després vos conté una cosa molt xula, de cara a Nuevo Centro i també de cara a esta temporada.
13: Nuevo Centro, todas tus compras en el mejor centro.
14: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
13: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
14: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
13: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
14: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
2: Un minuto para arribar al S-Wit de la espalda, ya está, pero así, Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando, ¿qué tal, cómo estén?
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, ya te vas a felicitar el otro día. Ha pasado una semana, es que han pasado sin 10. ¿Cuántas cosas pasan en sin 10? Una semana. Primera alineación, o segunda alineación de Óscar Sánchez, segunda y última, porque Javier Aguirre va a ser el entrenador del Valencia en las próximas horas. ¿Qué te paréis el que traui el técnico del filial?
15: Me parece lógico que repita alineación. El otro día ganó, las cosas parece que se hicieron mejor. Los jugadores que acabaron tocados se han recuperado. Y bueno, yo creo que dado el nivel que alcanzó el equipo y sobre todo por el resultado obtenido, yo creo que era normal que repitiese alineación ante una Real Sociedad que ahora no está demasiado bien. Acumula ya varias derrotas consecutivas, que tiene que levantar cabeza, pero que, bueno, yo creo que tal y como está el Valencia y con la alineación que más o menos pone sobre el terreno de juego la Real Sociedad, pues creo que hay una probabilidad alta de éxito, ojalá sea así, y a la espera de que llegue Aguirre y a ver cómo van las cosas.
2: Correcte. Charlie Egea, ¿qué tal? Buena vesprada.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy tempranet, ¿eh?
16: Sí, quería ver un poquito el Levante Villarreal. Es que a mí la tarde de fútbol me gusta mucho. Es que hay muchos partidos.
2: Sobre todo te agrada ir pronto de casa, ¿eh? No sé por qué.
16: Sí, porque
2: arribar tarde a casa y andarte en pronto de casa.
16: Porque molesto y porque yo quiero el televisor del comedor y no me lo dejan.
2: No te dicen. Ahí está la explicación.
16: Me vengo aquí. Sí, yo coincido con Fernando. Yo creo que la gran suerte de algún jugador de Valencia, y hablo en concreto de Hugo Duro, es que Sadik no está. Porque el otro día yo creo que el 90% del equipo rindió, pero él estuvo horroroso.
2: Sí, sí.
16: Él estuvo horroroso y aparte yo creo que el chico está bloqueado, no sé lo que le pasa, pero está muy mal. Y por tanto, yo creo que era normal, porque además funcionó bien. Es decir, es que el equipo jugó bien, tuvo momentos interesantes, se vio trabajo en dos días. Vamos a ver, yo estoy con Fernando, la Real Liga en un momento muy, muy flojo, pero bueno, está muy igualada la Liga. Y no olvidemos que estamos contentos por una victoria, pues si Valencia no gana hoy, está en el pozo todavía. Es que hay que situar, el partido es muy importante. Lo era el otro día y lo es hoy. Yo sabía que iba a repetir el 11 porque hoy le fue muy bien. Que le salga también hoy, ¿no?
2: Aprofita y de seguida bate una pilota, pero primero Manolo Montalte en la cerámica, ni a cambio en el Levant.
0: Sí, perquè se acaba d'entrar Dani Requena, jugador per ser del Villarreal en el terreny de joc. Atenció a la sentada ara del Villarreal, el baló que queda curt, Gulasi, que atrapa la sessió de Cardona, i serà del terreny de joc Enzo Bardelli.
2: Enzo Bardelli fora, entra Dani Requena. I el que deia, ha finalitzat la partida en categoria Pro 1, Matías Oliver en Canals.
6: Doncs sí, ja tenim guanyadors, és l'equip de Marraí Lorja i Bocio, 25-15 davant Montaner, Montparler i Marc Ortega. S'ha ficat a jugar Marraí i ha sigut diferencial perquè Montaner, en canvi, no estava jugant tant. I a més, la victòria, la classificació queda amb Ivan i Brisca en tres punts, Vicent, Sebe i Ian, i l'equip... Vicent i Sebe, Ian, Morcenell i Alejandro Jiménez, i l'equip de Montaner, Montparler i Marc Ortega en dos, i Diari, Raúl i Canari, que tanquen la taula amb un punt. Pròxima partida, Rafael Masculí, divendres 25, al Xenovès, Ian contra Diari, Escala i Corda també, divendres a les 6:30, Vilamarxant, Salva Palau, Pere Bueno contra De la Vega, Salva i Carlos, i abans, el dijous 24, a les 6 de la vesprada, serà el torn del Raspall Femení a l'Alqueria d'Aznar, Erika, Míriam i Fanny, davant Irene, Natàlia i Isabel, i així tanquen la jornada de Canals. Després d'eixa victòria d'Arstal i Verdú en Pro 2 i en eixa victòria de l'equip de Marraí en Pro 1.
2: Un abraç, Matías.
6: Una abraçada, Paco. Adeu.
17: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
18: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
18: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
19: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7.
10: Tot l'esport a punt a punt.
11: 8 de la vesprada de 4 minuts, ja tenim presentat el partit del València que comença d'ací a 56 minuts, amb Fernando Gómez Colomer, amb Charlie Egea, amb Luis Urrutia des del camp, amb Nacho Sánchez des del camp, ja, Luis, Nacho, línies obertes, per a qualsevol cosa des de Mestalla, quan voten els jugadors, si passa alguna cosa, si hi ha aplaudiments a Braulio, jo que sé, o a Òscar Sánchez, el que siga.
20: Sí, tot és possible.
11: Sí.
20: Paco, tot és possible, tractament d'estrella, tractament d'estrella totalment a Braulio Vázquez.
11: Vols dir?
20: T'ho dic de veritat.
21: Tu t'imagines?
11: Qui ho anava a dir,
20: Tu t'imagines no, però que hagi sigut... Però escolta, que hagi sigut aixafat la
21: gespa... Una evasió en director esportiu, això...
20: No, però escolteu, però que els xiquets li demanaven fotos que signara samarretes, jo mai ho havia vist, si vos soc sincer.
16: Pues siendo, bueno, a mi pasa por ridículo.
11: Bueno, ara després parlarem. Quan tens molta fam i molta set, te donen una botelleta d'aigua i bueno, demanes absolutament tot. El que deia, tot obert en el Estadi de Mestalla, tot obert en el José Rico Pérez, aprofite i salude també a banda de Gonzalo Blanes al nostre Toni Cabot. Hola, Toni, bona vesprada.
22: Salutacions, Paco, molt bona vesprada.
11: Arriba el mestre per fi i Toni, avui, bueno, imagina't una segona victòria, el que seria això, Ni els més vells del lugar, la temporada passada va costar un fum.
22: Sí, bueno, i donaria que pensar, bueno, que les dos primeres jornades van ser un accident, que bueno, pues es va entrar en mal peu i ja està, perquè aquestes dues primeres jornades van posar moltes dudes damunt de la taula, no? És de veres que aquesta victòria de la setmana passada ha fet un efecte balsàmic. Jo venint aquí a l'estadi Rico Pérez, ja en el Rodalies s'ha vist molt bon ambient, és a dir, jo crec que avui va haver també una molt bona entrada després de l'última victòria, i sí, pues està encadenar una altra victòria, sumar tres punts més contra este equip, contra el Torremolinos, pues jo crec que calmaria moltíssimes coses i moríem tot d'una altra manera, no?
11: Aprofite i te pregunte, Gonzalo Blanes, ¿estó preparat per al partit? 24 minuts, però este Hércules de Beto que busca la segona consecutiva.
5: Sí, ja estan calfant els jugadors d'uns i d'altres, poc a poc, com comenta Toni, va entrant el públic i tot disposat per al partit entre l'Hércules i el Torremolinos.
11: Línies obertes en el Rico Pérez, línies obertes en el camp de Mestalla i tot per jugar-se encara, últim quart d'hora, Carlos Urrutia, Manolo Montalt en la ceràmica.
1: I l'ocasió de Gerard Moreno, que ha creuat en excés la pilota i se n'ha anat fora a l'esquerra de la porteria de Matthew Ryan, torna a menejar la banqueta Íñigo Pérez. Estan preparats per eixir al terreny de joc Santiago Mourinho, el jove Carlos Macià, si no se penedís Íñigo Pérez, i Nicolás Pepe. En un partit quan hi ha groga ara a Buchanan per entrada dura sobre el jugador llevantinista, el Villarreal, que com dient de moment està guanyant perquè té millors jugadors, però no perquè estiga jugant al futbol millor que llevant.
11: És una bona lectura, Manolo.
0: Sí, no està jugant al futbol. Si algú està que hi tant mèrits és el d'equip local, perquè és el de casa i ataca i tal, però no veig jo un Villarreal, és que veig un Villarreal que dista molt del que estàvem acostumats a veure.
11: Del de l'any passat, o el de fa dos anys.
0: Sí, no, del de l'any passat o del fa dos. Bueno, pues ahí están els capis, Carlos.
1: Sí, se'n va Buchanan. Entra Nicolás Pepe i anem a veure la segona substitució, perquè al final Carlos Macià no el ficarà. Se'n va. Sembla que el Pau Navarro, el central, espera que entre Mourinho, que sí, que juga com a lateral, però és realment central.
2: Este Mourinho no, bueno, porta pues... fotocòpies, no? Com l'altre.
1: No. Mourinho per Pau Navarro, la segona substitució, i Nicolás Pepe per Buchanan, l'altra en esta segona finestra del Villarreal.
2: Juanlu, estàs molt callat tú, eh? Me preocupa, ¿estás malalt?
4: No, no. Estoy viendo, la verdad, que, bueno, que
1: está aburrido. Está aburrido.
2: El altre, mira, arreglando.
4: Es lo que estábamos diciendo, que no es que el Villarreal sea superior en cuanto a juego, pero sí es superior en cuanto a posesión y bueno, y el jugador que estaba haciendo un trabajo incansable con el Levante, que era Bardelli, ha salido del campo, se ha movido muy bien, ha hecho un trabajo espectacular, queriendo siempre el balón. Y ahora, pues bueno, pues tienes a gente como Basuagi, que bueno, que es la promesa o la apuesta, que todavía no ha tocado prácticamente el balón, y vamos a ver.
1: Porque... La jugada de la entrada, perdona, y la mala rematada de Catillera Moreno.
2: Escolta, porque... Basuagi, no Musuagi, ¿no? Musuagi, ¿vale? Basuagi es que me han mingut.
4: Ah, perdón,
2: sudor fred. Estaba suant fred ahora mateix, ¿eh?
1: Pero... ¿Estabas pensando en Ushuaia o qué?
2: No. Basuagi, el del Valencia.
4: A tu época del Valencia.
2: La madre, que va. Quina por me ha entrado. Sí. Tú.
1: Basuagi, no me recordaba yo. Sí.
2: Michi Basuagi.
4: Bueno, lo que te comentaba ahora, la verdad, pues bueno, han metido gente fresca, Íñigo, vamos a ver, pero yo creo que el partido está en un momento de que no está pasando nada, algún acercamiento del Villarreal, pero sobre todo es un equipo que adormece el partido, el Villarreal, con tanto toque, con tanta distribución y bueno, y no se ponen nerviosos, es lo que quizá en ocasiones le ha faltado al Levante, el tener un poco más esa posesión, el tener el balón y sobre todo que el Villarreal corriese detrás del balón, que es lo que está haciendo el Levante.
2: Dos comentaris molt ràpid d'Esport en directe. Quina ocasió acaba de tindre ara mateix el Deportivo de la Coruña. Continua el 0-1 favorable al Betis. Bona parada ara del porter del conjunt verd i blanc. I per cert, acaba de dir Adama Traoré i ens fa falta una tele més gran a l'estudi. Fan falta més pulgades perquè l'esquena d'eixe home ha carregat Pianos Clemente tota la tenda, eh? Espectacular. I també l'altre partit, el que dèiem, Joventut de Badalona continua guanyant i agranant al Barça, més 11 per al conjunt de la penya, 59-48. Entrem en el tercer quart de la Supercopa de Bàsquet. La porta el Levante en la ceràmica, Manolo.
0: El valor per a Vela, per al central, resten 10 per a la fi, 2-1, li guanya el Villarreal al Levante Unió Esportiva. Li ho conta el derbi, el punta a punta punt ràdio, pilota per a Ifin Dugbe, amb la pilota en Dugbe, la juga per a Manu Sánchez, retalla Manu Sánchez, demanava Oriol Rey, s'ofereix a Oriol Rey, rep la pilota, l'envia en profunditat per a Roger Bruguer, la talla Alex Freeman, ja la té Mourinho, però s'avançava novament en Dugbe, recupera en Bardelli novament en Dugbe, pilota per Oriol Rey en banda esquerra, segons que ataca el Llevant, ubicat ja en canxa de l'equidro, el valor d'Oriol Rey per a Dela, Dela per a Tolian, la va centrar Tolian, el valor al segon pal, l'esperava Bruguer, la lluita Oriol Rey, el valor queda solta en el mig del camp, demanava falta Llevant, la recupera el Dugbe, pilota per a Manu Sánchez, part esquerra, retalla per dins, no té clara la passada, l'envia a la banda Olasa, però ahí Olasa està molt tancat, això sí, l'envia per a Bruguer, arriba a la línia de fons, Bruguer que la va centrar, centrada al segon pal, el valor rebutjat per Gulac, si li cau a Tolian, li pot pegar Tolian, córner!
2: Ui!
0: El remat de Tolian Creuat troba la cama en el camí d'un futbolista del Villarreal. La pilota que se n'anirà al cantó abans. Hi haurà canvi en el Levante Unió Esportiva. Se'n va fora.
1: Oriol Rey.
0: Oriol Rey. Entra Petar Ratkov.
7: Té que fer-ho ara, té que posar tot, eh? És que falten 10 minuts i vas perdent.
2: Tota l'artilleria, evidentment, és córner. Però...
0: Vulgar.
4: Yo creo que el Levante no ha dicho todavía la última palabra.
2: No,
4: es
2: que
4: todavía le queda.
2: Me señala que guanya el Villarreal, güey, o no. Espera la reflexión, ¿eh?
0: Posa el remate de cap! Ha sido en Dugbe, encara que no ha pogut contactar de manera plena amb la pilota. Si ho arriba a fer, probablemente estaría encantante. El gol del empat de Levante Unió Esportiva. La pilota travessa la línia de fons, serà treta de porta per al Villarreal.
2: Eixe, Carlos, és el comentari que més enllà de guanyar avui el Villarreal, això va 2-1, queda molt encara, però 20 dies per a la reflexió també en Villarreal, perquè la imatge davant un dels equips que en principi està fet per a per a lluitar per la zona baixa, el Llevant està sent millor o més ambiciós en esta segona part?
1: Saps què passa? Que per a buscar justificacions, quan només n'hi havia empats i derrotes, dient és que l'equip juga bé, però no és certa cara a porta. No, mentira, l'equip no juga bé a futbol. L'equip juga entre mal i fatal. Uns dies mediocre, uns altres horrorós, perquè és la veritat, però té molts bons jugadors. I Íñigo Pérez, que és un grandíssim entrenador, no funciona de moment i se ho té que fer virar. Per cert, que ara que entra Ratkov al camp, quina planta de
2: petar, futbolista. Petar, petar.
1: Si estiguera en forma ja seria tremendo, però la planta de futbolista que té, la té. I és que els jugadors del Villarreal són molt bons, però fan la guerra pel seu compte. I després, la gestió de vestidor, de tanta suplència per a Micautatge, per a Pepe, a veure quan te fiquen careta de vinagre les estrelles, com ho gestiona també Íñigo Pérez. Mentre està jugant mitjançant Freiman en el mig del camp, el Villarreal, Pap Gay jugant cap a Nicolás Pepe com a home més avançat, però talla Manolo la defensa del Llevant.
0: Ha sigut Dani Reyena que havia jugat amb Brugué, i Brugué ràpidament amb el seu porter ja la posa amb el peu, en moviment mal Ryan, pilota per a Vera, ahí va Dela amb la pilota jugant per a Ndugbe, s'obre banda Brugué, Ndugbe amb la pilota, llevament li talla els camins pel centre el Villarreal al Llevant, baló per a Dela, novament per a Ndugbe, a l'esquerra està Manu Sánchez, que és qui rep Manu, juga novament per a Ndugbe, s'oferix entre línies Dani Requena, no el ve Ndugbe, la passa per a Matt Ryan per a Ndugbe, que la juga per a Manu Sánchez, Manu per Olasa, canvi d'orientació d'Olasa, però el que fa és perdre la pilota, no arriba Requena, el baló per al Villarreal.
1: Micautatge! Gol del Villarreal! George Micautatge, que per fi veu porta!
2: La pèrdua.
1: En el 85, que car es paguen els errors, la pèrdua de Llevant, la pilota, el més llest de tots, que és Gerard Moreno, con li l'avança a Micautatge, que amb la cama esquerra definix perfectament per baix, davant de l'estirada de Matthew Raya, sentencia el partit. El Villarreal a la Ceràmica amb el gol de Micautatge, 86 de partit, 3-1.
2: Doncs ara sí, Juan Luis Mora, bueno, la rada defensiva del Llevant en esa zona és criminal.
4: Curiosamente, sigo diciendo que el Levante no puede jugar así. O sea, no puede jugar sacando el balón desde atrás porque cualquier jugador se puede equivocar. Ahora ha sido Lasagasti con un pelotazo al centro que ahí ha cubierto bien la pelota Gerard como jugador con experiencia. Ha aparecido en el espacio Micautatge y ahí es letal. Es que ahí es letal. Por eso te digo que el Levante debe ser más vertical, no puede estar jugando como el Villarreal, pasando de un central a otro, el mediocentro, central, porque no tienes la calidad para jugar así. Entonces, al final tú tienes que aprovechar, y sobre todo, es lo que yo te he dicho, que yo no veía el partido, ahora sí, pero yo no veía el partido cerrado porque yo creía que el Levante y tenía mucho que decir.
0: El problema yo creo que es que precisamente un de los tipos más fiables que te esté llevando, con eso la Sagasti,
2: per dos
0: pilotes crucials per al 2-1 i el 3-1. Sí. És a dir, si o la Sagasti, que és el termòmetre una miqueta d'este Llevant, està així de mal, pues normal és que Llevant perda.
2: A ir per lo mateix.
1: En la porra que havia dit jo 1-3, volia dir 3-1.
2: Ah, sí.
1: Uns nassos. Si se sorteja un pernil, home, no.
2: Uns nassos, home. Jo te, a banda he preguntat.
4: Yo me he acercado con el 2-1, Yo me he acercado.
2: Sí, es de veres. O la Sagasti Manolo ha fet Willa de Almeida ir davant el Celta. Es que claro. El 1-0 y el 2-0 es Almeida.
0: No recuerdo un futbolista en la Liga Española con un rendimiento tan regular como sí, el de André Almeida.
2: Correcte. La Torre, ahora ya sí que sí, la suerte está liquidada.
7: Está claro. Yo tenía esperanzas porque el Llevant estaba bien posicionado, pero has comenzado a tocar Raere y se ha ofuscado ahí Raere y después no se puede tener esos fallos. Pero es que no ha pasado una vez, ha pasado lo menos 4 veces en este partit, sí. I mos han costat dos gols, i això no pot passar en un equip de primera divisió.
2: És que este Serrades abans al Villarreal de Marcelino té costaven caríssimes, ara en este Villarreal d'Íñigo te costen cares, només.
7: Sí, no, però de totes formes és que el Villarreal té dalt molt...
2: No, no, és mateix, és que l'any passat, és que no ha canviat la plantilla. Entonces, si i Micau Tatsé no s'ha oblidat de ser davanter.
7: Si damunt li dones la facilitat i li dones el passe, sí, perquè això no ha sigut una jugada del Villarreal,
2: no,
7: ha sigut un passe...
2: No, una pèrdua.
7: Claro, es un pase del propi Llevant.
2: Bueno, les cares, Manolo, en la graderia, aficionats i aficionats del Llevant també, i les cares d'Oriol Rey, que està en la banqueta desesperat perquè avui al mig del camp del conjunt granota no ha funcionat.
0: Sí, és que, com dèiem, era una línia que venia sostenint l'equip, estava seguint una miqueta la que ajudava perquè aquesta línia d'aquest tribot que posa Luis Castro en el centre moltes voltes recolzava bé darrere i també ajudava a llançar a l'equip cap endavant, però és que en el dia d'avui ni ha trobat espais davant perquè la majoria de voltes que Ivan Romero, sobretot en la primera part, ha pogut agafar l'esquena als centrals del Villarreal i posar-los en aprietos ha sigut per pilotades llargues de Dela. Avui el tribut no ha estat i clar, pues, passa el que passa.
1: Juga el Villarreal en atac. Micau Tatsé que no arriba a la pilota que li passava Gerard Moreno. Crec que seran 4 els minuts que donarà d'afegit l'àrbitre mentre s'intentava la quasi imposible Manolo el Levante. Sí que tenían, son 4, ¿eh?
4: A ver, para mí es una lástima porque hoy era un partido que el Levante podía dar un susto al Villarreal, el Villarreal como se encontraba a estas alturas del campeonato. Pero bueno, yo creo que se ha equivocado en el plan de partido, se ha equivocado. Yo creo que era un partido para esperar al Villarreal y salir a la contra con peligro y después de haber empatado el partido, el Villarreal pues se ha puesto nervioso porque es que es otra vez lo mismo. Yo creo que los jugadores han pensado otra vez lo mismo, nos adelantamos y nos empatan, y ha sido una lástima y creo que el Levante se ha equivocado en ese sentido.
1: Pensé que había entrado Carlos Macià com última substitució al Villarreal per Pape Gueye, el jugador d'Elx format en la cantera de Villarreal i Roda.
0: La posa Roger Brugué, no arriba Petar Ratkov, el balón a dins de l'àrea, baló per a Olaza, Olaza per a Brugué, la pilota queda morta, continua Brugué, Espentes i Roderós cau a terra, s'alça la penja, Olaxi, atrapa en àrea Xicoteta.
1: Juga el Villarreal en el 91, el partit viatjarà fins al 94. És Alberto Moleiro, un home que està fent les coses més bé que mal en aquestes primeres jornades. Obri cap a Nicolás Pepe en la dreta. N'hi ha gol!
2: N'hi ha gol en primera divisió. Ho ha intentat, ho ha buscat. Empata el Deportivo de la Coruña. Minut 86 de partit, és a dir, queden 4 per arribar al 90, només 4 per arribar al final del duel, i acaba d'empatar el Deportivo de la Coruña, Diego Villares, que ha fet el 1-1, Deportivo de la Coruña 1, Betis 1, merescudíssim, perquè el Depor en la segona part ha estat molt bé.
0: Atenció, que arriba Víctor García, lateral de l'àrea, arriba la posa darrere, Ratkov, que li pega...
4: Ese balón tiene que ir por abajo, tiene claro, que ir por abajo, tocada para que...
0: Para bueno, que levantara el primer pal.
4: Ratkov se lo ha dicho muy bien, atrás, y bueno, se ha equivocado.
1: Y esa es la clásica que el davanter al Sten Lidio, por bajo, campeón.
4: La toma de decisión ha sido
1: es que le
4: muy,
1: ha pegado
4: la
1: pilota al pit. Sí. Es que es una pasada, una agresión. Pero estem en el 20, en el 92 y mig. Així que dels 4 d'afegit ja només queden minut i mig per consumir-se el Villarreal, que juga la pilota en defensa mitjançant Sergi Cardona, que ha completat un bon partit per a Salivà, que també va de menys a més jugant cap a Moleiro. Moleiro veu a Micau Tatsé, que ja rep com a extrem dret. Tracta de fer la guerra pel seu compte. Els rebutjos li afavoreixen. Atenció, que pot rematar para Ryan sense angle, però amb verí. El remat de Micau Tatsé.
0: Que serà la defensa de Llevant, de tots els defensors que l'anem eixint del pas.
1: És que sí. No ha regatejat a ningú, però tots els rebutjos li afavoriren,
0: sí, a ell. Dani Requena, amb pilota, cavalca banda dreta del Llevant, una esportiva, la demana Víctor García. Se clava Víctor García en el lateral de l'àrea, una altra volta, a veure si la posa bé. Segon pal, està en este cas Mussuayi, que ha tocat a no ningú. Tot i així, hi ha un rebuig, la recupera Nacho Pérez. Retalla per fora, li dobla Brugué. La pilota per a Brugué, que va intentar centrar-la. Brugué en pilota, davant d'ell estava Freeman. La pilota per a Brugué, novament, després de rebre de Nacho, novament. Nacho, que intenta posar la pilota. Manu Sánchez, perdó.
1: Porta.
0: Serà porta perquè li ha pegat mal a la pilota.
2: Sí.
0: A punt de complir-se els 4 d'afegit, a punt d'acabar el derbi.
2: Finalitza també l'Atlético Saguntino 0, Villarreal C1 en la tercera federació, tancant la jornada del cap de setmana. Ja sabeu que a punt de començar, l'Hércules Torremolinos de primera
1: final ref, del partit a la Ceràmica.
2: I el Saragossa Cartagena també de primera ref. Tira-li Carlos i Manolo.
1: L'àrbitre diu que fins així va arribar. Ui, la Riuà, victòria del Villarreal, derrota del Llevant, a la fi, primer derbi de la Comunitat Valenciana en primera divisió, 26-27, 3-1 per als groguets davant dels granotes.
0: Ja hi estan els jugadors del Llevant, Unió Esportiva i del Villarreal saludant-se, ara veig com Brugué i Víctor García parlen. Ahí està el capi de la amb els seus. El Villarreal que se va cap al centre del camp per a saludar a la seva afició i per a festejar almenys esta victòria del dia d'avui, 3-1, segon triomf de l'equip de Íñigo Pérez. Se van alguns futbolistes que no volen quedar-se, com si els de veure l'afició d'Ionés. M'estranya molt que ara els diuen que tornen al centre del camp perquè, bueno, que Pape Gay sí que se pira, Arnato Vigalán enganxat a última hora. Llevant també està en el centre del camp saludant-se. En fi, s'ha acabat el derbi. El Villarreal ha sabut aprofitar les seues oportunitats. Derrota per al Llevant, victòria per al Villarreal, Paco, 3-1 en la Ceràmica.
2: De la mà de Nuevo Centro.
13: Nuevo Centro, todas tus compras en el mejor centro.
3: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
13: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
3: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
13: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
3: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
2: 8 de la vesprada, 25 minuts. Els números d'este Villarreal 3 llevant Unió Esportiva 1. Expected goals 4-0-3 per al Villarreal, ha fet 3 gols. 0-53 per al Llevant, ha fet 1 gol. 62-38% possessió per al Villarreal, guanyada 62%. Rematades 21 del Villarreal, 7 entre pals, 3 gols. Només 6 del Llevant, 1 entre pals i ha estat el gol d'Ivan Romero, un golàs. Corner 7 per al Villarreal, 1 per al Llevant. Grogues, una per cadascú dels dos equips i en faltes ha fet més el Llevant, 9-10 ha fet més el conjunt granota respecte al Groguet. Juan Luis Mora, a nivell estadístic, molt superior el Villarreal, però la superioritat crec que s'ha traduït més en eixa última mitja hora, una vegada fet el 2-1, que en el tram anterior.
4: Sí, bueno, ya te digo, ha sido una lástima porque yo creo que hoy era un partido para que el Levante, por cómo llegaba también el Villarreal, con esas dudas, pudiese sacar algo de aquí, de la Cerámica. No ha podido ser. Yo creo que, bueno, se ha penalizado esos errores impropios de un equipo de primera división en salida de balón. Y bueno, han podido ser más porque ha habido más errores, pero creo que el plan de partido no ha sido acertado. Creo que a este equipo hay que esperarlo, hay que estar juntos y salir a la contra en velocidad, como jugaba el Villarreal el año pasado. El año pasado era un equipo letal en ese sentido y bueno, el Villarreal ha tenido sus opciones.
2: Un segundo, Juanlu, que está Iván Romero en la tele, a ver qué digo. Iván Romero.
9: Sí, bueno, creo que la primera parte ha estado muy igualado. Luego es verdad que en la segunda hemos bajado un poco, nos ha costado después de recuperar el balón mantenerlo un poco más y bueno, nos ha hecho luego que con el tercero pues al final lo hemos intentado con varios centros al área, no se ha podido seguir, ahora viene el parón y nada, descansar.
21: Cuéntanos cómo ha sido tu gol, porque ves venir ese centro y había que posicionarse bien para enganchar una volea de ese tipo.
9: Sí, bueno, veo que va a centrar Yere, luego está cerca Brugge y digo que la deje porque está bien posicionado y bueno, luego sale muy bien el disparo, así que bueno, contento por el gol.
21: No ha servido para puntuar, pero es uno de los goles más bonitos que ha marcado.
9: Sí, bueno, la verdad que ha sido un gol bonito, ojalá y haya muchos más y nada, ahora descansar.
21: Bueno, muchísimas gracias. No te vas tan alegre por el gol porque lógicamente no sirve para puntuar, pero bueno, enhorabuena por ese golazo.
2: Les paraules d'Ivan Romero, que tenia una careta de circumstàncies, ¿eh? Juan Luis Mora, que estava acabant el seu anàlisi. Juan Lu.
4: Sí, bueno, ya te digo que al final, pues para mí Iván ha sido el mejor jugador del Levante. Ha querido, ha trabajado, ha peleado y ha llegado Y bueno, para mí el cambio ha sido, bueno, mucho antes de lo que yo quizá hubiese sacado a este jugador. Y bueno, a ver ahora con el parón, porque mucho. Creo que...
2: Un segundo, Juan Luque, parla Jose.
12: Buenas sensaciones de cara al parón. Vendrá bien desconectar un poco. Queda mucho por delante. Es verdad que no fue el inicio esperado, pero bueno, el equipo empieza a carburar, empieza a mejorar, a conseguir puntos, que al final es lo importante. Y bueno, de cara a futuro, esperemos que sean muchas más victorias en casa, que siempre es un factor importante hacerse fuerte en nuestro campo. Y hoy trabajo hecho.
21: Jose, marcas un muy buen gol y vemos que haces un gesto, te quitas un peso de encima por otra que se te había quedado ahí muerta.
12: Sí, tuve varias ocasiones anteriormente. Se estaba resistiendo el gol, no solo en esta jornada, sino en algunas anteriores, muy cerca de hacerlo, pero bueno, hay que insistir. Cosas de delantero, que a veces hay que insistir para que llegue, al final llegó y bueno, contento de sumar en lo goleador, sobre todo de ganar en nuestro campo, de mejorar las sensaciones y de cara a futuro, pues ojalá más goles y más victorias.
21: Terminamos, ¿cómo están los delanteros? No solo tú, a Moleiro le hemos visto dos asistencias, un gol y la asistencia de Ilías, que es una barbaridad, ¿no? De tacón.
12: Sí, un detalle y un destello de calidad que partidos que a lo mejor están atascados pueden marcar la diferencia. Es un detalle técnico muy bueno, sabemos de la calidad de Ili, una muy buena jugada. Y bueno, en general creo que el equipo generó bastantes ocasiones como para ganar, es justo vencedor y bueno, como te mencionaba antes, de cara a futuro, ojalá más alegrías en cuanto a victorias y en goles y asistencia.
21: Enhorabuena por tu gol y por la victoria, muchas gracias.
2: Les paraules de David González, per ser ni agut gol en el minut 94 del Burgos per a guanyar el partit. En l'última jugada del partit, Las Palmas 1, Burgos 2, el partit que acaba de finalitzar, gol de David González. La victòria del conjunt burgalès 1-2 en la seva visita a l'estadi Gran Canària. En segona divisió també ha terminat l'Almeria 2, Celta de Vigo 0, l'Almeria que continua en la zona capdavantera, i en primera divisió ha acabat el Deportivo de la Coruña 1, Betis 1. Juan Luis Mora, la tercera bala vençuda, en una frase, última reflexió del partit.
4: Pues bueno, yo creo que ahora llega el parón, unos se van contentos con estos dos resultados positivos, dos victorias, y el Levante con estas dos derrotas, pues más tristes. Es una lástima, pero bueno, ahora llega, ya te digo, llega el parón, que creo que a todos se nos va a hacer demasiado largo, y a ver cómo inician la liga estos dos equipos.
2: Arranca el Rico Pérez. Manolo, el resumen del partit.
0: Bueno, pues que el Levant, en principi les prestacions continuen siguent des d'un equip que va ser dur en la seva lluita per el descens, però hi ha algunes coses revisables, com bé ha dit Juan Humora, la d'intentar treure sempre la pilota jugada de darrere. Jo crec que és una situació que Luis Castro s'ha de fer mirar, al igual que el tema del gol. Està repartit. Iván Romero avui ha marcat un golàs, però de moment és el que li he vist dos ratets, però no he vist res, ni a Ratkov ni a Musuayi. Esperem que la cosa millore.
2: I Carlos, faltes tu.
1: El dijous el Villarreal estava en lloc de descens.
2: Ahí. Dos victòries, i... 8è, ara mateix, 8 punts.
1: Exacte. Ha pujat 9 posicions en la classificació, a 8 punts, a només 2 ja de la zona europea. Aixina que, sense jugar gens bé al futbol, però amb molta qualitat, la veritat és que dos victòries seguides és el que val.
2: Tanquem des de la zona de dalt de la ceràmica. Ja sabeu que les rodes de premsa els escoltarem al descans del partit Mestalla. Un abraç, Manolo, un abraç, Carlos, un abraç, Juanlu.
1: Adéu.
4: Un abrazo.
2: I faltava Vicent Latorre. Efectivament, el Llevant Unió Esportiva se queda de 7è en 5 punts. Si el València rasca avui un punt, no hi seria encara el València de descens, però si el València guanya avui, el Llevant acabaria este superparó en llocs de descens.
7: Sí, però bueno, també tenia un partit menys. És a dir,
2: efectivament.
7: N'hi ha que pensar això també. I bueno, jo l'únic que m'agradaria dir del partit és que jo crec que el Llevant... esto era un derbi. I a mi no m'ha aparegut un derbi. És a dir, jo crec que el Villarreal ha jugat a la forma de jugar d'ell, i el Llevant no ha sabut jugar-li. Jo no he vist agressivitat com un derbi, no he vist el Llevant compact que mos ha demostrat en uns altres jornades. Jo crec que avui, i després els errors s'han pagat molt car, no? Jo crec que el Llevant no ha estat avui com mos tenia acostumbrats, i per això el Villarreal ha jugat en certs moments al seu antojo. És a dir, no, la segona part salvo al final tres centros, però pràcticament no han tirat a porteria i així és impossible guanyar un partit.
2: Pues anem a veure si estos 21 dies li serveixen a Luis Castro per a treballar.
7: Jo crec que el Joan té més de lo que avui ha demostrat, que mos ho ha demostrat en uns altres partits, no? Uh-huh. I bueno, anem a descansar i anem a pensar ja que quan torne d'ací dues setmanes la Lliga, pues puguem seguir mantenint el ritme que duiem hasta el dia del Barcelona.
2: Recordem que de 6 partits porta només 2 en casa, 4 han estat fora de casa i davant rivals molt difícils.
7: Tampoc se pot juzgar per un partit perquè lo normal uh-huh. és que te guanyi el Villarreal, però sí que és cert que no m'ha donat la sensació de derbi. Jo quan vaig a xutar un derbi i Fernández...
2: Intensitat...
7: Que ho pot veure, una intensitat, agressivitat, targetes, mos han tret una.
2: Sí,
7: a Mendy.
2: Sí, crec que ja ha rascat molt poc.
7: I crec que li han fet falta a ell. És a dir, que uh-huh. això no és lo normal en un derbi.
2: Pues 3 setmanes per a treballar. Un abraç, Lato.
7: Un abraç a vosaltres.
2: Al nostre mestre. 8:33. Ha començat el partit en el José Rico Pérez. Minut i resultat en Alacant, Gonzalo.
5: Estem en el minut 3 de joc de la primera part. No ha passat pràcticament res, és a dir, empat a 0 entre l'Hèrcules i el Torremolinos.
2: Recorden telegràficament alineacions dels dos equips.
7: I crec que li han fet falta a ell. És a dir, que uh-huh. això no és lo normal en un derbi.
2: Pues 3 setmanes per a treballar. Un abraç, Lato.
7: Un abraç a vosaltres.
2: Al nostre mestre. 8:33. Ha començat el partit en el José Rico Pérez. Minut i resultat en Alacant, Gonzalo.
5: Estem en el minut 3 de joc de la primera part.

0: Rentero, Javi Jiménez en defensa, doble pivo, Fidalgo, Manu Rico, Michel Punte espera, Víctor Narro, Alex Jiménez y Andy Escudero. La referencia ofensiva en el conjunto alacantí es Antonio Cortés Antoñín.
1: Perfecte, pues el partit en marxa ja en Alacant i aprofitem connexió ràpida amb l'Sporting Club Tenis València. Ha acabat el Open Internacional de Tenis 125 de la Guita a València. David Blay, bona nit.
2: Bona nit des de la pista central de l'Esporting Club de Tenis, Paco.
1: Pues aprofitem i me contes com ha finalitzat tot en individuals i en dobles.
2: Pues en dobles ha perdut la parella hispano-argentina, Irene Burillo i Nicole Fossa, davant les números 1 del rànquing, en lo qual no hi havia moltes possibilitats, i Jakubovic i Karamoko s'han emportat la victòria i han tingut un partit a 3 sets en la final individual. Alicia Herrero, que portava a moltíssima gent del seu poble, de Manuel, de fet les graderies han estat totalment plenes, ha guanyat el primer set per 6-4, ha perdut el segon per 6-0, i ja no s'ha pogut refer i ha perdut el tercer per 6-2. Però és subcampeona, és la primera final de 8-125 que alcança, la del BBVA Open Internacional de València, i ja ha conclòs fins la edició 2027.
1: Perfecte, pues fenomenal el treball durant tota la setmana. Un abraç, David!
2: Gràcies, Paco, un abraç.
1: Avui de la vesprada, 35 minuts, alt en el camí, i s'endinsem ja 100% en la prèvia d'este partidàs, d'este València Club de Futbol Real Societat.
3: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Apunt Radio. A la canal de Navarrés, sentu.cinc.
6: Cent per cent esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: 8:37, continuem en temps de prèvia d'este València Reial Societat. Recordeu que abans el Villarreal ha tombat per 3-1 al Llevant Unió Esportiva, i que abans hem contat, per exemple, la victòria de l'Atleti per 2-1 davant del Reial Madrid. També estem pendents del bàsquet en la Supercopa. Està guanyant de moment 82-72 el Joventut, la penya al Barça. Estem ja en l'últim quart i demana pas Nacho Sánchez de la mà de Juanjo Rodri, al camp de Mestalla. Juanjo, estàs per ahí?
7: Sí, així estic.
1: Bueno, pues en contra del partit de la Ceràmica, avui arriba el primer, anava a dir, l'últim de dos partits d'Òscar Sánchez en la banqueta, i el primer dia nou de Braulio Vázquez en l'oficina.
7: Sí, exactament. Avui és dia de debut, almenys a casa, i el pròxim debut serà el de l'entrenador, suposo.
1: Sí, d'ací a 3 setmanes quan acaba el paró. Javier Aguirre, t'agrada? Yeah.
7: A mi sí, a mi en principi m'agraden tots. A partir d'ahir seran els resultats qui determinarà si és un encert o no, però almenys és un entrenador de moltíssima experiència. Me consta que és una persona autoritària, que fa la seva veu en el vestidor, i són unes primeres impressions, jo diria que positives. Entonces, avui jo crec que és important el resultat d'avui, perquè a mi m'agradaria que Òscar, que d'alguna forma ha elevat el nivell de l'escepticisme que havia en altres moments, avui la gent la veig tranquil·la, la veig confiada. Crec que ha sigut molt interessant la victòria de l'altre dia per part del València, perquè ja s'ha calmat la cosa. Jo crec que avui la gent en general ve en més optimisme que pessimisme, i jo crec que d'alguna forma això hi ha que agrair-li, agrair-se-lo

0: És la jornada 7 de la Lliga. S'enfronten en Mestalla, València i Reial Societat. En el debut, comiat Òscar Sánchez en la banqueta del conjunt blanquinegre. Que col·loca Stole Dimitrievski en la porteria. Defensa per a Mafeo, Pepelu, De Haas i Gallà. Al mig del camp, Guido, Mayol i Ugrinic. L'atac per a Javi Guerra, Dan Juma i Hugo Duro, és a dir, la mateixa alineació que va guanyar en Vitoria. Per part de la Real Societat de Rino Materazzo, juga Àlex Remiro en la porteria. Lateral dret, John Aramburu. Per l'esquerra, Sergio Gómez. El central són Luke Mbeitia i John Martín. Al mig del camp, John Gorrochategui i Carlos Soler, que ha rebut una ovació de gala quan el seu nom ha estat nominant pel videomarcador de Mestalla. Mitges puntes per al kenià Oshien, per al croat Susic i per al portuguès ex del València Guedes. El davanter de la Real és Mikel Oyarzabal. Junt al partit, José Luis Munuera Montero, és andalús de Jaén. Té 43 anys, el València l'ha jurat 23 voltes amb 10 victòries, 6 empats i 7 derrotes.
1: Sempre de la mà dels nostres amics de Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en Caixa. També comentaris que hem de fer abans d'encetar el partit. Queden només minut i pico per acabar, minut i 30 segons. 91-81, està guanyant el Joventut al Barça ara mateix en la Supercopa d'Espanya de bàsquet. I minut i resultat, Gonzalo Blanes en Alacant.
2: Alacant, estem en el minut 22 de joc de la primera part, no hi ha gols, és a dir, continua el Rico Pérez, l'Hércules 0, Torremolino 0.
1: Tornem al camp de Mestalla, tot preparat també, Nacho Sánchez en la gespa. Estic mirant la graderia, té bona pinta el camp avui, fixa't que on menys gent hi ha ara mateix és en tribuna, que està mig buida.
3: Sí, sí, és que a Mestalla li agrada, a Mestalla li agrada l'horari nocturn. Aprofite per a contar-te, Paco, que jo sé, jo torno a lo mateix, hem desnormalitzat la normalitat, però quan Braulio Vázquez ha eixit a la gespa, el primer que ha fet, saps que ha sigut anar a parlar en José Luis Munuera, el col·legiat, sí, d'esta nit.
1: Clar,
3: clar, jo sé que això no influirà, possiblement no influisca res en el transcurs del partit o en les decisions del col·legiat, però jo, entre triar un director esportiu o un directiu que tinga contacte en el col·legiat, parle en ell i tracte de fer un poquet de lobby, i no tindré res, pues home, jo m'incline per el primer factor. Per això dèiem sempre que Braulio Vázquez serà algo així a València, que més que un director, sí, esportiu. Jo crec que ese jo de CEO de futbol serà seu.
1: I he vist una foto també parlant de gent que torna, curiosament la retrobada en la llotja de Mestalla avui, la companya Emma Lidón també, a banda de la foto, Unai Emery diu, està en la llotja avui. Va estar Unai Emery, que per cert en el paró de seleccions l'Aston Villa va fer com un mini stage així a Marbella, si no m'enganye, a la casa de Gattuso, molt a prop d'on viu Gattuso. I avui van estar Braulio, Unai Emery, és com tornar 15 anys enrere.
4: Sí. És que este parón, he leído que el Madrid da una setmana. Clar, com són tots internacionals,
1: clar,
4: hasta la setmana que ja no vuelve.
1: Clar, per a què? Que vas a entrenar en el Castilla, que juga, que te llega.
5: Claro, es que además el Madrid tiene cantidad de internacionales.
1: Mourinho puede hacer fotocopias esta semana. Claro, no, ¿oíste el tema? Es que me ha parecido maravilloso el tema de Mourinho.
4: No, pero es verdad, es decir, claro, cada equipo lo ha hecho de una forma. Ellos descansan 4 días, entrenan 3, descansan 3.
1: Sí.
4: No, es que es algo novedoso también para ellos, obviamente.
1: Bueno, pues Luis, todo preparado. I tenim també, ahí està la imatge dels àrbits, però el que deia, bona imatge, bona pinta, bon ambient, bona temperatura, 5 minuts per al partit, tot preparat per al nostre partit de la jornada.
0: I anem a veure com se li dona el València en la jornada d'avui. Este partit que pot suposar per a l'equip, per fi, eixir de la zona del descens, perquè és la tercera jornada consecutiva on comença el partit, estant entre els tres últims de la taula de la classificació. Espectacular, Nacho Sánchez, la ovació de Mestalla cap a Carlos Soler. És el xic que més il·lusió té per jugar este partit. Sap que serà el seu últim partit en Mestalla i li feia tanta il·lusió que inclús ens comentaves que ha vingut en tota la família.
3: Correcte, és el primer gran adeu que rebrà Mestalla, el de Carlos Soler. Després vindran moltíssim més per a concloure en aquest últim partit del València a casa, però el primer és el de Carlos Soler, que com dèiem este matí al programa, s'ha portat tota la família. És cert que el seu xiquet Martín, que també se l'ha portat des del País Basc, des de Sant Sebastià, no estarà al partit perquè sale 9 de la nit i el xiquet no tenia un any. Pues, i Paco Poli segur que sap d'això, els xiquets tan xicotets han de dormir un poquet a les hores de la nit, correcte. Però té a tota la família, si ha rebut una ovació brutal. Jo em quedo en un detall, que és que quan estava allà a la gespa també ha anat a parlar el propi Braulio Vázquez, han estat parlant un poquet les dues parts. Però el que té que veure en Carlos Soler, sempre ho diem, el seu somni és tornar a casa. A mi una vegada em va confessar que vol jugar al Nou Mestalla, així que qui sap què passarà. Per cert, xicotet de tal, que ja estem veient els videomarcadors, els futbolistes del València portaran avui la samarreta de Todos Somos Caballa, en homenatge a, al que està succeint a Ceuta.
1: I en el cas del València té pinta de que cap dels jugadors va fer el borinot com l'altre dia Vinícius, no. Mbappé i Konaté.
3: Però la Real Societat sembla que no la porta.
4: No, no la lleva. No la lleva.
3: Estem veient la prèvia no la porta la Real Societat i sí el València.
4: És que vibra la Real i l'Atlético con esa camiseta. No me quadrava.
1: Sí, seria molt estrany, però no bueno, 3 minuts per arribar a les 9 de la nit. Recordatori que teniu la possibilitat de ser un mes en la nostra transmissió @puntapunta en Twitter, TikTok, Instagram i també àudio de Movistar. Som el àudio 4. Si teniu la ràdio punxada, podeu posar la ràdio sincronitzada perfectament en la imatge de la televisió a Movistar, àudio 4, amb la narració de Nacho Sánchez, de Fernando Gómez Colomer, de Charlie Egea i de Luis Urrutia. Luis!
0: Ahí está visitando el terreno de Joan Nacho Sánchez, es protagonistes.
3: Ya dicen es protagonistes, con DM el Valencia encapsalat per José Luis Gallá en la samarreta de Todos Somos Caballa en homenaje a Ceuta. No la porta la Real Societat en un Mestalla ple completament, ple pràcticament, no hi ha cadires lliures. Estan ja les banderoles ondejant mentre els futbolistes ixen a la gespa. Dimitrescu, Gallá, Guido Rodríguez, tota l'estampa valencianista, i escoltem Mestalla.
0: Perquè tots som Caballa. Si no ho han vist, busquen l'emoció de Ceuta en el gol que han fet en la vesprada d'avui.
1: Minut 108. Sento, perdó. Sento.
0: Han aconseguit l'empat en este temps afegit de la segona meitat per aconseguir el primer punt en tota la temporada per a l'equip de Ceuta. I l'emoció impressionant entre tots els seguidors de l'equip de la Ciutat Autònoma.
1: Seguidors i aficionats plorant, l'empat del Ceuta, l'1-1 en aquest minut 101 de partit, que ha estat una agonia que de moment es prolonga, recordem. 1-18 porta el Ceuta, que és quart en segona divisió, però avui ha aconseguit el seu primer punt. Pues tot preparat, Fernando, sí, per a una Real Societat, hem parlat poquet, d'una Real Societat molt més irregular que en esta segona mànega l'any passat en Matarazzo.
5: Sí, sí, des de que ganaron la Copa, la verdad es que el final de Liga fue desastroso. Sí. Este año no empezaron mal, pero se les ha torcido, y se les ha torcido pronto. Prueba de ello es que, pues fíjate los cambios que hay en la alineación, o sea, es verdad que jugó hace 3 días, pero bueno, el entrenador es que volvió a perder en casa, pero el entrenador necesita hacer cambios a ver si encuentra lo que le da resultado, pero no juega
4: la magia que
5: no juega Turrientes, no juega Cubo, no juega Barrenechea. Bueno, en realidad
4: no lo encuentra, Fernando, no lo encuentra.
5: En realidad, de momento, pues yo creo que, ya digo, presenta un once inicial con muchos cambios, algunos de ellos no titulares habituales.
3: Perdona que talle, Fernando, quina ovació de Mestalla a Aaron Mayol quan han anomenat el seu nom per el saltaveus. Ovació de Mestalla claríssima cap al canterà. Continua, Fernando.
5: No, eso, que creo que hay un once inicial que el Valencia, con viniendo de la última victoria, pues tiene que intentar aprovechar. Además, la Real últimamente no, sí que a veces consigue buenos resultados, pero no hace grandes partidos en Mestalla. Creo que hay que intentar aprovecharlo.
1: Bueno, la imatge, Luis, de José Luis Gallá i Oyarzábal, recordem, campió del món en aquesta equipació de la Real Societat, totalment de roig en aquests colors blanc i verd en els detalls, en la banderola del País Basc. Sí, a mi m'agrada més que aquest que portaven abans, que era l'inrevés, que era de color verd. Però bueno, Gallá i Oyarzábal, dos excompanys de la selecció, però ja fa anys, perquè Gallá porta 4 anys sense rascar-la.
4: Sí.
0: I la pregunta és, què és pitjor? No portar la camiseta de recolzament a Ceuta o pujar-se-la fins al pit?
1: Pues una és col·lectiva, l'altra és individual.
4: Sí, una depèn del que el club le diga, i l'altra és un ataque al club, inclús.
1: Tenim minut de silenci, Luis.
0: En record de José Martí, abonat del València durant de més de 50 anys. Així que el record per a José Martí, per Alba i per a tota la seva família.
1: pues anem a pujar i respectem.

0: Fins així el record per a l'aficionat que ens va deixar per part del València Club de Futbol, la Real Societat, que va vestir de roig en esta visita al camp de Mestalla, mentre que el València lluirà el seu...
1: La seva primera equipació. És que acaba de finalitzar la Supercopa, 187 ha guanyat el Joventut, la Penya, la Supercopa davant el Barça, mare meva, el Barça. I aprofita i minut de resultat en el Rico Pérez. Gonzalo.
2: Estem en el 31 de lloc de la primera part. Apreta l'Hércules, però no arriba el gol. Hércules 0, Torremolino 0.
1: Que volia fer una eixa mini-ronda a les 9 i 2, a punt de començar. Ara sí, Luis, tot teu per a l'inici del partit.
0: Està Manuela Montero amb la pilota, amb la mà, i serà la Real Societat qui posa el baló en moviment. Cap al cercle central s'acosta Lucas Susic, el croat, que serà el primer home en tocar la pilota en el partit. El compte enrere, el València, en este clar 4-2-3-1, 4-3-3, dependent la fase en la que Steyl en contra acaba de començar. Si està mirant el partit per Movistar, en el àudio 4 apareix a punt ràdio i esta retransmissió per a que vostès puguen sentir a Charlie Egea. Hi ha servici de banda per a la Real Societat. Està animat Mestalla, Nacho?
3: Sí, Mestalla ha començat cantant "Que anime tot Mestalla", un càntic dirigit per tota la curva nord, i la gent sembla que és canvi total de l'entrenador, del seu futbol, de tot. Ha suposat un reset, com s'habitua a dir des del club, precisament, almenys el que es refereix en l'ambient a la gespa. Almenys en això.
4: Es no curiosa, Nacho, es curiosa la imatge, perquè tribuna, hay mucho hueco en tribuna.
3: Tribuna
4: es de hacia mundo, es veu. No, es que la imatge que ha mostrado un plano, que ha mostrado reventar, però hay zones muy vacías en tribuna, ¿no?
0: Saps que des d'ací no tenim visió de la tribuna, perquè estem dalt en l'amfiteatre, però la resta de camp és que no hi ha ni una cadira buida.
4: Por eso me ha llamado la atención.
3: No.
4: Por eso me ha llamado la atención.
3: Per cert, ha tornat la normalitat i han anomenat el nom de l'entrenador del València.
4: El
3: speaker ho ha dit en total naturalitat. No passa res que torne la normalitat a Mestalla.
4: Bien aplaudido incluso, ¿no?
3: Sí.
0: Balón en defensa per al València. Minut 20 segons de la primera meitat. València 0, Real Societat 0. Hugo Duro la baixa amb el pill, la toca Ugrinic per a que aparega per primera volta en el partit Javi Guerra. Obre cap a l'esquerra, des d'ahir percutix l'Anjuma, va encarar el lateral, entrega per a Ugrinic, que feia la diagonal, i Ugrinic per la pilota la recupera la Real Societat, que tractarà d'eixir mitjançant el kenià Oshieng. Ha aparegut Gallà molt d'alt per a buscar el cos a cos, i finalment força el servici de banda, que serà favorable a l'equip de Rino Materazzo. Traurà des del costat la Real, és Aramburu. Rebutja Mayol. Allà va Oyarzábal a tocar-la de cap per a que aplegue fins als dominis de Susic. Obri per a la incorporació de Sergio Gómez. I este entrega cap als centrals. El València espera en bloc mitjà de Corberán a Óscar Sánchez. La línia defensiva s'avança 10 metres.
5: Este es el problema que tiene el Valencia cuando la Real Sociedad tiene la pelota. Es que Ugrinic se tiene que pegar una paliza inmensa para venir aquí a tapar a Sergio Gómez, porque cuando la pelota la tiene su equipo, va totalmente al medio. Es que juegan cuatro en el medio. Guerra y Ugrinic por delante, Mayol y Guido por detrás. Y Maceo es el que va para arriba aquí en la banda derecha.
0: Nova recuperació de pilota per part de Gallà. Després Maceo regala la pilota per a la Real Societat en una pelotada impròpia. I de nou el balón tindrà l'equip de Sant Sebastià.
4: ¿Cómo jugador de dimensió puede hacer eso? Lo digo de verdad.
5: Por miedo a perderla. No quiere perderla y la tira para arriba.
4: No tenía ni uno a 10 metros.
5: Bueno,
4: a 10 metros.
5: Puedes parártela y después, si quieres riesgo, pegarle.
4: Pegarle, pero pegarle bien, como si haya alguien. Por lo menos. No sé.
0: Apareix Gorrochategui per a jugar cap al porter després d'una bona pressió Duo Duro i Dugrinic, que ha posat en solfa la defensa de la Real Societat. Quina bona pilota aèria acaba de guanyar de Haas per a que la tinga en el mig del camp. De nou el València. Estem camí del 4 de la primera meitat. El punt a punt de punt ràdio vivint este València 0, Real Societat 0. La pilota espera Pepelu. Este alça el baló per a que lluite Mayol. El contacte, l'àrbitre no el considera falta. I finalment rebutja la pilota com pot John Martín. Hi haurà servici de banda per a el València en la zona d'atac. Fins ara, partit equilibrat, sense propietari en estos primers instants. La juga Pepelu. Este arrere per aquest. De Haas amb certa dificultat. Entregue per a Gallà. Guido per a De Haas. El València tractant de jugar la pilota controlada, però està absolutament emparellat el València per la Real. Apareix de nou Guido a punt d'errar en la seva passada. La recuperarà la Real Societat. Això no és necessari. Baló per a Gorrochategui. Està en els vèrtics de l'àrea. Quina pressió per part de Javi Guerra. Javi Guerra que continua apretant. Gorrocha que eixa amb la pilota i finalment la furta. Ah, per l'amor de Déu! I ara Manuela Montero, que és un perill públic, xiula una falta que feia 10 segons que s'havia produït.
1: N'hi ha gol en segona divisió. Naim García, que fa el gol per al Leganés. Leganés 1, Granada 0. Estem en el 6 de la primera part.
4: Ha pitat una falta del dia anterior.
1: Sí, de la setmana passada.
3: I a més ha volgut donar un poquet el cante perquè quan ha xiulat la falta ha agarrat per l'esquena José Luis Gallà, sí, no se ve, diguen-li que...
5: Sí. Falta era, eh?
4: Falta era, sí.
5: Però pita-la antes.
1: Si és que demanes tot, eh? No pot ser.
5: Hombre.
0: La falta de Javi Guerra que provoca una falta perillosa favorable a la Real Societat. En este minut 5 de la primera meitat amb 0-0 al marcador. Veurem com defen el València esta pilota parada. Allà va el baló de Carlos Soler i Dimitrievski, el rebuig queda per a la Real, el llançament de Beitia i atrapa Dimitrievski. Ha tingut així una bona opció el València, que era tracta d'eixir el contraatac. Pilota per a Maffeo, però Maffeo no es faran de jugar avant. Passava arriscada de Guido arrere perquè venia Susic a la pressió. La té Danjuma, li dobla Gallà, Danjuma no la dona. Continua el Danjuma atac del València, se'n va sol, a pura línia de fons, continua el retall, s'endinsa en l'àrea, Danjuma que la col·loca i no aplega Javi. En el segon pal no aplega Javi Guerra. Quina bona jugada. Cal jugar el Danjuma atac, home. Tot és a Danjuma.
1: El cobra sistema, eh?
4: És que serà indolent, serà i tal, perquè té una calidad.
5: Jo crec que Javi llegava, eh?
1: Sí, no se ho ha cregut.
5: No.
1: Pensava que el defensa arribava abans.
5: No sé.
1: La toca el porter. La toca el porter.
5: No sé, però podia llegar, eh?
1: Crec que la frega en el dit.
5: No sé.
4: Se tira igual llega, eh?
5: Sí, no sé.
4: Jo crec que
5: sí. Ara no ho tengo tan claro, però... Pero se le ha faltado un poco de pensar que podía fallar, que esa pelota podía llegar.
4: La mentalidad de goleador, Fernando. De meter la pierna y todo.
0: Pero qué inacción de Danjuma, ¿eh?
5: Muy bien.
4: Es que es indolente.
5: Está suelto.
4: Es raro, pero tiene una calidad.
5: Está sueltecito y tiene ganas.
0: La pérdida del Valencia, la Real Sociedad que se va dins l'àrea. Oyarzábal que cau a terra després de l'espenteta de Mayol. Que fa Nacho una gran recuperació.
3: Molto físic del canterà del València, que dins de l'àrea li ha donat aquesta espenteta més de veterà que d'un jugador que està debutant a Mestalla a soles en 18 anys, recordem.
5: Pues se l'ha jugat.
4: Pues a mi el empujón me da miedo.
5: A mi me parece que ese empujón... Uf. Ahora es que no se pitan, ¿eh? Es verdad que no se pitan.
1: Madre
5: Pero man, para mí, mano, brazo extendido...
1: ¿Cómo está el Leganés? Gol de Patrick Soco, del conjunt de... dirigit per el canalleta, per Rubén Alves. Marca Leganés 2, Granada 0.
0: Mentre la juga el València, Javi Guerra ha avançat la pilota per a Danjuma, que apareix Herbeitia per a tallar la pilota per a la Real Societat de Sant Sebastià. Estem pendents del primer anàlisi, minut 7 i mig de la primera meitat. El València, Fernando, està jugant bé o no?
5: Sí, de momento. Además, encuentra buena salida desde atrás con Gallà, porque al estar Danjuma tan abierto, él no tiene que ir para arriba de entrada. Y ahí están encontrando salida para que él desde ahí pueda encontrar. Luego, claro, tienes tantos en el medio que alguno debes también encontrar. A medida que ya te vas acercando al área rival, ya se complica un poquito más la cosa. Pero bueno, el partido está vivo, está movido y desde luego no existe un dominio absoluto de la Real Sociedad. El partido de momento muy abierto.
1: Partido sabrosón.
4: La sensación es que queremos ganarlo, que ya es importante.
1: Hombre, ya es un cambio, ¿eh?
4: Ya es un cambio
1: importante.
4: Y lo puedo perder.
3: Y me estalla o percibís, porque claro, yo creo que ha donat més aplaudiments en estos primers 8 minuts que en la resta de partits, claro, de esta temporada.
1: Totalment.
0: I a fora de joc de Danjuma, que ha fet una d'aquelles bones, no? Diu, jo passe...
4: Me quedo aquí paseando, ¿no?
0: Amague que chute la pilota y després me vaig a correr.
4: Sí.
0: Però, en fi...
4: Lo han pillado.
0: Coses de geni, eh?
4: Sí, lo han pillado.
0: Canvi del nou de la primera meitat. València 0, Real Societat 0. Pèrdua de pilota de la Real Societat. Una bona pressió defensiva d'Hugo Duro. És que aquestes coses Hugo les fa bé, eh? Les de pressionar, les de...
4: Despejar, córrer...
0: Sí, tot això ho fa bé, sí.
5: Bueno, y que es un chico que lleva pocos partidos, Beitia, me refiero a Beitia,
4: sí,
5: y
4: hay que intentar apretarle
5: y a ver si es capaz de encontrar compañeros o no, y le va a resultar más complicado, no va a querer fallar. Bueno, estas tensiones ayudan a que los jugadores del equipo rival pues rindan un poquito peor.
0: Els centrals de la Real són molt jovens, eh? També
4: sí,
0: John
4: Martín, sí,
0: que va marcar l'any passat així.
4: John Martín, John Martín,
5: i Beitia.
0: Mira que bona recuperació de Mafeo, que se'n va correguent cap a l'atac. La conducció de Mafeo s'embolica una miqueta, està envoltat per dos jugadors de la Real i perd el valor. El recupera la Real Societat, que tracta d'aprofitar l'espai que ha deixat Mafeo en defensa, però està molt atent Peperu i també Ugrinić en l'ajuda per a recuperar el valor per al València. Ugrinić en el mig del camp, la Real tancada, espera el València. Allà va de Haas, de Haas, entrega la pilota dins l'àrea per a Gallà, que fa un gran control. Gallà, que la deixa per a Javi, no li eix el regat. No li ha eixit el regat a Javi Guerra, la primera groga del partit, espera de Haas.
3: Després d'una bona falta per a tallar la contra, perquè sí, en velocitat el conjunt visitant, i havia pujat el propi Justin de Haas en aquesta acció, ha fet una falta per a que siga, per a mi, una justa cartulina.
5: Que, por cierto, tampoc estuvo mal de Haas en Vitoria, també estuvo bien.
4: Físicament iba justo.
1: Té molta mala sort la Real Societat, perquè avui davant té un equip de futbol. Al contrari que les primeres 5 jornades, que la resta de rivals han trobat un
4: regal. Era evitable esa tarjeta. Porque había mucha gente del Valencia.
5: Estaba muy al borde de su área.
4: Sí,
5: ¿no?
4: Por esto es que y no era un jugador, no sé.
0: Esta groga a Rüdiger no le la trago.
4: No.
1: Ha de matar a un
4: tío. No, Luis, y te condiciona el partido, ¿eh?
0: Sí, en una acción igual, estaba a 80 metros de la portería.
4: No.
0: En fin, yo he visto en esta mateixa temporada Montó juga de Seixina.
4: Sí.
0: O no se atreve.
4: Y que no ha sido una jugada que le pegue bajo, ha sido un roce con la mano. Creo que es innecesario hasta sacarle la tarjeta, pero eso te va a condicionar el partido para un central.
0: Carlos Soler toca el balón cap a l'esquerra en l'espera Sergio Gómez, que envoltat per jugadors del València té que alliberar cap a la zona on es troba el central John Martín. Este va a buscar Susic. Lucas Susic avança la pilota. Quina patada. Quina patada li acaba de pegar Gallà. Groga. Groga per a Gallà. La patada, per a mi, duríssima. Protesta a la graderia de Mestalla.
3: Arriba tard el futbolista del València i li clava els tacos.
4: Jo quiero verla,
1: Sí, jo també. No sé si és vara o no.
5: Aguedes.
1: Pues en 2 minuts, 2 defenses carregats en groga.
0: És groga o no?
4: Sí.
1: En directe pareixia i en diferit.
5: Un pisotón.
1: Però és que alça.
5: Un pisotón fuertecito, sí. Però bueno, ja
4: amarilla.
5: Está.
4: Groga. Sí. Amarilla.
1: No, ha estat per a fotocòpia de Mourinho.
4: No.
0: Minut 12 de la primera meitat.
5: No.
0: La
5: es que no, a què te refieres.
1: Es que Mourinho ha sigut una fotocòpia en el Metropolitano dient que una entrada que havien d'haver tirat a un jugador de l'Atleti. Jornada 7, ja estem ahí. És que és
5: un fenomen.
1: És un espectacle. Imagina't a ese home en la fotocopiadora. El becari. El becari en el vestidor.
3: Es a ver, Aguirre, los roles de prensa también.
1: Sí, sí, sí,
5: también,
1: sí.
5: También.
1: Es la versión mexicana.
4: Hemos hecho tres faltas, 2 amarillas, ¿eh? Ojito al tema, ¿eh?
0: La jugada de estrategia de la Real.
5: Sí, ha sido.
4: Bueno, para ti.
1: ¿La jugada de qué?
4: Para ti.
1: ¿De estraqué?
4: Madre mía.
0: Tira pérdida de Mayol. Allá va la Real. Corner. El lanzamiento desde la mitja lluna de la frontal del área de Job Oshieng, el kenia. Ha colpejado en el peu de Haas. Será córner para la Real.
4: Pues era muy peligroso el disparo.
5: Iba cruzado bien, ¿no?
4: Sí.
3: Ana tuvo duro de seguida a animar Aro Mayol después de esa pérdida que le ha podido costar cara al Valencia.
4: Pero muy caro, muy caro. El disparo era bueno,
0: Pero eso hubo duro es muy bueno,
4: El disparo era golpeante,
0: digo. Compañes y tal, pero eso hubo duro es realmente
4: bueno.
0: Allá va el córner.
4: Es importante, Luis, en todos los equipos.
0: Es muy importante, sí.
1: Ya estem.
0: Córner para la Real Societat. Allà va el colpeig de Sergio en el segon pal, no renya rematada, queda per a Guedes, erra en el control, se'n va cap a l'esquerra Gonzalo Guedes, li segueix Javi Guerra, continua Guedes, línia de mitjos de la Real Societat, endarrerint per a Gorrochategui, i este va buscar John Martín, que és l'home que tanca, obrir la pilota, Mayol que perd la pilota, té que vindre el rescat de l'acció José Gallà i enviar-la fora. En tot cas, la jugada no valia perquè hi havia fora de joc en atac. de la Real Societat.
1: I aprofite perquè ja estem en temps afegit a punt d'acabar la primera part en el Rico Pérez Blanes.
2: En este moment descansen Alacant, el Hércules ha fet tot bé, però no el més important. El remat, descans, camí de vestidors, empat a cero entre l'Hércules i el Torremolinos.
1: Toni Cabot, de la primera part, destaquem alguna coseta.
6: Que l'Hércules ha sigut clar com dominador, com diu Gonzalo, crec que ha posat tota l'energia. L'únic preocupant és que no ha marcat i l'únic que ha corregut, l'únic que ha fet l'esforç, el gran esforç en la primera part ha sigut l'Hércules, per això em preocupa, perquè estarà més fresc que el rival en la segona part.
1: I Gonzalo, tu comentes alguna coseta?
2: No, simplemente eso, que se juga bé el futbol, però que el futbol són gols. A veure si en la segona part hi ha solucions a la banqueta. Està Toril, està Fransol, està Oben. Pot ser que des de la banqueta arriben els gols.
1: Volem els gols, però els gols no ens volen a nosaltres. 0-0 en el Rico Pérez. Tornem a Mestalla, Luis.
0: La pilota per a la Real Societat. Tractava de progressar Carlos Soler, però la recupera Pepe Lu per al València. És Javi Guerra en la separadora. Aquí toca rere per a Mayol, que feia la cobertura del central de Dènia, que havia pujat del tac. Ara la té Gallà. Ori per a Danjuma. Allà va el neerlandès. Ara no pot superar el lateral de la Real Societat. I li donen pilota a la Real. Igual és, però vist des d'ací,
4: parecía
0: era
4: clara
0: clarament pilota per al València.
5: Sí, parecía que sí. Parecía que era clara, para el sí. València.
4: Sí.
0: Però és que, clar, quan comencen a mirar-se l'àrbitre i l'àrbitre assistent...
5: Qualquer cosa puede pasar.
0: Sí. Tenen un perill... les ocurrències, no? Perquè quan comencen a mirar-se és perquè no ho tenen clar. La juga en defensa de la Real Societat. I se valora així de banda.
3: I bona pressió sí, Dugo Duro, sí, que ha propiciat la recuperació, sí. Del València. També fa bé això.
0: Sí, sí, això és molt bo. Sí, sí. Per a eixa pressió, per a això és molt bo. Sí.
4: És verdad, és verdad.
0: No, és que de veres. Hi ha coses en les que Hugo Duro és molt bo.
5: Bueno, además es que la Real atrás, los dos centrales...
4: Es que el 8 se ha metido un jaleo.
5: Le está costando mucho. Jaleo, sí.
0: Ugrinic distribuís cap a la dreta, la pilota per a Mafeo, ha pegadet a la línia de calç. L'ex del Mallorca, que toca rere per a que de nou la tinga Filip Ugrinic.
5: Ugrinic va dentro, Luis, i el lateral no le sigue.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Y entonces Javi Guerra juega de segundo punta, baja a recibir y el central no le sigue. Entonces ahí es donde el Valencia tiene que aprovechar para tener mucho balón por dentro y después llegar por fuera.
0: Ugrinic es de llarg el jugador de Valencia que més corre,
4: Sí, sí, pues, sí, sí, sí.
0: Fa quilòmetres per damunt del camp. A més els fa una velocitat alta,
4: Sí, sí.
0: Està jugant el València en la zona medular de l'apareix, Gallà per a recolzar el mig del camp, amb Mayol, l'obrint cap a la dreta, la pilota d'Ugrinic per a que la jugui Mafeo entre línies per a Javi cau a terra, falta perillosíssima. Falta de Carlos Soler a Javi Guerra, tot el València demanant-li groga. I ahí està, trau ràpid el València i ara diu que no val, havia marcat Guerra i l'àrbitre diu que no val.
4: Jo crec que la falta no la que trajeta,
5: No.
0: Ya, pero como había ya 3-2 al Valencia.
3: Había 3 rápido el Valencia, en una pasada rápida para Javi Guerra, que se había plantado a Soles, daban Remiro, clavante el gol, y ahora Mestalla chiula.
5: Claro. Ya, lo que pasa es que tiene a 3 o 4 jugadores de la Real rodeando al árbitro, hablando con él.
4: Y del Valencia.
5: Y del Valencia también. Yo creo que la falta no es de tarjeta.
1: No, es falta de John Martín.
4: Es faltita,
1: banda.
0: ¿Y por qué no va el llançament ràpid?
1: Porque el árbitro estaba parlante en el capitán.
5: No, y aparte ha sacado 5 metros a la derecha, 4 o 5 metros también, a la derecha.
1: Pero estaba parlante en allá, precisamente.
4: Sí,
1: ha habido gol en segunda división. Retalla el Granada, gol de Ignasi Miquel en propia portería del Leganés. Leganés 2, Granada 1, falta per al Valencia.
0: S'acosten un parell de jugadors a parlar amb Óscar Sánchez.
3: Eran Aarón Mayol y Pablo Mafeo. El primer que mencionat, Mayol, també aprofitant per a beber un poquet d'aigua.
0: Gallà vol fer gol de falta directa.
1: Ai, que bonico seria.
0: Està bona per al llançament de cama esquerra. Gallà que passa per damunt de la pilota, xuca de guerra, per ahí no hi havia espai, amic. Era un llançament per a cama esquerra i no per a cama dreta. El xut de Javi Guerra, colpeja en la tanca i haurà servici de banda per al València. Preparat per a traure Pablo Mafeo. Estem camí del Dèneu en la primera meitat. En el Dèneu tornarà el Peter Betellà, o no?
1: Sí, home. O no, igual Mestalla
0: ja se va oblidar tot.
1: Ens sorprèn per a mal.
0: Hi ha un xut a porta de Haas, realment lamentable, pilota fort.
4: Creo que Valencia yo creo que Valencia debería practicar un poco más a balón parado. No sé si ya
1: porta molts anys sense fer gol,
4: es que
1: un en Copa del Rey,
4: recordo. Lo marcó Almeida.
1: Peter Betellà.
3: Mestalla canta.
0: Es massiu, sí.
1: Braulio Nou, antic cantic.
0: No sé si es massiu o massiva, però en fi.
4: Sí.
5: Però no, ara habría que tener un poquito massiva. Habría que tener un poquito más de paciencia.
4: Con ellos no.
5: Coño, vamos a ver. Perdón. Quiero decir, la gente está contenta con las decisiones que se han tomado. Pues vamos a esperar.
1: Fernando, que son 12. De un
4: maravilla. Fernando, ¿está contenta? Hasta que
1: Fernando,
4: no ganes.
1: Fernando, no sigues troll.
4: Hasta que no ganes.
1: Estás frente el troll, ahora Mateis.
5: ¿Yo el troll?
1: Sí, que te ves la cara.
4: No sé yo qué.
1: Estás trollechando.
5: Yo no sé ni qué.
4: Tampoco.
1: Fernando troll.
5: Demasiado, es un concepto demasiado moderno para mí.
4: Y para mí.
1: Qué poca vergüenza.
4: Para mí también.
3: Fernando Trollmez.
1: Fernando Trollmez, sí, iba a decir Fernando Trollmez.
5: Pero es verdad, si toma decisiones que gustan a la afición, pues entonces vamos a esperar.
0: Quina barbaritat el regat que acaba de fer Javi Guerra. La deixa per a Mafeo, la centrada de Mafeo. La rebutja la defensa de la Real Societat. Allà va en la recuperació, que veu Oduro treballant per a recuperar la pilota. Ara apareix com a extrem dret. Allà va Oduro a buscar la passada dins l'àrea. Javi Guerra retalla, tracta de fer el canyo al jugador de la Real. I finalment serà servici de meta perquè l'ha tocat Oduro. Ahí no és bo. I la pilota d'Hugo Duro se'n va per línia de fons.
1: Que poquet li fa falta a Fernando Mestalla per enganxar-se.
4: Oh.
1: És una bogeria.
5: Hombre, y además es que cuando las cosas van mal y ves cosas que te gustan, pues es normal, los aficionados disfrutan.
1: Però és que fa falta molt poquet, Charlie, molt
4: sí,
1: poquet.
4: Sí, sí.
3: Reclamava Hugo Duro als companys que si ell tenia la pilota per la banda dreta, que algú de la banda esquerra anara cap a l'àrea quan ell no estava.
1: La càmera acaba d'enfocar a Vicente Rodríguez, però el mite de veres estava Juanjo Rodri en pantalla en Movistar. En primera plana, eh?
4: Ahí estava.
1: Enviant missatges pel mòbil, m'imagino que tu, Charlie.
4: No. Jugando.
0: Perdón.
4: El literato.
1: Som molt mala gent, eh? Som amics seus. Nosotros,
4: en el mundo del fútbol no tenemos amigos.
1: No. Poca vergonya.
4: Tenemos conocidos.
1: Mare
0: mía. La juga de nou la Real Societat, pilota oberta per part de Oshien, per a que s'incorpore Aramburu. Aramburu que fa la centrada, segon pal, i Dimitrievski atrapa quan estava Mikel Oyarzabal en condicions de fer el gol. Estem camí del 22. Hi haurà pausa o no?
4: No.
1: Si en el Metropolitano estan pegant 30 graus i no han parat res. Però
4: Luis, si se pegaven.
1: Està molt bé que hagis dit això, perquè està jugant la Real Societat. Perquè portàvem 15 minuts o 10 minuts sense anomenar pràcticament jugadors.
0: Està jugant bé el València avui, eh?
4: Sí.
5: Està equilibrat, el partit. Ells tampoc estan mal, eh? Tampoc estan mal.
4: No era peor real que hemos visto, ¿eh?
5: No, ellos tampoco están mal.
0: Mayol torna a perdre el baló. En la eixida recupera la Real Societat. Baló per a Carlos Soler, que incorpora el seu central. Beitia filtra una molt bona pilota per a Susic Perí. Susic remata, de Haas, magnífic. De Haas acaba de salvar el 0-1. Uf. Perquè el xut de Susic anava dins. Després la pèrdua de Javi, el xut de Soler fora. De Haas acaba de salvar el 0-1 amb una gran acció defensiva. Minut 22 en Mestalla.
1: Susic ha entrat en l'àrea, Charlie, passejant.
4: Sí.
1: Passejant.
4: És molt favorita, chico.
5: Se l'ha llevado con una picadita.
4: És molt favorita. Té una calidad.
5: Una classe tremenda.
4: Té una calidad tremenda, sí, sí.
1: Ara és molt guadiana, també.
4: Sí, mucho. Bueno, menos que Oscar Son. Oh, qué bonito. Qué bonito lo ha hecho. Es muy zurdo, ¿eh? Sí. Muy zurdo. Sí.
0: Dimitrievski entrega per a Javi Guerra amb la cuixa, l'avança el pis, espera que s'incorpore Gallà, apareguem per l'esquerra, ja esprinta Danjuma, però no li la dona, continua Gallà amb la pilota, Gallà que la filtra per a Ugrinic, este ara sí troba Danjuma per el perfil esquerre, va encarar Aramburu, continua Danjuma cau a terra, per a mi es falta per a l'àrbitre.
4: Bueno, pues habla bien. Es puerta, ¿no, Luis?
0: Minut 24, sí, servici de meta. 24 de la primera meitat. És el moment de fer el primer juí, Carlos Egea.
4: ¿De quién?
0: Del partit que estan fent Guedes i Soler.
4: Pues Soler está parecido en el partido. A mí Soler me está gustando. Y Guedes, quiero, espero que no aparezca mucho, Luis. Porque cuando aparezca Guedes, lo pasaremos mal. A mí Soler me está pareciendo que está entrando bien en el partido. Pero Guedes está más escondido. Pero cuando aparece Guedes, la Real juega muy bien, ¿eh?
0: Quina bona pilota per ahí que ve la Real. Susic, ve frontal. La conducció per al tall a travolta de De Haas, que està resolguent totes les opcions. Magnífic. Pilota llarga per Hugo Duro, per a que la guanye, per a que la aguante. En això no és bo. La pilota espera la Real. Allà va Guedes. I finalment perd la pilota davant el treball d'Ugrinic, que està fent un partit redó. Baló avançat per Hugo Duro, i Hugo Duro no corre i Mestalla li xiula. Clar, ahí, normal, normal.
1: Pues mira, anem a aprofitar este moment de pèrdua de pilota amb Indústries Bijús Higiene Industrial. Minut i resultat, Luis Urruti, al nostre partit de la jornada.
0: Estem en el minut 24 en Mestalla amb Indústries Bijús. El partit de la jornada en taules, València 0, Real Societat 0.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Gol de la Real. Buah. Marca la Real Societat, minut 25 de la primera meitat. La jugada per banda dreta, la pilota que aplega Susic. Ara no ha arribat a temps Justin De Haas i este la col·loca dins la porteria del València. Marca la Real. Gol de Susic, València 0, Real Societat 1.
1: Que fàcil, Nacho. Que fàcil ho han fet.
3: Sí, ha sigut una acció per la banda dreta, esquerra, si parlem del costat del València. De fet, li estava dient José Luis Gallà d'Anjuma que ha de baixar més a ajudar en aquestes cabalgades de la Real Societat. La reacció, això sí, de Mestalla, diferent. Sí. Aplaudiments, que anime tot Mestalla, canta la curva nord, perquè és cert que estem al minut 26, el València ja va perdent, però han sigut bons 26 minuts del València, i Mestalla, que contràriament al que ha ocorregut a les altres jornades, pues ha aplaudit després d'un gol en contra.
1: I la remata de Susic.
4: I los minutos han sido decentes, sí. ¿No? Llamar buenos a los...
1: Com deia mon pare, Charlie, búscala.
4: No, el gol es una barbaridad.
1: Al escaire de primeres,
4: ¿eh? El gol es una preciosidad, la jugada.
1: En la izquierda.
5: Ha pasado entre dos o tres jugadores.
1: Que sí, que sí.
5: El golpeo es increíble. Bueno, ahí hemos visto cómo la subida del lateral cuando va a ocupar...
3: Es que Danjuma no baixa,
1: Danjuma. Danjuma,
5: pero de todas formas, Gallà no tenía Ollén para... Se llama Ollén, ¿no?
4: Sí.
5: No tenía Ollén para marcarlo, porque Ollén es el que da el taconazo después para dejársela a Susic. Es decir, lo que pasa es que Gallá cierra bien, sube el lateral, que efectivamente, bueno, no viene con una marca, pero ocupa el espacio en el momento adecuado y mete la pelota. Ollén la deja muy bien. Susic es que hace un remate
4: excepcional. Ellos estaban jugando mejor de lo que parecía, ¿eh? Y estaban empezando a adelantarse el partido. Lentamente estaban empezando a ganar terreno. Si parece, ha salido bien. Los últimos 10 minutos ellos ya han dicho, oye, este partido puede ser, pues lo podemos ganar, y se lo han creído.
5: Bueno, lo que pasa es que el Valencia tiene posibilidades porque ataca, no está teniendo ocasiones claras, no hay ninguna parada de Remiro, pero se acerca al área y da la sensación de que en cualquier contragolpe puede generar alguna ocasión clara de golpe. Pero ya digo, la Real no estaba jugando mal.
1: La imatge de la qual parlàvem abans, ahí acaben de eixir Unai Emery, Damià Vidagany, ex-Dircom del València i tota la lana major de l'Aston Villa, que recordem, Luis, que va fer eixa mini pretemporada en Marbella estos dies.
4: I que ganó ayer y tenía el agua al cuello.
1: Sí.
4: Estaba apuradito.
1: Tres gols va fer l'Aston Villa.
5: Sí, pero es que el Tottenham...
4: El Tottenham es un desastre. Vale,
0: 350 solo, Fernando. ¿Cuánto ha gastado este
4: 350, creo. Sí, sí.
0: Mira que va a travolta la Real, la pilota filtrada per a Guedes. Y Guedes no arriba. Será servicio de banda. Estem parlant molt del València. 3 tirs, 0 entre pals, 0 corners, 2 robes. La Real Societat, 8 tirs, 2 entre pals, 1
4: corner.
1: És molt, molt paregut a la sensació que teníem abans en el partit anterior del Levante Villarreal.
5: I luego estamos viendo, por ejemplo, en esta ocasión, hemos visto que la Real ha recuperado, Maffeo ha tenido que hacer un sprint de 60 metros porque estaba... ¿Pero por qué estás ahí arriba ya? Estás ahí arriba ya porque Ugrinic está por dentro. Pero bueno, tú, aunque Ugrinic esté por dentro, no estés arriba ya.
4: Tú eres la que va a defender.
5: Tú, la pelota siempre por detrás de ti, y por, o sea, por delante de ti. Y cuando ya tengas que ir, vas. Porque tienes espacio para ir. Pero no estés allí ya.
4: Si no te matarà aquest és el partit.
0: Estem ja en el 29. El València que perd 0-1. El gol de Susic, golàs, eh?
4: No.
1: Inqüestionable.
4: El golpeo Luis, eh?
1: Cap de setmana entre el de Iván Romero i el de Susic.
4: Los dos buenísimos.
0: La pèrdua de nou de Maffeo. Maffeo està jugant fatal.
8: Segona part en Alacant.
1: Comença la segona part, Gonzalo Blanes i Enrico Pérez, ambos sense canvis.
2: Correcte, sense canvis, és a dir, els mateixos 22 protagonistes, de moment no hi ha canvis, ja roda la pilota. Primer minut, recordem, 0-0 entre l'Hércules i el Torremolinos.
1: Tornem a Mestalla.
0: Pilotada llarga de Reviro per a buscar la carrera de Oshieng. El kenià, la lluita amb de Ha, serà servici de banda per a la Real. A pegadeta al banderí de córner en esta mitja hora de la primera meitat.
3: S'ha quedat fred Mestalla en el gol.
4: Claro.
3: S'ha quedat normal. S'ha quedat un poquet congelat.
0: Sí. I l'equip també, eh?
4: L'equip també, exacte. A mi l'agrada, no sé, però l'equip s'ha quedat parat, sí.
0: Ara Susic li regala la pilota al València amb una passada que semblava més senzilla del que ha fet cap al seu lateral esquerre, cap a Sergio Gómez. Pilotada ara de Pepelu per a la lluita de Duro. A veure si guanya la pilota Hugo Duro. La resposta és no. La torna, atiende la Real Societat encara que l'àrbitre gira falta.
4: Los pitos
0: falta
4: son,
0: a favor del Valencia.
4: Los pitos son para Duro,
0: para el árbitro.
4: Porque
0: no había jugado la falta. Ahí sí que llevará pilota parada favorable al Valencia en la medular. Le resten 14 minutos para plegar al descanso en Cepedre. Tendría que hacer un gol el Valencia. Gallà filtra per a Guido, Guido envoltat per jugadors, la pèrdua de Guido, recupera Susic per a la Real Societat, Uri per a Oyarzabal, està en la frontal de l'àrea, Oyarzabal que xuta fora. El llançament de Mikel Oyarzabal demana córner, jo crec que era claríssim el córner, però l'àrbitre li regala al València este servici de metal.
4: Esos fallos de
1: Pepeleu,
4: Guido,
1: me pareix.
4: Esos fallos de Guido te cuestan muy caros, eh.
5: Lo que estaríamos Guido, criticando a Corberán por las pelotas que están perdiendo los medios centros, es,
1: Qué veas estat ahí, Fernando. Qué veas estat ahí, Fernando.
4: Se ha perdido mucho, está
3: perdido. Primer Siulitz a Mestalla que comença a perdre un poquet la paciència després de l'inici bo del València, el gol li ha sentat pèssimament i ha tornat a perdre la pilota, Luis.
0: És que i se va a l'allar de Dimitrievski, no tenia trella.
4: Ninguno.
0: Buscava el davanter. El davanter no es pot buscar, perquè no està. Sí que la torna a tindre la Real Societat. Pilota endarrerida per a que la
3: gent... Comença a perdre un poquet la paciència. Després de l'inici bo el València, el gol li ha sentat pèssimament i ha tornat a perdre la pilota, Luis.
0: És que... I se va a l'allar de Dimitrievski, no tenia trella.
4: Ninguno.
0: Buscava el davanter. No es pot buscar, perquè no està.

0: I aplega en este minut 37. Preparat per al colpeig Ugrinić. Allà vola la pilota, la comba que és bona. Buscava la rematada el davanter en el segon pal i el davanter no arriba. Serà el servici, per això no és bo. Serà el servici de banda per a la Real Societat.
1: És un delantero que más pierde muchas energías en la pelea con constante con los centrales.
0: Osieng se'n va, fa un bon balanç defensiu el València, Mayol amb Osieng, Osieng línia de fons, perdre. Serà servici de meta per al València després de la pèrdua de pilota de l'extrem kenià de la Real.
2: Però Osieng havia xocat primer en Mafeo i després en Mayol i havia tombat el
1: València,
2: s'havia portat la pilota. El que passa és que el camp se li ha fet xicotet, tot i que ha començat a la seva àrea i ha arribat a línia de fons del València.
3: Sí, no s'ha dado cuenta de que el campo se acababa.
1: Claro, yo creo que es tremendamente fuerte, pero
3: es verdad, mira, si ya la tenía controlada.
1: Técnicamente, exacto. Se le ha ido, sí.
4: Un xicotet detall, sense importància.
0: Trau malament Dimitrievski, recupera Guedes Peri. Guedes que entrega per Oyarzábal, Oyarzábal que se'n va i apareix Pepelu. Pere en el feu enviar-la cap al costat. Per així la rep Susic. Encara Gallà, continua Susic, toca en curt per a que puga jugar-la Carlos Soler. La recupera el València, Gallà. Este busca de Haas.
1: Yo no sé si se ha dado cuenta Matarazzo, pero ha metido a Guedes en la derecha, porque como Gallà no está, te has dado cuenta de Fernando, que parece que lo ha metido en la derecha.
4: Gallà apareix.
0: Pilota llarga per a Danjuma, controla bé Danjuma, frontera de l'àrea, se'n va Danjuma. Danjuma, opció de llançament, la centrada, segon pal. L'ha tret John Martín quan estava duro per a fer l'empat.
4: La cobra Danjuma.
0: Acció defensiva excel·lent pel part de John Martín.
1: Buenísima.
3: Enorme.
0: Perquè la jugada de Danjuma deixava sol duro.
1: Danjuma, cuando está apareciendo, está apareciendo, ¿eh?
4: No, cuando le abellís,
3: tres jugadas muy
4: Danjuma es molvó.
1: Sí.
4: Problemas de cuando le abellís.
1: La indolencia.
3: Bueno, pero de momento parece que quiere.
1: Este año quiere, ¿no?
3: Hay que intentar aprovecharlo.
1: El otro día, la primera media hora en Vitoria fue brutal.
4: Bueno, per ser, no ho he dit abans, la penya que ha guanyat el Barça en la final de la Supercopa, en 18 anys, Luis, primer títol de la penya, 18 anys portava sense rascar, sense tocar pele el conjunt de Badalona.
0: Quina pèrdua de Haas, la recuperació per a la Real Societat, és un 2-2, la pilota per a Mikel Oyarzabal, li dobla, córner! Ha vingut a tallar el mateix de Haas que després demana disculpes. Són tantes errades individuals.
1: Sí.
0: Que te dona que pensar sobre la calidad del plantel.
1: Sí, y luego la posición de Gallaga ya estaba bajando por el centro otra vez, Fernando, te da cuenta.
3: Pero además son
1: defendiendo.
3: Es que yo creo que
1: está jugando muy
3: claro. Yo es que creo que hay situaciones que cuando tienes la pelota, yo creo que los laterales no pueden estar tan arriba. Y sobre todo cuando estás teniendo tantas pérdidas de medios centros y de centrales. Es que eso hay que cuidarlo, te hace el 0-2 y ojo.
1: No sé, el 0-2 está de acuerdo.
3: Y estas cosas con un equipo que está cometiendo estos errores, porque si fueras un equipo seguro como el Barça, como que dices, bueno, van a perder una cada
1: pero
3: tres partidos,
1: cuatro.
3: ¿Sabes? Pero nosotros es que estamos perdiendo demasiado ahí y nos está ocasionando, nos están generando mucho peligro.
0: Se n'ha vingut Danjuma a la dreta, fa una bicicleta, s'endinsa en l'àrea, continua Danjuma i la perd davant del bon treball defensiu de Gorrochategui. En tot cas, el rebot de la Real no és
5: gol! Anulat a l'Hèrcules, ha marcat Antoñín, era el 2-0, el de la tranquil·litat. Havia hagut un llançament al travesser d'Andy Escudero. Ara el VAR de segona, de primera federació, té que revisar, però de moment, Paco, ha anulat el que era el 2-0 de l'Hèrcules.
4: Recta final del partit, encara resta mitja hora en el Rico Pérez i només 4 minutes i l'ha afegit en Mestalla, Luis.
0: Tenim córner favorable al València.
1: Vamos.
0: Ara des de la part dreta, preparat per al colpeig Ugrinić, ja s'ha recomposat el València després del gol. Ha passat uns minuts crítics, no ha rebut el 0-2 i ara el València està apretant per a empatar. Allà va el baló d'Ugrinić, és un bon baló, segon pal, la cabotada duo duro, serà servici de meta. És valent,
1: Sí,
0: a anar a buscar la pilota.
3: Parecía correr, ¿no?
1: Yo creo que es despeje.
0: Digo que ahí sí la pilota.
1: Vale.
0: La comba del colpeche.
3: Es que parecía córner.
1: Parecía córner.
0: No. Que és servici de meta.
2: Altra errada individual, perquè ni s'ha tret a cantó, evident, ja he vist la repetició que la pilota és.
4: Havia eixit.
2: Tan prompte com s'entra un gris, la pilota és.
1: Sí. Sí, perquè era un despeje, claro.
0: O sea que anotem l'encert per a l'àrbitre assistent.
4: Li pega Gorrocha en el cap, però la pilota havia eixit, efectivament.
0: Ara ja falta de Guedes, Mestalla demana Groa.
4: Si és com en la sèrie de la tele, lío, lío. Anem lío ahí.
1: És molt peligroso.
0: 42 i mig. El València perd 0-1 davant de la Real Societat. A cavalles de la primera meitat en Mestalla. Trau la falta Pepe Lourin cap a la dreta on l'espera Mafeo amb el pit. La baixa al pis. Està en la línia de mitjos de l'equip Donostierra. La torna a tindre Ugrinic que se'n va cap al mig i la perd. Hi ha coses que són molt complicades d'entendre. Això provoca el contraatac de la Real Societat. Susic, Auri per a Oyarzábal, està sol, Oyarzábal està sol, la para el porter, el rebuig per al Xude Soler, córner. Hi ha coses que són molt complicades d'entendre. Esta pèrdua d'Ugrinic, de veres.
4: Buah, miraculós que no hagi acabat en gol esta contra.
3: El que està muy fallón és Oyarzábal.
4: Oyarzábal,
3: ojo,
4: i tira el ninot.
3: I ojo. Ojo porque está teniendo, ¿eh?
4: Sí. Tira el ninot, Oyarzábal, la reventa y molve Dimitrescu, pero córner favorable a...
1: Se había escolado un poco, pero está mal, este tío está mal.
2: Porta, estem parlant d'Ugrinic que està jugant en el costat dret, porta ja vora 5-10 minuts David Otorbi calfant a la banda del València Club de Futbol, el que fa intuir que serà el primer canvi perquè és que està calfant en intensitat.
4: Sí, sí.
3: Bueno, lo que pasa es que... ¿Y por qué tiene que ser él?
0: ¡Fora John Martín! Pues, en el córner que ha tret la Real y el central que estaba sol en el segon pal, cabotecha fora.
1: Puede ser de Hugo Duro y Dan Juma.
3: La Real ha creado mucho peligro
4: está,
3: en esta primera mitad.
4: Está claro, tutejando a la muerte el Valencia. Mucho. Vaig a dir una estadística, básicamente, vaig a hacer lo meu. Este es el quart partit del Valencia en Mestalla, ¿no?
3: Sí, creo que sí.
4: ¿Cuántos gols ha cantado Luis Urrutia en Mestalla?
1: Por ahora pocos.
4: ¿Pocos?
3: Y yo comentaba antes, es decir, quiero decir que puede ser Ugrinic, pero claro, Ugrinic es el jugador que de manera sacrificada tiene que jugar en banda derecha.
1: Sí, sí, sí.
3: A lo mejor es otro del centro y Ugrinic pasa al centro y quita
1: otro.
3: O es
1: el 9 y metes a Dañuma de 9.
3: No sabemos, pues sí, a ver qué cambio puede hacer.
0: Pilota larga para buscar al davanter y el davanter no está... Recupera la Real Societat.
1: Lo mejor de mi parte va a ser el resultado.
0: El rebuig que es aplega
3: que
0: Pera.
1: Sí, sí,
0: Guido.
3: Hemos perdido muchas jugadas atrás.
1: Muchas.
0: Pilota creuada, Pera que la recupere de nuevo el Valencia. Mafeo. Entrega Pera. Mayol. La torna a tindre Ugrinic. Ara sí que canvia cap a l'esquerra i la torna a errar.
1: Bueno, para mí el cambio es el chaval.
0: Temps afegit, Nacho.
2: Un minut afegit.
4: Ah, pues l'àrbit s'ha complicat també. Bueno, no, hi ha hagut ritme en la primera part, no han parat moltes vegades.
1: No. Digo el chaval, porque el chaval no está en el partido, no está apareciendo. Mestalla, yo creo que es más complicado que jugar en Vitoria. Y yo creo que el Valencia tiene que dar un paso de calidad y el chaval, pues en este momento, yo creo que el partido se le hace grande.
4: Lo mejor el resultado.
1: Sí, sí,
0: falta uyuyuy.
1: Para mí con diferencia.
0: De Guedes a Mayol.
1: Uyuyuy.
2: Això hem fet Luis i jo, Charlie.
1: És que, Nacho, uyuyuy.
0: Quina pèrdua, altra volta d'Ugrinic, que està per a que canvien,
1: És que no ha de tot el canvi, no
3: passa nada. Està fallón. No, sí, puede ser el perfectamente, claro. Pero porque además es el que está jugando en derecha y puede ser el perfectamente y mantener a Guido y a Mayol en el medio. Pero bueno, ni tampoco Guido y Mayol están hoy demasiado participativos.
0: Pot ser l'última acció d'atac? No, perquè l'àrbitre envia els jugadors als vestidors. Conclou la primera meitat en Mestalla amb el gol de Susic. València 0, Real Societat 1. Jugadors al túnel de vestidors.
4: Nacho.
2: Sí, se n'anaven en un 4-4 el València a la Real Societat, però no ha permès el col·legiat que arribarà a aquest intent de contraatac. Se'n van els futbolistes al túnel de vestidors. Es queda, això sí, David Otorbi damunt la xespa, ja està calfant, continua, de fet, calfant, tot fa indicar que entrarà possiblement al descans. De fet, està parlant ara mateix en Aaron Mayol, un dels futbolistes susceptibles a ser canviat, 0-1, i pot ser la millor primera part del València Mestalla en esta roïn temporada. Pues això, la millor primera part en esta roïn temporada i l'equip se va perdent.
4: I va espalmant, efectivament. Al descans en el nostre partit de la jornada amb Indústries Bijus i Higiene Industrial, València 0, Real Societat 1.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Apunt Radio. A l'Horta Sud, 102.2.

0: Les 11 de la nit i 7 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Manolo Palomar, al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i també, com no, a l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, a més, si el que voleu és que la vostra opinió tinga ressò en el nostre programa, si voleu participar en ell, ja sabeu que teniu X o Twitter, @90minuts, teniu TikTok 90 Minuts Ràdio, tant el de Twitter com el de TikTok, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un missatge a Instagram, teniu el 90 Minuts Ràdio sense xifres i números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, teniu el nostre canal 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, o les preguntes que avui vos fem, i que són l'opinió de la jornada, sigueu de l'equip que sigueu, i concretament en el cas del València, si confieu, després del que heu vist en aquests dos últims partits i en els 5 anteriors, en Javier Aguirre per a pegar-li la volta a la situació. Abans de res, el primer que tinc que fer és pegar-me un passeig per Mestalla. Allà ha d'estar Nacho Sánchez. Nacho, Mestalla, què tal?
1: Així estic, Manolo. Bona nit.
0: Bueno, esperant les rodes de premsa, en este cas, la roda de premsa de l'entrenador, d'Òscar Sánchez, sí. Te pregunte, ¿alguna situació destacable des de la retirada dels futbolistes del terreny de joc ara a les 11 i 9?
1: No massa. No corregut gens. Per damunt de tot, Manolo, perquè la graderia estava gelada. No sabia bé si xiular, aplaudir, perquè el València ha jugat millor, però torna a no donar-li per a guanyar un partit. Per tant, una sensació d'estar gelat ara mateix a Mestalla. L'única cosa, potser, quan s'ha retirat Carlos Soler, de nou, opinions creuades. Alguns aficionats li han increpat per haver llançat el penal i altres, pues, li han aplaudit perquè això és futbol i ell és el llançador de penals de la Real Societat quan no està Oyarzabal.
0: Quan no està Oyarzabal, i cal recordar que, a més, a Carlos Soler seria aplaudit massivament, tot i la campanya, clar, que en el seu dia va fer a Nil Murti. Ja sabeu, allò de tengo 100.000 para gastar, que alguns se la cregueren, alguns se cregueren que Carlos Soler és una rata. El que mai dirà Meriton és que l'oferta de renovació que li van fer a Soler la van fer quan ja estava tot acordat amb el PSG per al seu traspàs. Però és molt fàcil, com sempre, en la cortina de fum que sol tirar Meriton, en la propaganda tòxica que sol tenir Meriton, és fàcil sempre culpar al futbolista. Ja saben, els futbolistes de la casa som com aquella fase de la peli de Batman. O mors com un heroi, o vius el suficient temps com per a ser un villà. Els que se'n van són unes rates perquè se'n van, i els que se queden com gallà són uns caradures perquè no són competitius.
1: Manolo, perdona que talle, però és que m'has deixat votant. Li va passar a Soler i, cuidat, no s'estiga passant el mateix en Hugo Duro, en Gallec, en companyia, que estaran millor o pitjor. Però és que...
0: Així és, de a casa són sempre els roïns, Nacho. Els que se'n van perquè se'n van, que són unes rates, i els que se queden perquè són uns caradures que no rendixen i que baixen els braços. És que esta història ja me la sé. I també me sé d'on és tot això, i és de mèrit. 11 i 11, en el moment tingues qualsevol cosa que contar-nos, Nacho, tens la línia permanentment oberta per a poder interrompre i contar el que siga menester.
1: Vinga, perfecte.
0: 11 i 11, igual que en el moment en què la roda de premsa del míster vaja a començar, segur que Manolo Palomar, si metes que tallar, me talles, Manolo. Me ho dius, tranquil, no passa res, que a sor ràdios i a ràdio en directe. Me dius que va a començar la roda de premsa i m'interrompes el que estiga digant i li rem passar a Òscar Sánchez. Aguirre té feina, eh? Aguirre té treball per davant. Jo no sé si finalment serà dichós quan comença a treballar l'entrenador mexicà amb el València Club de Futbol. El que avui s'ha demostrat és que a aquest equip li falten moltes coses. El tercer gol és un horror i un dislate defensiu del València. fonamentalment aquest equip el que ha demostrat és que amb una voluntat completament oposada a la de les 5 primeres jornades, a aquest equip li falta molta qualitat i esta plantilla està molt mal feta. Són les conseqüències de que papà Peter i el seu xicotet Kiat deixaren això en mans d'uns col·leguetes que són, mira que m'ho digo antes, mira que mèrit han adult així, caradures i estafadors. Ron Garley és un caradura i un estafador, i Carlos Corberán, que era connivent amb Ron Garley, és per tant també responsable d'això. La llei en Espanya distingeix entre autor, còmplices i encobridors. Encobridors, tots els que digueren que amb Ron Garley s'obria una nova etapa d'esperança de luz i de llum i de color. I còmplice, en este cas, Carlos Corberán, per ser còmplice de Singapur primer i de Ron Garley després. El gol avui de Mayol, més els dos partits que ha fet, i l'empenta avui d'Aymar Blázquez, que ha fet, ha provocat el gol, i te fa preguntar-te per a què nassos fitxaren un tipo com Dieng, i te fa també entendre que alguns en la primera plantilla han de començar a menjar el cul perquè els de baix venen amb ganes. Avui ha sigut el debut i acomiadament d'Òscar Sánchez en la banqueta del València, que m'estalla. A Òscar Sánchez cal donar-li les gràcies per la feina, perquè ha demostrat que l'equip no era tan rematadament roïn com Corberán, com en l'època de Corberán, però que aquest equip està molt mal fet, i també ho ha demostrat ell, perquè quasi totes les decisions que ha pres han estat encertades. Ha sigut un tipus cabal, l'equip ha millorat amb ell, i de 6 punts han aconseguit 3. Ja m'agradaria a mi que el València aconseguira els 50% dels punts en disputa. El València se'n va al paró penúltim i amb 4 punts de 21 jugats. Com deia, Aguirre té molta, però moltíssima feina per davant. Moltíssima. Fins que li arriba el seu torn, com deia, en aquests dos partits, Òscar Sánchez ha demostrat primer, que hi havia un problema evident entre plantilla i entrenador. Segon, que l'entrenador estava superat i que no ens enganyem, no li dona per a entrenar en primera divisió. I, de fet, ja veurem quan torna Carlos Corberán a treballar i quan torna a treballar en primera divisió, si és que ho torna a fer alguna volta, almenys en lligues mitjanament, vaig a dir, de primer i segon nivell de lliga. Home, a Xipre o a Grècia te pots anar, però o a la lliga finlandesa, però en primera divisió en Espanya Corberán ha desaprofitat la millor oportunitat de sa vida, que això és un problema d'ell. El problema és que han estat a punt d'endur-se el València a Club de Futbol i esperem que no se l'enduguen per davant. Per això cal ser agraït amb la figura d'Òscar Sánchez. Ha tirat de la gent de baix, ha reactivat l'equip, tot i això, la plantilla és la que és i no dona més que per a això. Per això, amb la mateixa frase que començava en aquesta editorial, la tanquem. Aguirre té feina per davant. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: A les 11 i 17 és moment de recordar-nos de que, com sempre, estos últims 90 minuts del punt a punt i els 90 minuts en general comença amb les nostres fotos. Amarga derrota. El València cau en els instants finals 2-3 davant de la Reial Societat amb un gol en l'últim minut del conjunt basc en una acció molt mal defensada per part dels blanquinegres. El golàs d'Aaron Mayol i també l'empenta d'Aymar Blázquez han sigut les notes positives d'un equip que té una millor cara però que demostra que encara és poc per a guanyar a rivals de certa entitat. Les condicions per al Vasco a falta de perfilar els últims detalls. Javier Aguirre aterrarà esta setmana en València per convertir-se en el nou entrenador del club de Mestalla. Entre els condicionants que Braulio ha imposat en el contracte del mexicà es troba una clàusula de renovació automàtica si l'equip es classifica per Europa League, al igual que la possibilitat d'una quemada mensa sense indemnització cas que l'equip començara la segona volta en lloc de descens. Un derbi, dos visions diferents. El Villarreal, que s'imposa per 3-1 al Llevant en un encontre a la segona part i la major qualitat han decantat la balança, tot i els dubtes que el Llevant ha empatat, la definició en els metres finals de Moreiro i Vicautatge ha sigut definitiva. Íñigo Pérez parla de les situacions derivades del procés de canvi en el que estava el seu equip.
1: Pero creo que es fruto de lo que ha sucedido incluso desde pretemporada, que eres dominador absoluto de los partidos, haces muchas cosas bien, que ahora que hemos obtenido dos victorias se pueden decir aquí públicamente, veníamos haciendo cosas muy bien, pero nos condenaba los errores individuales, los errores colectivos, pero de un rango mínimo con goles.
0: Errades mortals, les d'un Llevant que ha aconseguit el més complicat, que era empatar contestant el primer gol local. Tot i la gran diana d'Ivan Romero, les errades infantils en la treta de pilota des de la defensa li ha costat el partit als de Luis Castro. Tot i el nivell del rival, el tècnic portuguès no s'amaga i assegura que han fet errades derivades de situacions molt millorables per part dels seus.
2: Sabemos el nivell de l'adversari, sabemos que son muy buenos. Nosotros tenemos dos jugadores de préstamo de ellos, entonces imagina los titulares. Pero tenemos calidad para hacer más. Hay algunos detalles que teníamos que estar mejores, tenemos que ser más activos, perdemos balones muy rápido porque queríamos ganar, pero ganar no es solo jugar para adelante.
0: Resurrecció abans de la parada. Amb el triomf de divendres a Cornellà, l'Elx se'n va al parèntesi del campionat amb bones sensacions després dels partits front del Real Madrid i l'Espanyol. El tècnic Martín Anselmi també guanya crèdit després d'alçar dubtes en el titubejant inici de Lliga i es mostrava així de satisfet per obtindre la primera victòria de la temporada.
3: Más que sean tres puntos, creo que es aún mayor por la forma en la que los jugadores se entregaron dándolo todo. Viniendo de los partidos que venimos y del descanso que venimos. Y creo que la primera victoria en la Liga no podía llegar de otra forma que no sea a lo Elche.
0: Un líder imparable amb la golejada d'ahir front el Tenerife. El Castelló competa un tram inicial de temporada com a dominador absolut de la categoria per davant d'equips com ara Mallorca o Girona. Els albinegres sumen 16 punts de 18 possibles, no coneixen la derrota, han fet 12 gols i només han encaixat dos. Pablo Hernández es mostrava així de satisfet.
4: Sí, contento. Ha sido un partido donde hemos salido muy bien. La primera parte yo creo que ha sido, si no la mejor, de las mejores, ¿no? Desde que estoy aquí en el primer equipo. Hoy hemos tenido mucha efectividad. Hemos logrado finalizar las jugadas claras de gol. Otras veces creamos más y no acertamos tanto. Pero hoy hemos tenido mucho acierto.
0: Engreixant els mecanismes, la derrota del València Bàsquet per un punt, 86-87 davant el Barça, denota que l'equip de Xavi Albert encara necessita afilar la posada a punt. El mateix entrenador va dir que després de la derrota que els havia costat trobar solucions en la faceta anotadora, destacaren els 23 punts de Kim Taylor, els 17 de TJ Shorts i els 15 de Nate Roivers. D'esta manera s'explicava el tècnic de València Bàsquet.
5: Un partido que ha tenido diferentes tramos, nos ha encontrado mucho encontrar soluciones contra el cambio, especialmente en la primera parte, y un partido donde el claro handicap que teníamos en la posición interior, sabiendo los riesgos que tomábamos, ¿no? La falta de Neil, de Nicola, de Jasiel. O sea, que tenemos un hándicap que no hemos podido solventar del todo controlando el rebote defensivo.
0: Les 11 de la nit i 22 minuts. Vos recorde, X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. També si 90 en xifra, en número. Sense xifres ni números, Instagram, 90 minuts ràdio. I per a el canal de WhatsApp, 6 de 9, 42-1801. Per a la pregunta que avui vos fem, opinions de la jornada, i també vos preguntem si creieu, si confieu en que Aguirre serà l'home que li podrà pegar la volta a la situació del València Club de Futbol. Les 11 de la nit i 23 minuts, pendents, com no de Mestalla, fem una pausa per a la publicitat i després d'ella pues parlem de tot això i de moltes coses més, així, en el punt a punt durant els seus últims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. Pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.

0: Les 11 de la nit i 33 minuts comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Abans vos recordem, en este cas, la pregunta que vos hem fet, o les preguntes que estem fent en el dia d'avui, opinions de la jornada i també si penseu que Aguirre és la persona adient per a pegar-li la volta a esta situació. Amb tot això ja tinc a dos dels tres contertulis. No sé on està Pablo Leiva, servici d'urgència de Apunt Ràdio. Si algú ha vist a Pablo Leiva, per favor, que li diga que ja més comença la tertúlia. Però ja tinc per ací a Diego Pico de Diari Marca. Hola, Diego.
1: ¿Qué tal, Mani? Entiendo que Pablo estará volviendo. Había bastante tráfico, ¿eh?
0: Había tráfico, ¿no? Está bien. I també Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal?
2: Què tal? Bona nit.
0: Ara vos demane opinió del partit. Abans, el que tinc que fer és, tenim ahí un punt de connexió constant i, a més, se va quedar amb nosaltres, almenys fins que comparega algun futbolista, que crec que ja està fent-ho en zona mixta, Nacho Sánchez.
3: Pues mira, te dic perquè estic arribant a la zona mixta perquè estava precisament parlant.
0: Pues està major parlant en zona mixta.
3: Sí, està tancada la porta. Estava entrant ja i han tancat la porta. Ara m'enganxaré.
0: Bueno, pues a veure què és el que ocorre, si podem escoltar o no a Aaron Mayol, que és un dels protagonistes del partit en el dia d'avui. Vos pregunteu.
3: Ja estic dins, Manolo.
0: Val, escoltem a Aaron Mayol.
3: Parla Mayol.
4: En el momento en el que haga falta, ¿no? Ahora me ha tocado a mí, también ha sido le ha tocado a mi compañero Aymar, pero bueno, desde abajo también siguen viniendo gente muy trabajadora y que al fin y al cabo la cantera está para eso, para ayudar al primer equipo.
3: Muy bien, gracias. Les paraules de Aaron Mayol, que estava parlant al moment que estava en Isit. Sí, correcte, ha sigut breu el bueno, cantera del València. En esas paraules en els companys, en xarxes de comunicació.
0: Te pregunte, Nacho, del tema Aguirre, alguna novetat que hagin de conèixer els nostres oients?
3: Pues no, ara mateix, bueno, sí, un detall important, sí, mira, m'agradaria fer xiro, que ha vist el partit, hem pogut saber que ha estat veient el partit del València, que estava, l'input que havíem donat és que estava satisfet almenys en el que han fet els xavals. És un entrenador.
0: Del tema Aguirre, alguna novetat que...

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Avui vaig a parlar un poc del 20 de setembre. És una data que pot semblar un dia qualsevol, però que en realitat està relacionada amb diverses celebracions internacionals i amb moments importants de la història de la música. En primer lloc, el 20 de setembre està relacionat amb diverses jornades internacionals. Una d'elles és el Dia Internacional de l'Esport Universitari, que té com a objectiu promoure la pràctica esportiva entre els estudiants i destacar la importància de l'activitat física i dels valors que transmet l'esport, com per exemple l'esforç, la disciplina i el treball en equip. També se celebra el Dia Mundial de la Neteja, una iniciativa que busca conscienciar la població sobre la importància de mantindre nets els nostres carrers, ciutats i espais culturals i naturals. És una jornada que ens recorda la responsabilitat que tenim en la protecció del medi ambient. A més, el 20 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió del Pensament, que reivindica la importància de poder expressar lliurement les nostres idees i opinions i de respectar la diversitat de pensaments. Però esta data també té un significat especial en el món de la música clàssica, perquè coincideix amb la mort de dos grans compositors i intèrprets. El primer és Sibelius, Jan Sibelius, nascut a Finlàndia en 1865 i mort el 20 de setembre de 1957. És considerat el compositor més important de Finlàndia i una figura destacada del nacionalisme musical. La seva música està molt vinculada a la cultura i a la identitat finlandeses. El segon és Pablo de Sarasate, nascut a Pamplona en 1844 i mort el 20 de setembre de 1908. Va ser un extraordinari violinista i compositor espanyol, considerat un dels grans virtuosos de la història del violí. La seva tècnica i les seues composicions van contribuir a convertir-lo en una figura de referència dins del repertori violinístic. Per tant, podem dir que el 20 de setembre és una data especialment diversa, perquè combina temes tan diferents com són l'esport, el medi ambient i la llibertat de pensament amb la història de la música. I fets aquests recordatoris, li donem la benvinguda a Imma. Imma, quin programa tenim preparat per avui? Explica un poc el sumari.
3: Bueno, primer que res, bon dia a tots. I avui tenim preparat un programa molt atractiu. Com sempre, començarem a la secció Arxiu Sonor. I en res, escoltarem el concert d'avui diumenge. Tot seguit, continuarem amb la secció Educació Musical i parlarem de la 48a edició del Festival de Música Contemporània Ensems. Després, arribarà una primera secció del Rebost de la Banda i xerrarem amb Salvador Sebastià de la nova temporada 2026-2027 de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. Ja després de les notícies de les 9, vindrà una altra secció del Rebost de la Banda i sabrem tot de la Banda Municipal de Castelló de la mà del seu director, José Vicente Ramón Segarra, i acabarem amb una ampla agenda musical.
2: Que xulo serà el programa d'avui. Ja comença a fer fresqueta, veritat, Imma?
3: Ja
2: s'apropa i està propet la tardor.
3: Ja s'acaba l'estiu.
2: Ja s'acaba el bo i, bueno, entrem també en la tardor, que també és bo. I fetes aquestes notacions i dit el sumari del programa d'avui, comencem fent banda intentant afinar el més possible.

En el programa d'avui tenim una proposta musical ben especial. Escoltarem la Banda Municipal de Castelló i també a la Banda Simfònica i l'Orquestra de la Societat Musical Artística de Muñol. Tres formacions que ens oferiran una bona mostra de la riquesa i la qualitat de la música de banda i simfònica. Començarem escoltant un pasdoble molt especial, Banda Municipal de Castelló, una composició del mestre Francisco Vallarri Beltrán. Es tracta d'un pasdoble escrit l'any 2025, amb motiu d'una efemèride molt significativa, el centenari de la Banda Municipal de Castelló de la Plana, fundada l'any 1925. El pasdoble es va estrenar el 5 de març de 2025 dins de la 31a Festival del Pasdoble Taurino del Club Taurí de Castelló, celebrat a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló. Una obra, o un pasdoble per tant, que naix com a homenatge a una formació estretament vinculada a la vida musical de la ciutat i que, amb aquest títol, deixa constància musical dels seus 100 anys d'història. Escoltem ja Banda Municipal de Castelló del mestre Francisco Vallarri Beltrán sota la batuta del seu director José Vicente.

Bonica manera de començar un concert, celebrant el centenari de la banda municipal de Castelló. I ara viatjarem fins a la Viena del segle XIX, de la mà de Franz von Schuppe, un dels grans noms de l'opereta vienesa. Anem a escoltar l'obertura de la Cavalleria Lleugera. La música ens portarà al món dels hússars i de la cavalleria amb fanfàries de metall, rimes vigorosos, passatges lírics i, sobretot, un espectacular cavalcada final, que és una de les pàgines més reconegudes del repertori de Schuppe. Escoltem ja l'obertura de la Cavalleria Lleugera de Franz von Schuppe, interpretada per la banda municipal de Castelló sota la batuta del mestre José Vicente.

Acabem d'escoltar l'obertura de la cavalleria lleugera de Franz von Schuppe. I ara continuem amb música de composició valenciana. És el torn d'escoltar El Retorno, que és un episodi sinfònic del compositor José Vicente Ripollés, escrit per a banda. És una peça que ens convida ja des del seu títol a parlar d'un retorn, tornar a un lloc, a una música, a una emoció o a un record. I és precisament esta capacitat evocadora de la música la que fa que cada interpretació puga adquirir un significat especial. Escoltem ja a la banda municipal de Castelló interpretar l'obra El Retorno sota la batuta de José Vicente Ramón Segarra.

Una obra intensa i plena de matisos, la peça que acabem d'escoltar, en què la banda mostra tota la seva capacitat expressiva, combinant força lirisme i diferents colors instrumentals. Acabem d'escoltar El Retorno, un episodi sinfònic de José Vicente Ripollès. I ara canviem de banda i se n'anem fins a Bunyol, concretament a la Societat Musical Artística de Bunyol, una formació de gran tradició musical que ens oferirà ara uns dels passodobles més coneguts del repertori, Goya, del compositor valencià Julián Palanca. El pas doble Goya és una de les seues obres més conegudes dins del repertori bandístic i una dada especialment interessant és que va obtindre el primer premi del Concurs Nacional de Pasdobles de Saragossa l'any 1960. És un pasdoble de concert brillant, melòdic i ple de caràcter que continua formant part del repertori de les nostres bandes. Escoltem ja el pasdoble Goya de Julián Palanca, interpretat per la banda de la Societat Musical Artística de Bunyol i dirigit pel seu director titular, Josep Gil i Gil.

Gran pas doble del mestre Palanca. Acabem d'escoltar Goya. I ara continuem amb la banda sinfònica de l'artística de Bunyol i amb música de Salvador Sebastià. I ho fem amb una obra especialment suggeridora, Bodega. Es tracta d'un rondó orquestral per a banda sinfònica compost l'any 2018 per encàrrec de la Banda Sinfònica de La Rioja, que va fer l'estrena de l'obra. En aquesta obra, el compositor ens proposa un viatge musical per les terres de La Rioja, establint un paral·lelisme entre la seva naturalesa, les vinyes, les coves i els cellers on el raïm es transforma lentament en vi. La música ens porta així de la llum de la natura al misteri i al silenci de la bodega, amb diferents cèl·lules i motius que van apareixent i retornant al llarg de l'obra. Una proposta descriptiva plena de colors i atmosferes que ens permet escoltar la banda sinfònica des d'una perspectiva molt suggeridora. Doncs escoltem ja Bodega, de Salvador Sebastià, interpretada per la Banda Sinfònica de l'Artística de Bunyol i dirigida pel mateix compositor.

Acabem d'escoltar Bodega, de Salvador Sebastià, una obra que ens ha portat musicalment fins a La Rioja, des de la natura i les vinyes fins al món subterrani de les bodegues, on el temps, el silenci i la transformació del vi es converteix en música. I acabem el concert d'avui amb un vals interpretat per l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol. Es traslladem fins a la Viena Imperial de la mà d'un dels grans mestres del vals, Johann Strauss II. Anem a escoltar el famós Vals de l'Emperador, opus 437, compost l'any 1989. Strauss va compondre esta obra en un moment en què les relacions entre l'imperi austro-hongarès i l'imperi alemany buscaven projectar una imatge d'entesa. Originalment, Strauss havia pensat titular-la Hand in Hand, és a dir, mà a mà. El títol de Kaiserwalzer va ser proposat pel seu editor Fritz Simrock perquè podia al·ludir indistintament als dos emperadors, Franz Josef I d'Àustria i Wilhelm II d'Alemanya. L'estrena va tindre lloc a Berlín el 21 d'octubre de 1889, dirigida pel mateix Johann Strauss II. Posteriorment, l'obra es va presentar també a Viena, on Strauss la va dirigir el 24 de novembre del mateix any. Musicalment, és molt interessant perquè Strauss combina l'elegància del vals vienès amb un caràcter solemne i quasi cerimonial. L'obra comença amb una introducció de caràcter de marxa que va creixent progressivament fins a donar pas al vals. La partitura està estructurada en una introducció i cinc seccions amb diversos valsos que es van succeint i una coda final. Aleshores, jo crec que ja no parle més i és hora d'escoltar el Vals de l'Emperador interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Societat Artística de Bunyol sota la batuta del mestre Mario Ortuño.

0: Acabem d'escoltar el Vals de l'Emperador, una de les grans obres de Johann Strauss. Una música elegant i majestuosa que ens ha transportat per uns instants a les grans sales de ball de la Viena Imperial. I fins així el concert d'avui. Com sempre, ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. Nosaltres estem ací des de les 7 del matí i acabem d'escoltar el concert d'avui. Abans ja he dit algunes cosetes del 20 de setembre. És una data que pot semblar un dia qualsevol, però en realitat està relacionada amb diverses celebracions internacionals i amb moments importants de la història de la música. En primer lloc, el 20 de setembre està relacionat amb diverses jornades internacionals. Una d'elles és el Dia Internacional de l'Esport Universitari, que té com a objectiu promoure la pràctica esportiva entre els estudiants i destacar la importància de l'activitat física i dels valors que transmet l'esport, com ara l'esforç, la disciplina i el treball en equip, al igual que la música. També se celebra el Dia Mundial de la Neteja, una iniciativa que busca conscienciar la població sobre la importància de mantindre nets els nostres carrers, ciutats i espais naturals. És una jornada que ens recorda la responsabilitat que tenim en la projecció del medi ambient. A més, el 20 de setembre, mireu si n'hi ha coses, es commemora el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió del Pensament, que reivindica la importància de poder expressar lliurement les nostres idees i opinions i de respectar la diversitat de pensaments. Però esta data també té un significat especial en el món de la música clàssica, perquè coincideix amb la mort de dos grans compositors i intèrprets. El primer és Jan Sibelius, nascut a Finlàndia en 1865 i mort el 20 de setembre de 1957. És considerat el compositor més important de Finlàndia i una figura destacada del nacionalisme musical. La seva música està molt vinculada a la cultura i a la identitat finlandeses. El segon és Pablo Sarasate, nascut a Pamplona en 1844 i mort el 20 de setembre de 1908. Va ser un gran violinista i compositor espanyol, considerat un dels grans virtuosos de la història del violí. La seva tècnica i les seues composicions van contribuir a convertir-lo en una de les figures i referència del repertori violinístic. Per tant, podem dir que el 20 de setembre és una data especialment diversa perquè combina temes tan diferents com l'esport, el medi ambient i la llibertat de pensament amb la història de la música. I fets aquests recordatoris, jo crec que és hora de que continuem fent banda en les entrevistes. Imma, bon dia. Torna a recordar quin és el sumari del programa d'avui, és a dir, a partir d'ara, què va passar així a Fent Banda?
4: Bueno, bon dia a tots. Com ja sabeu, acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. I a partir d'ara seguim en la secció Educació Musical i parlarem de la 48a edició del Festival de Música Contemporània Ensems. Després arribarà una primera secció del Rebost de la Banda i xerrarem amb Salvador Sebastià de la nova temporada 2026-2027 de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. Ja després de les notícies de les 9, vindrà una altra secció del Rebost de la Banda i sabrem tot de la Banda Municipal de Castelló, de la mà del seu director, José Vicente Ramón Segarra. I acabarem amb una àmplia agenda musical.
0: Moltes gràcies, Imma, per aquesta informació.
4: A tu.
0: Bé, jo crec que és hora de continuar el programa. Òscar, que comencem les entrevistes. Seguim.

Ja ha arrencat la 48a edició del Festival Ensems. El Festival Internacional de Música Contemporània Ensems és un dels esdeveniments més destacats dedicats a la música contemporània a València. Va ser fundat l'any 1978 i des d'aleshores ha desenvolupat una trajectòria de quasi 5 dècades, convertint-se en un espai de referència per a la creació i l'experimentació musical. Al llarg de la seva història, Ensems ha acollit compositors, compositores, intèrprets i creadors de diferents procedències i ha contribuït a donar a conèixer noves formes d'entendre i experimentar la música. Més que un simple festival de concerts, Ensems és un espai de trobada entre la música, el pensament i la creació contemporània, que busca acostar al públic les noves tendències. Ha acollit compositors, compositores, intèrprets i creadors de diferents procedències i ha contribuït a donar a conèixer noves formes d'entendre i experimentar la música. Més que un simple festival de concerts, Ensems és un espai de trobada entre la música, el pensament,

0: escolta més atenta i conscient. I per a contar-nos tot el que podeu trobar en esta 48 edició d'Ensems, anem a parlar un ratet amb Beatriz Travet, que és la directora adjunta de l'Institut Valencià de la Cultura de la Generalitat Valenciana i la responsable del programa del Festival Ensems. Beatriz, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé i encantada de parlar amb tu, però no ens vegem, Beatriz.
1: No ens vegem.
0: Estàs sempre fent feina.
1: Anem a topemos, bevem al sector musical valencià, ja ho saps.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, jo sé que estàs a tope perquè ja ha arrencat, avui és diumenge, i ha arrencat, va arrencar, crec que va ser el dijous, en una proposta. Pues jo crec que a mi m'agrada, és a dir, començar en una òpera estètica i massacre d'un compositor valencià.
1: A veure, és que un any hem arriscat en el festival i no hem fet només una òpera, sinó que n'hem programat dos.
0: Correcte.
1: La primera en la que hem estrenat el festival, efectivament, com bé has dit tu, Estètica i Massacre, una producció d'Oriol Pla que ve del Teatre del Liceu de Barcelona.
0: Sí, sí. Què significa per a tu arribar ja a una 48 edició? Jo suposo que ja estareu pensant, encara falta la 49, eh? No anem tan ràpid, però ja s'apropa la 50.
1: Estic pensant en la 50, és una gran responsabilitat tindre entre les mans el Festival de Gà de Música Contemporània de Nova Creació més antic d'Espanya, de fet, i el segon més antic d'Europa. Una gran responsabilitat.
0: Correcte. El fil conductor d'enguany reflexiona en una temàtica que jo crec que està tremendament present, l'objecte del consum ràpid.
1: Correcte.
0: És a dir, què aporta o què portarà Ensems a plantejar esta reflexió, és a dir, tot acaba ràpid, pam, pam, picat, picar i arrere, què dic jo, no?
1: Sí, jo volia fer una crítica a aquest consum de xarxes socials, de reels, de stories, de ràpid, de l'scroll down, de consumir tot ràpidament i de forma atrafegada. Volia fer a l'espectador un poc forçar-lo i obligar-lo a sentar-se i a escoltar i a gaudir i a tindre una altra perspectiva i una altra forma de transitar l'escolta de la música, perquè vivim accelerats, vivim en FOMO, no? Que diuen, no? Que és esta sensació de m'estic perdent tot, vull consumir tot alhora, la gent estarà veient en la tablet una sèrie, al mateix temps està veient TikTok, després està enviant WhatsApps, tot alhora, no? És com, no, Ensems t'obliga a sentar-te, a parar, a fer una pausa i a escoltar conscientment el que hi ha i no saps quan va durar.
0: Beatriz, estàs explicant, és que jo crec que estan tots representats el que acabes d'explicar, no? I una manera de combatre esta tendència, no? De la rapidesa, de que estàs això, escrivint un WhatsApp, estàs veient una sèrie, estàs fent mil coses, no? És una manera de dir, para't, vine en Ensems, senta't i gaudeix del que estàs escoltant, no? O veient.
1: Sí, així no és.
0: És així, no?
1: I totes les propostes artístiques que estan formant part del festival pues estan en aquesta línia, direm, estètica i d'experiència per al públic.
0: I abans d'entrar, Beatriz, en temàtica del que anem a trobar en Ensems, per què és important Ensems? Què és Ensems que no siga sols un festival de concerts?
1: Bé, Ensems és, Ensems, la paraula Ensems, que vol dir precisament junts, no? Ensems és una experiència, dir de tots, no? Perquè hem de pensar que la música contemporània no és només per a quatre que estan estudiant o investigant i fent recerca en les noves pràctiques, no és l'experimentació, sinó que en veritat és per a una gran audiència. El públic hem de llevar-li la por a gaudir i a escoltar i a experimentar la música contemporània. També és una necessitat i una obligació per a nosaltres com a Institut Valencià de Cultura, com a Generalitat Valenciana, com a administració pública, fomentar aquesta creació contemporània, tots aquests repertoris nous del segle XX fins als nostres dies, és una obligació també potenciar-los i generar-los, perquè la música que se crearà serà el patrimoni musical del dia de demà. Entonces, pues és important fomentar això i crear este context, este entorn de debat, d'anàlisi, de creació, d'escolta, de

0: Transitar tots aquests repertoris que a vegades són més difícils de programar sí. que en els espais habituals.
1: Sí, tu creus que després de 48 anys d'estar ahí pues, oferint no? concerts més contemporanis, encara realment és difícil escoltar música més actual, més contemporània, o és que no es l'han ensenyat a l'escola?
0: Ai, mira, i tu que eres músic, això ho saps, eh? És de veres que a les escoles i els conservatoris, com que els grans repertoris romàntics i clàssics són els que abunden i els que estan i els que tots coneixem, no?
1: Sí.
0: I passa que a partir del segle XX són llenguatges també musicals, a vegades molts d'especulació teòrica, més difícils d'entendre, no?
1: Sí.
0: Però que no han de donar por, perquè... Clar, també hi ha un ventall de possibilitats, també en la electrònica, la música electroacústica, tot això dona una varietat de possibilitats extraordinàries. Jo veig una cosa que també estic veient en els últims anys, que a voltes a la gent jove
1: sí.
0: li resulta més atractiu, més accessible, millor. Quan fas experimentació sonora en aquests llenguatges més electrònics,
1: sí.
0: més tecnològics,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: més on la tecnologia entra a formar part de tota aquesta composició i
1: sí.
0: també de l'execució, que altres llenguatges més clàssics del segle XX que són potser més, quina paraula podríem dir, no?
1: És que per no
0: més
1: dir...
0: austers, no?
1: O més tradició. Sí, sí, sí, correcte. Més, mira,
0: la paraula tradicional no diria... No,
1: tradicional no, sinó més, sí, més contemporani, més inusual.
0: Sí, correcte. Doncs a millor, quan la gent... Però si entrem en experimentació tecnològica, electrònica, sí. igual és més accessible, perquè estem més acostumbrats a la gent jove que altres llenguatges més del segle XX, no? Però, en qualsevol cas, tots són molt nutritius, tots aporten. No estaríem avui en dia en la música on
1: Correcte.
0: Estem si no haguem passat, no? Per tot aquest segle XX, per aquests grans compositors com John Cage,
1: sí, sí,
0: Steve
1: sí, sí.
0: Reich, Kurtag...
1: Sí,
0: Morton Feldman, Philip Glass, que un any per cert celebrem de Kurtag, de Philip Glass i de Morton Feldman aniversaris
1: sí.
0: que tenim programats sí. a festival.
1: Doncs anem ahir en temàtica. Ja heu fet la representació, dos representacions d'Estètica i Massacre, el dijous i el divendres, ahir dissabte el piano en Sai Glass.
0: Un valencià, Rubén Talón, un programa monogràfic al voltant d'este gran compositor fonamental
1: sí.
0: del minimalisme del segle XX.
1: Correcte. I avui, que és diumenge 20 de setembre, a les 5:30 ja tinguem una performance, Amfíbia. A partir d'avui, què podem trobar avui, demà?
0: Pues tenim coses
1: és que totes
0: molt
1: les dies,
0: interessants.
1: Fins al 27,
0: sí.
1: totes les dies.
0: Tenim l'aula magistral a Argo Collective, que és el grup guanyador del concurs de crea del Conservatori Superior de Música de Castelló, que és un grup emergent, i per al qual hem fet l'encàrrec de composició en guany des de l'Institut de Cultura Esther Pérez, esta jove compositora valenciana, una estrena mundial extraordinària que ha fet aposta per a este grup emergent. És important també recolzar des de l'Institut de Cultura este talent emergent propi, local, també valencià i també de fora, internacional
1: sí.
0: i que entren en diàleg i que treballen junts perquè això genera sinergies i genera moltíssima riquesa en quant a l'experiència i en quant a lo que ells creen en si també. I després en la Martín i Soler tindrem a un clàssic al Quinteto Cuesta valencians també fent este concert, homenatge monogràfic dedicat a Kurtag que és
1: sí. temps
0: d'aniversari també.
1: Després seguim el dia 21, des de les 9 del matí, ja n'hi ha ahí vexatius, a la Universitat Politècnica de València.
0: Una experiència de 12 hores seguides fent este programa de satí en projectes de So21 i Soundcool tecnològic, on hi haurà dansa, on hi haurà tecnologia, on hi haurà percussió i on hi haurà una proposta que reinterpreta este programa importantíssim del compositor Eric Satie des d'una perspectiva completament innovadora, 12 hores seguides.
1: Correcte, imagineu-se. I arriba la segona òpera, espectacle operístic, el dia 22 de setembre, a les 7:30 a les Arts.
0: Sí, tenim esta gran òpera de la que se complís el 40 aniversari de la seva composició, que és Einstein on the Beat, de Philip Glass, en un grup fonamental a nivell internacional de la música contemporània, com és Ictus, em sembla, i un dels grups vocals més importants del món, que és Collegium Vocale de Ghent.
1: Correcte.
0: tindrem aquesta òpera on Philip Glass, el propi compositor, volia que el públic entraís, que era de la sala, les portes estan obertes, és una òpera llarga, dura diverses hores, sí. I els músics de l'escenari també entren i dicen, i generen una experiència completament novedosa d'aquesta proposta operística.
1: Però sorprendrà molt al públic, així que convidem
0: sí,
1: a anar.
0: No deixarà ningú indiferent, i a més una narradora extraordinària com és Murmoder, jo animo a tot el món que ens està escoltant a que la busquen xarxes i descobrisca un perfil molt interessant.
1: Sí, després seguim el dia 23, un concert a càrrec de l'ensemble AB, ensemble.
0: Sí, dirigit per el castellonenc Pablo Carrascosa, que reinterpretarà l'obra de Morton Feldman en cintes modulars al Centre del Carmen.
1: Al Centre del Carmen? Sí. I després el 24 és el concert d'experimentació sonora que es fa pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo.
0: Sí, així tenim la participació de diversos conservatoris arran de tota Europa. Un fum, és igual a la web, és el projecte d'Erasmus 2026. Participaran i escoltarem creacions de tota Europa de la gent més jove.
1: I tenien que arribar també, com no, Beatriz, tenien que arribar la banda i l'orquestra, és a dir, el dia 24, i feu homenatge a Òscar
0: Esplà. Sí, és important. Mira, la Banda Simfònica Municipal de València i l'Orquestra de València són dos unitats que ja formen part indissociable del festival. En SEMS ja venen participant els últims anys, n'hi ha moltíssim. Jo crec que ara mateix, al nivell de comunitat valenciana, un dels entorns que més estrena música contemporània són les bandes.
1: Sí, és
0: superimportant insistir en aquesta idea. I evidentment no podíem deixar de tindre la Banda Simfònica Municipal en Cristóbal Soler a la batuta i un solista de luxe com és Adolfo Bueso fent estos repertoris. També en banda i l'Orquestra de València, que estrenem obra de Marc en Ausías Parejo a la guitarra i un director valencià també de luxe que és Josep Planell.
1: Tu saps que ahir dissabte els van tindre així a la ràdio i es van explicar el concert per a guitarra de Marc García? Doncs ells l'han explicat ahir, ho van explicar convidant que el dia 25 a les 7:30 a la sala Iturbi. Correcte. I seguim perquè això no para. El dia 26 topografies sonores en la plaça del Viriat.
0: Tenim diverses coses. Farem un concert i sim guany de les muralles del territori de la Comunitat Valenciana i anirem a fer un concert a Centro, al centre d'avantguardes musicals que tenen ells allí a la plaça Cibeles dins del seu cicle que programa l'Ajuntament de Madrid i portem estos americans que fan en uns metalls jo animes que estiguen en Madrid a que vinguin a este concert a Centro i en esta col·laboració i este traure de fora de les nostres fronteres el festival en SEMS i portar-lo a la capital i després venim a la plaça Viriat que tindrem així els alumnes dels conservatoris superiors de València i Castelló, els del Departament de Sonologia, que són els que estan precisament estudiant composició i creació sonora en les últimes tecnologies. Sí. Vam tindre l'any passat, va ser la primera volta que vam passar, seguim en ells, és molt interessant. És important que la gent jove se sume i participi i que aquests alumnes que estan creant formen part d'aquests cartells i compartisquen programació en grans i consolidats músics i grups.
1: I s'acaba el 27 i n'hi ha tres hores importants, a les 12, a les 5:30 i a les 7:30. Això és un no parar,
0: No parar, tenim una cloenda a tope el dia 27. Pel matí tindrem una escena d'un programa de John Cage en Clan Company, Joanes Barber, una cosa molt interessant al Centre del Carmen. I per la vesprada tindrem el grup polac Spolnichni a Muzichni. Ho he estudiat, per a pronunciar-lo.
1: No estudié jo, però em fa falta més temps per estudiar anglès.
0: Perquè el polac no és gens fàcil.
1: Ah, el polac.
0: Fan una estrena mundial de la compositora Agata Zubel, que important és programar obra de compositores dones. Que important que estiguen en les programacions. Una estrena mundial. en este programa de 5 i mitja en la sala magistral i per la vesprada plouen absoluta, sí. Aniversari de Morton Feldman i aniversari també de Grup Enigma, que estan residents a l'Auditori de Saragossa i el Coro Nuba, que venen des de Granada per a fer esta obra monumental del segle XX com és Rothko Chapel.
1: I Beatriz, ara que no ens escolta ningú, quina de totes les propostes aquestes d'esta edició es fa més il·lusió?
0: Uf. Ah, no
1: sé sabries què dir-me, no?
0: Les dues òperes són fantàstiques. Sí. Rothko Chapel, això és la catedral de la música contemporània. És la catedral de la música contemporània. Que participin els conservatoris me dona molta il·lusió, sí. Perquè crec que és importantíssim recolzar els joves talents. Joves intèrprets, i espentar-los a que estiguen ahí, confiar en ells i recolzar-los, i tindre tants valencians, que tots els anys tenim, perquè tenim temps.
1: És que tenim molts, és que en tenim molts, i s'ha de fer, i s'ha de donar llum, i s'ha de saber.
0: Tots els repertoris, també música contemporània. Tenim grans agrupacions així, com el grup instrumental, que fan coses per ahí, i que és un dels clàssics, no, que normalment està un guany, no puc deixar, però que ja he de tindre en compte que a la Comunitat Valenciana tenim grans músics, grans experts, grans intèrprets en música contemporània.
1: Mira, ahir també van entrevistar a Peri Bicalet i en el seu poble, de Gorgos, va fer una performance i un concert entre actors i músics.
0: És una altra catedral de la música contemporània.
1: imagina't.
0: Bé, és com el concert de helicòpters de Steve Rayo.
1: Sí.
0: Què t'assembla que programarem això?
1: N'hi ha que fer algo. Beatriz, què pesa més a l'hora de programar? La qualitat artística, la innovació, el pressupost o la capacitat d'arribar al públic? Pregunta complicada, eh?
0: Pregunta complicada. Jo crec que en el pressupost sempre s'estira, sempre podem fer bolillos, no? Com se diu tradicionalment. Al final, això és un poc de creativitat. Crec que és important, partint sempre de bàsic, això de ser intrínsec, sempre a qualsevol proposta que isca, la qualitat musical, ben intrínseca, la donem per feta. Així que és important apostar per propostes que atraguen al públic. Mm-hmm. De pensar sempre en el públic. Estem... obligats d'alguna forma a ese propòsit educatiu didàctic d'apropar aquestes propostes que no són tan fàcils de trobar en les programacions
1: sí.
0: I de fomentar la nova creació sempre, i de tocar lo nostre, perquè no vindré de fora per a trobar lo seu. Nosaltres hem d'interpretar lo nostre sempre, és precís.
1: Correcte. Què li diries a una persona per a que s'apropi a este ensems, a estos concerts que heu organitzat en el Festival Ensems? Què li diries a aquesta persona que diu que la música contemporània no és per a ella?
0: No, que no tinga por, que va així transformat i que va a descobrir coses que no el van a deixar indiferent, perquè és que és tan sorprenent, els llenguatges són tan inusuals, o sigui, l'experiència és tan enriquidora, tan novedosa i tan brutal en alguns casos, com en alguns projectes que tenim així, com són les dues òperes, o com és el Rothko Chapel, per exemple, és que és precís que no se pot perdre una experiència tan extraordinària com esta.
1: Correcte. Queda algun somni per complir en ensems? Encara queda molt?
0: Home, jo plegar a la 50a edició en bona salut i en grans músics.
1: Doncs moltes gràcies, Beatriz, per atendre'ns. Ens despedirem escoltant la primera part, la introducció i l'aparició del Diable d'Òscar Esplà, que la poden escoltar. Correcte, que la poden escoltar en el concert que va fer la banda municipal de València. Mm-hmm. Donar-te les gràcies i dir a la gent que està tot publicat en la pàgina web, no? Busquen Ensems i allà trobaran tot.
0: Ensems, correcte, en Google, i és el primer enllaç que hi ha.
1: Moltíssimes gràcies, Beatriz. Un beset ben fort i a la pròxima veuré quan vens així, per favor. Sempre és per telèfon. Sí. Tinc que pillar-te. Gracietes. Moltes gràcies.
0: A tu, una vegada.

0: Avui, en el Rebost de la Banda, anem a parlar de la nova temporada de concerts 2026-2027 de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. Una temporada que naix amb molta il·lusió, amb 16 concerts, diferents agrupacions, músics, directors i artistes convidats, i amb una clara vocació de compartir la música amb tot el públic. Una temporada que mira el passat amb respecte i viu el present amb entusiasme i, sobretot, mira cap al futur amb il·lusió. I ho fa sota un lema que resumeix perfectament el que som i el que volem continuar sent. L'artística, el somni que és que ens uneix. I coneixerem tot allò que ens oferirà aquesta nova temporada de concerts de la mà del director artístic Salvador Sebastià, que és director, pedagog, coordinador de programació. És tot. Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu.
1: Igualment.
0: I espero que haureu passat tota la família un bon estiu i tornem a la feina, perquè hi ha que treballar i hi ha que arrencar la temporada. Salvador.
1: Setembre. És el nostre cap d'any.
0: Correcte, sí, no millor dit, no millor dit. Ha sigut molt complicat organitzar tota aquesta temporada, perquè sou diverses agrupacions que formeu part de l'Artística de Bunyol, i aleshores coordinar tot això és complicat.
1: Exactament. Si mires al llarg de la temporada, és seguir el ritme social, musical, administratiu de sempre, però òbviament per als directors l'aventurar-se a programar tots els concerts de la temporada, o almenys els del Teatro Monte Carlo, això sí que ha sigut una novetat per a ells, i tot un repte, sí, però bé. Pensé que anirà tot bé.
0: Ja ho crec que sí. La temporada porta un lema molt bonic que diu l'artística, el somni que ens uneix. És un somni el que voleu aconseguir. És a dir, jo suposo que a Bunyol hi ha molta tradició i esteu units. I a més, jo sempre partís de que les bandes són una societat, és una associació que està molt unides, però fa falta encara unir-se més.
1: Exactament, són unes societats, la idiosincràsia d'aquestes societats, les dues de Bunyol, la veritat és que ho viuen molt intensament. Jo penso que traspassa l'envergadura d'aquestes societats en comparació al número d'habitants, és molt important, no? Traspassa tota la seva activitat a lo que és l'activitat normal del poble, cultural. I, la presentació mateixa, ho vaig comentar, imagina't que en un poble com és Bunyol, tu tens 16 concerts d'abono d'entrada gratuïta, soles en una societat. Pues això és un gran hit, no? Cultural. Sí. Calia recalcar que a banda de directors convidats, orquestes, bandes convidades, cors convidats, tot això que no perguen l'essència i la focalització de que tot això està fet gràcies a l'artística. Per això lo del somni que ens unís. Aparentment pareix que siga moltíssima cosa, però és el que fem sempre i en el somni que sempre les unís a ells.
0: Correcte. I tots els concerts es faran en el Teatro Monte Carlo, se suposa.
1: Exacte, tots sabem, igual que en totes les ciutats, totes les bandes, o totes les orquestes, o els cors, o la Big Band, per exemple, tenen unes actuacions extraordinàries, intercanvis de cors, intercanvis de bandes. La Big Band també, quan s'arriba l'estiu, sol fer concerts a l'aire lliure, però hem focalitzat aquells concerts en el qual s'obri la llum del Teatre Monte Carlo.
0: Doncs aleshores anem a desglosar tot això, perquè teniu, per exemple, les agrupacions que